0: Electrònica de Sastre. Amb Isabel Díaz i Pedro Blázquez.
1: Hola, amics. Soc Caco Martínez, DJ professional, productor discogràfic i fundador de On Work Records. Estem d'aniversari i per celebrar-ho us he portat a Electrònica de Sastre una sessió molt especial on faig un recorregut musical dels tracks més rellevants del gènere House Music de les més de 400 referències del segell. Aprofito també per informar-vos que demà celebrarem el 14è aniversari de On Work Records al costat del col·lectiu Soulful House Barcelona a la sala Café Royal al carrer Escudellers 19 a partir de les 5 de la tarda fins a les 10 i mitja de la nit. Espero que gaudiu del programa d'avui i, per descomptat, de la festa de demà si teniu l'oportunitat de venir. Una abraçada.

0: Electrònica de Sastre.
1: Sentit de viure. Amb Manel Domínguez.
2: Cada dissabte de 8 a 9 del matí obrim la finestra a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat. Un espai on joves i sèniors comparteixen criteri, idees, visió i vivències úniques que capgiren. Un raig de llum sobre la transformació social i la dignitat de totes les edats, on no sobra ningú, i el combat de la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis. El programa de les moltes veus. També el poden escoltar al web de Ràdio 4 i a la plataforma de RN Audio. Gaudeix amb Ràdio 4 del nou sentit de viure.
1: Ràdio 4. Territori clandestí. Amb Consol Sáenz.

Què tal? Molt bona tarda. Ben segur que si us demanéssim a totes i cadascuna de vosaltres quin és aquell mal de cap que us ronda cada dia quan sona o no el despertador, moltes i molts diríeu que té a veure amb l'accés a la vivenda, ja sigui en règim de lloguer, ja sigui en règim de propietat. La vivenda és a l'escena política, però sembla ser que no tothom creu que la població d'aquest, el nostre país, es veu afectada per aquesta qüestió. Ho hem vist aquesta mateixa setmana. Tot i així, aquest mal de cap segueix dia rere dia rondant a la nostra societat, des de la gent més jove fins a la gent més gran. Avui en parlarem i de com i de quina manera, des de l'art i des de la cultura, es vol denunciar aquesta situació.

0: Si jo et dic Dani Granados, què tal? Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, Consol Saez.
0: Trabajo para alquilar o treballo per llogar, et sona?
1: Sí, sona, que té a veure amb la vida que tenim i que ens obliguen a tenir, no? Que bàsicament és condicionar bona part de la teva vida productiva a poder pagar el que s'entén, i s'entén constitucionalment, com un dret bàsic, que és el dret a l'habitatge.
0: Trabajo para alquilar és una publicació que acaba d'editar aquí a casa nostra l'editorial Descontrol, i que precisament, doncs, aquests dies hem tingut oportunitat de veure a Can Balló i també a l'Ateneu Candela algunes de les il·lustracions que trobem amb aquest volum de la gent de Casa de Balneario, el Germán Di Pierro, que el tenim aquí amb nosaltres i que ens explicarà com i de quina manera i per què ha decidit fer de la il·lustració una arma per denunciar determinades situacions, en aquest cas, com dèiem, doncs aquesta problemàtica tan bèstia que ell ens explicarà, perquè ve de Montevideo, no només ens afecta a nosaltres, ja és una problemàtica pràcticament global. Però abans, una mica de música.

Doncs moltíssimes gràcies a tots dos i nosaltres ens quedem... Ostres, és que de vegades quan mires cap enrere i t'adones com i de què ràpid passa el temps, ahir, de vegades, no sé, fa una mica de coseta. Fa 30 anys, 30 anys, que va sortir aquest treball discogràfic. Ladies and gentlemen, welcome to Violence.

I Alzheimer va arrasar, i de quina manera, aquell any 1995. Era el cinquè treball discogràfic d'aquesta formació, amb lletres absolutament irreverents, inconformistes, contestatàries, gamberres, i aquest so de les guitarres que pol·lulava entre els sons que tenien a veure entre el metal i també a la música rap. Defcon 2, que van ser doncs un grup tòtem, com deien, en aquells moments, en aquells principis, bueno, principis, en aquells anys 90, i que ara, ja sabeu vosaltres, estan celebrant aquest 30è aniversari d'aquest treball discogràfic d'aquest Alzheimer, amb una gira que, per cert, els portarà el pròxim dia 16 de maig, és a dir, la setmana vinent, ja aquí a la ciutat de Barcelona, concretament a actuar a la sala Rasmatàs. Defcon 2, seguim amb el Alzheimer i aquell pànico a una muerte ridícula.

0: Dèiem que irreverents i gamberros alhora, quan escoltes aquest Alzheimer i també altres treballs discogràfics dels Descondos, però concretament aquest Alzheimer que, recordeu, us dèiem, celebra ara els 30 anys que va sortir, que es va editar, penses si aquestes alçades de la pel·lícula, és a dir, aquest 2026, un disc d'aquestes característiques, amb aquestes lletres, amb aquestes maneres de llançar determinats missatges, doncs podria funcionar sense cap mena de problema. On hem arribat, eh? Defcon 2, 16 de maig, sala Razzmatazz de la ciutat de Barcelona.
1: Que no toquen las palmas si puede ser, porque es que así es más grato para nosotros, ¿sabes? Podemos hacer mucho mejor.

Le pegaran al ruido de fondos aquest pròxim dia, 16 de maig, com deien, sala Rasmatàs de la ciutat de Barcelona, i hi haurà molt de soroll perquè com a taloners els Defcon 2 tindran a la gent de Cthulhu. Cthulhu, quantes vegades ens van acompanyar quan fèiem aquell el nostre programa La Taverna del Llop? Era una banda que eren pràcticament socis, molt bons amics del nostre programa. Cthulhu, que ja van participar amb els Defcon 2 en aquella banda sonora, recordeu, del Dia de la Bèstia, del senyor Àlex Iglesias, estaran actuant també aquest dia 16, la setmana vinent, a la sala Rasmatàs de Barcelona amb els Defcon 2. I amb els Cthulhu us acomiadem. Que vagi molt bé, estimats, estimades. Adéu-siau. Serà fins demà a les 7 de la tarda al Territori Clandestí.

0: closed.
1: Radio 4.
2: El científic nord-americà Craig Venter, considerat un dels pares del genoma humà, ha mort als 79 anys. Va ser una figura clau en la seqüenciació del genoma, liderant la investigació privada amb Celera Genomics, fet que li va valer el 2001 el Premi Príncep d'Astúries d'Investigació Científica i Tècnica, juntament amb d'altres pioners. Al llarg de la seva carrera va impulsar avenços importants en genòmica, com la identificació ràpida de gens humans i el desenvolupament de la biologia sintètica, arribant a crear la primera cèl·lula bacteriana controlada per un genoma sintetitzat. També va destacar per projectes globals com l'estudi de la diversitat microbiana oceànica. La seva visió, basada en buscar nous enfocs, va transformar la ciència genòmica i va obrir noves vies en la comprensió de la vida. Craig creia que la ciència avança quan les persones estan disposades a pensar de manera diferent, a actuar amb decisió i a construir allò que encara no existeix.
1: Digue-li ciència. Amb Pere Buigas i Núria Coll.
3: Hola, Pere.
2: Hola, Núria.
3: Doncs, Pere, avui parlarem de la cuina del futur. Sembla que els aliments no només es triaran pel gust, sinó també pel seu impacte ambiental i nutricional. Ja veiem ingredients alternatius, com proteïnes vegetals avançades, algues o fins i tot carn cultivada en laboratoris. I aquesta, dissenyada per reduir el consum de recursos i les emissions. La idea, doncs, no és substituir la tradició, sinó reinventar-la amb més consciència.
2: Les cuines també seran més intel·ligents. Electrodomèstics connectats, forns que ajusten la temperatura automàticament segons la recepta o sistemes que et suggereixen plats amb el que tens a la nevera per evitar el malbaratament. Cuinar serà més fàcil, més precís i, sobretot, més personalitzat.
3: Però potser la pregunta no és només què menjarem demà, sinó com volem alimentar-nos com a societat. Aquesta resposta ens l'ajudarà a respondre Antoni Massanés, director general de la Fundació Alícia. A la segona part parlarem sobre reptes i les noves oportunitats que obre la comunicació digital amb la professora en comunicació audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra, Mònica Jiménez.
2: Benvingudes i benvinguts al programa on es parla de ciència a Ràdio 4.

0: Toni Massanés és gastrònom, investigador destacat i actualment director general de la Fundació Alícia des de la seva creació el 2003. Ha rebut nombrosos premis com el Ciutat de Barcelona, el Juan Mari Arzac de Gastronomia i Mitjans de Comunicació, l'Ignasi Domènech, l'Especial de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició o el de Divulgació. Responsable de la guia Slow Food BSN 2026. Va ser elegit com un dels 35 millors comunicadors gastronòmics d'Espanya, entre els 50 personatges més creatius de la gastronomia espanyola i també entre els 50 més influents.
1: Benvingut, Toni.
2: Hola, què tal?
3: Molt bé, content d'estar aquí amb vosaltres.
2: I nosaltres de tenir-te aquí al programa.
1: Sembla que la cuina saludable progressa adequadament o no acabem de trobar el camí? Comencem per un bon meló.
3: Sembla que la cuina saludable en general no acaba de progressar adequadament. I en canvi el que sí que progressa adequadament, podria progressar més, però progressa, és el coneixement científic relacionat amb els problemes d'alimentació que tenen a veure amb les nostres malalties, amb les nostres situacions diferents al llarg de la vida. Que hem d'entendre que hem de menjar tots, no? Cada dia, diverses vegades, aquí i a tot arreu del món, i que, per tant, això és una cosa tan central en la nostra vida i que afecta tant la ciència, cada cop ho veu més, també, no?, quan parlem de factors ambientals que tenen a veure amb la nostra salut, doncs el primer que sempre es diu és l'alimentació, i per tant, cada cop anirem sent més conscients d'això. El que passa és que som més conscients d'això, però alhora sempre ens havíem alimentat sense coneixement científic, però sí amb saviesa de les cuines tradicionals relacionades amb els entorns propers, allò que es produïa, el paisatge, la cassola, el coneixement dels calendaris, de les fruites fresques, totes aquestes coses en canvi les estem oblidant. Per tant, l'alimentació ha de tornar a aprendre coses que s'havia ja oblidat i incorporar tota aquella nova evidència que ens permeti fer-ho millor.
2: Es dius que no progressem prou, que impedeix aquest progrés?
3: Impedeix aquest progrés que, precisament, com que hem de menjar tots, són molts milers de milions al món, i ho hem de fer cada dia, etc. Doncs algú ja fa temps que se'n va adonar que això és un excel·lent negoci. I llavors el que fa, més d'un, i el que fa és, mirar de què mengem les coses que més li donen valor afegit, etc, etc. Per tant, que la indústria agroalimentària, diguéssim, no?, que és una potència, el que intenta fer és fer el seu objectiu, que és guanyar calés amb allò que mengem. En principi no és que vulgui que mengem pitjor, però sí que és veritat que hi ha uns mecanismes que estan afavorint que
2: consumim aquest determinades coses en d'altres.
3: Clar,
2: no?
3: Perquè potser, abans heu dit en la introducció, no menjarem només pel gust de les coses, no? Mm. En realitat, què és el gust? El gust és una estratègia adaptativa, és un mitjancer que fa que els animals superiors, diguéssim, mengem allò que ens convé, en principi. En el cas dels éssers humans, aquest gust no només és biològic, per tant, no només naixem predisposats a que ens agradin les coses dolces, que no ens agradin les coses amargants, bla, bla, bla, bla, no? És una part del que nosaltres ni diem gust, però tenim una part molt important en què som éssers culturals i, per tant, no, hi ha una educació del gust que fa que ens agradin determinades coses i no unes altres, que es posin de moda el tematge, que es posi de moda la xocolata de Dubai i totes aquestes coses. Tot això barrejat, que té la seva complexitat, fa que en realitat cada cop mengem més amb un gust que ens ve modulat per tota una sèrie d'interessos que no són aquells que van generar l'eina evolutiva, que eren aquelles coses que ens han d'agradar, aquelles coses que ens convenen, o ens agraden aquelles coses que ens convenen com a individus o com a espècie, i això té a veure amb la salut i amb la sostenibilitat. Per tant, el mecanisme del gust, que és aquesta relació de desig-plaer que ens fa que cada cop triem una determinada, mossegar una determinada cosa, perquè això canvia a cada mossegada.
2: I el que ens fa gaudir, no?
3: Exacte. Doncs tot això, cada cop està més modulat d'una manera en la que ens hem de reendreçar, per allò que us deia abans, no? De que hem de tornar a reprendre, per exemple, que la dieta mediterrània...
2: D'això
1: ara, volia... L'estem perdent, la dieta mediterrània?
3: Sí, sí, eh? Sí, això ho diuen,
2: un referent.
3: Això ho diuen els estudis epidemiològics. Això, diguéssim, és una evidència.
2: Hauríem... Però si no ens cansem de dir que és important, la... no?
1: Clar, home, i tant.
3: No ens ho cansem de dir nosaltres, i no s'ho cansen de dir fins i tot... La gent que té més evidència i influència científica de l'alimentació, encara que no siguin mediterranis, perquè nosaltres podríem dir, mira, ens ho fem venir bé, no? Però que a Boston, no?, diguin a l'escola pública de Harvard, heu de menjar com menjaven aquells senyors de la... Sí, senyores, de la Mediterrània, no? Que això, que no sabien per què ho feien, però que ho feien molt bé.
1: I per què està passant això, doncs? Perquè cada vegada estem més preocupats, o això diem tots, no?, de menjar bé, però sí, d'altra banda estem perdent la nostra base de la dieta mediterrània, no?
3: Per moltes coses. No totes dolentes, eh? Per exemple...
1: Un resum.
3: Perquè, un resum, i que és definitiu i que no en parlem mai, és perquè abans la gestió de l'alimentació la fèieu les dones, no us ho pagàvem, no us ho agraíem, no us ho valoràvem, però és essencial, és aquestes coses que no diuen, amb economia feminista se'n diu tota aquesta qüestió de les cures, o de l'economia de la vida, era una cosa essencial, però que nosaltres no us agraïem, nosaltres vull dir tots, homes i dones, diguéssim, tots,
1: no?
3: En general, no consideràvem en absolut, segurament no ho consideràvem precisament perquè ho fèieu les dones, i les coses que fèieu les dones, vam construir una cultura i una societat que no les valorava, i llavors, quan veu dir, home, escolta, això no pot ser, no? No podem estar com estem, que teniu, evidentment, tota la roba, i hem dit, sabeu què podeu fer, eh? Si voleu ser importants com nosaltres, feu aquelles coses que fem nosaltres. I estem aquí. I això, insisteixo que té coses bones, eh? Ho he fet molt senzill, molt ràpid, però, evidentment, en general i en el nostre entorn, ara estem millor... des d'aquest punt de vista de la situació de les dones que fa un temps, però des del punt de vista alimentari esteu deixant, i això hi ha estadística també, no és una percepció, hi ha estadística sociològica sobre això, esteu deixant de cuinar i no estem cuinant més, hi ha matisos, però pocs, diguéssim, en general, i si anem al tall gros, esteu deixant de cuinar, nosaltres no ho fem, i això acaba provocant, per exemple, que abandonem la dieta mediterrània.
2: Bueno, però això té a veure, no?, que les noves generacions, o en general tots, no tenim temps de cuinar a casa, que és això que dèiem, no?, de fer aquest menjar casolà, vull dir que és també una conseqüència del ritme de vida.
3: No tenim temps de cuinar a casa, però quantes hores mirem que no miràvem abans les pantalles... Per això, els estudis que fan sobre l'abandonament amb joves de la dieta mediterrània, amb joves universitaris, s'han fet enquestes, etcètera, doncs això, no? És inversament proporcional al temps dedicat a gestionar l'alimentació, per exemple, del dedicat a... que es poden passar, ens podem passar, també, encara que no sigui jove, hores i hores davant de les pantalles i no sempre, diguéssim, fent coses de profit, no?
2: Badant, bàsicament.
3: Badant i d'això. I... per exemple, o hem incorporat altres hàbits, per no dir coses dolentes, també bones. Mm-hmm. Per exemple, la gent jove ha incorporat com una cosa absolutament necessària i profitosa anar al gimnàs, cosa que els de la meva edat no fèiem, digués, és així de clar, ni ens ho plantejàvem, ni etcètera, no? Per tant, fer esport, però clar, això també és un temps, això que és bo, diguéssim, i d'altres coses que són dolentes, i moltes prioritats fan que al final arribem a la conclusió que això, que no tenim, no diem que no dediquem, jo diria, que no dediquem, i llavors podem triar temps a gestionar la nostra alimentació quan, per altra banda, com he dit al començament, cada cop hi ha més evidència que l'alimentació és clau per tenir salut corporal, però també, i cada cop més és així, benestar emocional.
2: Això és molt important.
1: I una cosa que em ve també al cap, perquè tecnològicament també s'ha avançat molt en aquest tema, no? I llavors diries, ens ajuda a estalviar temps en el moment de cuina, el tema dels robots... com, no? Com es podem equilibrar, potser, no? Gràcies a tota aquesta tecnologia, la tradició i la innovació tecnològica per aconseguir, no?, poder menjar bé, perquè al final diries, bueno, és que ara tampoc potser les dones, no?, i els homes, o tothom en general no té temps per cuinar, però bueno, ara també tenim això, no?, robots a casa de cuina que ens estalvien temps, forns que escalfen, no?, i abans...
3: Claríssim, evidentment.
1: Per què no ho fem potser servir
3: doncs
1: tant?
3: Doncs perquè per ara i poder serà una solució, per ara els robots no fan prou. Ens fan algunes coses, no? És evident que fer una dioli és molt més senzill ara que quan... No? I és molt menys temps, però hi ha altres coses que no fem prou bé, que no prioritzem. No és qüestió de dedicar-hi molt temps a menjar bé. Es pot fer amb molt pocs minuts al dia. Sí que és qüestió de dedicar-hi una mica de no delegar absolutament aquesta cosa, esteixo que és tan important. Fins i tot hi ha una altra cosa, no? Mentre tu mires, diguéssim, d'una tirada, 8 episodis en una de les plataformes on ara, no?, dediquem la nostra atenció, i a vegades dic, no?, el brou, que és una de les coses més...
1: Es fa sol,
3: és que no has d'estar allà mirant-ho. I és molt senzill.
2: No, triga una estona.
3: Però,
2: per això, no?
3: Sí, però ho fa, però es fa
1: però
3: sol.
1: Fa sol. Sí.
3: I perquè hi ha una qüestió, que a més és de ciència, diguéssim, molt bàsica, que és que ja fa molt temps hem descobrir que l'aigua, mentre hi hagi aigua, allò no passa de 100 graus, i per tant
1: fent.
3: No es pot cremar, diguéssim. I per tant, pots encantar-te molt, però no ho fem. Per què? Perquè no decidim, no, ni això, no decidim que el llegum, per exemple, que és bàsic en la nostra alimentació, que abans en menjàvem molt i ara en mengem molt poc, massa poc, i en canvi mengem molta més carn vermella de la que hem de menjar, el qual no és bo ni per nosaltres ni pel planeta, etc. Doncs el llegum, i que és bo, i quan està ben cuit és bo, el podem fins i tot comprar fet. Per tant, no es tracta de ser un essencialista, no es tracta de ser un radical, i per tant, benvingut tota la modernitat que ens ajuda a menjar molt bé, però un moment al dia hauríem de pensar, escolta, jo decideixo, això és l'autèntica sobirania alimentària, jo decideixo què és el que menjo.
1: Parlàvem d'una mica això de la indústria alimentària, doncs ara, no? Perquè què decidim? Què decidim? El que a vegades ens diu la indústria alimentària que hem de comprar, no? A vegades... creus que, o sigui, els efectes que posen, no?, la indústria alimentària dels additius... no, en el menjar, les etiquetes que ells posen ens enganyen?
3: A veure, també és com el convidat,
2: tots aquests números
1: tots que no sabem. Números que no, no sabem. No. Tot això no està tot molt pensat a vegades, no? Perquè acabem amb una espiral.
3: No va ser una conxerció, insisteixo. O sigui, la indústria alimentària, el que vol, perquè és el que fa la indústria i la... diguéssim, el entorn econòmic en el que estem, no? Vull dir, hem decidit viure amb un sistema econòmic que és el que és, que té moltes coses bones i també en té dolentes. Però el que vol fer és guanyar-se la vida, diguéssim, no? I per tant, el que fa és donar-nos allò que creu que ens agradarà més i pagarem més per ell, diguéssim, no? En vendrà més. Per tant, on tindrà més guany, eh? Adam Smith pur, si voleu, totes aquestes coses. Nosaltres... d'alguna manera podem triar menjar coses més sanes i no ho acabem fent. Aquí és allò que dèiem del gust, de les nostres eleccions, etc. És veritat que, a més, durant molt temps, aquesta feina que no fèieu les dones, te'n recordes, i que vam externalitzar, els éssers humans som un animal, i això va ser segurament la transformació més clau en la nostra evolució que s'hagi donat, que en un moment donat vam decidir que en lloc de menjar-nos les coses tal com estaven, com les trobàvem al nostre entorn, i aplicaríem coneixement i les transformaríem, i això va ser un canvi tan revolucionari que es va permetre créixer el cervell, etc., perquè vam escurçar el tracte, el nostre aparell metabòlic, una sèrie de coses, de canvis molt, molt brutals, diguéssim, que ens han fet
1: evolutius,
3: com som,
1: no?
3: Però que fa que nosaltres depenguem de menjar coses cuinades. els éssers humans necessitem, és la nostra estratègia alimentària, necessitem menjar coses cuinades. Si no cuina ja la mare o l'àvia, no? I hem decidit que nosaltres tampoc cuinem, algú ho ha de fer. Qui ho fa? La indústria alimentària, molt bé. Però què passa? Recordo que no ho pagàvem i no ho agraíem a les que ho feien ara, que era la mare i l'àvia, o la parella femenina, o el que volguéssim. Llavors, el que vam dir a la indústria alimentària és indústria alimentària, volem que ho facis, però volem que ho facis, i fins ara ens havia sortit molt barat, per tant volem que ho facis molt barat, i la indústria alimentària ens ha fet cas, perquè encara ens queixem molt de que l'alimentació és molt cara, i si comparem la despesa en relació al pressupost familiar, és al·lucinant el que ha baixat en 100 anys, del 80 al 16%. Tot i que és veritat que els últims 6 o 7 anys ha pujat molt. Al·lucinant, el pressupost familiar real, és al·lucinant. Per tant, si us demano què és el que ha pujat i s'ha multiplicat per 3 en els últims 50 anys, mentre es dividia per 3, ara he dit 50, el cost del menjar, què és?
1: Els processats?
3: La vivenda.
1: La cosa general.
3: O sigui, dic, perquè alliberem renda, diu, no tenim calés per menjar, no, però ens els gastem en una altra cosa que s'aprofita. És igual, amb tot això no ens han quedat... Tot això. Què hem dit? La indústria alimentària li hem demanat que ho faci econòmic. Ho ha fet molt bé. I li hem demanat una altra cosa, que és una qüestió de responsabilitat empresarial, i que ho ha fet tan bé que en realitat a Europa és el lloc on menjar és més segur del món. Fins fa 100 i pico d'anys, 200 anys, les malalties relacionades amb toxinfeccions, etc., eren causes principals de mortalitat. O sigui, per tant, estàvem aquí. Ara són excepcions que surten al diari quan uns macarrons en una escola han provocat una... Per tant, també la seguretat alimentària ha sigut molt important. Ara, què passa? Que amb tot això el que hem fet és, diguéssim, tinguer que reformular les receptes d'aquests aliments perquè durin molt, perquè no es facin malbé, i hem incorporat coses que fan això, doncs que no hi actuin els microbis, que no és bla, bla, bla, bla, però que a la llarga poder, en alguns casos, no en tots, en alguns casos, diguéssim, doncs tampoc són tan saludables per nosaltres. Estem aquí.
4: La Fundació Alícia és un centre d'innovació gastronòmica que uneix ciència i cuina amb l'objectiu de millorar la manera com mengem. El seu treball es basa en la col·laboració entre científics com nutricionistes o biòlegs i cuiners, cosa que permet generar solucions reals a problemes alimentaris. Participa en projectes de recerca centrats en la salut, com l'adaptació de dietes per persones amb malalties o restriccions alimentàries. També treballa en la valorització del patrimoni gastronòmic i en la promoció d'hàbits saludables, connectant d'aquesta manera territori, cultura i alimentació.
1: Ho acabem d'escoltar, no? Com es pot, no?, ajudar malalts amb dietes adaptades que afavoreixin, no?, ho acabem de sentir, la seva salut. Com ho feu? Quins són els resultats que teniu amb tot això?
3: Quan vam néixer, fa 23 anys, nosaltres naixíem d'un moment en què la gastronomia excepcional, els grans restaurants, el Bulli, etc., estaven triomfant al món, estaven petant-ho gràcies a la innovació. Per tant, érem l'epicentre, vam ser l'epicentre d'una revolució, diguéssim, de la cuina extraordinària, aquesta cuina que vas un cop, jo et dic, o a la vida, o cada 2 anys, o el que sigui, no? I nosaltres el que vam fer va ser veure que el que podíem fer era aplicar aquesta innovació, juntament amb el rigor científic i nutricional, per mirar de trobar solucions per la cuina ordinària, que sempre dic que és la important, que és la que ens ha d'alimentar, la del dia a dia, o sigui, en lloc de la dels diumenges, o les celebracions grosses, diguéssim, la del dia a dia. Quan ho vam començar a fer, i aquí ens van ajudar, no?, el doctor Valentí Fuster, etcètera, i ens deia, bueno, però com ho podeu fer? Al món no hi havia res, Ho dic perquè al món no hi havia res semblant a això. De fet, encara ara hi ha moltes coses, com el nostre tema d'això de medicina culinària, de tema de malalties, en la que som absolutament capdavanters. Tot i que sí que ara el món comença a veure que això és un camí molt, molt important.
2: Sí, però encara un estem... centre molt singular a nivell, no només de Catalunya ni d'Espanya,
1: sinó
2: de
1: l'estat mundial.
3: I està, vull dir que està malament que ho
2: diguem. No, diguem-ho, perquè a vegades aquí, no?
3: Clar, llavors vam veure...
2: Ens fa vergonya dir que som molt
1: estupendos amb algú, no?
3: Sí. Llavors vam dir, bueno, farem la cuina del dia a dia, però farem la cuina per tothom, missió de la Fundació Alícia és que tothom mengi millor, que tothom, però vam dir, jo recordo que un dia que venia el Valentí Fuster, i em deia, tothom vol dir cadascú en cada circumstància. Hem de menjar tots. I tots tenim diferents circumstàncies. O estem embarassats, o som molt esportistes, o tenim un càncer de mama, o tenim disfàgia, o tenim epilèpsia. Malalties, i podríeu sumar-ne 60 que hem de... Per no parlar de malalties minoritàries, quilomicronèmia, ara estem fent un projecte, coses que, no, que segurament no havíeu ni sentit, diguéssim, no, a nivell de malalties, o però on l'alimentació és essencial. Per diferents coses. Una per prevenir. O sigui, evidentment, no? Sabem que menjant de determinada manera prevenim determinades malalties. Claríssimament. I això és clau, allò que dèiem dels factors ambientals. Dos, a vegades és terapèutica per curar. Si tenim, per exemple, som, patim diabetis, tipus 2, etc., és important, no? Una reeducació alimentària i arriba i és terapèutica. O amb d'altres, o si tenim la pressió alta o malalties de molta prevalença. Però a vegades no podem fer ni prevenir, que ho fem, no? Alicia, ajudem a prevenir, diguéssim, o fem projectes per prevenir, fem projectes per acompanyar, diguéssim, els tractaments, etcètera, etcètera. Però a vegades no podem ni prevenir ni ajudar a curar, però tot i així, tots no som malalts a la vida, som persones, i hem de continuar menjant cada dia. I hem de continuar menjant bé. I menjar bé vol dir menjar saludable, menjar sostenible, i també que aquesta... aquest mecanisme, aquest mitjancer que hem dit, que és del desig plaer del menjar, diguéssim, no? Continuï funcionant. Perquè si no és així, encara que ho necessitem, no mengem. Vull dir que nosaltres, en molts casos, el problema que fem amb les malalties és que sabem, la ciència nutricional coneix quins són aquells nutrients que necessita aquella persona que té aquesta malaltia, i que, per exemple... casos reals, que necessita menjar un 80% dels greixos en cada una de les seves ingestes, això és una bestiesa. El problema és que no s'ho menja perquè el metge, o sigui, perquè no pot, perquè no li ve de gust, perquè és que li provoca rebuig, o quan amb un tractament de quimioteràpia doncs apareix gust metàl·lic, diguéssim, que passa molt amb la proteïna, però sí, però és que has de menjar-ho perquè forma part essencial de que tu puguis recuperar-te, no? En aquest cas, doncs moltes vegades el que hem de fer és mirar com aconseguim això. Insisteixo, per tant, prevenir, curar o cuidar a través de l'alimentació, de la cuina, perquè és la part aplicada, si voleu, de l'alimentació, la gestió real de l'alimentació. Nosaltres no mengem un 55% d'hidrats de carboni, més no, macronutrients, més uns quants micronutrients, perquè necessitem més zinc, perquè no sé què. Nosaltres el que fem és menjar ensalada russa i calamars la romana. Això sí que ho entenem. Això és el que dinem. No?
2: Bueno, a vegades potser som una mica massa autoexigents amb això. No, no, no menjaré massa d'aquí, d'allà, perquè 30% un vin el que deies. No? I potser això...
3: És que és mentida. És que no ho podem eficaç, fer, no? Això. No? Fins i tot, quan hem volgut mirar molt calories, la ciència, vull dir, des del punt de vista de mirar molt la ciència dietètica, mirar molt calories, mirar molt proporcions, és que no es pot gestionar això. És que no és cert que ho podem gestionar. A veure, hi ha alguns casos extrems en què és molt important, no? I nosaltres treballem amb aquestes malalties, que no hi hagi determinat aminoàcid, el cas concret, per exemple, d'una malaltia, perquè provoca... No es metabolitza bé quan tens aquesta malaltia i provoca una toxicitat al cervell. És igual, això. Aquí sí que hem de veure com ho traiem en aquest cas. Però, si no, el que no podem... el que no podem és això, és pretendre pesar-ho tot, mesurar-ho tot, perquè tampoc és sa. No, o sigui, no només és que és impossible, perquè mengem moltes vegades, cada dia, i si contem cafès tallats, el que piquem, etcètera, etcètera. És que, a més, no és sa, perquè això, que se't diu ortorèxia, està obsessionat per menjar sa, diguéssim, és això, no és sa. És una
1: obsessió.
3: Hem de menjar també perquè estem amb amics per socialitzar. I això és tan important que nosaltres, alguns dels nostres projectes que fem és agafar que els hi recepti el CAP, i això publicat, de fet està en vies de publicació en revistes científiques, que el CAP els hi recepta la gent que té soledat no volguda, amb totes les complicacions derivades, per exemple, en lloc d'antidepressius, que vagin a menjar junts al bar de menú i és el de menys el que mengen, perquè l'important és que mengin junts i això acaba revertint amb la seva salut emocional i mental.
2: Abans parlaves, no?, d'aquest nex amb l'equilibri, no?, emocional i el mental.
3: Menjar bé vol dir tot això. I si no ho entenem, diguéssim, és que no entenem res.
1: I cap on t'anirà la cuina del futur? Què creus que seran... No? si hi ha algun ingredient o quina tendència crearà, no?, la cuina dels pròxims anys.
2: La dissenyarà la intel·ligència artificial?
3: Bé,
1: possiblement.
3: Allò de la intel·ligència artificial és una oportunitat, però és un repte gran, eh? No només pel menjar, però pel menjar ho és molt. Nosaltres ja estem treballant en projectes d'aquest tipus. Tenim molts reptes. Com a, si parlem de salut, encara ens queda molt de coses per resoldre i, sobretot, ens queda revertir i educar perquè aquell model mediterrani, etcètera, torni a ser-hi en general, i després nosaltres treballem amb la medicina culinària, això que fem a Alícia, diguéssim, no?, amb com els casos especials, les situacions especials, les podem anar ajudant. Però a nivell de sostenibilitat, per exemple, hem d'alimentar un planeta, i ara per fer-ho ens descarreguem dues vegades la capacitat de regeneració del planeta cada any, eh? Per tant, el que estem fent és menjar-nos el menjar dels nostres fills i dels nostres nets. Això és, som ocupes del futur, diguéssim, no? Per tant, això no pot ser. Què hem de fer? Doncs hem de crear molt coneixement per veure com ho fem per alimentar-nos en el futur, per trobar les proteïnes, no?, per treure-les sense malmetre els recursos del planeta. Un senyor repte, un senyor repte.
1: Això passa per la carn cultivada al laboratori, per exemple?
3: Per això poder passarà, per ara immediatament no, això és, però està molt bé que ho investiguem. Per ara, aquí, en moltes d'aquestes línies d'investigació que són molt prometedores que val molt la pena de cercar, el problema és que sabem que per ara, o sigui que no pot ser immediat, no? I a vegades quan hem volgut fer molt immediat, els últims temps hi ha hagut a vegades hypes, amb algunes coses que pensaven que passaria de seguida i que no passaran. Aquí, quan tenim que escalar moltes d'aquestes coses que a vegades fem en laboratori, escalar vol dir que ho fem per tots, és com trobem el coll d'ampolla en molts casos. Però serà això, serà proteïna generada poder per fermentació de precisió, però ara el que no tenim són els digestors per fer-ho encara, etc.
1: No?
3: Però també serà menjar més llegums.
1: Sí. Més fàcil, no?
3: Clar, tornar a menjar més cigrons i vull dir, que a vegades...
2: Però que també són proteïnes, no?
3: Home, i tant, per això...
1: Vegetal, no? D'origen vegetal.
3: I de molta qualitat, i que nitrogen en el terra, i que cuiden la microbiota del terra, i també molt la microbiota intestinal nostra, on la ciència està veient que és molt més important del que ens pensàvem, anirà molt per això, un cop més, per crear coneixement endavant, però sobretot, saber que tot aquest temps, la cuina ha generat sistemes alimentaris fantàstics que han servit per alimentar la gent fins ara. I aquests hem de no oblidar-los, perquè només mirant endavant no arribarem al futur.
1: Hi ha algun projecte que tingueu en marxa la Fundació Alícia que t'agradaria ressaltar?
3: Nosaltres, dos ràpids. Un, en medicina culinària, enfortir això, càncer, totes aquestes ajudes per ajudar la gent en el seu dia a dia quan té alguna situació, fins a més de 60 malalties, etc. Un altre, necessitem productors i necessitem productors a prop. Fem innovació en petits productors, acompanyem els petits productors, els petits pagesos i els pescadors de casa nostra, i de tot arreu en vulguin, evidentment, però perquè el dia que no tinguem gent que ens faci... Podem tenir molt coneixement, però la cuina és ingredients i coneixement.
1: Si no hi ha els coneixement ingredients, fantàstic. Malament.
3: Però si no tenim tomàquets per continuar amb l'altre,
1: ho passarem malament.
2: Toni, molt breument, una més. Per alguna persona jove que ens estigui escoltant, l'alimentació, la cuina, avui en dia hi ha graus universitaris també que toquen aquestes matèries. Com els podríem motivar perquè facin d'això el seu futur professional?
3: Hi ha graus universitaris, però també hi ha, deixa'm-ho defensar, formació professional. Defensem la formació professional perquè, i està molt bé tot el demés, perquè hem investigat, però el que necessitem i que es guanyem bé la vida és alguns ha de fer el menjar, alguns ha de cuinar, com hem dit abans, som animals que no podem viure sense cuinar. Per tant, si hi ha alguna professió de futur que hem de valorar amb tot el que suposa, però que també hem de prestigiar des del seu punt de vista, des del punt de vista d'aportació a la societat, és d'aquest, de tota la cadena, des de la pagesa,
1: no?
3: o la pescadora, fins al que ens acabi cuinant, ho faci al restaurant, ho faci a l'escola, ho faci a l'hospital, ho faci a l'indústria alimentària, que hem de fer-ho més bé, o ho fem a casa, que per ara també continuem necessitant-ho.
2: Doncs Toni Massanés, gastrònom, investigador, entusiasta, diria jo, de l'alimentació, director general de la Fundació Alícia, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres, un plaer.
3: Un plaer
2: meu. I no dic més que estàs convidat a tornar al programa com vulguis.
1: Moltes gràcies, Toni.
4: És dolent menjar gluten? Per la majoria de les persones, no. El gluten és una proteïna present en cereals com el blat, l'ordi i el sègol. Només és perjudicial per persones amb celiaquia, sensibilitat al gluten o al·lèrgia al blat. De fet, eliminar-lo sense necessitat no sempre és el més saludable. El més important és mantenir una dieta equilibrada i variada més que evitar el gluten perquè sí.
5: Digue-li ciència. Amb Pere Buigas i Núria Coll.
1: La publicitat digital i l'ús constant dels mòbils han canviat profundament la manera com vivim, com consumim informació i ens relacionem amb el nostre entorn. Avui estem exposats a missatges publicitaris de forma contínua i personalitzada i sovint integrats a les xarxes socials i als continguts que consumim cada dia.
2: Tot això influeix en els nostres hàbits, en la nostra imatge personal i fins i tot en les decisions que prenem, especialment en àmbits com l'alimentació i les relacions socials. Sobre aquests reptes, així com les noves oportunitats que obre la comunicació digital, en parlem a continuació amb Mònica Jiménez.
0: Mònica Jiménez Morales és doctora en comunicació audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, on també exerceix com a professora i dirigeix el grup de recerca en comunicació, publicitat i societat. La seva recerca se centra en els efectes del discurs als mitjans de comunicació, les xarxes socials i la publicitat en la societat, especialment en col·lectius vulnerables. Ha dirigit diversos projectes de recerca i ha publicat en llibres i revistes acadèmiques d'impacte internacional. Actualment dirigeix el projecte SMART sobre salut mental, adolescents i xarxes socials.
1: Benvinguda, Mònica.
6: Hola. Moltes gràcies, un plaer.
1: Com ha canviat, no?, la tecnologia, la manera com consumim la publicitat al nostre dia a dia, oi?
6: Moltíssim, perquè abans realment nosaltres havíem d'anar, com aquell qui diu, a buscar la publicitat, o si més no, o sigui, ja la teníem a casa, al saló de casa, i tu tenies o sigui, el poder de tancar aquella publicitat, de dir, no miro aquests anuncis, però esclar, tot l'entorn digital, te trobes la publicitat de formes que no perceps, amb la qual cosa, o sigui, hi ha hagut un canvi radical.
2: Ens sentim una mica amenaçats, no?, per tant missatge publicitari que surt enmig de tot allò que volem fer amb el nostre telèfon o amb el nostre ordinador.
6: Sí, jo no sé si amenaçats, aclaparats és la paraula, però realment és difícil fugir d'això, perquè tu estàs tan tranquil fent el consum que sigui, no?, en aquest entorn digital, i realment allà te la trobes, i com us dic, de vegades ni tan sols percebem què és publicitat com a tal.
1: I quin impacte, no?, tenen les xarxes socials en la construcció, no?, de la nostra persona, de la nostra imatge? És enorme, oi que sí?
6: És enorme, efectivament. I clar, el tema de les xarxes socials és que sempre s'ha parlat en termes de temps, no? Passem tantes hores, però realment el perill són els continguts. Clar, què passa a xarxes socials? En poc espai de temps estàs rebent una allau de missatges, d'estereotips, no?, de maneres de ser que realment tenen molt poc a veure amb nosaltres. Llavors, clar, tu vols ser allò, no? T'estàs projectant amb allò i té això una enorme incidència en tot plegat.
2: Només

0: ets més vulnerable, quan ets un infant no tens tants referents, no tens tantes eines, no, per contrastar, per entendre tot allò, per decodificar, amb la qual cosa sí, és diferent, i els riscos són uns altres.
1: Quins són, no, els riscos per una persona gran? Potser sempre parlem més dels joves, no, perquè són els que estan com en vies de desenvolupament, no, més en temes de sentit crític, no, potser. A la gent gran, quins són els riscos?
0: Les estafes, es parla molt d'estafes a gent gran que arriben, doncs bé, a través de l'entorn digital, a través de les xarxes socials, determinades pautes, fins i tot alimentàries, aquests consells, no, de mira, doncs ara està molt de moda, doncs aquest suplement, aquesta vitamina, aquest no sé què, doncs això, clar, és molt diferent dels missatges que reben els menors, perquè a més, o sigui, hi ha uns algoritmes que afinen molt i que tenen molt clar allò, quin és el missatge, doncs, que han d'oferir, doncs, per edat, per sexe, pel que sigui.
2: Pels joves potser el risc està en la pressió estètica, els models, la bellesa...
0: Totalment, i a més, o sigui, determinades, clar, les plataformes, clar, és diferent, perquè es parla molt de xarxes socials, no totes són el mateix, però realment sí, o sigui, tots aquests estereotips impacten a una velocitat brutal, i el perill de tot això és quan més lluny estàs tu d'aquests estereotips, pitjor. O sigui, et fa sentir malament, hi ha tota una pressió brutal, no? I tot això acaba incidint, allò, malauradament, moltes vegades en trastorns de salut mental.
1: I com a usuaris podem desenvolupar aquesta mirada crítica, no? que necessitem potser per evitar tots els efectes, no? De la publicitat digital?
0: Mira, jo poso sempre un exemple molt tonto, no? La primera vegada que portem un infant al cinema a veure una peli de superherois, el primer que fem és dir, això és mentida, això és ficció, no se t'ocorreixi saltar, tirar-te per un balcó perquè tu no voles, no? Hi ha tota una ficció. Doncs una mica una cosa tan tonta al final com dir, ei, clar, tot això que veus aquí, què t'ensenyaran? La cara lletja de tot plegat? Tot això és en part una ficció, o sigui, només veus per un foradet, no? És com mirar pel forat del pany i només veus les coses boniques. Amb la qual cosa, jo crec que és un exemple molt bàsic, molt tonto, però es pot començar per aquí.
2: Quina responsabilitat tenen les marques que promocionen una determinada imatge o estereotips?
0: Totalment, o sigui, les marques tenen un poder enorme, perquè al final són les que estan modulant el discurs publicitari, no? Amb la qual cosa, jo crec, ha canviat molt això els últims anys, però realment cal fer un exercici de responsabilitat i de pensar, escolta'm, què estem transmetent, no? No només amb el missatge d'aquell anunci, d'aquella campanya, sinó amb els models, no? Que fas servir, no? Això, a veure, és real, mira al teu voltant, no? La població, el 95% de la població és així, no, amb la qual cosa tenen una responsabilitat enorme i cal fer aquest exercici, no, abans de posar certes imatges, doncs, en mans de les xarxes socials o de la publicitat en general.
1: I com ho podríem fer, doncs?
0: Justament, o sigui, fent aquest exercici, perquè realment a Espanya funciona el que es diu l'autoregulació publicitària. Hi ha una llei de la publicitat, però d'altra banda s'aboga, doncs, pel fet aquest, no?, que les marques, doncs, tinguin el poder, tinguin, no?, de pensar i de reflexionar. Algunes ho fan, ho estan fent molt bé, d'altres no tant.
2: Consum de la informació a les xarxes. Tu ets professora d'una facultat de comunicació. Aleshores, què podem fer per desenvolupar aquest sentit crític que deies, no?, dins d'aquest tallau de consum constant d'una aplicació o una altra, no?, d'un TikTok a un Instagram.
0: Mira, una cosa que no és fàcil, donat el ritme amb el que aquestes plataformes ens bombardegen amb tota mena de missatges. Aturar-nos, respirar i pensar molt bé què hi ha al darrere aquests missatges i qui hi ha al darrere aquests missatges, no? Sobretot és fer aquest exercici d'escolta'm, per què està dient això? Per què apareixen aquests productes o per què la versió de la història és aquesta, no? Si parlem d'informació. Aleshores, és una cosa tan senzilla que no fem, insisteixo, pel propi ritme frenètic d'aquestes plataformes.
3: Una finestra a la butxaca, de Mònica Jiménez Morales i Mireia Montaña Blasco, és un conte infantil protagonitzat pel Cas, un gos molt curiós que observa una família completament atrapada pels mòbils i les xarxes socials. Entre pantalles, likes i vídeos, el seu dia a dia queda dominat per la tecnologia fins que una escapada a la muntanya els fa adonar-se de la importància de desconnectar i viure el que passa fora de la pantalla.
1: Com neix aquest llibre, Mònica?
0: Mira, aquest llibre és el resultat de 3 anys de recerca sobre xarxes socials, adolescents i salut mental, i realment han sortit molts resultats d'aquest projecte, però volíem arribar a la societat, perquè és una mica en el que passa sempre la recerca universitària, que allà es queda. Aleshores, inicialment vam pensar, doncs mira, fem un escape room digital, per exemple, per treballar a les aules,

0: per treballar amb les famílies. El que passa és que, clar, pensàvem, tanta pantalla no pot ser, estem criticant justament les pantalles, no pot ser. Aleshores vam decidir fer aquest conte que explica, doncs això, una família, els pares, els fills se'n van d'excursió un cap de setmana, i el que no volíem fer tampoc era criminalitzar els influencers, per exemple. És que, clar, és que sempre... No, o sigui, l'ús dels mòbils neix a les famílies. Són les famílies les que paguen uns mòbils als fills. Aleshores, clar, des de l'actitud dels pares d'anar a un restaurant i passar-se l'estona mirant el mòbil o fent fotos fins a...
1: Quatre amb una taula, cadascú amb el mòbil mentre serveixen
0: exacte,
1: el dinar.
0: Exacte,
1: no?
0: La situació és aquesta, el punt de partida. I realment l'objectiu no era més que poder parlar de l'ús de les xarxes, de l'algoritme en família. Ja està, no era res més que això.
2: I quins són, no?, aquests riscos i les oportunitats, d'altra manera, perquè potser descrius en el llibre, sobre l'ús del mòbil?
0: Els riscos jo crec que se'n parla molt, o sigui, que penso que és un tema allò de conversa social actualment, no? Des de l'estereotip aquest del que parlàvem, models de conducta que no són els més adequats, notícies... Tot això està clar, però oportunitats són moltes també, moltíssimes, eh? I és resultats parcials al nostre estudi. En funció dels continguts que consumeixes, no tot és tan negatiu. De vegades aquests propis continguts t'arrosseguen cap a fora, a participar d'activitats, a tenir una vida cultural, a tenir... Aleshores, doncs, és una mica també el que volíem plantejar i donar eines a les famílies per l'arribada del primer mòbil, perquè vam veure que es parla molt de l'adolescència, però què passa als anys previs? Això s'ha de començar a treballar des de petits, i aquest era en realitat l'objectiu del llibre, no? De donar una eina per treballar en família a tot això.
1: Un llibre que has escrit, ho dèiem, amb Mireia Muntanya, i també amb il·lustracions, no?, de...
0: La Roser Matas.
1: De la Roser Matas.
0: Exacte.
1: És un llibre molt visual, no?, qui voleu que el llegeixi, aquest llibre?
0: Les famílies, en general. És un llibre per nens ni nenes d'entre 5 i 8 anys, però, com us deia, és una excusa per parlar-ne en família. De fet, al darrere hem inclòs un contracte de confiança i superpoders, perquè sí que corren molts per internet, no? Quan arriba el primer mòbil, doncs me'l descarrego, però eren molt seriosos, eren molt des de la perspectiva adulta, i vam veure que allò no quallava amb els nens, no? Què m'estàs explicant? Què he de fer? Aleshores, doncs, vam escriure aquest contracte, per signar entre famílies i infants, a dir, mira, escolta'm, aquest és el teu compromís, aquest és el meu, però tot això entès des del punt de vista que som un equip i qualsevol cosa la parlarem, i qualsevol cosa que tu vegis, nosaltres veiem, doncs parlarem. I donar eines a les famílies també, perquè no és fàcil, batallar amb tot això del mòbil, i quan tothom a la classe té mòbil i a casa no, i bueno, una miqueta això.
2: I com es batalla això, no? De quan dones el primer mòbil al teu fill, no? Totes són les preguntes que totes les famílies es deuen fer, no?
0: Clar, jo crec que no hi ha una edat, jo diria quan més tard millor, sinó que però clar, cada família amb les seves circumstàncies, no? Per motius X de vegades doncs cal aquest primer mòbil, però realment sempre, o sigui, explicant, no? I ha de ser una cosa compartida, i s'ha d'entendre allò com una eina, no te'l dono perquè juguis, perquè miris, no? Escolta'm, i justament jo penso que aquest contracte és una bona eina, no? Per dir, mira, doncs, escolta'm, raonem tot això i parlem-ne tots i siguem conscients del que implica tenir aquesta finestra a la butxaca.
1: Fa una estona, al principi del programa, comentava amb Antoni Massanés, no?, de la importància de l'alimentació en l'equilibri mental i emocional, no? Quina és la importància del benestar digital?
0: Totalment, no? És aquest punt d'equilibri, com et relaciones, diguem-ne, amb tot aquest entorn digital, i és importantíssim saber trobar aquest punt d'equilibri, no? Des de les hores que passes enganxat al mòbil fins als continguts, tot això, i cada cop més és fonamental, perquè malauradament aquest consum digital actualment ocupa bona part del nostre dia. Aleshores és reduir molt més tot això i trobar el punt d'equilibri entre la vida, el món real i el món digital.
2: S'hauria de prohibir la tecnologia a les aules? Aquesta pregunta que ha donat tantes voltes.
1: Pregunta a la professora.
0: Resposta, definitivament no. Jo no, jo crec que estem, parlo així en plural, perquè som tot un equip treballant en aquest tema des de fa anys. No estem a favor de prohibir, s'ha d'educar. El que passa és que és més fàcil, no?, prohibir que educar, i no implicar menys diners, menys temps i menys... No, s'ha de promoure aquesta mirada crítica, no?, i aquest bon ús al final de la tecnologia.
1: Però reconeixeràs que és difícil quan estàs a la universitat o també en els altres nivells educatius, però en el teu cas en la universitat, i fas la teva classe i veus que els teus alumnes estan amb l'ordinador obert possiblement prenent apunts, però possiblement veient els gols d'ahir al vespre del seu equip de futbol. Aleshores, això com es gestiona?
0: Mira, jo et diria més, o sigui, estaran més mirant els gols que no pas seguint la teva classe. Però, clar, aquí la pregunta, jo crec que és una cosa com a professors, professores, ens hauríem de qüestionar, no? Què puc fer, què aporto jo a les meves classes que no aporti ja la intel·ligència artificial? Per què han de venir a les meves classes?
1: Un altre gran tema.
0: Clar, no, però aleshores és reflexionar al voltant què aportem nosaltres com a professorat i, no? I com captem aquell interès i aquell estar a classe, aquella presència.
2: I com doncs, hem d'ensenyar els joves a interaccionar amb aquestes pantalles?
0: Com hem d'ensenyar? Aquesta és la gran pregunta, però s'ha de començar des de petit. O sigui, no pot ser, no? Ostres, és que clar, el meu fill adolescent està... Clar, és molt difícil. A certes edats, ja si no ho has explicat, és pluja fina. Aleshores, doncs clar, parlem de nadius digitals, però és que realment ningú els ha ensenyat, ni a nosaltres mateixos ens ho hem trobat així, no? Aleshores, això ha de començar molt abans, pràcticament des de que neixen són més petits, a interioritzar aquest discurs, a dir, ei, escolta, no, un altre cop la història aquesta dels superherois, no et creguis tot el que expliquen les xarxes.
2: Sí, que llavors l'ensenyament passaria ja a començar, no?, quan són molt petits, de separar, no?, una mica ara sí, pantalla, ara no pantalla, com realment, no?, gestiones aquest moment de que un nen petit vol l'iPad, vol la tableta, vol el mòbil, no? Vol mirar no sé què, no? Una mica sempre suposo que és aquesta la problemàtica que es troben, no?, les famílies. Com dius que no, com li expliques que ara sí, ara no, no?
0: Clar, és que malauradament, jo crec, no? Cada vegada veient més, en contextos socials, nens molt petits, fins i tot amb el cotxet, no? Amb l'iPad ja incorporat. Clar, això de cap manera, o sigui, dic, no soc favorable a prohibir la tecnologia a les aules, però és que no cal, tampoc, no tan petits, s'han d'estimular amb altres coses, els seus primers contactes amb el món, com pot ser, no? Hem passat del contacte amb el món real a que els primers contactes siguin amb el món digital, amb la qual cosa després no hi ha manera, no?, d'explicar-ho, de frenar-ho i de separar tot això. Per tant, o sigui, potser introduir aquesta tecnologia tan petits, no, definitivament, però tampoc soc partidària de prohibir-ho rotundament a l'ensenyament, la tecnologia.
1: El vostre conte, Una finestra a la butxaca, el protagonista és un gos, no?, el cas, que se'n dona compte, perquè és molt curiós, de que la família està atrapada pels mòbils i les xarxes socials. Això sol passar, que des de fora es veu més que un està atrapat que no el qui és protagonista d'aquesta situació enganxada?
0: És així, precisament volíem aquesta mirada del gos, no? És de la família, però alhora doncs, és un animal. Clar, què esteu fent? Què feu? No? Esteu fent el ridícul? Esteu mirant una cosa aquí que teniu entre mans i esteu ballant? En sèrio, això, no? I és així, no? Justament, no? Com el que passa tantes vegades, no? Quantes vegades, home, és que t'estic parlant i no m'estàs escoltant, estàs aquí enganxat al mòbil, no? Aleshores, sí, és així, però volíem portar-lo al toca aquest, no?, d'humor des de la mirada d'un animal, no?, el gos de la família, però què fas mirant protectora si tens un gos de veritat? Què fas mirant aquests gossets i els likes? Doncs és una mica això, no?, el fer pensar i el plantejar-nos, ostres, veiem des de fora però som incapaços, no?, de posar aquesta mirada en l'àmbit familiar i veure què és el que està passant aquí.
1: Tu dirigeixes un grup de recerca en comunicació, publicitat i societat a la Universitat de la Pompeu Fabra, uh-huh, la Facultat de Comunicació del Pompeu Fabra. Quins projectes teniu ara en marxa? Què esteu estudiant?
0: Doncs tenim projectes molt relacionats amb el benestar, que parlàvem, amb la salut, per exemple, o sigui, aquest sobre salut mental, però n'hi ha altres, per exemple, comunicació mèdico-pacient, o, per exemple, com la veu pot ajudar a persones amb Alzheimer, per exemple, no? Doncs com es modula la veu d'una manera o d'una altra pot ajudar aquestes persones. També treballem, doncs, diguem-ne, en l'àmbit més de publicitat, de marques, no? Tot el tema, doncs, de discurs publicitari, per exemple, treballem el tema place branding, però una mica l'ànim això és treballar, doncs, continguts i com això, doncs, impacta en la societat.
2: Hem parlat abans una mica així de puntetes, no? Però parlaves ara també una mica de la publicitat, aquesta nova era de la publicitat. Quin paper juguen, no?, els influencers en l'educació, justament, dels més joves?
0: Ai, els influencers.
2: És un bon meló, no?
0: és un meló enorme, perquè igual que n'hi ha de molt bons, n'hi ha de molt dolents, no? Aleshores és difícil generalitzar. Però són referents, no? Jo recordo quan estudiava fa molts anys, es parlava dels líders d'opinió, d'alguna manera ho són, i per tant, doncs diguem-ne que moltes vegades el que ells diuen va a missa. Compte amb això, el que hem dit també, prendre distància, respirar, pensar qui hi ha al darrere de tot això. Hi ha alguna marca? Per què parlen d'aquesta marca? No? Una miqueta fer aquest exercici.
2: Moltes gràcies, Mònica.
1: Recordem, abans de tancar el programa, autora, de coautora, junt amb la Mireia Montaña Blasco i la il·lustradora Roser Matas Nadal, del llibre Una finestra a la butxaca, per aprendre a utilitzar millor tot el que són els dispositius digitals i compartir-los amb família sense que això ens distregui, no? Més del que seria convenient. Doncs, Mònica Jiménez, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i molta sort amb la recerca que feu.
0: Gràcies, un plaer, gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: El control tècnic ha estat Jaume Tudela i hem comptat amb la veu de Carla Villegas i Maricruz Hernández.
2: Si voleu recuperar-lo, el podeu trobar a la plataforma RN Audio o al web de Ràdio 4.
1: I no oblidem que sense ciència no hi ha futur. Gràcies per seguir-nos.
3: Vida i ciència. Amb Pere Buigas i Núria Cots.

0: Benvinguts a Sentit de Viure. Obrim la finestra a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat. Un espai de ràdio on joves i sèniors comparteixen doncs, criteris, idees, com diem, visió i vivències úniques que capgiren. Intentem ser un raig de llum sobre la transformació social, la dignitat de totes les edats on ningú sobra i, com diem sempre, el combat de la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis, som el programa de les moltes veus. I sempre recordem, l'edat d'una persona no classifica la bellesa de ningú.
1: Sentit de viure. Amb Manel Domínguez.
0: El nostre sumari. Aquest és un sumari obert i holístic on qui mana sempre és el valor del contingut. Avui obrim la nostra ràdio, el nostre espai, el nostre sentit de viure, la reflexió. Sobre què? Sobre la direcció general de les persones grans de la Generalitat de Catalunya i la política pública envers les accions i necessitats sobre la longevitat al nostre país, a Catalunya. Amb tot, sabem quan comencem, però no ens preguntin com podem finalitzar. El contingut del programa marca la dinàmica del sentit de viure. Som el que el valor del diàleg i la paraula decideix. Bon dia. Ara mateix, 8 del matí. I saludem a tothom com aquest bon dia, però també diem bona nit a aquelles oients que ens escolten el diumenge a les 22 hores. I benvinguts i benvingudes a tota hora a tothom, perquè el programa es pot escoltar des de la plataforma de RNE, el web de Ràdio 4. Per tant, és bon dia a tothom, bon dia, salutacions en qualsevol moment. Pedro Cano de Sandes, és director general de la gent gran de la Generalitat de Catalunya. Ell és metge i ha liderat projectes d'innovació i transformació digital aplicat a les cures, a la gent gran i una àmplia experiència. Senyor Cano, director general, gràcies per ser aquí a Sentit de Viure.
2: Molt bon dia. Bon dia a tots. Els que esteu aquí a l'estudi i els que ens escolten.
0: Preparat a les preguntes i a les reflexions de tota mena?
2: Preparat per respondre en tot el que pugui respondre i en tot el que sàpiga.
0: Gràcies. Montserrat Barceló, metgessa, assessora per Europa Verestat. Montserrat, gràcies, benvinguda. Bon dia, Montserrat.
3: Bon dia, molt bon contenta d'estar aquí amb el doctor Cano.
0: Antonio Martínez de Loyó, ja saben, és advocat i president de la Comissió Sènior del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Antonio Martínez de Loyó, senyor Martínez, bon dia.
4: Bon dia, hola Manel, hola a tots.
0: Hola a tots, gràcies. Manel Becerra, historiador, president de la Unió de Jubilats i Pensionistes de la UGT de Catalunya. Manel, gràcies per ser aquí també.
5: Encantat d'estar aquí i bon dia a tothom.
0: I bon dia a tothom. Valentina Martos Amiguet, advocada i opositora a l'Advocacia de l'Estat, el més jove. Per això juguem sempre, parlem d'una relació intergeneracional del pensament, no? Valentina, 24 anys, què tal, com estàs?
6: Bon dia, molt bé, un plaer.
0: Bon dia, els exàmens tot en marxa?
6: En una fase intensa, però
0: bé. D'acord. Lourdes Charles, ella és psicòleg i és la presidenta de l'associació Som Sèniors. Ja ho diem sempre, en la lluita contra l'edatisme. Lourdes, bon dia.
7: Què tal, bon dia.
0: Bon dia. José Ángel Martos, periodista i el CEO d'Editorial Diàresis. José Ángel, què tal, com estàs?
8: Molt bé.
0: De Sant Jordi...
8: Creia que anava a descansar, però ve la Fira del Llibre de Madrid,
0: o sigui que no hi ha descans.
8: Igual d'intens.
0: És el mateix que la ràdio, és un non-stop. La nostra reflexió, per què estem avui aquí? Per què hem de parlar? Per què hem convidat el nostre director general, el director general de la Generalitat, sobre l'envelliment? Per què l'hem convidat? Perquè s'està produint, ho hem dit sempre, un canvi estructural al nostre país, al món també, òbviament, no? Els canvis demogràfics experimenten en els darrers anys l'augment de l'esperança de la vida i diríem una disminució de la natalitat que està provocant un increment molt significatiu del pes social de les persones grans a la nostra societat. D'acord? Primer punt que ja sabem, però cal recordar les coses. Una certa redundància del discurs. No? Recordem, actualment a Catalunya existeixen aproximadament un milió i mig aproximadament de persones de 65 anys a més. El cos representa, ara per ara, un 19,23, però això va creixent, i per tant vol dir que molt aviat arribaré, o molt aviat, d'aquí un temps, al 25%. D'aquest conjunt, diríem, de persones, el 57% són dones i el 43,3% són homes. Amb tot, diríem que aquest és un escenari que configura un repte col·lectiu i un repte de primer ordre que com a societat cal afrontar amb determinació. Per aquest motiu, és necessària que una resposta també clara, en forma de llei, actualment en transformació parlamentària, ja ho hem dit, i hem parlat, hem fet dos programes i en farem més, no? I saber alhora objectius. Volem saber objectius, propòsit. Les accions iniciades per part de la Direcció General de la Gent Gran a Catalunya. Què fa? Què està fent des d'octubre de l'any passat, del 2025, no? Que reculli i blindi els drets d'aquest segment de la població, que és molt necessari entendre-ho, tot això, i que situï a Catalunya com un referent a Espanya, a Europa, arreu, per part de tots plegats i de la protecció i la promoció, diríem, dels drets de la gent gran. En aquest sentit, el Departament de Drets Socials i Inclusió ja té el seu primer director general de la gent gran, que és el que tenim aquí amb nosaltres, i per tant ja li demanem una primera reflexió i un primer propòsit al senyor Pedro Cano de Sandes, ell és director general de la gent gran de la Generalitat de Catalunya. Senyor Cano, doctor Cano, què té que dir?
2: Que crec que estem davant d'una oportunitat històrica com país. Al final, tu ho has descrit molt bé, el repte demogràfic, el creixement de la població gran és imparable, és una realitat ja, no és un tema que haguem d'esperar molt de temps per veure les seves conseqüències, i el que ha fet el govern del president Illa és entomar aquest repte també com una possibilitat de país, de tenir un país millor. Un país millor no només per les persones grans, sinó per tota la societat. I en aquest sentit, la Direcció General és un instrument per posar en marxa aquesta estratègia de país que vol una vida més plena i més plena de drets i de serveis i de qualitat de vida.
0: Per tant, estem dient, jo diria que estem davant d'una nova realitat. Ho diem molt sovint, això, però és que és veritat. Estem davant d'una nova realitat social i també allò que diem, una nova mirada sobre la bellesa. No? Aquesta situació no és conjuntural, insistim, si més no estructural, i redefineix les bases del nostre sistema social, econòmic, institucional. Alhora que hi ha un increment, l'increment que ha vingut acompanyat d'una diversitat creixent del col·lectiu de les persones grans pel que fa a l'edat, a la salut, la situació social, i així tot plegat com la consolidació d'un nou discurs, el de les persones grans actives, vigents i que tenen propòsit, eh? Aquesta nova mirada obliga a superar visions redesoquinistes i a reconèixer que la pluralitat d'experiències i capacitats, no? Significa atendre la gent gran no només des de la dependència, que és molt important, sinó també des de l'autonomia, l'experiència, la participació i l'aportació social. Montserrat Barceló, tens la teva pròpia idea, pensament, com diem, reflexió?
3: Això que dius, Manel, està molt bé. Entendre les persones grans no només des de la dependència, on sempre caiem, sinó des de l'autonomia. De fet, el doctor Cano, no sé si el seguiu per la xarxa de LinkedIn, però ell ja fa molt temps que ho predica, amb exemples clars, tant aquí a casa nostra com arreu del món. Ara bé, jo em pregunto com des de la Direcció General de les Persones Grans de la Generalitat pot ell i el seu equip influir. La meva experiència amb emprenedors en tecnologia o en serveis dedicats per les persones grans, que podrien ser iniciatives que són, bueno, que podrien ser molt innovadores en aquest tema, incentivar l'exercici físic, viure amb co-livings, incentivar la comunitat, es queden moltes vegades a la Generalitat en programes pilots i no avancem. M'agradarà molt amb el doctor Cano discutir com podem avançar tot plegat.
0: Estem davant, jo crec que estem davant, d'entendre aquest canvi. Aquest canvi social, a totes les capes de la societat, no? Que exigeix, doncs, què? Reforçar els drets, la dignitat i la qualitat de la vida. I combatre d'una manera frontal, d'una manera clara i de manera decidida l'edatisme. Aquí no hi ha tolerància sobre això, Tolerància zero, diríem, És a dir, la discriminació per raó d'edat i per moltes més, Però en qualsevol cas ens quedem aquí ara, que persisteix en els àmbits familiars, socials, laborals, institucions. Jo crec que aquesta és una situació que aquesta Direcció General la té que agafar la paella pel mànec. Però abans d'això, l'ús de Charles.
7: Sí, mira, jo crec que la resposta institucional només té sentit si toca la vida real de les persones, la vida real de la gent, no? Això què significa? Que cap persona s'ha de sentir inútil davant del fet d'utilitzar una tecnologia, o cap persona ha de patir discriminació simplement per la seva edat, no? O cap persona ha de morir sola. Per tant, la Direcció General no pot ser un despatx que tramita documents, que fa paperassa, no? Sinó que realment ha de garantir aquesta dignitat i aquest respecte. Per tant, quan parlem de drets, no?, que és una paraula gran, jo crec que l'hem d'aterrar, no? L'hem d'aterrar i hem de veure que és el dret al respecte, és el dret a no infantilitzar, el dret a no maltractar. Per tant, sobretot, el que hem de parlar és d'aquestes persones grans que han format aquest país. I aquest país no es pot trencar, no les podem separar, no les podem marginar, no les podem desvaloritzar, les hem d'integrar. Per tant, això és un repte important perquè hi ha moltes realitats a Catalunya.
0: Diríem, Lourdes, que la protecció dels drets de les persones grans, dos punts, diria, cal desenvolupar, doncs, què? Els avanços, l'autonomia personal, la dignitat, la salut, l'envelliment, amb criteris d'evidència i d'equitat. La creació d'aquesta direcció general, ara en parlarem, implica, crec jo, implica un canvi de paradigma fonamental. Deixar d'associar la vellesa exclusivament amb la dependència, que és un dels claus punts de l'edatisme al llarg de la història i del temps més proper, i reconèixer-la també com una etapa d'autonomia, d'experiència, de participació i aportació social. Però tot aquest procés requereix una implicació, una complicitat amb aquesta direcció general per saber què és el que està fent en favor de tot plegat. Manel Becerra.
5: Sí, Manel, la teva introducció té una certa, una gran densitat i donaria quasi per un programa sencer, així que miraré de dosificar-lo. Però si em permets una prèvia. Voldria dir que la creació de la Direcció General de les Persones Grans va ser una demanda llargament reivindicada per les organitzacions i entitats de l'univers de les persones grans. La reivindicaven perquè una direcció general és una peça bàsica de la estructura administrativa per desenvolupar polítiques útils i eficaces en qualsevol àmbit. En aquest cas, el de les persones grans, de la seva vida i els seus drets i aspiracions. Per cert, una quinta part de la demografia i un 33%, o un terç del cens electoral. Així que, sincerament, estic molt content i ens felicitem per la creació de la Direcció General i també per la persona que està al front de la mateixa Direcció General, no? I com he dit a l'inici, la teva pregunta recull quasi tot el programa Objectius de la Direcció General, sí. I tindrem l'oportunitat de desgranar-ho. Jo només vull acabar amb una reflexió, amb una pregunta que jo em faig a mi mateix, i és si les persones grans de Catalunya, després de la creació de la Direcció General, més enllà de les que estan implicades en organitzacions, entitats, associacions, els hi ha arribat l'existència de que realment existeix una direcció general, no? I també, en la pràctica, quan començaran a sentir que els canvis i els beneficis a les seves vides d'això que ara, diguem-ne, és un projecte, és una estratègia, quan tindran realment coneixement o efectes pràctics en millorar, esperem que sigui així, la seva vida quotidiana i diària.
0: Per tant, prenem nota, i també serà una de les primeres preguntes que està fent. En realitat és una pregunta, el que està fent és una reflexió.
2: Estan fent moltes preguntes.
0: Vostè va prenent nota de tot
2: plegat,
0: no?
2: Jo vaig prenent nota.
0: Sí, perquè no sé si pas tindrem temps en una hora, però en qualsevol cas ja farem, no? Jo crec que ja, amb tot plegat, no podem pas deixar a banda amb aquest diàleg, et sembla una roda de premsa, no és pas una roda de premsa, però hi ha una persona i 8 persones que pregunten o que reflexionen, no? Que és una visió, aquesta visió intergeneracional. Entenem que el benestar de les persones grans, està estrictament vinculat a la cohesió entre generacions. Això no tenim cap dubte, no? El reconeixement mutu i a la construcció d'una societat basada en la reciprocitat i que sigui solidària. Valentina Martos.
6: Primer, com a jurista, volia assenyalar que el maltractament a les persones grans continua sent una realitat massa normalitzada i sovint invisibilitzada, i no només el maltracte econòmic o la violència, que és més patent, sinó que també molts cops a programes d'humor o a late shows utilitzen la infantilització de la gent gran per fer burles. D'altra banda, els joves, jo crec que tenim molt a aprendre de la mirada sènior en qüestions com la cultura de l'esforç, per exemple, o els valors. I també en el meu àmbit, el dret, per exemple, aquest intercanvi és molt interessant perquè els joves tenim les reformes jurídiques, socials, molt al dia, i ho podem combinar amb una mirada més experta i estratègica de la gent sènior. I per tant crec que hem de superar també aquesta idea de competència entre generacions, que no cal, i apostar per una cooperació.
0: Jo crec que aquesta cooperació és, no és que sigui necessària, forma part d'aquest procés d'evolució, no? En aquest marc, del sentit de viure, diríem, aquest marc, i al llarg dels programes d'aquesta temporada, hem tractat en dues o tres ocasions la futura llei de la gent gran, que esdevé una eina clau per consolidar els drets i ordenar el sistema i projectar un model propi, ambiciós i adaptat a la realitat catalana, no? El repte de l'envelliment és, en realitat, una oportunitat per redefinir el contracte social, que això és molt important, aquest nou contracte social, i construir una societat, diríem, més justa, inclusiva i preparada al futur, de cara al futur, però no un futur a llarg termini, no. Un futur pràcticament immediat. Antonio Martínez de Loyo.
4: La futura llei de Catalunya, de la gent gran, que és com es deia inicialment i que estem promovent que sigui de les persones grans, és el gran repte. I el que és important seria com es pot concretar aquests drets que la llei ja contempla. Segur que es farà en el desenvolupament reglamentari. Estarem molt atents per poder contribuir a el que sigui aquesta concreció de drets. I un altre aspecte interessant també, la llei, la proposició de llei, contempla una sèrie d'organismes. Estem expectant per veure com es consoliden aquests organismes que la llei preveu. I per suposat, i amb això en tots els àmbits que hem parlat d'aquesta llei, el tema de la dotació pressupostària, perquè no es quedi en una mera declaració programàtica d'interès. Per tant, molt important en aquest sentit.
0: Clar.
4: Si en deixes afegir...
0: Sí, i tant.
4: Diria, a més, que aquesta gran oportunitat significa una oportunitat realment transformadora de la societat, perquè el tema de la puesta en valor de la longevitat, no com un problema, sinó com una oportunitat, significaria una palanca per innovar en polítiques socials, per enfortir la cohesió comunitària i, en definitiva, i això a mi personalment m'agrada molt, un nou sentit de viure.
0: Doctor Cano, senyor Cano, vostè va agafant fil, eh? Veig que està prenent nota, perquè jo no sé si faria cap pregunta quan acabem aquesta roda, i o vostè ja es llença i comença a dir, eh? Però...
2: Correu el risc de que jo també comenci a parlar i m'extengui, eh?
0: Correcte.
2: Soc de poc parlar.
0: Intentarem fer aquest equilibri, eh? Doncs jo diria que de tot el que parlem, aquesta estratègia de país, no? Estem parlant d'estratègia de país, de Catalunya. Avui és un programa, tots els problemes que el fem són molt seriosos, però aquest implica molt quina és la política, l'acció política del nostre país envers les persones grans i també els joves en un procés intergeneracional. Per tant, l'estratègia per una societat longeva, què vol dir? Vol dir que hi ha una vida plena i el plan 2025-2030, que ja ens explicarà vostè què farem amb aquests anys, i es configura dins del què? D'un marc de país per abordar l'envelliment, la participació, la credibilitat i els drets i la cohesió social. Aquesta, diríem, estratègia que s'està fent, ha de permetre anticipar, per mi és molt important, doctor Cano, per mi és molt important, la capacitat de la política per anticipar processos, per entendre amb una visió clara on anem. Anticipar escenaris, ordenar prioritats, garantir coherència en les polítiques públiques, incorporar també el coneixement científic, que no és aliè a la política social, que s'està avançant des de la biologia, des del coneixement científic, deia, i els avenços en l'àmbit de la longevitat, com deia, no? Quin paper juga també, doctor Cano, quin paper juga el Consell Assessor d'Experts? Què faran? Per què els volem? Qui són? Bueno, el sabem, però jo li pregunto perquè vostè m'ho digui. Quina és la seva aportació, no? Qui pertany a aquest club del Consell Assessor d'Experts de la Direcció General? Per tant, el repte és múltiple. Està interconnectat. Envellir a casa amb suports i serveis de proximitat. Bé, tenim tot un... Tot un ecosistema, la salut mental, les demències, l'Alzheimer, combatre l'edatisme i reforçar doncs, aquesta prevenció i detenció de maltractament. Senyor Àngel Martos, qualsevol aquesta reflexió requereix també molts problemes, però anem a veure si intentem no treure la hipersíntesi de tot allò que diem.
8: Bueno, jo, sense entrar encara a la roda de premsa i deixar-li
0: que pugui dir del que
8: pensar el que ens contestarà. No, jo voldria fer una reflexió relacionada amb el que heu dit tu, amb el que ha dit el Manel Becerra també, amb el sentit de que em preocupa, tu has donat a conèixer aquesta setmana una dada en un vídeo a les xarxes socials de que un 60% dels espanyols no saben què és l'edatisme.
0: No saben què és l'edatisme i no saben el poder que té l'edatisme.
8: Sí, exacte.
0: El poder de l'edatisme, correcte.
8: Sí, no que no els preocupi, és que encara ni saben sí, el que
0: sí,
8: és.
0: Sí, sí.
8: Aleshores, clar, a mi el que em preocupa és que no sigui un tema central encara, perquè per la seva banda la longevitat no és de TEA. Aquest canvi, aquests percentatges que heu anat dient indiquen que l'esperança de vida està en augment, que aquest serà un fenomen avui del 19%, d'aquí a uns anys del 25%, i anirà augmentant. Però si no és un assumpte central, si ni tan sols està a l'agenda pública, com ho podrem abordar?
0: Ara explicarem si està a l'agenda o no està a l'agenda. La nova longevitat ens convida, com diem, a canviar la mirada, sens dubte. Amb sentit de viure a Ràdio 4 volem posar aquest canvi de mirada. Per què ho fem? Perquè el nostre programa, Sentit de Viure, no és només un programa de ràdio. És un crit per despertar consciències. Cada matí de dissabte a Ràdio 4 i a tota hora, al web i a la plataforma de RNE, és un no aturar-se de pensament, de reflexions, de diàleg. És el programa de les moltes veus i experiències que ens ajuda a projectar junts un nou sentit de viure. Un futur on ningú sobra. Un compromís al servei de la Ràdio Pública Catalunya, Ràdio 4. Per tant, ara parlem, ara escoltem, ara aprenem.
1: Sentit de viure. No sobra ningú.
0: Senyor Pedro Cano de Sandes, dèiem, director general de la gent gran de la Generalitat de Catalunya. A veure, primera pregunta que no és sobre el tema. Com se sent vostè? Des de l'1 d'octubre, jo recordo que l'1 d'octubre estava jo a la plaça de Sant Jaume, era el dia 1 d'octubre, celebrant l'acte de l'envelliment, contra la idea, i vostè havia sigut nomenat en aquell mateix dia, no?
9: El 30.
0: El dia abans.
9: Sí, però l'efecte és 1 d'octubre.
0: Efecte és 1 d'octubre, senyor Manel Becerra, no s'avanci vostè. No, clar, és que vostè es volia avançar, però no, l'1 d'octubre és quan pren el càrrec. Què va passar en aquell moment? Una mica la part humana de vostè, eh?
2: Mira, la part humana amb tota la vida és molt important, perquè al final som les persones les que fem les coses, no? I les que fem que un mal procediment o una llei que és mediocre doncs pugui ser més bona, no? I al final, el moment de l'1 d'octubre a la plaça Sant Jaume va ser un moment de sentir allò que diuen papallones a l'estómac, no? Perquè després d'una vida relativament llarga, professional, aquí a Espanya i altres països, i portant responsabilitats molt diferents, em veia en una situació que és volguda per mi, per tant, és una acció voluntària per part meva, ningú m'ha obligat a agafar el càrrec, però és un moment en el qual puc retornar a la societat en la que visc part del coneixement que he anat acumulant durant aquest temps, no? I puc intentar posar el meu talent o talent també amb com es fan les coses, no? Des d'una visió molt centrada en les persones, però també des d'una visió professional del que crec que s'han de fer en cada moment, no? I en aquest sentit, quan la consellera Martínez Bravo em va fer l'entrevista de selecció, perquè va ser un procés de selecció, en el qual pues, estava allà al carrer Taulat amb la consellera, el secretari general, el secretari de Cicles de Vida, i em preguntaven pues, coses, com es fa en una entrevista, diguem-ne, de selecció, no? Una de les coses que més em van...
0: O sigui, no, vostè no està escollit a dit, doncs.
2: No digitalment, en aquest sentit.
0: No, d'acord. D'acord.
2: Do qual també és un punt a favor d'aquest procés. És a dir, en el moment que em criden pel càrrec, és un procés de selecció professional que el president Illa ha volgut posar en marxa respecte als nous directors generals. Jo vaig ser el segon que vaig entrar dintre aquest procediment nou, en el qual hi ha una empresa de selecció que fa una cerca i proposa uns noms al conseller o consellera de torn. El primer va ser el director general d'Intel·ligència Artificial, que provenia d'IBM, i el segon vaig ser jo. I dintre d'aquest procés em van comentar part de les responsabilitats del càrrec, no? I una de la... Ja el procés en si mateix ja va ser un motiu d'aproximació positiva respecte a la responsabilitat. I el segon va ser que es volia mantenir i posar en marxa i activar i posar tots els elements d'una estratègia que no havia aprovat aquest govern. És l'estratègia per una societat longeva i una vida plena, que la va aprovar el govern del president Aragonès al final del seu mandat. I el govern del president Illa, cosa excepcional a vegades en la política, ha mantingut aquesta estratègia. No hem perdut temps en refer un acord que ja estava prou ben dirigit, i entomem sobre l'acord que va preparar el govern de Pere Aragonès, estem posant en marxa aquesta estratègia. Perquè el rellevant d'aquesta estratègia, que també va ser un motiu per engrescar-me amb aquesta possibilitat i amb aquest càrrec, està molt orientada a l'acció. És una estratègia que el que vol és canviar la vida de les persones. I vol una altra cosa, des del meu punt de vista, molt rellevant, que és fer que tot el govern, tots els departaments del govern, tinguin una visió i una acció concreta respecte a les persones grans. Això no va només de salut i de drets socials i inclusió, això afectarà a tot el govern de la Generalitat. I aquest també serà un missatge molt rellevant per la societat catalana.
0: Aleshores, li puc preguntar, jo puc preguntar, vostè pot dir el que vulgui, només faltaria, no? Perquè això és de la llibertat de premsa, article 20 de la Constitució. Però la pregunta és, no és una pregunta, també és com a humanista, no? Quin és el primer missatge que li dona la consellera quan vostè pren posició? Li diu alguna cosa personal? Li diu, hem d'aconseguir això, ànimos, que no sé, què li diu? Quina era aquesta part que vostè l'encoratja?
2: A mi m'encoratja que la responsabilitat principal del càrrec és posar en marxa aquesta estratègia. Hi ha moltes coses que depenen de la Direcció General de la Gent Gran, tots els temes que heu citat vosaltres, edatisme, maltractament, soledat no desitjada, però l'element fonamental de posar en marxa aquesta direcció general és posar en marxa aquesta estratègia, que havia estat preparada durant l'any 24, però que ara estem posant realment en marxa amb aquest Consell d'Assessor.
0: Per tant, diem per identificar el Pedro Cano, que no, ell, vostè no forma part del PSC, vostè no és del partit.
2: Jo no sóc de cap partit polític.
0: Vostè és un tècnic?
2: Sóc un professional.
0: Un professional, sí. És metge, és un professional, escollit amb un procés de selecció.
2: Correcte.
0: Per modificar tot un nou pla en favor de la bellesa, la longevitat a Catalunya.
2: Correcte.
0: És correcte, això?
2: Correcte. I el que em diu la consellera Martínez de Bravo és una frase que m'ha quedat gravada, que és que hem de fer de tot això no només un repte, sinó una oportunitat de país.
0: Aleshores, primera pregunta, o primera reflexió, ja entrant més en el tema. A veure, expliquem als nostres oïdors i a nosaltres mateixos que la creació de la Direcció General de la Gent Gran, per què neix? Abans de donar pinzellades, però jo li pregunto ara. Per què neix? Quin canvi de mirada implica i quines prioritats immediates ha assumit vostè? Mira, per determinar on estem.
2: Sí, suposa un canvi d'aproximació respecte a les persones grans. Com heu dit, estem vivint 10, 20 i 30 anys més del que es vivia fa un temps. I hi ha moltes persones entre 60, 65 i 85 anys que tenen una vida plena, molt que passa, que van, diguem-ne, sobrevisquent a les seves malalties cròniques amb molta dignitat, gràcies al nostre sistema de salut públic, i que, per tant, no són persones ni que tenen dependència ni que estan en cap situació de discapacitat o minusvalia. I, per tant, la Direcció General de la Gent Gran és una direcció general que enfoca no només a les persones grans que tenen situació de dependència, sinó a tot el seu conjunt. I que veu que aquest és un repte demogràfic més, com la infància, la joventut i l'emigració, i estem dintre d'una secretaria que està totalment enfocada a gestionar i a donar solucions per aquests reptes demogràfics en els que ens movem, no? En aquest sentit, tota l'estratègia de longevitat és una estratègia que està pensada perquè cada departament del govern actuï en el seu àmbit corresponent, de manera també interdepartamental, accionant temes concrets que puguin millorar la qualitat de vida de les persones, que deia, no sé si era el Manel, que deia que quan començarien a veure els efectes. Pues, aquesta estratègia orientada a l'acció, per mi, és un element diferencial. I quan parles amb persones que es mouen per Brussel·les i per altres països, veus que aquesta aproximació totalment interdepartamental, transversal, de les polítiques de la longevitat i l'envelliment no és tan freqüent en altres regions d'Europa i en altres països. Per tant, estem fent una cosa que està ben enfocada, que és pionera i que ens pot posar en una situació d'avantatge i d'oportunitat com país.
0: Però abans de que continuï i comencin les preguntes, deixin que vull centrar un punt més al tema. Senyor Cano, l'estratègia que vostè parlava, o que jo he dit al principi, que és per una societat longeva i una vida plena 2025-2030, ben bé què vol dir això, com a marc de país per abordar l'envelliment i la participació, què vol dir? També el món rural, les ciutats i el món rural, que a vegades el món rural queda...
2: Tota Catalunya, Manel.
0: Tota Catalunya, des de les cases d'Alcanar fins a Puigcerdà, per dir alguna cosa. És a dir, tota Catalunya, ningú queda fora, perquè de les vegades que parlo sovint sobre les desigualtats i les desigualtats per districte, és a dir, depèn del districte que tens més avantatges que no. Tenim una mirada oberta, holística, com diem al programa, senyor Cano?
2: És inevitable que l'hem de tenir.
0: No, però ja ho sé que l'hem de tenir, però vull dir, la seva mirada abarca alhora tot el territori?
2: Totalment. M'he mogut en aquests mesos per tot el territori. Crec que no hi ha cap demarcació que encara no hagi trepitjat des de Sort fins a Tarragona, Girona, Barcelona, obvi, no?
0: D'acord, això queda clar.
2: Per tant, 2020... Tots els consells comarcals que m'han convidat, allà hi ha anat.
0: Encara li queda un racó per anar-hi?
2: Ui, tant.
0: Sí? D'acord. El 2025-2030, què vol dir això, aquest pla? Hi ha un pla de 5 anys? Hi ha un pla de 5 anys?
2: L'escenari de l'estratègia és el que tu has delimitat, però els plans d'acció seran de 2 anys. El primer que esperem treure és el 27-28. I cada any anirem renovant, avaluant les accions d'aquest pla i l'anirem adaptant i enriquint. Per tant, d'aquí al 2030 estarem treballant sota aquest acord que promou aquesta estratègia i a partir d'aquí anirem veient quines són les capacitats que té el govern, quins pressupostos són els que té i quines accions són les que es van fent, com es van modificant i com es van avaluant. Però d'una mirada, torno a dir, àmplia. Vull dir, això no va només de salut i drets socials, això va de consum, va d'habitatge, va de polítiques LGTBI+, va de dona, va de feminisme...
0: I de maltractament. Va de maltractament,
2: va de tot el que heu dit, però de tot el govern, no només de drets socials i d'inclusió i de salut.
5: Sí, si em permeteu, el que estem, diguem-ne, quotidianament a prop de les persones grans, de tot els tipus, tota la diversitat, tota l'extracció social, tot tipus de formació o de professió, tenim la tendència, diguem-ne, a anar una mica al concret, no? Si em permeteu. Segurament la frase aquesta de estem per fer que les coses passin, aquesta frase crec que li sona, no? I també segurament li sonarà que projectes, plans i estratègies, la validació és que realment s'executen, es facin i n'hi hagi un resultat. Tot això jo l'he sentit dir a vostè, per tant crec que això és quelcom que coincidim. Un cas molt concret, tinc dos per plantejar durant el programa, però ara el plantejaré només un. L'AEB i la FECA van signar un conveni amb l'antiga ministra Calviño de que les persones grans tinguessin atenció sense demanar, sense cita prèvia i presencials. Va estar molt bé i està funcionant relativament formalment bé, però encara en la pràctica, i es pot comprovar en qualsevol xarxa d'entitat financera, encara les estan enviant als caixers dintre o fora, i fora realment les persones grans o molt grans i dones corren un gran risc d'algú que pugui abusar, que se pugui aprofitar, que pugui fer una malifeta. Jo crec que des de la Direcció General potser es podria plantejar tornar a recordar-li a les xarxes financeres que atengui presencialment, que no redireccioni els caixers i que fins i tot posin a l'entrada de l'oficina en caràcters llegibles i amb un tamany de lletra suficientment visible de que tenen aquest acord i que tenen aquest dret de ser atesa sense demanar hora i presencialment.
0: Amb aquest tema que estàs dient, Manel, ara faig una reflexió per fer una falca, eh? Era Nadal de l'any... Estem al 2005, Nadal del 2025. Una senyora, amb una entitat bancària, em diu, senyora d'una certa edat, prop de 80 anys, em diu, escolti, em pot fer un favor? I jo li dic, sí, i tant. Em diu, miri, li dono el meu número de PIN i vostè em treu diners. Jo sóc una persona honesta, crec, però em vaig quedar astorat. Vaig pensar, perdó? Què m'està demanant aquesta senyora? Que entri a la seva caixa? Perquè no, no tenia ni idea. Dic, un moment, vaig entrar a la caixa i vaig fer una escalada al meu estil, no? Per dir, no sé si cau la cara de vergonya. No dic l'entitat.
5: Això és el dia, això és el dia a dia, lamentablement.
0: Però no sé si cau la cara de vergonya. Si jo sóc un delinqüent, un tio sense reparos, li trec els diners a aquesta senyora. És a dir, i això està succeint d'una forma permanent. Què fem? Preguntes això, Manel?
5: Sí, sí, sí. Jo suposo que ja esteu pensant alguna estratègia, algun pla, o no ho sé.
2: La meva feina és estimular que tot el govern pensi, no només el Pedro Cano i el seu equip. Vull dir que, i en aquest sentit, crec que tenim la immensa sort de tenir un director de l'Agència Catalana de Consum, que és l'Isidor García, que té perfectament clar a tots aquests temes. Fa unes dues setmanes van publicar un cap de setmana que va sortir abastament a tots els noticiaris del 3CAT unes recomanacions contra, bueno, perquè les persones grans i les seves famílies pues, vagin amb compte en segons quins contractes d'hipoteca inversa signen, per posar-te un exemple. I estan desenvolupant des de l'Agència Catalana de Consum tot un pla estratègic de consum per persones grans i em consta que el director i tot el seu equip tenen ben present que les entitats bancàries, les asseguradores i altres tipologies d'entitats pues, han de fer també un pas endavant respecte a tot el que estàs dient i altres coses.
7: Si em podeu...
2: I tot això, Manel, també per la vostra tranquil·litat, va passar amb l'Agència Catalana de Consum quan encara no estem treballant el Pla d'Acció 27-28 de l'estratègia de longevitat. Per tant, la predisposició d'altres àrees del govern existeix, em consta, i amb temes concrets com aquestes recomanacions respecte a la hipoteca.
0: El senyor Cano, ara li dono la paraula a Lourdes.
2: És que són molts preguntants.
0: Clar, d'això es tracta. Però cerquem l'equilibri entre dos vessants.
2: Jo aniré intervenint, Manel.
0: Correcte. La visió política, la visió estratègica i baixar al territori. Què vol dir baixar al territori? Baixar a la terra. Tocar la terra, com aquest cas que deia el Manel Becerra sobre els bancs.
7: Sí, jo ara la pregunta que et faré és

0: fet una proposta per a reduir aquesta llista, que és tramitar aquesta llei a través d'un QR que et porta un link i omples un formulari. Clar, les tècniques que ajuden, no, a les persones grans a fer aquest tràmit, es troben que la persona gran necessita un certificat electrònic d'usuari per fer tot aquest formulari, necessiten, si no ho poden fer i diu, bueno, un fill ja li faré jo, qualsevol persona no pot ser l'apoderat o l'apoderada d'aquella persona, ha de tindre també un tràmit. Per tant, o sigui, no qualsevol, seguint amb aquest tema de digital, de les barreres digitals, o sigui, està bé, però clar, al final no tot val, perquè això ha estat una bona intenció, però no ha solucionat la llista, perquè és un problema afegit. Ara hi ha llista d'espera, o per demanar la dependència, i a sobre has de superar aquesta barrera digital.
1: Jo crec que estàs posant una mica el parche abans que la ferida, Lourdes,
0: bueno,
1: si em permets.
0: Jo transmeto lo que recullo als consells comarcals, als ajuntaments...
1: Vam estar en el consell, en plenari del Consell de la Gent Gran de Catalunya fa pocs dies, i va ser un dels temes que va sortir quan la directora general de competent, que és la Sílvia Sobirana, doncs va explicar tot el pla cura que va presentar el president Amon Benet. I llavors, segur que hi ha temes que no s'han comunicat amb el detall que calia i, per tant, les expectatives de la gent, quan hi ha un punt de desconeixement, doncs sempre tendeixen a ser més negatives de la realitat. I la realitat, afortunadament, va trepitjant després per altres territoris. El que hi ha és la voluntat de que les persones grans en el territori trobin en qualsevol administració competent que els hi pugui atendre un punt de referència per fer la valoració de manera digital. Aquest és l'objectiu. I és un objectiu que té un sentit fonamental al fer la valoració digital, perquè si no es fa la valoració digital, que es pot fer, es pot continuar fent amb el paper de tota la vida, el número de dies que s'estan dedicant a fer aquesta valoració s'incrementa en 30 dies. Si es fa la valoració digital, el tràmit s'escurça molt significativament en un o dos dies de temps. I això és molt significatiu. I aquest és l'objectiu que la directora general, la Sílvia Sobirana, el seu equip, dintre del Pla Cura, que està fent-se també amb la Conselleria de Salut, doncs que és el que tenen al cap. El que tenen
2: jo
1: al
2: demano,
1: cap és
2: reduir-ho. Demanaria a tots, començant per mi també, que avui fem preguntes curtes, respostes el més curtes possibles però raonables, perquè donem pas a tractar tots els temes, perquè si no el temps se'n va entre els dits. Em sembla que Antonio té alguna reflexió. Alguna
3: sí,
2: pregunta.
3: Intentaré ser sintètic, cosa que em costa una mica, però bueno.
2: Sí, ho entenc.
3: Volia fer una valoració...
1: És que preguntes complexes no poden tenir respostes.
2: Clar. Tots ens convertim en ponents i aleshores és el que passa. Endavant, Antonio.
3: El tema és que he sentit amb molta il·lusió el tema de, per una banda, que és una estratègia orientada a l'acció, i per una altra banda, que es tracta de canviar la vida de les persones. Molt interessant perquè significa un aspecte de lideratge que no només és recollir necessitats, com estem parlant de la dependència, etcètera, sinó enfocar una vida més plena, més activa. Suposo que tot això es contempla també des de l'alternativa de la llibertat individual, o sigui, que no arribin a un dirigisme. Un tema d'obrir oportunitats. I concretament l'apertura d'obertura d'oportunitats, el tema seria la vida activa. Parlem, el tema és molt polièdric, hi ha molt la dependència, la protecció, l'edatisme, etc. Però a mi m'agrada molt el que serien les accions destinades a que la gent que té una determinada edat pugui continuar amb una vida activa aportant. En aquest sentit, la pregunta concreta seria, què esteu pensat en el tema? Puc dir que nosaltres, en el Col·legi d'Advocats, la Comissió de Sèniors, intentem mantenir aquesta vida activa a través de dues accions que estan donant molt bon resultat. Un, la superació de la bretxa digital per la via de dos tallers permanents d'actualització i, per una altra, d'una formació que és completíssima en el cas de l'ICAP, del Col·legi d'Advocats, una formació gratuïta per tothom que vulgui. Accions concretes per aconseguir una vida activa per part de la gent gran que estiguin previstes.
1: Estimular tot el que sigui possible, tot el que és envelliment actiu amb exercici físic. La prescripció física és una acció que ha posat en marxa el Departament de Salut fa molt poc, dirigida a població general, però treballant amb el Departament i amb la Secretaria de Salut Pública estic convençut que trobarem com aquesta prescripció d'activitat física es pot dirigir també de manera específica per les persones grans. Un altre element que està en la llista de tasques que hem d'identificar amb el Comitè Tècnic de l'Estratègia és tot el que és la prescripció social. És a dir, elements que permetin mantenir una socialització adequada, que tots sabem que passa per tenir una vida més amb la comunitat, més activa, més social, més d'intercanvi d'opinions i d'accions amb altres persones. Això està demostrat que dona més salut, és un element fonamental en la lluita contra la soledat no desitjada i, a més, té beneficis en la salut física i mental.

0: per posar-te dos exemples, tant la prescripció d'activitat física com la prescripció social. Veig el moderador molt neguitós.
1: Sí, no. És veritat. Estic mirant el control, estic mirant realització, m'està marcant el temps i la ràdio el temps vola com mai, no? Montserrat.
2: Molt ràpid. Sabeu que un dels temes que hem portat aquí a la ràdio i que m'agrada molt a mi tractar és la Silver Economy, amb la qual m'agradaria saber una mica, des de la Direcció General de les Persones Grans, quin impacte econòmic veieu que esteu tenint amb les persones grans, no? M'agrada molt que parlessis de l'estratègia de societat longeva com una oportunitat i no sols un repte, en quant a creació de llocs de treball, en quant a innovació, inversions, i no sempre com a cost o algo negatiu per la societat.
0: Aquest és un element cabdal perquè qualsevol estratègia sobre longevitat i envelliment trobi els recursos necessaris dintre del pressupost de la Generalitat o de qualsevol administració pública. Tot el que es mou al voltant de la longevitat i de l'envelliment, avui per avui a Catalunya suposa més de 12.000 milions d'euros a l'any d'activitat econòmica i són més de 60.000 persones que estan treballant. Per tant, l'envelliment, la longevitat, la dependència és un sector de valor afegit i volem, com govern, posar números amb aquest valor afegit per demostrar que no només som un sector que els drets són molt importants, i els serveis assistencials molt importants, però també som un sector de valor afegit. Per tant, no estem demanant res que posar diners en aquest sector perquè generaran més benestar per a la població, més benestar, més oportunitats per a la població i també més activitat econòmica, més emprenedoria, més innovació. Acció va fer l'any 2022 un informe que us recomano a tots i que esperem que d'aquí a final d'any s'actualitzi i en doni la xifra més reals i més actualitzades del que suposa tot aquest sector com valor afegit per a la societat catalana.
3: Sí, jo volia preguntar que en aquesta estratègia d'acció que has citat abans, des de la direcció, quin creieu que és avui el principal repte per apropar la gent jove a la gent gran i per assolir aquesta solidaritat intergeneracional?
0: El repte està aquí. Tu ho has expressat molt bé al principi quan has dit aquests falsos conflictes que es volen establir a vegades. Dintre d'aquesta direcció general tenim un avantatge, que és que formem part de la Secretaria de Cicles de Vida i Ciutadania. I, per tant, amb el mateix edifici, amb la mateixa planta, estic amb la Direcció General de Joventut, amb el director de l'Agència Catalana de Joventut, i, per tant, l'intercanvi d'informació, de possibilitats i d'oportunitats és molt natural perquè són companys de secretaria i, a més, són companys de pis, diguem-ne, en el sentit de joves, Som companys de pis i esperem trobar oportunitats de desenvolupar tant accions concretes per anar trencant totes aquestes falses notícies que en surten, com per demostrar que hi ha accions intergeneracionals que poden ser beneficioses per tots. Al final, les polítiques de longevitat són una oportunitat única que tenim davant de fer una pujada, un upgrade del nivell de la nostra societat i de la nostra qualitat democràtica. I ens ha de beneficiar. El que beneficia les persones grans ha de ser forçosament polítiques que també beneficien a tota la societat.
1: En aquest programa, senyor Pedro Cano, hem parlat sovint sobre el repte d'envellir a casa, no? Què implica això? Que uns estan d'acord, altres també, però a vegades no tant. El repte d'envellir a casa com amb suports, diríem, de serveis de proximitat i comunitats, també les comunitats cuidadores. Quin és el model que des de la Direcció General veuen per tota la nostra societat a partir dels 65 anys? Com ho veiem?
0: Si estàs parlant, si t'estàs referint a cartera de serveis o a possibilitats de serveis...
1: Envellir a casa, envellir en comunitat, envellir com?
0: Mira, aquest any fa 20 de la llei de dependència, de l'ALAPAT. I portem 20 anys amb una cartera de serveis i unes opcions de serveis per a les persones que tenen necessitats de cura en la vida diària que estan limitades i encotillades per aquesta LAPAT. Llavors, una de les accions que hem de desenvolupar és ampliar aquest català, ampliar el número de possibilitats que té una persona gran quan té necessitat d'ajuda en algun moment de la seva vida. Per tant, el que hem de fer és no només quedar-nos amb residència, centre de dia i serveis d'ajuda a domicili tradicional, sinó tenir més opcions, que poden anar des d'habitatges amb serveis per persones grans a tenir una teleassistència avançada amb molta més monitorització remota que la que s'està utilitzant actualment i tenir, al final, més opcions, estimulant que la gent estigui on ha d'estar. Si la gent vol i pot continuar visquent a casa seva, per què no? Tan dolent és que una persona estigui a casa quan necessitaria estar en una residència com que estigui en una residència quan hauria...
1: Però viure a casa, que sembla que és un dels ideals, això implica polítiques i recursos molt, molt en sintonia amb aquest desig.
0: Correcte, és obvi que si desenvolupem un nou catàleg o una nova cartera de serveis, el pressupost i les possibilitats econòmiques respecte a tot això haurà de canviar. Si continuem gestionant amb els mateixos elements, doncs continuarem tenir els mateixos resultats. Això ja crec que ho deia l'Einstein.
1: D'acord, deixem que faci ara més preguntes, però no vull que se m'escapi aquesta, perquè està molt lligada amb l'anterior, o relativament lligada, no? Quan parlem de la soledat no volguda, o soledat, en fi...
0: No desitjada, m'han dit que...
1: Sí, no desitjada. La salut mental, les demències, l'Alzheimer, com a rectes centrals de les polítiques de la gent gran. Aquí tenim un ecosistema d'actuació molt directe i molt clar. Quin és el vostre pensament?
0: Mira, m'estàs tocant un tema que jo m'he dedicat professionalment durant molts anys de la meva vida professional. I estem en un moment que és ambivalent, té un punt agredolç, en el sentit que estem en el primer moment a la història que comencem a disposar de tractaments modificadors de la malaltia. Això no passava fa un temps. Tenim tractaments que són prometedors i modificadors en l'evolució de la malaltia. I al mateix temps tenim, també de manera molt prometedora, proves diagnòstiques que són molt més senzilles que les que es feien abans, que era la punció lumbar. Per tant, ara podem fer amb un anàlisi de sang un diagnòstic precoç que abans no es podia fer. Per tant, amb aquests elements d'un diagnòstic precoç i unes teràpies que són prometedores, estem amb una cruïlla d'oportunitats en el qual les associacions de familiars de persones que viuen amb demència i els seus representants, diguem-ne, associatius, estan demanant a les administracions públiques que utilitzin tots els recursos que comencem a tenir a la nostra disposició. El que passa que els tractaments modificadors també tenen un balanceig de riscos que la comunitat mèdica i la comunitat que avalua, les societats científiques que avaluen el cost efectivitat dels medicaments, l'Agència Europea del Medicament i l'Agència Espanyola del Medicament, estan avaluant a dia d'avui que té més riscos que oportunitats. Llavors estem en aquest moment que segur que vindran noves molècules, nous tractaments que encara seran més prometedors i que estem en un camp de moltes possibilitats. El que no hem d'oblidar en cap moment amb el camp de les persones que viuen amb demència és que hi ha uns quants factors que si els tractes eviten, disminueixen el risc de desenvolupar demències. I aquesta és una acció de comunicació des de salut pública i des de les administracions públiques que no ens hem d'oblidar. Hi ha una revista nord-americana que la doctora Barceló segur que coneix, que és el Lancet, tenen una comissió que periòdicament van revisant els factors de riscos contra la demència.
1: Correctament. Justament el proper programa de Sentit de Viure està centrat en aquest tema. Com ens avancem a l'Alzheimer? Com ho fem per arribar-hi, per vèncer, abans de que ell comenci? Senyor Martos.
4: Sí, bueno, jo volia preguntar-li pel tema que he plantejat a la meva intervenció inicial, és si vostè pensa que n'hi ha prou conscienciació al conjunt de la societat davant de l'edatisme. I per no fer només la pregunta tan general, li demanaria també, d'aquests mesos que porta, hi ha alguna fita que hagi fet vostè o el conjunt del govern en aquest àmbit dels sèniors, de la gent gran, que cregui que no ha tingut el ressò que mereixeria? Que no s'hagi conegut prou?
0: La resposta seria injusta si fos molt directa, però seré una mica alambicat, si em permets. Crec que els mitjans de comunicació tenen una tasca fonamental en aquest sentit. Hi ha mitjans de comunicació com Ràdio 4 i aquest programa que està fent una tasca extraordinària cada setmana, però també hi ha altres mitjans de comunicació en el nostre país, com La Vanguardia, que des de fa 2 anys té una secció dedicada a longevitat i a una nova aproximació respecte a les persones grans, amb notícies que no necessàriament són les negatives o les vinculades amb dependència que passava fins feia poc. Però la feina que fa tant Ràdio 4 amb Sentit de Viure com La Vanguardia amb Longevity o el periòdico que des de fa uns quants mesos cada vegada posa més notícies relacionades amb l'envelliment amb un sentit més ampli, és la que ens ajuda a arribar a tota la població, la que ajuda a transmetre que l'envelliment és alguna cosa més que les residències geriàtriques, que els problemes de maltractament que puguin passar, i que és molt més ampli, molt més divers i més polièdric. Per tant, sí que hi ha coses a fer, i jo espero que en els propers mesos, quan hi hagin accions més concretes, quan aprovem el primer pla d'acció 27-28 com govern, que l'1 d'octubre d'aquest any doncs, puguem anunciar alguna cosa rellevant i que tingui la rellevància que espero que els mitjans de comunicació i la societat doncs, ho pugui conèixer. Manel, el director general és instrumental. Sí. L'important és el pla d'acció i el que puguem fer.
1: Manel Becerra,
0: que em coneguin a mi és el de menys.
1: Manel Becerra té una pregunta de 5 minuts.
5: Rapidíssim, i la línia d'aterrar les necessitats o els desitjos o les aspiracions de les persones grans. En el cas del maltractament de les persones grans, sabem que n'hi ha telèfons genèrics d'emergència o telèfons de dones o telèfons de persones grans en general, també hi ha telèfons a nivell municipal i altres àmbits. Però suposo que esteu treballant, no sé si és així, però espero que sigui així.
0: Pregunta directament, Manel.
5: Esteu treballant en un telèfon únic i per tota Catalunya que sigui fàcil de memoritzar i d'utilitzar?
0: Estem treballant amb que el Consell Assessor de l'Estratègia aprovi un document que es va fer l'any 24 sobre maltractament de persones grans. Que li donem formalitat i que el puguem difondre i que sigui una referència de manera d'actuar amb els recursos necessaris dintre de tot aquest àmbit.
5: I amb un telèfon específic i únic?
0: Amb tot el que posa en aquell document. Fins que no l'aprovi no t'ho diré, però hi ha elements suficients perquè tot això vagi en la línia que tu estàs dient.
1: Val, bé. Però que no, doctor, que no. Des d'aquest punt de vista, vostè ha tret el Consell Assessor. Quin és, breument, diríem, almenys al principi, la raó del Consell Assessor? Què fa? Quina feina fa?
0: Et començo per la formalitat. La governança de l'estratègia marca tres nivells de governança. La primera és un Consell Assessor nomenat per la consellera, cosa que vam fer al febrer d'aquest any, que ens ajuda a validar el document de bases, els objectius estratègics i les possibles accions sobre les que el govern treballarà. Això es va fer aquest febrer. El Consell Assessor té aquest element de dir-nos les recomanacions de per on hem d'anar i d'assessorar i d'aprovar els documents que anem preparant perquè el comitè tècnic pugui fer aquest pla d'acció que després la taula de l'estratègia, que és el darrer nivell de governança, aprovi tant el document de bases com el pla d'acció. Per tant, el Consell d'Assessor és un element clau perquè és el que agafa tota la feina que es va fer de manera participativa en l'any 24. Això es va documentar amb un text que està ara ja aprovat i tenim 50 accions prioritàries.
1: Són persones tècniques?
0: Són persones que venen tots del món, totes i tots, del món de l'acadèmia, d'universitats d'aquí del nostre país i de fora.
1: Escollit sobre criteris acadèmics i d'eficiència.
0: Escollit sobre criteris acadèmics, igual que vaig ser escollit jo, en aquest sentit.
1: Correcte.
0: Escollit sobre el seu perfil professional, sobre la seva trajectòria, són persones que venen de l'acadèmia o del món de la gestió local.
1: Aleshores...
0: Per tant, no tenen interessos en proveïdors de serveis ni cap cosa d'aquest sentit.
1: Correcte, per això volien aquí. Aleshores... els models internacionals. I la pregunta és per anar exhaurint el nostre programa.
0: Que et vas escalarant,
1: Però, perdó? Sí.
0: Que vas accelerant, però anem, sí, anem al gra.
1: Anem al gra, això mateix. Això mateix. El Catalunya, quina referència internacional tenim? Com ens inspirem? Què som davant d'Espanya? Què som davant d'Europa? Com ho expliquem, això?
0: Mira, no hi ha cap país que sigui una referència completa en aquest camp. Hi ha bones pràctiques de temes concrets. Per exemple, Gales acaba d'aprovar ara tota una estratègia de soledat no desitjada que és molt interessant. El Regne Unit, per exemple, és un molt bon referent en el seu conjunt de la participació de la societat civil respecte, per exemple, a les persones que viuen en demència, cosa que m'agradaria que Catalunya doncs, poguéssim aprendre d'aquest tarannà anglosaxó. Finlàndia i els països nòrdics són referents en altres coses concretes. Nosaltres som referent i podem ser encara més referent amb atenció integrada social i sanitària, que és un pas endavant que ha fet Catalunya a finals de l'any passat quan es va aprovar la llei de l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària, i podem ser un referent de com es desplega una estratègia de país a nivell de tot un govern enfocada a trobar oportunitats en els reptes que suposa la nova longevitat i l'envelliment.
1: Té dos punts claus, dos ítems per acomiadar aquest programa dels que podrien definir tot aquest diàleg que hem tingut? Tres eixos centrals? Quatre? Dos? Cinc?
0: Hi ha moltes expectatives i cal explicar en el que estem fent perquè aquestes expectatives vagin aterrant. I després crec que totes aquestes expectatives i moltes preguntes que heu fet que el nostre moderador no m'ha deixat respondre amb aquest programa, m'haurà de tornar a convidar.
1: El torno a convidar. Això per descomptat, senyor Cano.
0: Aquestes expectatives s'han d'anar pas a pas. Soc una persona, i crec que el tarannà d'aquest govern també ho és, pràctic, i en aquest sentit hem agafat les eines que teníem a la nostra disposició i sense tocar-les gaire les estem orientant a resoldre el problema dels ciutadans. Allò que diuen el govern de tothom, doncs realment crec que estem fent una tasca per ser el govern de tothom i per resoldre els problemes de la majoria de la població nostra.
1: Doncs de tot el que hem parlat, on està Catalunya envers Espanya? Intento que aquest interès de comparar què fan altres autonomies, ho tenen igual, ho tenim millor, només... Dos paraules, tres.
0: Mira, respecte a l'estratègia, crec que anem avançats. El País Basc acaba de publicar un document ara, que s'ha fet amb un altre abordatge, i Extremadura està just començant el procés participatiu que Catalunya va fer l'any 24. De la resta de l'Estat, si tu parles amb el director general de les persones grans, acostuma a ser el que porta les residències.
1: Què li diem a Catalunya per tancar aquest programa? Què li diu vostè a Catalunya?
0: Que tenim pla i que tindrem accions concretes per millorar la qualitat de vida dels catalans i catalanes que són persones grans i per millorar tota la nostra societat.
1: Es compromet amb un altre programa, no?
0: Em comprometo, com em vaig comprometre amb la consellera Martínez Bravo sí. i amb el president, per treballar fins a l'últim moment de talent que tinc.
1: Està convidat per un altre programa.
0: Això que diuen els anglesos, donar el millor d'un mateix perquè això sigui realitat.
1: Moltes gràcies. Gràcies. Pedro Cano de Sandes, director general de la Gent Gran de la Generalitat de Catalunya. Ha estat un plaer. Montserrat Barceló, moltes gràcies. Antonio Martínez de Loyo, gràcies. Manel Becerra, Valentina Martos, gràcies. Lourdes Charles, José Ángel Martos, gràcies. Gràcies als nostres, com no, també, només faltaria, escoltadors i oients. Nosaltres marxem i diem allò, com sempre, amb aquest comiat, referent a les dones i homes sèniors als quals l'edatisme els marca amb la petjada de l'indiferència. És el programa que li dediquem amb elles, dones i homes. Tornem el dissabte vinent, a les 8 hores, temps del sentit de viure. Amb què? Identificar i treballar sobre, sota i en contra de la malaltia. Com detectem l'Alzheimer? Salutacions, doncs, de José Gil a la realització i del nostre becari, Cristian Estanescu. Ha estat un plaer, recordem Sentit de Viure. També el poden escoltar a qualsevol dia i hora al web de Ràdio 4 i a la plataforma de RN Audio. Els he parlat amb entranyable agraïment Manel Domínguez.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, encara a la recta final del seu viatge a Califòrnia. Després de teixir aliances tecnològiques, Illa tracta de traure talent cultural a Catalunya mirant a Hollywood. Enviada especial a Los Angeles, Lorna Enns.
2: Sí, ho ha fet amb una intensa agenda de reunions amb diverses companyies a Hollywood com Disney, Lionsgate o Infinity Ward. Illa ha tractat de vendre el Catalunya Media City per oferir aquest hub audiovisual a la indústria nord-americana i atreure produccions a l'ecosistema català. Salvador Illa.
3: Moltes d'elles ja estan treballant a Catalunya i si es tracta de reforçar aquests llaços amb elles i de manifestar el suport del govern. Algunes ens han expressat alguns projectes més a mig termini que treballarem per veure si es fem realitat. Però és que m'he reunit tot elles estan ja treballant, fent coses a Catalunya.
2: El president els ha exposat els diferents atractius a la indústria audiovisual catalana amb l'objectiu de situar Catalunya com un pol estratègic a nivell mundial pel sector audiovisual. Aquest dissabte, Illa posarà punt i final al seu viatge amb una visita a la planta de Grífols a Los Angeles.
0: Precisament l'avançada de l'acord pressupostari ha enxampat el president de viatge. El govern i Esquerra presentaran l'acord dilluns. Illa confia que acabaran revalidant també el sí dels comuns per acabar aprovant els seus primers pressupostos abans del 15 de juliol. Més qüestions. A Lleida ha estat detingut un pres considerat perillós i no rehabilitat en un atracament a un supermercat. Pepa Sanjanís.
4: Agents de la Guàrdia Urbana de Lleida, en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra, van detenir ahir un home de 56 anys com a presumpte autor d'un atracament a punta de pistola en un supermercat del barri de Pardinyers de la capital del Segrià. Es tractaria del pres reincident que encara no fa un mes va sortir del centre penitenciari Ponent, qualificat com extremadament perillós. Els tècnics de la presó havien advertit que tenia un alt risc de reincidència. L'atracament es va produir cap a les 4 de la tarda d'ahir. L'atracador va poder fugir i la policia el va detenir 2 hores després en un carrer del barri de Balàfia de Lleida. En l'atracament, cap persona va resultar ferida. Dino Marcelo Miller té antecedents per haver matat 2 policies i perpetrat diferents assalts violents i atracaments a supermercats de Lleida. Per tots aquests delictes ja ha complert les penes de presó.
0: En plana de salut, millora l'estat de l'únic espanyol positiu en antivirus. Tenia febrícula i símptomes respiratoris lleus. Mònica García, ministra de Sanitat.
5: Está siendo buena siempre con la prudencia que tenemos de ver estas evoluciones. No estaba casi asintomático, podemos decir.
0: Els altres 13 espanyols ingressats al Gómez Ullà de Madrid, tots negatius, se'ls farà una nova PCR dilluns. Aquest cap de setmana coneixerem també els resultats de la segona prova feta a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona, que havia donat també negatiu anteriorment. Per ara, l'Organització Mundial de la Salut manté els positius en 8, però el seu director general, Tedros Adhanom, alerta que podrien sorgir nous contagis perquè el període d'incubació és llarg. Recalca també que el risc per la població és baix.
6: WHO repeats that the risk from this event to the global population is low.
0: Dels 10 casos, 8 són positius i 2 probables, diu Adhanom, que recorda que no hi ha hagut víctimes mortals des del 2 de maig. I de l'exterior tenim una notícia de darrera hora perquè el president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que l'exèrcit nord-americà ha eliminat a Nigèria el número 2 d'estat islàmic. Trump assenyala que amb la mort d'Abu Bilal al-Minuki, els plans globals del grup terrorista queden altament reduïts. Precisament, el mandatari estatunidenc ja ha tornat de la seva cimera de la Xina, una cimera que valora positivament, ja que assegura que ell i el president xinès Xi Jinping comparteixen la visió sobre la guerra a l'Iran.
7: We feel very similar, right? We want that to end. We don't want them to have a new...
0: Tenim una opinió molt similar. Volem que la guerra acabi, que reobri l'estret d'Hormuz i no volem que l'Iran tingui una arma nuclear, assegura Trump. Però el Ministeri d'Exterior xinès ja ha mostrat en el passat el seu malestar per aquesta guerra iniciada pels Estats Units i Israel. La Xina ha demanat reobrir Hormuz, sí, però ha reivindicat una solució diplomàtica al conflicte. I precisament hores més tard, Washington ha anunciat una extensió de la treva entre Israel i al Líban de 45 dies. Hi haurà noves rondes de negociacions el 2 i 3 de juny, però les autoritats libaneses denuncien que els atacs no han aturat malgrat l'alto al foc. Coneixem ara la previsió del temps per aquest dissabte, dia 16 de maig. Emet Juan Carlos Piña, bon dia.
8: Molt bon dia, què tal? Avui a la Vall d'Aran i al vessant nord del Pirineu Occidental continua el cel molt ennuvolat amb precipitacions dèbils. A la resta de Catalunya, cel poc ennuvolat, encara que durant la tarda a l'interior se formaran núvols d'evolució sense descartar algun ruixat aïllat. Les temperatures diurnes avui pugen lleugerament, excepte al Ter Sud, on es mantenen sense canvis. Arribarem a màximes de 24 graus a Tarragona, 21 a Girona i Lleida, 20 a Barcelona. Per altra banda, bufa vent moderant de la component nord-oest al nord de l'Empordà i al Ter Sud, amb possibles ratxes molt fortes de vent al sud de Tarragona. A la resta de la comunitat, vent fluix a moderant de la component oest, excepte al Ter Oriental, on durant les hores centrals bufarà de les components est i sud. És una informació d'AEMET.
0: És tot per ara. Tornem amb més informació al punt de les 10 en aquesta sintonia a Ràdio 4. Bon dia.
1: Radio 4.

0: el gran aparador de l'escena musical del país. Catalunya Express Magazine amb Joan Arenyes. Els dissabtes i diumenges de 5 a 7 de la tarda.
1: L'amistat és una pedra de... important, no?, perquè l'edifici s'aguanti bé.
2: Acabada la Guerra Civil encara hi havia por.
3: Potser molta gent pensa que té depressió i creieu-me que potser és l'alcohol.
4: Irrepetibles.
5: Claro que merece la pena la vida. Exceptuando en situaciones, creo que muy, muy concretas.
6: T'espero dissabtes i diumenges, de 4 a 5 de la tarda, amb converses sense soroll i amb gent irrepetible.
4: Irrepetibles, amb Carles Mesa, a Ràdio 4.
7: Ràdio 4.

0: Són quatre dies, amb David Gallac Gesto.
1: Molt bon dia, companyia. Benvinguts a Ràdio 4. Benvinguts al Són 4 dies. Avui és dissabte, 16 de maig del 2026. Un dissabte més de ràdio, de cap de setmana. Una setmana, precisament, protagonitzada per les mobilitzacions dels docents. Jornades de vagues i de protestes a diferents punts del territori per fer visible el seu malestar i reivindicar millores per fer millor la seva feina, educar. Aquella tasca que consisteix en transmetre coneixements, actituds, valors, formes de cultura i a desenvolupar les seves facultats físiques, morals i intel·lectuals, aquestes facultats de l'alumnat. Són algunes de les definicions d'aquesta paraula d'educar que podem trobar al diccionari, perquè al final educar és la base de tot plegat, és l'origen i la llavor del que passarà a les nostres vides. Filosofies a banda, l'actualitat ens fa posar una mirada com no als Estats Units. Donald Trump ha assegurat a través de la seva xarxa social Truth Social que ha eliminat a Nigèria el número 2 de l'Estat Islàmic al món. Ho ha dit després del seu viatge a la Xina, on hem pogut veure a través de les imatges una demostració de poder mundial personificada en Donald Trump i Xi Jinping. I els que tenen un gran poder, en aquest cas musical, són els Sopa de Cabra.

Ahir van fer el primer dels dos concerts a Razmataz, avui de fet faran el segon, dins de la seva gira per celebrar els 40 anys de trajectòria musical. Es diu aviat la Sala Barcelonina, és un dels escenaris icònics pels de Girona i els seus seguidors, ja que van acollir la gravació del Ben Endins l'any 1993 i el concert de comiat de l'any 2001. Sopa de Cabra també passarà per Sant Feliu de Pallerols, el Festival Observa de Sabadell, el Pau Paterres de Tàrrega, el Camins de Manresa, el Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, el Mar d'Estiu de Santa Susanna, Camps a Mallorca, el Portal Blau a l'Escala, el Terramar a Sitges i el Terraco Arena de Tarragona. Serà per llocs, per tant, si us agraden el Sopa de Cabra, no dubteu, si encara queden entrades, que en algun d'aquests indrets no en queden, d'assistir a algun dels seus recitals. Recordeu que passi el que passi, la vida són 4 dies i 2 d'ells cap de setmana.

Som-hi amb els continguts d'aquest dissabte 16 de maig, aquest programa 737. A la primera hora ja el tinc preparat al meu costat. Ens acompanya, com cada dissabte, el Luis Mimendizábal per fer un repàs als protagonistes d'aquesta setmana. Després escoltarem la columna sonora de la Irene de Zumbil, avui dedicada a Neil Diamond, i farem dues entrevistes relacionades, com us explicàvem a la portada, amb el món dels docents. Ens acompanyarà Yolanda Segura, portaveu del sindicat Hostes, i Lluïsa Stoll, ella és membre del grup impulsor del manifest Aturem les sortides i les colònies. Això serà a la primera hora. Pel que fa a la segona, si és dissabte, doncs toca tertúlia d'actualitat. Avui ens acompanya la periodista i creadora de continguts Gina Rigol, el periodista i exprofessor universitari Cisco Bages, el soci de debat.org i estudiant de Ciències Polítiques Dylan Sawyer, el doctor en Filosofia Medieval per la Universitat de Harvard William Cole i el consultor de comunicació i membre de l'equip d'Intermèdia Jaume Moreno. Trucarem a la Universitat Autònoma, perquè, atenció, avui hi ha una jornada a la Universitat de Barcelona, perquè avui és una jornada també que fan dedicada a la ciència. Ens acompanya la Marga Becerra, i és responsable tècnica de la Unitat de Cultura Científica i Innovació de la Universitat de Barcelona. I a la tercera hora el que farem és, doncs, fer un repàs a la setmana amb el desordre global, avui amb el Nil Codina, periodista especialitzat en relacions internacionals. I ens acostarem fins al Festival de Morella amb la seva directora, l'Helena Moya. Parlarem amb el Faustino Muñoz, que és un bon amic d'aquest programa, per parlar del seu museu d'aigües. I acabarem amb en Raül Balam, que avui, atenció, ens parlarà, entre d'altres, de paelles. Tot això des d'ara i fins a les 12.

0: Som-hi amb els protagonistes de la setmana. És el moment de fer aquesta ullada cap enrere per destacar els noms propis de la setmana. Una tasca que té nom propi, i aquest nom propi és el de Luismi Mendizábal. Què tal, Luismi? Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Què tal, David? Molt bé.
0: Per on comencem? Vinga, va.
1: Pues mira, primer de tot, felicitats a tots els culers.
0: Ai, sí, sí.
1: Perquè van començar la setmana com a flamants campions de Lliga. Escut, aquí campionat, i com a tal ho van celebrar de valent el dilluns pels carrers de Barcelona i per altres indrets. Tu t'has recuperat ja de la ressaca de
0: sí,
1: la rua? O...
0: Sí, vaig participar perquè també per això de l'experiment sociològic. Feia molts anys que no hi anava una rua d'aquestes de festives de futbol i vaig a veure què tal aquesta experiència. Escolta, em va agradar molt, Luismi. Encara ara estic aquí els diumenges fent aquest màster, ja ho saps, de futbol de avançat. Futbol. Dic, vaig a veure la celebració. Com és això de celebrar una lliga? A veure què fan. Escolta, em va agradar recuperadíssim de dilluns.
1: Bueno, a veure si podem repetir l'any vinent.
0: A veure.
1: A mi m'agradaria destacar també un altre culer. És un cantant, compositor i poeta. Una referència per a diverses generacions.
2: Uno se

0: La Acadèmia de la Música atorgarà en la seva primera edició el seu Premi d'Honor a Joan Manuel Serrat pel seu llegat de vàlua incalculable al llarg de 6 dècades de trajectòria. Les seves cançons ja formen part del patrimoni cultural tant en castellà com en català i està considerat com una icona en l'Amèrica Llatina, on té milions de seguidors i seguidores de diverses generacions.
1: És un artista immortal, Lluís, que té un carisma especial. Anem al dimarts.
0: A veure, el dimarts va començar el festival de cinema més important del món, que és el Festival de Cannes.
1: El de Cannes, sí, sí.
0: Però aquell mateix dia també va fer una roda de premsa rocambolesca. Jo diria que torrentiana o torrentina.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: El president del Madrid, Florentino Pérez. Feia 15 anys que no compareixia en una roda de premsa davant els mitjans de comunicació. I en mitja horeta va tirar per terra aquest aura d'ésser superior que ha arrossegat durant anys. Uh-huh. Tindrem oportunitat de parlar amb més concreció demà.
1: Demà en parlarem.
0: Diumenge, sí, sí. A la nostra tertúlia de futbol.
1: Florentino Pérez, que serà un dels protagonistes de la tertúlia, per tot el que encara arrossega, i és un dels protagonistes d'aquesta setmana, sense dubte. Lluís, m'hi digues que dimarts, abans però, has dit que es va inaugurar el Festival de Cannes.
0: Pues sí.

0: Hem escoltat una cançó del Piano, la pel·lícula que va ser triomfadora en el seu dia en el Festival de Cannes, i és el festival més important del món, que no el més antic, eh? Compleix 79 edicions.
1: Déu-n'hi-do.
0: Jo crec que el Festival de Venècia és 3 o 4 anys més, més antic. I, bueno, ho fa amb bones notícies pel cinema espanyol i català. Per primera vegada en la seva història, 3 pel·lícules espanyoles competiran en la secció oficial. Amaga Navidad, de Pedro Almodóvar, La bola negra, de los Javis, Javier Calvo i Javier Ambrosi, i El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen. Totes tres aspiren als guardons més importants, però aquesta no serà la única representació de la nostra cinematografia.
1: Ho deies ara, Lluís Mic, el cinema català tindrà una representació que pot ser significativa, també.
0: Efectivament, la productora barcelonina Fast & Film ha aconseguit col·locar 3 pel·lícules a l'aparador de Cannes, on estrenarà The End of Heat a la secció Cannes Premier, La más dulce a la secció Una certa mirada, i el documental Rehearsals for a Revolution, a la secció Special Screenings. Però no acaba així la cosa, perquè l'actriu catalana Aina Clotet debuta com a directora dins de la secció La setmana de la crítica en la pel·lícula Viva. I Clotet protagonitza la pel·lícula en el paper d'una dona que acaba de fer els 40 anys i s'està recuperant d'un càncer terminal. L'acció se situa en un futur proper en què Catalunya pateix una sequera extrema.
1: Doncs estarem
0: pendents. Et sona una mica lo de la sequera, no?
1: Sí, la sequera, doncs ara afortunadament no la patim, però va ser notícia durant fa 2 anys, em sembla, si no recordo malament. Estarem molt pendents a veure què passa al Festival de Cannes amb totes aquestes pel·lícules i representacions de casa nostra. Lluís Mi, anem al dimecres.
2: Anem al dimecres.

0: de tela, mucha rana.
1: El dimecres va començar una notícia trist, la mort d'una persona que va ser una de les reines del paral·lel. Bueno, la reina per excel·lència del paral·lel, un mite del teatre Apolo i del gènere musical i picant que es coneixia com a revista.
2: La revista musical, sí, sí.
1: Exactament, pues, la mort de Tania Doris als 74 anys significa també la desaparició d'un món que ja no existeix. I també la transformació definitiva d'un barri que fa molts anys bullia de locals i de gent al voltant de locals de Music Hall. Mm-hmm. Però per a contrastar una mica, dimecres 13 de maig va ser l'aniversari, va ser del naixement d'un geni de la música que complia 76 anys.

0: David, a tu t'agrada el gran Steve Wonder?
1: Ara tiraré de tòpics i quedaré molt malament. Jo recordo la campanya aquella de la DGT, de Si bebes no conduzcas, i ara diràs, doncs, quina referència musical que... més bona? No és, que, no és ni musical, demano disculpes perquè no et puc dir res més, Luis Mi.
0: Jo et diré que la influència musical d'aquest home està per damunt de tots els anuncis que...
1: Sí, sí, no, segur,
0: que pugui
1: segur.
0: Fer.
1: He anat a buscar la pitjor referència. O sigui,
0: en
1: Luis
0: concret,
1: Mi,
0: jo recomano un disc, bueno, recomano molts, però és un disc, La vida secreta de les plantes, que és una joia.
1: Doncs m'apunto. Anotat queda, Luis Mi. Anem al dijous?
0: Anem al dijous.

0: Anem a parlar de diners, o més exactament de judicis per causa dels diners. Uh-huh. Dijous va quedar vist per sentència el judici contra Jordi Pujol i la seva família. S'ha posat un punt final a una instrucció que ha durat 14 anys i a un judici que s'ha allargat 6 mesos i ha concitat l'atenció de tots els mitjans de comunicació, a una absència significativa, la del mateix Jordi Pujol. No? Sí, sí. Cal dir que es manté la incògnita sobre els orígens dels fons i que la sentència podria estar llesta a finals de juliol.
1: Doncs a veure, ens apuntem al calendari, doncs a veure què passarà, no tant amb l'expresident Jordi Pujol, no, a veure amb la resta de la família, doncs, amb aquest origen d'aquests diners que se n'ha parlat, d'aquesta deixa de l'avi Florenci.
0: De l'avi Florenci.
1: Veurem a veure què passa amb tot plegat. Lluís,
0: veus que en uns minuts hem passat de Florentino a Florenci.
1: Sí?
0: Això sembla un...
1: Tot comença per flor. És a dir,
0: un joc de màgia, que gairebé.
1: Lluís, mi, com acabem la setmana?
0: Bueno, l'acabem parlant d'un esdeveniment cultural que ja va per l'edició número 44. El Saló del Còmic va arrencar ahir amb una edició prou ambiciosa en presència d'un gran número de figures internacionals que aglutinen des del manga més experimental de Shintaro Kago fins a l'estil inconfusible de Milo Manara, un referent del còmic europeu que en un moment de la seva trajectòria va col·laborar amb un altre mestre, Federico Fellini.

0: Luismi, ets aficionat al món dels còmics?
1: Pues mira, t'he de dir que quan era jove, ja a final del 70, era lector de El Víbora. I deia pues, revistes així com El Viejo Topo, revistes contraculturals i de còmic. Després, bueno, com que mai he sigut col·leccionista, no he sigut... ara mateix no llegeixo molts
0: còmics. No ets lector habitual.
1: Però m'agrada, i cada cop m'agrada més, perquè estan sortint també còmics que són adaptacions d'obres literàries, i és un fenomen molt interessant.
0: I que és... Jo soc un gran... Desconec el món del còmic, però reconec que si li hauríem de parar més atenció, perquè es presenten algunes propostes que són molt interessants i a vegades, sí, pel que sigui, no li dediquem el prou temps i realment doncs, amb aquest saló del còmic BCN que segurament si ens acostéssim allà descobriríem, o potser descobriríem que seríem uns aficionats al còmic.
1: Exactament.
0: Arran d'aquestes...
1: Perquè hi ha propostes de tota mena.
0: Doncs, Luismi Mendizábal, gràcies.
1: Fins a la setmana vinent.
0: I ara el que us anava a dir és que quan són pràcticament les 9 i 24 minuts del matí, el que fem a aquesta hora aquí al Són 4 Dies és escoltar a la Irene de Zumbil amb la seva columna sonora, avui dedicada a Neil Diamond.
2: Què tal, David? El New York Times acaba de publicar la llista dels 30 millors compositors americans vius i la veritat és que aixeca una mica de polseguera. No per falta de talent, sinó per la seva sorprenent transversalitat. Veure Bob Dylan o Bruce Springsteen compartint espai amb Bad Bunny, Kendrick Lamar o Taylor Swift ens convida a fer una reflexió. Que ja no som en l'era on, com deia Dylan, una cançó és una melodia i una guitarra. Avui dia, i ho apuntava bé el Jordi Bianchotto en un article al periòdico, la cançó contemporània no és cançó o no només és cançó, sinó que és arquitectura musical. És producció, és beat, és textures, és disseny sonor, és el ritme guanyant terreny a la melodia... Canvia el que significa ser un bon compositor i potser la figura també del productor que va guanyant doncs, més importància. L'evolució tecnològica i narrativa és fascinant, veure com canvia la música més enllà dels gustos personals, però sí que és cert que sempre quedarà un racó, penso, d'admiració màxima per la magnificència de la simplicitat, és a dir, una cançó senzilla que sobresurt per sobre de tota producció, una veritat autèntica que s'aguanta sense trucs, aquella que commou sense artificis. La música ens pot salvar l'ànima i he agafat també un autor nord-americà i un big hit per recordar-nos-ho. Neil Diamond ens explica que una melodia senzilla té el poder de curar, de guarir-nos el cor. Al cap i a la fi, la cançó continua sent el gran refugi. I potser serà feta amb una vella guitarra o potser serà feta amb un ordinador, però al final l'important és que la cançó sigui un reflex de nosaltres i que ens ajudi a expressar qui som. Songs and Blue.

No saps què fer durant el cap de setmana? La companyia de Ràdio 4 t'esperem cada dissabte i diumenge de 9 a 12 al Són 4 dies. Recordeu que la vida són 4 dies i dos d'ells caps de setmana. Són 4 dies amb David Gallac Gesto.

0: per 9:15, com us hem explicat a la portada, dedicarem part d'aquesta primera hora del Són 4 dies a parlar d'educació. És un dels temes que ha centrat la setmana, aquesta setmana que, com us expliquem, ha estat marcada per vagues, per mobilitzacions. Després de la reunió fallida amb Educació de dijous, els docents continuen mobilitzant-se per tot el territori, entre les reivindicacions, més recursos per atendre l'alumnat, especialment els que tenen més necessitats, a baixar les ràtios i un increment salarial d'entre 400 i 500 euros al mes. Entre les peticions també hi ha la de destinar més recursos per desplegar el decret, volem dir, de l'escola inclusiva. Saludem la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura. Iolanda, bon dia i gràcies per acompanyar-nos al Són 4 dies de Ràdio 4.
1: Hola, molt bon dia.
0: Com ha de ser, o com hauria de ser, li pregunto, la lletra petita d'un acord entre USTEC i Educació per tal de desconvocar les mobilitzacions previstes?
1: Ui, doncs això és una qüestió a negociar, però evidentment, primer de tot, volem doncs, tractar tots els punts de l'acord, o tots els punts que ja estàvem tractant abans que se signés l'acord amb Comissions UGT i l'administració. Els punts són les millores salarials, en el sentit de que hem de recuperar el nostre poder adquisitiu i posar en valor la feina que fem, mm-hmm, i deixar de ser els docents més mal pagats de totes les comunitats autònomes. Això per una banda. Després tenim el desplegament de model d'escola inclusiva, perquè ara mateix la complexitat a les aules fa que sigui impossible atendre a tot l'alumnat amb garanties. Mm-hmm. I després tenim altres qüestions, com és desburocratitzar la nostra tasca, perquè dediquem més hores a tasques burocràtiques que no pas doncs, a programar les nostres activitats d'ensenyament-aprenentatge o fins i tot a coordinar programar doncs, com ha de ser l'atenció a l'alumnat perquè aquesta sigui de qualitat. Uh-huh. I els currículums, també volem parlar de currículums perquè estem patint retallades de contingut, són continguts aliens a la realitat, que no responen a la realitat actual. Hi ha un problema amb el tema i que podem donar una millor qualitat als currículums. Uh-huh. I, no? Som les persones coneixedores de les matèries, així que això doncs, també és imprescindible poder-ho abordar.
0: Uh-huh. No sé si, potser amb aquesta pregunta, no sé si és òbvia o no, però no sé si han tingut alguna conversa amb Educació des de dijous.
1: No, des de dijous no. Sí, ahir ens van trucar perquè la reunió que havíem de tenir dimarts es posposa dimecres.
0: Serà dimecres, finalment.
1: I serà dimecres, finalment, sí. Uh-huh. Perquè dimarts hi ha unes compareixences de la consellera en comissió parlamentària per tota la qüestió de les infiltracions dels Mossos d'Esquadra, que aquesta també és un altre tema que té, que té tela.
0: Després li volia preguntar precisament sobre aquesta qüestió, però deixa'm reprendre el fil d'aquestes mobilitzacions. Ara vostè la mencionava precisament. La consellera Esther Niubó, en una entrevista a La Vanguardia que podem llegir avui, diu que no va ser un error no pactar amb els sindicats majoritaris. Vostè, quan llegeix això, què en pensa?
1: Que no va ser un error. Mm-hmm. Doncs això ja diu molt. Va ser un error gravíssim. El que va ser també un error va ser aquestes presses per arribar a un acord amb uns termes que encara no estaven acabats de treballar ni acabats de tractar i, per tant, que es quedaven en uns mínims, molt mínims, i que no resolen realment les necessitats que tenim a les aules, ni tampoc reparen la injustícia salarial que estem patint. Llavors, evidentment, després en la resta de punts tampoc s'arriba allà on s'hauria d'arribar, però aquestes dues qüestions són on més lluny s'ha quedat de poder realment donar una resposta àmplia, no?, per poder revertir unes situacions que són greus i que estan en alerta roja. Uh-huh. I aquesta, afirmar això, trobo de cara per part de la consellera, és absolutament, denota la seva manca de responsabilitat I, per tant, doncs, és que si no... Si la seva excusa, no?, o la seva justificació per intentar salvar els mobles d'un acord que no s'hauria d'haver produït, és dir, que no ha estat un error acollir les majories, que això vol dir que dona l'esquena també a la majoria del col·lectiu, la veritat és que això deixa molt en entredit la reputació d'aquesta consellera. No ens representa.
0: I també diu que s'ha recuperat un marge de diàleg, que és un mantra que anem escoltant els darrers dies. Vostè està d'acord?
1: S'ha començat... Bueno, sí, gràcies a la pressió que ha rebut per totes bandes, des de les vagues amb una majoria participativa del col·lectiu i les pressions socials que està rebent i polítiques que està rebent per tot arreu, s'ha vist obligada, doncs, a convocar una reunió que on no es va parlar pràcticament, bueno, no es va avançar en res, evidentment, no? No va venir amb una proposta sobre inclusiva que va anar anunciant als mitjans. No, tenim una proposta d'inclusiva, però després arriba la reunió i la proposta inclusiva no està sobre la taula. Bueno, la veritat és que va ser una reunió bastant, diguéssim, decebedora, perquè ja et dic, no, nosaltres estàvem disposats a quedar-nos allà el que fes falta per intentar, no?, posar allà unes bases sobre el que ha de ser aquests dies, que evidentment hem d'obrir un procés de negociació, amb un marc de negociació sobre tots els punts que ens permeti avançar en tots ells, i això, doncs, en aquest dia de reunió, ho vam haver d'arrencar nosaltres, perquè la seva voluntat no era aquesta, la seva voluntat era de parlar només d'inclusiva, que no ens sembla malament parlar d'inclusiva, al contrari, som els únics que portem una proposta concreta sobre inclusiva, un projecte ben clar i definit, amb un horitzó molt clar, els únics, ni l'administració ni cap altre sindicat té tan ben treballada la inclusiva com nosaltres, i volem parlar d'inclusiva, però no volem deixar de parlar de la resta de punts. I això ho vam haver d'arrencar amb insistència a la reunió i fer-los comprometre en que, doncs, a partir del dimarts, que ara ja serà dimecres, doncs, portaran una proposta sobre la taula i veurem si aquesta proposta realment és un marc de negociació que ens permeti avançar o no. Si veiem que no ens ha de permetre avançar, nosaltres no anirem a perdre el temps.
0: Precisament, li volia preguntar per aquests recursos que han de desplegar, o han de permetre desplegar el decret de l'escola inclusiva, perquè ho entenguem a nivell pràctic, què han de solucionar?
1: Doncs mira, la realitat que tenim a les aules és que hi ha una complexitat i una diversitat per diversos factors, no?, molt gran. Tenim, doncs, ja sabeu que en les darreres dècades hem patit un increment, doncs, d'alumnat nouvingut, no?, pels processos de migració que a Catalunya, doncs, hem estat dels territoris de més acollida.

0: I s'hi ha de posar els recursos necessaris, les prou aules d'acollida i persones que puguin estar, no, especialistes que puguin estar atenent-los en funció també de del que arrosseguin aquest alumnat, que sovint doncs, pot arrossegar doncs, circumstàncies molt greus, no? Alumnes que escapa de guerres, de conflictes en els seus països i que arriben doncs, bastant també tocats i traumatitzats. Això per una banda, i després tenim doncs tot el model, tota l'escola inclusiva, no? El desplegament del decret inclusiva que també incorpora tot l'alumnat doncs, que té diversitat funcional, retards en l'aprenentatge perquè està en risc social, tot aquest alumnat que també requereix una atenció individualitzada molt concreta, amb fins i tot hi ha alumnat que necessita una persona al seu costat totes les hores del dia perquè l'ajudi a caminar, no? a avançar, doncs, a poder seguir l'aula doncs, amb les seves màximes...
1: El seu dia a dia,
0: El seu dia a dia. Uh-huh. I tot això ara no ho tenim. No tenim, els recursos suficients, les ràtios són massa elevades, estem exigint reducció de ràtios per poder sostenir doncs, aquesta complexitat no tenim tampoc els espais i els moments per coordinar-nos amb els serveis externs, els serveis socials, serveis educatius, que són fonamentals també per donar aquest suport, no? Perquè aquest alumne, com ja t'he dit, no és només el que li passa dins de l'aula, el que li passa dins de l'aula és un reflex també del que li passa fora o de la seva situació personal, no? De la seva situació de salut, o situació de cognitiva, situació de mobilitat, el que sigui, o la situació que ha viscut doncs, o que viu en l'entorn de la seva família, doncs, en risc de pobresa o en risc de desestructuració. Tot això requereix una anàlisi i posar sobre la taula doncs, totes aquelles qüestions que puguin condicionar doncs, l'estat emocional i el rendiment d'aquest alumnat i abordar aquestes causes. I això per això necessitem els especialistes i els professionals necessaris i coordinar-nos amb ells i tenir els suports interns i els externs, tots coordinats per crear aquests equips multidisciplinars. Això ara no ho tenim. I aquest és l'horitzó al qual hem d'arribar. D'acord? Llavors, per això cal una planificació, establir bé l'horitzó i una planificació de desplegament de recursos i mesures per poder-ho fer possible.
1: Aquest matí crec que celebren el Consell Nacional a Barcelona, de l'USTEC. No sé si ens pot avançar alguns punts de l'estratègia que seguiran a partir de la setmana vinent.
0: No, perquè precisament els hem de discutir i els hem de decidir. Evidentment, nosaltres tenim molt clar com a sindicat que estem disposats a negociar, que hi dedicarem les hores que faci falta, però clar, falta que l'altra part, no? Doncs mostri predisposició per també negociar les hores que faci falta i arribar doncs, aquest punt satisfactori per a les dues parts, no? I que el col·lectiu doncs, realment accepti doncs, les propostes que es puguin posar sobre la taula, perquè nosaltres sí que tenim molt clar que no signarem res que el nostre col·lectiu no avali. Ho tenim claríssim, ho sotmetrem a consulta i el que ens digui el col·lectiu nosaltres signarem i si ens diuen que no, doncs seguirem batallant per millorar aquell punt on realment ens haguem quedat enrere. Però aquesta és la nostra... O sigui, la nostra voluntat és aquesta. En cap moment ens vam aixecar de la mesa i, per tant, nosaltres, totes les hores que facin falta. Uh-huh. Això sí, demanem responsabilitat per totes les parts.
1: La setmana vinent, de moment, si no vaig errat, estan previstes noves mobilitzacions. També dimecres una vaga en el grup de 0 a 3 anys. No sé com, amb els docents, quan els hi comuniquen o tenen sobre la taula aquest calendari, no sé si perceben algun símptoma, a vegades és difícil, no?, mantenir aquesta mobilització en el temps. No sé què els hi diuen.
0: Bueno, clar, hi ha esgotament, hi ha cansament perquè portem massa temps amb aquesta situació. No és cosa d'aquest any només, sinó que venim arrossegant un malestar des de fa molts anys, que la cosa s'ha anat incrementant i que ha arribat un moment en què ja, no? És com tot, no? Que ja dius prou i fins aquí hem arribat i ja no podem més, no? I salta l'espurna per alguna raó, que igual no és la... No? Allò que diuen, a vegades les coses salta per una tonteria, però salta l'espurna per alguna raó I la gent diu, bueno, ja esclata, no? Doncs és el que ha passat, i de moment, doncs ara ja, evidentment, doncs el malestar...

0: manté doncs, aquesta organització de base i a la gent doncs, amb clau molt participativa. Evidentment que això és allargant el temps, pot passar que hi hagi un desgast perquè també és esgotador. És que és esgotador, fins i tot nosaltres ens mantenim perquè som els representants de les persones treballadores i hem d'estar al peu del canó, però és cansadíssim, és molt esgotador. Llavors pot passar que en algun moment doncs, potser el que són les vagues no? o les mobilitzacions tinguin menys pes, però es poden donar altres fenòmens, com el que ja s'està donant, que és doncs, que deixin de fer activitats que es fan i es sostenen amb el voluntarisme de les persones treballadores, com cito l'exemple, sortides i colònies, no? Que aquí a Catalunya les colònies són de les poques comunitats autònomes que les fa a dintre del... És a dir, que fan colònies a l'escola. No? Jo parlo amb gent d'altres comunitats autònomes i em diuen, però esto de las colonias, ¿qué es? sí, mira, los campamentos, ah, però això, tá, ells ho fan, però amb extraescolars, en caus, esplais, no? Però no a l'escola. Llavors, a Catalunya és un valor que tenim, sí, d'acord, és un valor que tenim. La consellera va dir, és que a Catalunya som l'única comunitat autònoma...
1: Ho posava en valor, això, sí.
0: I es posa en valor. Molt bé, perfecte, doncs està molt bé, però això s'ha de valorar. També, si es posa en valor pedagògic, també ha de tenir un valor diguéssim, laboral. No pot ser que continuem duent a terme activitats que són 24 hores de feina durant 2, 3, 4, 5 dies, amb la gran responsabilitat que suposa emportar-te en desenes i desenes d'alumnes, no? Si hi ha un... Les famílies diuen, ostres, un fill, és una gran responsabilitat. Imagineu-vos en 30, 60 o...
1: Una classe sencera o diverses classes.
0: Diverses classes. I a més que tu aparques la teva vida personal i t'has de buscar la vida perquè la teva logística algú l'assumeixi i a vegades això et suposa una despesa econòmica perquè t'has de buscar cangurs. Això no pot ser que això no es valori. I quan estem parlant de quals salaris, és recuperar el poder adquisitiu i també posar en valor totes aquestes activitats, que has citat aquesta, però és que n'hi ha moltes altres. També fem càrrecs a l'escola, assumim càrrecs de coordinacions que no ens els paguen. I tu estàs fent la feina i dediques moltíssimes hores. No? Pues tot això... Al final sembla que és que només vulguem peles, no? Si estem parlant de tota la resta, volem recursos perquè no signarem un acord on no hi hagi un desplegament de mesures i recursos per l'escola inclusiva, però tampoc signarem un acord on no es posi en valor la feina no es posi en valor la nostra feina. I això vol dir, doncs, aquestes actualitzacions salarials per poder cobrar el salari que ens pertoca en funció del cost de la vida i que ens mereixem.
1: Una última pregunta, senyora Segura. Li volia preguntar pel cas de les infiltracions dels Mossos. Creu que n'hi ha prou amb les explicacions d'aquesta setmana de la consellera d'Interior, Núria Parlon? Vostè crec que demanava responsabilitats i explicacions.
0: Sí, nosaltres demanem, evidentment, explicacions. I, de fet, nosaltres ho portem als tribunals. Volem saber quantes actuacions hi han hagut, perquè estem segurs que no ha estat l'última actuació. Volem saber què se n'ha fet d'aquesta informació, de la informació que se sostreu en aquestes infiltracions, malgrat que ens han assegurat que no s'ha utilitzat. Com ho poden saber si no desconeixien, segons ell, que s'estaven fent aquestes operacions? Per tant, no pot saber què se n'ha fet també, com s'ha utilitzat aquesta informació. I la cosa és molt greu. Llavors, evidentment, aquí han d'haver responsabilitats polítiques. Perquè és que, a més, el cos dels Mossos d'Esquadra continuen actuant amb total impunitat, sense cap mena de control. Ahir mateix, per exemple, a la manifestació que es va dur a Lleida, els Mossos van agredir a les persones manifestants i hi havia un mosso gravant, a més, la manifestació. Per què grava un mosso la manifestació? És que s'estan duent a terme a accions que vulneren els drets a reunió, manifestació, a dret a protesta també, a dret de reunió, protesta, a dret de vaga i, a més, posant en perill la confidencialitat de les persones treballadores. Llavors, evidentment que volem responsabilitats polítiques. Aquí algú els responsables han de dimitir, perquè això que ha passat és un escàndol. És un escàndol. En un estat democràtic no ens ho podem permetre.
1: Doncs estarem pendents de com evoluciona la situació de tot plegat. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, gràcies per acompanyar-nos aquí al Són 4 dies de Ràdio 4. Bon dia.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Continuem posant el focus en l'àmbit dels docents. Aquesta setmana hem conegut que els centres educatius adherits al manifest Aturem les sortides educatives, en parlàvem precisament fa una estona, ara fa uns minuts, amb la Iolanda Segura. Aquest manifest supera el miler de centres educatius adherits en concret. Són 1.106, segons les dades que apareixen al seu portal web. Saludem a aquesta hora Lluís Estol. Ella és membre del grup impulsor d'aquesta iniciativa. Senyora Estol, gràcies per acompanyar-nos aquí al Són 4 dies de Ràdio 4.
2: Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Per què creu que aquesta iniciativa té una gran acollida entre els centres educatius?
2: Bé, crec que és una iniciativa que ens afecta a tots, a les escoles de primària i de secundària, i en les quals tots estem d'acord, tots els docents, doncs estem fent unes tasques totalment voluntàries, i és una mesura de pressió que podem utilitzar per forçar el negociament amb el departament.
1: Creu que en els propers dies s'afegiran més centres?
2: Sí, estic convençuda. El creixement de les adhesions ha sigut exponencial. Vam començar amb 40 centres de la zona del Maresme i Lleida, i al cap d'un mes ja érem 500. Ara estem a 1.100 i ara venen tots els claustres del tercer trimestre, i estic segura que arribarem a 1.500 abans que acabi el curs. Mm-hmm.
1: Expliqui'm com va sorgir aquesta idea. Quin és l'embrió d'aquesta iniciativa?
2: Aquesta iniciativa va sorgir aquí en un centre docent de secundària del Maresme, i també al mateix temps en una escola de primària de Lleida. Unes docents van tenir la idea de proposar aquesta iniciativa per posicionar-nos davant del departament. Es van posar d'acord, van començar a mobilitzar-ho, i ha tingut aquest creixement. L'objectiu no és altre que tenir un punt de negociació amb el departament. Nosaltres no volem deixar de fer sortides ni colònies. Nosaltres estem convençuts del valor pedagògic i social que tenen aquestes activitats per l'alumnat, i a nosaltres ens agrada, creem lligams amb els alumnes. No volem deixar de fer-ho. Però és una cosa que vull que quedi clar, que no se'ns valora ni se'ns retribueix, que ho fem de manera voluntària, i per tant tenim tot el dret a deixar de fer-ho. I veiem que està afectant a altres sectors com les cases de colònies, empreses d'autobusos, etc. I que això comporta un impacte econòmic. Esperem que el departament això ho vegi i pugui seure a negociar.
1: Es parla de voluntariat, d'altruisme. Si no vaig equivocat, crec que el mes d'abril la Generalitat va aprovar una compensació per pernoctacions de 50 euros per nit a partir del curs vinent. Clar, entenc que aleshores aquesta xifra per vostès no és suficient.
2: Home, ens sembla ridícula, la veritat. La nostra jornada laboral és de 7 hores i mitja diàries, i estem parlant de que fem 24 hores. I 3 dies, i a vegades a secundària ens en anem 7 dies de viatge de final de curs, etc., o de final d'etapa. Aleshores, 50 euros per pernoctació, estem parlant que no arriba a 3 euros l'hora. Mm-hmm. I són hores nocturnes amb responsabilitat civil, penal, que tenim per ser responsables de tot un seguit d'alumnes. No és suficient, ens sembla ridícula. Mm-hmm. Sí.
1: Ara em mencionava empreses d'autocars, cases de colònies. Parlen amb aquests sectors, que també doncs, en el seu cas es queixen de que si no es fan colònies ells doncs perden uns diners, com és, entenen el seu manifest, entenen les seves reclamacions?
2: A nosaltres ens ha contactat només empreses del lleure, que organitzen doncs sortides sortides de dia, de l'entorn local, cultural, etc. Entenen el nostre posicionament, ens donen suport, però a la vegada ens diuen que afectem a petites empreses, que hi haurà gent que es quedarà sense feina, que ens demanen que puntualitzem de només afectar, per exemple, a grans empreses, com tots sabem, doncs, cases de colònies d'aquestes tan grans, i no a petita empresa, però nosaltres no volem diferenciar entre això perquè no és una cosa que vagi amb ells, és una cosa nostra, dels docents de Catalunya, de la nostra feina, de la nostra dignitat, de les nostres condicions laborals. És una cosa nostra. Nosaltres ho estem fent de manera voluntària i tampoc creiem que totes aquestes empreses puguin existir gràcies al voluntariat dels docents. No veiem que sigui just, la veritat.
1: I pel que fa, ara em preguntava, pel que fa a les famílies dels centres educatius, entenen el seu malestar?
2: Sí, hem tingut moltes comunicacions d'AFES que s'han adherit també a un manifest que hi ha per donar-nos suport, també inclús amb el tema de les colònies i les sortides. Hem vist també en altres mitjans que hi ha famílies que es queixen, que no els hi sembla bé, que ens diuen que els primers afectats són els seus fills, i ho entenem, i és així. Mm-hmm. És així, però nosaltres volem també que tinguin la idea o la percepció que són importants aquestes colònies, potser són 3-4 dies a l'any, i són importants, i nosaltres això ho creiem fermament, però creiem que són molt més importants la resta dels 170 i pico dies de curs escolar en els quals no se'ls atén com se'ls hauria d'atendre. Per tant, pensem que és un sacrifici just per recuperar aquesta atenció que volem donar a la resta a l'alumnat la resta de l'any, que creiem que és molt important.
1: Senyora Stoll, vostè crec que és professora a un institut a Pineda de Mar? No sé si vaig equivocat. Clar, ens feia aquesta anàlisi, aquest detall del que suposa per a un docent anar de colònies, però expliqui'ns què senten quan, a nivell d'aquesta càrrega legal que pateixen, com ho porten a nivell emocional, per exemple?
2: A veure, et pots trobar de tot. Hi ha sortides que va tot molt bé i tornes content i vas bé, no dorms, això segur, etc. Hi ha sortides que hem tingut problemes. Nosaltres a l'institut, amb alumnat doncs de 15 a 16 anys, doncs d'alcohol, de drogues, de corredisses pels passadissos. Clar, nosaltres tenim una responsabilitat, ens en portem amb molts nens. A vegades ens angoixa realment. He tingut companyes que han tornat un viatge a Londres, per exemple, i han dit, jo no vaig mai més de viatge amb l'alumnat, perquè és un patiment continu, que no els hi passi res. Inclús te'n vas a l'estranger, a vegades, no? Uh-huh. I dius, ostres, que no els hi passi res, que no, ningú prengui mal, que són moltes coses, és molta responsabilitat, i a vegades és una angoixa. Uh-huh. Tot això de manera altruista.
1: Uh-huh. I com a docent, ara, a banda d'aquest manifest, vostè com està vivint aquest cicle de mobilitzacions del sector?
2: Bé, jo estic personalment molt commoguda per tota la mobilització que s'està fent, perquè, i crec que ho he de deixar clar, no només volem un augment salarial, és una de les coses que demanem, volem una escola de qualitat. Volem poder atendre l'alumnat amb dignitat, amb condicions, amb recursos. Tota la diversitat que tenim a l'aula és insostenible. Aleshores, jo estic commoguda per tot aquest moviment, a més d'unió de la major part dels sindicats i de la major part dels docents. Aquesta iniciativa d'Aturem les sortides és una iniciativa docent, no estem lligada a cap sindicat. I a mi em commou especialment que s'hagin adherit 1.100 centres, això significa que hi ha hagut 1.100 claustres que ho han parlat, que ho han fet un debat en el claustre o en l'assemblea docent, ho han votat i s'han adherit en el sentit de anem a unir-nos perquè volem una escola pública de qualitat.
1: Uh-huh. I com a mestra, com a docent a Pineda de Mar, vostè quins recursos troba a faltar en el seu dia a dia com a professional?
2: Doncs mans, necessitem mans. Mira, ens estan enviant ordinadors, panells digitals, Robòtica, taules per fer ràdio. Ens envien un munt de material que ningú demana i no ens donen mans, que és el que necessitem. Més personal, més recursos. Personal també de les vetlladores, que també estan en un món molt precari i també estan en vaga. Personal d'atenció, de suport. Necessitem mans per poder atendre l'alumnat i tota la diversitat, que cada vegada és major el que ens enfrentem a l'aula cada dia.
1: Lluïsa Estol, ella és membre del grup Impulsor Aturem Sortides Educatives. Gràcies per acompanyar-nos aquest matí aquí en directe al Són 4 dies de Ràdio 4. Molt bon dia.
2: Molt bon dia, moltes gràcies.
1: Doncs amb aquesta entrevista a la Lluïsa Estol i a la Yolanda Segura tanquem aquesta primera hora del Són 4 dies. Avui, com no podia ser d'una altra manera, hem volgut centrar-la en les reivindicacions dels docents que, com us hem anat explicant aquí a Ràdio 4, han marcat tota la setmana a nivell informatiu en la seva vessant social, pedagògica i també, com no, amb la seva derivada política, que fins i tot avui en una entrevista a La Vanguardia la consellera Esther Niubó, la consellera d'Educació, doncs és un tema que s'anirà arrossegant al llarg dels propers dies i de la propera setmana, de ben segur, amb diverses reunions, una reunió que finalment ens anunciava Yolanda Segura, la portaveu d'USTEC, que tindrà lloc dimecres aquesta reunió amb els sindicats i el departament. Quan siguin les 10 i 7 minuts aproximadament, ens hi tornarem a posar aquí el Són 4 dies amb la segona hora. Ara el que farem és donar pas als nostres companys dels serveis informatius de Ràdio 4 perquè ens actualitzin tot el que passa aquí a casa nostra i arreu del món. Fins ara.
3: Són les 10. Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bon dia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, més a prop d'aconseguir aprovar els seus primers pressupostos de la legislatura. El tren orbital pactat amb Esquerra Republicana podria ser la primera pedra d'uns comptes que rubricaran dimarts amb la signatura d'Illa i Junqueras. Des de Los Angeles, el cap de l'executiu confia en la bona entesa amb els republicans.
5: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que ja s'hem explicat, que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya avui anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assolint un acord amb Esquerra Republicana.
4: El tren orbital és la nova línia ferroviària que connectarà el Garraf, el Penedès, el Vallès i el Maresme, una obra valorada en 5.200 milions d'euros. Aquest dilluns Esquerra Republicana li donarà llum verda durant la celebració del seu Consell Nacional. S'engegarà així la maquinària perquè dimarts Illa i Junqueras signin el pacte per als pressupostos perquè comenci la seva tramitació al Parlament i es puguin aprovar la primera quinzena de juliol. Uns pressupostos que, de ser una realitat, podrien també desencallar un conflicte entre el govern i la comunitat educativa. Aquest dissabte el sindicat majoritari USTEC-STES celebra el seu Consell Nacional per decidir el nou full de ruta a seguir. La portaveu Yolanda Segura diu que la voluntat del col·lectiu és negociar invertint tot el temps que sigui necessari i li demana el mateix compromís al departament, mà estesa per arribar a uns acords que siguin satisfactoris per a les dues parts, però alerta, no s'acceptaran si no tenen el vistiplau del col·lectiu. Són declaracions al programa Són 4 dies de Ràdio 4.
0: Tenim molt clar que no signarem res que el nostre col·lectiu no avali. Ho tenim claríssim, ho sotmetrem a consulta i el que ens digui el col·lectiu nosaltres signarem i si ens diuen que no, doncs seguirem batallant per millorar aquell punt on realment ens haguem quedat enrere.
4: Aquesta setmana la tanquen amb 4 jornades de vaga de les 17 previstes per aquest mes de maig. I també us expliquem que la Generalitat formarà fins a 250.000 treballadors públics en matèria d'intel·ligència artificial amb una inversió d'uns 5 milions d'euros. L'objectiu és que aquesta eina sumi i faci que l'administració sigui més àgil i eficient, però sense apartar el valor humà. Albert Dalmau és el conseller de la Presidència.
6: Per enviar un missatge clar, la IA no substituirà a ningú, però també volem un ús massiu de la IA per fer més eficients els nostres processos, perquè volem alliberar tasques perquè tinguem treballadors tractant directament amb les persones, amb les empreses, amb el conjunt de la ciutadania.
4: Un exemple de com la intel·ligència artificial pot millorar algunes tasques l'exposa la Montse Vallès, jurista de la Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana de la Generalitat.
7: A l'hora de redactar informes, quan tu demanes a la intel·ligència artificial que et faci un seguit de conclusions o et faci un seguit de consideracions per arribar a una conclusió, això potser li hauríem de dedicar 2-3 dies i amb la intel·ligència artificial et redueix aquests 2-3 dies a minuts.
4: El govern també vol impulsar cursos específics perquè els propis equips puguin crear un centenar d'agents d'intel·ligència artificial que automatitzin tasques i millorin els processos. I de l'exterior us expliquem que els Estats Units eliminen el número 2 d'Estat Islàmic, Abu Bilal al-Minuki, a Nigèria, a qui descriuen com el terrorista més actiu del planeta. Ho ha confirmat el president nord-americà en un missatge publicat a xarxes socials. L'operatiu ha estat una missió complexa i molt ben planificada per les forces armades estatunidenques juntament amb les de Nigèria. En esports, final de la Copa de la Reina, Barça Atlètic de Madrid aquesta nit a les 9 a l'estadi de Gran Canària. Les blaugrana busquen el tercer títol de la temporada. També seria la tercera copa consecutiva i la 12a en tota la història. El tècnic Pere Romeu parla del potencial de l'Atlètic.
8: I un Atlético que si no tens la humilitat suficient per pressionar-les és un equip que et surt bé perquè té Bilde, té Fiar, mateix jugadors al mig del camp, amb bona capacitat ofensiva i bones passadores. Per tant, haurem de ser super, super agressives a la pressió alta, com ho hem sigut sempre contra elles, per intentar recuperar i estar a camp rivalla.
4: I Gran Premi de Motociclisme de Catalunya, el circuit de Montmeló, aquest matí classificació oficial de les graelles. A les 3 de la tarda serà la cursa curta. La gran absència, la de Marc Márquez, que va caure ara fa una setmana a França, que el va obligar a passar per quiròfan. I ara el que fem és interessar-nos per la previsió meteorològica des de l'EMET. Juan Carlos Piña, bon dia.
9: Molt bon dia, què tal? Avui a la Vall d'Aran i al vessant nord del Pirineu Occidental continua el cel molt ennuvolat amb precipitacions dèbils. A la resta de Catalunya, cel poc ennuvolat, encara que durant la tarda a l'interior se formaran núvols d'evolució sense descartar algun ruixat aïllat. Les temperatures diurnes avui pugen lleugerament, excepte al Ter Sud, on es mantenen sense canvis. Arribarem a màximes de 24 graus a Tarragona, 21 a Girona i Lleida, 20 a Barcelona. Per altra banda, bufa vent moderant de la component nord-oest al nord de l'Empordà i al Ter Sud, amb possibles ratxes molt fortes de vent al sud de Tarragona. A la resta de la comunitat, vent fluix a moderant de la component oest, excepte el terç oriental, on durant les hores centrals bufarà de les components est i sud. És una informació d'EMET.
4: És tot, més notícies al punt de les 11 aquí a Ràdio 4.
3: Ràdio 4. El mes que es porta a Ràdio 4 ha canviat d'horari aquesta temporada, però no ha variat la seva filosofia. Continuem fidels als valors de l'esport i al seu poder com a eina de superació, integració i solidaritat, entre molts altres. Al Més que Esport descobrim persones, sovint anònimes, amb històries extraordinàries i també esportistes famosos amb històries humanes, i tot gràcies als valors de l'esport. Més que Esport, dissabtes i diumenges a 2:15 de la tarda a Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Són quatre dies, amb David Gallac Gesto.
1: Passen gairebé 7 minuts de les 10 del matí, segona hora del Són 4 dies, i ja sabeu que si és dissabte i és aquesta hora, doncs toca fer la tertúlia d'actualitat.

0: Hem explicat a primera hora avui amb la Gina Rigol. Què tal, Gina? Molt bon dia.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: També amb el Siscu Bages. Què tal, Siscu? Com estàs? Bon dia.
2: Tinc molt de panxa.
0: Ai, bueno, vaja.
2: Bueno, però és habitual en mi, o sigui que l'únic que he fet ha sigut no prendre cafè aquest matí. I, bueno,
0: I aguantaràs el matí?
2: Sí. Sí? Bueno,
0: farem el que podrem.
2: Sí, exacte,
0: no?
2: exacte.
0: Jaume Moreno, què tal, Jaume? Molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: Què
3: com
0: tal?
3: Estem?
0: Tot bé?
3: Tot bé, de moment.
0: I també ens acompanya el Dylan Sawyer. Què tal, Dylan? Bon dia.
4: Bon dia.
0: I el William Cole. William, què tal? Com estàs?
5: Sí, molt bé. Avui mateix, al dematí, he tornat un creuer i em sento molt malament.
0: Ai!
5: Això estic bé.
0: Per què, per què?
5: Ai. No sé. Ja veurem després del programa que...
0: Tu informa'ns. Sí, qualsevol
5: sí,
0: situació,
5: però
0: sisplau.
5: Potser que vosaltres podeu informar-me a mi.
0: També és doble informació. La compartirem entre... Et sembla? Fem aquest pacte? Això. Compartim la informació?
2: Vens de l'Argentina o no vens?
5: No,
0: ara has d'explicar-ho.
5: Del nord i tot, sí.
0: Ah, doncs,
2: s'ho inventa.
0: Clar, no vol donar més detalls i ho entenem. No passa res. Vinga, va, som-hi. Hem parlat ara fa uns minuts amb Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, també amb Lluís Estol, que és membre d'aquesta plataforma, d'aquesta iniciativa d'Aturem les sortides educatives. Jornada marcada per les mobilitzacions de docents que no perquè estiguin al calendari sempre ens deixen titulars i ens deixen unes reivindicacions que ens sonen d'alguna manera a una cantarella que hem escoltat alguns dies. Gina.
1: Sí, a veure, jo estava pensant, home, aquesta setmana el titular l'han deixat més aviat el govern, no?, i els Mossos, que els professors en aquesta ocasió. Però sí, és un tema recurrent quan vinc aquí, sempre em toca parlar de professors, però és que em reitero en l'absoluta defensa de la seva feina i és cert que fa temps que arrosseguem un cert menyspreu, jo diria, cap a tota la feina que fan i sobretot una pèrdua de consciència sobre el volum de feina que van adquirint cada vegada més i més, no? A mesura que posem responsabilitat a l'escola sobre l'educació dels nostres infants i ens la traiem nosaltres de sobre, els professors van suportant més coses i, clar, arriba un moment que això fa un pet.
0: Mm-hmm. Siscu?
2: No sé, està pensant en com es pot resoldre aquest tema, no? Perquè no és nou, no? El que és nou és la contundència. Jo crec que aquestes manifestacions tan multitudinàries no les havien vistes ni aquí ni al País Valencià, que també n'hi ha
0: aquests dies. Que també n'ha estat de vaga,
2: no?
0: sí.
1: Bueno, indefinida, no?, al País Valencià, de fet.
0: Aquesta setmana l'han fet de tota, vaja.
2: Per reivindicar millores és bo i necessari i a tots els sectors, però en quin punt arribes a un acord i dius, vale, doncs mira, escolta, si en demanàvem 500 ens quedem en 300 i volíem tants profes nous per inclusió, doncs tirarem uns quants, no? La veritat és que em costa de veure quina és la possible sortida, no? Perquè si són comissions i UGT, són sindicats que més o menys són... Bueno, són pràctics, diguéssim, no? Diuen, buscant una solució, doncs mira, arribem a aquest acord, no?
1: Sí, però són minoritaris, no?, en educació.
2: Però bueno, aquí, però en altres sectors no.
1: Bueno.
2: En altres sectors on són majoritaris, doncs el que ells diuen, doncs més o menys s'accepta i funciona, no? Aquí no, perquè són minoritaris i per tant, com que el majoritari és l'USTEC, no? No sé. Després hi ha una altra qüestió, que és que davant d'aquesta protesta, molta gent es posiciona en funció dels partits polítics que ells s'han identificat.
0: Amb els
2: no?
0: que sent simpatia.
2: Si tu ets societa, doncs, hosti, aquesta mani es passen molt, perquè això de l'educació és culpa de Convergència i de les que hi havia abans i tot això, no? I ara ens toca a nosaltres a resoldre aquest tema sense pressupostos, sense diners i tal, no? Si ets d'altres sectors de l'oposició, doncs dius, oh, que la culpa és de la New Bo aquesta, que fot fatal i que no sap negociar, que és antipàtica i tal, no? I en aquest context, buscar una solució, jo ho trobo complicat, però bueno, sembla que hi havia algunes perspectives de que es pogués arribar a un cert acord, no?
0: Dylan.
4: A mi em sembla increïble que hagi trigat tant en arribar a aquest punt. Jo d'aquí sóc el més recent anar a l'escola i les condicions del que estaven sumes no només els treballadors, és a dir, els docents, sinó els estudiants, em semblen increïble que hagi trigat tant de temps en arribar a aquest punt.
1: Mm-hmm. Quin eufemisme per dir que ets el més jove de la taula.
0: Ara he pensat precisament
1: tots,
0: en això,
1: vale.
0: Gina. Dic, està molt bé aquest eufemisme, el més jove de la taula, altres que hi ha a l'escola, ens queda...
2: Jo he estat profe de la uni, de la universitat, no? I allà també, clar, les condicions són...
0: També hi ha altres condicions,
2: ja, fatal, diguem que si de cop i volta es munta una protesta per la situació dels professors universitaris, es pot muntar el mateix caos en qualsevol moment.
0: Jaume. Com ho veus?
3: No, aquí alguna vegada ha sortit el tema, he comentat que aquí hi ha una torpesa de base, que és el fet d'arribar a un acord sense tenir en compte l'USTEC, que és el sindicat majoritari, a la pública. A la privada no. Això, i aquí se'ls hi va, aquí és un va relliscar al govern. A partir d'aquí hi ha un problema estructural que ja anem arrossegant de fa molt de temps. Encara no hem recuperat les retallades que es va fer ja fa tant de temps que ja ni ens recordem quasi de qui manava. I el cas és que, a més, la inversió que hi havia en aquell moment actualment seria insuficient, perquè també hi ha hagut un creixement de la població. És a dir, la població ha crescut i tenim menys recursos dels que teníem fa 15 anys. Doncs, bueno, doncs la cosa, evidentment, les costures al final donen per el que donen i acaben rebentant-se, i és el que ha passat aquí. I després també hi ha una altra cosa, que és si realment existeix una voluntat d'arribar a un acord. Per totes dues bandes, ho dic. Jo entenc que en aquest moment, doncs, el govern de la Generalitat està entrampat també amb l'acord que va signar al seu moment amb la UGT i Comissions, i que d'aquí no es voldran moure, perquè al final és posar en qüestió la seva negociació. Però per l'altra banda, quan una de les úniques reivindicacions dels mestres que van ser que volem cobrar 400 euros més, en un país on la gent cobra 1.500 euros, és demanar una exigència fora de lloc, perquè s'ho mereixen, no ho poso en dubte, però sí que és una exigència que la gent ho veu com una cosa molt marciana, tenint en compte el que li arriba cada final de mes a la seva butxaca, no? No, i estic d'acord que s'ho mereixen, no? Però vull dir-te que el plantejament que s'hagi, la proposta, la petició que s'hagi sonat més, hagi sigut aquesta, és una mica qüestionable.
0: William.
5: Aquests temes són eterns. És que jo em recordo la meva infància a Nova York, que hi havia els col·lectius, els treballadors del metro, que no sé si existeix un col·lectiu de treballadors de metro aquí, els treballadors de la brossa, els treballadors de bien, salut pública no té tanta importància als Estats Units, però aquí sí. Aquí fan vaga els metges i és un problema, no? I els metges mereixen més diners, no dubto. I els professors es mereixen més diners, no dubto. I tots els col·lectius de treballadors públics. El problema és que aquí tenim l'afegit que els professors són... És un col·lectiu principalment femenina. És l'única que tenim aquí, no? Que tradicionalment els professors de col·legi normalment són dones, la gran majoria. I això té les seves raons, té raons històriques, potser té raons sociològiques, jo no en soc expert. Però és lògic, no? Les dones que volen, si volen cuidar els seus fills i volen fer-ho, que una feina que no treballen molt l'estiu, que tenen les mateixes vacances que els seus fills, és que té sentit. Es mereixen més diners, però com és un col·lectiu principalment de dones, l'actitud general de la societat, bé, els seus marits poden guanyar més diners. Ja sé, és un masclisme de sempre, però bé, i aquí tenim un problema, que hi ha la lògica econòmica, no? que hi ha pocs metges, relativament parlant. Hi ha molta més gent que està qualificada, no sé, a ser, no sé, policia que metge. Hi ha més gent qualificada a ser profe de col·le que no pas no sé què. I finalment, tenim diners públics i això està limitat. Podem canviar els impostos i després tenim un altre col·lectiu, que són tots els contribuents que no volen pagar més. I bé, és un problema sense solució. Em recordo d'una pel·lícula de Woody Allen, dels anys 70, de fa mig segle, on fa un acudit parlant del cap del sindicat de professors de Nova York. És inimaginable ara. Però sí, és que és un problema etern. Els profes de col·le, si vols guanyar diners, no pots ser profe de col·le.
2: I què deia el Woody Allen? Què deia?
5: Què?
2: Què deia el Woody Allen? L'acudit d'aquest...
5: Que fa una referència a Albert Shanker, el cap dels... I la gent al teatre, abans s'ha de fer, als anys 70, Woody Allen feia pel·lícules per la gent de Nova York. I ben, sempre em sorprenia que tothom a Barcelona m'agrada Woody Allen. Com pots entendre les pel·lícules de Woody Allen? Però sí, ara les coses han canviat.
0: Ara han canviat?
5: Sí.
0: Però té aquest referent o aquest punt que es podria comparar d'alguna manera.
2: O sigui, tenen el mandami, allà us ho arreglarà tot el mandami aquest, el cal de Nova York us ho arreglarà tot això, no?
0: Escolteu, el govern es parla de marge de maniobra, es parla de possibilitat d'obrir un diàleg, que potser és la paraula que fa falta, en aquest cas, diàleg, perquè ho apuntàveu, és a dir, jo a l'inici també ho deia, és una cantarella que arrosseguem, deies tu, Gina, sempre que vinc aquí parlo d'aquest
1: sí,
0: tema,
1: sempre
0: per tant,
1: coincideix que estan...
0: jo també n'he parlat, porto 4 caps de setmana i també n'he parlat diverses vegades, per tant, sembla ser que la solució no es va trobar amb aquest pacte, amb comissions obreres i UGT.
5: Però una frase del govern m'ha agradat moltíssim, que ha dit, no sé qui, que ha dit... estem disposats a obrir un diàleg per parlar de la possibilitat. És que estem tan lluny d'una solució que disposats a obrir un diàleg. És que això ve...
0: Molta retòrica per no dir parlem-ne, no? Que estem disposats a obrir un diàleg per intentar solucionar, Gina.
1: Sí. No, abans s'ha parlat de... No, que hi havia, no, amb el creixement demogràfic, els professors també estaven assumint més feina, etc. I a mi m'agradaria mencionar que no és només la quantitat de població que creix, sinó les complexitats que creixen. No? I jo crec que, precisament perquè també creixen les complexitats a l'aula, i insisteixo, jo crec que és molt important també el canvi social que està havent-hi entorn a la responsabilitat que nosaltres donem a l'escola en els termes de l'educació, que cada vegada aquestes responsabilitats són molt més àmplies i abarquen l'educació en un sentit molt ampli, molt, molt complex i molt profund, és el fet que jo tinc la sensació que des del govern, ni aquest ni els anteriors potser, però ara, no hi ha un reconeixement autèntic a aquest canvi de paradigma respecte de l'educació. O sigui, no hi ha un reconeixement de fons de dir és que esteu fent molta més feina de la que potser us és exigible i si l'esteu fent i acordem socialment que l'heu de fer, potser us hem de retribuir i tractar diferent. No? Jo crec que això és una cosa que no està passant i crec que part de la ràbia dels professors ve d'aquí, no? De la sensació, o sigui, del reduccionisme de dir només volen 400 euros més, no. Volen que s'entengui el valor de la feina que estan fent des de fa anys sense ser remunerada ni reconeguda. I una mica en aquest sentit m'enganxo el que comentaves de si vols guanyar-te molt bé la vida, no siguis profe, o sigui, a sobre que fan tota la feina literalment per educar la societat del futur, o sigui, els que d'aquí uns quants anys ja seran asseguts en aquesta taula, a sobre els hem de dir, no t'hi fiquis, perquè ja has d'assumir que guanyaràs 4 xavos. Jo crec que ells no resignen això, i crec que és bo que no resignin, perquè precisament són els que estan educant a les futures generacions.
5: No, jo crec que és molt important, però el problema precisament és això, estan educant a les properes generacions que fan la seva feina per joves i els pares dels joves. I en la nostra societat hi ha molt favoritisme als vellets. Vivim en una gerontocràcia que els polítics saben que els vells tenen diners o els vells voten sempre i els joves, bien, els petits, mai, i els joves de 21 anys, 25 anys, m'agradaria saber quin percentatge voten quan poden votar i per això tenim un problema. Si les pensions són intocables. Fins i tot si diuen bé, per la gent que té, per exemple, 1 milió d'euros, tenen el dret a la seva pensió perquè han treballat. Però hi ha gent que cobra una pensió i que no la necessita.
0: Has obert aquí 30.000 fronts, sí. William, en un moment, també que ara no sabia per on tirar. Digues,
1: no, només un apunt. És un peix que es mossega la cua, dir que hi ha molts joves que no voten, perquè si no s'està legislant pels joves, els joves quin interès tenen a votar? Bueno, perdó, aquí el jove de la taula...
0: Dylan, anava a dir, exacte, com a jove de la taula...
4: El que deies al principi, no, que el govern apel·la al diàleg, a mi em sembla ser bastant poca vergonya apel·lar al diàleg quan tu mateix fas un pacte contra el sindicat majoritari dins d'educació. No pots apel·lar al diàleg quan estàs fent totes aquestes accions, com per exemple portar els Mossos dins de les reunions sindicals. No pots apel·lar al diàleg quan tu estàs fent cada acció contra això, contra el diàleg.
0: Ciscú?
2: O sigui, jo entenc que hi ha dos temes fonamentals en aquest debat, no? El conec relativament, però un és els diners, els salaris, i l'altre és el tema de l'escola inclusiva.
0: Hi ha l'escola inclusiva, hi ha el tema de... Sí, sí, en diferents fronts. Van amb un paquet de mesures.
2: Els més importants són aquests dos, no? El tema dels salaris no l'arreglarem mai, fins que no tinguem un món sense diners. Jo sempre vinc aquí i dic el mateix, que soc un happy flower i que crec que el món hauria d'anar sense quartos.
0: Això no veurem, si ho saps,
2: no? Jo menys que vosaltres, perquè ja soc, ja estic, ja està. Però... Però un món sense diners, aquest problema no el tindríem, estaria resolt. La gent viuria en funció del que fa, aniria a treballar els mestres, els pares portarien la canalla i no estaríem pendents de si cobro més o menys o si es valora amb diners el que faig, no? En canvi, l'altre problema, el de la... Sembla mentida, però ho trobo més complicat de resoldre, el tema de l'escola inclusiva. Tots coneixem nanos autistes o que acaben d'arribar del Pakistan i no parlen una paraula de català o castellà, i que els mestres els troben allà, tenen 20-30 nanos a l'aula, un follons allà, tremendos, no? Poca gent, no hi ha prou gent com per atendre tot això, no? I això sí que realment jo crec que és molt complicat de resoldre, i això jo crec que està bastant en la base del cabreig que porten molts mestres, no? Hòstia, cada dia que vaig al col·le, abans anava i m'ho passava bomba, i ara... Vaig patint perquè aquell nano es fotrà a cridar, l'altre es batallarà amb els altres, no tindré qui m'ajudi i tal, no?
0: Jaume.
3: No, una mica...
2: Ah, les colònies, les colònies...
0: Ara volia fer l'esment. Jaume, i ara us pregunto per aquesta qüestió.
3: No, jo una mica no diria el que deia la Gina, que és cert que en aquest sentit és un símptoma d'una societat que ha guanyat molt en complexitat, que és molt més... I que està bé que sigui més diversa, però que aquest problema de com gestionar tot això és un problema... que s'està reflectint en el conflicte aquest de les escoles, però que és un conflicte que està latent a tot arreu. És a dir, com reacciona un metge o com pot fer un metge si va un senyor que és d'origen, és igual, del país que tu vulguis i que no parla ni català ni castellà i que a vegades ha de portar el seu fill, que és el que va a l'escola, perquè li faci d'intèrpret, no? És a dir, és un tema que va molt més enllà, molt més enllà de l'escola, i és una cosa que ens hem de seure un dia a parlar com gestionem tot això, que ens fa falta perquè si no, en aquest moment, doncs l'economia no funcionaria sense la immigració i més enllà de la cosa simple que ens està oferint l'extrema dreta de dir, mira, que tot fora. Mm-hmm.
1: La complexitat, perdó, no només vinculada a la diversitat, perquè els nens en realitat la diversitat són els primers en, diguem-ne, saltar-se-la i obviar-la. O sigui, els nens aprenen de pressa i s'entenen entre ells molt de pressa. És la complexitat socioeconòmica, sobretot, no? O sigui, el fet que hi ha moltes famílies que no, evidentment no arriben a final de mes, per exemple, i a més que els professors, a part de tot el que tenen, després han de pagar un lloguer que segurament no poden pagar, no?
0: De fet, per exemple, amb l'Oster que en parlàvem, demanen pel que fa a l'escola inclusiva, ara us apunto, que cada aula compti amb un tècnic especialista en educació infantil, que cada escola i institut hi hagi un integrador, educador social estable i que hi hagi mitja dotació d'aula d'acollida a partir de 5 alumnes que ho necessitin. Clar, són conceptes que els que no hi som dins el circuit de docent, potser no sé si coincidiu, però direm d'acord. És a dir, no estàs demanant quelcom que sigui una bajanada, no?
4: A mi em sorprèn que no sigui el cas. Per exemple, a l'institut que jo anava, l'Institut Vinyet de Sitges, l'aula d'acollida ens venien molts nens quan va vindre la guerra d'Ucraïna, mm-hmm, i tots aquests temes, amb els refugiats, i la cosa era... L'encarregada de l'aula d'acollida era una professora que, per exemple, feia català, feia anglès, ja tenia, a part de fer l'aula d'acollida i tot el que això correspon, sense una paga extra havia de fer d'aula d'acollida. A mi em sembla que el que estan demanant aquí els professors hauria de ser el mínim, i a mi em sorprèn que no sigui el cas.
0: I pel que fa a les colònies, que ara també ho apuntàveu, que vam d'entrevistar una de les persones de la plataforma, una de les impulsores, una docent d'aquest manifest d'Aturem les sortides educatives, clar, ells ens diuen, entenem que algunes famílies ens transmetin el poder educatiu d'aquestes sortides, perquè doncs també és curricular, també són unes experiències, però clar, portem una càrrega emocional i legal que potser ara estem posant sobre la taula conceptes que a priori hi ha algú que potser es desperta avui dient, és que també tenen unes responsabilitats, Jaume.
3: Sí, però a veure, les colònies, és a dir, en quin moment es produeixen? Aquest és el tema. El que no pots convertir és l'escola en una guarderia. I el que no pots, el que no pots fer és pensar que l'escola és el lloc on tu, quan tu vas a treballar, deixes anar els teus fills. I una mica quan ens preocupa el tema de les colònies, jo penso que moltes vegades va més per aquí que per la capacitat educativa que puguin tenir les colònies sobre els nostres fills. I també hem de replantejar-nos una mica la relació de la societat amb l'escola i el que espera la societat de l'escola, perquè moltes vegades el que espera no és una formació dels nostres nanos, sinó que el que espera és que ens els tinguin cuidats i ben guardadets mentre que estem fent altres coses.
1: I a sobre sortint educats, així de repente.
3: Sí,
1: és veritat,
3: exacte.
1: Respecte a això de l'escola inclusiva i de no sé què, també val la pena apuntar que arrel de la mesura aquesta de posar Mossos a les aules, que vaia tema també, hi havia un informe que va ressorgir de la Fundació Bofill, actualment Equitat.org, que deia que precisament els últims anys el que s'havia estat fent en educació era treure integradors i educadors socials de les aules, no? Però en canvi la solució als problemes és posar-hi Mossos. És que és normal, sincerament, que decisió qüestionable rere decisió qüestionable, els professors s'enfadin cada vegada més i més.
3: Bé, jo crec que aquí he tingut alguna consellera que ha vist masses pel·lícules d'escoles americanes.
1: Ja bueno, ens ho pot dir.
3: No ho sé,
0: William, t'estan reclamant l'opinió. Tu com has viscut aquest capítol de la presència dels Mossos a les aules?
5: La veritat és que mai he anat a l'escola aquí i als Estats Units mai hem tingut policies a les aules.
3: No, aquí tampoc.
5: No. Sí, és que no, és que si és tan dramàtic que necessiten policies a les aules, és que això és molt greu, eh?
0: Deixeu-me recordar les paraules de la consellera d'Interior, Núria Parlon, que feia referència a aquest tema en una compareixença al Parlament aquesta setmana.
6: El cos de Mossos d'Esquadra és un cos professional, és un cos que treballa al servei del conjunt del territori, que treballa amb especialització, però a vegades es cometen errors, que és el cas que ens ocupa. Com he dit, aquesta és una maniobra operativa, ben intencionada, però mal plantejada.
0: Operativa mal plantejada, diu la consellera.
1: Home, evident, no? Si no, no t'enganxen. O sigui, tot el que rodeja aquest cas és sincerament lamentable, més enllà de com de greu és el fet que es vulneri el dret a reunió i a vaga, fins i tot, d'aquesta manera. O sigui, ja en abstracte, la idea d'infiltrar Mossos en reunions sindicals, etc., em sembla molt desproporcionat i, insisteixo, una vulneració d'aquest dret, però fer un professor, o sigui, és antilògic, és que no sé ni trobar la paraula, no m'entra al cap.
0: A les paraules de la consellera, deixem un segon, ara continuem amb el tema, responien, entre d'altres, Andrés García Berria dels Comuns, Laia Canyigaral d'Esquerra i Xavier Pellicer de la CUP.
7: Ens tornem a reiterar en què demanem el cessament del director general de la policia.
8: I ens reiterem en el que venim demanant des de divendres passat. Demanem el cessament de Josep Lluís Trapero com a director de la policia.
9: I per això, consellera Parlon, cessi fulminalment el director Trapero, assumeixi les responsabilitats i tot seguit dimiteixi.
0: Demana la dimissió, Cisco.
2: El Trapero sempre la...
0: I Trapero sobre la taula una altra vegada. No sé qui li havia de dir... Sí, ara, 2017,
2: i torna,
0: és a dir, 9 anys després, tornaria a estar al faristol polític, però en aquest cas per una operativa mal planificada, crec que ha dit la consellera, o mal gestionada.
2: Em va fer gràcia que diguessin que havien detectat que hi havia dos que no eren mestres allà perquè anaven massa ben vestides, no? I aquestes no són mestres perquè els mestres anem vestits més cutres, no?
3: Això era com Mortadelo i Filemón.
2: Això ho va explicar en semblant a la Bustec, no? Jo, potser per afegir una mica de polèmica, jo crec que a mi no em fa tanta angúnia que hi hagi policies als col·les, als instits. Jo, el meu fill anava a un institut i llavors sortien a barallar-se a la porta de l'institut, no? Quan hi havia merders, diuen, sortim a parlar, ens barallem. I el que fotien uns pollos allà a la sortida de l'insti, amb gent barallant-se i els mestres passen de tot. Lògicament, bueno, no en el seu món, no? Jo crec que aquesta imatge de la policia com un paio que va amb pistoles i porres per repartir als manifestants de l'1 d'octubre no és el paper que... La imatge que s'ha de tenir de la policia. La policia ha de tenir una altra funció. I jo crec que anar a l'institut, home, clar, no han de fer tot de torrente, diguéssim, no? Anar a l'insti, no? Però que hi hagi policies o persones vigilant la seguretat i tal, no em sembla tan descabellat, no?
0: Sí, Jaume,
3: però, sí, però sí o no? A veure,
0: comparteixes...
3: No. No, jo no, senyors que tenen una feina que consisteix en això, que són els integradors socials i que són aquests els que han d'estar a l'escola, no ha d'estar la policia. Yeah. I si el teu fill s'anava a pagar amb algú al carrer, doncs que vagi, bueno, ja per això està al carrer, que vagin a la porta al carrer a vigilar la sortida quan hagin detectat alguna cosa d'aquestes. Però ficar-los d'ofici dins d'una escola... Hòstia, bueno,
2: tampoc està... No m'imagino allà. Hòstia, clar, jo vinc d'una escola molt superantiga, no? I que ni colònies ni nada, no? I a mi em pagaven a classe, no? Quan em portava malament em pagaven, no? I clar, ara el sal...
1: Però aquest... això et sembla bé?
2: No, pues serà fatal, I no dic que els hi peguin els nanos ara, no? Però dic que el canvi de mentalitat aquest de veure els policies com els ais dels Estats Units allà, no, jo crec que això no és la policia, això són salvatges. La policia és una gent que ha d'ajudar a mantenir la seguretat i la qualitat de vida en els puestos i els llocs.
3: Però la funció no és educativa, és repressiva.
1: Exacte. És que és la idea que...
2: No han de fer classes, professors.
1: És la idea que transmet respecte de l'entorn, no? O sigui, el nen o el menor d'edat, en aquest cas a l'escola, quina idea s'emporta sobre com és el món i sobre com és l'educació? Com deia ara el Jaume, absolutament repressiva, no? Si no em porto bé, castanya... No, és que t'han d'ensenyar a portar-te bé, és que és diferent. Per mi és una com una mena d'estat del terror de cop en el que viuran allà, no? És una manera de dir-los que no tenen remei i que tot se'ls haurà, tot el que fan com a adolescents i joves que són s'haurà d'arreglar amb la força bruta, diguem-ne, o sigui, amb la força dels cossos de seguretat. És que per mi és antieducatiu. Quan, a més, en cap moment has fet l'aposta de donar als professors els recursos que et demanen per fer la seva feina, no? O sigui, és que a sobre és... No, mira, no només no et donarem els diners, sinó que els diners que tenim els farem servir per posar-te els Mossos a la classe. És que és una cosa que no té, bueno, per mi no té cap sentit.
0: Creieu que és un error també de... que és una coincidència, sinó el fet que la mateixa setmana que sobre la taula estan aquestes mobilitzacions on es reclamen recursos, si sigui via sou, però també per recursos per a l'escola inclusiva, per moltes, un paquet de mesures, també surti a la llum precisament aquest fet. Clar, és a dir, no està d'alguna manera... Aquí hi ha una gestió que no està ben feta.
4: Jo crec que és evident l'objectiu de tot això, de posar els Mossos a l'aula. Si els professors ja tenen un problema d'autoritat envers els estudiants, de que no els hi fan cas, imagina aquests estudiants, de que els no els hi fan cas, tenint un mosso al costat. Tu creus que aquesta gent que no els hi fa cas als professors, als estudiants conflictius, els hi faran cas si tenen un mosso al costat? És una pèrdua total de l'autoritat dels estudiants. I per les paraules de la consellera, a mi em recorda quan jo era bastant petit, va sortir el rei Juan Carlos diciendo perdón, no volverá a pasar, doncs em recorda bastant aquestes paraules.
0: El fet que entonin la meva culpa d'aquesta manera, com queda l'imatge del govern? Perquè, clar, tenim aquests fronts oberts amb la consellera Núria Parlon, tenim la consellera Niubó, que parla de marge, parla que intentaran establir una mesa o un diàleg, però a nivell de solucions, de moment costa...
2: No és habitual, això, que surti un conseller i l'hem cagat, i això no sé.
1: I això ho valoro positivament, o sigui, que tinguin la capacitat de demanar perdó, ho valoro positivament. Ara, no és perdó, és el que volem és una garantia de que això no ho tornareu a fer mai més, i no només dir-ho, una garantia, un compromís ferm de que no ho tornareu a fer. I una altra cosa respecte dels Mossos en les aules, em sembla que és sabut que els Mossos tendeixen, els Mossos, i no només els Mossos, els cossos policials en general, tenen un biaix racial, per exemple, no? Important a l'hora de cometre algunes actuacions per tots els nens en instituts d'alta complexitat que són nens i nenes racialitzades, doncs m'agradarà veure la vida que tindran a partir d'ara.
2: Però això és el que s'ha de corregir, no? Aquesta imatge del
1: poli... Sí, amb educació, no? Amb mossos.
3: Sí, clar, però no poses un policia.
2: No poses desocupa en els instituts. Poses, en teoria, els Mossos...
1: Poses professors.
2: Ja, també. Però ja els Mossos van als instituts a fer classes, a fer xerrades...
1: A fer tallers
2: i aquestes coses.
0: És a dir, la presència ja hi era en aquest cas, però per fer xerrades i tallers en àmbits, no en aquest cas, que és el col·locar, no? Aquesta infiltració
1: manera...
0: de dos agents amb unes assemblees de
2: professors. Això és altra cosa, no? Això, no?
1: No, això és altra cosa. De la mateixa manera que si passa alguna cosa que requereixi d'una actuació policial dins de l'escola, evidentment els Mossos hi van. És que una cosa no treu l'altra. El problema és deixar-los allà per sistema i sistemàticament substituir l'educació per autoritat.
0: Doncs a veure com queda tot plegat. Creieu Ara hi pensava, crec que és Esquerra que té pendent un Consell Nacional dilluns per salvar un possible pacte d'entre Generalitat-Esquerra per aprovar els comptes públics catalans. Creieu, per tant, que aquestes acusacions, aquestes peticions de dimissió que escoltàvem cap a la consellera Parlon estan fent com una mena de... És un paperet que hem fet aquesta setmana perquè la setmana vinent... Això ho desvinculem d'aquest possible acord de pressupostos, Siscu?
2: Bueno, els que no volen que hi hagi pressupostos ràpidament ho barregen, no? Ho junten. Com podeu pactar els pressupostos amb uns paios que tenen, envien espies policials a les assemblees dels professors, no? És un argument dels opositors, no? Jo diria que, reconeixent que s'han equivocat i tal, no? No hauria de ser un motiu que afectés el pressupostari.
0: Jaume?
3: Jo crec que són dues coses absolutament diferents. Jo no crec que tinguin una relació o que ningú hagi posat de moment sobre la taula una relació entre el fet d'aprovar els pressupostos i tota la situació del món de l'ensenyament.
2: Els de la CUP han dit que no es poden fer pressupostos amb aquesta gent.
3: Bueno, però no és una sensació generalitzada ni tan sols entre els partits independentistes en aquest moment.
0: I si no recordo malament, perdona, Jaume, crec que Esquerra havia dit alguna cosa similar com que en desvinculava, és a dir, que desvinculava una cosa era Trapero i l'altra cosa era l'aprovació dels comptes.
3: Sí, però que jo crec que Esquerra necessita tenir uns pressupostos també per poder treure alguna bandera. I d'altra banda, perquè, escolta, hem normalitzat que un estat, que una comunitat autònoma, o sigui, que els governs en general no tinguin pressupostos, i això no té cap sentit. Això no té cap sentit perquè vol dir que vas a seques, que no tens cap guia, cap camí que et dueixi a cap lloc. I llavors això també facilita, encara que no tingui una relació molt estreta, però facilita que es produeixin situacions com aquesta, que estem parlant dels Mossos de l'Esquadra.

0: dels docents, perquè allargar un calendari de mobilitzacions un trimestre no és el mateix que convocar una vaga i després no fer-ne una i ja està. Clar, no sé si, tot i tenir pressupostos, en cas que hi hagi pressupostos i que es compleixin que aquests pressupostos, tu pots destinar unes partides, però
1: no són,
0: les has d'executar. És a dir, bueno, no sé si els docents estan en aquest moment amb uns ànims per dir, espereu-vos a que s'executi.
1: No és una vareta màgica. Evidentment que no, i evidentment que el fet de tenir pressupostos no arreglarà aquest problema ni cap altre problema. Mm-hmm. Efectivament, és la forma en què tu els executis i com els executis. Mm-hmm. I evidentment, això, el fet de tenir uns pressupostos no treu que tu t'has de seure amb qui sigui per dir, a veure, com estem, què fem i què volem, i fins on podem arribar. Aquesta és la banda que dius, escolta, moltes vegades sí, estarem d'acord 100% en el que dieu, però només podem arribar al 20, mm-hmm. o al 30, o al 50, no?
0: Gran.
2: A mi em sembla que aquests pressupostos, al final, o sigui, en un govern, l'únic que està fent és que Esquerra Republicana aquí, evidentment, ells apel·len que estan posant el país a davant de tot, però l'únic que estan fent és estan donant oxigen a un govern que en aquest moment no l'hauria de tindre després de tot el fet infiltrar els Mossos i amb totes les vagues que estem tenint.
0: William, tu com ho veus, això de no tenir pressupostos?
3: Bé, és que és un altre problema etern que sempre passa aquí, sempre passa ara als Estats Units també, i no veig cap solució. És que l'enteniment polític entre tots els partits sembla més lluny que mai, de fet, que cada vegada estem més polaritzats, i per això ni els pressupostos, que és una cosa que en principi hauríem d'acordar entre tots, però bé. Yeah.
0: L'entesa és difícil amb tot aquest conjunt, no, de situacions que hi ha al voltant?
3: Sí, bé, i encara més amb els problemes que abans era dreta-esquerra. Ara és dreta-independentista, esquerra-independentista, i ningú pot posar-se d'acord amb ningú.
4: Mm-hmm. Els americans sou molt raros amb això, perquè feu
3: aquest... No, amb això i altres coses.
0: Ho feu diferent, em sembla, eh?
4: No, però fan aquella cosa de que tanca l'administració si no tenen pressupost.
3: Jo canviaria els problemes dels Estats Units pels problemes d'Espanya qualsevol dia. Sí. És que els problemes
0: faries
3: dels Estats
0: el canvi?
3: Units són molt, molt, molt profuns. Però... És que tothom... És que odi personal entre totes les famílies, entre tots els col·lectius. És que ara tu pots anar a comprar pa i pots parlar amb la persona que treballa allà i no penses, aquesta persona ha votat PP, jo no parlo pas amb la persona, jo compro pa en un altre lloc. Però això passa als Estats Units.
0: Deixeu-me fer una petita aturada, perquè aquí els Són Quatre Dies no ens calen excuses per parlar de ciència, però tenim un eclipsi de sol a la vista, que suposo que us heu assabentat, el 12 d'agost, que ens fa anar directament aquestes ganes de saber-ne més a les fonts del coneixement, i connectem amb la Universitat de Barcelona, on aquest matí se celebra la 12a Festa de la Ciència. Podem saludar la Marga Becerra. Ella és responsable tècnica de la Unitat de Cultura Científica i Innovació de la Universitat de Barcelona. Molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Gràcies per atendre la trucada del Són Quatre Dies. Ja és l'edició número 12. Això s'entén que ja existeix una passió per la ciència, i des d'ahir que aquesta passió la celebreu.
5: Sí, tant. Sí. La veritat és que estem molt contents, perquè... que es faci durant 12 anys és el millor indicador de que a la gent li interessa la recerca i la ciència.
0: Uh-huh. Explicar la ciència, podríem definir-ho com un repte, és a dir, per la gent de ciència, perquè l'heu de fer entenedora per tothom, pels que no hi entenem d'aquesta branca, i per a la gent que no és de ciència, però, per exemple, la vol entendre i la vol divulgar. On està aquest punt de trobada entre tothom? On ens podem trobar?
5: Doncs mira, jo crec que és un exercici que, com tu dius, quan tu ben dius, és complicat. Els investigadors i les investigadores han de fer un esforç, no?, per explicar-ho a gent que d'entrada doncs, no té un coneixement previ, però aquesta és una mica la gràcia també, no? Doncs s'han de exprimir una mica el cervell, diem, no?, per pensar activitats que, a la vegada que entenedores i atractives, doncs mantinguin el rigor, perquè la recerca... No només tenim activitats experimentals, també tenim de ciències socials, mm-hmm. però tot al final és complicat d'explicar d'entrada. Però, bueno, simplement doncs, tenim tot un any per donar-hi voltes i per fer-ho que sigui entretingut i proper per tothom.
0: I que sigui aquest l'esperit, no? Que sigui entreteniment, proximitat, que a priori no ens pugui espantar.
5: No, i a més perquè nosaltres també diem que en realitat és un diàleg, no és només que els investigadors i les investigadores expliquin a les persones. Sovint, algunes de les preguntes, per exemple, ahir que vam tenir el dia de les escoles, no?, que venen nens des de 6 anys, doncs moltes vegades les preguntes que et plantegen a persones que no són expertes poden, no, aportar-te una mirada o fer-te reflexionar sobre el teu tema de recerca des d'un punt de vista que per tu també és interessant.

0: passant. Per tant, no és només que els investigadors expliquin, sinó que aquest diàleg tan proper, que és la festa nostra, es caracteritza per això, tothom que fa els tallers no són monitors, diguéssim, són investigadors i investigadores en actiu, doncs tenen un diàleg amb la ciutadania i no només és la ciutadania que es nodreix, sinó nosaltres també ens nodrim d'obrir aquestes portes a la ciutat.
1: Aquesta festa de la ciència que està pensada perquè doncs, investigadores i investigadors de la UB expliquen la feina que realitzen a través de diferents tallers divulgatius. I avui dissabte crec que sobre el general, de manera gratuïta, podem destacar els tallers estrella.
0: Sí, a veure, la veritat és que a nosaltres ens costa, com tot, no?, destacar uns per sobre dels altres.
1: És difícil.
0: Sí, és difícil, no?, perquè ja tenim clàssics i tenim nous que responen a l'actualitat, no? Tu parlaves de l'eclipsi, no? Doncs, evidentment, a la universitat estem fent un esforç important per explicar que això passarà, que Barcelona serà del 90%, que cal, si el vols gaudir, has de buscar llocs concrets a Catalunya o fora de Catalunya per mirar-los i que ho has de fer tenint unes precaucions, no? Llavors nosaltres, evidentment, com totes altres institucions, en fem, no? Avui aprofitem per explicar-ho, però tenim tallers que també parlen del 25è aniversari de la seqüenciació del genoma humà. Tenim molts tallers d'arqueologia, de física de partícules, de geografia, de dret, de recreació històrica. Vull dir, jo penso que també dona aquesta sensació de lo diversa que és la recerca que es fa a una institució com la nostra, que és la Universitat de Barcelona. Per tant, jo diria que qualsevol persona que estigui pel centre de Barcelona que s'apropi.
1: Ara, això anava a dir que ens has fet una descripció per triar i remenar. És molt difícil no trobar algun aspecte que ens interessi. Clar, aquest eclipsi en parlàvem, perquè potser és el que ens crida més l'atenció, aquest 12 d'agost. Clar, aquestes sensacions que tindrem, com tu digues, les hem de viure amb seguretat, però què sentirem aquell dia, Marga?
0: A veure, jo no sóc astrònoma, però és veritat que jo... sí, el que diuen els astrònoms és que serà molt evident, perquè no és només la sensació que tots ja ens imaginem, no?, que sent de dia es farà de nit, sinó que a més baixarà molt la temperatura, els ocells deixaran de cantar, vull dir, totes una sèrie de, no?, o sigui, vull dir, els éssers vius tenim, no?, els ritmes circadians,
1: aquests sí.
0: Ritmes que, no?, que responen a la llum, doncs esperem que en teoria ho percebrem tot això, i sobretot perquè fa 121 anys, o sigui, vull dir, en principi, si no és que ens desplacem. Sí que és veritat que els propers anys a la península es veuran dos més, eh? O sigui, els astrònoms parlen d'una triada. Però aquí a Catalunya, la intensitat que tindrem, aquest esdeveniment internacional tan espectacular, perquè venen gent de tot el món a veure-ho, fa 121 anys que no ho vivim, no? O sigui que ni tu ni jo, diguéssim, no. A la nostra vida probablement en veurem una altra.
1: Ni dels que estem aquí a l'estudi no en veurem cap, em sembla.
0: No, bueno, ho penso jo que sé, igual la recerca ens fa, no? Però en principi no està previst.
1: Una última qüestió per acabar, Marga, aquesta hora. Qui ens estigui escoltant i vulgui assistir a aquesta festa de la ciència aquest matí, què ha de fer? No sé si ha de fer alguna reserva o directament es pot desplaçar fins allà?
0: No, directament. Mira, jo sempre dic, i perquè és real, que és l'únic dia a l'any que les portes, aquestes portes enormes de fusta de l'edifici històric, estan obertes de bat a bat, literalment. Llavors, simplement és venir i gaudir, no? Podem entrar a aquest edifici, no?, que sovint, no?, per la seva majestuositat, no convida massa a entrar.
1: No convida a entrar, ara tenim l'ocasió de fer-ho.
0: Sí, exacte. Doncs simplement això, venir, entrar i potser, mira, qui ja vulgui d'entrada i l'haguem convençut, endavant. I qui no, doncs simplement passegem pel centre aquest dia de sol que fa avui, doncs entrar i passegem i fer un tastet.
1: Una bona iniciativa i un bon pla per aquest matí de dissabte. Marga Becerra, responsable tècnica de la Unitat de Cultura Científica i Innovació de la Universitat de Barcelona. Gràcies per atendre'ns aquí als 104 dies. Bon dia.
0: Gràcies a vosaltres. Vinga, adeu.
1: Haurem d'anar.
2: Això de l'eclipsi de sol jo mai he entès perquè a la gent
1: a veure,
2: li fa
1: si
2: tanta gràcia. No,
1: no, no ho entens.
2: No, veus el sol i després no el veus. La lluna, igual, no sé.
1: T'acabes de carregar tota la descripció.
2: Bueno, no,
1: de l'eclipsi.
3: Passa cada dia, no?
1: Ja és tota la descripció.
3: Passa cada dia, no?
1: Ara, hi és i ara no hi és. Ja, ja està. No, clar, no,
2: ja, sí, sí. I he posat una sèrie i la lluna igual. Bueno,
1: digue'ls a aquesta gent que ha fet ja reserves a diferents punts de la península.
2: Això no ho entenc, no, jo no ho entenc. Mira que hi ha coses importants al món i passen coses i això que explicava del genoma i tal, això sí que guai. Però la lluna que hi és i no hi és...
3: Això és molt important. Això és molt important. Tradicionalment, el món...
2: Els ocells no cantin, això sí que m'ha deixat.
3: El món acadèmic...
1: Això t'ha trasbalsat, si és que ho he vist que has fet una cara.
2: Això sí que...
3: El món acadèmic ha tractat el públic general amb certa condescendència. I com a conseqüència hem viscut durant la pandèmia, per exemple, que tots els immunòlegs i tots els vacunòlegs o tots els experts en no sé què diuen que s'ha de vacunar. Però, mira, hi ha algú de Twitter que diu que... I això és un problema generalitzat de la societat, que la gent ha començat a dubtar de la capacitat dels experts. I bé, és una expressió en anglès, do your own research, fas la teva recerca. La gran jo tinc un doctorat, jo no em veig capacitat per fer recerca en vacunologia, és que de res, no? I hem de confiar als experts. Els experts, de vegades, és que no sempre tenen raó, però normalment, quan hi ha un consens d'experts, saben.
1: Apuntant més en bé... en una línia que s'hi apunten tots els experts.
3: No, i això està bé que els experts de la universitat en ciència o en humanitats o en qualsevol cosa comuniqui amb la gent comuna que les coses que estan fent. I ara tenim a Catalunya, per exemple, és que és el meu exemple favorit de pseudohistòria, són aquests bojos que diuen que Colom i Cervantes i Leonardo i Erasmo eren tots Shakespeare, eren tots catalans i com la gent arriba a pensar bé, és que ells diuen això, els experts, però m'agrada més pensar que tots aquests eren catalans, doncs potser que tots eren catalans, però no. És que s'ha de confiar una part de la vida és respectar que jo no ho sé. Jo vaig al metge, un metge diu una cosa i jo em dic no s'ha d'operar així.
1: La qüestió del m'agradaria pensar és això, si cadascú diguéssim cadascú. A mi m'agradaria pensar que això va ser així, no? Si per agradar-me pensar pots fer el que vulguis. Escolteu, hem parlat d'educació. Tanquem aquest bloc, ens falten 9 minuts de tertúlia. N'hem esmentat que ahir es va conèixer la vaga parcial de Rodalies 27 de maig i 5 de juny. Rodalies, també, els pocs caps de setmana que porto amb honor a aquest programa, també és un altre tema que ja hem tractat, el de Rodalies, i que vam advertir. No s'acaba aquí la qüestió, Dylan.
4: Jo, de fet, per vindre aquí he vingut amb Rodalies, i vaja, és el mateix tema de sempre, des que he nascut fins ara. Rodalies és un caos, ja ho va dir...
3: On vius?
4: Jo, a Sitges, Ja ho va dir el noi aquell de Girona, això és Campixa i Rellisca, el país es para cada vegada que Rodalies va malament, el país es para sempre. Uh-huh. A mi em sembla que portem quants anys de desinversió. Per exemple, jo visc a Sitges, ja ho he dit, el túnel del Garraf es queia a pedaços. Jo no entenc com pot estar un país així. En una xarxa ferroviària tan important com la R2 Sud, per exemple, a les mercaderies de Portbou que no poden sortir perquè la infraestructura ferroviària està tan malament, jo no entenc com pot estar un país així.
1: Gina.
5: Sí, a mi el tema de Rodalies... se'm fa inevitable pensar que ho fan expressament. Saps què vull dir? O sigui, és veritat, la mobilitat d'un país afecta tantíssim el desenvolupament d'un país. O sigui, que la gent no pugui viure fora de Barcelona perquè ha d'anar a treballar a Barcelona i no hi ha manera humana d'arribar a Barcelona, i llavors tothom vol viure a Barcelona i llavors els preus de Barcelona pugen... O sigui, tot em sembla tan evident, no?, que necessites un país ben connectat per poder-lo desenvolupar, que gairebé em sembla que la desinversió crònica que hi ha i la deixadesa especialment per part de l'Estat és a propòsit.
1: Cisco, Rodalies.
2: Portant la contrària una miqueta.
1: Endavant.
2: No, estamos en ello. Ja fa temps que ens rondinem, ja fa temps que aquesta queixa existeix, que està sobre taula, se n'ha parlat, hi ha hagut manifestacions contínues i tal. Fa temps que estem buscant solucions, el túnel que és el Garraf són tremendos i espantosos i tal, estan buscant solucions, propostes alternatives, costen quartos, però jo crec que, a part de la crítica, que és evident que no funciona bé i que ha millorat, jo crec que en els darrers temps, totes aquestes mesures que han adoptat perquè no és així més segurs, que demanaven als maquinistes els trajectes, doncs sembla que la cosa comença a funcionar relativament, o com era fàcil que millorés, no? Però jo entraria en la fase de buscar les solucions més que la fase de la queixa, que ja l'hem vista, ja hem passat alt.
1: Jaume.
6: No, aquí efectivament és un d'aquests temes també, pues, com tots els que vam parlar avui, que són que es repeteixen,
1: que anem repetint sempre,
6: que fa molts anys. Mm-hmm. Aquí el que és pitjor d'aquest cas és que no és només que hi hagi hagut una desinversió, sinó que aquestes inversions s'havien promès i no s'han executat. És a dir, tenim un nivell d'execució de les inversions públiques a Catalunya molt baix. I per això resulta sorprenent, per exemple, i no ens hem recordat de reclamar aquestes inversions fins que mentre estaven vigents, sinó que al final diu, ai, mira, no han fet això perquè d'alguna manera tu obtenies una rendibilitat de dir que, mira, això que ens havien promès no ens ha donat, però no ho hem anat empaitant també mentre ho podíem exigir. I tu aquí tens una història, que és aquest organisme que es havia plantejat per fer un seguiment d'aquestes inversions, uh-huh, i per garantir que aquestes promeses d'inversions arribin, que al final es tomba. Aleshores dius, home, realment tens ganes de que vinguin o no? Jo crec que aquí el tema és aquest. El tema no és tant posar diners i anar posant, sinó que els diners que s'hauria... sinó garantir que aquests diners que es prometen acabin arribant d'alguna manera.
1: En parlàvem aquí al programa la setmana passada, ara crec que és Anna Gómez, sí, que em disculpi si no dic bé, portaveu de Dignitat a les Vies, que pel tema de la gratuïtat, que s'acabava la gratuïtat, i li plantejàvem la qüestió, però s'acaba la gratuïtat, però es torna a la normalitat. I ja, clar, la normalitat és la que teníem abans de que passés tot aquest desgavell, per definir-ho d'aquesta manera, però no és la normalitat que hauríem de tenir o que hauria de donar un servei de Rodalies, tu, Dylan, que l'agafa sovint.
3: Jo no puc parlar per totes les línies de Rodalies, però jo vaig venir a viure a Catalunya fa 32 anys, mm-hmm, i abans de venir a viure fa 6 anys a Barcelona, jo vivia 25 anys a Sitges, jo vaig tenir dos fills i criats a Sitges completament, i normalment les línies de Rodalies anaven la mar de bé. Mm-hmm. És que amb música clàssica, amb aire acondicionat, normalment 4 trens cada hora de Barcelona a Sitges i de Sitges a Barcelona, i funcionava la mar de bé sense problemes. Però ara és indignant, és impossible. S'ha d'anar amb cotxe. El problema amb anar amb cotxe, amb el meu cotxe, no puc venir a Barcelona durant la setmana, perquè hi ha classificacions...
1: Per la zona de baixes emissions,
3: sí,
1: no?
3: Sí, bé, sí. Però és que això és increïble, com ha empitjorat el servei que abans anava molt bé. Mm-hmm.
1: Dylan.
4: Tant de bo haver nascut fa 30 anys escoltant el que diu el company.
2: Sí, però m'ha sorprès a mi.
4: Parlant el que deies tu de la normalitat i la realitat és que ens pixen i diuen ens pixen a sobre i diuen que plou. I estàs escoltant ara el company que diu que s'estan fent inversions a Rodalies, però quan veus les inversions que estan fent a Rodalies, mires, per exemple, a Figueres la inversió que s'ha fet a Rodalies. Una milionada, que són les inversions que s'estan fent, les úniques que realitzen, en comptes de millorar la xarxa, es fan collonades, al meu parer, però, per exemple, és moure l'estació de Rodalies de Figueres fora del centre. Això ens costa una milionada. Agafes l'estació d'Igualada i la soterres. Això ens costa una milionada i no millora el servei. I aquestes són les úniques inversions que s'estan fent.
3: Sí, un avantatge econòmic que té Catalunya, precisament, és que té una població molt concentrada en Barcelona i les Rodalies, que gairebé tota la població de Catalunya entre, no sé, a Badalona, l'Hospitalet, Terrassa, Granollers, Sabadell, tots som al mateix lloc, i això hauria de ser un avantatge, però només si hi ha lliure circulació i ràpida circulació entre Barcelona i casa, i podem tornar a casa.
1: Segurament és una qüestió de demografia, no? És a dir, el comportament i la demografia han anat per una banda, i la xarxa ferroviària s'ha quedat, com deia el William, amb aquells trens amb música clàssica que anaven, aleshores anaven...
2: Jo no crec, jo això dels eclipsis solars i lunars trobo una parida, però crec en la ciència, crec en els científics i crec en els tècnics. És a dir, crec en els tècnics i crec que les solucions als problemes que té el servei ferroviari aquí i a tot arreu, que a tot arreu tenen problemes, no només a Catalunya, a Espanya i a Europa i a Alemanya, on sigui, ha de passar per solucions tècniques pactades amb la ciutadania, i tot això és la forma com s'ha de resoldre. Si es fa una si es pren una decisió equivocada en una ciutat i tal, no? Pues, potser sí, no? Però jo crec que les solucions que han de venir de part de l'acord entre els polítics, els tècnics i la ciutadania.
1: Uh-huh. Acord? Hi haurà acord? Com no apuntar els...
2: Bueno, però Montcada, s'ha de soterrar, o no, que passava el tren i matava gent perquè no hi havia una barrera, no? Soterrar a Montcada, doncs això s'ha de fer. Això costarà molts quartos, però s'ha de fer, i això jo crec que amb els tècnics que han de decidir com es fa. No?
1: Requereix també de grans consensos.
2: I quartos.
1: Que apuntava el William abans, i aquí crec que no estem acostumats.
6: No, aquests consensos són imprescindibles. De tota manera, apunto una mica el que deia el Cisco i a nivell de consolació, per allò de mal de muchos, consuelo de tontos. Jo tinc un fill que viu a Anglaterra i
2: bueno,
6: la situació tampoc és que sigui massa,
2: no sé si Estats Units com ho tenéis, però
6: massa millor. És a dir, tu vas a pagar falla un tren i el cancel·lat en retard, aquest has tingut sort, doncs és bastant habitual.
2: El Thatcher,
6: això té a veure molt amb el tema d'haver-los privatitzat en el seu moment. Però bueno, en qualsevol cas, el que és pitjor en aquest cas és que aquí no ha sigut perquè algú ha volgut convertir un servei en un negoci, sinó perquè ha sigut pura deixadesa. I això és el que és absolutament imperdonable.
1: Doncs també hi haurà la crisi d'aquesta gestió, no crisi, no la vaga, volia dir, de Rodalies, prevista vaga parcial pels dies 27 de maig i 5 de juny, convocades, no recordo malament, per Comissions Obreres i UGT. Escolteu, un plaer amb els que no havia coincidit, amb els que havia coincidit també. Us imagineu que dic, no, amb els que havia coincidit, no. Amb els que no havia coincidit, sí, però els que raro, havia coincidit, no.
2: Estava pensant que igual, a vegades hi ha baralles aquí a la ràdio.
1: No, els són quatre dies, no.
5: Perquè no posem un mosso a tots els estudis.
1: Hi ha diferències dialèctiques aquí.
2: El que diu la Gina, un mosso perquè donen voltes, a baix amb el segurat.
1: Això diu la Gina, jo no vull saber res. Gina, Dylan, Cisco, William i Jaume, gràcies per acompanyar-nos aquest dissabte aquí. Els són quatre dies i espero retrobar-vos aviat. Ara les notícies amb el butlletí informatiu de les 11 i quan passin això, ja ho sabeu, uns 7 minuts, a les 11:07 tornarem amb la darrera hora dels són quatre dies d'aquest dissabte.
7: Són les 11.
8: Ràdio 4. Serveis informatius.
9: Bon dia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, més a prop d'aconseguir aprovar els seus primers pressupostos de la legislatura. El tren orbital pactat amb Esquerra Republicana podria ser la primera pedra d'uns comptes que rubricaran dimarts amb la signatura d'Illa i de Junqueras. Des de Los Angeles, el cap de l'executiu confia en la bona entesa amb els republicans.
10: Anem pas a pas, escolti'm, ara estem aquí. Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que ja s'hem explicat, que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé.
9: El tren orbital és la nova línia ferroviària que connectarà el Garraf, el Penedès, el Vallès i el Maresme, una obra valorada en 5.200 milions d'euros. Aquest dilluns Esquerra Republicana li donarà llum verda durant la celebració del seu Consell Nacional i s'engegarà així la maquinària perquè dimarts Illa i Junqueras signin el pacte per als pressupostos i pugui començar la tramitació al Parlament. La previsió és que es puguin aprovar la primera quinzena de juliol. Fa gairebé dos mesos Illa va retirar el seu projecte de pressupostos després de fer fallida amb els republicans per no aconseguir la gestió de l'IRPF des de Catalunya, una condició en aquell moment imperant per Esquerra per donar suport als comptes. I el grup d'espanyols del creuer Ondius continua amb la seva quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, pendents de l'home de 70 anys que va presentar símptomes i que es va recuperant. Continua a la planta d'aïllament, separat de la resta de passatgers del vaixell. José García, delegat del CESIF, detalla que una de les complicacions amb el coronavirus era la poca informació que es tenia. Res a veure amb l'antivirus. Ho explica en una entrevista al canal 24 Hores.
11: Este virus ya es un virus conocido en Argentina, en Chile, hay muchos estudios sobre este virus y en principio nada queda en el aire como para que fuera una cosa peor.
9: Demà se'ls practicarà un altre PCR. I el creuer Ambition, afectat per un brot de gastroenteritis, ja ha arribat a Corunya. La previsió és que aquesta tarda abandoni Galícia, direcció Gijón i després Bilbao. Estem parlant d'una trentena d'afectats entre passatgers i part de la tripulació d'un total de 1.750 persones que hi van a bord. Aquest creuer va partir de les illes Shetland, al Regne Unit, va fer parada a Belfast, Liverpool i Brest i a punt d'atracar a Bordeus, on va morir un home de 90 anys amb gastroenteritis i més d'una 50 de persones reportaven símptomes com vòmits o diarrea. I a casa nostra ha mort la conductora d'un turisme a la C-17 a Vic, a Osona. Els fets van tenir lloc ahir a la nit. Per causes que encara s'estan investigant, el vehicle va sortir de la via i la dona, única ocupant, va morir. Des que va començar l'any, ja són 41 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes. Estem parlant de dues víctimes mortals a la setmana. I més qüestions, culmina la 22a campanya arqueològica al jaciment de la Cansaladeta de la Riba a l'Alt Camp, un assentament de caçadors i recol·lectors de fa 400.000 anys. Els treballs han estat liderats per un equip d'investigadors de l'IPES, l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social. Ens ho explica la Pilar Ribas.
7: En aquesta campanya s'ha ampliat i aprofundit en l'excavació del jaciment, situat al marge esquerre del riu Francolí. Això ha permès localitzar eines de pedra fetes per grups de preneandertals. També s'hi concentren restes faunístiques que podrien apuntar a una datació lleugerament superior, fa mig milió d'anys, una hipòtesi que esperen confirmar en pròximes campanyes. Concretament, s'han localitzat restes de cèrvol, cavall, rinoceront i espècies menors. Els neandertals més antics utilitzaven aquest espai com un punt estratègic, segons l'investigador Andreu Oller.
12: És una ocupació que normalment són esporàdiques. Aquí estem parlant de poblacions de caçadors-recol·lectors amb una mobilitat molt alta. Llavors aquest pot ser un punt de visita repetida, estratègica, on probablement feien bivacs, estades curtes, o sigui, molt probablement caçaven, processaven els animals i després es desplaçaven a un altre lloc.
7: El jaciment aporta informació sobre el Plistocè mitjà i com vivien els pobladors de fa 400.000 anys.
9: En esports, activitat al circuit de Montmeló, el Gran Premi de Motociclisme de Catalunya. A hores d'ara, classificació oficial de la graella de MotoGP. A les 3 de la tarda serà la cursa curta. La setena prova del Mundial es disputa amb una absència, la de Marc Márquez, que va caure ara fa una setmana a França, que el va obligar a passar pel quiròfan. I final de la Copa de la Reina, Barça Atlètic de Madrid, aquesta nit a les 9 a l'estadi de Gran Canària. Les blaugrana busquen el tercer títol de la temporada. També seria la tercera copa consecutiva i la dotzena de la història. El tècnic Pere Romeu parla del valor afegit que s'ha creat entre la joventut i l'experiència.
13: Però és que té molt mèrit també l'acollida d'aquestes futbolistes més, amb més experiència, com tu dius, la Marta Torrejón, i totes aquestes jugadores, Irene Paredes, jugadores amb molta experiència, molt veteranes, que han tingut la capacitat d'ajudar aquestes jugadores joves, de convèncer-les de quin és el camí correcte, de donar-los els consells que toca per poder afrontar aquests partits d'èlit.
9: Amb les paraules de l'entrenador del Barça ens acomiadem, ja ho saben, tornem a més notícies en 55 minuts aquí a Ràdio 4.
8: Ràdio 4. El cap de setmana, a l'hora del vermut, arriba la coartada perfecta.
14: Coneixeu el concepte d'evolució?
8: Sota sospita.
14: En el seu temps, els humans eren capaços de fer grans gestes.
8: Entreteniment cultural i social per a ments inquietes.
14: Podien parlar a través dels oceans.
8: Amb Laura González.
14: Impossible.
15: Per què la volen capturar?
14: És més intel·ligent que la majoria.
16: A Ràdio 4.
8: La millor companyia.
17: En temps d'uniformitats, de relats a cop de piulada i bona part de l'energia informativa l'emprem en verificar el que és o no mentida, tens una cita. Faristols, el programa d'actualitat política i parlamentària, dissabtes a les 2:05 del migdia i al web, quan vulguis, a Ràdio 4.
8: Ràdio 4.

0: Són quatre dies, amb David Gallac Gesto.
1: Passen 7 minuts de les 11 del matí, comencem aquesta tercera hora del Són quatre dies i, com és habitual, ho fem amb el desordre global. I avui amb el periodista Nil Codina des de París. Molt bon dia, Nil.
2: Bon dia, David.
1: Què tal, com estàs?
2: Molt bé.
1: Tenim d'aquesta hora diferents temes sobre la taula. Fem un petit pas per aquest anunci que ha fet Donald Trump a Truth Social, on explica que han eliminat el número 2 de l'Estat Islàmic. Afirma que ho han fet a Nigèria. El president nord-americà diu que ho han fet en una missió molt complexa i meticulosament planificada entre les forces armades dels dos països. I, per altra banda, Trump va tancar i divendres una visita de menys de 48 hores a Pequín, en què ha mantingut diverses trobades amb el president de la Xina, Xi Jinping, que ens ha deixat discursos com aquest. We're going to have a
3: fantastic future together. Tindrem un futur fantàstic plegats. Quin gran respecte per la Xina i per la feina que has fet. Ets un gran líder. Li dic a tot el món. Ets un gran líder. A vegades a la gent no li agrada que ho digui, però ho dic de totes maneres perquè és veritat. Només dic la veritat. Puc dir que als Estats Units no es parla d'una altra cosa. És un honor estar amb vostès. És un honor ser el seu amic i la relació entre la Xina i els Estats Units serà millor que mai. Els interessos comuns entre la Xina i els Estats Units superen les nostres diferències i els èxits de cada país representen una oportunitat per l'altre. Una relació estable entre la Xina i els Estats Units beneficia al món sencer. Quan cooperem, les dues parts es beneficien. Quan ens enfrontem, les dues parts pateixen.
1: I sobre Taiwan, fa unes hores deia això. President Xi and I talked a lot about Taiwan. He thinks he cannot have anything. Diu que el president Xi i ell han parlat sobre Taiwan, que creu que no poden tenir res a veure amb el que estan fent, que estan molt en contra d'això, del que estan fent, precisament, que tenen, creu que tenen una molt bona entesa. I pel que fa a Taiwan, diu que no vol veure una lluita per la independència. Sobre l'Iran, també el president dels Estats Units ha afirmat que volen que no es tinguin una arma nuclear i que l'estret d'Hormuz s'obri. Nil Codina, quines conclusions podem treure d'aquesta trobada entre els dos líders mundials?
4: Va, som-hi. Tenim molts elements sobre la taula i ho deies, David, els principals són Taiwan, Iran, la guerra comercial i cal que anem desgranant un per un, no? Primer volia posar una mica de context d'on venim, no? Per entendre també l'excepcionalitat d'aquesta cita. La darrera vegada que Trump va visitar Xi Jinping a Pequín va ser l'any 2017, en la primera administració, en un context molt diferent de l'actual. I l'última reunió en la qual les van veure plegats va ser a Busan, a Corea del Sud, el passat octubre, en una situació de trencadissa total, quan es va veure que la prioritat era intentar posar pausa a una guerra comercial desenfrenada, amb aranzels que havien arribat al 145% i que la Xina responia amb mesures radicals que posaven en risc el comerç internacional, com per exemple el bloqueig de totes les exportacions de terres rares que posaven en risc tot el sistema de les tecnològiques estatunidenques, no? Ara això ja queda lluny, tenim una retòrica diferent, l'obertura del que diu Xi Jinping és una nova etapa d'estabilitat estratègica constructiva, que no sabem ben bé què vol dir, ho haurem d'anar veient, però sens dubte aquestes tensions romandran en el temps i marquen també una època històrica.
1: De fet, Nil, Xi Jinping ha acceptat la invitació per anar a Washington, el que voldria dir que s'hauran vist tres vegades en un any la reunió de Corea del Sud, la de Pequín i la de Washington. Quins són els orígens de les diferents tensions que tracten en aquestes reunions?
4: Mira, si et sembla, anem un per un i comencem justament per la tensió comercial, no? Ho explicava molt bé el Martí Serra la setmana passada i crec que ho anirem tractant, no? Vivim en una fase de desequilibris globals a nivell macroeconòmic que són realment l'origen d'aquestes tensions polítiques i tenen a veure en com hi ha països que exporten moltíssim, tenen unes balances de pagament molt positives, és a dir, entren molts diners estrangers a l'economia, tenen un model econòmic molt dependent de l'existència d'altres mercats on puguin exportar, és el cas de la Xina, i després tenim països amb balances deficitàries, és a dir, que importen massa, Estats Units. Però el que és interessant és que els països amb balances positives, els exportadors també tenen un interès en controlar que els deficitaris tampoc ho siguin massa, perquè si perden poder adquisitiu els deficitaris, tampoc podrien comprar els productes. De fet, no sé si em segueixes.
1: Sí, sí, de fet, Nil, entenc que no és una simple correlació entre importacions i exportacions.
4: Clar, hi ha molts altres elements, com també seria, no?, el deute de les economies, l'evolució de la seva moneda, la relació entre el consum i l'estalvi, i Xina i Estats Units, ho sabem, tenen una situació totalment inversa en què la Xina consum molt menys del que hauria, estalvia molt més del que hauria, mentre que Estats Units consum moltíssim i estalvia molt poc, no? O sigui, tenen una situació completament inversa. Trump, en comptes d'intentar vendre els productes a la Xina, no?, centrar-se en la producció de serveis, on de fet Estats Units és extremadament excedentari, no?, tothom compra els seus serveis tecnològics i les seves marques, doncs Trump veu el comerç com un joc de suma zero i doncs continua insistint en aquesta qüestió, no? Ara, és cert que en aquesta reunió no hi ha hagut grans novetats sobre la guerra aranzelària de l'any passat, que va acabar amb aquesta pausa a Busan. Trump va dir a l'Air Force One que no van parlar d'aranzels, i en gran mesura això explica, doncs, perquè hi ha una interdependència dels dos mercats enorme, hi ha una necessitat de les primeres matèries xineses per part de la tecnologia americana, i això fa impossible que hi hagi un trencament comercial entre les dues potències.
1: Nil, hem sigut testimonis d'un canvi de narrativa de Trump en aquest sentit?
4: Segurament sí. Trump no ha anat amb amenaces aranzelàries a la cita, sinó justament ha anat acompanyat de tots els líders de les tecnològiques americanes per fer negocis, per vendre productes, i gran part d'això s'explica per aquest control de Pequín de les terres rares. Bloomberg publicava aquesta setmana un article que diu el següent: els Estats Units necessiten una altra dècada per solucionar la crisi de les terres rares. Durant l'últim any, el president ha intentat trencar aquesta dependència dels Estats Units, però s'ha demostrat, i els càlculs dels economistes diuen, que és absolutament impossible de fer-ho en menys de 10 anys, perquè Pequín té el control d'aquest producte i l'economia estatunidenca, el 4% del seu PIB depèn de les terres rares xineses.
1: I anem a una altra de les tensions, la guerra d'Iran, que la tenim amb aquest alto el foc molt feble, i amb Washington, que intenta arribar a un acord amb Teheran, que, Nil, crec que sembla impossible.
4: Sí, hi ha molts elements, no els podem tractar tots el que hi ha sobre la taula perquè tenim un acord molt feble. Utilitzaré el símil de Trump. El president dels Estats Units deia que l'alto el foc està en respiració assistida. Doncs bé, la màquina de suport és clar que és la Xina, i és evident que la relació entre els ayatolàs i Xi Jinping és molt profunda. Des del començament de la guerra, la Xina ha proporcionat a l'Iran informació d'intel·ligència, també ha subministrat components que l'Iran necessita per produir drons, míssils i altres armes, i també hi ha un enorme secretisme pel que fa a la venda d'armament acabat, que hi ha moltes sospites que efectivament la Xina estaria venent armament a l'Iran. El que també és clar és que li compra el 80% del petroli que exporta l'Iran. De tot això, Trump n'ha pogut extreure molt poca cosa, no? I en aquesta reunió a Pequín sabem que la diplomàcia americana doncs ha intentat endur-se alguns titulars, no?, sobre l'obertura de l'estret d'Hormuz, etc. Però la part xinesa ha dit molt poca cosa, la part xinesa ha sigut molt, molt prudent, i així ha deixat clar, doncs, que efectivament s'oposen a la militarització de l'estret, en principi també a l'obtenció de l'arma nuclear per part de l'Iran, però són paraules que sabem per part de Trump, o sigui, Xi Jinping, el que ell ha dit ha sigut sempre molt i molt prudent, i no, Trump no s'ha pogut endur cap victòria clara.
1: I per acabar aquestes tensions, Nil, breument, la comercial, la de guerra, la confrontació geopolítica, ens queda el gran tema de la reunió que ha ocupat les pàgines del diari, pràcticament totes, Taiwan. Quina és la novetat aquí? Què ens podries dir?
4: Doncs aquí la gran novetat és que Donald Trump, el president dels Estats Units, obre la veda a posar en dubte les vendes d'armament americà a Taiwan, no?, aquesta illa independentista o província, ja que és un quasi-estat, no?, depèn com tu miris. Doncs per primera vegada Donald Trump comença a posar en dubte aquest suport a Taiwan, justament possiblement com una moneda de canvi per totes aquestes qüestions comercials que comentàvem, amb les quals parteix una enorme debilitat, com també parteix una enorme debilitat amb les negociacions amb l'Iran, no? Per tant, Xi Jinping aquí ha vist una oportunitat d'or i ha obert el que és el gran tabú de la política exterior dels Estats Units, que és Taiwan.
1: Doncs veurem com evoluciona aquesta qüestió. Estarem pendents de si finalment Trump aprova la venda d'armament a Taiwan o no.
0: El retrovisor. Last I saw you was in the rearview.
1: Tanquem ara aquest bloc sobre Taiwan, però no deixem d'anar al Trump, perquè segurament un dels factors clau que expliquen debilitat del president dels Estats Units anant a la Xina és el fracàs de la política aranzelària amb què va començar aquesta administració. Com sabeu, al febrer el Tribunal Suprem havia anul·lat tots els aranzels de la primera ofensiva i la setmana passada Donald Trump va tornar a topar amb el mur del sistema judicial americà. Neil, fes-nos 5 cèntims d'aquestes dues decisions judicials.
4: Doncs, efectivament, com deies la setmana passada, el dijous 7 de maig, el Tribunal de Comerç Internacional dels Estats Units va anul·lar els aranzels globals del 10% imposats pel president aquest passat febrer a tots els països del món. Uns aranzels que, de fet, ja eren la resposta de Trump a l'anul·lació per part del Suprem de tota la colla d'aranzels molt superiors a aquests que ja portava aplicant des de l'inici de la seva administració a principis del 2025. El Suprem, que ja havia obligat, com deies, a retornar a l'import d'aquests aranzels cobrats durant el 2025, perquè diu que Trump no pot utilitzar una llei d'emergència econòmica del 1977 per uns aranzels que no tenen res d'emergència econòmica, en aquesta ocasió els jutges federals han dictaminat que el president ha tornat a excedir-se en la seva autoritat, que la política fiscal és responsabilitat del Congrés. Ara bé, encara queden mitjans legals per recórrer i, de fet, aquesta decisió també està en entredit i no és definitiva.
1: Doncs justament per parlar de tot plegat i conèixer l'impacte a l'economia catalana dels aranzels i d'aquestes decisions judicials, tenim amb nosaltres a l'economista Cristina Serradell, directora de Negoci Internacional d'Acció. Cristina Serradell, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
1: Com valoreu des d'Acció aquestes decisions judicials que posen en entredit les polítiques aranzelàries del president dels Estats Units?
5: Bé, les empreses ho han rebut positivament en el sentit que els aranzels no són bàsicament una iniciativa que les empreses, òbviament, els dificulta vendre als Estats Units i, per tant, ho han acollit positivament. Tot i així, amb certa una mica perplexitat i veure què passarà, perquè tots sabem que l'administració Trump és molt pro-aranzels i, tot i que alguns dels aranzels s'han declarat il·legals, sí que encara estan vigents tots els aranzels sectorials i tots sabem que s'estan buscant altres marcs legals per imposar nous aranzels sota un altre marc legal.
1: S'ha començat aquest procés de sol·licitud de retorn dels aranzels? No sé si és un procediment que s'espera que sigui llarg, si s'han començat a pagar els aranzels a tornada, Cristina.
5: Doncs sí, ja està en marxa. De fet, la duana dels Estats Units ha habilitat un aplicatiu dintre de la seva plataforma per poder fer la tramitació de totes aquestes reclamacions. Uh-huh. Òbviament només serien reclamar els aranzels que anomenem recíprocs, aquests IEPA. I aquí nosaltres, des d'Acció, estem informant a les empreses, hem fet una guia també per facilitar-ho. No és extremadament senzill, però sí que ja es pot fer. Bàsicament, no ho ha de fer l'exportador, sinó tinguem en compte que ho ha de fer l'importador, qui ha fet aquesta gestió de duana d'importació, per tant, o bé l'importador de l'empresa catalana, uh-huh, o bé si l'empresa catalana té una filial. I llavors el que ha de fer és entrar a l'aplicatiu totes les declaracions i els aranzels pagats. Uh-huh. Llavors és l'aplicatiu mateix que et recalcula què hauria d'haver pagat, traient aquests aranzels IEPA, aquests declarats il·legals, i després la duana valida i en principi et fa un sol reemborsament i aquest pot tardar entre 60 i 90 dies de pagar des de la data de validació. Uh-huh. I sabem que el dia 12 d'aquest mes tot això ja estava en marxa. Ara haurem de veure tot el procés i això, de fet, ho estem seguint amb algunes empreses que els estem acompanyant a fer aquest tràmit.
1: Amb aquest seguiment, no sé si encara és molt d'hora per calcular l'impacte econòmic que pot tenir aquest retorn pel que fa a les empreses catalanes exportadores.
5: És molt difícil dir una xifra perquè Bueno, sabem, no?, que el volum d'exportacions catalanes l'any passat als Estats Units va ser de 4.200 milions, però no tot aquest volum, clar, això seria l'aranzel d'aquest tot aquest volum, però no tot aquest volum ha estat subjecte a l'aranzel IEPA. Per tant, és bastant complicat saber-ho. I a més, també, tenir en compte el que he dit abans, que l'aranzel l'ha pagat l'importador. Algunes empreses sí que han hagut de sufragar el 100% d'aquest aranzel, però hi ha hagut altres empreses que han pogut negociar amb l'importador doncs, què assumien elles i què assumia l'importador. I, de fet, algunes empreses han traslladat íntegrament en el cost aquest aranzel. Vull dir que no han hagut de rebaixar el seu cost o els seus preus per aquest aranzel. Per tant, és molt complicat saber exactament quin és aquest import. Però sí que, bé, jo crec que és una bona notícia, però que agradaria més a les empreses és saber, doncs, que tornem a una situació aranzelària com la que estàvem abans de l'entrada de Trump, però això serà difícil.
1: Prèvia a l'era de Trump, però això crec que, senyora Serradí, que serà complicat. També l'està escoltant Nil Codina. Nil, endavant.
4: Hola, Cristina. Moltíssimes gràcies per aquestes explicacions i també per posar aquest èmfasi, no?, en el paper de l'importador, que imagino que el principal beneficiat d'aquests reversos judicials són justament els importadors estatunidencs. No sé, vosaltres que teniu contacte, no?, amb aquestes dues bandes, què us transmeten, no?, les empreses? Quin és, creieu que això, doncs, efectivament, és temporal, que tornarem a veure una altra ofensiva d'aquella de la pissarreta, no?, del dia de l'alliberament? Trump tornarà, no?, a apostar per aquesta política fortament i trobarà l'encaix legal. Quin és l'estat, no?, de les sensacions des de l'empresariat?
5: Com has bé dit a l'inici, també, és a dir, quan es van declarar il·legals, l'administració Trump va aplicar aquesta secció 122, que també el tribunal considera que l'administració s'ha extralimitat. Però ara mateix s'estan fent investigacions amb molts productes. Totes aquestes investigacions és el procés que s'ha de fer, que generalment es fa, i sobretot per poder aplicar aranzels sectorials, es fan unes investigacions i en funció de les conclusions que s'arribi, si es pot determinar doncs, que els productes americans estan, doncs, tenen un tractament perjudicial, llavors es poden prendre certes mesures. Per tant, sí que sabem que s'està intentant aplicar com els aranzels de la secció 232, que ara s'estan aplicant per l'acer i l'alumini, doncs ara s'estan fent investigacions en molts altres sectors i també sabem que s'estan mirant altres marcs legals, com pot ser la secció 301, altres seccions i altres marcs legals per fonamentar aranzels. És a dir, l'administració Trump està totalment decidida a aplicar aranzels, vol aplicar aranzels de manera generalista, però haurà de fer aquesta combinació sectorial i amb altres marcs legals per poder-ho aconseguir, però està clar que el mes de juliol, que és quan acaben els aranzels sectorials, tornarem a tenir notícies i tornarem a parlar d'aranzels i de quins marcs legals pot utilitzar Trump. I els s'estan buscant, i jo crec que s'aconseguirà. I el tema que ens preocupa és que aquests marcs legals que trobin estaran molt més fonamentats i seran més difícils de poder tirar enrere.
4: Per tant, hi ha prudència i com s'estan adaptant? O sigui, les empreses, diries que hi ha una mica de gir en referència a les exportacions, les empreses catalanes estan intentant buscar altres mercats, com hi ha una desinversió en les exportacions dels Estats Units o no, al contrari, poder hi ha algunes que intenten trobar altres vies per arribar al mateix mercat amb altres tipus d'inversions, etc. Com hi ha una adaptació a aquesta volatilitat?
5: Bé, les exportacions catalanes als Estats Units el 2025 han caigut un 3,4%, per tant, òbviament, hi ha empreses que estan deixant el mercat o amb aquests aranzels doncs, és massa complex o deixen de ser potser més competitius en el mercat, per tant, sí que estem veient això. Per altra banda, sí que coneixem a moltes empreses que el mercat dels Estats Units és un mercat important i tot i una mica tota la desacceleració que estem veient el 2026, és un mercat que està creixent per damunt del que estem creixent a Europa i és un mercat molt atractiu. Per tant, estan adaptant-se en aquesta situació. Per alguns productes, si és un 10%, doncs és assumible. I també s'ha de tenir en compte que clar, tot depèn molt del sector, el producte, etc. I també la prioritat del mercat. Però sí que estem veient que un gran gruix d'empreses encara continua considerant el mercat dels Estats Units prioritari i per tant s'estan adaptant. I també sí que estem veient una diversificació, això és veritat, i poden ser estratègies que siguin complementàries, és a dir, continuem i apostem pel mercat dels Estats Units, però també bueno, intentem reduir el risc i intentem diversificar, no? El que sí que està clar, doncs, que és un mercat important per alguns sectors i encara s'està continuant, però sí que veiem certa desacceleració. Uh-huh.
1: Doncs ha quedat força clar aquesta radiografia que hem intentat fer. Cristina Serradell, ella és la directora de Negoci Internacional d'Acció. Gràcies per acompanyar-nos aquí al Són 4 Dies i molt bon dia.
5: Molt bon dia. Gràcies.
1: I acabem aquest desordre global fixant-nos en el Regne Unit, Nil, perquè la inestabilitat torna a la primera línia política després de la patacada dels laboristes a les eleccions locals del Regne Unit. Nil, quina és l'última hora?
4: Doncs seguim pendents del que pugui passar la setmana vinent. Els líders laboristes que li estan disputant el càrrec ara mateix a Keir Starmer tampoc estan tenint una bona arrencada del que seria aquesta operació d'escapçar el lideratge del primer ministre. Us recomano una lectura avui al The Guardian que explica molt bé aquesta cadena d'esdeveniments aquests dies, que diu això, que es titula així: "Per què fem això la setmana que va deixar el primer ministre amb aspecte de líder interí?"
1: Doncs ens quedem amb aquesta recomanació. Nil Codina, com sempre, moltes gràcies i ens retrobem en 15 dies.
4: A vosaltres.

0: A la comarca dels Ports, a la província de Castelló, s'hi troba Morella, un poble medieval que destaca pel seu recinte emmurallat i el castell que el corona. Però aquest cap de setmana, més enllà del seu patrimoni històric, Morella es converteix en un epicentre cultural. Ahir divendres va arrencar la cinquena edició del FLIM, el Festival Literari de Morella, un esdeveniment que s'allargarà fins diumenge i que pretén fomentar la lectura, el debat i la participació per continuar posicionant el municipi com a destinació cultural. I per parlar-nos de tot plegat, tenim al telèfon a la directora del festival, Elena Moya. Elena, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Gràcies per acompanyar-nos aquí al Són 4 dies. El lema de l'edició d'enguany és prou clar: dones i igualtat. Quan? Aquest lema entenc que estarà present durant els 3 dies del festival en forma de debats, conferències que estaran enfocades des d'una perspectiva multidisciplinar, oi?
1: Sí, no, absolutament. Nosaltres cada any agafem un tema. L'any passat, per exemple, va ser la història per què serveix. L'any anterior va ser algoritmes o humans. I sempre intentem, doncs, que siguin temes d'actualitat, temes que la gent tingui coses a dir, temes que donguin, que hi hagin diferents punts de vista. I llavors també enguany era el 40 aniversari de l'associació del grup de dones de Morella. Uh-huh. Llavors les hem volgut acompanyar perquè, com us podeu imaginar, als anys 70, amb una població rural com Morella, doncs, a veure, era bastant fotut. Tenia una posició feminista, bueno, com era Tarragona i com era Barcelona, la veritat. Uh-huh. Però potser en un lloc rural encara ho era més. I hem convidat la Manuela Carmena, l'exalcaldessa de Madrid, i la Victòria Camps, la boníssima filòsofa catalana.
0: Sí.
1: I elles han vingut, sí, han vingut a venir a recolzar amb aquestes dones pioneres de Morella, i aquí les tindrem, celebrant aquest aniversari.
0: Ara parlaves, Elena, de dos perfils. Victòria Camps, l'exalcaldessa de Madrid, Manuela Carmena. També destaquem la presència de periodistes com Víctor Amela, Ramon Bes, Antoni Bassas, que col·laboren activament al festival. Jo et pregunto, Elena, com feu la tria d'aquests perfils? Perquè entenc que no deu ser gens fàcil.
1: No. I a mesura que anem creixent, el primer any havíem de picar moltes portes i havíem d'espavilar-nos molt, perquè a més no paguem, o sigui, és en l'esperit del festival que sigui a la pas de tothom. No volem ser un festival elitista, no? De com canviar, que s'ha pagat 10 euros o 20 euros. No, això, menys quan donem de menjar, tot és gratis. Uh-huh. I ara el que ens passa és que, bueno, ja rebem correus d'autors, que si vull venir. El que els hi donem, doncs a l'Antoni Bassas, a la Manuela Carmena, hem tingut aquí l'Eduardo Mendoza, hem tingut a la Nieves Concostrina, hem tingut ja a la Carme Riera, però el que els hi donem és, com que no els hi paguem, els hi diem, mira, us donem un cap de setmana bàsicament gratis a Morella, o sigui, veniu amb un acompanyant i dues nits d'hotel i us donarem de menjar, que aquí es menja molt bé, a més, tampoc és, això no són restaurants Michelin, o sigui, es menja molt bé per un preu que no és... que no esgarrifa ningú. Uh-huh. I la gent s'apunta, perquè és un poblet mitjaval, just a la frontera entre Catalunya, Aragó i València. És província de Castelló, però està just a la frontera, a la comarca dels Ports. De Tarragona està a menys de 2 hores. I és un... o a 3 de Barcelona. I és una proposta de cap de setmana prou atractiva. Hi ha un castell, és un poble empedrat, uh-huh. És fàcil arribar a tot arreu... I sobretot el que volem és, doncs, oferir un programa atractiu per tots. Aquest any tenim 3 cates de vins a la sala gastroliterària, fem una mena de mini Sant Jordi, tenim una ruta sobre la bretxa rural, el panell de dones d'igualtat, també tenim l'Aina Puig, que va ser la psicòloga de la primera plantilla masculina del Barça i la psicòloga personal de l'Iniesta. I tenim, bueno, aquest any tres temes de la gastronomia. Tenim 3 plats, una ruta gastro per Morella, tenim una taula compartida, tenim un panell...
0: Moltes activitats, no, Elena? És a dir, que és difícil no trobar-ne alguna amb la qual ens puguem identificar.
1: Absolutament. Bueno, tenim una xef que ve de Barcelona, del restaurant Maleducat, i que farà un dinar a 4 mans amb un xef local. Uh-huh. I bueno, tenim la directora del tema Astro de l'Ara, la Rosa Rodon, que també ens vindrà a parlar. I si es tracta, el que volem és que la gent estigui activa, que participi, que vagi amunt i avall al poble i que, La inauguració és en un convent del segle XIII.
0: Déu-n'hi-do.
1: Llavors, és que la gent vagi amunt i avall, ah, però has fet aquella pregunta al Club de l'Inversor. El Club de l'Inversor, que aquest any el faré jo perquè acabo de publicar un llibre que es diu Chicas, hablemos de dinero. I el faré amb l'Antoni Bassas, no? I doncs que gent que digui això a la cafeteria de l'hotel. Ah, t'he vist a l'hotel fent això. Ah, jo t'he vist al castell. Ah, jo t'he vist al... Hem compartit taula, la taula compartida. Que la gent es coneixi, que la gent torni més rica culturalment del que ha vingut i sobretot un cap de setmana divertit i enriquidor. Això és una mena d'espa cultural, diríem.
0: Molt bona comparativa. Helena, pel que ens expliques, podríem dir que la proximitat és un dels trets diferencials d'aquest festival?
1: Sí, sí. O sigui, nosaltres... A veure, això de la sostenibilitat... ara se'n parla molt, però a Morella fa molt de temps que fan el tema de la sostenibilitat. Aquí la meva àvia cuinava un pollastre i no quedava res, o sigui, els ossos es feia el brau.
0: S'aprofitava tot.
1: Clar, bueno, aquí hi ha molts masos i els masos eren subsistència. Aquí s'aprofita tot perquè, com és un terreny bastant sec, no hi ha tren, bueno, hi havia una carretera horrible. Mm-hmm. Ara, el que va ser aquí alcalde, 17 anys, va ser el president de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, i ens ha construït, ens va deixar una carretera estupenda des de Vinaròs o des dels que veniu de Catalunya, sortir d'Ulldecona a Santa Fe del Riu, Traiguera, i després hi ha una carretera meravellosa. Però, clar, aquí s'aprofita tot el tema de la sostenibilitat, no és una opció. Clar que t'arriben paquets d'Amazon, clar que tot això passa, no?
0: És com una mena d'oasi, no, Helena?
1: Sí, bueno, aquí compten vaques. A veure, quan que som? 2.500 persones. Molt bé. Quants turistes venen? Tal. Bueno, quantes vaques necessitem? Oh, i ho compten així, eh? I vinga, però tantes vaques.
0: I viuen amb una certa tranquil·litat, amb aquesta proximitat i aquesta sostenibilitat. Doncs, sí. Helena Moya, també no podem oblidar el concurs literari, per acabar, que també no sí. L'hem esmentat, però també és important, oi?
1: Sí, a més és una història maca perquè el Sergio Becerra era un catedràtic de literatura espanyola de la Universitat Autònoma de Barcelona. I ell aquí era amic de l'Eduardo Mendoza, i bueno, aquí tenia molts amics i els portava tots al Bàsquet Montalbán, aquí ha vingut al Bàsquet Montalbán, i lamentablement ens va deixar fa uns anys. Llavors a la ràdio aquí local va fer un concurs literari i nosaltres quan vam començar el festival doncs, vam dir, doncs vinga, ens unim, i a la cluenda de cada any donem els regals, els premis del concurs. I aquest concurs ha estat un èxit. Bueno, l'hem fet inclús uns anys fins i tot en anglès. Però la gent s'apunta de tot arreu, no? Uh-huh. I és prou participatiu i sobretot ens permet recordar el Sergio i tenir-lo sempre present perquè era una grandíssima persona. El bar Blasco local feia uns grandíssims debats. I no ens volem oblidar d'ell i volem que el poble sempre el recordi.
0: Doncs de ben segur que el record serà molt, molt maco perquè està fet amb molta estima i amb molt de carinyo. Helena Moya, directora del Festival Literari de Morella, gràcies per acompanyar-nos aquí als 104 dies.
1: Doncs gràcies a vosaltres. I animeu-vos a venir.

0: Qualsevol ciutadà de Barcelona i fins i tot alguns turistes han sentit parlar del Colmado Quílez. És un dels establiments emblemàtics de la ciutat. El convidat que entrevistarem ara és una part important de la història d'aquesta botiga de queviures d'alta qualitat, ja que va entrar a treballar l'any 1976 i va exercir com a director i sommelier. Faustino Muñoz és, a més, un expert tastador d'aigües, autor de 3 llibres sobre el tema. L'any passat, al març, de fet, del 2025, va inaugurar fins i tot el seu poble natal, la Puebla de los Infantes, a Sevilla, el Museu de les Aigües d'Espanya i del Món. Faustino Muñoz, muy buenos días, bon dia.
1: Buenos días.
0: Faustino, ets cofrade de honor de la Cofradía Gastronómica del Agua y de Catadores de Agua. A veure, a nosaltres sempre ens han dit que l'aigua és incolora, que és insípida. Com es prepara un per conèixer i diferenciar tipus d'aigua i sabors diferents?
1: Bueno, fundamental y principalmente es probando muchas aguas. Y probando muchas aguas, pues nos damos cuenta de que el agua no tiene color, pero sí que tiene brillo.

0: Balam, Balam, Raül Balam, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia des de la Boqueria en aquests moments.
0: Ai, des de la Boqueria, escolta, explica'ns què...
1: Des de la Boqueria estic baixant les Rambles, però mira, com que estem amb obres les Rambles, sí. Dic, anem a fer una mica de carrers per anar baixant fins a Colón, que és fins on em dirigeixo, i justament ara m'heu trobat passant pel mig de la Boqueria, que val a dir que és dissabte i fa molt de goig perquè he vist molt de carro de la compra, molt
0: ara,
1: de cistell i
0: ara,
1: la gent comprant productes.
0: Ara,
1: o sigui que... O sigui que hem vist que hi ha mercat, que el mercat està viu i això, mira que estic baixant aquí amb la Carme Gasull, això ens ha emocionat.
0: Emocionar aquesta Boqueria nostra, és a dir, aquesta imatge del carro de la compra d'anar a comprar dissabte, de fer mercat, visca els mercats i visca el mercat de la Boqueria.
1: Visca els mercats, esmorzar-hi, s'ha de fer mercat, s'ha d'esmorzar, t'has de fer amics de la gent de les parades, perquè sempre, a part de comprar les coses quan toquen, sempre et regalaran alguna coseta.
0: Ara.
1: I això és el millor, aquesta relació sana que hi ha amb un paradista i la persona que compra. No hi ha cosa més maca en el món.
0: I que et coneixen, que acaben coneixent-te més enllà d'aquest... detall que et poden regalar, acabes petant la xerrada,
1: acabes
0: explicant-te
1: la
0: setmana.
1: Sí, no? Bueno, i és això, és allargar el braç al teu circuit de cercle d'amics, i això és preciós.
0: Tal qual. Escolta, Raül, però ens has deixat encuriosits i encuriosides. Has dit que marxaves direcció a Colom, però per fer què? Explica'ns-ho.
1: Pues mira, avui ja... Els amics de les Rambles organitzen, jo crec que és la quarta edició, d'un concurs de paelles, un concurs d'arrossos. I aquestes desgràcies de la vida que m'ha tocat fer de jurat.
0: Ai.
1: Conjuntament doncs, amb la Carme Gasull, amb l'Ada Parellada i la Lloi Beltrán.
0: Déu-n'hi-do.
1: O sigui que això serà una autèntica meravella.
0: És un jurat d'excepció. Escolta,
1: sí, és
0: el bo i millor de cada casa.
1: El millor de cada casa, amb un concurs de paelles i tot el que recaudi, perquè després aquestes paelles es poden menjar, o sigui, qui vulgui vagi cap a baix a Colón, que ens trobaran cap allà, doncs tot el que recaudi doncs, va per la Fundació Esclerosi Múltiple, que no hi ha cosa més bonica que sigui una cosa de menjar i a més solidària.
0: Exacte. Producte de proximitat, una bona iniciativa solidària i un pla de dissabte al migdia, escolta, una paella a Colom,
1: a
0: prop del
1: planazo.
0: Mar, un planazo, i veiem-vos a vosaltres, a tu, a l'Ada, a la Carme. Escolta, què més volem? Què més volem si algú ens escolta i diu, escolta, no sé què fer aquest dissabte, no sé, encara no he decidit on vaig a menjar. Escolta, solidaritat?
1: I a més fa sol de justícia, no fa molta calor, que això també és molt agraït, però per potenciar la vitamina D també anirà bé, això.
0: També,
1: eh?
0: També ens anirà força bé. Escolta, i això de ser jurat, Raül, d'un concurs de paelles, com es valora això? Què valoreu? A veure, explica'm.
1: Mira, és clar, aquí entrem a la paraula paella. Ara aquí els puristes valencians ens diran el que és una paella. Esclar, si això es fes a València, sí que hi ha uns elements que no es poden tocar i que no poden sortir d'una paella, no? Com que pot ser el pollastre, ha de ser el conill, ha de ser bueno, un bon arròs de la zona. Mm-hmm. I llavors tots els elements que hi posen, o sigui que se n'hi posen molt pocs. Però jo crec que quan fem un concurs de paelles a Barcelona, aquí sí que entra doncs, la recepta del que és per una paella del de cada casa. Pot ser de mar, pot ser només de muntanya, pot ser només de verdures. Aquí sí que entra tot. A mi el que m'agrada molt i que és el que trobo jo sempre, que és el que jutjaré, és el punt de l'arròs. Això sí que és important.
0: A veure, explica'ns això, Raül, el punt de l'arròs. Com ha de ser?
1: Per mi ha de ser un arròs d'una paella, ha d'estar suelto, o sigui que quan l'agafes se't pugui caure una miqueta de lo que és la forquilla i llavors ha de ser grenyal. Com si fos pasta, diríem, ha de ser un pèl al dente, o sigui, ha de tindre aquest nucli una mica dur, però que sigui molt untuós de fora.
0: Uh-huh.
1: I fer servir arrossos que es fan servir per paella, com pot ser una bahia, com pot ser un bomba... O sigui, no arrossos que es puguin fer servir, per exemple, per un risotto. Aquí sí que no hi entra la paella.
0: Aquí, això seria una cosa de desqualificar, eh? Això no pot
1: sí,
0: ser.
1: Sí, però llavors... Clar, llavors què es tira primer? El caldo i llavors s'hi tira l'arròs?
0: Clar, això t'anava a preguntar, com ho fem? A veure, què és primer, el caldo? Ai, a veure.
1: A casa, o sigui, no passem l'arròs per la paella i llavors hi tirem el caldo. A casa meva no es fa així, a casa es fa tot el sofregit, es fica l'aigua o el caldo i quan arrenca el bull s'hi tira l'arròs. Això és com es fa també la paella, però a la gent que li agrada passar-ho i fregir-lo perquè agafi tots els necarà, per dir-ho d'una manera, també està molt ben vist. O sigui que al final jo crec que el que anem és a passar-nos-ho bé i a jutjar molt bé l'arròs, que sigui bo, que sigui net i que tots els elements que porti la paella els trobis. Si porta gamba, doncs que trobis la gamba. Si porta un pèsol, que trobis aquest pèsol i que reflexi l'estació de l'any que estem a primavera i tenim uns vegetals excepcionals, també.
0: Que els tenim, que fan goig, aquests vegetals de temporada. Escolta, em pregunta l'Albert Vaques, el company, ceba sí o no?
1: Home, ceba sí o no? Jo et diria que sí.
0: Sí.
1: Ui. Ara portar, jo mira, jo crec que un sofregit, o una marca d'una marca d'arròs. Ara imagina't que fas un arròs amb sèpia, no?
0: Sí.
1: Has de fer la sèpia, l'has de marcar, l'has de deixar a bullir a part perquè es quedi ben estovat i en la paella fas un sofregit amb un tarall i julivert i fiques aquesta ceba i fiques una miqueta de pebrot vermell d'aquest gruixudet, si t'hi agrada també. Allò ho has de fer suar molt bé i llavors quan tots aquests glacejats que se't van enganxant, li fiques una bona tomàquet ratllada amb un ratllador ben gruixut, traient-li la grana, perquè la grana no ens interessa per res, i tot allò t'ho netejarà. I llavors allà ja hi pots ficar la sèpia i et quedarà un concentrat preciós, que allà només hi fiques aigua, i llavors l'arròs i tens una paella de sèpia meravellosa.
0: Déu-n'hi-do, quina gana, Raül, per favor. Escolta, a banda d'aquest concurs de paelles, que emplacem a tothom a qui ens estigui escoltant que s'adreci fins a la part final de la Rambla perquè hi vagi per tot el que hem explicat, perquè tindreu, és un magnífic pla de dissabte perquè té un caire solidari, amb el Raül hem pensat, escolta, parlem de paelles i per què no parlem de divas i paelles?
1: Home, sempre parlem de divas nosaltres.
0: Clar. Unes divas com nosaltres i unes paelles ben maques.
1: De què hem de parlar? De les nostres amigues, les divas.
0: Clar. A veure, la Txerca, que sona. Quina paella li podríem preparar a la Txerca, Raül?
1: Mira, la Txerca, com que és madre de dragones, pot menjar l'arròs que li vingui amb gana. Si vol menjar... Jo crec que a la Txerca li va la canya i li va tot. O sigui que li va l'univers amb una paella, però que tot tingui el seu gust que ha de tocar. O sigui, ha de ser... I coses que li vagin molt bé pel col·làgen. O sigui, que se li vol ficar una mica de peu de porc, també
0: endavant.
1: Li anirà molt bé, perquè per les articulacions ja sabem que li fan una mica mal als genolls, per això ha deixat de fer concerts.
0: Clar.
1: Doncs el peu de porc, orella de porc, tot això li anirà molt bé doncs per les articulacions.
0: Ah, exacte.
1: I llavors, clar, el col·làgen i tot això per la cara. Aquesta dona necessita aquestes coses. Una mica d'ostra i una mica de gamba perquè li pugi també una mica l'ego d'aquest per ser una mica sexy.
0: Clar, que li pugi aquesta autoestima. A la nostra amiga Mariah Carey?
1: Home,
0: què li preparem? Què li preparem?
1: Jo a la Mariah Carey li faria un arròs de pollastre farcit de Nadal.
0: Oh, que bo!
1: Jo crec que li ha de tocar un arròs així. Tu has de preparar un bon pollastre farcit a la catalana amb prunes, amb pinyons, amb poma, amb salxitxes i orellanes, i quan el tens fet, llavors amb el sofregit fas la marca, fas l'arròs i li acabes amb aquest pollastre, amb aquest gall d'indi. Seria un arròs o una paella de Nadal.
0: Una paella...
1: Jo crec que li toca.
0: Paella nadalenca per la Mariah Carey. I a la nostra altra amiga, la Britney Spears, què?
1: Mira, la Britney, aquí sí que... La Britney l'hem de cuidar molt pobreta,
0: sí,
1: perquè està molt malaltona.
0: Exacte.
1: En aquests moments està ingressada, pobreta, en un centre per tractar les seves addiccions. I jo crec que ara el que li toca és un arròs que l'abraci i li abraci l'estómac.
0: Sí.
1: Un arròs que la conforti i que la senti i que es faci sentir estimada i a casa. O sigui que molt de suport per la Britney.
0: Molt
1: per
0: de
1: la
0: suport al nostre escalf, al nostre ànim, i li preparem aquest arròs que se senti acollida per nosaltres, també.
1: Al 100%.
0: I per la Madonna?
1: Mira, home, la Madonna aquí sí que, com que té sang italiana, aquí sí que podem canviar l'arròs i aquí a aquesta senyora sí que li podem fer un bon risotto de diva. Oh. I amb un bon carbassó. Jo crec que va molt de destroyer i tot, però jo crec que és bastant vegetariana aquesta senyora. O sigui, un arròs, un arròs, o sigui, acabat amb risotto, però amb vegetals, que ara comença el carbassó, ara hi ha pèsols, amb quatre fadetes. Que encara en queden. I acabar, doncs, amb uns pètals de flor de carbassó per sobre, ben crus, amb un bon raig d'oli. Jo crec que això li anirà perfecte a la diva del pop.
0: Això li anirà de conya a la Madonna, aquesta grandíssima diva del pop. Hem parlat de les paelles, hem parlat, recordem, d'aquest concurs de paelles de la Rambla. Hem fet una paella per cada diva, però escolta, Raül, jo segueixo les a Instagram. He vist que ens has d'explicar una novetat.
1: Ai, sí.
0: A veure,
1: sí,
0: tenim dos minuts, però Raül, no vull que marxem, que acabem aquest dissabte sense explicar-nos aquesta nova aventura gastronòmica. No sé si és així que comences.
1: Bueno, és continuar una aventura gastronòmica juntament amb el meu soci, amb en Murilo Alves, que comencem un nou camí o fem més gran el que seria la marca cuina, i ja que aquest any complirem ja, doncs, 5 anys de cuina Sant Pau, doncs ens embranquem amb el Cuina Burger. O sigui que a molt pocs metres del Sant Pau, doncs a principis d'estiu, si tot va bé, doncs gaudirem d'aquesta cuina burger. Hamburgueses davant del mar.
0: Ara,
1: o sigui que,
0: quina combinació...
1: Sí que haurem de tenir hamburgueses càrniques, perquè l'hamburguesa sempre el referent és la carn, però n'hi hauran de marineres, n'hi hauran de vegetals, n'hi hauran de sense gluten, o sigui que volem un lloc per que la gent vingui, perquè la gent disfruti i es pugui menjar l'hamburguesa que més li vingui de gust.
0: Que passi una bona estona i quan hagi passat...
1: Sí, que tindré... No? Digues, digues.
0: Que quan hagi passat, deia Raül, el dia a la platja, per exemple, o visitant...
1: Clar que sí.
0: Sant Pol, escolta, que us vingui a veure el Cuina Burger. O sigui, això ho
1: teniu... El Cuina Burger, bueno, què millor després de la platja, una hamburguesa, o poder-te menjar una hamburguesa a la platja?
0: Ara,
1: això
0: anava.
1: A la platja.
0: Clar.
1: Clar que sí. Ho tenim tot preparat i tot pensat perquè es pugui gaudir al 100% a la platja d'això. Què et sembla?
0: Em sembla fantàstic, perquè a mi aquestes a la vora de la mar, quan arriba sota el parasol, allà, sota l'ombrella, com si fos Rihanna, amb una hamburguesa del Cuina Burger, escolta, jo veig immillorable per passar el cap de setmana i escoltant-nos, Ràdio 4.
1: Sí, home, sempre escoltant Ràdio 4. O sigui, estem il·lusionats i emocionats. Ara estem embarassades, ara ens queda fer, doncs, parir.
0: Falta el parir. El part de la criatura,
1: falta
0: que serà l'estiu.
1: Sí, falta el part de la criatura. Però ara venen uns mesos molt bonics, doncs, acabar de crear la carta, de fer aquesta xapa i pintura en el local, perquè estàvem en un restaurant molt emblemàtic del poble, com era el restaurant El Molí, i té una terrassa fantàstica, que senten les onades del mar des de la terrassa. O sigui,
0: estarem...
1: És una fantasia.
0: Estarem molt pendents i contents d'aquesta nova aventura. Raül Balam, gràcies per acompanyar-nos aquí als 104 dies.
1: A vosaltres, com sempre. Una abraçada, ara sí, des de Peus de Colón, que aquí ja comença a fer oloreta de sofregit.
0: Ai, gairebé ens arriba fins aquí. Adéu, Raül, gràcies. Nosaltres i tornarem demà a les 9:05. Que vagi bé.
2: Són les 12.
3: Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bon dia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, més a prop d'aconseguir aprovar els seus primers pressupostos de la legislatura. El tren orbital pactat amb Esquerra Republicana podria ser la primera pedra d'uns comptes que rubricaran dimarts amb la signatura d'Illa i també d'Oriol Junqueras. Des de Los Angeles, el cap de l'executiu confia en la bona entesa amb els republicans.
5: Anem pas a pas, Escolti'm, ara estem aquí, hi ha uns acords amb Esquerra Republicana, que ja se m'ha explicat, que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo els puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé.
4: El tren orbital és la nova línia ferroviària que connectarà el Garraf, el Penedès, el Vallès i el Maresme, una obra valorada en 5.200 milions d'euros. Aquest dilluns Esquerra Republicana li donarà llum verda durant la celebració del seu Consell Nacional i s'engegarà així la maquinària perquè dimarts Illa i Junqueras signin aquest pacte per als pressupostos i comença així la seva tramitació al Parlament. La previsió és que es pugui aprovar la primera quinzena de juliol. Fa gairebé dos mesos Illa va retirar el seu projecte de pressupostos després de fer fallida amb els republicans per no aconseguir la gestió de l'IRPF des de Catalunya. Era en aquell moment una condició imperant per Esquerra per poder donar suport als comptes. I uns pressupostos que, de ser una realitat, podrien també desencallar un conflicte entre el govern i la comunitat educativa. Aquest dissabte el sindicat majoritari, Ustec Estès, celebra el seu Consell Nacional per decidir el nou full de ruta a seguir i que donaran a conèixer en els propers minuts. Abans d'aquest Consell de Portaveu, Yolanda Segura, el programa Són 4 dies de Ràdio 4, refermava la voluntat del col·lectiu de continuar negociant, però exigeix el mateix compromís al departament. Treballar plegats per uns acords que siguin satisfactoris per a les dues parts, però alerta, no s'acceptaran si no tenen el vistiplau del col·lectiu.
6: Tenim molt clar que no signarem res que el nostre col·lectiu no avali. Ho tenim claríssim, ho sotmetrem a consulta i el que ens digui el col·lectiu nosaltres signarem, i si ens diuen que no, doncs seguirem batallant per millorar aquell punt on realment ens haguem quedat enrere.
4: Aquesta setmana la tanquen amb quatre jornades de vaga de les 17 previstes per aquest mes de maig. Els Mossos d'Esquadra detenen tres agents de la policia del Canadà per agredir sexualment una dona dins un taxi a Barcelona. Un dels arrestats està acusat d'un delicte d'agressió sexual i lesions i aquest divendres va passar a disposició judicial. Un segon va fugir i se'l va detenir a Mallorca i un tercer ha quedat en llibertat. Els fets van tenir lloc aquest dimecres 13 de maig a Ciutat Vella. I també la policia catalana amb altres cossos de seguretat conclouen un nou dispositiu Campai ara a la Seu d'Urgell. Han identificat més de 220 persones amb més de 160 antecedents. Només 3 d'elles ja n'acumulaven 70. També s'han interposat una dotzena de denúncies administratives, s'han intervingut dos vehicles i s'ha escorcollat un bar musical. I també us expliquem que Sanitat Exterior autoritza el desembarcament dels passatgers del creuer Ambition, que ha trucat aquest dissabte a Corunya, un vaixell afectat per un brot de gastroenteritis. Hi ha 21 persones afectades que estan aïllades seguint els protocols sanitaris. A bord hi viatgen unes 1.750 persones. El creuer va partir de les illes Shetland, al Regne Unit, va fer parades a Belfast, Liverpool i Brest i a punt d'atracar a Bordeus va ser quan va morir un home de 90 anys amb gastroenteritis i més d'una cinquantena de persones reportaven símptomes com vòmits o diarrea. La previsió és que aquesta tarda el vaixell abandoni Galícia direcció Gijón i després Bilbao. En esports, el murcià Pedro Acosta sortirà primer al Gran Premi de Catalunya, al circuit de Montmeló. Segon serà l'italià Morbidelli i el cerverí Àlex Márquez ho farà des de la tercera plaça. A les 3 de la tarda serà la cursa curta. És la setena prova del Mundial amb una absència, la de Marc Márquez, que va caure ara fa una setmana a França i que el va obligar a passar pel quiròfan. I final de la Copa de la Reina, Barça Atlètic de Madrid, aquesta nit a les 9 a l'estadi de Gran Canària. Les blaugrana busquen el tercer títol de la temporada, també seria la tercera copa consecutiva i la dotzena en tota la història. El tècnic Pere Romeu parla del valor afegit que s'ha creat entre la joventut i l'experiència dins l'equip blaugrana.
7: S'ha buscat un binomi per part de jugadores més veteranes i per part de jugadores més joves que hem trobat una bona font de motivació, d'unió i de bon sentiment d'equip.
4: I un gran premi de motociclisme que comporta algunes complicacions a les vies properes a Montmeló, però també trobem altres incidències. Eduard Sánchez, Servei Català de Trànsit, quina és la situació a hores d'ara? Bon dia.
8: Hola, bon dia. En aquests moments queden encara alguns focus de retencions d'aquest matí, alguns per accidents, com és el cas de l'autopista AP7, on hi ha hagut un accident a la Roca del Vallès. Ara ja fa estona els vehicles retirats de voral, però la zona entre Mollet, Parets, Montmeló, Montornès, quasi fins a l'altura de Granollers, presenta encara lentitud amb aturades intermitents en sentit nord. També, en bona part, també aquesta hora encara hi ha part de l'accés cap al circuit, i això fa que no acabi de millorar aquesta zona de l'autopista AP7. En aquest sentit, queden encara algunes aturades a la C-17 a Parets del Vallès, en sentit Vic, i a la C-35 entre Parets i Granollers, en els dos sentits de la marxa, tot i que va millorant tot plegat, com dèiem, per accedir al circuit de Catalunya. Pel que fa als altres punts, destacar de la mateixa autopista AP7, en aquest cas el tram sud, queda lentitud a la zona de Martorell, en aquesta direcció, en sentit Tarragona, a causa d'un accident que hi ha hagut també aquest matí més avall a Subirats. Ara ja fa estona tot plegat retirat i millorant força ràpidament. A banda d'aquests punts, destacarem també la C60 Argentona, en sentit Mataró, la C58 a Montcai de Reixac, en sentit Barcelona, o també la C31 a la zona de Tiana, en sentit nord. És tot, bona tarda.
4: També és tot per part nostra. Tornem amb més notícies en 55 minuts aquí a Ràdio 4.
3: Ràdio 4. Sentit de viure. Amb Manel Domínguez.
9: Cada dissabte de 8 a 9 del matí obrim la finestra a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat. Un espai on joves i sèniors comparteixen criteri, idees, visió i vivències úniques que capgiren. Un raig de llum sobre la transformació social i la dignitat de totes les edats, on no sobra ningú, i el combat de la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis. El programa de les moltes veus. També el poden escoltar al web de Ràdio 4 i a la plataforma de RN Audio. Gaudeix amb Ràdio 4 del nou sentit de viure.
3: Ràdio 4.
10: Hola, què tal? Ja és l'hora del vermut a Ràdio 4. És l'hora també d'encetar el Sota Sospita, un pla d'entreteniment cultural i social per a ments inquietes. Benvinguda, benvingut.
11: Per algun motiu el destí t'ha dut en aquest.
12: Jo tinc els ulls oberts i ben oberts.
13: Què hi vols dir?
14: No sé res de tu.
15: Ho descobriràs.
16: Els bons llibres us han d'incomodar.
17: A tu què et sembla, això?
18: No ho sé, no sé què pensar.
19: Mare meva, esteu molt pesats aquest matí.
3: Sota sospita, amb Laura González.
10: Amb l'Ester Bagés a la realització tècnica i la Martina Torrevedella guió completem l'equip del Sota Sospita. I t'avancem que avui dediquem uns minuts a recopilar algunes de les millors cançons de la història del heavy metal en el Dia Mundial de commemoració d'aquest estil musical. El Jordi Coromines ens acosta en aquesta ocasió la figura de l'Aurora Bertrana, escriptora, música, dona avançada al seu temps, amb una biografia apassionant, com descobriràs de seguida. Per suposat, la Meritxell Falgueres tancarà la nostra coartada amb la seva proposta setmanal de vi, gastronomia i degustació de la vida. I completem, ja ho saps, amb les novetats musicals en català, les commemoracions i, per començar, la frase del dia. És de l'actriu Bette Davis i diu: envellir no és per dèbils. Aquesta frase conté una veritat profunda, eh? Envellir exigeix coratge, no només perquè el cos canvia, sinó perquè cada etapa de la vida demana acomiadar-se d'algunes coses i aprendre'n de noves. La societat actual glorifica la joventut com si fos l'únic moment valuós, no? La bellesa fresca, la rapidesa, la novetat, la promesa. Mentrestant, sovint invisibilitza la bellesa amb ve baixa, com si el pas del temps restés valor a una persona. Però moltes cultures antigues en tenien tot just el contrari. El vell ocupava un lloc central perquè representava memòria, experiència i criteri. Haver viscut molt era un prestigi, no un defecte. Envellir també és una evolució interior. Amb els anys sovint arriba una mirada més neta sobre allò important, no? Hi ha menys necessitat d'impressionar els altres, menys pressa per demostrar res, més capacitat de relativitzar, més llibertat respecte al que pensen els altres. Es perd una certa lleugeresa física, sí, però es guanya en profunditat. Hi ha una bellesa en ve alta pròpia en la bellesa en ve baixa, que no sempre sabem mirar. Els rostres marcats per la vida, la serenor de qui ha travessat alegries i dols, la tendresa més madura, l'humor nascut de l'experiència, que te la bufi tot, vaja. Les arrugues no són només temps, també són història. Així que la frase de la Bette Davis recorda que envellir no és una derrota, sinó una conquesta difícil. No tothom arriba a vell, no tothom sap evitar aquesta etapa amb dignitat. Per això potser la bellesa en ve baixa mereix menys por i més respecte, perquè els anys no només resten, també revelen, depuren, ensenyen. I clar, aquí també hi ha una capa en aquesta frase, i amb qui la va dir, no? Perquè envellia a Hollywood, ella que era una grandíssima actriu, especialment per una dona de la seva generació, no significava només fer-se gran, significava veure com canviava el teu valor dintre d'una indústria obsessionada amb la joventut femenina. Durant dècades, moltes actrius i es continuen queixant, no? Que eren celebrades mentre encaixaven en un ideal de bellesa i desig, i quan arribaven a certa edat els papers es reduïen, es tornaven secundaris o fins i tot caricaturescos, no? La mare, la vídua, la dona amargada, l'excèntrica, mentre que molts actors homes continuaven sent galants o protagonistes encara que tinguin el cabell blanc o no en tinguin. I les dones sovint quedaven expulsades d'aquest centre del relat, no? Bette Davis, a més, havia estat una estrella enorme, una presència magnètica. Devia ser especialment dur comprovar com la indústria que t'havia idolatrat no admirava diferent amb els anys. No només envellia el cos, envellia el lloc que ocupava en l'imaginari públic. Així que reivindiquem la bellesa. La bellesa en ve alta de la bellesa en ve baixa. Vull dir, tenir arrugues és bonic. Tenir experiència és fantàstic. El posicionament que et dona davant la vida és molt millor. I la seguretat, que ja ens hagués agradat a les que ens anem fent grans i tenim sort de fer-nos grans, tenir la mateixa seguretat ara i confiança en nosaltres mateixes que quan érem joves. O sigui que contribuïm a donar-li la volta a aquests valors malentesos de la nostra societat d'avui. I avui, 16 de maig, Martina Torrevedella, bon dia, què se celebra?
13: Bon dia, doncs avui celebrem moltes coses. Per començar, que és el Dia Internacional de la Llum, una iniciativa impulsada per la UNESCO per destacar la importància doncs, de la llum en tots els àmbits de la vida, la ciència, la tecnologia, la cultura, l'educació i moltes coses més. També es commemora el primer funcionament exitós d'un làser, un esdeveniment clau doncs, per la tecnologia moderna. La llum no només ens permet veure el món que ens envolta, sinó que també és fonamental per la vida a la Terra, per exemple, doncs, a través de la fotosíntesi.
10: La llum natural, en aquest cas.
13: Exacte, sí. I ha impulsat grans avenços com la medicina moderna, les telecomunicacions o les energies renovables.
10: Molt bé, doncs visquem en llum en el nostre dia a dia, també, no només avui.
13: Sí, avui també és el Dia Internacional de la Convivència en Pau, que va ser proclamat per l'Assemblea General de les Nacions Unides l'any 2017 i té com a objectiu principal fomentar la pau, la tolerància. Aquesta commemoració ens recorda que conviure en pau no és només l'absència de conflictes, sinó també la capacitat de resoldre els problemes a través del diàleg i el respecte mutu. També posa èmfasi en la importància de combatre la discriminació i la intolerància en totes les seves formes.
10: Ah, així sigui.
13: Molt important, amb els dies que corren.
10: Sí.
13: I avui, doncs, també és el Dia Mundial del Whisky, que se celebra el tercer dissabte de cada maig. I és una jornada dedicada a homenatjar una de les begudes destilades més conegudes i apreciades arreu del món. Mm-hmm. Aquesta iniciativa va ser impulsada el 2012 per l'escriptor i expert en whisky Blair Bowman, amb la voluntat de reconèixer la seva història, la diversitat i la importància cultural. El whisky té els seus orígens a l'antiga Escòcia, al segle XV, i amb el temps s'ha convertit en una beguda present a molts països i amb una gran varietat d'estils i sabors, com el single malt, el blended o el bourbon.
10: Mira, jo no soc de... Ho he de dir, no soc de whisky. No? Però vaja, que els que vulgueu celebrar el dia, amb moderació, sisplau.
13: Amb moderació sempre, però...
10: Sí.
13: I avui, doncs, per últim, és el Dia Mundial del Heavy Metal.
10: Oh.
13: Una jornada dedicada als aficionats d'aquest gènere musical tan potent i tan enèrgic que va aparèixer al final dels anys 60 i a principis dels 70. La commemoració sorgeix l'any 2011 i va ser impulsada per fans i músics del metal per retre homenatge a una de les figures més importants del gènere, Ronnie James Dio, considerat una llegenda del heavy metal. Per doncs, commemorar el dia d'avui hem fet un recull d'algunes de les cancions més mítiques.
10: Sí, a veure, aquest recull podia haver estat molt diferent, eh? Vull dir, de cançons mítiques del heavy metal n'hi ha moltíssimes. A més, podem citar bandes com Alice in Chains, Pantera, Rage Against the Machine, Anthrax, Judas Priest, Alice Cooper... Però mira, nosaltres hem fet la nostra selecció que comença així.

0: Efectivament, escoltes Ace of Spades, cançó de la banda britànica Motorhead, un tema de 1980 del seu àlbum homònim. Ace of Spades, anem amb la segona. I ja estem tots movent el cap, oi? És que és inevitable, va fer heavy metal. Així dient que sí, eh? Anem dient que sí. A ritme de riff de guitarra.
1: Doncs sí, no cal quasi ni el nom. Back in Black és aquesta pista del disc AC/DC, d'AC/DC amb el mateix nom, caracteritzada, com dèiem, per aquest riff de la guitarra.
0: AC/DC són uns bàsics, vull dir, la veritat. I també el següent grup i la següent cançó. Això és Master of Puppets, segona cançó de l'àlbum homònim de la banda

Insisteixo en que podríem haver ficat moltes altres, eh? Iron Maiden, Marilyn Manson, per exemple, no sé, Slayer, Ozzy Osbourne, Megadeth, en fi, és que la llista és infinita. Master of Puppets, en la nostra selecció, en el número 4, hi ha Black Sabbath.

0: També reconeixem moltes vegades les cançons, eh? per la guitarra, pel seu ritme. Aquesta és Paranoid, Martina.
1: Doncs sí, aquesta cançó que apareix al segon àlbum de la banda, Paranoid, i com a curiositat, tot i que va ser creada com per omplir l'àlbum, s'ha convertit en una de les cançons més famoses d'aquest grup.
0: Sens dubte.

Welcome to the Jungle. Pertany al disc Appetite for Destruction. És, sí, sens dubte, una de les cançons insígnia, no?, d'aquesta banda liderada per l'Axl Rose amb l'Slash i companyia.

dedicat avui al heavy metal en el seu dia. Anem a continuar escoltant música, però anem ara al nostre rastreig habitual de les estrenes recents de la música en català.

0: escoltes Clàudia Estecato i Enric Ez, això és De Mica en Mica.
1: Aquest single de pop electrònic atmosfèric pertany al seu EP Faro i captura una sensació de calma profunda i connexió compartida.
0: Interessant, embolcall, no? Espai sonor que d'alguna manera t'acompanya, és com una mena de mantra.

0: Faro és un EP de 4 cançons que explora aquelles persones i emocions que poden convertir-se en guia, refugi o ombra.
1: I el temps no sap de presses, l'amor per tot arreu.
2: Claudia Steccato i Enriquez amb De Mica en Mica. A continuació, Boom Boom Fighters i Tàrtar de Fuet. A mi m'agrada.

0: Aquest nou single amb el que la banda explora nous terrenys sonors sense perdre la seva essència festiva.
1: Fa salivar, amb aquesta simpatia, la veritat, Foo Fighters... amb una cançó que gira al voltant... Està bé que li facin un homenatge al fuet, no?
0: Vull
1: dir,
0: està.
1: Home, per favor, vull dir, això és identitat, territori, cultura, quilòmetre zero... En fi, ho és tot. No sé si repartiran fuets en els seus concerts, els Foo Fighters, no?
0: Escolta, és una molt bona idea,
1: Que tu vagis amb un fuet a l'entrada i et deixin passar, per exemple, no sé. Bé, bona energia. Continuem escoltant música. Anem amb Immortals, Joan Dausà.

Doncs aquest senzill Immortals també dona nom al seu disc publicat ara fa un mes i que compta amb una col·laboració destacada amb Antonio Orozco en aquest tema, que fins i tot s'atreveix a cantar en català. Això no ho

tema parla d'aquells records i persones que, tot i no ser-hi físicament, continuen presents en la memòria i el temps i es converteixen precisament per això en immortals.

0: Un treball que arriba després de 5 anys sense àlbum de llarga durada i que marca un retorn en un moment especialment dolç de la seva trajectòria.
1: Ara, estava esperant a veure si sentia l'Antonio Orozco. Joan Dausà, aquí el tenim.

0: És que sembla que parli de nosaltres, oi?
1: Efectivament.
0: La millor gent del planeta, que s'inclou a l'àlbum Tothom té raó, Martina.
1: Doncs aquesta cançó que arriba més Coti i Deca i es presenta, com ja sentim, com una de les peces més enèrgiques del projecte i reforça aquest univers musical que l'artista ja ha anat construint.

sonoritat potent, com ens deia la Martina, i a més aquesta idea de comunitat i pertinença, no? Amb un missatge que és universal, que és fàcil de reconèixer, de fer-se el propi i que fàcilment es pot convertir en tot un himne.

0: Jordi Corominas, com estem?
1: Molt bé, la veritat. Estem aquí meravellosament bé.
0: Fantàstic.
1: A més, avui disposats a parlar d'una personalitat que sí que ha tingut el seu reconeixement al llarg dels darrers anys, perquè a més és molt heterodoxa, ens pot demostrar una certa particularitat de ser moderna, però, clar, en general, i potser més a la nostra generació, perquè jo al final els pla d'estudis actuals els desconec, no? Però, clar, a la gent li sona més Prudenci Bertrana,
0: sí,
1: que no
0: clar.
1: pas Aurora Bertrana.
0: L'escriptor.
1: Clar, clar.
0: Clar, és veritat.
1: En sona més, no? O sigui, dona sí. aquesta sensació del Prudenci Bertrana, a veure, que en sona, i ara serem sincers, des del fet de no haver-lo llegit.
0: d'haver-lo llegit perdona, poquet. Perdona, però jo Josafat sí que me la vaig
1: vale,
0: llegir.
1: Però el vas llegir en el seu moment,
0: sí.
1: edat de pedra, per dir d'alguna manera.
0: Clar, bueno, formava part dels llibres obligatoris a literatura catalana,
1: sí, sí,
0: que
1: clar.
0: estic molt agraïda a tenir tants llibres, perquè en teníem un munt.
1: Però aquest és el tema, eren obligatoris.
0: Correcte. Que... Home, evidentment, si no, no l'hagués triat,
1: clar,
0: possiblement.
1: Clar.
0: Però, en canvi, vaig descobrir un llibre meravellós i ja veure, està. I, de fet... tot l'any de la literatura catalana de tercer de BUP, de COU, etc. Vull dir, aquests darrers cursos del col·le, diguéssim, abans d'anar a la universitat...
1: Van ser profitós.
0: No només van ser profitosos, sinó que em van marcar absolutament. No,
1: a veure, a mi em va agradar molt, també ho he de dir.
0: Em van marcar
1: aquell
0: absolutament.
1: Aquell moment, Papaseit, Víctor Català... La rodura de jo no la tenia, per
0: jo
1: exemple.
0: Jo sí que la tenia. Jo vaig... La plaça del Diamant la tenia.
1: No la tenia, i
0: sí.
1: alguna vegada ho hem comentat, que és com quan a literatura castellana, per exemple, et feien llegir La Colmena, i clar, amb 16-17 anys...
0: També.
1: Però 16-17 anys és matador, no? Perquè és un llibre que...
0: Sí, home, no és el més fàcil. Jo me recordo de L'Àrbol de la Ciència.
1: Sí, no,
0: ostres, que aquest, a mi aquest, amb 16, vaig pensar, igual una mica massa, no?
1: Però la gent, hi havia gent que li encantava, en canvi.
0: Sí.
1: No, a veure, és un moment molt important i, clar, Prudenci Bertrana en sona, però Aurora Bertrana, diguem que l'han ressuscitat fa poquet. I, a més, hi ha un poti-poti d'editorials que la tracten, que l'han publicat. Jo vull començar amb una frase seva que ens podrà fer entendre molt bé el personatge. Diu, gairebé sempre sóc dues. Discutim, mai ens posem d'acord, però ens tolerem i ens divertim juntes. A vegades sembla que una de nosaltres és apassionada, sensual, pessimista i cínica, i l'altra, també a vegades, equànim, austera, optimista i reservada. Una mística, l'altra incrèdula. Les dues, treballadores i, atenció, anticlericals.
0: És
1: Aurora Bertrana, que a més té un punt de dona molt moderna, jo diria més moderna que les modernes, perquè era cosmopolita, viatgera, polifacètica, no era només escriptora.
0: Era violoncel·lista, també, no?
1: Sí, era escriptora, violoncel·lista, com dic, va anar a llocs del món que tant de bo hi anem tu i jo algun dia. Però bé, ara mateix no ho tinc a l'agenda, que s'ha anat per Tahití i històries d'aquest tipus.
0: Sí.
1: I, a més, anar-hi...
0: És veritat que va fer molts viatges a països exòtics, diguéssim, o considerats per nosaltres exòtics.
1: I, a més, a moments on era molt més complicat fer-ho, amb la qual aixecava unes expectatives i una voluntat de llegir pels lectors catalans bastant increïbles. Més enllà del fet de que ella, que era catalana i molt catalana, mai va acabar de sentir-se bé del tot aquí per diversos motius. Un d'ells és el fet d'haver-se de cercar les garrofes fora en un primer instant i després, com no, perquè aquesta setmana recordeu que estem fent biografies de catalans pel món, però catalans que són anòmals, una mica. Que
0: no... Escolta, em saps què he anat a fer?
1: Què has anat a fer?
0: He anat a mirar les lectures de COU de... dels anys 90. Mira, Josafat, de Prudenci Bertrana, no? En el curs 95-96, per exemple.
1: Sí.
0: Els fruits saborosos, de Josep Carner.
1: Oh, sí, me'n recordo.
0: El poema de l'arròs als llavis, de Salvat Papaseit.
1: Efectivament.
0: Vida privada, Josep Maria de Sagarra. La ciutat i el tròpic, de Lluís Ferran de Pol. Aquest no em va tocar.
1: A mi em va agradar molt, em va agradar moltíssim.
0: Revolta
1: aquest.
0: De bruixes, aquesta sí, de Josep Maria Benet i Jornet. La plaça del Diamant, Mercè Rodoreda.
1: I hi havia el Quim Monzó en alguns instituts, també.
0: D'acord.
1: El perquè de tot plegat,
0: val.
1: No me'n recordo.
0: Aquí hi ha Vacances pagades, per exemple, en el 94-95, de Joan Oliver. Jo vaig llegir Laura a la ciutat dels Sants.
1: Sí, clar.
0: Laura a la ciutat dels Sants, de Miquel Llor.
1: Jo vaig llegir Solitud, per exemple.
0: Clar, Solitud també era un habitual.
1: Sí, que Solitud...
0: El Sol i de Dol, sí, de J.B. Foix, per exemple.
1: A mi Solitud em donava molt mal rotllo. Tots aquests, eh? Em donava molt mal rotllo.
0: Aigües que... Encantades, Joan Puig i Ferreter...
1: A veure, hi havia una selecció important. El que passa que em sembla que ara no hi ha obligatorietat i aleshores això canvia molt el paradigma, per dir-ho d'alguna manera. El cànon el fa el professor, no? Per exemple, en literatura castellana a nosaltres no ens va tocar, però durant dècades a les persones els hi corresponia Tiempo de Silencio, del Luis Martín Santos.
0: A mi no em va tocar això.
1: A mi tampoc, però que és molt dens, important, però clar, que desaparegui posa en dubte que hi hagi un valor fort, no?, per aquest cànon. I sí que és cert que Prudenci Bertrana hi era, perquè la part, diguem, de finals del 19, principi del 20, havia de ser-hi. Però clar, Prudenci Bertrana no és Papaseit o Foix. És una literatura que avui en dia diríem més carrinclona, en certa manera. Però no tant, no tant, eh? O sigui, no és el Comte Arnau, per dir-ho d'alguna manera.
0: Sí, sí, sí.
1: Que també
0: sí.
1: Seria un altre que ara mateix, a veure, els oients ens poden entendre. Si us poseu a llegir Joan Maragall, doncs bé, més o menys la poesia es manté bé i l'assaig també. Però si us poseu a repassar Jacint Verdaguer, doncs és una mica més complicat.
0: Ja, clar.
1: És a dir...
0: És veritat.
1: Es fa pesadet. En el cas de la nostra protagonista, clar, tenir un pare com...
0: Com Prudenci Bertrana.
1: És important, però també hi ha un factor, que el pare no volia que ella fos escriptora.
0: Oh! Vaja.
1: Deien, no ho faràs com jo.
0: No, per què? Per ser dona o per el fet de l'escriptura, perquè no es guanyaria bé? Home, les garrofes?
1: Home, no crec que fos com els escriptors d'ara, que ho parlava ahir amb un amic escriptor també, que hem d'anar fent mil feines estranyes, o no tan estranyes, sempre derivades de l'escriptura, però clar, quan tu ets adolescent penses, oh, seré escriptor, i la gent...
0: Ho romantitzes,
1: i no va la cosa així. Així que si podeu evitar ser escriptors, doncs feu, per favor, el Prudenci tenia raó, però la filla volia ser escriptora, ho acaba sent. Tenim una personalitat, d'altra banda, nascuda a Girona, on transcorregué la seva infància, i bé, el pare sí que volia que fos, que tingués una educació especial, va estudiar francès, però després, què trobem? Que és això, no volia que fos escriptora, el Prudenci, i li va dir, vés a estudiar música. Vés a estudiar música, faràs un art, és més propi... El que passa que ella després ho va transformar, perquè era molt intel·ligent, la nostra protagonista. Diu, vés a estudiar música, i se'n va a l'acadèmia... a Ainaut o Ainhoa, a Barcelona, amb el Cassi a Casademont, agafa el violoncel, que a casa nostra semblava que estigués de moda, no? Pensem en el Pau Casals.
0: D'acord.
1: Sí, total. Passa un temps a casa de l'escriptora Carme Carr, però després aquesta, que també és una d'aquestes dones que conten, però que només tenim en el radar des de fa ben poquet, li diu, si tu vols prosperar, si tu vols ser bon al teu ofici, vés-te'n fora de Catalunya. I l'any 23 se'n va a una localitat suïssa on també, per exemple, hi va anar més tard la Rodoreda, que és Ginebra. I aquí comença a aprofundir en els seus estudis de música, anem a dir-ho així, i dona el salt professional.
0: Va. Hem de dir que, de totes maneres, ja, és que aquí tinc una frase de l'Aurora Bertrana, tu que has començat avui amb una,
1: dispara.
0: Em crida molt l'atenció per com podia una dona de l'època concebir la seva trajectòria en funció del seu gènere i les seves possibilitats. I quan ella decideix abandonar la idea de dedicar-se al món de la música, es va casar.
1: Sí, sí.
0: No? I diu, casar-me em permetria continuar a la universitat i esdevenir finalment escriptora, el que tota la vida des dels 6 anys havia desitjat.
1: I mentrestant es dedicava a això, a la música. I el tema és que es va casar finalment, a veure, no gaire després d'arribar a Ginebra, va ser tot valós, com als anys 20 del segle passat, que aquestes darreres setmanes, jo no sé què passa, però clar, he de mencionar molt als anys 20, i sempre em surt del segle passat, perquè clar... Ara,
0: home,
1: clar,
0: és que ens trobem... ha passat exactament un segle, evidentment.
1: Sí, sí, però queda poc perquè s'acabin els nostres anys 20.
0: Deixa'm dir que avui sempre ho dic quan comencem la nostra sessió, que és de història i biografies,
1: sí.
0: I que estem anclats encara en el període de postguerra i en els anys 60,
1: sí.
0: No? I que avui és una biografia a l'ús, doncs, per veure el que significava, doncs, ser dona i escriptora en aquella època.
1: El que passa que després l'Aurora Bertrana morirà l'any 1974.
0: Sí,
1: aquest és el tema,
0: superarà
1: també.
0: Els 60, però.
1: Sí, no,
0: però no superarà la dictadura, diguéssim.
1: No, a veure, és d'aquests personatges que, a més, ens va molt bé per situar... Jo ja sé que hi ha molts oients, perquè alguns m'han dit, és allò, ei, quan fareu la Montserrat Roig? Clar que farem la Montserrat Roig.
0: No tinguis pressa.
1: T'ho tocarà, no hi ha pressa, tot arribarà en aquesta vida, no? Però, clar, les antecedents, aquelles que van obrir camí, són molt importants. I si són incompreses, encara més. En el cas de l'Aurora Bertrana, abans de posar-nos amb la música, s'ha de dir que ella es guanyava la vida l'any 1924... tocant en allò que va denominar, és al·lucinant, trio de senyoretes.
0: Sí.
1: Tocava a hotels. Després va tenir molt èxit.
0: Era una jazz woman, ella.
1: Era una jazz woman, exacte. Després li van dir que, escolta, per què no vas a dirigir a París una orquestra de ball? I va anar. Llavors és allà a París, amb això que deies tu del matrimoni, que coneix a la ràdio, jo crec que a veure, clar, ens diu, coneix l'enginyer elèctric Denis Chauffat, però jo crec que aquest enginyer elèctric seria com un tècnic directament, de l'època, no? Seria una persona... No sé com serien els tècnics de l'any 1925 a la ràdio.
0: Era enginyer elèctric? No, el rebaixis, escolta'm.
1: Bueno, escolta, el tècnic és un supercrac de la vida,
0: ojo. Sí, però vull dir, sí, però no, però que són enginyers, alguns, o en aquest cas no estic parlant de so, estic parlant d'electricitat, en aquest cas.
1: Clar, però que tenen uns coneixements brutals.
0: Evidentment.
1: I aleshores es casen, i aquí comença la seva felicitat.
0: He dit quelcom no adequat, no? Potser?
1: No, i ara. No, és que passa, jo la cosa de la ràdio de fa un segle me la imagino com si fos gairebé l'home a la lluna, de màgia, no? I de possibilitats. Segurament el Jordi i la Laura d'aquí un segle pensaran el mateix, però bé, es casa la nostra protagonista i de moment nosaltres seguim amb Melt Never Let Go.

0: Avui a la sessió d'Història i Biografies estem recorrent la vida d'Aurora Bertrana, escriptora, violoncel·lista, una dona que va viure segons les seves conviccions, va ser exiliada també, molt avançada al seu temps, perquè va escollir d'alguna manera el seu trajecte, el seu camí, activista cultural, feminista i moltes coses més.
1: Va ser de tot, va ser de tot, i a més en temps molt convulsos. El fet és que, clar, ella, penseu, quan diem que se'n va a Suïssa l'any 23, recordem que aquí hi ha la dictadura de Primo de Rivera, ella a París es casa, però té contacte

0: a Tahití. Uh-huh. Ha d'anar a lo que a l'època era una colònia francesa. Ens estem anant a aquelles terres màgiques de Gauguin, perquè la gent ens entengui, sí. No? Amb los mares del sur, que diria el Vázquez Montalbán.
1: Sí, va fer escala a Martinica, no? A les Antilles, a Panamà, i es va instal·lar allà a Tahití.
0: I és una...
1: colònia francesa,
0: de,
1: sí.
0: De fet, jo he llegit en alguns llibres, no tan llunyans, que en aquell instant... allò era el veritable paradís. Per què? Perquè l'home occidental sí que hi havia arribat, però encara no incidia molt en el que eren els costums d'aquestes persones. Fins i tot el tema de la nostra... De com nosaltres hem arribat a trasbalsar el que era aquella civilització, es veu que es comprova a partir de les malalties. Uh-huh. És a dir, abans de que l'home occidental quallés en aquell indret del món, no hi havia tant càncer, i l'esperança de vida tenia un tarannà diferent. Uh-huh. De fet, l'Aurora Bertrana es queda molt admirada per com són les relacions entre homes i dones.
1: Sí, ella el que explica és que hi havia molta llibertat sexual i religiosa, no? Es practicava molt l'amor lliure a les dones polinèsies, sense oposició dels homes, i llavors, d'alguna sí. manera, això dignificava la pròpia figura femenina, no?
0: Sí, una dona més lliure, que a més, a veure, era força... justament la dona occidental dels anys 20 lluita per alliberar-se, la dona de Tahití mostra una llibertat fins i tot a partir de la maternitat.
1: Mm-hmm, exacte.
0: Que és quelcom que en aquells moments era bastant revolucionari.
1: Sí, perquè estava molt dignificada, no era allò que es fa a casa, no? I que és cosa de femenines i està, i els senyors importants que mouen el món. Exacte. No els interessa gaire. No, era al centre
0: de la
1: idea de la concepció en el sentit de l'ésser humà més ampli. Llavors, doncs, la maternitat tenia un valor entre les dones polinèsies, la llibertat sexual també, la llibertat en general, molt per sobre dels temes econòmics, evidentment. Bueno, és un tipus de societat molt diferent i llavors queda enlluernada com aquelles persones europees que s'instal·len allà, no? Que ja formaven una petita comunitat.
0: I a més, aprofita el fet, més enllà de conèixer escriptors, és un escriptor que a l'època sonava bastant, que era Jane Grey, que era un multimilionari indi, sí. Aprofita per escriure un text que en aquella època té molta fortuna, recordeu, època prèvia a Google Maps. No sé si la gent a Google Maps se'n va molt a Tahití o a la Polinèsia, però en aquest cas ella publica en català Paradisos Oceànics. Mm-hmm. El marit posa les fotografies al mateix temps, el llibre també va apareguent a revistes catalanes, com pot ser Mirador i La Nau, i finalment Proa posa el llibre a la venda. És un èxit, i això que costa en aquell instant, que és una barbaritat, ara riureu, no? Perquè els que encara tingueu present les pessetes, pensar en 15, doncs a nosaltres ens sembla miserable, però l'època era molt. Era moltíssim.
1: Uh-huh.
0: I arrasa realment. De cop i volta, no és que es transformi en un fenomen literari, tampoc exagerem, uh-huh. però sí que agafa una posició particular. Primer perquè és dona, perquè és una dona que ofereix una visió de llocs exòtics.
1: Clar,
0: perquè a Catalunya...
1: és literatura de viatges, al final, no?
0: Però aquí a Catalunya aquest tipus de narració no era normal. I, a més, encara en català.
1: Clar.
0: I bé, ella, a més, té una condició estranya que a casa nostra costa, perquè és una catalana, però que s'ha format i s'ha criat a l'estranger, malgrat sigui molt catalana, perquè és filla sí. de qui és. Però, clar, sembla que per consolidar-se hauria de tornar. I l'oportunitat arriba perquè una germana seva emmalalteix de tuberculosi.
1: Digue-li oportunitat o digue-li circumstancial, bueno, fet circumstancial.
0: Oportunitat
1: no?
0: que porta... Bueno, circumstància que porta l'oportunitat.
1: Exacte.
0: Bueno, ha passat tant de temps que a vegades se'ns emmaloremos, no? Però, bueno, el marit és molt comprensiu, ho podeu imaginar, o no, perquè després acabaran fatal. Troba feina a una fàbrica que potser tots coneixeu encara si sou de prop de Barcelona, perquè quan sortiu des de la Meridiana hi ha una espècie de torre de ciment, que és l'Aslan, uh-huh. i ells s'instal·len primer a Montcada, després a la Diagonal. Ella col·laborarà amb revistes, el llibre Paradisos Oceànics funciona meravellosament bé, després es tradueix al castellà. Ella es presenta, perquè ja ens trobem al temps de la República, per Esquerra Republicana.
1: Molt bé.
0: No surt escollida, i l'any 34 publica directament un altre llibre de viatges, que és Peiquea, la princesa caníbal, amb la qual sembla que s'estigui consolidant de manera molt clara en aquest panorama republicà que dona més oportunitat a les dones.
1: Clar, bueno, ella, a més, que ho havia dit clarament, no?, que volia ser escriptora, llavors en el fet d'aconseguir que el seu marit treballés aquí a Barcelona, després d'una estada per Europa, i ella sentir-se lliure de fer allò que li venia de gust, doncs prova la política, no li funciona, però ja havia escrit amb èxit, doncs em quedo aquí, que és el que vull.
0: I fa feminisme, feminisme perquè és de les fundadores d'un club, que és el Liceu, un club que és molt important. Ara fa poc, jo diria que durant la legislatura dels comuns,

0: Van posar una placa al número 39 de Via Laietana perquè és on es va fundar aquesta institució, que ja havia existit a altres ciutats d'Europa i del món, però que, a veure, en què consisteix? I atenció, perquè és tan moderna que impressiona. L'Aurora Bertrana i altres dones, com la seva mentora, la Carme Carr, jutjaven que realment les dones no tenien un espai per poder desenvolupar idees intel·lectuals o generar intel·lectualitat dins del gènere femení. I és veritat. I aleshores van fer un club de tertúlia i un club que seria, a veure, no diríem que fos un lobby de pressió.
1: No, però és una alternativa a aquelles tertúlies dels cafès que coneixem que eren de senyors.
0: Sí, exacte.
1: Doncs elles creen el seu espai al Liceu, un club, i allà doncs també poden oferir, no?, aquesta, no sé, discutir de les seves inquietuds, de les seves experiències, de com construir institucions que tinguin en compte les dones, no sé, espais educatius, culturals, sí, intel·lectuals...
0: Amb això que has dit dels homes, ara estava imaginant que es recorda infància el Willy Fogg, el Reform Club de Londres, que eren tot tios.
1: Sí, clar, aquests clubs, no?
0: Ell era lleó, però eren tot tios.
1: Bueno, però la imatge d'aquests clubs de senyors, quan veus alguna, no sé, alguna pel·lícula, alguna sèrie d'aquestes èpoques...
0: Fumant
1: puros en aquells salons, sí, no? Doncs elles diuen, doncs, bueno, i les tertúlies aquí dels anys 20 i 30 això també eren bàsicament tots senyors.
0: I que quan acabaven de dinar la dona s'havia de retirar.
1: Això, llavors, doncs mira.
0: Elles diuen,
1: home, recordeu, endavant, per exemple, el Titanic, sense anar més lluny, no? Aquella escena, acabant de sopar i els senyors se'n van enraonar.
0: I elles, doncs, amb cuidar els nens,
1: ja
0: o que sigui.
1: Ja els podeu retirar, exacte.
0: A veure, d'altra banda, anant al punt previ a la guerra, va tenir un moment preciós, crec jo, és una història molt bonica, perquè finalment va arribar a col·laborar amb el seu pare i van escriure un llibre plegats, que a més diu la llegenda, i sense la llegenda, que amb dos escrivien, llavors un corregia l'altre. I bé, és una col·laboració que, en certa manera, tanca un cercle. Però, oh, Déu meu senyor, què passa? Ja ho sabeu, esclatarà la guerra, però què m'anaves a dir?
1: No, vull dir que en el Liceu Club aquest de Barcelona, que va tenir pocs anys de vida, però, vaja, es van organitzar moltíssimes activitats que després també desenvolupaven altres institucions, com per exemple l'Ateneu,
0: Sí.
1: I es van fer molts cicles de conferències sobre, per exemple, feminisme i vot femení.
0: Exacte.
1: No? Sobre gramàtica catalana.
0: No,
1: sobre sociopolítica. Vull dir que quan parlem de coses de dones no és que parlessin de moda i de cuina.
0: No.
1: Parlaven de temes vetats fins al moment a les dones. És una precursora en aquest sentit, l'Aurora Bertrana i totes les que participaven d'aquest Liceum Club, brutals.
0: Són unes, i perquè la gent ho entengui, ara es parla molt de la Rodoreda, aquí estem en el moment pre-Rodoreda, malgrat ella.
1: Sí, això mateix.
0: L'Aurora és abans que la Rodoreda,
1: això mateix.
0: En aquest sentit se l'hauria de valorar molt. Esclata la Guerra Civil, sí. Ella de cop i volta li canvia la vida com a molta gent, i nosaltres ho acompanyem amb Antonio Barrett, 2 AM.

0: veiem. M'agrada, m'agrada. Escolta'm, estem parlant de l'Aurora Bertrana. Diguéssim, abans del tema parlàvem de just quan el moment que esclata la guerra i l'impacte que tindrà en ella, que se n'anirà a l'exili i, a més, que provocarà la separació del seu home, no? Perquè com ell és empresari, diguéssim, doncs passa al bàndol franquista i, clar, ella està a les antípodes, ja que parlem d'una senyora que viatja de nivell exòtic i bueno.
1: Ella acabarà dirigint el que és una revista del PSUC, sense anar més lluny,
0: sí.
1: I després s'exiliarà i anirà a casa dels seus sogres, i es veu que els sogres parlaven faltar no només d'ella, la cullen malament perquè diuen, clar, a Barcelona i a Catalunya sou uns maleïts anarquistes, i nosaltres no volem això, és a dir, la família del senyor Jofà, no? A més ella li diu el senyor Jofà.
0: Sí, li deia així, Messier Jofà.
1: Es veu que no li agradava gaire tot el tema català a barceloní, hi havia desinformació.
0: Bueno, clar, si van anar a parar al bàndol franquista, doncs no, molt simpatitzants amb la causa no eren, no
1: està
0: clar.
1: Sí, llavors es veu que no s'entenia ni amb la cunyada ni amb la sogra, la cosa va anar fatal, al cap i a la fi se'n va anar a Ginebra. Aquí comença un període que és estimulant però catastròfic.
0: Clar, segurament el període més difícil a nivell econòmic, no?, de l'Aurora. Ella continua, diguéssim, escrivint i combinant aquesta escriptura amb maneres de sobreviure, moltes vegades viu de la caritat, acaba treballant de dona de companyia d'un matrimoni, també, vull dir, és l'època més complicada per aquesta separació amb el marit. Clar, ja no té aquest sostent evident.
1: De fet, jo crec que és que amb el marit no tornarà a unir-se.
0: No, el tema
1: és que no torna a unir-se. A més, ella venia d'una etapa molt bona, ja ho hem vist, lo d'escriure amb el pare. També abans de la guerra va anar al Marroc i va publicar un llibre de les seves impressions al Marroc, que no ho hem mencionat. Es queda a Ginebra, al final sí que comença a treballar per revistes. Durant la guerra també col·laborarà, durant la Segona Guerra Mundial, en aquest cas, ella té un punt que és molt important, que és que a més de ser brillant a nivell artístic, tenia un molt bon cor, anem a dir-ho així, i fa una... desenvolupa més aviat una feina humanitària molt, molt bona a l'Alta Borgonya. Això jo crec que ja en marca clarament com és el personatge, però el que és curiós, perquè ho parlàvem el dia de la biografia de la Rodoreda, és que quan l'escriptora de la plaça del Diamant torna l'any 49 per primera vegada a Barcelona, ningú la persegueix.
0: Mm-hmm.
1: És a dir, ella podia haver entrat l'any 41 si hagués volgut. En canvi, Aurora Bertrana, pel que sabem, ha de demanar permís per tornar aquí a casa nostra. I ho acabarà fent, em sembla que és l'any 1900.
0: L'any 50.
1: L'any 50, torna, però què li passa? Dues coses. Primer, que la gent que s'ha quedat aquí no l'entén. No l'entén. És a dir, no... Saben qui és, òbviament, poden valorar el seu paper a nivell intel·lectual en un passat, però, clar, el trauma de la postguerra és tan bèstia i ella ha tornat d'aquesta manera que és que per als que són joves és vella i per als que són de la seva generació se'n va anar. I aleshores queda com inadaptada. Al mateix temps, clar, havent viscut aquí a casa nostra... A veure, alguns anys importants de la seva formació i de la seva edat adulta, però no gaire... No gaire, perquè va romandre aquí com qui diu el temps de la República i para de comptar. El tema de viure una dictadura i trobar-se una Catalunya on parlar català de mica en mica va aixecant el cap, però tampoc gaire li costa una barbaritat. Llavors es dedica a ser profe i treballa, corregint a una editorial que sí que més o menys a l'època es coneixia, que és l'editorial Joventut. Però clar, la seva vida... passa a ser molt gris, no?, de ser una energia desbocada, de cop i volta és com si es fiqués en un segon o un tercer pla.
0: Home, havia tingut una vida bastant privilegiada,
1: sí,
0: també, no?, com a família bona i també tenint en compte el matrimoni que havia escollit, etc., que li havia donat aquesta llibertat i evidentment, la ombra de la postguerra i els anys grisos, que són els 50 a Catalunya, doncs, tenint en compte que ella, a més, ve de França, que ja ha patit el desgast de la Segona Guerra Mundial, que arriba aquí i és més desgast, a més, incomprensió, perquè se sent una estranya. Diguéssim que tot plegat, és...
1: Li costa.
0: Clar, al final és un esgotament emocional, intel·lectual, etc. Però vaja, ella continua escrivint, sobreviu, com deies tu, com a correctora de l'editorial Joventut i com a professora, a més de francès, perquè ella havia escrit tant en francès com en català, perquè eren les dues llengües que més dominava, diguéssim, no? Per educació i per obvietat, per llocs en els que havia viscut. I sí que és veritat que s'acaba reconeixent, tenint en compte també el reconeixement cap al seu pare, cap a Prudenci Bertrana, la seva tasca, la seva carrera, la seva literatura, cultura, sobretot de viatges, vull dir que...
1: Però més el pare que ella.
0: Sí, el tema és molt aquest, més el pare que ella. Clar, però per ser, és un senyor.
1: De fet, ella escriu una biografia del pare, s'ha de dir que un director que també mereixeria una biografia perquè era un gran cineasta, atenció, el que passa que les noves generacions... Jo ja m'estic adonant, les noves generacions, el tema... Bueno, fins i tot arriben a parlar del cinema clàssic com cinema de vells, on no hi ha tanta tradició cinèfila, però Rovira Veleta. Rovira Veleta és un director fonamental del cine del franquisme a Barcelona, a més té pel·lis de tot tipus, i de fet va adaptar la novel·la Venda Grop amb el títol de La llarga agonia dels peixos fora de l'aigua, que la va protagonitzar Joan Manel Serrat l'any 70. L'Aurora mor l'any 1974, i jo el que estava veient és edicions de la seva obra avui en dia. Estic veient que, per exemple, l'editorial Rata va publicar-la, també l'ha publicat sense anar més lluny Club Editor, pel que estic comprovant, també, que ara no em surt el nom, però ja em sortirà, la Ciutat dels Joves, ara se m'obrirà l'enllaç, perquè això és un desastre quan no s'obren. A veure, la seva obra es pot anar trobant. Es pot anar trobant la seva obra, i a més el Modena Grandes també la va
0: remint. Males Herbes,
1: que m'encanta.
0: Males Herbes, l'editorial La Ciutat del Som. Sí. Escolta'm una cosa, de totes maneres, deixa'm dir també, sí, no? Pel que fa la... O sigui, hi ha com molta més coneixença de tota la trajectòria de l'Aurora Bertrana previ al seu retorn a Espanya a l'any 49-50, que no pas en aquests anys que queden fins a la seva mort al 74. Sí que sabem que ella, o sigui, amb Tres presoners del 57 i Entre dos silencis del 58, que són novel·les, però no deixen de ser sobre la seva realitat, podríem dir, són dues de les poques novel·les de la literatura catalana sobre la guerra a Europa.
1: Exactament.
0: Això la fa, en aquest sentit,
1: doncs,
0: bastant única, exacta, i que, com tu deies, ben de grup que s'adaptarà al cinema amb Serrat, doncs... crec que és el que li permet gaudir també d'aquest reconeixement més enllà de la trajectòria que havia tingut.
1: És una mica anecdòtic, potser.
0: Sí, sí, bueno.
1: A veure, ella morirà al 74 i ara estic veient el tema de l'obra.
0: I després les memòries.
1: Clar.
0: Les memòries són molt importants just abans de morir.
1: Però estic mirant i, clar, a veure, problema de la literatura en català i de la literatura i de les edicions catalanes i castellanes en general. És a dir, l'obra de l'Aurora Bertrana sí que la podeu trobar fins i tot en castellà. Hi ha l'editorial Libros de lo Invisible, ha publicat El fracasso, i, per exemple, una editorial molt bona que no es coneix tant però que publica clàssics de manera meravellosa, que és La Geminada, ha publicat El desig de pecar. Després trobem a Rata, trobem a Males Herbes, està l'obra, diguem que, repartida una mica arreu, però clar, perquè fos clàssica, i és una cosa que en el país, excepte Club Editor, que en parlàvem l'altre dia amb el Joan Sales, no es fa, no s'unifica el catàleg.
0: És veritat, això és un error, segurament.
1: I és molt útil trobar l'obra en un sol segell.
0: Moltes vegades treure pit, no?, d'aquests personatges tan interessants i tan il·lustres, no?, i que han, doncs, donat tant a través de les seves lletres, de la seva literatura al país, perquè l'Aurora Bertrana, Les memòries, per cert, el primer volum, que és Premi Crítica Serra d'Or, és abans de morir, el publica, però el segon ja és pòstum. Diguéssim, es publica el 75. Però vaja, aquella personalitat absolutament insòlita de les lletres catalanes i com a figura intel·lectual, no?, feminista, precursora de tot aquest pensament d'ocupar espai des del fet femení, interessant, caràcter cosmopolita, molt allunyada també les seves idees de la moral imperant, no? Esperit lliure, original, en fi, vull dir que és una figura a tenir en compte i a recuperar i a reivindicar, sens dubte.
1: Se li va fer una exposició fa relativament poc al Palau Robert, que tampoc va tenir gaire ressò, la veritat. Les expos del Palau Robert sempre són molt pedagògiques i cerquen una espècie
0: de... Una senyora que a l'exili va estar als camps de refugiats, a les presons, ajudant a la gent, no sé, vull dir...
1: Mereixeria més sort.
0: Polifacètica de tot... Més reconeixement, sobretot.
1: No, i sort en part també, no? Perquè certament té aquest punt que és això, que la fa molt, molt diferent.
0: Única,
1: I a vegades, doncs bé, t'entra una mica de tristor. En fi, ens n'anarem, per cert, parlàvem la setmana passada d'Incerta Glòria, es veu que ara l'editorial Anagrama la publicarà en castellà. Bé, jo la llegiria en català, particularment.
0: Home, evidentment.
1: Però si algú la vol regalar a algú de la resta del país, doncs endavant les atxes.
0: Tanquem la sessió d'història i biografies avui dedicada a l'Aurora Bertrana. Què proposes?
1: Doncs anem de manera meravellosa amb Fine, de The Cardigans.
0: Moltes gràcies, Jordi Coromina.
1: A vosaltres, adéu.

0: Es la una.
1: Radio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. L'executiu de Salvador Illa encarrila els que serien els seus primers pressupostos de la legislatura. L'acord passa pel tren orbital pactat amb Esquerra Republicana i que la formació ratificarà dilluns durant el seu Consell Nacional. És previst que dimarts Illa i Junqueras rubriquin el pacte per als pressupostos. Començarà llavors el tràmit parlamentari perquè puguin veure la llum la primera quinzena de juliol. Des de Los Angeles, Illa confia en la bona entesa amb els republicans.
2: Anem pas a pas, eh? Escolti'm, ara estem aquí, hi ha uns acords amb Esquerra Republicana, que ja s'hem explicat, que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi haurien els pressupostos. Jo us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança en que les coses aniran bé.
0: El tren orbital és la nova línia ferroviària que connectarà el Garraf, el Penedès, el Vallès i el Maresme, una obra valorada en 5.200 milions d'euros. Fa gairebé dos mesos Illa va retirar el seu projecte de pressupostos després de fer fallida amb els republicans i no aconseguir la gestió de l'IRPF des de Catalunya. Una condició imperant per Esquerra per donar suport als comptes, però una condició d'ara fa dos mesos. I precisament aquests pressupostos podrien desencallar part del conflicte entre la comunitat educativa i el govern. Però el sector educatiu reclama responsabilitat política a la Generalitat i als seus socis de govern perquè incloguin les seves demandes en les partides pressupostàries. Mentrestant, mantenen el calendari d'aturades. Usted, que este és el sindicat majoritari de la comunitat educativa, ha celebrat aquest dissabte el seu Consell Nacional. Anem a buscar l'última hora amb Laura Zurriaga. Bon dia.
3: Bon dia. Sí, el sector demana directament al president Salvador Illa que tracti el conflicte educatiu com una qüestió de país i no descarten una reunió directa. Es manté, com deies, el calendari de vagues amb una vaga general preparada pel proper dia 27 de maig a l'espera del resultat de la mesa que es mantindrà amb educació el proper dimecres. Recordem que les reivindicacions del sector són un increment salarial equiparable a l'IPC, reduir les ràtios a les aules i millorar els recursos, sobretot pel que fa a l'educació inclusiva.
0: Gràcies, Laura. I camí recorregut i camí encara per recórrer és una de les principals reclamacions d'aquest dissabte durant la 33a edició del Memorial Internacional de la Sida al Parc de Montjuïc. Els organitzadors denuncien que prop de 5.000 persones a Catalunya esperen rebre la PrEP, la medicació més efectiva per prevenir la sida. És més, redueix els contagis en un 90%, tal i com marca l'ONU-SIDA 2030. Amb una pastilla al dia, la protecció és del 100%. Ferran Pujol, director del projecte Els Noms, assegura els micròfons de Ràdio 4 que falten recursos assistencials, és a dir, metges per controlar els possibles efectes adversos i les seves contradiccions.
4: La PrEP s'ha de fer sota seguiment mèdic. Cada 6 mesos, abans era cada 3, ara s'ha reduït a cada 6, s'han de seguir uns controls, comprovar que la persona no s'hagi infectat pel VIH, cosa que serà del tot impossible si ha fet bé el tractament, però que seria contraproduent que continués amb el tractament en el cas de que s'hagués infectat.
0: És més, Pujol diu que moltes persones s'infecten esperant el seu torn. El nombre de contagis es manté estable, 500 l'any a Catalunya. I us parlem ara d'una problemàtica enquestada a Lleida, la dificultat dels aspirants per fer l'examen pràctic de conduir. Per reduir les llistes d'espera, que són d'entre 3 i 4 mesos, aquest dissabte s'estan examinant 315 persones amb prop d'una vintena d'examinadors. És el pla de xoc elaborat per la Direcció General de Trànsit.
5: El plazo era mínimo 4 o 3 meses. Ahora estoy en otra autoescuela, que es la Topial. Y bueno, he tenido una experiencia muy buena, buenos profesores. Y bueno, no ha sido la espera tanto, mínimo un mes de espera.
6: Em vaig examinar el novembre de l'any passat. Vaig suspendre, em varen donar examen fins al març, és a dir, 4 mesos i pico. Vaig tornar a suspendre. I res, aquí a Lleida vaig trobar una autoescola a Sant Juan, que no n'hi havia tanta cola d'espera.
0: Segons dades del mes de març de la Federació d'Autoescoles de Catalunya, hi ha unes 5.000 persones a l'espera de poder-se presentar a l'examen. En esports, configurada la graella de MotoGP del Gran Premi de Catalunya al circuit de Montmeló, Pedro Acosta sortirà des de la primera posició, seguit de Morbidelli i Àlex Márquez. Ara és el torn de Moto3, després Moto2 i a les 3 de la tarda es disputarà la cursa a l'esprint. I en futbol, final de la Copa de la Reina, Barça Atlètic de Madrid a les 9 de la nit a l'estadi de Gran Canària. Les blaugrana busquen el tercer títol de la temporada, que seria també la tercera copa consecutiva i la dotzena de tota la història. I acabem amb una notícia d'última hora, perquè el polonès Robert Lewandowski anuncia que deixa el Barça a final de temporada. Dos partits. Recordem que a primera divisió la jornada és unificada, demà diumenge a les 7, excepte precisament el Barça, ja campió de Lliga, que jugarà a 1:15 contra el Betis. Ja ho saben, ara a partir de 2:15, l'edició cap de setmana amb Olga Rodríguez. Fins ara.
1: Ràdio 4.

0: destí t'ha dut en aquest.
1: Jo tinc els ulls oberts i ben oberts.
2: Què coi vols dir?
3: No sé res de tu.
4: Ho descobriràs.
5: Els bons llibres us han d'incomodar.
6: A tu què et sembla, això?
7: No ho sé, no sé què pensar.
8: Mare meva, esteu molt pesats aquest matí.
9: Sota sospita, amb Laura González.
10: Doncs reprenem el Sota Sospita en aquesta segona part dels dissabtes. Ens agrada molt, no sé, transformar-nos en aquesta persona de glamour, de savoir-faire, no? De brilli-brilli, no? I viure una mica aquestes coses que viu ella i que comparteix amb tots nosaltres. Ja rebem a la Meritxell Falgueres.

0: Meritxell Falgueras, com està vostè?
1: Home,
0: Woman in Red.
1: Ara mateix encara em dura la fonia de la festa del People in Red.
0: I més que et durarà.
1: T'haig de dir, jo ja saps que vaig a moltes festes.
0: Sí.
1: Però aquesta és...
0: És de les grans de l'any.
1: No, no, és la millor, però...
0: És la millor, eh?
1: Però amb diferència.
0: D'acord.
1: O sigui, no hi ha una gala a Barcelona amb tant glamour. M'atreviria a dir que no hi ha una gala amb tota la península ibèrica on sigui tan professional l'acte solidari. O sigui, ja saps que els catalans som una mica catalanis Morrisset, que tenim doncs aquesta fama que som uns garrepes i tal, però jo crec que ho som quan no veiem clar. Però quan veiem clar que és no només per una bona causa, sinó que els diners aniran a parar a gent que domina tant com el doctor Clotet, com el seu equip, que escolta, les malalties infeccioses... Mira, una de cada 5 morts al món es deu a una infecció. O sigui, quan ho veiem tan clar que és per la investigació, jo crec que els catalans ho donem tot. Però jo vull que qui t'ho expliqui bé sigui la Laura Duran, que és... La xef de la Maison, no? El xef és el Nando Jovany, però la directora...
0: De la People in Red, de la gala que aquests dies doncs ha protagonitzat, no? L'interès de la gent com a gala solidària i com a aquest maridatge, diria jo, perfecte, sí, entre ciència i cultura. Laura Duran, benvinguda al Sota Sospita.
2: Hola, què tal? Bon dia. Benvinguda a totes dues, també.
1: 16a edició, és que jo no m'ho puc creure.
0: Vull dir, és la de, ho deia la Mary, l'aconteixement per excel·lència de l'any pel que fa a glamour, a acompanyament de convidats, pel que fa a interès, tenint en compte aquest maridatge, com dèiem, ciència i cultura, per posar en valor tot el que es fa en la investigació en salut.
1: Sí.
0: Vull dir que ho té tot la People in Red.
2: Bueno, moltes gràcies, moltes gràcies. Ho té tot, però jo penso també que és un camí que hem anat fent. El fet de que sigui ja la 16a edició, doncs fa que estiguem en aquest punt. O sigui, quan va començar això, que va ser una idea que va començar amb el Miguel Bosé, quan encara es deia Gala Sida,
1: sí,
2: hi havia, doncs això, hi havia 150 convidats, era a l'Hotel Vela, era una cosa més petita, i amb els anys, doncs, bueno, s'ha anat convertint en una gala gran, que efectivament estem molt contents perquè ara mateix, doncs, és la gala que ens permet recaptar diners, molts diners, per començar a fer això que sempre explica el doctor Clotet, no? La investigació científica té una cosa que es diu el diner llavor, que són els diners amb els que tu fas una petita prova de concepte sobre una nova línia de recerca. I això és una mica el que fem amb aquests diners. Agafem doncs la possibilitat d'alguna idea nova científica que estiguin fent des de la Fundació Lluita contra les Infeccions, fas una prova de concepte i a partir d'aquí ja pots obtenir doncs, beques internacionals per la investigació científica. No? I el que fem una mica és això. Clar, al principi es recaptava molt poquet, ara cada cop hi ha més marques que confien en el projecte.
1: 800 i pico, no? Com vam arribar? Però una cosa,
2: 800,
1: Laura,
2: sí,
1: quanta gent érem aquest dilluns?
2: Aquest any érem 790.
0: Molt bé. Molt bé.
1: És que, però és que és molt fort, perquè és tota aquesta gent, la rifa que es fa, o sigui, és una feina que fa...
0: I l'organització d'un esdeveniment d'aquestes característiques en un lloc com és el Museu Nacional d'Art de Catalunya, un escenari que reuneix el bo i millor, clar, aquest objectiu d'aquests fons per impulsar la investigació de la clínica de la Fundació de la Lluita contra les Infeccions, vull dir, tota la tasca divulgativa...
1: I que les donacions es pot fer durant tot l'any, i que recordem, Laura, que abans parlàvem dels catalanis Morrisset, que també hi ha una part d'un 40% que es pot desgravar, no? I ho poden fer també per web. No? Perquè a vegades, no?
0: Doncs explica'ns, Laura, perquè si encara jo crec que el que ens escolti també pot poder o voler participar, de quina manera pot fer-ho?
2: Clar, mira, les empreses, quan fan un donatiu, desgrava automàticament un 40%, tot i que si ja fa 3 anys que col·labores, desgrava fins a un 50%. I en el cas dels particulars, és quan tu fas un donatiu menor de 250 euros, desgrava un 80%, en el cas dels particulars.
0: Molt bé.
2: I a partir de 250 euros ja desgrava un 40%. O sigui, en definitiva, quan, per exemple, nosaltres tenim una persona, un particular, són 1.000 euros al cobert. Val? Això és el que què fan? La gent fa un donatiu de 1.000 euros per persona per venir, quan ets un particular i no hi vas a través d'empresa, doncs a final d'any ens hi desgrava 500 euros, si fas el càlcul de tot. Al final són molts diners per una persona, nosaltres en som molt conscients, però també al final mirem d'oferir a canvi, com dieu vosaltres, no? Doncs una gala, un espectacle, una nit molt especial, és a dir, que no quedi només en faig aquest donatiu per la recerca, que és l'objectiu principal pel que fem, sinó que a més passo una nit culturalment bonica, no? També.
0: I és interessant també el fet de que aconseguiu aglutinar tantes cares conegudes que d'alguna manera, doncs, amb la seva presència i activa, doncs donen suport a aquesta recaptació de fons i aquesta investigació. Vull dir, hi ha moltíssims noms, més enllà de la Martina Klein i l'Àlex Corretja, o de les presentadores, o de les actuacions musicals, vull dir, la quantitat de noms importants de la cultura també és un fet a destacar, no? I vaja, i que també és resultat d'aquest compromís, Laura.
2: Sí, també penso que, clar, nosaltres és que recaptem fons per les infeccions, i per tant, qualsevol persona, tant si és una cara coneguda com si és una persona anònima, tothom sap que d'infeccions en tindrem tots,
0: sí,
2: a la
0: correcte.
2: Vida. I fins i tot en algun cas la gent es mor per culpa d'una infecció. Llavors jo penso que això també fa que el fet de que la nostra lluita sigui tan universal, és a dir, una cosa que ens passarà 100% a totes les persones, que tindrem segur infeccions tots, això fa que tinguem la complicitat de l'anònim i del famós. I pel que fa a les cares conegudes, sí que és veritat que estem com eternament agraïts a aquestes persones que decideixen venir i donar la cara per nosaltres, no? Perquè és veritat que hi ha moltes causes, que hi ha molts llocs on anar, moltes entitats que necessiten també aquesta visibilitat, i llavors nosaltres estem com molt agraïts de que ens triïn també a nosaltres per donar la cara, no? I per fer aquesta pedagogia, que a vegades una entitat sense ànim de lucre no té aquesta força, no? No hi ha recursos, i per tant, si no tens aquestes cares conegudes que volen ajudar-te, que volen explicar-ho, que volen fer pedagogia, que volen venir a posar-se guapos a la catifa vermella, no? Com fa la Meritxell, doncs aleshores
1: nosaltres no arribem. Ja. A més, Laura, o sigui, jo es diu People in Red.
0: I tu vas de vermell com mana. Sí. Però no tothom
1: el
0: de vermell, no, Laura?
2: No, mira, els primers anys, quan ens vam començar a dir People in Red, que vam deixar la paraula galacida, va ser el 2016, val? Llavors, els primers anys sí que demanaven que tothom anés o de vermell o que portés alguna cosa que visiblement es veiés molt vermell. Però amb els anys la gent ens va anar demanant si hi havia alguna opció, doncs, de que no fos com una obligació. I vam deixar-ho de posar en el dress code. És a dir, abans sí que posaven dress code, gala vermell, no? I ara no ho posem al vermell, però aquest és l'any que hem tingut més gent de vermell
1: veritat?
2: Dels últims 10 anys.
1: Una passada!
0: Molt bé.
1: De veritat, hi havia tants vestits bonics, llargs, de gala, vermells. O sigui, jo tinc la sensació, clar, com hi havia tantes persones... Mira, jo us diré una cosa. Jo, amb el Serrat, m'havia escrit amb la seva dona dient, ens veiem aquesta nit, i després li vaig dir al guai, no, mira, no han vingut, i m'han dit, sí que han vingut, és que no els vaig veure.
0: Clar, dius, no, aniré de vermell, o sigui, clar, tu ets 700 persones més.
1: És que no ens vam veure, o sigui, és com
2: no,
1: el primer any.
2: Jo aquest any també va haver-hi gent que no m'he pogut saludar, que no m'he pogut veure, justament per això, perquè hi havia molta gent de vermell, i no diferenciava tant, és que anava tothom igual, o sigui, que veure que és superbonic. Jo, la veritat és que no, sense obligar-ho, trobo un maco que ho facin. Saps què vull dir? Que és una gràcia. O sigui, a mi m'encanta que vagi tothom de vermell. I a més a nosaltres ens agrada perquè és com si fos el nostre color corporatiu al final.
1: Sí, sí, sí, sí, sí,
2: és
1: sí.
2: Molt maco que tothom vulgui anar de vermell. Però obligar no ho fem. Llavors, té molta gràcia que la gent ho vulgui fer voluntàriament. Però si aquest any hem fet rècord total de vestits vermells, hasta els homes, eh? Vull dir, els homes també portaven americanes vermelles,
0: el nostre ambaixador també anava de vermell. Després, qui no anava de vermell, anava de negre, que és l'altre color per compensar, com aquell qui diu, oi?
2: Sí, totalment.
1: Sí, però l'Àlex Corretja portava una americana de brill increïble. La Martina Klein anava de Helvig.
2: I de Helvig, sí.
1: Hem de dir una cosa, o sigui, ells són els ambaixadors per la bona causa, tot això que us ha dit la Laura, però jo, que sóc la de Cotis de la People in Red, jo us dic que són els ambaixadors i aquest any ho han donat tot perquè van acabar els dos...
0: Però sempre acabeu vosaltres, no? Allà a la pista,
1: doncs
0: els últims.
1: Àlex Corretja i Martina Klein ens han guanyat a la Brondo i a mi, ja no som les bailongues, ens han destronat, van ser ells, o sigui, van ser ells dos, els van haver de tancar la llum, van tancar el Palau, que és una cosa que normalment fem al museu, que fem la Brondo i jo. A veure, jo haig de dir dos Laures, que us haig d'explicar que jo tinc el dit del peu trencat,
0: sí.
1: Li vaig dir en seguida a la Martina i a l'Àlex, ja m'han dit, home, i vaig dir, no, seré baixa, no ballaré. I em van mirar dient, no t'ho creus ni tu. I la Brondo va deixar el pòdium, va estar la tercera, però jo vaig abandonar. Però
0: per una causa justificada.
1: Sí, però ells ho van donar tots.
0: Confirmes,
1: llavors,
0: Laura, que van ser els últims a marxar. Vull dir, bons anfitrions.
2: Home, i tant, sí, confirmo. I a més em fa il·lusió, perquè és la manera metafòrica també de tancar la paradeta.
0: Clar.
2: O sigui, sí. Els ambaixadors que obren són els primers que arriben, lògicament, a les 5 de la tarda ja estan amb nosaltres, i després són també els últims que marxen. O sigui que molt bé, fan molt bé la seva feina, clar que sí.
0: Recordem que, més enllà de fer una gala, no?, un acte d'oci i aglutinar tota la gent de la cultura, hi ha un objectiu que té a veure amb la solidaritat, que té a veure amb la investigació des de la Fundació i amb una aposta per aquesta investigació, per aquest enfocament humà amb molts projectes que canvien, que salven vides i que ajuden al progrés en medicina. Laura Duran, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres, home, per explicar-ho i per ajudar-nos també a fer més grossa aquesta recerca, també. No?
0: Esclar que sí.
2: I els mitjans de comunicació no ens ajudessin, tampoc no se sabria que fem aquesta gala.
0: Bueno, o sigui, i hem de ser, quan són coses importants, hi ha de ser. Recordem, peopleinred.com, allà trobareu la manera, si us ve de gust, de fer algun donatiu i de participar també en aquest objectiu solidari. Laura, fins la propera, que vagi molt bé.
1: Laura, ens veiem a les catifes vermelles. Va.
0: Ai, ai.
2: I tant que sí.
0: Adéu-siau.
2: Adéu.
0: Molt bé, no, jo crec que és...
1: Ara que ha penjat la Laura, t'explico els cotis.
0: Els cotis, eh?
1: Clar, és
0: jo
1: que...
0: Jo un any hauré de venir, però és que jo... Ostres, tu...
1: És tan heavy, va cantar l'Amaral.
0: Ho sé.
1: Dausà.
0: El Dausà també, sí.
1: Ho va presentar l'Abril, la Sílvia Abril.
0: La Tònia Costa també hi era, no?
1: Total.
0: Sí, ho vaig veure.
1: Clar, hi ha moltes influències que a mi se m'escapen, però jo veia vestits.
0: Jo vaig veure l'Escanes.
1: Aquest any no va venir. Va venir l'any passat.
0: Ah, doncs.
1: L'Escanes.
0: Ah, vale.
1: Algun any també he vist a la Goicoechea.
0: La Núria Casas, com es diu aquesta actriu? Que també és molt...
1: Ai, és que m'agrada tant, la segueixo tant per Instagram.
0: Jo també.
1: És la que em va fer més il·lusió.
0: Ah, sí?
1: Jo l'any passat, mira, només em vaig fer fotos amb la Núria i amb la Rigoberta Bandini, que també va tocar i tal. Clar, és que hi ha un nivell, Maribel, increïble. Però tot això no tindria cap sentit, com hem dit, si no és per recaudar fons...
0: I jo vull que em parlis del menjar.
1: Clar, i les empreses que estan darrere. I, a veure, Nando Jubany el coneixem tots, no?
0: Sí, esclar.
1: D'acord. El Nando Jubany s'ho curra molt, però clar, a mi què m'importa, la part líquida o la part sòlida?
0: Ja, la líquida. Clar, la líquida.
1: I hi ha una família a Cadaqués, que són molt bona gent, que tenen una bodega que es diu Martí Feixó, que té uns vins increïbles de picapoll, però també altres, que només arribes després d'aquesta catifa vermella, et donen el seu cava rosat, que fa no moltes edicions. Bueno, és que ens ho explicarà ara mateix el Rafel. Escolta'm, explica'ns aquest maridatge vostre.
0: Benvingut al Sota Sospita.
1: D'aquesta família, que som molt amics també del Bonaventura Clotet, no?
3: Sí, què tal? Bon dia.
0: Hola.
1: Explica'ns com arribeu de Cadaqués a ser el vi oficial de sempre de la People in Red.
3: Bueno, a veure, tota la família estem realment molt compromesos amb temes socials i així, i aquest és un tema que ens preocupa a tots, i a partir d'aquí tenim una relació molt bona amb el doctor Clotet, i fa que introduïm els vins ja fa molts anys, que aquesta és la vuitena edició que ja tenim els nostres vins en allà, i estem molt contents de poder col·laborar en aquest sentit.
0: I de Martín Feixó, qui són els vins que veu oferir a la gala de la People in Red?
3: Doncs, com comentava la Meritxell, doncs vam començar amb el cava rosat a l'aperitiu, després vam continuar amb el que és el picapoll, que és com el nostre emblema.
1: La insígnia, sí, sí, boníssim.
3: Perquè, sí, és una varietat doncs, que és autòctona d'aquí de Cap de Creus i doncs el primer plat es va servir amb picapoll i després vam fer doncs, el que és la garnatxa negra, que és un vi doncs, molt més jove, molta més fruita, un vi molt fàcil, molt xulo per acompanyar aquell filet que ens va servir Nando, que en Nando també...
1: Oh, quin filet! I que bo, però també recordo als oients i les oients que teniu el Cada, que el Pere Fita, que són vins també extraordinaris i que assisteu per Cadaqués també ja a no turisme, no només per a la bodega, sinó també per anar-vos-en a dormir. I que segur que us sona Martí Faixó perquè són els de Can Rafa.
0: Clar.
1: De Cadaqués. Veritat, ara que us sona... Ara tots, ah, sí, doncs
0: clar.
3: Sí, estem a Can Rafa també i bueno, a Can Rafa estem amb tota la família també i és el restaurant aquest de producte que bueno, que de tota la vida, que van començar a estar. I després també tenim l'Enoteca, que és com un gastrobar on te podeu disfrutar tots els productes que elaborem a Martín Faixó.
0: Mira, si us està interessant, és una altra recomanació com les que fem des d'aquí, per una bona escapada i per gaudir de l'enoturisme a casa nostra. Podeu entrar a martinfaixó.com i podreu descobrir tots els serveis que ofereix la vinya situada al Parc Natural del Cap de Creus, la producció de vins excel·lents, totes les possibilitats i l'oferta d'enoturisme amb visites guiades, amb tastos, allotjament rural, amb una masia tradicional, restaurant amb cuina de proximitat, gastrobar, com ens deia també el Rafael, esdeveniments especials, vull dir que jo crec que és també una molt bona proposta, sí. Més enllà d'aquesta participació que ha estat l'excusa no? en la Pipolin Red per poder parlar amb tu, Rafael, però vaja, essència sí. Del Cap de Creus a través de la bona copa. Moltíssimes gràcies per aquests minuts al Sota Sospita, moltíssimes gràcies.
1: Petonets de picapoll.
3: Un petó.
0: Gràcies. Veus, ara ja, jo, quan cada vegada que vaig, que tenim algú, que tu parles per telèfon, que els convides per telèfon, que jo començo a mirar aquí, que si les propostes de vins, sí. Entro al web, i m'adonen unes ganes sempre d'anar-hi...
1: Ja.
0: Clar.
1: No, per cada que és... És que, per mola favor. Mola moltíssim. I ja
0: bueno,
1: et dic...
0: Bueno, Cotis.
1: Cotis de la gala. No, home, el que t'he explicat de la Martina i l'Àlex, estan molt enamorats, Són molt macos, aquesta
0: porten
1: gent.
0: Porten molts anys, no?
1: Sí. A més, jo tinc una teoria, sí. No sé si me la compres, ara seré la persona més odiada, però després del joc de cartes ja no ve d'aquí, jo tinc una teoria que amb l'home de la teva vida no has de tenir fills.
0: Ah.
1: Llavors, l'Àlex i la Martina tenen una filla en comú. Llavors, clar, una mica dic, ui, que estrany.
0: Ja.
1: Espera, Cotis, doncs, a veure, a mi les millors vestides és que, clar, bueno, també com vaig quedar molt creguda en el joc de cartes VIP, ja no ve d'aquí. Jo crec que era amb la Cristina Brondo, que no va la Cristina Tamborero, amb una cua. Hi havia moltes cues en els outfits i després crec que és el cop que...
0: Anaves tant... Perfecte.
1: Crec que és el cop que he anat millor. Portava un Manu García, portava un vestit de núvia, realment que l'han tenyit de vermell, i bueno, era escultòric i no sé...
0: Mira, a la galeria de la Pipolin Red estic veient aquí la Brondo i la Falgueres, totes dues juntes,
1: sí.
0: Fantàstiques... mira, ara estic veient aquí la Cristina Puig al McLaren, estic veient aquí el Jefe, també nostre, que també hi va anar.
1: Sí, l'Oriol, sempre
0: la família amb un Clotet, pinzell.
1: Mira, l'Elsanca, vestida de set canòvies.
0: Aquest vestit
1: m'encantava també, però no m'entrava ja l'Elsa, li anava com un guant.
0: Bueno,
1: tota
0: Elsa,
1: la família Clotet,
0: quins gens,
1: que sempre...
0: Quins gens.
1: Sí, quins gens, que ben balleix com el bon vi. Sí, la Melero també anava de tothom superbé. La Judit Mascó, que anava taronja, però anava tan bonica. Bueno, és que també, o sigui, la Judit Mascó és una persona que diu, i què s'ha fet? No és que s'ha fet, és que és així. La Avellaneda, pobra, que s'havia fet un tratge vermell i no li va arribar a temps, però igualment sempre va amb aquests colors vins tan xulos. Has flipat o no amb el de la Mascó, comenta tu?
0: El de la Mascó és espectacular.
1: És espectacular.
0: És que ella, o sigui, es podria posar una bossa d'escombraries a sobre i estaria espectacular
1: don,
0: igual.
1: Don fer.
0: Vull dir, hi ha gent que té un esquelet, una genètica, un porte, una
1: tot,
0: classe...
1: Tot. Ho té tot. Mira, don fer, perquè jo treballava amb ella a l'Obrim Fil, que estàvem en aquesta casa.
0: La Maribel
1: casa.
0: Verdú, estic veient també la Marta
1: sí, la Maribel Verdú la vaig veure... Però mira, va passar més desapercebuda, saps? Yeah. La vaig veure asseguda per allà, però no... Aquesta, veritat, que està amb l'Oriol, és la Nebulosa, la de la zorra.
0: La Maria Izaguirre, eh?
1: Clar, jo la vaig veure i dic, ai, és o no? Perquè és que hi ha anys que...
0: No, és la Nebulosa, la Maria Izaguirre.
1: Sí, que ha sonat la Vico, hi ha anys que ha trucat... Ai, que ha sonat
0: és,
1: el Serrat.
0: No, la Maria Izaguirre és periodista.
1: Ah, però jo crec que també estava, algun any.
0: S'assembla, però...
1: Hola, vaya cagada de fet. Vaya. Però jo també crec que algun any ha vingut.
0: Això és un tall per guardar per més moments
1: d'apícies. No, que no vull fer amics, que jo vull estar moltes temporades.
0: És la directora de comunicació aquí. De Ràdio Televisió Espanyola.
1: Però m'ho compres o no, com a parecidos?
0: És la de zorra, diu.
1: Això ho traureu, és no? Que... Això ho traureu, no? Ai, que no em saludeu.
0: No, mira, el que anem a fer
1: jo volia
0: és...
1: un programa a la 2CAT, ja no.
0: El que...
1: No.
0: Vaig a buscar si tenim la cançó de zorra, perquè jo crec que serà la cluenda fantàstica.
1: Per favor. Això em passa per
0: Nebulosa.
1: Fer cotis. Això em passa per fer cotis. No riguis tant.
0: És que no podria
1: riguis
0: ser un millor final. O
1: perdoneu,
0: sigui...
1: perdoneu. Jo com un any va venir la Vicó, un altre el Serrat, un altre...
0: No, és la, poeta, és la directora de comunicació.
1: Ai. Però escolta, molta gent m'ho deia.
0: La que anava amb l'Oriol Nolis.
1: Escolta, a mi m'ho va dir algú, eh? I vaig dir, sí, que ho és... Això no ha passat, això no
0: doncs,
1: ha passat.
0: Mira, si us ve de gust mirar aquests cotis i mirar si hi ha cert tipus de semblança, entreu a la pàgina de People. Consulteu la galeria de fotos de la gala d'enguany 2026.
1: No se'n pot treure de casa,
0: i...
1: Laura.
0: No.
1: González, no se'n pot treure
0: marxem,
1: de casa.
0: Marxem amb Nebulosa. Moltes gràcies. Arribem a l'informatiu. Tornem demà.

0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
0: Bon dia. Els pressupostos de la Generalitat semblen a tocar i des de Califòrnia, on és de viatge oficial, el president de la Generalitat comença a veure la llum al final del túnel i es mostra confiat en el sí d'Esquerra Republicana.
2: Us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé. Un gran país com Catalunya, avui anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assolint un acord amb Esquerra Republicana.
0: Un acord que ja va assolir també amb els comuns i que volen actualitzar les condicions. El president diu que està obert al diàleg.
2: Si hi ha alguna cosa més enraonada, doncs sempre oberts a tenir les portes obertes de diàleg.
0: El president Illa està disposat a treballar el que calgui per tal que els pressupostos siguin una realitat abans de les vacances d'estiu, com volia. Tot apunta que la setmana vinent coneixerem l'acord entre el govern i Esquerra Republicana, un acord que haurà d'avalar dilluns mateix el Consell Nacional d'Esquerra i s'haurà de rubricar per part de l'Estat en una reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat dimecres vinent a Madrid. De seguida posem fil a l'agulla i repassarem els altres focus de l'actualitat, com ara el conflicte dels docents, una patata calenta per al govern Illa, tot i que la consellera d'Educació es mostra confiada en un acord. Vostè, que el sindicat majoritari està disposat a negociar, però no a qualsevol preu. Iolanda Segura, a Ràdio 4.
3: Tenim molt clar que no signarem res que el col·lectiu no avali.
0: I a l'edició cap de setmana copsarem com va el procés de regularització extraordinària d'immigrants. Tot just avui fa un mes de l'inici del procés hi ha moltes crítiques.
4: Perquè arriba el màxim de persones, això implica doncs, recursos humans, econòmics i logístics.
0: Operació especial de trànsit amb motiu del Gran Premi de Motociclisme que es disputa aquest cap de setmana al circuit de Barcelona-Catalunya-Montmeló. El Servei Català de Trànsit ha posat en marxa mesures especials tant a la P7 com a altres vies de la zona. Veiem quina és la situació d'ara a tota la xarxa viària catalana. Servei Català, Eduard Sánchez.
5: Bona tarda. De moment, a aquesta hora, pel que fa a incidències, destacarem una via tallada per accident, la C14-14, a l'altura d'Olesa de Montserrat. De moment, la via tallada en els dos sentits de la marxa. Pel que fa a volum de trànsit, en tenim encara a la C58, entre Montcada i Reixac i Torrebaró, d'entrada a Barcelona. També la ronda litoral de Barcelona, que va lenta i plena entre Zona Franca i Montjuïc, en sentit Besòs, també a l'altura de la Barceloneta, sentit de Llobregat, i ja de forma més puntual a altres punts, com és el cas de l'autopista AP7, el tram de Vilanova de Vallès, de Montmeló, en sentit Girona, i la C60 Argentona, en sentit Mataró. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: I acabem sumari amb la previsió del temps. Emet Juan Carlos Pinyà.
6: Avui a la Vall d'Aran i al vessant nord del Pirineu Occidental tenim el cel molt ennuvolat amb precipitacions dèbils. A la resta de la comunitat, cel poc ennuvolat amb la formació de núvols d'evolució a l'interior, on es podria produir algun ruixat aïllat. Les temperatures diurnes pugen i podem arribar a màximes de 25 graus a Tarragona, 22 a Lleida, 20 a Barcelona i Girona. És una informació d'Emet.
0: Amb l'Albert Bacas als comandaments tècnics, el Santi García control central, comencem.
1: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
0: Tinc confiança en que les coses aniran bé. Ho diu el president de la Generalitat de viatge a Califòrnia. Salvador Illa diu que confia en que Esquerra Republicana complirà amb els pressupostos. Enviada especial a Los Angeles, Lorena Ens.
7: Sí, l'avançada de l'acord pressupostari ha enganxat el president de viatge institucional a Califòrnia. El govern i Esquerra presentaran dilluns l'acord per fer la línia orbital. El mateix dia que els republicans, després d'aconseguir també la societat mixta per garantir les inversions a Catalunya, avalaran el sí als comptes en un Consell Nacional. L'acord pressupostari quedarà rubricat dimarts entre Illa i Junqueras a Palau perquè a finals de setmana el govern els pugui entrar al Parlament. Un acord que la Comissió Bilateral Estat-Generalitat ratificarà previsiblement dimecres a Madrid. Salvador Illa.
2: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana, que ja s'hem explicat, que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya avui anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assolint un acord amb Esquerra Republicana.
7: El president s'ha mostrat confiat també que acabaran revalidant el sí dels comuns per tenir els seus primers pressupostos aprovats abans del 15 de juliol.
0: La setmana vinent coneixerem l'acord entre el govern Illa i Esquerra Republicana, un acord que haurà d'avalar dilluns al Consell Nacional d'Esquerra i s'haurà de rubricar per part de l'Estat en una reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat dimecres a Madrid. D'aquesta manera, els republicans volen volen garanties que els acords es compliran. Acords com la línia de tren orbital, que ha d'unir les ciutats de la segona corona metropolitana sense haver de passar per Barcelona, un projecte antic, ara desenterrat, que han criticat altres grups de l'oposició. El president del Partit Popular, Alejandro Fernández, ha dit al programa Faristols de Radio 4 que és fer volar coloms i que els recursos s'han de destinar a infraestructures ja existents com Rodalies. Per al líder del PP català, els comptes de la Generalitat són una estafa.
8: Uns pressupostos que basen els seus ingressos en un infern fiscal, sent la comunitat autònoma d'Espanya on més impostos es paguen, ja per definició nosaltres no podem donar suport. Per una raó, perquè és que estem en una situació a Catalunya de fa massa temps que tot el que es fa a base d'escanyar la ciutadania amb uns impostos incomparables, insisteixo, en qualsevol altra comunitat autònoma. D'altra banda, també s'haurà de veure quines sessions li fa al separatisme.
0: Podreu escoltar l'entrevista sencera al president del PP de Catalunya després d'aquest informatiu a Ràdio 4. Mentrestant, els comuns ja havien donat el sí als pressupostos, però adverteixen que s'han d'actualitzar les condicions que passen per habitatge, desigualtat i mobilitat. En aquest últim punt, reclamen que s'aturi l'AR Aeroport, el tren llançadora que d'unir el Prat amb el centre de Barcelona. I sobre el tren orbital que proposen els republicans, els comuns consideren que és una bona notícia, però a llarg termini. Un cop aprovi els pressupostos, una de les preocupacions del govern Illa serà solucionar la crisi al sector de l'educació. La consellera Esther Niubó es mostra confiada en un acord amb els sindicats en vaga en una entrevista a La Vanguardia. El sindicat majoritari, USTEC, ha celebrat avui reunió del seu Consell Nacional, on ha debatut l'estratègia a seguir, que passa per continuar amb les mobilitzacions fins a aconseguir les seves reivindicacions. Laura Zurriaga.
9: Des d'USTEC reclamen directament al president Salvador Illa que tracti el conflicte educatiu com una qüestió prioritària de país i no descartant una reunió directa amb ell. Apel·len a la responsabilitat d'Esquerra i els comuns en les negociacions pressupostàries. Iolanda Segura és portaveu nacional del sindicat.
10: Des d'aquí li diem president, al president que tingui present que té un conflicte obert amb educació i que aquest conflicte cal resoldre'l de forma immediata. Ens és igual l'interlocutor, però li exigim reobrir les negociacions. Estem disposats a tancar-nos, a negociar des d'ara mateix, les hores que facin falta i que el govern tingui la mateixa predisposició.
9: Per ara es manté el calendari d'aturades amb l'anunci d'una nova vaga general el proper 27 de maig a l'espera del resultat de la reunió amb educació, que s'ha posposat el proper dimecres per necessitats del departament. Les reivindicacions del sector són recuperar la capacitat adquisitiva a través d'un complement equiparable a l'IPC, reduir les ràtios a les aules i més recursos estables pel que fa a l'educació inclusiva.
0: El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha dit avui que el conflicte al sector de l'educació no és només una qüestió laboral puntual, sinó un problema estructural de país.
11: Hi ha milers de joves que el sistema no està aconseguint retenir, motivar o acompanyar adequadament. I això no es pot carregar sobre les espatlles dels mestres, perquè això és un problema de país. No és un fracàs individual dels docents, sinó el resultat d'un sistema absolutament tensionat durant anys, amb manca de planificació i de decisions sovint allunyades de la realitat dels centres.
0: Més coses. Avui es compleix un mes de l'inici del procés de regularització extraordinària d'immigrants. El termini per presentar les sol·licituds s'acaba a finals de juny. Aquest procediment administratiu està resultant feixuc per a les persones demandants i tant l'administració com les entitats que estan col·laborant es queixen que no donen a l'abast. Joaquín Calvente.
12: Aquesta és una tarda de dimarts o divendres qualsevol al casal del barri del Raval.
13: Vale, són quatre.
14: Llavors, vale. Jo crec que els quatre grups es poden fer.
13: Vale. Si mail a Argèlia, te'l quedes tu? Que tens més hores aquí, potser els coneixes més?
14: Els conec bastant, sí. Grup cercar feina crec que estaria bastant guai, sí, sí.
13: Sí, si són prou, crec que sí, perquè sí. Hi ha gent que ja ha tramitat.
12: Aquí la coordinadora Obrim Fronteres té un espai d'assessorament col·lectiu per a migrants que volen acollir-se a la regularització. Són molts els que hi assisteixen.
13: Quan obrim aquí la porta, no hi ha...
14: Sí, sí, és caos i no hi ha forma de
13: comprar. No hi ha més atrás.
14: Bueno, abrimos la caja de Pandora. Sí, sí. Son pa, le rendezvous pour le consulat espanyol y viens avec moi.
12: I arriben per resoldre dubtes amb el procés, per rebre assessorament o ajuda amb els tràmits, molts dels quals requereixen una despesa de diners important per persones vulnerables. Maria Creixell, membre de la coordinadora Obrim Fronteres, estira les orelles a l'administració.
15: Ja no et dic de tramitació, però aquests passos previs d'anem a mirar la documentació, anem a veure què et falta, si ho poden fer veïnes, perquè no ho poden fer les administracions públiques. Això no ha passat i, per tant, ho hem estat assumint els col·lectius molts de nosaltres col·lectius de base que no rebem ni gran finançament ni molts cops cap mena de finançament públic i que sense recursos ho estem tirant endavant.
12: Retreu a l'administració que no s'hagi preparat abans per aquest volum de feina ja previst, tot i que els terminis d'admissió a tràmits dels expedients ja s'estan endarrerint, confia que aquest procés de regulació

0: seva experiència quan fan aquestes tasques de voluntariat.
1: La consellera ha fet l'anunci a la trobada de voluntariat oncològic de la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer. I la Generalitat invertirà 5 milions d'euros en formar 250.000 funcionaris en l'ús de la intel·ligència artificial. El programa tindrà una durada de 2 anys i busca millorar l'administració pública, però no substituirà llocs de treball, segons el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
2: Per enviar un missatge clar, la IA no substituirà a ningú, però també volem un ús massiu de la IA per fer més eficients els nostres processos, perquè volem alliberar tasques perquè tinguem treballadors tractant directament amb les persones, amb les empreses, amb el conjunt de la ciutadania.
1: A Lleida avui s'ha fet una convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir que forma part d'un pla pilot de la Direcció General de Trànsit per reduir les llistes d'espera per fer aquestes proves. S'han examinat unes 300 persones, però usuaris i autoescoles es queixen que hi ha 5.000 persones a Lleida esperant per examinar-se. Pepa Sant Genís.
3: A les 8 d'aquest matí han començat els exàmens de conduir a Lleida d'aquesta convocatòria extraordinària que fa avui la Direcció General de Trànsit per alleugerir les llistes d'espera a la demarcació de Lleida. De les més de 5.000 persones que en aquestes llistes n'hi ha qui porten 4 mesos. Altres, com el Kiran, no tant.
4: Hi ha gent que espera bastant, que hi ha bastanta llista d'espera. Va esperar 2-3 mesos.
3: La Federació d'Autoescoles de Lleida diu que la mesura d'entrada és benvinguda, però que és insuficient perquè els 300 alumnes que s'examinaran avui només representen un 5% de tots els que hi ha a les llistes d'espera. Tot i així, les autoescoles que avui han portat alumnes a fer aquests exàmens ho valoren positivament. Ariadna Martí, propietària d'una autoescola.
5: Raro el fet d'examinar en dissabte, perquè no m'ha examinat mai amb tot el temps que fa que tenim autoescoles. S'afavoreix perquè hi ha bastant cupo d'alumnes amb llista d'espera. Si dels 20 m'aproven 10, 12 i puga fer una miqueta de neteja, nosaltres ja estarem contents.
3: El subdelegat del Govern Central a Lleida, José Crispín, ha destacat que només avui es faran un 24% més d'exàmens que en tota una setmana.
6: Un pla de reforç operatiu que comportarà, com un dissabte, doncs examinarem molts més alumnes que durant tota una setmana. Per tant, és una resposta allò extraordinària a aquesta demanda que hi havia per part de les autoescoles.
3: Aquesta convocatòria extraordinària d'exàmens de conduir és un pla pilot que només es fa a Lleida i Navarra.
1: I aquest migdia s'ha fet al Parc de Montjuïc a Barcelona un acte d'homenatge a les víctimes de la sida sota el lema Recordem, Reconstruïm, Avancem. En aquesta 33a edició del Memorial Internacional de la Sida s'ha reclamat l'accés universal a la PrEP, la pastilla preventiva, i s'ha criticat el que consideren inacció de l'administració que està provocant, diuen, infeccions evitables. Només al centre BCN Checkpoint hi ha més de 4.000 persones en llista d'espera per accedir al tractament preventiu per falta d'efectius sanitaris, segons ha denunciat en aquests micròfons el director del projecte dels noms, Ferran Pujol.
7: El fàrmac no és el problema. El fàrmac és un genèric que, a més, està per sota dels 20 euros per mes i per persona, i aquest no és el problema. El problema és els recursos assistencials. La PrEP s'ha de fer sota seguiment mèdic. Cada 6 mesos, abans era cada 3, ara s'ha reduït a cada 6, s'han de seguir uns controls.
1: Aquest migdia s'ha fet a Tarragona, al balcó del Mediterrani, una cassolada en solidaritat amb Palestina per tal de fer soroll davant del silenci pel que està passant i el que està patint el poble palestí. I aquesta tarda, nova manifestació a Barcelona en complir-se el 78è aniversari de la Nakba o catàstrofe palestina. L'èxode de la població com a conseqüència de la creació de l'Estat d'Israel l'any 1948 i l'ocupació dels territoris palestins. Una situació que encara continua a hores d'ara.
8: Nakba significa catàstrofe. Així recorden els palestins el desplaçament forçat de 750.000 persones a mans dels jueus arribats d'arreu del món després de l'Holocaust. Jamal Salah, historiador palestí, en declaracions a Ràdio 4.
9: Continuen amb perseverància, expropiació de terres, expulsar els palestins de Cisjordània i inhabilitar Gaza.
8: Va ser el 1917 quan els britànics van signar la Declaració de Balfour, el document que garantia la creació d'un estat jueu a la Terra Sagrada. Occident s'assegurava així un aliat per mantenir els seus interessos al Pròxim Orient.
9: L'imperi dels Estats Units fa la mateixa funció que el d'abans, protegir aquest estat perquè la seva funció és desestabilitzar la zona, perquè una zona desestabilitzada és molt fàcil de dominar-la.
8: El 1947 l'ONU va fer una divisió territorial no respectada per Israel. Avui prop de la meitat de la població palestina viu en territori ocupat i l'altra meitat en diàspora global. Molts són refugiats.
9: Aquesta situació és d'una baixada d'autoestima permanent. D'una persona refugiada se sent víctima, i si et sents víctima contínuament, sembla que al final tens

0: una mena d'inestabilitat psicològica.
1: Segons aquest metge i escriptor, l'Holocaust està al darrere de la impunitat d'Israel per justificar els crims comesos contra la població palestina.
0: Ha fet servir el tema de l'Holocaust com un arma llancívola contra qualsevol estat europeu que intentava tossir en la cara de l'estat d'Israel en el tema de Palestina i en el tema dels refugiats palestins.
1: Accions civils com les de la flotilla ajuden a visibilitzar els crims d'Israel, segons Salah, però cal un canvi de tendència, diu, on no s'imposi la llei del més fort per sobre el dret internacional.
0: És que estem en un món sense normes, sense lleis. O sigui, quan surt el Netanyahu i diu voy a arrasar el Líbano como he arrasado a Gaza. Això és un crim de guerra.
1: El genocidi a Gaza deixa més de 72.000 assassinats. El Parlament israelià recentment ha aprovat una llei per avalar l'ocupació dels colons a Cisjordània i al Líban la xifra de morts supera els 2.800.
2: Els museus catalans ho tenen tot a punt per celebrar la nit més màgica i participativa. La nit dels museus, una manera diferent d'apropar-se al públic, amb especial protagonisme de Barcelona i l'àrea metropolitana, on prop d'un centenar d'espais obriran les seves portes i oferiran activitats gratuïtes, com ara visites guiades, concerts, espectacles teatrals o experiències immersives. Marta Orquín.
3: Els museus capgiren el seu horari i de 7 de la tarda fins a la 1 de la matinada viuran una jornada de portes obertes i oferiran una experiència cultural diferent per gaudir del seu patrimoni. 94 espais de Barcelona i de 8 municipis de la seva àrea metropolitana participen en aquesta edició en què hi debuten el Gran Hotel Bàrquino, on es podran visitar les restes del Fòrum de la Barcelona Romana, així com el Centre Cultural La Bòbila i la Florida 6.0 a l'Hospitalet de Llobregat. Aquesta nit dels museus també en redescobrirà espais recentment renovats, com el Centre d'Interpretació del Castell de Montjuïc, la Casa de l'Aigua i la Fabra i Coats, i celebrarà el 700 aniversari del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes. A més de les exposicions, el recorregut nocturn inclou concerts, espectacles, experiències immersives, tallers, projeccions, rutes i activitats per a tots els públics, amb una atenció especial als joves, que poden triar entre una trentena de propostes. Montse Torres, coordinadora de museus de l'Institut de Cultura de Barcelona, ens destaca algunes.
4: Per exemple, les visites a murals d'art urbà del Centre Cultural de Bòbila. Tenim 17 anys, un retrat col·lectiu del CCCB, el concert Grecotecno al Museu Nacional d'Art de Catalunya, o taller de danses urbanes al Museu de les Arts Escèniques i accions performatives al Centre d'Art Tecla Sala.
3: Una experiència sonora i sensorial al Museu Tàpies, un concert de rumba a la terrassa del Museu d'Història de Catalunya o una passejada al vespre per Empúries ens conviden a no quedar-nos a casa aquesta nit, que s'emmarca la celebració del Dia Internacional dels Museus el dilluns 18 de maig.

Sopa de Cabra celebra 40 anys d'història amb una gira que van començar a nit amb un concert a la sala Rasmatàs de Barcelona, on avui repetiran actuació. Un escenari conegut per la banda gironina, per qui van gravar l'àlbum Ben Endins l'any 1993 i van fer el concert de comiat el 2001. Per avui no queden entrades des de fa mesos. La gira dels 40 anys portarà Sopa de Cabra pels diferents festivals d'estiu del país.

0: Doncs hi ha aquí encara nous camins. Fran Robert, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: El Barça acomiada la temporada al Camp Nou demà, rebent el Betis, i serà l'últim partit de Robert Lewandowski a l'estadi com a blaugrana.
1: Sí, el davanter polonès, que complirà 38 anys a l'agost, ha anunciat fa una hora a Instagram que deixa el Barcelona a final de curs després de 4 temporades amb un palmarès de 3 lligues, una Copa del Rei, 3 Supercopes d'Espanya i, de moment, 124 gols marcats. Per tant, un dels al·licients dels de Hansi Flick per a demà serà regalar-li una victòria que podria ser històrica. Si el Barcelona supera el Betis, que ja té la Champions assegurada, tancarà la Lliga amb un ple de victòries com a local, 19 de 19, i en un campionat de 20 clubs mai no ho ha aconseguit cap equip. Fa uns minuts que ha acabat la roda de premsa prèvia de Flick a la ciutat esportiva Joan Gamper, així que ja anem cap allà on hi tenim el Josep Capel. Bona tarda, Capel, que ha dit el tècnic alemany sobre l'adéu de Lewandowski.
2: Doncs mira, ha dit que evidentment és una gran pèrdua perquè és un davanter de nivell, tot i l'edat que té, tant pel que porta al vestidor com també evidentment al terreny de joc, amb tots els gols que ha marcat. Les xifres són espectaculars, tu deies, en aquests 4 anys, les 3 lligues, les 3 Supercopes d'Espanya i la Copa del Rei, però hem de sumar 119 gols en 191 partits, als que haurien d'afegir també 24 assistències, és a dir, ha participat en 143 gols, insisteixo, en 191 partits. La seva participació en aquests 4 anys ha estat clau, ha estat molt important, però era moment del canvi, tant per ell com també pel club. Fins i tot ha dit que és bo per les dues parts. Això explicava, anem a sentir Hansi Flick.
3: He's a professional player.
4: És un futbolista professional com mai havia vist abans, que cada dia dona sempre el millor perquè el seu cos estigui al màxim nivell. Em sembla que és un exemple perfecte a seguir per a tots els jugadors joves i per això continua jugant encara a aquest nivell. Ara vol canviar. Vol traslladar-se, em sembla que segurament és bo per ell, també pel club, per reestructurar una mica l'equip. Però en qualsevol cas, valoro molt haver treballat amb ell perquè és una persona fantàstica, però també un gran jugador de primera classe mundial que continua estant a aquest nivell.
3: Great player, a world-class player, and still on this level.
2: Evidentment, Frank, arribarà un substitut. Ha dit que tenen temps per analitzar el mercat i, per tant, per fitxar, com dic, un substitut. Ha dit que demà serà titular per poder acomiadar-se del Camp Nou, com també ho serà Joan Garcia. Diu que ell no pensa en els Zamores i que l'altre dia va jugar Chesney perquè s'ho mereixia, però que, en tot cas, Joan Garcia tornarà a ser titular el proper dia. No s'han entrenat ni De Jong ni de Rashford. De Rashford és dubte de cara a demà per petits problemes físics. De Jong l'ha descartat. Diu que ha tingut converses amb VIP i el neerlandès li ha dit que no es troba bé. No va estar l'altre dia contra l'Alavés. Tampoc estarà demà al Camp Nou. És el més destacat d'una jornada marcada, evidentment, Frank, com pots comprovar, per Robert Lewandowski.
1: Moltes gràcies, Capel.
2: Fins ara.
1: Passem un moment per la Casa Blanca, ja que Arbeloa ha parlat sense embuts sobre el retorn de José Mourinho. Abans de visitar el Sevilla, l'encara tècnic del Real Madrid també ha volgut calmar les aigües, tot i els problemes amb Mbappé i altres jugadors.
5: No entiendo muy bien lo del vestuario ingobernable, o por lo menos no lo comparto. No es algo que... ¿Cómo definiría el vestuario del Real Madrid? Y bueno, pues que José pues ha sido, es y será por siempre uno de Inoy. Y bueno, pues si él es el que está aquí la temporada que viene, pues estaré muy feliz de verle de vuelta en casa.
1: Ara ens centrem en la permanència, perquè en aquesta penúltima jornada, que arrenca demà amb 9 partits programats a les 7 del vespre, hi ha fins a 9 equips patint per salvar la categoria, i un d'ells és l'Espanyol, que visita Osasuna després d'haver trencat la ratxa de 18 jornades sense guanyar. Els blanquiblaus acumulen els mateixos punts que els navarresos, 42, en són 3 per damunt del descens, i per tant, un empat deixaria els dos equips virtualment salvats. La prèvia de Manolo González també ha finalitzat fa poca estona, i l'ha seguit fil per randa des de l'RCD Stadium, el Jorge Agüero. Bona tarda, Jorge. L'entrenador perico ha parlat obertament d'un pacte de no agressió.
6: Què tal, Frank? Molt bona tarda. Bueno, ara l'escoltarem, però és que la veritat que si surts al carrer i parles amb la pericada, aquest és el tema de conversa, sens dubte. Tots dos equips, tu ho explicaves molt bé, tenen 42 punts. És impensable que amb 43 puguis acabar a segona, més que res perquè dels equips que hi ha per sota, Llevant i Mallorca, s'enfronten entre si mateixos aquesta jornada, i la que ve, Girona i Elx, també hauran de veure's les cares. Per tant, és inevitable pensar que a l'Espanyol i a l'Osasuna els interessi aquest pacte de no agressió, com tu bé deies. Li hem preguntat a Manolo González i aquesta ha estat la resposta.
7: Nosotros vamos a ir a ganar, sabemos que ganando estamos salvados, que es lo que nos importa, y no queremos esperar al día de la Real Sociedad, con lo cual para nosotros el partido es de vital importancia. Y igual que el partido de la semana pasada o del miércoles es historia, ahora lo que importa es este, no hay futuro. El partido de futuro es el de mañana, que es el de Osasuna. No hay más, si sabemos que si ganamos mañana, la faena está hecha. Así que nosotros es lo único que contemplamos.
6: Val a dir, Frank, que es nota que l'ambient és força diferent des de dimecres aquí a Can Pericú. Bueno, l'equip es va treure una llosa de sobre amb aquestes 18 jornades que portava sense conèixer la victòria. La circumstància que enguany estem vivint en primera divisió amb 10 equips, la meitat lluitant per evitar el descens, només matemàtic a hores d'ara per l'Oviedo, també la valorava el tècnic.
7: No, de hecho es una locura. Al final con 42 puntos históricamente se ha salvado casi todo el mundo, creo yo, en primera división. Por ejemplo, es una, bueno, te dice de la igualdad de la liga. Y lo que hablamos cada año, que la gente cuando yo lo digo empieza la temporada, se lo toma cachondeo. Y no yo, todos los equipos del Villarreal mismo cuando llega a 42 puntos celebra la salvación cada año.
6: T'explico ràpidament que en la part purament esportiva l'única baixa és la de Ciril Engonge. S'afegeix, per suposat, a la del capità Javi Puado. L'equip s'ha entrenat aquest matí, viatjarà aquesta tarda, per llavors coneixerem la convocatòria.
1: Moltes gràcies, Jorge.
6: Fins ara.
1: I de Cornellà ens movem cap a Montilivi, on també hi ha molts de nervis. El Girona acumula 6 jornades sense imposar-se, només està un punt per sobre del descens, i visita l'Atlètic de Madrid, que únicament aspira a acabar la Lliga tercer. El pla de Michel Sánchez és salvar els gironins i després potser canviar d'aires. Què n'ha dit al respecte al tècnic? Josep Guardiola, bona tarda.
8: Bona tarda. Doncs ha fet referència a la notícia que ha tornat a sortir en les últimes hores, que no és nova, que podria estar ja lligat per l'Ajax i anar-se'n a la Lliga holandesa, però sobre això ha estat molt contundent. Última pregunta de la roda de premsa i la resposta pràcticament uns 10 segons.
9: Jo estic bé, estic concentrat, estic mentalitzat. No sé si la gent me conoce, però porto 5 anys donant tot per el Girona. No tinc res a deure a dir.
8: Abans d'això, evidentment, han repassat el partit de demà al camp de l'Atlètic de Madrid, ha catillat de final, i que no serà l'única final que es jugarà demà per part del Girona, perquè també estarà molt pendent dels rivals directes. Ara repetirem una mica el que deia Jorge fa un moment, però un esgraonet per sota. El Girona, que té 40 punts, té com a rivals directes l'Alavés, també amb 40, l'Elx amb 39, Llevant amb 39 i Mallorca amb 39. Demà pendent del que pugui fer l'Alavés al camp de l'Oviedo, del que pugui fer l'Elx a casa davant del Getafe, i Llevant i Mallorca, que s'enfronten entre ells. Aquests quatre equips, si dos perden, el Girona demà mateix guanyant el Metropolitano podria estar salvat. Però Michel diu que els compta, si de cas, per l'últim dia.
9: Hem de deixar-lo per a l'última jornada. Dependent de nosaltres mateixos i hem de guanyar. De guanyar no sabem què passarà en altres camps i veurem què necessitarem, però a l'últim partit arribarem en la mà a la nostra gent d'aconseguir la permanència. I és el més important. Hem de fixar-nos en nosaltres mateixos, de mirar el nostre partit i donar el 100%. La resta no toca. No toca perquè no sabem què passarà.
8: En temes esportius, Estuani segueix sense entrenar-se, però evidentment està a la convocatòria i si ha de jugar, com els dos últims partits que ha marcat i el Girona ha puntuat, jugarà. Baixa d'Abel Ruiz i l'alta sorprenent de Doni Van de Beek, que després de moltes i moltes jornades torna a la convocatòria. Per cert, el Girona no estarà sol al Metropolitano, uns 250 seguidors estaran a la graderia de l'estadi madrileny.
1: Moltes gràcies, Josep.
8: Bona tarda.
0: I encara en futbol, una altra cita important. A les 9 del vespre, hora peninsular, el Barça femení disputa a Gran Canària la final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid. Les blaugrana volen aixecar el títol per tercera temporada consecutiva.
1: I també aspiran a repetir el pòquer de títols del 2024. Ja tenen la Supercopa d'Espanya i la Lliga. Avui confien en adjudicar-se la Copa de la Reina i el proper dissabte 23 la Champions a Oslo contra l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldez. Però anem a pams. Davant l'Atlètic de Madrid seran baixa per lesió Laia Alexandri i Graham Hansen, i el tècnic del Barcelona, Pere Romeu, ens dibuixa el pla de partit.
10: M'imagino un Atlético fort en fase defensiva, de voler buscar molt, molt, molt el contraatac, i un Atlético que, si no tens la humilitat suficient per pressionar-les, és un equip que et surt bé perquè té Bilde, té Fiam, té jugadors al mig del camp, amb bona capacitat ofensiva i bones passadores.
1: Serà la quarta final de Copa entre el conjunt blaugrana i el Matalasser i tant el 2017, el 2018 com el curs passat es va imposar el Barça. Acabem els esports amb motor perquè en una hora mal comptada arrenca la cursa d'esprint del Gran Premi de Catalunya a Montmeló. Sense Marc Márquez per lesió, tots els focus se centren en el seu germà petit Àlex. Ara bé, el classificatori de la graella, el cerverí s'ha hagut de conformar amb la tercera posició. La pole se l'ha adjudicat al murcià Pedro Acosta i és la primera per a KTM en 6 anys. A més, Franco Morbidelli ha acabat segon i el pilot també d'Itàlia i líder del Mundial Bezzecchi ha caigut i sortirà 12.
0: Gràcies, Frank.
1: Bona tarda.
0: Són les dues. Els pressupostos de la Generalitat són a tocar i des de Califòrnia, on és de viatge oficial, el president de la Generalitat es mostra confiat en el sí d'Esquerra Republicana.
11: Us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé. Un gran país com Catalunya li anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana.
0: El president Illa diu que està disposat a treballar el que calgui per tal de que els pressupostos siguin una realitat abans de les vacances d'estiu, com volia Maria Gómez.
12: Tot apunta que la setmana vinent coneixerem l'acord entre el govern i Esquerra Republicana, un acord que haurà d'avalar dilluns mateix el Consell Nacional dels Republicans i s'haurà de rubricar per part de l'Estat en una reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat dimecres vinent a Madrid. D'aquesta manera, els republicans volen garanties que els acords es compliran. Mentrestant, els comuns ja havien donat el sí als pressupostos, però adverteixen que s'han d'actualitzar les condicions. El president Illa diu que està obert al diàleg.
11: Hi ha alguna cosa més a raonar, doncs sempre oberts a tenir les portes obertes de diàleg.
0: I un cop aprovi els pressupostos, una de les preocupacions del govern Illa serà solucionar la crisi al sector de l'educació. La consellera Esther Niubó es mostra confiada en un acord amb els sindicats en vaga en una entrevista a La Vanguardia. I el sindicat majoritari, USTEC, que ha celebrat avui reunió del seu Consell Nacional, on ha debatut l'estratègia a seguir què passa per continuar amb les mobilitzacions fins a aconseguir les seves reivindicacions.
12: I emplaça no només el govern, sinó els socis d'investidura d'Illa, Esquerra Republicana i els comuns a donar llum verda als comptes sempre i quan quedin recollides les principals demandes del col·lectiu, tant a nivell de docents com d'alumnat. Iolanda Seguran és la portaveu.
13: Que els pressupostos de la Generalitat han de servir per resoldre el conflicte educatiu, no per enquistar-lo. Per tant, no s'entendria que hi hagi uns comptes que es vulguin presentar com a socials o com a progressistes que no incloguin les partides pressupostàries necessàries per donar resposta a les necessitats, tant a nivell de condicions laborals com necessitats educatives per poder atendre millor el nostre alumnat.
12: Prioritària també ha de ser l'educació per als partits polítics. El secretari general de Junts, Jordi Turull, parla de qüestió de país.
14: I és que el sistema educatiu català no viu tensions puntuals. Viu una crisi estructural que s'ha anat acumulant doncs, durant el temps, no?
0: Avui es compleix un mes de l'inici del procés de regularització extraordinària d'immigrants. El termini per presentar la sol·licitud s'acaba a finals de juny. El procediment administratiu està resultant feixuc per a les persones demandants i tant l'administració com les entitats que hi estan col·laborant es queixen que no donen l'abast.
15: Esperem que aquesta oportunitat que s'obre ara realment sigui àgil, fàcil, ràpida i que, bueno, que arribi el màxim de persones. I perquè arribi el màxim de persones, això implica doncs, recursos humans, econòmics i logístics.
12: Al procés de regularització extraordinària poden accedir les persones que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'enguany i poden acreditar un mínim de 5 mesos al país de forma continuada, així com els demandants de protecció internacional des d'abans d'aquest any.
0: En llibertat, tres policies canadencs acusats presumptament d'agredir sexualment una dona, una prostituta, en un taxi a Barcelona.
12: També la van colpejar quan la dona va mostrar resistència. Dos dels tres agents van passar aquest divendres a disposició judicial i es troben en llibertat provisional. Un va ser detingut a Barcelona, se'l considera el principal investigat i se l'acusa d'un delicte d'agressió sexual sense penetració, ja en llibertat provisional sota fiança de 6.000 euros. Un segon va fugir, el van detenir a Palma de Mallorca, se l'acusa d'un delicte d'agressió i ha sortit també de presó sota fiança de 3.000 euros. El tercer va ser alliberat pels agents i se l'investiga per atemptat contra l'autoritat. La causa continua oberta.
0: Previsió del temps, emet Juan Carlos Piña.
16: Bona tarda, què tal? Avui a la Vall d'Aran i al vessant nord del Pirineu Occidental tenim el cel molt ennuvolat amb precipitacions dèbils. A la resta de la comunitat, cel poc ennuvolat amb la formació de núvols d'evolució a l'interior, on es podria produir algun ruixat aïllat. Les temperatures diurnes pugen i podem arribar a màximes de 25 graus a Tarragona, 22 a Lleida, 20 a Barcelona i Girona. Demà, diumenge, tindrem intervals de núvols amb la formació de núvols núvols d'evolució al terç nord, on seran probables ruixats ocasionalment amb tempesta durant la tarda, localment forts a Girona i a l'interior est de Barcelona, on podrien anar acompanyats de calamarsa. Així mateix, les temperatures diurnes pujaran o es mantindran sense canvis. S'aproven màximes de 24 graus a Lleida, 22 a Girona, 21 a Barcelona i Tarragona. És una informació d'EMET.
0: Doncs ho deixem aquí i tornem amb més notícies a les 3. Bona tarda.
17: Edició cap de setmana. Ràdio 4.

0: Demà voten a Andalusia. Els partits deixaran anar els nervis d'uns comicis que no són uns qualsevol. I a partir de dilluns, Moncloa reactiva. I el govern i Esquerra, el tren orbital. Dimarts vinent, Salvador Illa i Oriol Junqueras presentaran l'acord per als pressupostos. Perquè la Comissió Bilateral Estat Generalitat defineixi calendari l'endemà. S'activa el dominó. I és que pocs comodins mobilitzen tant electoralment a Espanya com invoca Catalunya, encara que les urnes estiguin a 1.000 quilòmetres. Obrim el faristol avui amb el president del PP català a Ràdio 4. Hola, Alejandro Fernández, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Sí, ha benvingut, perquè fa temps.
1: Bé, nosaltres tenim equips i tenim molts càrrecs que us visiten a molta freqüència i jo sóc una persona que m'agrada tenir equips, a més ho fan molt bé.
0: No sé si li admetrà el president Salvador Illa certa resiliència. Acumula crisis, rodalies, mestres i metges als carrers, seguretat i Mossos infiltrats en reunions de docents, cap d'elles suturada. Això vostè com li diu?
1: Jo crec que s'ha de dir una cosa també. Només porta 2 anys. I que més que resiliència diria fracàs i decepció. Perquè només amb 2 anys tenir un panorama d'aquestes característiques doncs demostra que més enllà del tarannà educat del senyor Illa, la seva gestió està sent absolutament catastròfica.
0: Fa 2 anys de les eleccions, ja ho deia, vostè veu Catalunya més inestable?
1: Sí, és evident que sí. Depèn del paràmetre en el que es miri, no? És a dir, quan es diu que Catalunya està pacificada, efectivament, no es cremen contenidors per motius polítics com fa uns anys. Això és indiscutible. Però, clar, no només has de fer servir aquest paràmetre, no? Perquè, si no, per aquesta regla de 3, simplement és el que ha fet el senyor Salvador Illa, és donar la raó als que cremaven els contenidors i ara no els cremen, no? Però hi ha més elements per valorar l'estabilitat política. Primer, que hi hagi una majoria parlamentària que sigui capaç de tirar endavant projectes. Que hi hagi una majoria parlamentària que pugui aprovar un pressupost. Tot això, de moment, en el que portem de legislatura 2 anys, estem exactament igual que estàvem en l'època del procés. Exactament igual. Per tant, no es pot dir que el senyor Salvador Illa hagi portat estabilitat. I, a més, és el que diem, té pràcticament tots els sectors socials, econòmics, educatius, sanitaris, en peu de guerra. Jo crec que la situació és del tot menys estable.
0: Suposo que ara celebrarà que per fi Salvador Illa entri uns pressupostos la setmana vinent al Parlament?
1: Miri, jo dependrà, clar, no és una cosa de celebrar o no, s'hauran de valorar. Jo, per començar, uns pressupostos que basen els seus ingressos en un infern fiscal, sent la comunitat autònoma d'Espanya on més impostos es paguen, ja per definició nosaltres no podem donar suport. Per una raó, perquè és que estem en una situació a Catalunya de fa massa temps que tot el que es fa a base d'escanyar la ciutadania amb uns impostos incomparables, insisteixo, en qualsevol altra comunitat autònoma. D'altra banda, també s'haurà de veure quines sessions li fa al separatisme. Ho hem de veure. Jo, com en aquestes coses vull ser prudent, primer vull veure què presenta i després farem la valoració que sigui oportuna.
0: Abans d'albirar una esmena a la totalitat, es refereix, oi?
1: Bueno, analitzar-ho. A mi m'agrada ser rigorós en aquesta vida. De vegades ho aconsegueixes, de vegades no, però com a mínim has d'intentar-ho.
0: Perquè el PP català no li aprovaria uns pressupostos a Illa mai?
1: Aquí la pregunta s'ha de fer a l'inrevés. El senyor Illa estaria disposat a negociar uns pressupostos amb el Partit Popular? La resposta és no, ho va dir clarament. Per tant, clar, al final resulta que tindrà la culpa aquell que és el que rep el cordó sanitari, no. És a dir, jo sempre explico el mateix, jo no crec que amb els cordons sanitaris. Per tant, seure's a parlar, cap problema. Aquí, després, el que evidentment has de posar tu mateix els teus límits, no? Una cosa és parlar i una altra cosa és pactar. Però que és evident que el PSC no ha tingut mai cap tipus de voluntat de parlar amb el Partit Popular és indiscutible.
0: Al final, Salvador Illa s'ha quedat fora de la campanya electoral de María Jesús Montero a Andalusia. Li sorprèn?
1: M'és absolutament indiferent, sincerament. Jo, amb tot el respecte cap al senyor Illa, les seves vicissituds electorals a Andalusia, li puc assegurar que no formen part ni de les meves 100 milions de prioritats.
0: Però sí que ha entrat Illa en campanya en la distància, reptant Juanma Moreno Bonilla que digui si vol o no els 4.850 milions d'euros més de finançament per Andalusia, que són més que els 4.500 per Catalunya.
1: És la prova fefaent que la senyora Montero està molt, molt malament. perquè que li hagin de fer de candidats als d'altres comunitats autònomes, la veritat és que jo no ho he vist mai a la vida. Mai a la vida.
2: Escolti'm, no li hem sentit a Juanma Moreno Bonilla a cap proposta pel finançament, o sí?
1: Jo, la veritat és que tinc una cosa molt clara. És que s'ha posat de moda una cosa que és perversa per definició. És acceptar la idea que cada comunitat autònoma ha d'intentar imposar el seu model de finançament. Quan el que ens demostra la història és que tu no pots arribar a les reunions del Consejo de Política Fiscal i Financiera i dir, no, jo vull això i res més. I s'ha acabat. I aquí no hi ha negociació possible. És la perversió del sistema. El finançament es pacta entre tots. No és una qüestió, i em perdonaran l'expressió, de veure qui la té més llarga, sinó és directament un pacte entre tots. És l'única manera que funcioni això. Un pacte entre les 17 comunitats autònomes.
2: Però, a més diners sobre la taula, el PP el rebutjarà perquè Catalunya hi entrarà. Contempla que unes comunitats autònomes tinguin més recursos i altres no?
1: És que sap el que passa, que jo no em crec absolutament res. El model de finançament vigent el van pactar els mateixos que el volen presentar ara. Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes i els Comuns, que en aquell moment es deien Iniciativa per Catalunya. També van dir que portaven molts més diners per Catalunya i per la resta de comunitats autònomes, que era un model que garantiria l'ordinalitat i que a més era singular per Catalunya. Jo tinc bona memòria. Com dic sempre, a manca de cabell, Déu em va donar memòria. I em recordo perfectament. I va ser una estafa, ara ells mateixos ho reconeixen. Doncs jo això de donar per fet que aquests models de finançament portaran no sé quants milions més, això, si l'economia funciona, perquè hi hagi aquest tipus de rendiment. El model de finançament vigent ha demostrat tot el contrari. No només no ha sigut capaç de portar més recursos, sinó que n'ha portat menys. Per tant, jo d'aquests trilers de les Rambles no em puc refiar.
2: Aleshores, com li diria, aquest model de l'anterior ha dit estafa.
1: Estafa.
2: Continua
1: l'estafa, efectivament.
2: Aleshores, que els candidats a la contesa electoral andalusa utilitzin Catalunya per rèdit electoral, no li sembla contraproduent?
1: Jo no he sentit ningú parlar d'aquesta qüestió. Això de donar també per fet que la campanya andalusa ha versat sobre Catalunya, jo el que he vist, el que he seguit la campanya de manera molt intensa, no he vist en cap moment que Catalunya hagi sigut el centre de la campanya electoral a Andalusia. Alguna referència s'ha fet, però alguna referència molt tangencial. No és veritat. És a dir, allà s'ha parlat molt de Damunt, s'ha parlat de la sanitat, s'ha parlat de l'economia, s'ha parlat de tot. No s'ha parlat tot el dia de Catalunya, li nego la major.
2: No ha vist un pols entre Juanma Moreno i el candidat de Vox i posant pel mig el tema del finançament cada dia en els mítings i el debat electoral de Radio Televisió Espanyola.
1: Però
2: dilluns passat.
1: En quin sentit?
2: Amb el tema dels diners.
1: Sí.
2: Com a garants, hi ha una pugna entre PP i Vox, com a garants que Catalunya no tindrà més que els andalusos.
1: Miri, jo li dic una cosa. Com a principi essencial, tots els que ens dediquem a la política autonòmica tenim l'obligació d'intentar que la nostra comunitat autònoma sigui la millor possible. Després ve com ho fem. Que els andalusos tinguin l'ambició lògica de tenir millor finançament és exactament igual de legítim que els catalans la tinguem. Però jo el que no vull són estafes. I tot el que s'ha proposat fins ara són mentides. Insisteixo, el sistema vigent el van pactar els mateixos que avui volen impulsar un altre, que és una altra estafa.
2: El que passi demà a les urnes Andalusia pot obrir la porta al PP a la Moncloa?
1: Jo crec que, independentment del que passi, fa molt de temps que hi ha un canvi de cicle polític a Espanya i que ha de culminar, i jo estic convençut que serà així, amb un canvi polític també a la Moncloa. És a dir, les victòries del Partit Popular són aclaparadores, les sumes i la diferència amb el Partit Socialista és aclaparadora, i per tant tot indica que això tindrà continuïtat a la política espanyola.
2: I optaria perquè revalidarà la majoria absoluta Juanma Moreno?
1: És una possibilitat. La veritat és que el que indiquen pràcticament totes les enquestes és que serà una nit ajustada, però cada vegada més la sensació és que en campanya electoral, en lloc de retrocedir, el Partit Popular ha anat creixent. I que sí, que hi ha una possibilitat. Però a mi m'agrada ser prudent, evidentment, perquè, clar, és que vés a saber el que finalment passarà. Però hi ha bones sensacions, això és indiscutible.
2: Li deia això perquè fins a 6 mesos d'interinitat ha passat la presidenta extremenya, Maria Guardiola, per poder governar. Avui per avui, a Moreno Bonilla li podria passar el mateix si necessités
1: Bé, la veritat és que finalment el que tenim són governs tant a l'Aragó com a Extremadura. Ho dic perquè, clar, si comparem amb les històries que hem viscut aquí a Catalunya en època de Torra, en època de Pere Aragonès, en època del mateix Salvador Illa, que la investidura finalment va sortir, però durant moltes setmanes semblava que no sortia. Per tant, sincerament, és a dir, la política en general és més inestable al conjunt d'Espanya. Però, torno a insistir, ja ens agradaria a Catalunya tenir l'estabilitat que tenen d'altres comunitats autònomes.
2: Les eleccions andaluses sembla que ho han paralitzat tot. No sé què serà abans. Si la constitució de la societat mercantil pel Consell de Ministres per controlar les inversions de l'Estat a Catalunya o el Consell de Política Fiscal i Financera pel finançament. O ja li deia, la Comissió Bilateral Estat-Generalitat per l'Europa.
1: Jo estic absolutament convençut que qualsevol persona que ens estigui escoltant ara deu al·lucinar de la terminologia que es fa servir per explicar el no-res. És a dir, cada vegada que hi ha un problema es treuen de la màniga un consell, una taula pel pacte, un pacte per la taula, un consorci, un no sé què, que al final són més funcionaris, més gent cobrant i el problema continua sense resoldre's. I sempre estem igual. Ara resulta que es treu un consorci. Bueno, però els pressupostos, l'obligació de tot govern, qualsevol govern, és executar-los. No cal un consorci per executar un pressupost, no ha calgut mai. I ara resulta que aquí a Catalunya necessitem col·locar més gent, crear un nou organisme públic que costarà molts diners per executar un pressupost, no? És per executar allò que, t'han d'executar tu. No? És una cosa... És kafkiana.
2: I això com li diu vostè? Perquè no, per això li preguntava...
1: Socialisme. Si no... Això li dic socialisme. L'administració cada vegada més gran, els polítics cada vegada més polítics, amb més recursos i la societat amb menys recursos. Socialisme de llibre.
2: Uh-huh. El PP català vol que la Generalitat participi en la governança dels aeroports?
1: Miri, jo li dic una cosa. Un aspecte són les qüestions de gestió concreta. Però la titularitat dels ports i aeroports ha de ser sempre del govern d'Espanya. Per definició. Per una raó. Aquí tenim uns senyors que diuen que tenen la intenció de tornar-ho a fer. Per tant, si tu els hi dones ports i aeroports, el desafiament que ha arribat el moment impulsaran serà encara més greu. Jo, com que no m'autoenganyo mai i els conec perfectament, no infravaloro les coses. Per tant, les infraestructures absolutament estratègiques han de ser nacionals, han de ser del conjunt d'Espanya. I ho dic sense cap tipus de recança i, a més, amb orgull. No m'avergonyeixo.
2: O sigui, que això de participar en la governança és que com el pacte i imminent, president?
1: Jo,
2: això de la governança...
1: Torno a repetir. Això he de veure exactament en què consisteix. Que, per posar un exemple, els presidents dels ports són a l'acció directa dels governs autonòmics.
2: Sí.
1: Però la titularitat dels ports continua sent estatal.
2: Sí.
1: Doncs bé, jo no hi entro perquè no sé exactament quin tipus de governança concreta estan proposant. Jo parlo de principi general, que és el que conec, perquè no formo part del govern de Catalunya ni del govern d'Espanya i no tinc el detall. Jo el que dic és que el que per mi és innegociable és la titularitat de la infraestructura. Ha de ser nacional.
2: També tenim ara el tren orbital. Sé que em dirà, però Helena, si encara no tenim la B40... Tren orbital igual a 4.000 milions d'euros. Els veu?
1: Jo és que em sembla tot una enganyifa. I torno a insistir. Per mi ara mateix és molt més important posar els recursos per garantir que Rodalies funcioni i que les carreteres no tinguin els forats que tenen ara mateix que infraestructures noves. O sigui, fins que no estiguin garantides aquelles que donen servei directe a la ciutadania, tot el que més em sembla fer volar coloms.
2: Bé. Els comicis a Andalusia... Ara...
1: Sí. No m'esperava aquesta qüestió. M'ha agafat per sorpresa.
2: També han paralitzat processos congressuals. A Can PP català, encara en un congrés endarrerit des de fa 3 anys, per fer-lo abans de les vacances d'estiu, oi?
1: La veritat és que quan tinguem una novetat al respecte la farem pública amb total transparència i explicarem exactament en què consistirà el congrés.
2: Val. Tot i així, buscarà que surti una direcció forta?
1: Home, si digués aquí que buscaré que surti una direcció feble, diria que home, no regeix bé. Evidentment, el que busquem i buscarem és que el Partit Popular continuï creixent a Catalunya, perquè la veritat és que després d'una temporada que vam estar a punt de desaparèixer, no podem oblidar que fa 2 anys vam protagonitzar l'increment en percentatge, vots i escons més gran de la política catalana de la darrera dècada. Per tant, bueno, jo crec que això va ser un resultat. No ens conformem, volem més, i que, evidentment, doncs, continuarem treballant per continuar creixent.
2: El portaveu al Parlament, que ve molt per aquí, Juan Fernández, està ben posicionat per escalar a la secretaria general del partit?
1: La veritat és que quan tinguem novetats sobre les persones que tindran les diferents responsabilitats, de manera molt transparent, se les explicaré.
2: Amb l'eix de nou Esquerra-Dreta Catalunya i la ciutadania preocupada pel cost de la vida i l'habitatge, l'ideari socioeconòmic del PP català és clau en aquest congrés, no?
1: Sempre ho ha sigut. Nosaltres som alternativa a l'esquerra i som alternativa al nacionalisme, que són les dues ideologies que han governat Catalunya ininterrompudament des de fa 40 anys i que han enfonsat Catalunya. Per tant, nosaltres creiem que Catalunya necessita més llibertat, que Catalunya necessita més respecte a la propietat privada, que necessita educació de més qualitat, que necessita més seguretat ciutadana i que, en definitiva, necessita també més energia, millor gestió de l'aigua, és a dir, necessita un canvi radical, més lluita contra l'ocupació il·legal. Això és l'ideari del Partit Popular i crec que és més necessari que mai per Catalunya.
2: És possible que el PP refaci ponts amb Junts si Junts torna a l'essència de Ciu, com el president Aznar va fer amb el Majestic?
1: Anem a veure, és que, clar, això seria com preguntar, és possible que el PP recuperi relació amb Junts si els de Junts es fan del PP? Clar, és que...
2: No! Miri, no és el mateix.
1: Jo li faig una
2: això és una opa.
1: Li faig una predicció.
2: Sí.
1: Tot el que significa Junts no anirà cap a la moderació convergent pujolista, sinó que continuarà anant cap a la radicalitat. I, per tant, com que aniran cap a la radicalitat, ells mateixos s'esclouran de determinades qüestions.
2: Aleshores, m'està dient que si el PP Feijóo necessita els vots per governar, sí. Ja anava a dir, què prefereix Alejandro Fernández?
1: No.
2: Que pacti amb Vox o amb els nacionalistes bascos i catalans?
1: Miri, jo crec que aquí hi ha una cosa que és molt important, i és no enganyar la ciutadania. Salvador Illa es va presentar en unes eleccions dient que no pactaria mai amb Esquerra. I jo no faré això. O sigui, el Partit Popular és així. O sigui, són la resta de formacions polítiques les que han dit que no tenen cap intenció de pactar amb el Partit Popular. Ho han dit clarament, repetidament. I s'ha demostrat en els governs autonòmics que s'estan gestionant. Que, bàsicament, el que està dient la ciutadania, no ho dic jo, ho diu la ciutadania amb el seu vot, és que volen governs del Partit Popular en suport, ja sigui en la investidura o dintre del govern, de Vox. Això és el que està votant de manera massiva la ciutadania. I això és el que ara mateix reflecteixen les enquestes que donarien una majoria aclaparadora a la política espanyola. Per tant, és el que està demanant la ciutadania i el Partit Popular, des d'aquest punt de vista, té claríssim que no decebrà la voluntat de canvi que tenen milions d'espanyols.
2: Què creu que significarà, diu, la societat ha canviat, oi? Què creu que significarà el retorn del president Carles Puigdemont?
1: Doncs jo, sincerament, crec que menys del que alguns somien. No sé, m'ha preguntat i jo li he contestat.
2: Sí, li anava a dir perquè potser que algú s'hagués d'amoïnar.
1: No, jo crec que per una important part de la societat catalana serà una qüestió rebuda amb molta indiferència, que no deixa de ser el bagatge de la gent que va impulsar el procés. Fracàs, divisió, confrontació i, en darrera instància, indiferència.
2: Tem l'auge d'Aliança Catalana que pronostiquen les enquestes?
1: Jo crec que Aliança Catalana és la deformació grotesca natural del radicalisme de Junts. I, per tant, és un resultat normal de Quim Torra, de la senyora Borràs, de la gent que considera que tots els que no pensem com ells som colonos, ñordos i tot aquest tipus de coses. Per tant, és el resultat natural de l'evolució. El catalanisme anomenat moderat, l'evolució no serà cap al pragmatisme, sinó que anirà cap a la radicalitat.
2: Em deia que la societat catalana ha canviat. Veu el PP català en això una base per aconseguir una representació al Parlament que li faciliti influència política d'un 20%, eh?
1: Bé, la veritat és que quan tu marques expectatives d'un projecte polític, Ho has de fer sempre amb optimisme, però també amb realisme, perquè si no podries caure en el ridícul, no? Jo, com que he viscut de tot, i m'ha tocat una etapa molt complicada i ara una de millor, jo el que crec és que el Partit Popular ara mateix està en disposició no de ser una força majoritària a Catalunya, però sí una força central i decisiva. Això és un objectiu que està a l'abast, que és realista. Si jo digués ara que tenim opcions de ser primera força amb unes eleccions al Parlament de Catalunya, molta gent diria, bueno, aquest té més moral que l'Alcoyano, però no ho té fàcil. Efectivament seria així. En canvi, ser una força central i decisiva de la política catalana, estem molt més a prop d'aconseguir-ho del que la gent es creu.
2: Això, perquè la gent ho entengui, seria també la posició que ha tingut el PP català a l'Ajuntament de Barcelona, per exemple?
1: Bé,
2: és això?
1: Jo crec que molt més àmplia, perquè estem parlant de percentatges de vot molt més alts.
2: Sí, sí.
1: De vegades el ser decisiu o no t'ho dona també una aritmètica concreta que pot ser més fruit de... mai no ho és de la casualitat, però sí de les circumstàncies. Jo estic parlant d'un Partit Popular de Catalunya, efectivament, doncs que estigui amb unes xifres, ara té 15 escons, però amb unes xifres més properes a 20 escons, etc. Això és... Ara per ara, és a dir, competir amb els partits de dalt és una possibilitat real i ja sap que jo no sóc de fer volar coloms.
2: No ho és.
1: No ho he sigut mai. Jo quan les coses
2: anaven
1: malament era realista i ho deia. El Partit Popular tindrà dificultats. No? Ara el que dic és que tenim una situació en la qual podem créixer.
2: Tornem a les crisis interiors. Ho creu que la consellera Parlon i el cap dels Mossos Trapero no en sabessin res sobre la infiltració d'agents a les reunions de docents en vaga?
1: És que a mi em preocupa una cosa molt més profunda que això. A mi el que em preocupa és que l'esquerra ens va convèncer que retirant l'autoritat als professors i als pares en el sistema educatiu i convertir el sistema educatiu en un balneari on l'important era que els nens fossin feliços i aquestes cursilades progres, que això garantiria una millor convivència. Passats 30 anys de la LOCSE, resulta que ara han d'enviar policies per controlar l'ordre de les classes. És un fracàs de l'esquerra en el sistema educatiu. Jo no tinc el detall de qui els va enviar, qui no els va enviar. A mi el que em sembla és que abans, quan el sistema educatiu els professors tenien autoritat, no calia enviar policies per garantir l'ordre de les escoles. Jo tinc 49 anys, per tant, vaig néixer després del franquisme. Ho dic perquè de seguida la gent, no, és que los professores del franquisme... No, jo parlo ja de professors de la democràcia. Nosaltres els professors els tractàvem de vostè. I quan hi havia conflictes, com és habitual, però quan un professor feia qualsevol instrucció, asseveració, el que fos, el 99% de la classe callava, respectava i obeïa. No calia enviar Mossos d'Esquadra infiltrats per garantir l'ordre. Això és el que ha trencat l'esquerra. I això és una vergonya, perquè estan carregant-se el futur dels nens. Perquè si els nens no tenen un mínim de disciplina en el col·legi, i no estem parlant d'autoritarisme, estem parlant de disciplina, finalment has d'acabar enviant la policia, de debò. De debò, és un èxit, un model d'èxit, com els agrada dir, un model d'èxit educatiu que per garantir l'ordre hagis d'enviar policies infiltrats, com si fos un càrtel de Medellín, per l'amor de Déu.
2: Aquest, ho sento, no tornarà a passar? Les disculpes de Parlon i Trapero, sense decisions polítiques?
1: És que jo torno a repetir. Per mi el que hauria de canviar és ells primer demanar perdó, no per aquest cas concret, sinó per haver-se carregat el sistema educatiu i l'autoritat dels professors. Per això han de demanar perdó. No han de demanar perdó per l'altre. I aquesta és la qüestió de fons. La qüestió de fons és què va passar. Què va passar? Què és el que ha provocat el sistema comprensiu aquest de l'esquerra? I ara resulta, insisteixo, que han d'enviar policies a controlar l'ordre dels alumnes. És que és psicodèlic, però bueno.
2: Alejandro Fernández, president del PP català. Un plaer.
1: Com sempre.
2: I que no hi hagi d'anar, sap, a Montserrat, com a aquell conseller que teníem, el senyor Baltasar, a posar una espelma perquè hi torni.
1: No. I tant que no, que he estat molt a gust, com sempre.
2: Gràcies per compartir aquesta estona de dissabte en aquests micròfons.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Fins aquí al Faristols. Gràcies per acompanyar-nos més dissabte vinent. Aquí. A Ràdio 4.

Radio 4. Més que esports, amb Marc Alluc.

0: Hola, què tal? Molt bona tarda. Benvinguts i benvingudes. Com cada cap de setmana a aquesta hora, ja sabeu, de 2:15 a 3:00, aquí a Ràdio 4 arriba el Més que Esport. Avui, amb l'Helena Ramos al control de so. I avui dissabte us volem acostar un esport que en els darrers anys ha experimentat un gran creixement a casa nostra, fins a convertir-se en la quarta modalitat amb més llicències a Catalunya, la primera en categoria femenina. Estem parlant del vòlei. El que passa, però, és que aquest creixement no s'està produint de manera homogènia arreu del territori i amb l'objectiu de corregir aquest desequilibri, la Federació Catalana de Voleibol ha creat el projecte Volei Expansió, una ciutat, un club.
1: El projecte neix amb un repte clar, transformar l'actual augment de la pràctica del vòlei en un procés més equilibrat, estructurat i amb capacitat d'arrelament en aquells territoris on encara té poca presència. Des de l'inici del mandat de l'actual Junta Directiva de la Federació Catalana, l'any 2008, el nombre de llicències ha crescut de 2.500 a 25.000 al 2016. Tot i això, aquest increment no ha estat uniforme i encara hi ha un ampli potencial esportiu i social per desenvolupar en diferents zones de Catalunya. La iniciativa s'articula sota el concepte Una ciutat, un club, que planteja la implicació d'un club de referència a cada territori perquè actuï com a motor del desenvolupament local amb el suport de la Federació Catalana. L'objectiu és generar nous nuclis de pràctica, equilibrar la presència del vòlei, fomentar la creació de clubs i construir un model de creixement sostenible i replicable. El projecte no parteix de zero, sinó que es basa en dues experiències prèvies que la Federació considera l'embrió de la iniciativa, la impulsada a Lleida amb el Balàfia Vòlei i la de les Terres de l'Ebre amb el Club Vòlei Roquetes.
2: Més que esports. Amb Marc Lluc.
0: Doncs per parlar-ne, ens visita aquí als nostres estudis, ens acompanya ja la presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, la Maribel Zamora. Què tal, Maribel? Bona tarda.
3: Molt bona tarda, Marga.
0: Gràcies per venir, per tornar a venir a aquest programa, que ara mirava jo i deia, fa 3 anys que la Maribel va estar. Com passa el temps, no?
3: Passa molt ràpid, però ens passa ràpid perquè estem fent moltes coses, llavors.
0: Clar, és l'activitat aquesta frenètica,
3: exacte,
0: no?
3: Exacte, no ens adonem. Havíem d'explicar més coses.
0: Tens tota la raó. La Maribel va venir com a presidenta, doncs a parlar com a directiva i ens explicava aquest gran creixement del vòlei, ja parlàvem el 2023, i imagino que el vòlei ha continuat creixent, no?, en aquests 3 anys. El que passa és que voleu que creixi una mica d'una altra manera, no? O més en altres llocs, no?
3: Més en altres llocs, sí. Uh-huh. En realitat, jo crec que el vòlei per si mateix, fruit de totes les polítiques que s'estan portant a terme a la federació, entre federació i clubs, ja està tenint un creixement prou important. El que passa que, bueno, ho expliquem d'aquesta forma, doncs que està d'una manera irregular i això ens dificulta bastant el poder fer, sobretot en categories de base, lligues de proximitat, no?
0: Clar, clar, la competició en si, no?
3: Exacte, que és molt important que al final, jo sempre poso l'exemple que al final hi ha clubs i precisament Roquetes i Lleida poden testificar que moltes vegades estàs més temps de desplaçament que el que dura el partit. Llavors això ho havíem de rectificar i hem trobat amb aquesta experiència la manera de posar fil a l'agulla en ser proactius, no esperar el naixement de clubs de manera espontània, sinó que provoquem, analitzem el mapa de Catalunya i llavors treballem en municipis concrets i en comarques concretes per anar fent aquest efecte tacaoli comarcal i que realment doncs pugui ser una realitat aquestes lligues de proximitat.
0: Mm-hmm. Ara parlem tant amb alguns responsables de Lleida com de les Terres de l'Ebre, perquè són aquest projecte pilot, no?, d'alguna forma, que la federació doncs va aprovar primer i que ha estat una mica l'exemple pel que ve i ha de venir, no?
3: Correcte, vam començar amb la zona de Terres de l'Ebre perquè realment el Club Voler Roquetes és era l'únic club que teníem en aquelles 4 comarques i realment doncs, bueno, va ser una conversa amb el president del club i aquesta sensibilitat per solucionar, entre cometes, un problema. En aquell moment era per ajudar a solucionar un problema concret del Club Voler Roquetes. Esteu lluny fins i tot de Tarragona. Clar. Anem a veure si, col·laborant entre el club i la federació, aconseguim generar nous nuclis de vòlei en aquesta zona, no? La veritat és que han fet una feina fantàstica. Del primer any de treball, doncs ja es van generar 5 nuclis de vòlei en aquella zona, vam veure que, ostres, això potser ho hem d'implementar també a altres llocs. Va ser quan vam fer la proposta d'activar-ho també a Lleida, que eren com els dos nuclis com a molt clarament dificultosos que teníem i que els clubs havien de fer uns desplaçaments molt grans i, bueno, i el resultat, doncs, lògicament, quan les coses funcionen, doncs s'han de continuar incentivant.
0: Doncs de seguida parlem tant amb Lleida com a les Terres de l'Ebre. Explicaves tu quan vas venir, Maribel, això que el voleibol és el quart esport, després d'esports que tothom coneix, no? Com el futbol, el bàsquet,
3: sí.
0: No sé si l'handbol...
3: L'handbol també, tot i que jo diria que l'handbol igual estem ja...
0: I esteu no frec a frec?
3: No sé si estem frec a frec o fins i tot
0: l'heu
3: passat. Si ja els hem fregat una mica.
0: Sí, sí, sí.
3: Ja els hem passat.
0: Sí, podria ser el tercer esport amb més llicències.
3: Sí, sí.
0: I després una altra cosa, que sempre parlem aquí, i hi ha molts espais, no?, que moltes vegades falta esport femení, però el cas del voleibol és una mica a l'inrevés.
3: Mm-hmm. Sí,
0: teniu més nois que cada vegada?
3: Tenim més nois cada vegada.
0: Clar, això també és important,
3: veritat,
0: també, no?
3: Al final hi ha diferents qüestions que també fan l'efecte d'incrementar llicències, diguem-ne, mm-hmm. no? I han hagut diferents factors, la sèrie de dibuixos animats Haikyuu, vull dir, hi han hagut moltes coses que ens han ajudat també a potenciar el masculí. Però tot i així, continuem tenint un 75% de llicències femenines.
0: Un 75%?
3: Sí, 75% de llicències femenines envers el 25% de masculines.
0: Cal dir que la Maribel ha passat per tots els papers de l'AUCA, que ella va ser jugadora, entrenadora, àrbitre, dirigent
3: de club
0: sí. I presidenta ara de ja fa anys, des del 2008 de la federació. Mm-hmm. Per tant, suposo, no sé quan tu començaves, que sí, encara hi haurien molts més nois que jugaven a volei, no? O no?
3: Bueno, quan jo vaig començar, el volum de llicències també... Bueno, clar, quan vaig començar com a presidenta de la federació estàvem parlant de 2.500 llicències a tota Catalunya.
0: Això com a presidenta?
3: Això com a presidenta. Imagina't, quan jo vaig començar a jugar, que estem parlant, doncs, en tinc 49 anys i vaig començar amb 12, crec recordar, doncs imagina't, no? Realment el volum d'equips era... Molt discret
0: petit, molt
3: i
0: petit.
3: Realment, bueno, no, havia més equips femenins, però potser les diferències no es notaven
0: no
3: gaire.
0: No es notaven tant.
3: És veritat que amb la crisi, sobretot del 2008, els clubs, amb la retallada de subvencions i l'eliminació de part important de subvencions, i com es van mantenir les subvencions en femení, molts clubs que feien masculí i femení van eliminar la branca masculina. I vam tenir uns anys d'una mica de solar en tot aquest procés. Però bueno, després la veritat que s'ha anat recuperant i bueno, a dia d'avui la veritat és que estem molt contents perquè realment el masculí també va fent el seu camí, que
0: el
3: és
0: seu
3: com
0: camí.
3: Ha de ser.
0: Clar, un camí que va per darrere perquè ha començat, diguéssim, més tard. Doncs anem a introduir altres dos convidats. No de...

0: las ligas escolares y juega las ligas federadas. Entonces,
1: ya no hay que ir a Barcelona, ¿no? Ya no hay que ir a Barcelona para competir.
0: A ver, sí.
1: Sí, no.
0: En una parte más competitiva de los chicos que ya llevan muchos años, nosotros en masculino, por ejemplo, estamos en nivel A y, y en nivel A tenés Lleida, Tarragona, Roquetes y después tenés que, alguno tenés que ir a Girona y, y casi todos los equipos son de Barcelona. Entonces, en esos niveles no te queda otra opción, pero ¿qué nos pasó ahora? Que nos encontramos que tenemos 80 chicos jugando vóley escolar, cuando el club no tenía escolar. Entonces hay gente que dice, uy, voy a jugar vóley escolar, voy a jugar vóley de cercanía. Nosotros ahora tenemos la Liga de Tarragona Terres del Ebre con 14 equipos infantiles y todos los equipos, en vez de hacer un equipo B, C y llevarlo a competir a Barcelona, ya es jugar entre nosotros, viajar menos, tener una liga para comenzar a jugar al vóley. Tenemos una Liga Levín ya de 9 equipos, solo de La Rápita, Batea, Roquetes, Tortosa, Mora. Entonces ya se empezó a generar una dinámica donde el chico empieza y no es tan violento decirle mañana Barcelona.
1: Claro, claro.
0: Que eso era lo grave que teníamos en el club. Entonces se fue generando toda esta actividad, fuimos proponiendo diferentes tipos de liga, empezamos con una liga escolar, después empezamos con ligas de cercanía, con el apoyo de la federación que nos fue diciendo, bueno, vamos a intentar hacer algo federado, adaptado a la realidad de Terres del Ebre, y bueno, hoy tenemos 20 equipos federados y 25 equipos escolares, y 5 años atrás era Roquete solo, entonces... Ya,
1: es que es increíble.
0: La verdad que estamos bien.
2: El model funciona.
1: A veure, Maribel.
2: El model funciona.
1: És al·lucinant, no?, com en tan poc temps es pot crear de zero, no?, pràcticament.
2: Bueno, és crear-ho de zero, però com explicava l'Agustí, al final és... Al final, ajuntar primer els interessos comuns, o sigui, posar en comú els interessos, les necessitats, i llavors veure què pot aportar cadascú. Per nosaltres és fonamental que hi hagi un club del territori que ens ajudi a activar la creació de nous clubs, perquè no té massa sentit...
1: Una ciutat, un club, no?
2: Exacte.
1: És el lema.
2: No té massa sentit, sinó activar, a intentar crear clubs en zones on igual encara el problema és pitjor. Igual acabes... accentuant més el problema, que no solucionant problema, no?
1: Yeah.
2: I el resultat, doncs, bueno, com dèiem al principi, doncs, el projecte de Roquetes es va iniciar d'una manera que vam anar veient a passos, com bé explicava l'Agustín, era una mica ensaio-error, és a dir, perquè no, perquè bueno, vam dir, hi ha voluntat de, per totes les parts, el Club Vòlei Roquetes necessita que generem vòlei en el seu entorn, la federació necessita... Hi ha altres problemes de la competició, no només pels esportistes. Hi ha problemes quan tens un club aïllat en un territori, hi ha problemes amb els àrbitres, el club té problemes... Clar, has d'enviar designacions arbitrals que valen un baston, perquè al final és un desplaçament molt gran que el club ha d'assumir si no té àrbitres en el seu entorn, no? Vull dir, es multipliquen moltes altres qüestions que generaran aquestes lligues de proximitat, doncs realment racionalitzem bastant els recursos.
1: I ara parlem amb la Vanessa, deixem l'Agustín també amb nosaltres, però Vanessa, vosaltres vau començar després, no?, que veiéssiu, suposo, i que la Federació veiés, que funciona amb les Terres de l'Ebre. Com va ser això?
3: Sí, doncs una mica la idea que tenia la Maribel era, com diu ella, embrionària, no?, de portar vòlei a llocs com Terres de l'Ebre o Lleida. Lleida, recordem que té una extensió territorial enorme. Cada territori té la temàtica, la nostra és territorial perquè abastem moltíssim, amb llocs molt poc poblats, exceptuant, evidentment, el Pla de Lleida, no?, Segrià i així, però és veritat que, per exemple, el Pirineu... doncs encara tenen afegit, no?, el tema del desplaçament, però a part el tema de la mobilitat, no? Recordem que la mobilitat al Pirineu no és la millor. No? I aquest projecte que va plantejar la Maribel als clubs de Lleida, doncs en aquest cas nosaltres vam guanyar el projecte que vam presentar, va ser el guanyador, i crec que és molt important aquest projecte en el sentit més enllà de pròpiament el sentit que té el projecte, sinó que establir una mirada molt més territorial, més descentralitzada, no? I això és molt important que en aquest cas la Maribel com a presidenta i la federació aposti per fer un model que no sigui centralitzador en Barcelona, i això crec que és un model molt replicable a altres esports que també els està passant alguna cosa similar, no? I crec que, a part de tota la feina que estem fent tant a Terres de l'Ebre com a Lleida, crec que aquesta mirada, no?, que ha posat la Maribel en el territori és superimportant per a la gent que no tenim potser tantes possibilitats per accedir al món esportiu.
1: Uh-huh. Una ciutat, un club, en aquest cas el vostre club, és una responsabilitat d'alguna forma de liderar aquest projecte a Lleida?
3: És una responsabilitat, però és veritat que quan ho fas amb cor, no? I ho fas amb sentiment...
1: Amb il·lusió, no?
3: Sí, per recuperar el nostre esport en el nostre cas a Lleida, no? Perquè Lleida torni a estar al més alt nivell, doncs és importantíssim començar per tenir una base, perquè la piràmide, si no, no funciona. Vull dir que al final és evident, no?, que molts nens o nenes acaben a l'alt rendiment, però és important tenir una base molt àmplia perquè tot això també passi. És important tenir esport per a tothom, és important que tothom pugui tenir accés a l'esport, en aquest cas al voleibol, i això crec que és l'ànima d'aquest projecte que ha plantejat la federació.
1: Maribel, satisfeta també de com estan les coses a Lleida? Ens deies que estàs molt contenta de les Terres de l'Ebre, també a Lleida?
2: Sí, bueno, per descomptat. És a dir, el model de... És a dir, les diferències principals, segurament, entre Lleida i Terres de l'Ebre, de la manera de plantejar el projecte. A Terres de l'Ebre teníem una zona... només un club. Uh-huh. A Lleida sí. Hi han diferents clubs, hi havien diferents clubs.
1: És a dir, que l'inici és diferent.
2: L'inici és diferent, sí. El volum de població també és diferent també. En una zona territorial que en l'altra. Nosaltres, a Lleida, el que vam plantejar va ser, vam fer una reunió amb els clubs amb tots els clubs de Lleida, uh-huh. Vam explicar el que volíem plantejar, vam explicar el projecte de Terres de l'Ebre amb el Club Oleo Roquetes i el finançament que fa la federació i com ho estàvem doncs, justificant i caminant plegats, no?, amb el club, i llavors vam demanar als clubs de Lleida que presentessin projectes per postular-se a ser el club, uh-huh. Diguem-ne, que activés
1: el capdavanter, no?
2: Exacte, que activés el projecte allà a Lleida, no? Balàfia doncs, va presentar un projecte que ha complert absolutament fil per randa amb una professionalitat exquisita, i per tant, doncs, bueno, vam tenir, si no recordo malament, en el primer any d'activació a Lleida, ja van sortir 14 nuclis de vòlei en diferents municipis que havíem tingut vòlei anteriorment, com Mollerussa, per exemple, que era un històric del vòlei.
1: Doncs, i que l'havia perdut.
2: I que s'havia perdut, ja. Havia desaparegut el club, doncs ara estan començant a aparèixer una altra vegada en zones on afortunadament abans teníem i ara doncs estan ressorgint gràcies a la feina que està fent el Balàfia, no?
1: Doncs ens queda molt poc temps ja, que aquí se'ns passa volant, Vanessa, però ara a partir d'ara... O sigui, quina és la situació ara i què és el que voleu aconseguir a partir d'ara?
3: Sí, ara nosaltres hem activat 12 nuclis nous. Com ha dit la Maribel, s'estan creant nous clubs, el Carràs, el Macelles, Puigverd, Albatàrrec, Mollerussa, Palau d'Anglesola, Balaguer, no? I ara estem activant també el Pirineu, que també està sortint vòlei, Sort, Esterri, Etrem... i una mica fer aquest seguiment també per acompanyar-los, no? Perquè part del projecte és acompanyar-los a la creació d'aquest club, no mm-hmm. només en el tema esportiu, sinó també en el tema de gestió, no? Perquè clar. Això també, bueno, per a la gent se li fa un món a vegades, no? Constituir una junta, fer els papers, bueno, mm-hmm. tot això requereix un acompanyament. I res, i seguir, també estem activant a escoles, hem arribat a aquest curs amb més de 3.000 alumnes, i per tant, seguint això i bueno, amb el suport de la federació i amb l'espenta que ens dona la Maribel, segur uh-huh. que serà un èxit.
1: Que la Maribel té una energia, que la transmet i la contagia d'alguna forma. Doncs, Vanessa, felicitats pel que fa fins ara i que continuï el voler creixent a casa vostra.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies. I encara amb l'Agustín, per fer-li una darrera pregunta també a les Terres de l'Ebre, una mica el que li deia jo ara a la Vanessa. A partir d'ara, Agustín, m'explicaves un poco cómo está la situación. ¿A dónde queréis llegar?
0: A ver, yo lo primero que quiero en este momento ¿sí? es, después de 4 años, generar un poco una independencia tanto de la parte nuestra de acompañamiento con los clubes ya formados y tratar de seguir... armando diferentes lugares que se terminen de animar. Hay varias ciudades que tienen sus actividades extraescolares, pero no aparece ningún presidente nuevo, ninguna persona con ese ánimo de hacerse responsable. Es lo que nos faltaría como para terminar de darle el impulso. Y también estamos planteando un poco la posibilidad de hacer vóley para adultos, hacer ligas empezamos a encontrar en pueblos mucha gente grande que juega al vóley, más allá de los niños, hay gente que le gustan estas actividades de voleibol mixto, de gente de todas las edades, y la verdad que también estamos tratando de impulsar eso, porque también esa es la gente que después creemos que se va a animar a hacer su club y a generar el voleibol en los lugares. Creo que por toda la zona que nos estamos manejando, lo que más faltan es gente del voleibol. Aquí no hay tradición de voleibol en muchos lugares, entonces encontrar ese responsable, el que se tire a la aventura de decir, bueno, voy a hacer mi club y voy a seguir creciendo. Entonces, bueno, creo que el objetivo ahora es ese. Vamos a tratar de generar ahora, para terminar la temporada, una competición de adultos, de toda gente que quiera hacer voleibol recreativo mixto, y a ver si de ahí, de los lugares que vamos a invitar y de los lugares que fuimos descubriendo que tienen gente que se junta a jugar al voleibol para pasarla bien, ver si de ahí podemos que nos aparezca algún lugar nuevo y después que se mantenga lo que está.
1: Muy bien.
0: Con mantener lo que tenemos, eso ya sería un montón, y creo que el proyecto está muy bien.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias por explicárnoslo y mucha suerte, Agustín.
0: Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
1: Que vaya muy bien. Maribel, ens queda molt poc. Què vols afegir? Quin és el... Ara hem parlat d'aquests dos clubs, però ara s'està posant en marxa molts altres, suposo, no?
2: Sí, ara el full de ruta, nosaltres vam fer una anàlisi del mapa de Catalunya, comparativament, o sigui, a Catalunya hi ha 947 municipis, més de la meitat estan per sota dels 1.000 habitants. Vam agafar el mapa de Catalunya per comarques, municipi per comarca, insertant si teníem club de vòlei o no. Amb això hem fet tot un estudi, tenint també com a referència que el municipi de Catalunya més petit en quant a volum d'habitants és Bordils, on tenim club de vòlei.
1: Sí,
2: llavors hem agafat aquesta referència, Bordils té 1.800 habitants, hem agafat aquest llindar dels 2.000 habitants per posar el focus en quines són les següents comarques que activarem el voler expansió, que en concret són el Bages, Girona, la Selva i el Tarragonès. Llavors ara hem obert ja una convocatòria amb els clubs, igual que vam fer a Lleida.
1: Clar, perquè sortia el club que va davanter de cada lloc, no?
2: Hem fet ara una convocatòria oberta, hi ha un termini per presentar els projectes, farem l'assignació de projecte i a partir del setembre aquests quatre nuclis, juntament amb Lleida i Terres de l'Ebre, doncs continuarem amb aquest vòlei expansió.
1: La idea que al final Catalunya sencera doncs tingui vòlei, no? Que no quedin llocs una mica aïllats, com dèiem abans, no?
2: Sí, sí, la veritat és que jo crec que és la manera real que hem trobat, la bona manera, treballant, de generar aquests nuclis de vòlei i nous clubs.
1: No sé si voleu, ja serà difícil, si heu passat a l'handbol, passar el bàsquet i el futbol, ho veig complicat, no?
2: Home, jo ho veig molt complicat, però sí, és veritat.
1: Deieu que s'ha de somiar, deies.
2: És complicat, però és veritat també que l'estiu passat vam renovar mandat i jo una de les dels objectius del nou mandat que hem iniciat ara és arribar en menys de 10 anys a 10 milions d'euros de pressupost i a 100.000 llicències. És a dir, estem a 25.000 llicències
1: i voleu arribar a 100.000.
2: I 5 milions d'euros de pressupost. Vull dir que, bueno, ens estem posant els reptes. No serem al bàsquet, però intentarem apropar-nos sigilosament al màxim possible.
1: El que està clar és que l'espectacle continua. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places. El The Show Must Go On de Queen, perquè recordo com el va demanar la Maribel quan vas venir fa 3 anys i vam acabar amb aquesta cançó. Dic, mira, avui també, perquè el show continua a la Federació Catalana de Voleibol, no? I el voleibol de casa nostra continua el show.
2: I tant.
1: I esperem que arribi molt lluny. És aquest l'objectiu. Doncs ja ho sabeu, voleibol expansió, un club, una ciutat. Maribel Zamora, presidenta de la Federació Catalana, moltes gràcies.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé. El show continua i el programa també demà diumenge. Adeu.

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. La Guàrdia Civil troba 3 cossos sense vida a la caserna de Dolores, una localitat alacantina. Es tracta d'un agent del cos de 55 anys, la seva dona i el seu fill de 20 anys. Els 3 ferits amb armes de foc. Segons les primeres investigacions, no consten denúncies prèvies per violència masclista. Ha estat un company del cos qui ha trobat els cossos pels vols de les 11 del matí. L'Ajuntament de Dolores ha decretat 3 dies de dol i ha suspès totes les activitats festives programades. I a casa nostra, el sindicat majoritari d'educació Ustequestés en plaça govern i també els socis d'investidura d'Illa, Esquerra Republicana i els Comuns, ha donat llum verd al projecte dels pressupostos sempre i quan quedin recollides les principals demandes del col·lectiu, tant a nivell de docents com d'alumnat. Iolanda Seguran és la portaveu.
2: Que els pressupostos de la Generalitat han de servir per resoldre el conflicte educatiu, no per enquistar-lo. Per tant, no s'entendria que hi hagi uns comptes que es vulguin presentar com a socials o com a progressistes que no incloguin les partides pressupostàries necessàries per donar resposta a les necessitats, tant a nivell de condicions laborals com necessitats educatives per poder atendre millor el nostre alumnat.
0: Insta el president de la Generalitat, Salvador Illa, a liderar les negociacions amb el sindicat i assegurar que s'hauran a negociar totes les vegades que faci falta. L'Austec ha celebrat aquest dissabte la reunió del seu Consell Nacional, on ha debatut l'estratègia a seguir, que passa per continuar amb les mobilitzacions fins a aconseguir les seves reivindicacions. Prioritària també ha de ser l'educació per als partits polítics. El secretari general de Junts, Jordi Turull, parla de qüestió de país.
3: I és que el sistema educatiu català no viu tensions puntuals. Viu una crisi estructural que s'ha anat acumulant durant el temps, no?
0: Els comptes els primers de la legislatura d'Illa comencen a encarrilar-se. L'acord passa pel tren orbital pactat amb Esquerra Republicana i que la formació ratificarà dilluns durant el Consell Nacional. És previst que dimarts Illa i Junqueras rubriquin el pacte per als pressupostos. Començarà llavors el tràmit parlamentari perquè puguin veure la llum la primera quinzena de juliol. Sílvia Paneque, consellera de Territori, posa en valor aquest tren orbital, la nova línia ferroviària que connectarà el Garraf, el Penedès, el Vallès i el Maresme, i parla de segellar un acord de manera imminent.
4: Crec que estem en els últims dies, hores d'aquesta negociació i que aviat espero que puguem tenir els pressupostos aprovats en benefici de tot el país.
0: Recordem que fa gairebé 2 mesos Illa va retirar el seu projecte de pressupostos després de fer fallida amb els republicans per no aconseguir la gestió de l'IRPF des de Catalunya, una condició imperant per Esquerra per donar suport als comptes ara fa 2 mesos. I fa just un mes va començar el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Les entitats socials i col·lectius veïnals s'han convertit en una peça clau a l'hora d'oferir suport a les persones que s'hi volen acollir. En molts casos, amb pocs recursos o sense, i assumint tràmits que en primera instància hauria de fer l'administració. Maria Creixell, de la coordinadora Obrim Fronteres.
5: Ja no et dic de tramitació, però aquests passos previs d'anem a mirar la documentació, anem a veure què et falta, si ho poden fer veïnes, perquè no ho poden fer les administracions públiques. Això no ha passat i, per tant, ho hem estat assumint. Els col·lectius, molts de nosaltres col·lectius de base, que no rebem ni gran finançament ni molts cops cap mena de finançament públic i que sense recursos ho estem tirant endavant.
0: Des de la coordinadora lamenten que els terminis per l'admissió a tràmit de les sol·licituds s'estan endarrerint, però confien que el procés arribi al màxim de persones possible. En esports, Gran Premi de Catalunya de motociclisme. Des de les 3 de la tarda es disputa la cursa a l'esprint. Des de la primera posició ha sortit el murcià Pedro Acosta i Àlex Márquez ho ha fet des de la tercera. En Moto3, graella configurada amb l'italià Perrone, seguit del sevillà David Muñoz i el jove de Santander Brian Uriarte. I a Moto2 també un italià ha estat el més ràpid, Vietti, seguit del neerlandès Beiger i el madrileny Manu González. En futbol, final de la Copa de la Reina, Barça Atlètic de Madrid, 9 de la nit a l'estadi de Gran Canària. Les blaugrana busquen el tercer títol de la temporada. També seria la tercera consecutiva i la dotzena en tota la seva història. I s'acomiada del Barça masculí Robert Lewandowski després de 4 anys defensant els colors blau i grana.
6: Catalunya és la empresa de l'art.
0: En un vídeo publicat a xarxes socials diu que ha completat la missió i que Catalunya és el seu lloc al món. Poc després de l'anunci, el tècnic del Barça, Hansi Flick, diu que la sortida del club pot ser positiva pel jugador de 38 anys i també pot ser positiva pel club. I nosaltres ho deixem aquí, ja ho saben, les notícies tornen al punt de les 4 aquí a Ràdio 4.
1: Ràdio 4.
7: lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
8: l'Auditori.
7: I per anar de museu, concert i espectacle,
8: l'Auditori.
7: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica, l'Auditori, temporada 2026-2027.
1: Ràdio 4.

0: D'on ets tu? Amb Mohamed El Amrani.
1: Molt bona tarda, què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes a una nova edició del D'on ets tu, el programa que mira la realitat des dels marges, però també posant al centre les persones, aquest espai on intentem sempre entendre què passa al nostre voltant des d'una mirada una miqueta més social, més pausada i potser també a vegades una miqueta incòmoda. Aquell moment de la setmana en què obrim les finestres i portes perquè entri una miqueta d'aire fresc, que a vegades sempre és necessari. Però abans de començar el programa d'avui, permetem-me una petita reflexió personal. Sempre he pensat que les persones que tenim a vegades el privilegi de parlar des d'un micròfon públic tenim també una certa responsabilitat social. La de no parlar només quan tot va bé. La de no convertir la ràdio en una bombolla allunyada de la vida real, no? Al final, jo crec que la força de la ràdio és aquesta capacitat que té d'apropar-nos des d'allò quotidià, des d'allò que ens passa. Allò que ens passa també a nosaltres, perquè, mireu, vull compartir amb vosaltres una experiència, i és que aquests últims dies, per una qüestió de salut, vaig estar ingressat a l'Hospital Trueta de Girona, i he passat pràcticament 3 nits. Nits llargues, en alguns moments difícils, d'aquells que et fan baixar el ritme de cop i mirar-ho tot amb una altra perspectiva. Però, sobretot, aquests dies crec que m'he sentit bastant cuidat. I dic cuidat no només des del punt de vista mèdic, sinó també humà i personal. Perquè les persones que sostenen el nostre sistema de salut, moltes vegades ho fan en silenci. És una de les estructures més importants que tenim com a societat, aquesta sanitat pública, les infermeres, les metgesses, metges, els zeladors, persones de neteja, especialistes administratius, sí, tota una infraestructura imprescindible de gent que hi és a totes hores quan la majoria del país dorm a vegades, quan les famílies esperen que, doncs això, que algú pugui ser atès o algú que simplement necessita atenció. Doncs jo, a vegades per atzar, i fins i tot és fins i tot injust recordar-ho quan t'hi veus afectat en primera persona, però que és important sempre reivindicar aquesta necessitat de defensar el que és nostre i el que és de tots. Perquè, a veure, no és només una frase feta, perquè sembla que sigui una frase buida, una frase feta, però aquest no ha de ser només un discurs automàtic, sinó que quan passes moltes hores en un hospital, entens que defensar allò que és de tots no és una consigna ideològica, sinó que és una necessitat col·lectiva. Perquè el sistema aguanta gràcies a professionals que, malgrat el cansament, la pressió i les mancances, continuen sostenint una part molt fràgil de la vida dels altres. I també hi ha una altra cosa que crec que és, i a mi m'ha impressionat bastant, estan aquests dies a l'hospital, que són les històries, la quantitat d'històries que es creuen en un lloc com aquest. Ja us ho podeu imaginar, les persones que heu estat, però jo crec que és la primera vegada que em passava, però la veritat que és bastant impactant. Les milers d'històries que es creuen a cada minut en un passadís, la vulnerabilitat compartida, la gent que espera una notícia, les famílies fent relleus, persones soles, converses a mitja veu. Per això, crec, també, a part d'aquesta reivindicació importantíssima, creiem també des d'aquest programa avui, humilment, intentarem fer una cosa que a vegades la ràdio pública ha de fer, que és connectar i acompanyar. Encara que sigui només durant una estona, intentar també alleugerir una mica el soroll, la pressa, o fins i tot el dolor, o parlant de les coses senzilles que ens travessen. Intentarem fer-ho, intentarem doncs, que aquest programa sigui un petit homenatge a totes aquestes persones. Benvinguts al D'on ets tu? Sou a la Ràdio Pública, sou a Ràdio 4, una miqueta també a casa vostra.

0: costa la nuit.
1: I no se m'ha acut millor forma de començar el programa aquesta tarda del d'on ets tu. Mireu, vull parlar-vos d'un fenomen que s'ha anat popularitzant els últims anys, que són les xerrades TED. A veure, algú li sonarà, però és que els últims anys, els podcasts, els formats de conversa llarga, els continguts centrats en explicar idees, han ocupat un espai cada vegada més central en la cultura digital. Avui escoltem persones parlant durant molta estona, potser 20 minuts, potser una hora, sobre filosofia, política, salut mental, educació, no sé, moltíssimes coses. Però és que abans que es popularitzés tot això que té a veure amb els podcasts, molt abans, fa molts anys, potser no tants, es parlava d'un moviment que girava entorn a un concepte que és l'storytelling. L'storytelling, que és aquesta capacitat d'explicar històries, d'explicar coses que a nivell mediàtic ens inspiren. Però abans de que tot això existís, abans que tot això s'aturés, doncs jo crec que pràcticament totes les plataformes digitals, hi havia un moviment que eren les xerrades TED. Les xerrades TED van començar a popularitzar-se en entorns acadèmics, on la força i jo crec que l'element imprescindible era com som capaços de compartir històries, idees que poguessin transformar la societat.

0: un movimiento que transforma, claro, exacto, que
1: para
0: transforma el mundo.
1: Totalmente.
0: Eso es.
1: Pues oye.
0: Así que TEDx Valladolid volverá, volverá con toda su fuerza, porque efectivamente
1: pues
0: es uno
1: bien.
0: De los eventos más reconocidos, es Legacy, que solo somos 13 en el mundo, no hay ninguno en España, 3 en Europa, pero el resto por todo el mundo, que hemos que como dicen ellos, hemos sido capaces de crear pues un legado especial y unas comunidades de transformación pues únicas. Y eso, pues qué bonito, y ojalá haya muchas personas que se sumen.
1: Fantástico,
0: a
1: totalmente.
0: Haciéndolo.
1: Pues oye, Belén Viloria, muchísimas gracias por tu tiempo, por inspirarnos, por compartirnos este reto y sobre todo por darnos esta exclusiva mundial de que vais a redefinir el TEDx Valladolid, que creo que es suficientemente importante.
0: Mil gracias, Moja, y buen día.
1: Muchísimas gracias, que vaya muy bien.
2: D'on ets tu? Amb Mohamed El Amrani.
1: Que interessant sempre escoltar la Belén i aquesta plataforma TED. Mira, sempre és una bona oportunitat aprofitar el cap de setmana per recuperar-ne alguns que, com deien, n'hi han de molt interessants. O, per què no, també algun dels fragments del podcast d'aquest programa, que, com sabeu, estan sempre disponibles a la plataforma de Ràdio Televisió Espanyola, Ràdio 4, del D'on ets tu. Doncs anem a fer una cosa ara. Em fa molta il·lusió perquè ens està esperant un altre amic a la connexió telefònica. Us vull presentar una persona que no és que hagi fet un TED, ha fet, jo crec que conferències per tot el món, explicant la seva experiència, però a més té un projecte que està transformant moltes realitats. Ell es diu Usman Umar, va néixer a Ghana i amb només 13 anys va iniciar un viatge migratori extremadament dur cap a Europa. Un trajecte que travessa desert, màfies, violència i una frontera convertida sovint més en un mecanisme de supervivència que no pas en un espai de drets.
3: Sikayat yum dahat yum, sikayat ahsan nas, al-hawfi lihyum hum liban, hatta bahar dajirki.

0: Parlem en aquest últim tram del programa amb Usman Umar. Va arribar finalment a Barcelona després d'anys marcats per la precarietat, la desorientació i també la necessitat de reconstruir-se personalment. És un jove ja conegut, activista, emprenedor social, que forma part de la història també d'aquest país amb la seva contribució, amb el que ha anat també explicant i transformant. Segurament una part interessant del seu recorregut és que amb el temps va decidir transformar aquesta experiència en alguna cosa més gran que el relat individual. I aquí és on apareix Nasco Feeding Minds, un projecte que treballa perquè joves de Ghana puguin accedir a l'educació tecnològica i oportunitats digitals sense haver d'arriscar la seva vida migrant. Una idea molt potent perquè desplaça completament la mirada tradicional de l'ajuda humanitària. No es tracta només d'assistència, sinó de generar un nou model d'autonomia, de coneixement i de capacitat i futur. També és interessant perquè l'Usman incomoda algun relat simplista. No encaixa del tot ni en la narrativa victimista ni tampoc en el discurs meritocràtic, sinó que probablement el que connecta amb molta gent i el que fa que l'Usman i la seva història connecta amb moltes persones és que parla des de la contradicció, des de la memòria i des d'una mirada molt directa sobre Europa, Àfrica, privilegis, identitat i dignitat. Em fa molta il·lusió, especial il·lusió, saludar l'Usman aquesta tarda. Usman, molt bona tarda, amic, com estàs?
1: Molt bona tarda i, ostres, amic, germà, mil i una, gràcies per la introducció, t'agraeixo tot cor, la veritat, gràcies, i per a mi és un plaer poder compartir aquesta estona amb tu.
0: Escolta, ja feia sempre, doncs, tenia com ganes que poguessis participar en el programa. Usman, jo crec que m'he explicat tantes vegades la teva vida, crec que l'has explicat en conferències, però bé, et faré la pregunta perquè és obligada, no? Tu com arribes i com passes, no, d'estar al carrer després d'un procés migratori traumàtic en convertir-te en referent per molts altres joves?
1: Doncs mira, jo sincerament reconec perfectament que el meu cas és singular,

0: diferent. Em considero a una de les persones més afortunades del planeta. Ho dic de tot cor, perquè raons per no haver arribat viu, hi havia milers i milions de raons. Situacions que he estat pensant que era l'últim sospir de la meva vida, no tinc dits per comptar aquests moments. Tot i això, he aconseguit sortir.
1: Clar.
0: Després d'això, vaig entendre que realment jo vaig sobreviure concretament al desert de Sahara, on vaig estar 3 setmanes caminant dia i nit, junts amb 46 persones més, on finalment només 6 vam arribar a Líbia amb vida. Recordo perfectament que jo era el més petit del grup. Havia homes molt més forts, més grans que jo, que no van sobreviure, tots van morir, no van aguantar.
1: Clar.
0: Un cop a Líbia, a les presons, la indiferència, les tortures, no sé com vaig aguantar tot això. Després vaig acabar al mar amb pater. Sense saber nedar, les 4 pateres, només va arribar un a Espanya. I aquest un era la meva patera. O sigui, no tinc paraules adequades per descriure realment l'afortunat que em sento d'avui estar aquí, poder estar parlant amb tu. Per tant, tot aquest bagatge, tota aquesta història, és la que m'ha fet pensar que aquesta sort seria egoista si no comparteixo la sort per ajudar altres. Per això vaig crear la Fundació Nasco Feeding Minds per donar formació, informació i oportunitats a altres nens, nenes a gana per evitar que pateixin la que jo hi vaig patir. Perquè crec, sens dubte, que tots els meus companys que venien, amb qui venia aquí, venien per falta de formació, informació i, sobretot, venien per buscar una oportunitat. Per tant, si el 97% dels companys van morir tots al camí, això vol dir que animar-los que vinguin aquí per tenir una vida millor és una farsa, és absurda. El que havia de fer és treballar l'origen del problema per crear prosperitat allà. I justament la Fundació Nasco el que vam focalitzar és crear prosperitat a l'origen del problema. Però com que ningú neix a pres, el que vaig començar a fer primer és escoles digitals perquè aquells joves tinguin accés a la formació i informació, i un cop que ja estan formades, doncs creem oportunitats a través de programació des de Ghana per a empreses d'Espanya. Sense cap necessitat de pujar cap pastera o saltar cap valla de Sotemelia per venir a Europa a buscar un futur millor. Sinó des de casa ser. Fa 15 anys això semblava la xorrada més gran del món, perquè quan vaig començar a buscar suports, ningú m'obria la porta perquè deien que això és impossible, que una empresa espanyola donés feina a un nen, un xaval negre a Ghana, que això és impossible. Però jo tenia clar que realment la solució real a la migració era justament traslladant les oportunitats allà. Però com que ningú n'ha après, primer havia que formar-lo, no? I avui és una realitat.
1: Usman, expliques, jo crec que has explicat de forma molt, molt il·lustrativa el teu periple, el teu projecte, no? Tu fas després d'un procés bastant traumàtic, migratori, travessant el desert, ara explicaves, el 95% de les persones que anaven amb tu no van a tenir la mateixa sort que tu, amb només 13 anys arribes aquí a Europa, a Barcelona, i amb un cop de sort, és a dir, tu estaves un dia al carrer dormint, amb 13 anys, com molts d'aquells menors joves que estan al carrer dormint, arriba una parella de dos persones catalanes que decideixen emportar-se a casa seva, t'acullen i durant tota la seva vida et donen com una oportunitat, i tu això després ho reverteixes i converteixes aquesta experiència traumàtica en un projecte, en una ONG, no? Per poder... Jo crec que...
0: Un propòsit.
1: Exacte. No, aquesta entitat que el que fa és ajudar en origen a joves que, com tu, anhelaven o somiaven o miraven des del seu país aquells avions que creuaven el cel, aquells ocells de ferro, no? Que tu sempre explicaves. Doncs, et vull preguntar, Usman, tu estàs ara, has fet moltíssimes conferències, moltíssimes xerrades, molts projectes, temps més enllà, és a dir, què és el que et tira, què és el que t'impulsa després d'aquesta experiència? Perquè tu ara mateix t'has convertit en referent per moltes altres persones migrades en un context de molta violència també mediàtica. A tu què t'impulsa? Què et fa que continuïs endavant amb aquest projecte?
0: Doncs, Mohamed, jo sincerament crec que motius per no fer res, hi ha 50.000 motius per no aixecar el llit cada matí. Però a la vegada també hi ha mil milions de motius per aixecar i lluitar, per millorar una mica l'entorn que ens envolta. No podem quedar-se indiferents a la situació que estem vivint. La responsabilitat de cadascú és fonamental per poder canviar un petit tros del món que ens envolta. No canviarem el món probablement, però el trosset que ens toca, podem fer alguna cosa. Uh-huh. Jo, sincerament, quan torno a Ghana i veig aquests nens i nenes a les escoles informàtiques de Nasco a Ghana, només la il·lusió, la seva felicitat i veure que realment el que jo hi vaig patir, aquesta terrible experiència que vaig viure, i tots els meus amics que van morir, per exemple, que a Musa, que va ser un dels meus millors amics en qui vam superar el desert junts, però, desgraciadament, el mar no va poder superar-lo. No? Mm-hmm. Doncs, quan veig la cara d'aquest nen silenat, veig muses que han pogut salvar la seva vida a casa. I per mi, cada matí, quan m'aixeco i penso, mira, allí va ser dur, però avui pot ser un món millor, puc fer alguna cosa per millorar una miqueta més aquest món que ens envolta, una mica millor a la vida d'un d'aquests nens i nenes a Ghana, doncs això és el que més em dona la meva il·lusió de seguir lluitant, perquè raons de no fer res hi ha masses, però jo crec que el secret està, a part de tot aquest patiment i tot això, sempre trobar la força, la il·lusió de seguir endavant, perquè la responsabilitat de millorar el món depèn de cadascú de nosaltres.
1: Uh-huh. Hi ha un concepte que gira entorn a la teva vida sempre, que és l'educació. Tu, durant aquest temps, aquesta família que t'acull, et permet formar-te i convertir-te fins i tot, si no m'equivoco, en docent a ESADE, entre altres universitats, formacions. Tu t'has format i això jo crec que tu has tingut claríssim. Des del moment en el que has vingut aquí, tu, el teu objectiu ha estat formar-te. Sí.
0: Mohamed, mira, jo sincerament crec sens dubte que si un alimenta l'estómac, menja un dia. Però si alimenta la teva ment, menjaràs més de 100 anys. No és teoria, és la pràctica, és la realitat. No és una idea, és un fet. Jo vaig arribar a Espanya amb 18 anys, vaig arribar a Espanya 2005 amb 18 anys, pràcticament. Vaig sortir amb 12 o 13 anys, vaig estar 5 anys per arribar a Espanya. Segle XXI, vaig caminar més de 20.000 quilòmetres, segle XXI. Avui en dia, qualsevol espanyol o català que vulgui anar a Ghana, en 10-12 hores, agafa un avió fins a Accra. Jo vaig trigar 5 anys per arribar. No entrem a crisi, perquè les crítiques, per mi, crec que és una pèrdua d'energia. Però anem al cas. Arribes a Barcelona, 17 anys, 17-18 anys, pràcticament no saps llegir ni escriure al carrer. Quan vaig tenir la gran sort que aquesta senyora Montse em va acollir al carrer Nava de Tolosa, al barri de Clot, doncs vaig descobrir que els blancs no són genis, ni sent, ni són metges per tenir la pell blanca, sinó hi ha alguna cosa que es deia educació. I vaig abraçar això amb tota la meva energia i la meva il·lusió. Amb només 6 anys, vaig arribar a 2005 en el Sabec, 2011 vaig entrar a la Facultat de Química. D'haver passat per sistema educatiu, tot el sistema educatiu espanyol, selectivitat, i vaig entrar a la Facultat de Química perquè volia entendre-se la màgia negra era veritat o la ciència era veritat, no?
1: I la màgia negra, que forma és molt pròpia de la cultura africana, no? I tu volies entendre si aquella màgia negra existia o no.
0: Correcte. De fet, el meu pare era xaman de la tribu i, de fet, em va salvar gràcies a això, perquè quan jo vaig néixer en la tribu on vaig néixer, que això és un cas particular concret, no tot l'Àfrica és així, ni tot Ghana és així, sinó la tribu on vaig néixer, quan una dona moria durant el part, creien que el culpable era el bebè. Uh-huh. Llavors, havien que posar fi a la vida d'aquest bebè també per evitar que no sigui massa car, no? Però, clar, el fet de tenir el pare, que era el xaman, doncs ningú es va prevenir a posar la mà a sobre sense supervivència. O sigui, vaig sobreviure gràcies a això, no?
1: Ah, tu vas sobreviure gràcies a... És a dir, cops de sort, la vida com és...
0: Soc, Mohamed, mira, soc molt afortunat. Jo sempre dic que m'ha tocat la loteria més gran de la humanitat, molt més que Euromillón. Molt més que Euromillón, que és el dret a la vida. Des del moment que vaig néixer, ja va tocar la loteria de sobreviure, perquè automàticament m'han canviat la cara. Uh-huh. Llavors jo crec que per mi l'educació ha sigut clau en cada moment de la meva vida. Avui estic aquí gràcies a haver abraçat l'educació amb tota la meva il·lusió i energia. I jo crec que l'educació és l'únic que ens farà lliures. Uh-huh. Si ens alimentes només l'estómac, ens mantindrem, sobreviurem, però si ens alimentem la ment, serem lliures. Per tant, jo intento compartir amb tots els oients que ens escolta, des de l'esclau, sempre abracin l'educació. Sigui qui sigui la dificultat, no tinc la més mínima idea quin problema cadascú està passant. Per això, sobretot, no menyspreïs l'educació, perquè és el que ens farà tot lliure.
1: Doncs ens quedem amb aquest missatge, Usman. Et convidaré un dia, és a dir, a l'estudi. Ens has de veure venir aquí a l'estudi un dia i parlar en largo y tendido. M'agradarà molt que no fer-ho per telèfon. Què et sembla?
0: Seria un plaer, company.
1: Doncs mira, doncs ho gestionem, però sí que et volíem saludar aquesta tarda per veure com estaves, però gestionem perquè vinguis un dia a l'estudi i parlem tu i jo amb calma.
0: Seria fantàstic. Si vols, quan presentem la pel·lícula que està gravada, que sortirà el dia 26 de juny, quan presentem la pel·lícula, doncs si
1: va bé... Em sembla molt bé.
0: Quedem per poder compartir una mica doncs, com ha pogut fer arribar aquesta història a la gran pantalla.
1: Fantàstic. Doncs quedem així. Doncs moltíssimes gràcies, Usman.
0: Gràcies. Una forta abraçada.
1: Molt aviat. Escoltàvem ara l'Usman, que sempre és inspirador. Escolteu, que ara ens deia una cosa, que és que han fet una pel·lícula de la seva vida que s'estrenarà d'aquí poquet i la veureu als cinemes. És a dir, podreu anar a veure el cinema, qualsevol cinema d'aquest país i veure la seva història. Llavors, evidentment, el tindrem en aquest programa per parlar d'aquesta pel·lícula que s'estrenarà molt aviat. I ara, agrair-los que haguem convertit aquesta, que hàgim compartit aquesta tarda de dissabte. Ha estat un autèntic plaer i m'agradaria acabar amb una cançó perquè, ja ho heu vist aquests últims dies, ha tornat a Maya, a l'Oreja de Van Gogh, i té una cançó que es diu Geografia, que ens va, com es diu, una miqueta com anell al dit per acabar el programa. Geografia, amb aquesta cançó, us desitjo que tingueu molt bon cap de setmana. Fins la setmana vinent.

0: Són les 4. Ràdio 4. Serveis informatius. Bona tarda. El Sindicat Majoritari d'Educació en plaça Govern i els socis d'investidura, Esquerra Republicana i Comuns, ha donat la llum verda al projecte de pressupostos sempre que quedin recollides les demandes del sector. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
1: Que els pressupostos de la Generalitat han de servir per resoldre el conflicte educatiu, no per enquistar-lo. Per tant, no s'entendria que hi hagi uns comptes que es vulguin presentar com a socials o com a progressistes que no incloguin les partides pressupostàries necessàries per donar resposta a les necessitats, tant a nivell de condicions laborals com necessitats educatives per poder atendre millor el nostre alumnat.
0: Prioritària ha de ser l'educació per als partits. El secretari general de Junts, Jordi Turull, parla de qüestió de país.
2: I és que el sistema educatiu català no viu tensions puntuals. Viu una crisi estructural que s'ha anat acumulant durant el temps, no?
0: És previst que dimarts socialistes i republicans rubriquin el pacte dels pressupostos. Començarà llavors el tràmit parlamentari perquè els primers pressupostos de Salvador Illa puguin veure la llum la primera quinzena de juliol. De l'exterior, l'Iran ha dissenyat un mecanisme per regular el trànsit marítim a l'estret d'Hormuz, segons ha assenyalat el cap de Seguretat Nacional persa. Els bucs comercials socis de Teheran hauran de pagar un peatge, mesura que fins al moment havia estat el punt de fricció amb els Estats Units en les negociacions de pau i altres països que reclamen la lliure navegació marítima com França. A l'altre front del conflicte, a la frontera entre Israel i el Líban, continuen els atacs malgrat la pròrroga de 45 dies de la treva anunciada per Washington. L'exèrcit israelià ha bombardejat el sud del país per acabar assegurant amb les infraestructures de la milícia Hezbollah. A Gaza, Hamas ha anunciat la mort del seu líder, el comandant militar Hizaldin al-Jarad, després dels atacs d'aquest divendres, que han mort 7 persones i n'han ferit altres 20. La població assisteix a les contínues violacions d'Israel mentre el Ministeri de Defensa israelià justifica la nova onada de bombardejos perquè assegura que al-Jarad era al darrere els atemptats de 2023. Precisament, una nova flotilla amb 54 embarcacions es dirigeix a Gaza per trencar el setge d'Israel sobre el poble palestí. L'activista hispano-palestí Saif Aboukeshek, que recordem va ser detingut quan anava a bord de la Global Smooth per les forces d'Israel i deportat posteriorment, apel·la a la comunitat internacional per frenar la impunitat del país hebreu. L'escoltem en declaracions a Televisió Espanyola.
3: Nuestro mensaje para la comunidad internacional, lo que va a pasar con la flotilla es una responsabilidad de la comunidad internacional porque han permitido que Israel actúe de la forma que está actuando. Esta complicidad que tienen los gobiernos con Israel, el que le está permitiendo agredir a las personas y violar los derechos. La flotilla es una flota civil que lleva ayuda humanitaria, que va abajo del derecho internacional y debe tener el permiso para poder llegar a Gaza sin ninguna complicación ni ninguna consecuencia por parte de Israel.
0: I aquesta tarda, nova manifestació a Barcelona en complir-se el 78è aniversari de la Nakba o catàstrofe palestina. L'èxode de la població com a conseqüència de la creació de l'Estat d'Israel l'any 1948 i l'ocupació dels territoris palestins. Una situació que encara continua a hores d'ara. Va ser el 1917 quan els britànics van signar la declaració de Balfour, assegurant-se així un aliat per mantenir els interessos d'Occident al Pròxim Orient. L'any 47 l'ONU va fer una divisió territorial històricament no respectada per Israel. Avui, prop de la meitat de la població palestina viu en territori ocupat i l'altra meitat en diàspora global. Jamal Salah, historiador palestí, en declaracions a Ràdio 4.
4: Que aquesta situació és d'una baixada d'autoestima permanent. D'una persona refugiada se sent víctima i si et sents víctima contínuament, sembla que al final tens una mena d'inestabilitat psicològica.
0: I als esports, Àlex Márquez s'ha imposat a l'esprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP a Montmeló per davant de Pedro Acosta. Jorge Martín, que lluitava pel lideratge del Mundial juntament amb el seu company d'equip, ha patit una caiguda i no ha pogut acabar. Coneixem ara la previsió del temps de la mà de Juan Carlos Piña. Emet, bona tarda.
5: Bona tarda, què tal? Avui a la Vall d'Aran i al vessant nord del Pirineu Occidental tenim el cel molt ennuvolat amb precipitacions dèbils. A la resta de la comunitat, cel poc ennuvolat amb la formació de núvols d'evolució a l'interior, on es podria produir algun ruixat aïllat. Les temperatures diurnes pugen i podem arribar a màximes de 25 graus a Tarragona, 22 a Lleida, 20 a Barcelona i Girona. Demà, diumenge, tindrem intervals de núvols amb la formació de núvols d'evolució al terç nord, on seran probables ruixats ocasionalment amb tempesta durant la tarda, localment forts a Girona i a l'interior est de Barcelona, on podrien anar acompanyats de calamarsa. Així mateix, les temperatures diurnes pujaran o es mantindran sense canvis. S'aproveuen màximes de 24 graus a Lleida, 22 a Girona, 21 a Barcelona i Tarragona. És una informació d'EMET.
0: Tornem amb més informació al punt de les 5 en aquesta sintonia a Ràdio 4. Bona tarda. Ràdio 4.
6: Europa és pobles que tenen la possibilitat de contacte, de discutir els seus interessos, de fer resolucions comunes, d'establir un lligam solidari que els permeti superar qualsevol dificultat.
7: Aristide Briand a l'Assemblea de Nacions. Ràdio 4 us ho explica a tot Europa. Cada diumenge a les 14 hores, amb Marina Fernández i Vicent San Clemente i les col·laboracions de Teresa Carreras i Albert Garrido. Us esperem.
8: Ràdio 4.
9: Pilar, quina llibreta més valuosa has portat avui?
10: T'agrada o què?
9: Meravellosa.
10: És superxula, amb aquests falsastres.
9: Hauria d'estar exposada, en un museu.
10: Bueno, és que és una llibreta que explica l'univers. L'univers Pilar, l'univers sí. Rock, l'univers música.
9: Sí. Podem veure una miqueta? Clar, això va. És ràdio... Mira, però ens ho has d'explicar.
10: Doncs aquesta llibreta recull bona part de les entrades, que no totes, perquè les he anat perdent, sí. Dels 10 anys en què jo a la ràdio vaig ser la cronista musical
9: oficial,
10: de tots els concerts en directe per informatius i també per programes.
9: Sí.
10: Entrava en directe des dels concerts que es feien a Barcelona per... 24 hores, El Diario de la Tarde, España a las 8, Madrid. Sí. Al Paco Lobatón li encantava i m'enviava a tot arreu. I El Ojo Crítico com a programa cultural i també a Ràdio 4, els informatius, a molts dels programes que es feien.
9: Sí.
10: Així que, sí.
9: I en aquesta llibreta anaves apuntant cosetes i hi ha enganxades també moltes entrades.
10: Sí, anava apuntant coses, saps per què? Perquè sí. Em vaig adonar, en un moment determinat, que passaven coses i que no les explicava dins del que ja. Eren, no? No es podien explicar.
9: Diem que a la ràdio no es podien explicar,
10: però,
9: no?
10: Però, en canvi, en aquesta llibreta sí. Per exemple...
9: Quina meravella.
10: Mira,
9: entrades
10: d'Sting. Dimecres 12 a l'Sting. Això, 12 de juny, i devia ser el 1990.
9: Déu-n'hi-do.
10: Diu. El meu diari personal. Estic gairebé sola... Com a periodista, perquè, sí. A veure, el Palau Sant Jordi estava rebentat amb l'Sting. Ja. Porto vestit curt i em cremen la cama amb un cigarro quan intento sortejar el públic per retransmetre. Aconsegueixo entrar a l'inalàmbric, que l'inalàmbric era un emissor, com ara seria un telèfon mòbil, però no, allò passava,
9: era una
10: maleta.
9: Que passava 10 quilos, sí.
10: Era una maleta. A través de TV2... que dona el concert en directe, perquè si no ja no podia ni entrar a l'inalàmbric per retransmetre.
9: Uh-huh.
10: Me'n vaig a buscar al bar de Vips. Això és una cosa que... Una vegada, una altra. Trobo a Lluís Hidalgo.
9: Sí,
10: Lluís Hidalgo ha sigut el cronista
9: sí.
10: del País de Música de tots els temps, que em diu on està el bar. Després tornarem al Rafa Quílez, de l'agència EFE, que era una altra... Érem uns quants, que fem tots els concerts. Per cert, jo gairebé l'única dona, amb la Consol Sain de vegades, i l'altra, tot tios. El temps just, per tornar corrents i entrar en el butlletí de les 12 de Ràdio 4. Acabo tard. I com aquesta, un homenatge a Jim Morrison, Milton Nascimento, per aquí els Simple Minds, Iggy Pop, el Paul McCartney, que va venir a fer el seu Liverpool Oratori.
9: Bruce Springsteen.
10: Varios concerts de Bruce Springsteen.
9: Quina meravella d'entrades,
10: Un moment, Metallica.
9: Metallica.
10: Sí, molt important, perquè per entrar als concerts, els periodistes, no només ens donaven una entrada, sinó també una mena de... Una
9: enganxina.
10: Superbonica, amb el logo
9: de roba,
10: del grup. I a més, eren enganxines com de roba.
9: Sí.
10: I en aquest cas, li vaig caure bé al Jason, que era el baix de Metallica en aquells temps, i em va firmar la seva firma.
9: Meravellós.
10: Això, mira, és la gira que van fer en l'any 91-92. Tinc també els Black Crowes, que són una de les bandes més bones de blues que he conegut en la meva vida.
9: Sí.
10: Kate Richards, La Maldita Vecindad, El Sopa de Cabra,
9: El Último de la Fila,
10: Iron Maiden.
9: Ketama.
10: Flaco Jiménez. Aquest sí. Era molt bo també en el seu temps. Una entradeta molt senzilla, les entrades que hem dit són superxules, com
9: molt
10: has maca, vist.
9: Molt maca, sí, uns dissenys
10: però n'hi ha
9: perfectes.
10: Coses molt senzilles, com aquesta de l'Elton John, del 9 de juny del 93 al Palau Sant Jordi, que és molt senzilleta. Però estan Sugar, Kairbox, Deacon Blue, Def Leppard, Jean-Michel Jarre... aquí el Gary Moore, que és un gran de la guitarra elèctrica, i també més Black Crowes, Sonic Youth, Deep Purple,
9: sí. Eric Clapton. La llista és
10: Mano
9: interminable.
10: Negra, Pink Floyd,
9: interminable. Imaginin els oients la quantitat de coses que hem de comentar avui amb la nostra companya Pilar Sampietro, que és avui la nostra irrepetible.

0: Pilar San Pietro, benvinguda a Irrepetibles.
1: Moltes gràcies, quin dissabte més xulo.
0: Has vist? Escolta, sensacions. Què sents avui davant d'aquests micròfons vermells de Ràdio 4, en el teu últim dia a la ràdio?
1: El meu últim dia a la ràdio, de 42 anys de vida a la ràdio. Diem de vida, perquè encara de professió hem passat tota la vida a la ràdio. Sento que he fet una bona feina, t'ho dic així.
0: Que bé que diguis això.
1: I estic molt orgullosa d'això. Sento un orgull profund d'haver pogut treballar en una casa com aquesta, en la ràdio pública, acompanyada de companys i companyes com tu. Entre tots hem après moltíssim, tot el que seu he après aquí, dels companys que venien, dels entrevistats, de les experiències que he pogut viure. M'he fet com a persona gràcies a la ràdio.
0: I aquests dies, Pilar, ets una dona absolutament emocionada perquè el proper divendres rebràs la menció d'honor de Ràdio Associació de Catalunya. Què significa per tu aquest premi?
1: Doncs mira, és un premi molt important. Primer, sí, perquè jo sempre he pensat, durant la meva trajectòria, que els premis els hi donen persones amb promocionades, no?
0: Sí.
1: O periodistes en promoción, promocionados, d'esfera pública.
0: Sí.
1: I, en canvi, per mi, com va dir la Patti Smith fa molt poc, quan va saber que era Premi Príncep d'Astúries, sí, per mi significa, gràcies al jurat, reconèixer un tipus de periodisme que és necessari, que és l'ofici de periodista, que és la feina de cada dia, la investigació, el contrast i després l'oferiment al públic perquè el que ens escolten puguin fer-se idea del que passa i fins i tot treguin la seva pròpia conclusió, la que sigui. Per mi això és molt important. I ara que realment el periodisme està en crisi, que ens hem de reinventar i repensar nosaltres mateixos, pensem en això, pensem en l'ofici i sentim de nou curiositat per seguir endavant.
0: Periodista especialitzada en ecologia, medi ambient, cultura, companya d'aquesta casa, com dius, durant 42 anys, conductora de programes com Més enllà de Manhattan, Nautilus, Vida Verda, a Ràdio 4 i Ràdio Exterior, Mediterrània, a Ràdio 3. De tot això parlarem avui, però abans retrocedim en el temps.

0: Pilar San Pietro Colom. No sé si sabies que aquesta cançó de Bob Dylan, Blowing in the Wind, es publicava el mateix any del teu naixement. Vas néixer a Barcelona el 13 de juny de 1962.
1: En sèrio va publicar aquest tema?
0: Sí, el 62.
1: Blowing in the Wind?
0: M'agrada sempre parlar de la infantesa amb els nostres convidats, amb els nostres irrepetibles. Tu què recordes de la teva, Pilar?
1: De la meva infantesa... mira, la meva infantesa és una infantesa que la recordo en blanc i negre, perquè era un temps que jo recordo molt fosc,
0: sí,
1: trist també, en el que, excepte l'alegria que podia tenir a casa amb la meva família i les meves germanes, tot l'altre per mi era molt lleig, no m'agradava. I no sabia ben bé el perquè. Després, quan vaig ser adolescent i jove, ho vaig saber. No m'agradava l'autoritat, no volia que em diguessin què havia de fer i com ho havia de fer. Em sentia ja una rebel, aleshores, quan era molt petita.
0: Ja.
1: Tenia, doncs, gent al costat gran que em negava tot el que jo deia o el que demanava o el que creia, i aleshores estava atrapada en un món que no m'agradava i en el que no volia estar.
0: El teu pare, el Miguel San Pietro, era sastre, i la teva mare, la Dolor Colom, era modista.
1: La meva mare era modista, sí. Exactament. El meu pare i la meva mare, que van decidir... La meva mare va ser... És una dona molt important per mi, eh? El meu pare també.
0: Sí.
1: Però ella representava la sortida endavant d'una època de postguerra en la que va passar moltíssima gana. Es va posar a treballar a la fàbrica de molt petita, no va anar gaire bé ni a l'escola. Llegia de nit a casa seva sota dels llençols perquè la meva àvia no la veiés i perquè havien de llevar-se a la matinada per anar a treballar a la fàbrica a fer
0: mitjons. Quins temps.
1: Sí, és molt fort, això. Vam passar molta gana, se li va morir el pare, el germà, de tuberculosi. Aquesta és la realitat dels meus pares. El meu pare també va tenir la seva, al poble. El meu avi era pastor a la muntanya, a Nerín, a l'Aragó. Però ells han representat també l'esforç del seguir endavant. I a mi i a les meves germanes ens han ensenyat que l'única manera de viure és treballar i fer-te un lloc.
0: I
1: això és el que
0: tant
1: he fet, em sembla, sempre.
0: I tu anaves molt a la botiga sastreria de la Ronda de Sant Antoni? A
1: Però sí que saps, no? Ostres, Carles! No és que anava molt, és que vivíem a sobre. És a dir, era la botiga de la meva mare que s'havia posat, era la sastreria que tenia llogada el meu pare, a sobre hi vivien els meus avis paterns i més a sobre hi vivíem la meva família, el meu pare, la meva mare i les meves germanes. Realment era curiós perquè la meva mare, que va venir d'Olot a casar-se amb el meu pare, quan es va casar va anar a viure a casa dels meus avis amb tothom, eh? O sigui, marit, avis, la germana del marit, tots allà en una petita habitació. Clar, la convivència, et pots imaginar com
0: clar,
1: era.
0: Sí, sí.
1: I en el pis de dalt acabaven de marxar uns veïns i un dia es va plantar, quan vaig néixer jo, i va dir: tu, ho dic en castellà perquè es parlava en castellà, tu te quedes aquí con tu madre, però jo me voy. I ella va agafar els trastos, em va agafar a mi i pum, cap amunt. Una nova vida.
0: I tu eres la gran de les tres germanes.
1: Jo, la gran de les tres germanes, sí.
0: Això t'ha marcat d'alguna manera?
1: Bueno, la gran de les tres germanes, però en realitat és com si jo fos la mitjana, perquè la meva germana mitjana, ens portem un any i mig,
0: sí,
1: però sempre sent la gran.
0: Exercit de gran.
1: La gran en el sentit de tot. Jo era més esbojarrada, més loca, més d'idees allò, ui, volàtils, i ella ha estat sempre la persona centrada, la que ha dit per on s'ha de seguir en el món, per on s'ha de caminar i què és el que hem de fer.
0: I les dues s'han dedicat a la ciència i tu no.
1: Exactament, quines coses més curioses.
0: Has
1: la
0: vist?
1: Meva germana centrada és metge.
0: Sí, sí, sí.
1: I la meva germana...
0: La doctora San Pietro.
1: Una San Pietro. I la meva altra germana és enginyera agrònoma.
0: Sí, que viu a Nova Zelanda.
1: I viu a Nova Zelanda.
0: Nova Zelanda. Sí. Escolta, i ja en aquell temps, quan ningú no en parlava, el teu pare era una persona molt conscienciada amb el medi ambient.
1: Ostres, sí, tant que sí. Al·lucino molt, Carles, del que saps. Bueno, és que era un home que venia de Voltaña, Pirineu Aragonès, i sí, és cert, sempre ha estat un home molt, molt relacionat amb la natura i amb l'essència de l'home. La veritat és que el seu llibre de capçalera eren Les propietats de l'ajo. I aleshores, jo no suporto l'any ni la seva, però és per això, eh? És perquè
0: ja
1: està ell.
0: Sí.
1: Però ell era de la idea que tot es curava amb l'all i la ceba. I aleshores, o tot a productes naturals. Era tan conscient de tot que si us explico el que els últims temps ens feia fer amb el paper del vàter, us quedareu al·lucinats, perquè s'havia de separar perquè només l'aigua podia... perquè contaminava... És a dir, ja podeu imaginar-vos d'on surto jo,
0: mare
1: no?
0: Mare meva, sí.
1: Sí, sí,
0: després arribarem a la ràdio, però també sé que estava tan involucrat el teu pare amb el medi ambient que quan tu tornaves de la ràdio, quan treballaves de nit, te'l trobaves regant els arbres del carrer.
1: Aquesta és una història molt bonica, Carles.
0: És meravellós, això.
1: Jo tornava cap a les 2 de la matinada, a les 3. Sempre havia començat molt de nit i per això cobria concerts i feia programes de nit. I un dia, tornant a Ronda Sant Antoni avall, em trobo una figura allò que va endolar, Rolió. Aquest tio està...
0: No està bé del cap.
1: Qui és? I m'apropo i veig el meu pare. Però què haces, papa? És que l'àrbol necessita... Ves que s'acaba de plantar? Necessita agua, necessita ser renovado. La tierra tiene que estar circulando. Així era el meu pare.
0: Com recordes l'escola?
1: Oi, un record de l'escola. El record gris, eh? Però...
0: També gris.
1: De la meva primera escola, sí. Molt gris. I jo era rebel i em castigaven... Jo tenia una mare molt moderna i ens aixecava l'uniforme i ens aixecava les faldilles fins a sobre del pit. I aleshores anàvem ensenyant les calcetes gairebé, saps?
0: Eren però per nenes... què ho feia,
1: sí,
0: això?
1: Sí, i amb mitjons molt curts. I jo volia ser com les altres nenes, que portaven els mitjons llargs fins als genolls i les faldilles que els hi cobrien els genolls. Però les monges em pessigaven les cames i em deien «San Pietro, que te vas a pisar la falda!» No puede ser, i com això moltes coses, «San Pietro, no puedes hacer esto», «San Pietro, no hagas lo otro», «San Pietro». Un dia em vaig revelar, i aquest record és divertit, amb unes quantes amigues que encara conservo, ens vam posar a pintar els quadres del passadís amb guix perquè no ens agradaven aquells quadres. Llavors feien bigotis als personatges i ens va caure una de grossa, ens van castigar per la tarda. Estic parlant que teníem 10 i 11 anys,
0: sí.
1: I aleshores ens van castigar durant molt de temps, a la tarda, a baix, a los sótanos del col·legio, a fer deures. I quan les monges marxaven i no ens vigilàvem, mastegàvem xiclet i l'enganxàvem al sostre. I encara passats uns anys, jo baixava a veure si els xiclets encara estaven enganxats.
0: I eren...
1: Era l'efecte de la tortura.
0: I ara m'has d'explicar per què volia ser corresponsal de guerra com el Miguel de la Quadra Salcedo.
2: Dos dies després de la batalla de Huaki, una batalla por la noche, una retirada a prisa a través de las montañas, el cámara de televisión española José Márquez y uno de los guerrilleros cayeron por un barranco de unos 20 metros. El guerrillero está muy grave, parece que tiene rotura de la columna vertebral, y el cámara de televisión José Márquez se ha roto la muñeca izquierda.
3: No te preocupes, José, no mires.
0: A veure, per què? Corresponsal de guerra.
1: Hi havia dos elements claus de la meva vida.
0: Sí.
1: L'acció primera, no? Però després era o pujaré muntanyes o retransmetré guerres. Això, i no hi havia un altre. I la meva àvia Clara, que havia passat la guerra, deia però si és que les tombes, els cementiris, estan plens de valents. Ves-te'n a la guerra, que seràs una de més. I llavors jo pensava, potser té raó, no?
0: Potser té raó. Però...
1: La ràdio va tenir molt la culpa de que no fos corresponsal de guerra perquè em va atrapar i em va atrapar la cultura.
0: Clar.
1: I el Miguel de la Quadra Salcedo, sí, sempre ha estat... Jo somiava fer documentals de natura i somiava pujar muntanyes per explicar-ho.
0: Vas acabar estudiant periodisme a l'Autònoma de Barcelona. Quins records tens de la facultat?
1: De la facultat, més de llibertat.
0: Bé,
1: sí, jo em feia molt...
0: No era grisa?
1: No, ja no era grisa. La meva vida va deixar de ser gris quan vaig començar a l'institut. Un dia em vaig negar amb les monges. Aquesta és una història també molt divertida, perquè vaig guanyar un concurs de poesia a l'escola, ja quan feia el BUP, no?
0: Sí.
1: No feia el BUP, feia què fèiem? L'EGB, al final, no? I aleshores, quan van donar els premis del concurs de poesia, que jo vaig quedar la primera, tots els premis els van repartir entre els pares. I a mi em van dir, mira, muy bien, nena, has hecho muy buen poema. I a partir d'allà ja no vaig poder més, li vaig dir al meu pare, mira, jo rebento. O sigui, no torno més a aquesta escola. I me'n vaig anar a l'institut, i a l'institut em va venir la vida la vida real. I des d'aleshores fins ara l'he viscut a tope. La universitat va ser un d'aquests moments, va ser molt important per mi, perquè jo vaig posar el peu a la universitat i el peu al Diari de Barcelona, al mateix moment.
0: Amb només 18 anys, eh?
1: Sí, no tenia 18 anys.
0: Com hi vas arribar, al Diari de Barcelona?
1: Doncs perquè jo a la universitat, la primera gent que vaig conèixer era gent més gran que jo. Nois que m'atreien més, en tots els sentits, que tenien més edat que la meva. Sí. Els del meu curs em semblaven pitufos. I aleshores, ells, alguns d'ells, ja estaven al Diari de Barcelona i m'han dit, no, ser periodista tu, doncs vens i entres al diari perquè necessitem gent. I jo vaig fer uns ulls com plats, que més vol una periodista que pugui estar allà.
0: Sí. Sí, quan no encara havia... estudiaves, clar.
1: De veritat, que gairebé no havia fet els... Bueno, feia els 18 anys aleshores i vaig entrar al Diari de Barcelona, època assembleària, i això té molt a veure amb com sóc jo, perquè les coses es decidien en col·lectiu, en assemblea, i a partir d'aquí jo vaig descobrir el món sencer.
0: Clar, vas descobrir també les emissores lliures, com Radio Venus, per exemple, d'Antena Alternativa, i allà vas fer, per exemple, el programa Vol de nit, en 1982. Escoltem un fragment.
4: Com us dèiem, això és Vol de nit, i avui tenim un debat sobre ràdios lliures, perquè suposo que vosaltres moltes vegades ens haureu sintonitzat i haureu sentit que en diem Ràdio Venus, això és la ràdio lliure de la Barcelona Vella, i us haureu preguntat, i què és una ràdio lliure? O heu escoltat parlar de ràdios lliures i en realitat no sabeu ben bé què és una ràdio lliure. Doncs aquí avui estem prou gent com per almenys aclarir-ho, i si no aclarir-ho que us feu una idea.
5: Exacte, bona nit a tots. Realment és una experiència potser no insòlita, potser no la primer cop que es fa, però sí, no és gaire sovint, de parlar de ràdios lliures dins d'una ràdio lliure com és Ràdio Venus. I tenim aquí doncs molta gent, molts companys que han vingut en aquest debat, que pensem que pot ser molt interessant. Tenim l'Humbert, que va estar...
0: La suposo que les primeres vegades les recordaràs tota la vida.
1: Sí, és total. Sí, per mi les ràdios lliures van ser el moment d'inflexió. Estar a Ràdio Venus va ser un somni i jo no volia marxar d'allà. És més, quan l'Humbert Roma... Sí. Que tenim aquí a l'Humbert, em sembla que és el Joan Vila el que parla, que compartia amb mi el Vol de nit. Quan l'Humbert, va ser l'Humbert que em va dir, escolta, hi ha una feina allà a Ràdio 4, que voldries anar-hi? Dic, home, no puc, perquè estic a les ràdios lliures.
0: No em va bé.
1: I això és no. I els meus companys em van dir, com vagis a treballar a la ràdio ja veuràs, perquè ens traeixes. I jo, home, un moment, jo vull ser periodista, a veure, les coses clares. I ser periodista és antagonista de poder fer premsa lliure? I aleshores, i amb això l'Humbert Roma em va reconduir bastant, em va dir, ei, no té res a veure, has de guanyar-te la vida per viure, perquè si no. Ràdios lliures està molt bé que estiguis i tal, però... Mira, amb els meus companys de les ràdios lliures, de Ràdio Venus en concret, encara ens veiem.
0: Què som dius, amics, encara?
1: Sí, ens trobem un cop l'any, tots estem repartits per Catalunya, i aleshores ens trobem un cop l'any a cada un al Delta de l'Ebre, a Saldes, aquí i allà, i ens fem una festa.
0: Allà vas fer també programa de la dona.
1: Sí.
0: Era un dels primers programes feministes, no? Quan encara no sabíem ni què era exactament.
1: Exactament, no? I del programa de la dona va sortir un cartell que vam penjar a la Barceloneta, perquè Ràdio Venus estava a la Barceloneta, vam fer en un paper un cartell de dona sotmesa i el vam enganxar amb una publicitat d'una noia en biquini, que era la que estava anunciant una crema solar. I per mi va ser el primer acte directe de reclamar i reivindicar què significa ser dona.

0: I el 1983 comences a treballar aquí, a Ràdio 4, sí. I de les primeres coses que vas fer a Chantalamuy, dijous de 9 a 10 de la nit, els dijous de 9 a 10 de la nit, perquè es va dir així aquest programa, Calla la boca.
1: Exactament, és la frase dels, en gitano, sí. De tanca la boca, sí. Chantalamuy. Sí. Doncs sí, perquè hi havia molta gent que tenia que tancar la boca en aquells moments i no parlar, i molts que tenien que obrir-la. Era com un joc de paraules, sí, per explicar que, sí, aquí parlàvem, i parlàvem de coses interessants. Era un resum a Chantalamuy, un resum de tota l'actualitat cultural que es desenvolupava.
0: Vols que escoltem un fragment del primer programa?
1: Vinga!
0: Sí.
2: A la gent li fa por d'ajuntar-se a les autopistes. És veritat, és la primera cosa que sento dir quan arribo a la ciutat. Res més no sembla important. Tot es redueix al fet que torno a casa per passar-hi un mes i trobo algú que no he vist fa temps i que em diu que a la gent li fa por d'ajuntar-se.
0: Què sents, Pilar?
1: Doncs mira, sento la veritat.
0: Quines sensacions tens?
1: Mira, saps què sento? Que no ho feia tan malament. I pensa que en aquell temps n'hi havien de dintre la ràdio que eren professionals tan eruditos que decían, todavía no estás preparada para el micrófono. I aleshores jo, que sí que estic preparada, que sí que puc fer-ho, que sí que puc fer-ho, no puedes todavía sentir-ho.
0: Perquè hem de recordar que en aquell moment hi havia locutors. No hi havia,
1: exacte,
0: periodistes que locutaven.
1: Sí.
0: Eren només locutors. Que tu els hi donaves el text i ells només llegien.
1: I havia de llegir el que deia. I la dona estava,
0: sí,
1: per dir l'hora. Mari Carmen, què hora és? Són les 4. Era així, no?
0: Sí,
1: no,
0: sí.
1: Ja havíem avançat una mica,
0: una
1: jo no estic,
0: sí,
1: en aquell moment, però havia vist aquestes locutores. Jo havia conviscut amb elles perquè elles marxaven i la sensació que tenia era, jo ho sento, no vull ser com elles. Jo tinc moltes coses a explicar i a dir. Jo em sento molt més propera als meus companys, sí, que no pas a aquest tipus de ràdio.
0: La qüestió és que et vas especialitzar en cultura i música i cobries molts concerts en directe, com deies al principi, sobretot pel programa El Ojo Crítico.
1: Sí.
0: Això és so del 22 de juliol de 1991, Palau Sant Jordi de Barcelona.
3: Expectación y los deseos que tenemos de irnos al Palau Sant Jordi, donde esta noche actúa Simple Minds y donde está también Nelson Mandela. Buenas noches, Pilar San Pietro, ahora esperamos tener comunicación, sí, ¿verdad?
4: Ahora sí la tenéis, aquí estoy. Buenas noches desde el Palau Sant Jordi de Barcelona, donde Nelson Mandela, fuera de lo previsto, ha salido al escenario hace escasamente un cuarto de hora, unos 10 minutos. Mandela aparecía sobre las 10:10, una cosa así, en el escenario después de que actuara el primer telonero, los New Model Army, mientras los medios de comunicación estábamos esperando a que nos dieran una posibilidad de entrada para poder al menos tener sonido del grupo de los Simple Minds. Así que de todas formas tenemos el sonido de todo el ambiente de la juventud que está llenando el Palau Sant Jordi y que recibía con calurosos aplausos al líder del Congreso Nacional Africano, Nelson Mandela. Escuchémoslos un momento.
0: Enveja absoluta. Pilar.
1: No, jo se'm posa la pell de gallina, Carles, perquè penso, ostres, jo això ho he retransmès. I ho he fet, no? I he viscut aquests moments i tants altres moments tan importants per la humanitat.
0: I tant,
1: de veritat.
0: Sí.
1: Ostres, és un orgull ser periodista, Carles. No sé com ho veus tu, Però tenim un privilegi brutal. I em sap greu que hi hagi gent que no ho aprofiti com ho ha d'aprofitar i se'n vagi cap a una altra banda.
0: És veritat, sí. I d'aquell temps, sé que recordes també el darrer concert de Camarón de la Isla al Palau de la Música, el 2 de juny de 1989.
5: Bueno, buenas noches. Me encuentro muy contento de estar aquí entre ustedes. Y vamos a empezar un poquito por alegría. ¿Eh? Y a poquito a poco, pues vamos haciendo lo que ustedes queráis.
0: És una meravella això, també.
1: És que em va dir el Camarón abans d'entrar a actuar al Palau de la Música. Li dic, com estàs, Camarón? Estava molt malament ja, perquè va ser l'últim concert. Estava molt malament.
0: L'últim, sí.
1: Diu, mira, bien, me he comido un plato de habichuelas y me han sentado. I jo, pues venga, a dar-lo todo. I va fer un superconcert. I va ser l'últim, Carles.
0: Sí, sí.
1: I jo estava allà al costat seu, el veia per la porta de l'escenari, perquè retransmetia des d'allà, i estava pensant, mira la sabichuela que li han sentat a Camarón. Preciós.
0: Després de Chantal Lanoui, molt lluny de Manhattan, i aquesta n'era la sintonia.

0: Quina meravella de sintonia, Pilar.
1: Sí, mira, és una sintonia de l'Ali Farcaturé,
0: sí.
1: en una combinació que va fer amb el Gary Moore, una col·laboració molt xula, Talking to Tombuctú. Uh-huh. L'Ali Farcaturé era un gran músic de Mali que vivia en un petit poble d'alcalde. Després el van fer alcalde, eh? I realment té un tema que es diu Monsieur le maire de Nefondé, que és el seu poble, no? Però a mi m'agradava molt ell perquè ell era un gran intèrpret de blues amb la guitarra africana, com veieu, elèctrica, i també era granger i tenia gallines i tocava al mig dels seus sords, amb les gallines per allà i amb aquesta guitarra de Mali, que a mi sempre m'ha apassionat tant.
0: Espectacular. Escoltem un fragment del programa, any 1995.
2: Le resultará sorprendente, pero ¿sabes, Salvador Tábora, que el tema que vamos a escuchar, Amor y Paz, en la discoteca de esta casa está catalogado como no radiable?
3: Es que era no radiable, ¿ah? Pero ya había muchos otros, estaba Campesinos Tristes, estaban muchas canciones que en aquel tiempo que queríamos una alternativa a la canción andaluza, fue por el año 60 y tanto. Pues después los han grabado grupos como Harcha y los han grabado como Pepe Suero, Pequeño Mundo han grabado esas canciones, pero en aquel tiempo todos los discos que yo hacía se ponían no radiables, no sé por qué, porque eran mensajes de amor y de y de solidaridad,
2: ¿no? Y además de no radiables, se ponía un celo, uh-huh, que impedía que este disco fuese editado y radiado. Este celo hoy mismo lo hemos quitado.
3: Qué
2: hoy,
3: bien,
2: 1995, año 1995, hemos quitado el celo. Bien. Entonces podemos escuchar el disco entero por primera vez desde el año 71.
3: Eso es,
2: Salvador Tábora. Vamos a escucharlo.
0: Aquest fragment és meravellós.
1: És històric i es va posar a plorar Salvador Tábora. I des d'aleshores m'escrivia cada any... Cada any m'escrivia per felicitar-me a l'any nou, t'ho juro. La Quadra de Sevilla.
0: Quina meravella.
1: Hola, Pilar, te quiero. Ai, sí. No he tornat a parlar amb
0: ell. Mentre l'escoltava estava pensant la quantitat de coses maques que has viscut, eh?
1: És que és impressionant. I mira, les estic recordant ara amb tu. T'agraeixo molt, Carles, que hagis burxat tant en els arxius.
0: Després de Més enllà de Manhattan, el programa Nautilus.
4: Vlad Tepes era extremadament cruel amb els seus enemics. Els condemnava a la pena capital, que era l'empalament. El seu pare era conegut com a Draculea, que en romanès significa fill de Dracul, i pertanyia a l'Ordre del Drac, fundada per l'emperador romà Sigismund de Luxemburg. El príncep de Valàquia va fundar junt a Moldàvia el regne de Romania, i també en llengua de Valàquia, Dràcula significa dimoni. De comte vampir a comte Dràcula. Avui, Dràcula, de Bram Stoker.
0: Un fragment de 2007.
1: Toma, sí senyor.
0: Gran programa de cultura Nautilus.
1: Era un programa que fèiem aprofitant tota la informació que realitzàvem en l'àrea de cultura dels serveis informatius.
0: Sí.
1: Perquè us semblarà mentida, però
0: home,
1: quan...
0: àrea de cultura no.
1: No existia.
0: Tu la vas crear.
1: Sí, jo la vaig crear. Sí. Jo vaig crear l'àrea de cultura d'aquí de Ràdio 4, perquè no hi era.
0: El 97, eh?
1: Sí. Aquest tema és que ens demanaven ja tantes coses, sobretot a l'Ojo Crítico, i llavors hi havia com a responsable de cultura Javier Díez, uh-huh, a Manolo Ferreras, hem de nombrar gent
0: I
1: interessant,
0: sí.
1: Eh?
0: Sí, sí,
1: parlar
0: sí.
1: D'ells perquè es recordin, que també està
0: molt
1: bé.
0: Només els bons, eh?
1: Els bons. Tiempos modernos, caravana de hormigas, Manolo Ferreras. Javier sí. Díez, director de l'àrea de cultura de Madrid i de l'Ojo Crítico durant un temps, que demanava concerts, entre altres coses, i després va dir, oye, esto hay que arreglarlo, que es que en Barcelona hay mucha vida. Digo, uy, la que no sabes. Pues más gente. I llavors vam muntar l'àrea de cultura. I a partir d'aquí vam dir, ei, però si tenim aquí una informació que és una passada, per què no fem un programa de cultura a Ràdio 4?
0: I la vas coordinar, aquesta àrea, entre el 97 i el 2007. Sí. Què va passar després d'aquests 10 anys? Doncs que et van fer cap de programes.
1: Clar, tenies que dir-ho, el dit a la llaga, eh?
0: Només un any, la temporada 2007-2008. Etapa de gestió. I ho vas passar malament.
1: Molt malament. No...
0: Esborraries aquest any?
1: Totalment,
0: sí.
1: Clar que el borraria. Mira... Sí que el borraria, però en canvi, de les crisis surten les oportunitats.
0: Clar.
1: Això és alguna cosa que he après molt, no tan sols de la meva vida, personalment, sinó també de la Rebeca Solnit, que és una periodista a la que jo admiro molt.
0: Sí.
1: Ella té molts escrits i llibres on parla, on diu... a les catàstrofes neixen paradisos, neixen llocs bonics. I a mi sí. Em va passar això en aquesta etapa.
0: Però escolta, millor que no hi hagi catàstrofes a la
1: no,
0: vida.
1: No, que no hi hagi catàstrofes.
0: Millor que no.
1: Però si hi ha una passen... crisi, vull dir que de les crisis surten bones oportunitats. Que es tanca una porta i s'obre una finestra. I aleshores a mi el que em va passar és que... Sí, va ser una etapa horrorosa, terrible de gestió. Em vaig trobar totalment sola aquí a la ràdio, ningú me feia costat, tenia tot en contra, i jo soleta, ara què faig? Pensant que havia marxat tota la gent que eren els meus referents, perquè havien fet un ERE, sí, i ja no hi eren, sí. I no podia demanar consell a ningú. I ho vaig passar realment molt malament, fins que vaig dimitir.

0: necessité.
1: Som a Ràdio 4, a Irrepetibles, conversant amb la periodista companya d'aquesta casa, Pilar Sampietro, en el seu últim dia aquí, perquè se'n jubila, amb Insurrección, de l'último de la fila, que també formen part de la teva vida. Ens situem l'any 2006, s'estrenava la pel·lícula documental Una veritat molt incòmoda, que presentava l'ex-vicepresident dels Estats Units, Al Gore, dirigit per David Guggenheim.
2: Cada uno de nosotros es una causa del calentamiento global, pero podemos tomar decisiones para cambiarlo. Con los productos que compramos, la electricidad que gastamos, los coches que conducimos, podemos tomar decisiones para reducir nuestras emisiones de dióxido de carbono a cero. Las soluciones están en nuestras manos. Solo necesitamos la determinación para que sea una realidad. ¿Vamos a quedarnos atrás mientras el resto del mundo avanza? Todas estas naciones han ratificado Kioto. Solo hay dos naciones desarrolladas del mundo que no han ratificado el tratado. Nosotros somos una de ellas. La otra es Australia.
1: I aquest documental va marcar un abans i un després en la conscienciació global sobre el canvi climàtic, però també et va marcar a tu.
3: Sí, em va marcar moltíssim.
1: Per què?
3: Em vaig adonar que jo era periodista, que havia estat treballant molt per la cultura i que com a periodista tenia... Jo havia de fer alguna cosa.
1: Responsabilitat.
3: Havia de fer alguna cosa per divulgar el que estava passant en el planeta. Tenia una responsabilitat.
1: Sí.
3: I després d'aquesta crisi de la que us he parlat, va ser el moment que se'm va oferir fer un programa d'ecologia. Just acabava de veure el documental de l'Al Gore,
1: sí,
3: que és curiós perquè...

0: listas de lo posible. Una de ellas es desmercantilizar. ¿Y qué quiere decir con esa enmarañada palabra? Pues significa restablecer las conexiones, recrear, crear los vínculos entre persona y persona, entre persona y ecosistema. Significa mirarnos de otra forma.
1: Aquest era un àudio de 2009, sí? En un temps en què hi havia molt pocs programes de ràdio dedicats al medi ambient.
2: Molt pocs, jo m'he sentit molt sola.
1: També?
2: Sí, m'he sentit molt sola perquè no he pogut compartir amb altres companys de professió totes aquestes mirades que té el món de l'ecologia i que ara, per sort, ja estan començant a sorgir. Perquè, et diré més, fins i tot volia buscar entre els periodistes medioambientals de l'època i només es dedicaven a parlar de les estrelles, no? I jo deia, no, però és que a veure aquí l'economia té a veure... Què, l'economia? Sí, però cuidat, perquè és que si estem...
1: La política, l'economia, l'agricultura... Tot,
2: la nostra vida.
1: Al final tot, sí.
2: I com era que no ho veien, no? Per què no ho veien? Busqueu vosaltres la resposta, però no ho veien i sí. M'he sentit molt sola.
1: I després, Vida Verda, ja a Ràdio 4.
0: El Sergi Errando forma part de l'Institut Català d'Ornitologia. Darrerament, ja que s'ha celebrat aquí a Catalunya aquesta conferència sobre medi ambient, la darrera oportunitat, que sembla que no està gens clar, de que s'arribi a un consens a Copenhague, vosaltres heu alertat que la situació, pel que fa als ocells, és molt complicada degut al canvi climàtic.
3: Sí, de fet, el que les nostres dades reflecteixen és que els ocells ja estan responent en molt poc temps al canvi climàtic, que no és una cosa de futur, sinó que ja és aquí. Evidentment, tots ho podem veure i ho podem sentir amb les notícies que rebem, no? Llavors, per nosaltres, la nostra alerta és que...
1: Deies que et senties sola en aquell temps, però jo no sé si també ara. És a dir, si encara... Hem de conscienciar-nos més als mitjans sobre totes aquestes qüestions.
2: Sí, a més tenim ara un problema, saps? S'ha girat com la truita. És a dir, aleshores ens havíem de conscienciar, aleshores teníem moltes coses per dir, per explicar, moltes coses que canviar. Quan ja gairebé estàvem a punt, arriba una pandèmia que sembla que ara és el moment, però després de la pandèmia, pam, fa un pet tot. I comença el negacionisme. Molt fort, la pressió del capitalisme i de les multinacionals per poder-nos indicar que el camí continua sent en explotar, comprar, consumir, encara és molt més gran. I els científics ho estan passant malament i ens demanen, alguns periodistes, que són molt pocs, que realment ho expliquem, i fins i tot, com que no hi ha periodistes perquè ho puguin explicar o són molt pocs, ara ells s'estan formant científics i científiques per poder expressar d'una manera col·loquial i normal, més arribada, menys tècnica, el que està passant perquè ens adonem i perquè s'adonin, sobretot, atenció, els polítics i els empresaris de les multinacionals, que són ara, actualment, qui manega el món.
1: Per cert, que apuntin els oients relacionats amb la vida verda, el 2013 vas publicar El jardí amagat, Espais verds a la ciutat, amb Pollen Edicions, al costat d'Ignacio Somovilla. El 2018, coautora del llibre La ciutat comestible, la natura ha decidit tornar a la ciutat, que tu vas coordinar, i que són 12 capítols amb experiències reals de construcció d'una ciutat verda, i també ets una de les 18 dones rebels pel clima, dones que defensem la Terra. Però avanço en el temps, el 2008 també va néixer Mediterráneo, Pilar. Han estat 18 anys de travessia, vas dir adéu al gener, ha agafat el relleu el nostre company Andreu Vinyes.
2: Sí, ha estat un dels programes que m'ha donat més satisfaccions a la meva història professional. Perquè, mira, jo tenia una síndrome que ara et buscaria el nom, com es diu, però és que la diuen, perquè l'altre dia la van dir, dic, és que jo era aquesta que era. M'encantava, ja de ben jove, escoltar la ràdio, però no la ràdio normal. Localitzava la ona curta les músiques que venien d'altres països, sobretot dels països àrabs, Em posava allà a buscar aquí, aquesta música, hòstia, que rara!
1: Que la devia sentir fatal,
2: mai,
1: no?
2: Mai a la vida! Això m'agrada! I en Mediterráneo vaig poder donar llibertat a aquesta part meva, amagada, no? I va néixer el programa de Ràdio 3, que sí, 18 anys en antena.
1: Escoltem com l'inauguraves.
2: Vinga.
0: Si la novela puede convertirse en la historia privada de las culturas, ¿por qué no comenzar a escribir un libro sonoro sobre la actual cultura mediterránea? Este es un viaje a la creación, a la música y las letras que ahora nace a una y a otra orilla del Mediterráneo y que vamos a compartir contigo todos los domingos con Sol Sáenz, Esther Bayas, Ana María Rodríguez y yo misma, Pilar San Pietro.

0: 18 anys d'això.
1: Tu, com si res, eh? Plis, plus. 18 anys, plis, plus.
0: I la de coses que han passat també al Mediterrani.
1: Sí, és veritat.
0: Que és una terra de barreges culturals, però també de molts conflictes, Pilar.
1: Em va passar això. Jo pensava que faria un programa mediterrani superbonic, només de músiques, d'aquestes que aniré descobrint. Sí. Uau, que bé, m'ha tocat el xollo de la meva vida a nivell de periodisme radiofònic i sonor. I van començar les primaveres àrabs. Uh-huh. Toma, i jo havia d'informar sobre les primaveres àrabs. Pam, pam, venien refugiats de Líbia, que havien enderrocat Gaddafi a curar-se de les ferides aquí. Venien al programa, explicaven la realitat de la Mediterrània perquè ningú ho estava explicant directament. I ho barrejàvem amb música. Ells, per exemple, em deien, dic, ui, estem contentíssims, acabem de descobrir que el nostre veí del costat toca la guitarra i canta, i a més fa unes cançons, perquè estava la música prohibida en aquells moments, només es podia escoltar amb Gaddafi una música oficial. Aleshores, després d'això, de les primaveres àrabs, algunes d'aquestes primaveres es van convertir en guerra a Síria, i a partir d'aquí les pateres van augmentar a la Mediterrània i es va convertir en un cementiri al mar Mediterrani. Des d'aleshores fins ara he estat narrant i explicant en primera persona i de viva veu tot el que ha passat a una i una altra banda del nostre mar.
0: Continues en contacte amb alguns d'ells? Algunes d'aquestes persones?
1: Sí, sí, clar que continuo en contacte amb alguns. Alguns d'ells em parlo sobretot per Facebook, perquè és el lloc on més contacte tinc d'aquestes característiques. I una de les possibilitats que vaig tenir molt bones va ser participar a Marsella d'una trobada de periodistes de la Mediterrània, amb una trobada de zones d'àrees protegides. S'unien les meves dues passions en aquells moments, no? I en aquests moments també l'ecologia amb àrees protegides, amb les cultures mediterrànies. I entre les dones que érem allà, totes periodistes, vam poder mostrar la situació que es vivia al Líban, a Turquia, amb elles encara en contacte i ens expliquem concretament al Líban com estàs, com aneu, Turquia també, Estambul... Sí, tenim contactes.
0: I justament el 2024 vas publicar el llibre Mediterrània, motius per començar el viatge amb Àfriques Edicions, que és una extensió també del programa.
1: Jo començava el programa Mediterrani amb una postal sonora. Sí. A mi, jo he estat molt creativa a la ràdio, m'ha agradat molt crear. Penso que la ràdio...
0: Hi ha mil possibilitats,
1: Moltes. Sí. La ràdio i els llibres són una sort per l'espècie humana, perquè ens fan fer la nostra pròpia peli. Potser la imatge, les pel·lis, tot i que són bones, el cine, ens ho dona una mica mastegat. Mm-hmm. Però, en canvi, la ràdio, el so... En canvi, el llibre, tu et montes l'escenari, tu et montes la pel·lícula, tu et crees el personatge a través del que escoltes o el que llegeixes. I jo escrivia unes postals sonores que era com veure el lloc concret, aquell matí concret, en aquest lloc, què és el que passa. I eren postals sonores molt literàries i vaig pensar que era necessari deixar-les escrites. Així va néixer Mediterrània, motius per començar el viatge, que és aquest llibre del que estàs parlant, que després vaig traduir al català també, i que mostra aquesta evolució que us he explicat, des de les primaveres àrabs fins al darrer capítol, que és un capítol per l'esperança d'una societat futura molt millor que la que estem vivint.
0: Com que és el teu darrer dia, Pilar, tinc un regal sonor per tu. Li
1: però
0: he demanat
1: si
0: a alguns companys d'aquesta casa que ens expliquin com ha estat treballar amb tu. I escoltem, en aquest ordre, la Montse Soto, la Marta Orquín, la Consol Sáenz, l'Alejo del Peral i l'Esther Baixas.
2: Marta, per mi parlar de la Pilar em ve al cap, quan penso en Pilar San Pietro, em ve al cap una germana gran, una mestra, una persona molt lliure, molt creativa, que sempre ens va ensenyar, tot just que acabàvem d'aterrissar d'informatius i de la facultat, com dèiem, totes unes normes de com es pot fer ràdio d'una manera molt lliure i molt compromesa, no?
3: Sí, una manera sense cotilles, i és el que tu dius, Montse, que surts de la facultat amb unes idees preconcebudes i quan treballes amb la Pilar tot això, pam, es trenca i comences a conèixer un altre camí, una llibertat per fer les coses, per entendre la cultura, que crec que també ens ha influenciat molt, aquesta sensibilitat de temes doncs també més alternatius, i una manera de treballar sense fórmules preconcebudes, que pots començar amb un tall, acabar amb un tall, que no hi hagi text, i sobretot la Pilar era jugar amb tots els elements de la ràdio, no només la paraula, tot, músiques, efectes, una manera molt lliure de crear, i per mi també ha sigut una mestra, i jo crec que hem sigut unes afortunades, no?, sobretot això.
2: Pilar, et trobarem molt a faltar, i perdem també aquí a la ràdio doncs una amiga i també doncs una com germana gran, no?, també.
3: Sí, i un referent, i jo crec que tu i jo, Montse, ara treballem molt a Escola Pilar i hem sigut molt afortunades a aquesta altra manera de fer les coses. A vegades patíem molt perquè sí. No arribàvem a temps, però quan s'obria el micro i la Pilar començava a parlar, tot es posava a lloc, no?
2: Sí, era com aquella sensació de tirar-te a la piscina sense aigua, però amb ella era un matalàs fantàstic.
3: O sigui que ha estat un plaer, un honor i molt d'agraïment.
2: I molta sort, Pilar, en aquesta nova etapa. T'estimem.
4: Ostres, em fa una mica difícil parlar de la Pilar Sanpietro perquè és companya, però per sobre de tot amiga. A mi la Pilar Sanpietro em va ensenyar el que ha de ser una bona periodista. Encuriosida, arriscada, honesta, ingovernable. Serà molt complicat, certament, seguir treballant i no tenir-la davant, escoltant els seus ocellets i escrivint tanta poesia com ha escrit en el decurs de la seva vida.
5: Treballar amb la Pilar ha estat un plaer. Ha estat un regal. Des que venia que li deixés escoltar discos de vinil, sí, allà pels anys 80, a la nit, quan estava de productora del programa de la Cèlia Motis, la recordada i estimada Cèlia Motis, el programa Ara és demà, la vida ens ha ajuntat en molts programes, tant a l'estudi com els que hem fet fora de la ràdio, fires, festivals, musicals, diades de Sant Jordi, biocultura... Sempre alegre, sempre respectuosa i sempre molt professional. Gràcies, Pilar, per permetre'm treballar amb tu. Amb tu he après, he conegut, m'he sentit respectat i valorat professionalment. Jo només et desitjo que disfrutis de la vida tant com has disfrutat de la ràdio. Mai t'oblidaré, Pilar. Gràcies.
6: Vaig començar amb ella fent la Xanta Lamuy, que ja era un programa cultural, però una mica més transgressor. Després vaig disfrutar moltíssim fent Molt lluny de Manhattan, que allà vaig aprendre molt culturalment, perquè el que sí que ha fet la Pilar és treballar la cultura d'una manera molt polièdrica. Després vam fer el Nautilus. A nivell nacional, Mediterrània. Vida verda. A nivell ecologia, tot el que es parla avui en dia, la Pilar fa 15 anys que ho parlava. O sigui, per mi la Pilar ha estat una persona puntal a nivell informatiu, des de la cultura a l'ecologia, al tema que li posessis, perquè és una persona que, bueno, a mi m'ha portat molt a la meva vida. Si jo sóc més culta com a persona, és gràcies a la Pilar. Hem compartit molta vida a banda de la ràdio. Espero que en aquesta nova etapa et vagi superbé. Sé que no pararàs de fer coses i aquí sempre ens tindràs mentre ens quedem. Després ja ens tocarà a nosaltres.
1: Mare meva, Carles.
0: Quina emoció.
1: Quin regal. Però quin regal poder pensar que tu fas la feina, que tens companyes, que penses amb elles, que treballes amb elles d'igual a igual,
0: sí.
1: I després que et donguin aquesta calidesa de paraules i que t'expliquin què ha significat treballar al seu costat, no? Jo sempre he volgut tenir bona harmonia a la vora, perquè és el
0: és
1: que...
0: És fonamental, eh?
1: Sí, que donava sí. Les idees. No sé, ho he aconseguit, això. Companyes estimades, estic molt contenta d'haver treballat amb vosaltres.
0: I com deia l'Esther Bages, suposo que continuaràs fent coses. Deus tenir 1.000 projectes, més que mai, perquè, clar, tens l'agenda buida. Pots fer el que vulguis.
1: Buida.
0: Pots fer el que vulguis, o sigui, no has de venir aquí a la ràdio. No tens horaris.
1: Puc fer el que vulguis, sí, és cert, eh? Però saps que el que vols es converteix en un compromís? I ara miro la gent i dic, ui, maig està ple. Ui, juny, que ja arriba. No, sí, tinc molts projectes. Jo vull saber què és la vida fora de la ràdio. Vull saber que hi ha vida. Hi ha vida fora de la ràdio, Carles?
0: Diuen que sí.
1: Tu tampoc ho saps,
0: no
1: perquè
0: gaire.
1: Segueixes el meu camí. Vol dir, espero que sí, no? I vull fer moltes coses. Vull demostrar que la gent, les periodistes de ràdio, són periodistes que podem expressar, comunicar, continuar explicant coses fora de l'àmbit del so. I que som professionals completes dins de la professió del periodisme. I et diré més, la situació climàtica, les diferents crisis que tenim actualment són tan greus, estem tan malament, que tenim una obligació, les persones que coneixem el tema, que l'hem tractat, que hem entrevistat científics, de continuar-ho explicant. Jo no em puc quedar sentada. No puc estar asseguda a casa meva. Del sillón al sillín. Agafo la bici i pedalo i vaig a explicar-ho.
0: Escolta, les teves filles, la Blanca i la Clara, no han seguit les teves passes. Una va estudiar antropologia, l'altra història, una està fent de pastissera, l'altra està fent de pastora.
1: Sí, i... Mea culpa. Què? Perdoneu-me, filles, perquè haguessin pogut tenir un futur molt millor. I, en canvi, jo els he fet volar coloms al cap i els he dit, escolleu a la vida el que
0: clar,
1: més us agradi.
0: Feu el que vulgueu.
1: Sí, però el
0: que
1: vulgueu...
0: És el millor dels missatges.
1: El que vulgueu significa passar gana, perquè no són fàcils aquests oficis. Ja. I aquí estem i continuem amb el lío de... Tindràs que treure tu sola les castanyes del foc perquè ningú vindrà a posar-te un sou i un plat a la taula.
0: Yeah.
1: I aquest és un altre tema pendent que tenim. Dignificar la pastura, dignificar la pastisseria i els que treballen dins dels obradors.
0: I dignificar el periodisme, eh?
1: Tenim molta feina.
0: Pilar Sampietro, ha estat un plaer conversar amb tu avui, l'últim dia aquí a la ràdio. Però tornaràs, no? Ja de convidada.
1: Vindré de convidada, però vindré a fer-te sempre una abraçada, Carles, perquè també ha estat un privilegi poder treballar amb tu i que de tant en tant et vingués a tocar la porta per dir-te em pots gravar aquest text, sisplau?
0: Pots gravar unes veus? I tant que sí, clar que sí.
1: I per mi això ha estat de molta ajuda en programes que, com tu, fem tots solets, sense equip, però sí, amb moltes ganes de crear i de divulgar. Gràcies,
0: Pilar,
1: Carles.
0: Moltes gràcies. Moltes gràcies. I nosaltres marxem, però tornem demà a la mateixa hora amb un altre irrepetible. De seguida, Butlletí de les 5. Bona tarda.
7: Irrepetibles. Amb Carles Mesa.

0: Són les 5.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. La delegació de govern contra la violència de gènere investiga com a presumpte crim masclista la troballa de 3 cadàvers a la caserna de la Guàrdia Civil de Dolores, a Alacant. Es tracta d'un agent del cos de 55 anys, la seva dona i el seu fill de 24. Els tres ferits amb armes de foc, tot i que no constaven antecedents per violència de gènere. L'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol i un minut de silenci a les 7 de la tarda. Si es confirma la naturalesa masclista del crim, la xifra de víctimes mortals aquest any augmentaria a 24. Recordem que el 016 i el 900-900-120 són els telèfons d'atenció a les víctimes. No deixen rastre la factura del telèfon, però cal esborrar-los del registre de trucades. I a Girona, un treballador de l'Hospital de Santa Caterina ha estat acomiadat després d'una investigació per un presumpte cas d'assetjament sexual que hauria afectat almenys una desena de víctimes. Segons ha avançat Diari de Girona i ha confirmat també l'ACN, els fets van tenir lloc el 2024 quan els responsables de psiquiatria van detectar una possible situació d'assetjaments que després d'una investigació externa es va concloure era greu. Sobre l'imminent acord pressupostari, la CUP retreu als socis de govern, Esquerra i els comuns, que donin suport als comptes de la Generalitat enmig d'un conflicte, evident, diuen, amb mestres i metges. Pilar Castillejo.
2: I en aquesta situació de conflicte evident, de conflicte amb els mestres, amb els sanitaris, de conflicte amb l'habitatge, de conflicte social arreu, no entenem com pot ser que Comuns i Esquerra estiguin donant suport als pressupostos de la Generalitat.
0: És previst que aquest dimarts socialistes i republicans rubriquin el pacte per als pressupostos. Començarà llavors el tràmit parlamentari perquè els primers comptes de Salvador Illa puguin veure la llum la primera quinzena de juliol. I més qüestions. Avui es compleix un mes de l'inici del procés de regularització, volíem dir, extraordinària de migrants. Durant aquest temps, les entitats socials i col·lectius veïnals s'han convertit en una peça clau en oferir suport a les persones que volen acollir-s'hi, com l'Ismaïl de Guinea.
3: Falta penal, yo no tengo ahora, pero asociación ayuda por los papeles, por la regularización. Espero trabajar, formación, regularización, bueno, con todos los migrantes. Vive aquí en España.
0: Els col·lectius ofereixen assessorament i ajuda amb els tràmits, en molts casos assumint feina i despeses que correspondrien a l'administració. Maria Creixell és membre de la coordinadora Obrim Fronteres.
4: Ja no dic de tramitació, però aquests passos previs d'anem a mirar la documentació, anem a veure què et falta, si ho poden fer veïnes perquè no ho poden fer les administracions públiques. Això no ha passat i per tant ho hem estat assumint els col·lectius, molts de nosaltres col·lectius de base, que no rebem ni gran finançament ni molts cops cap mena de finançament públic i que sense recursos ho estem tirant endavant.
0: Creixell lamenta que els terminis d'admissió a tràmit de les sol·licituds s'estan endarrerint, diu, i retreu a l'administració que no s'hagi preparat abans per aquest volum de feina que ja podia preveure's. Als esports, Àlex Márquez s'ha imposat a l'esprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP a Montmeló per davant de Pedro Acosta. Jorge Martín, que lluitava pel lideratge del Mundial amb el seu company d'equip, ha patit una caiguda i no ha pogut acabar la carrera. Al futbol, les blaugrana cerquen el tercer títol de la temporada a la final de la Copa de la Reina, que es disputarà a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid. I s'acomiada del Barça masculí Robert Lewandowski després de 4 anys defensant els colors blau i grana. Catalunya és la empresa d'art. Ha assegurat en un vídeo a les seves xarxes que ha completat la missió i que Catalunya és el seu lloc al món. El tècnic Hansi Flick considera que la seva sortida podria ser positiva pel jugador i també pel club. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer com se circula aquesta hora. Eduard Sánchez, bona tarda.
5: Bona tarda. De moment a aquesta hora, sobretot de volum de sortida del circuit de Catalunya, sobretot es nota a la C35, el tram, la zona entre Parets i Granollers en els dos sentits de la marxa, i també al voltant de la BB5003 a tot el tram de Montmeló, tota aquesta zona. A banda també la C17, amb un parell de quilòmetres de retencions a Parets del Vallès en sentit sud, sentit Barcelona. A aquesta hora també destaquem un tram de retencions a la C58, a l'altura de Sant Quirze del Vallès, també quasi un parell de quilòmetres, sembla que per un accident en sentit sud, en sentit Barcelona, i ja per volum de trànsit, destacar també d'una banda la C33, aquí entre Montcada i Torrebaró, d'entrada a Barcelona, i també la C60, els últims 2 quilòmetres d'Argentona en sentit Mataró. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Nosaltres tornem amb més informació al punt de les 6 en aquesta sintonia a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4.
6: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
7: l'Auditori.
6: I per anar de museu, concert i espectacle,
7: l'Auditori.
6: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica, l'Auditori, temporada 2026-2027.
8: Els diumenges, la música clàssica pren la paraula a Ràdio 4.
9: Els protagonistes de l'actualitat musical catalana ens visiten per explicar-nos els seus projectes.
8: Però parlem sobretot amb les persones que fan música.
9: De les seves dèries, les seves manies, les seves anècdotes i tot el que passa fora de l'escenari.
8: Els diumenges a les 8 del matí, l'hora clàssica de Ràdio 4. La música clàssica et parla a tu.
10: L'Hora Clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori. Ràdio 4. Ara escolteu Catalunya Express, amb Joan Arenyes. Ràdio 4. 100.

0: Calla, calla, que m'han etiquetat un reel de sa meva. Hoy se come.
1: És Jung Rajola amb els seus estimats Saxeni, amb aquesta cançó dedicada als famosos catalans, aquest star system local que reivindica aquesta cançó, que és un dels temes d'avançament del que ja és el seu nou àlbum. És la cançó que avui hem triat per obrir aquesta nova edició del Catalunya Express Magazine, aquí, a Ràdio 4.

I és que el nou disc de Llum Rajola reivindica l'amor i el territori amb un àlbum que du per títol El món no està fet pels romàntics. Un disc on majoritàriament les col·laboracions són d'artistes lleidatans a la seva corda, com el Saxeni, o Selva Nua, Demos, Marc B i Abril. Fins i tot la Black Music Big Band col·labora amb aquest àlbum que a Llum Rajola vindrà a presentar-nos ben aviat aquí, al Catalunya Express de Ràdio 4. I d'això, benvingut a aquesta nova edició del programa que t'acompanya, com saps, cada dissabte i cada diumenge entre les 5 i les 7 de la tarda a l'FM. També pots escoltar-nos en alguna remissió o bé en format podcast, quan a tu et vingui de gust i et vagi bé, a través de la nostra pàgina web o bé l'aplicació àudio de Ràdio Televisió Espanyola. Estem aquí per explicar-te tot allò que és actualitat al món de la música en català i ho fem a través de novetats com aquesta, les cançons més destacades de la nostra llista d'èxits i convidats a l'estudi. Avui ens ha sortit un programa molt teatral, t'explico. A la segona hora tindrem nosaltres a una actriu i cantant, és la Clàudia Nogués, que té com a nom artístic en el món de la música Claudine. Acaba de publicar un EP amb les cançons d'un espectacle que està aquests dies presentant a la ciutat de Barcelona, al Teatre Maldà, fins a final de mes. Un disc i un espectacle on reivindica i parla de trencar el silenci sobre la depressió, el síndrome de l'impostor i tantes coses i tants problemes mentals que preocupen a la gent i que en el seu cas és una experiència personal i pròpia que ha volgut reflexar en l'espectacle i també en la música que l'acompanya. Una proposta artística que combina per una banda la música i per l'altra doncs això, una proposta dedicada a l'escena, en aquest cas el Teatre Maldà. Vindrà a explicar-nos-ho tot plegat perquè jo estic explicant molt malament, ho ens explicarà molt bé ella a la segona hora del Catalunya Express. Però és que en aquesta primera també tenim un actor. Tenim l'Abel Reyes, un actor biguetà que aquests dies està representant un monòleg a Barcelona i avui l'hem convidat a la nostra batalla de PDS que compartim com sempre amb l'Oriol Puig i en aquesta ocasió amb l'Abel Reyes parlant de cançons a l'entorn del teatre. Ah, has trobat, ho hem lligat tot molt bé. Doncs d'això es tracta. Avui un programa 100% teatral que comença ara mateix. Va, som-hi!

0: No sé si us sona aquesta sintonia, perquè fa tant de temps que no la posem que potser us n'heu oblidat. Però ara us ha vingut de cop un record. Sí. Hòstia, aquesta sintonia, hi havia un espai d'aquest programa fa anys, fa temps, mesos.
1: El programa, la secció. S'ha de parlar aquí, no? Haig de parlar... És que ja no me'n recordo. Sí. Hola, hola, provant. Un, dos, sí, sóc jo.
0: Vostè qui és? Qui és vostè?
1: He tornat.
0: Aquesta cara em sona. Però abans triem més pes.
1: Abans la cara era més rodona.
0: Ocupava més espai.
1: Sí, he tornat. No per cap motiu de salut m'ha impedit venir aquí, sinó perquè l'Arenya s'ha tornat molt mediàtic i tothom vol venir al programa, i llavors, clar, quedem aquí... Quan podem, venim.
0: Exacte. L'Oriol Puig, com... bé, ja, això és el que dèiem, feia molt temps que no venia, sí. Però clar, com que ha estat ocupat aprimant-se...
1: També.
0: Doncs no tenia temps per venir aquí, per viatjar, coses que fa ell. Recuperar una mica aquest espai, que és la batalla de PDs. Què és la batalla de PDs? Doncs molt fàcil. Agafem un tema... Ens truquem, bueno, ni ens truquem.
1: Ara ja ni ens truquem. Ara ja et passo el tema i les cançons.
0: Sí, ja. Ni això, pràcticament. Sí, sí. Busquem un tema i busquem cançons que parlen d'aquest tema. A més, per vestir una mica, busquem, enganyem algú, bàsicament, perquè vingui a compartir amb nosaltres aquesta estona i fer una mica de tertúlia a l'entorn d'aquestes cançons, aquesta batalla. En trio 5 jo, cinc el convidat, perdó, exacte. I 5 l'Oriol.
1: Sí, això era l'inici, ara ja, com que ja fa tant de temps, no se'n recorda.
0: Jo em quedo l'última sempre.
1: Tu et quedes l'última.
0: Avui quin és el tema?
1: Avui va molt vinculat amb la persona que ens acompanya, perquè avui... És a dir, aquest programa és de música catalana. Ens hem quedat amb la segona part, que és catalana, ¿vale? com a d'això. Llavors hem derivat una mica la música en una altra mostra artística molt interessant, que també té molta connexió amb la música. I has vist com ho estic justificant? Se'm dona bé, això. Podria dedicar-me a aquestes
0: coses. Però ja vam quedar que podíem portar gent que no fos excedent
1: músic. Correcte. Llavors portem un senyor actoràs de teatre...
0: Uah!
1: Que l'heu d'anar a veure al Teatre Aquitània, després ens en parlarà, que ha triomfat a casa seva estrenant aquesta obra i que, a més, té una trajectòria molt potent i molt de futur encara, i és l'Abel Reyes.
2: Hola, què tal? Com esteu?
1: I és que jo no sé què fer. Avui he estat a punt de no entrar, perquè, clar, estic entre dos usonencs i aquí s'ho faran ells, jo aquí no pinto res.
0: Bueno, un biguetà i un matlleuenc aquí a l'estudi.
2: Aquí hi ha rivalitat,
0: Aquí hi ha rivalitat, eh? Ojo,
1: sí. Però això també hi ha amb l'hoquei, també hi...
2: Bueno, amb l'hoquei és més...
1: Falta un de Voltregà, no? Sí, aquí davant. Però sí, puc ser jo el de Voltregà.
0: La relació Manlleu-Vic sempre ha estat una mica...
2: De fet, Vic, al ser la capital, és enemistat amb tot arreu.
1: Jo vaig amb la capital.
0: Bueno, és veritat. Però, a veure, que problema i molt bon rotllo. Abel, què tal? Com estàs?
2: Molt bé, home, un plaer d'estar aquí.
0: Explica'ns una mica això. És un monòleg, això que fas?
2: Sí, és un monòleg que es diu Els dolents de Shakespeare i, bé, parla, doncs, sobre la maldat, sobre el teatre, i tot això ho exemplifica amb els dolents més icònics de les obres de Shakespeare. Llavors,
0: però no és un monòleg, no és escrit per Shakespeare, això,
2: no,
0: eh?
2: No, és un text de Stephen Berkoff, un autor anglès, que es veu que ningú l'agafava per fer de Hamlet i va dir, doncs mira, em faré jo el meu propi Hamlet i els meus propis dolents de Shakespeare. I va escriure això, una obra d'una hora, en el que agafa els 10 dolents més icònics de Shakespeare i no para. I fa una cinquantena de personatges en total.
0: Déu-n'hi-do. És el primer monòleg que fas, tu? O ja ets especialista en això?
2: No. Jo sempre he tingut companyia dalt de l'escenari i aquest cop sí que, hòstia, és tot un repte a nivell interpretatiu. Està completament sol, ni un músic amb mi. Estic completament sol
0: ni
2: una hora.
0: Ni cap recurs, eh? Micròfon i tiramilles.
2: Ni micròfon, ni música.
0: Què fas amb les mans?
2: El que puc.
1: Però clar, això de per anar per caixa ja menys a repartir, també.
2: Exacte.
0: Ah,
2: sí.
0: Clar.
2: Sí. Bueno, també darrere hi ha un equip, que és la directora, l'il·luminador i l'escenògraf. Vull dir que també som...
1: Jo conec alguns il·luminats.
2: Sí, jo també.
0: I il·luminadors. I de moment, què tal l'experiència? Vas estrenar a l'Atlàntida, m'han dit,
2: eh? Sí, vaig estrenar a l'Atlàntida.
0: A casa teva.
2: A casa meva. Vaig ser profeta a la meva terra, que això poca gent ho pot dir. No, molt, molt content. I llavors em va fer molta gràcia perquè fa 15 anys jo vaig veure aquest monòleg amb un altre actor, en Manel Barceló, i jo com a adolescent vaig pensar, hòstia, de gran m'agradaria fer alguna cosa semblant a això. I mira, 15 anys després vaig fer el mateix al mateix lloc, a l'Atlàntida. I va anar molt bé, va ser molt divertit, la gent responia molt bé, i res, em van demanar a l'Aquitània d'anar-hi i au, cap allà.
0: I ara estàs a l'Aquitània, de moment, cada cap de setmana?
2: Sí, de divendres a diumenge de maig.
0: Divendres,
2: sabtes i diumenges de maig.
1: Si no sabeu què fer aquest vespre, estava escoltant ara aquí la ràdio amb el cotxe tranquils, podeu anar a l'Aquitània Teatre.
0: Fantàstic.
1: Un gran monòleg.
0: Encara no han dit, bueno, sí que ho han dit, no?
1: De teatre.
0: Del teatre.
1: Teatre.
0: Però l'Abel ha dit una cosa que està bé que dir-ho i explicar-ho, que no t'has volgut basar massa en musicals, diguéssim. He intentat evitar cançons musicals.
2: Exacte, no. Clar, quan hem dit cançons que parlaven sobre el teatre, he intentat evitar el que creia que era fàcil.
1: De fet, vaig una mica cabre amb el Benji, però evitar musicals jo n'he ficat.
2: Sí, sí, ell va fer trampa, eh?
0: No, no, n'hi ha algú.
2: Ell va fer trampa. Llavors,
1: jo, eviteu musicals.
2: He intentat fer separar cançons que parlen sobre teatre, que no siguin musicals en si.
0: Està bé, ens ha portat un repte i l'hem superat. Anem a demostrar-ho. Qui comença?
1: Doncs el convidat.
0: El convidat. El convidat comença amb una cançó d'això, de couplet... de la Guillermina Mota.
2: Sí, fa la Guillermina Mota com a símbol del paral·lel en el que canta precisament una cançó que fa homenatge en aquesta nostàlgia que tenim dels anys 20 en aquesta ciutat, de lo que havia set el paral·lel, anomenat Visca el Paralelo. Visca el Paralelo.

0: Visca el paral·lelo, aquesta cançó que ens transporta a la dècada dels anys 20, i tornarem, d'aquina estona, perquè, clar, és una època
1: daurada
0: del couplet i del teatre musical a Barcelona, quan el paral·lelo era una cosa estupenda. Bé, diuen de la llegenda, jo no hi era, vull dir que no sé com era.
2: No, fa 100 anys.
0: Fa 100 anys, escolta, que aquella època tampoc és que lliguessin els gossos amb llangonisses.
1: Estaves per Osona.
0: Exacte, jo fa 100 anys...
1: Teniu paral·lelo, Osona?
0: Paral·lelo, no.
2: Però ja el farem, ja.
0: Ja el farem, sí. Va, que m'estàs liant.
1: El lío.
0: Tira,
1: ara,
0: tu, què vols?
1: Haig de confessar que sóc un mal catalanet, en alguns aspectes.
0: Ets un mal catalanet i ara et dèiem que no volíem cançons de musical,
1: sí.
0: I la primera que tries tu és que... no és de musical, és del musical.
1: El musical, per això sóc un mal catalanet per dos motius. Primer, perquè no sé ballar sardanes, em poso a disposició de qualsevol persona que me'n vulgui ensenyar.
2: Home, jo te n'ensenyo.
1: Perfecte, doncs ja tenim mestre de sardanes i alumne de sardanes. I no he anat a veure Maricel, ho sento. Oh. Demano perdó.
0: Aquí. Ja som dos.
1: En sèrio? Davant de tot Catalunya? Però ara el Mago Pop en salvarà, perquè com que ho ha comprat,
0: va
1: en salvarà.
0: Sí, és veritat.
1: Va
0: comprar l'arc, em sembla, no?
2: No, va comprar els drets.
0: Els drets?
2: Per tornar-ho a fer d'aquí uns anys.
0: Està bé.
1: Però diu que en català, que no canviarà ni res d'això, que molta gent ho critica, però no, i diu que ho manté. I bueno, a veure, és que clar, si parlem de teatre i de música, doncs Maricel, les veles s'inflaran i l'himne dels pirates, i de bo i de bo.
0: Sí, hem triat l'himne dels pirates per no tirar sempre la típica, saps?
1: Ah, doncs me l'has canviat, jo he dit Maricel, però bueno, igual.
0: L'himne dels pirates.
1: Vinga, va.
0: És aquesta.
3: Terra, capità! Terra! Sí!

0: Hem dit cançons que van de teatre i cançons, si pot ser, que no siguin de musical. Va, aquí tenim...
1: Visca Catalunya, tu.
0: Maricel, de Goll de Gom.
2: De Pirates.
0: Pirates, sí, senyor. Però bé, això ho arreglarem ara, perquè ara sí que tenim una cançó que no és musical i que parla de teatre.
2: Tenim els Amics de les Arts.
0: Home.
2: Que fan una metàfora amb l'amor i el teatre. Anomenat Apunto Shakespeare.
0: Som-hi. Shakespeare, tu què? Quina obsessió tens amb Shakespeare?
1: Els dolents de Shakespeare.
2: No, ja l'he portat expressament, perquè la temàtica era els dolents de Shakespeare.
1: Anem a veure la Quitània de teatre, els dolents de Shakespeare.
0: Aquest monòleg que fas, el teatre, és d'humor o no?
2: Sí, sí,
0: sí. Ah,
2: és d'humor. Vull dir que parla molt també sobre teatre en si, se n'en riu del teatre.
0: És metateatre.
2: Ah, sí, sí, sí. O sigui, podríem dir que l'argument és un conferenciant que constantment està parlant amb el públic i parla sobre teatre, sobre els grans mites del teatre, sobre Shakespeare, però se n'encarda.
0: Ah.
2: I llavors ho exemplifica això, fent tots aquests personatges que són els malvats.
1: Jo només diré que jo hi vaig avui al vespre.
0: Va bé.
1: I qui hi vagi m'hi veurà. Sóc un reclam.
0: Ara es passa dues vegades, també t'haig de dir, perquè estàs molt prim.
1: Abans em veia més.
0: Apunto a Shakespeare, va.
3: Li juro pel que més estimo que el d'avui ha estat un fet aïllat, que puc fer aquesta feina els dies que venen, vostè no s'ha de preocupar, que ho llegeixo ara a casa amb més calma, ho faré 100 vegades si cal, que tindré molta cura, la pell...

0: apunto a Shakespeare, la cançó dels Amics de les Arts. Avui estem compartint aquesta batalla de PDs amb el nostre convidat, que és l'Abel Reyes, actor, monologuista. El podeu veure al Teatre Aquitània divendres, dissabtes i diumenge.
1: Aneu-hi.
0: Aneu-hi, afanyeu-vos, perquè ho té a rebentar cada sessió. Vull dir que si no us afanyeu, que no podeu anar al dia que voleu.
1: Aneu-hi.
0: Haureu d'anar al cap de 15 dies, que no és el mateix. Vull dir que...
2: Que ja tindré la veu cansada.
0: Exacte.
1: Aneu-hi.
0: Aneu-hi. Et toca a tu, Oriol, va.
1: Em toca a mi. Anem-hi. anem a posar... Vale, va haver-hi... Jo confesso que tampoc som molt de teatre, però a vegades m'agrada anar-hi. Va haver-hi una gira d'un grup de música que vam fer en els teatres, que em va enganxar bastant, i vaig anar a 3 o 4 concerts d'aquella gira, que és els Pets Fan Teatre, que la vam fer 2010-2011, ara no recordo exactament l'any. I em va marcar molt. I llavors, aquesta és com la que més he anat. Després he escollit una cançó d'un grup que també és el més espectacular que he vist en un teatre musicant un disc, diguem-ne. Però això ja en parlaré després. I aquesta, bueno, he escollit una... La vida és bonica, dels Pets, que va ser la que obria precisament aquesta gira de concerts per teatres que va fer els Pets.
0: Ah, que seia els Pets Fan Teatre.
1: Els Pets Fan Teatre.
0: Exacte, i sonaven així.

0: Els Pets fan teatre, una altra manera de tornar a reeditar cançons que ja tots coneixem i que en aquesta ocasió interpretaven d'aquesta manera els Pets. En aquesta,
1: i perdona, en i arranjar diferent també.
0: Clar.
1: O sigui, és com la... I a vegades els teatres molts cops han servit a moltes bandes com per subsistir entre temporades de festivals i de festes majors per tema climatològic i tal, però després hi ha adaptacions com aquesta o com Sau, que també va fer molt abans, va fer una gira de teatre,
0: sí,
1: exacte, una nit al teatre, que és una manera d'arranjar diferents els temes. O sigui, no és anar simplement a tocar i a facturar, sinó que donar-li una nova sonoritat i una nova manera d'escoltar les cançons tranquil des d'un teatro.
0: Exacte. Qui també ha provat això de fer gires teatrals és Lluís Llach, no?
2: Home, Lluís Llach és un mític.
1: Tampoc va haver de ralentir molt les cançons.
2: La música catalana, sí, sí. I per això he escollit el teatre de Lluís Llach, que és una metàfora entre la societat, la vida més conceptual, amb el teatre. No recomanable d'escoltar-ho després de dinar o, vale, o a la nit, perquè...
1: Una bona macaina, tocarà. Ah, una... Depèn del que vulguis.
2: Sí, bueno, a no ser que...
1: Hi ha gent que mira el tour,
2: no sé que tinguis insomni.
1: Hi ha gent que mira el tour, o sigui, no sé què és pitjor.
0: Va, som-hi, doncs, escoltem-lo.

0: A teatre, la cançó de Lluís Llach. Molt ben triada, Abel.
1: Moltes gràcies.
0: I el tema donava per posar aquesta cançó.
1: Sí, sí.
0: Avui i prou. Oriol,
2: que... Anem a animar-ho, no?
0: Toca, anem a animar-ho.
1: Sí, anem a pujar.
2: Si parlem de teatres com a estructura física, com un espai, un dels més icònics, importants i cremats de la història de la ciutat, de la capital, del Cap i Casal de Catalunya, és el Liceu. Mm-hmm. I crec que avui havíem de posar una cançó del Liceu, que parlés del Liceu. Avui estic molt rotllo música rock català dels 90, els Pets, volia, anava a ficar una de Sau i l'he volgut treure, per el que has dit abans també, per la gira que vam fer, però bueno, ara ens anem una mica amb el Lax en Bustó i les nits del Liceu, que és una bona metàfora de la ciutat de Barcelona d'aquella època de la dècada dels 90, tranquil·lament era jo.
0: Sí, sí, això era el 93, concretament.
2: Doncs mira, després dels Jocs Olímpics...
1: Falta un any perquè nasqués.
2: Hòstia, no sé. Que jove, tio.
0: Vas ser 93?
1: 94.
0: No, mare de Déu, 94.
2: Mare meva, hòstia. Què hem de fer ara, Areny? Hem de seguir el programa o ens en anem?
0: Jo és que el 94 ja... Bueno, és igual.
2: Jo no ho expliquem, no ho expliquem.

0: El clàssic dels Lacs amb Busto, les nits del Liceu. No podia faltar, perquè si fem una batalla de PDs parlant de cançons que parlen del teatre, doncs una cançó que parla del Liceu tan, tan clarament i tan mítica, doncs no podia faltar. Avui aquesta batalla la compartim amb l'Abel Reyes, que és actor, el podeu veure al Teatre Aquitània amb un monòleg que es diu...
1: Els dolents de Shakespeare.
0: És una comèdia, o sigui que és un monòleg de comèdia. Què més voleu?
2: Sí, hi ha comèdia, hi ha tragèdia, hi ha de tot.
0: També hi ha tragèdia?
2: Sí, perquè els monòlegs del propi Shakespeare són els dolents, sobre com mataran...
0: Encara que no era de Shakespeare, l'text.
2: No, però agafa parts de Shakespeare per això, per mostrar doncs, la cruesa i la maldat dels seus personatges.
3: Aneu-hi.
0: Abel, tu no sabies que venies un programa que està dedicat íntegrament... Està consagrat...
2: No, ho justificaré.
0: Està consagrat a la música cantada en català.
3: Sí,
0: i tu em portes...
3: No és l'única patinada amb el tema de l'idioma en la música.
0: No.
3: Sabeix, no direm res.
2: O sigui, porto una cançó, perdoneu-me, en castellà.
0: Mare de Déu!
2: Però crec que quan...
3: Para que nos entiendan todos. Para que nos entiendan. Así nos entienden. Així no s'entienden tots.
2: Però ara quan soni, veureu que transcendeix qualsevol idioma.
3: Estem parlant de que estan fent això de la 2 en català i tal, i ara aquí anem enrere, no? Estem retrocedint, no passa res.
0: Tu em vols destrossar la carrera.
2: No. És una cançó que parla del teatre, però com engany.
0: És que no parla del teatre.
2: No, parla de l'engany amorós.
0: és que a més a més...
2: I parla negativament del teatre.
0: No parla del teatre, parla de relacions de parella, que la gent enganya la parella, però del teatre no. Fa saber el teatre, però no parla del teatre.
2: Però m'agrada que utilitzi el teatre com a cosa negativa, com a cosa d'engany, com a cosa vulgar.
0: Una cosa et diré, Abel. Aquesta cançó te l'he respectat, primer, perquè ets tu.
2: Gràcies.
3: Perquè ets d'Osona.
0: Perquè ets de Vic, malgrat que siguis de Vic. Perquè no et coneixia, dic, bueno, doncs ara no farem un lleig amb algú que no ens coneixem encara. I segon...
3: Perquè aneu a veure Els dolents de Shakespeare a l'Aquitània Teatre tots els dissabtes i dimensos.
0: Perquè és la típica cançó que els que feu teatre sempre la teniu a la boca, a les primeres de canvi, i encara no sé per què. Bueno, perquè és molt emblemàtic, ja ho sé.
2: Clar, perquè diu teatre tota l'estona.
0: Exacte, ja està. I amb això ja...
2: Puro teatro.
0: Puro teatro. La Lupe! Igual!

0: Teatro de la... Puro Teatro de la Lupe és un clàssic que avui ha volgut incloure en aquesta batalla de pedres del nostre convidat d'avui, que és l'Abel Reyes, que és actor, i això, aquesta cançó la té molt per mà. Se la posa cada dia al matí per dutxar-se, es posa aquesta cançó.
1: I per anar a dormir.
0: I per anar a dormir.
1: La de Lluís Llach, per anar a dormir.
0: Exacte, una o l'altra. Ara és el torn de l'Oriol Puig.
2: És el meu torn i...
1: Ui, ui.
2: Abans
1: ui.
2: He dit... És que estic plantejant com dir-ho.
1: Ens posem transcendents.
0: No, se'n sac els pantalons.
2: Abans he dit que segurament el que m'he...
0: Et deuen caure els pantalons, no? T'has hagut de comprar roba, no?
2: Vàries vegades, ja. És... Crec que els pantalons que porto ara és la setena remesa de pantalons que en compro en pocs mesos. No, això que t'anava a dir, una de les coses més bèsties espectaculars
0: ja
2: que he vist
0: com
2: en un teatre...
0: Fas, eh?
2: Sí, estàs fent el mateix, aranyes.
0: Per això que...
2: Disciplina.
0: Disciplina.
2: Tancar la boca. I corre molt.
0: Deu ser això.
2: A la ràdio no tanquis la boca, per això.
0: Ja.
2: Perquè si no quedarà lleig el programa. El silenci a la ràdio no funciona.
0: Ja farem.
2: Doncs jo crec que de les coses més bèsties que he vist en un teatre, que va ser un espectacle que van fer Love of Lesbian, dirigit per Guillem Albà, que es deia Miralls, miratges en català, Espejos, espejismos en castellà. Jo vaig anar a veure en català, vaig haver d'anar a Mataró per veure en català. Vale.
0: Ui, com si t'haguessin de matar per anar a Mataró, eh?
2: Bueno, a veure...
0: T'anar fins a Mataró...
2: La Renfe mata.
1: Sí, cada cop més. Renfe,
2: no, a més vaig haver de tornar, perquè aquella nit vaig haver de tornar amb bus nocturn. No passa res, estem per això. La gent de Mataró ho fa sovint, la gent de fora de la ciutat ho fa sovint, els de ciutat també ho podem fer, i està molt bé que la cultura es diversifiqui per arreu de Catalunya i no només per la capital de Catalunya.
0: Bravo,
2: gràcies.
0: Mataró.
2: El Peyu ha fet like a aquest comentari. No, i això... I,

0: Està bé tant, tant recuperar aquesta cançó, que està molt bé. El que més la comparteixen amb en Lluís Gavaldà, els Love of Lesbian, en Santi Balmes al capdavant, amb aquesta xiua. Avui el que fem és compartir el nostre temps de batalla de PDS amb un actor. No en venen gaires, i avui estem contents de tenir l'Abel Reyes amb nosaltres, monologuista dedicat a Shakespeare aquests dies, i que ara mateix ha triat algú del gremi per... No?
1: Sí. Exacte.
0: Bueno, sí, exacte, sí.
1: Le Croupier.
0: Le Croupier. Coneixies o què?
1: No.
0: Abans d'avui.
1: No el coneixia, no.
0: perquè ell s'ha especialitzat amb el tema de couplets, es va juntar amb la Montplans, uh-huh, i va fer un disc, que t'haig d'explicar, tu que no sàpigues.
1: Exacte, sí. El Papissot.
0: és una cançó de couplets dels anys 60, dels anys 20, que és molt divertida. Ara, molt bona tria.
2: Le Croupier, que era un artista que va treure el primer disc.
0: Il·lustra'ns.
2: Jo us il·lustro, perquè això va ser quan vaig començar jo a fer ràdio. L'Arnés ja portava 20 temporades fent ràdio, jo vaig començar l'any 2009-2010, i van entrevistar Le Croupier, van fer el primer disc, que era tot en castellà, una cançó en català, i després va fer la gira Bonsa Bona, que és passar-se al nostre idioma.
0: Sí, senyor. I va fer un espectacle amb el Montplans, on recuperava, correcte, igual que tu has recuperat abans la pisca paral·lelo de la Guillem Minamota, va fer una mica el mateix exercici de la mota 30 anys després, agafar cançons de cabaret o de couplet dels anys 20 i fer-ne un espectacle i un disc. I aquesta cançó és molt divertida, ja, molt ben triada. A veure, escoltem-la. El Papissot.

0: El Papi Thot, una cançó super divertida i ambientada d'això en el cabaret del couplet dels anys 20, el Paral·lelo, enyorat Paral·lelo.
1: Parlant de Papi Thopas, m'he recordat que l'últim convidat que vam tenir a la secció va ser el doblador de Stranger Things, que no
0: també
1: sé
0: era Sopes.
1: Que feia un personatge de Sopes i que ens va explicar com ell, no sent Sopes, va desenvolupar i va remarcar com un tret diferencial i que va donar ànima al personatge aquest Papi Thopas.
0: Però personatge ell, el fill de la Margalluc, déu-n'hi-do,
1: bueno,
0: deixa el córrer.
1: Era molt personatge. Però bueno, a veure, podríem fer un rànquing de personatges i no estaria en el top 10 de les que han passat per aquesta secció.
0: No, bueno,
1: però perfectament. Però jo sé qui seria el primer.
0: Jo em temo que també sé,
1: no direm el nom.
0: Sé qui penses.
1: Quan parem ho parlem.
2: Home, després m'ho dieu, que jo
1: sí, m'ho sí, sí, no pateixis, sí, ja buscaràs coses i et riuràs. Que vaig veure que fa un podcast ara. Bueno, és igual, anem a parlar.
0: Sí,
1: anem a parlar de música. Va. No ens fiquem amb més jardins, que m'he ficat prou avui. Sí, a veure, anem a Osona. Almenys amb un dels dos membres del grup, que és l'Àlex Pujols, l'ex-baixista de Charango. No perquè sigui ex-baixista, sinó perquè és ex de Charango, vale? I que va fer un grup amb en Ricard Ferrer, de més així de
0: actor,
1: molt...
0: Els Pirates. Sí. Actor, que també s'ha primat molt, no sé si l'heu vist últimament.
1: No està de moda, això.
0: S'ha primat miraculosament.
1: Sí. Miraculosament. Llavors, això, van fer aquest duo que es diu Arriba i Ploure, que musicaven, però també des d'un toc humorístic, no? I la cançó que va sortir, es diu, la primera cançó amb la que van sortir es diu Paraules d'Antes, i a mi, clar, quan
0: Paraules
1: diuen...
0: és aquesta,
1: és la que he escollit, però perquè parla de com la gent, jo crec que li hauria de dir al teatre que és teatro, i he volgut ficar l'única cançó que he trobat a Viasona, perquè vaig buscar Viasona, perquè si no ho sabeu, Viasona és aquest portal on hi ha totes les lletres de cançó en català i que és la millor pàgina web per trobar informació sobre la música, doncs vaig ficar teatro i l'única que parlava de teatro era aquesta d'Arribar i Ploure. Per tant, anem a escoltar Paraules d'Antes, anem a escoltar Arribar i Ploure.
0: Vinga, som-hi! Paraules...

0: paraules d'antes, la cançó dels Arribar i ploure en aquesta batalla de CDs que avui compartim amb l'Abel Reyes, que és actor i que està a l'Aquitània Teatre esperant-vos que hi aneu per compartir amb vosaltres un monòleg basat en Shakespeare, que es diu...
1: Els dolents de Shakespeare.
2: Aneu-hi.
0: Però no és un drama, que és una...
1: És una comèdia, però també hi ha tragèdia.
0: Hi ha tragèdia.
1: És per tot, és per tots.
0: Per tothom.
1: Exacte,
0: que
1: t'agrada
0: la tragèdia? Vine. Que t'agrada la comèdia? Vine també.
1: Exacte.
0: Que no t'agrada res? Queda't a casa.
2: No, no, vés-hi també. Vés-hi.
0: Vés-hi.
2: Vés-hi. Consumiu teatre. S'ha de consumir teatre.
0: Si no
2: t'agrada res, és en català.
0: Ets mala persona.
1: Exacte. Vine igualment. I si no t'agrada, recomana-li als enemics.
0: Exacte.
2: Aneu al teatre. Aneu a l'Aquitània.
0: Vinga, doncs això, estem al final. Avui hem compartit cançons amb l'Abel de, jo què sé, doncs, Arribell Ploure, de Le Groupier, de Love of Lesbian, de La Lupe, fins i tot, l'Axan Busto, Lluís Llach, Els Pets, Els Amics de les Arts, de Goll de Gom, Guillermina Mota, i el privilegi de tancar la llista amb el reservo per mi.
2: Sempre.
0: Que sóc l'amo del
2: tros. Abans deia, consensuem una cançó. Consensuem una cançó. Però la dictadura de l'Arenya...
1: Vale, vale.
0: I he triat una cançó de Sau, usonencs també, de tota la vida. Per què? Perquè el Sau també tenen... El Carles Sabater era actor de teatre, bastant de Goll de Gom, bastant moltes companyies.
2: I a TV3.
0: I, de fet, va haver un musical que es deia Boig per tu, que estava basat en les cançons de Sau. I Sau tenia una cançó en els primers discos que es deia Qüestió de Nac, que era la cançó que van fer per una del teatre que va estrenar el Carles Sabater. S'ha entès alguna cosa d'això?
2: Sí,
0: no?
2: Sí. Val. Perfecte.
0: Doncs... que acabem aquesta cançó que es diu Qüestió de Nac, del musical Boig per tu, basat en cançons de Sau. Tot i anar-li a l'Abel Reyes, vindrem a veure't.
2: Hem d'anar a veure. Jo ja aniré, que d'una estona vaig al teatre a veure'l. Aneu-hi.
1: Aneu-hi, aneu-hi.
2: Aneu-hi. Aquitània Teatre.
0: Abel,
2: tot el cap de setmana de maig.
0: Un plaer conèixer-te i...
1: Home, ja, el plaer és meu.
0: El dia que vulguis tornes.
1: Perfecte, moltes gràcies.
2: I ens veiem al teatre d'aquí unes hores. Passaré llista amb totes les persones que ens esteu escoltant. Vigileu.
0: Va, som-hi.

0: Catalunya Express. Catalunya Express. Totes les novetats, tots els estils, tota la música en català concentrada. Catalunya Express.
1: Tan solo música en català.
0: Catalunya Express.
1: Only Catalan music.
0: Catalunya Express.
1: Seulement de la musique en catalan.
0: Catalunya Express.
1: Musique nur auf catalanisch.
0: Catalunya Express.
1: Solo la música en catalán.
2: Dissabtes i diumenges a Ràdio 4. Catalunya Express Magazine, amb Joan Arenyes.
3: Som a punt d'arribar al punt horari de les 6 de la tarda, hi haurà butlletí de notícies a aquella hora, i arribarem, com sempre, amb un clàssic, d'una banda que aquest cap de setmana està just donant el tret de sortida a la seva gira de 40 aniversaris. És ràpid, això, 40 anys de Sopa de Cabra, i ho celebren en plena forma, amb els anys que pesen, però en plena forma, amb una gira que ha començat aquest cap de setmana amb dos sold-outs consecutius a la sala Razzmatazz de Barcelona. Sobre el Sopa de Cabra, que es reinventen a cada temporada, i en aquesta ocasió, i últimament, ho han fet de la mà del Demon DJ, amb aquesta remescla que es diu Camins, Somnis i Promeses. Amb ells,

0: Son las 6.
1: Radio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Aquesta hora comença la concentració per la Nakba a Barcelona. La Nakba o catàstrofe palestina? El desplaçament de la població com a conseqüència de la creació de l'Estat d'Israel l'any 1948 i l'ocupació del territori. Una situació que continua vigent, segons explica Natàlia Buixarar, organitzadora.
2: La Nakba continua a Gaza, on més de 2 milions de persones es troben als carrers. Israel, l'estat sionista d'Israel, continua bombardejant Gaza, continua ocupant terra de la zona de Gaza. I no només això, sinó que la gent està vivint als carrers, estan desnutrides, amb manca d'aliments i manca de tot. I tot això amb la complicitat de la comunitat internacional.
0: A la plaça Catalunya s'hi troba el nostre company Joaquín Calvente. Connectem amb ell. Bona tarda.
3: Bona tarda. Aquí a la plaça Catalunya està tot llest per el començament d'aquesta manifestació en commemoració de la Nakba, el desplaçament forçat de milers de palestins quan va crear-se l'Estat d'Israel. De moment, el que estem veient són els manifestants que portaran unes claus fetes amb cartró, unes manualitats, i aquestes claus representen el retorn dels palestins que van ser expulsats a les seves cases.
0: L'any 48, 750.000 palestins van ser forçats a marxar de casa. Sobre el terreny, avui continuen els atacs israelians a Gaza. Hamas ha anunciat la mort del seu líder, Hiss al-Din al-Harad, després dels atacs d'aquest divendres, segons el Ministeri de Defensa israelià, perquè el Hassin assegura estava al darrere dels atemptats de 2023. Al Líban, els bombardejos deixen ja prop de 3.000 morts, segons explica el Ministeri de Salut libanès, després dels darrers atacs de l'exèrcit contra el grup Hezbollah. Els Estats Units, país mediador, han anunciat una nova ronda de negociacions entre ambdós països a inicis de juny, i el Pakistan, país mediador entre l'Iran i els Estats Units, ha arribat ja al país persa per intentar mediar i posar pau en el conflicte que afecta l'Orient Pròxim. I una altra gran protesta contra Israel és la de les televisions públiques, que han decidit no retransmetre Eurovisió 2026 per la participació d'aquest país. Finlàndia i Austràlia són les favorites de la final del festival, que se celebra aquest dissabte a Viena, en una edició, la número 70, molt marcada per la polèmica. Televisió Espanyola, juntament amb les televisions d'Irlanda, Països Baixos, Eslovènia i Islàndia, han decidit no participar en protesta, volíem dir, per la guerra a Gaza, que deixa ja prop de 73.000 palestins assassinats. És la primera vegada que el nostre país, un dels 5 grans contribuents de la Unió Europea de Radiodifusió, es retira del festival des de la seva creació l'any 1961. I de la cultura, Catalunya avui celebra la Nit dels Museus, una nit especial per apropar-se al públic d'una manera diferent, amb especial protagonisme de l'àrea metropolitana de Barcelona, on prop d'un centenar d'espais obren les seves portes al públic de manera gratuïta i ofereixen visites guiades, concerts o activitats teatrals. Marta Orquín.
4: Els museus capgiren el seu horari i de 7 de la tarda fins a la 1 de la matinada viuran una jornada de portes obertes i oferiran una experiència cultural diferent per gaudir del seu patrimoni. 94 espais de Barcelona i de 8 municipis de la seva àrea metropolitana participen en aquesta edició, en què hi debuten el Gran Hotel Bàrquino, on es podran visitar les restes del Fòrum de la Barcelona Romana, així com el Centre Cultural La Bòbila i la Florida 6.0 a l'Hospitalet de Llobregat. Aquesta nit dels museus també en redescobrirà espais recentment renovats, com el Centre d'Interpretació del Castell de Montjuïc, la Casa de l'Aigua i la Fabra i Coats, i celebrarà el 700 aniversari del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes. A més de les exposicions, el recorregut nocturn inclou concerts, espectacles, experiències immersives, tallers, projeccions, rutes i activitats per a tots els públics, amb una atenció especial als joves, que poden triar entre una trentena de propostes. Montse Torres, coordinadora de museus de l'Institut de Cultura de Barcelona, ens destaca algunes.
5: Per exemple, les visites visites a murals d'art urbà del Centre Cultural de Bòbila. Tenim 17 anys, un retrat col·lectiu del CCCB, el concert Greco-Tecno al Museu Nacional d'Art de Catalunya, o taller de danses urbanes al Museu de les Arts Escèniques i accions performatives al Centre d'Art Tecla Sala.
4: Una experiència sonora i sensorial al Museu Tàpies, un concert de rumba a la terrassa del Museu d'Història de Catalunya o una passejada al vespre per Empúries ens conviden a no quedar-nos a casa aquesta nit, que s'emmarca la celebració del Dia Internacional dels Museus el dilluns 18 de maig.
0: I un apunt encara de l'àmbit cultural, el Festival de Cinema de Sitges ret homenatge al director nord-americà Brian De Palma pel 50 aniversari de la pel·lícula Carrie. El cartell d'aquesta edició s'ha fet públic des de Cannes. Presenta una figura femenina coberta de tires vermelles emulant el bany de sang del clímax de la pel·lícula. Després de la presentació s'ha mostrat un avenç del documental Woman in Fan, que reuneix les experiències d'una vintena de professionals del cinema que retraten les dificultats que han hagut d'afrontar dins la indústria cinematogràfica. Això és tot per part nostra. Tornem amb més informació al punt de les 7 en aquesta sintonia a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.

Una cançó que es diu La Cadira i que és un sentit homenatge de Joan Reig amb la producció i la col·laboració de West Trip, a la figura de Pere Tàpies. Tot això es publica justament coincidint amb el 80 aniversari del seu naixement, i és una cançó que Joan Reig li devia a Pere Tàpies d'alguna manera i que acaba de publicar just aquesta mateixa setmana. Amb aquesta cançó hem començat aquesta segona hora de Catalunya Express d'avui dissabte, que avui compartirem amb la cantant i actriu Claudine, i la proposta del seu EP i espectacle del Teatre Maldà titulat Inútil. Abans, però, una novetat que també ens retroba amb un vell amic, una vella amiga en aquest cas, que ben aviat, a la de cara després de l'estiu, al setembre, publica el seu nou àlbum. És l'Ivet Nadal, que avança aquesta cançó d'aquest pròxim treball. Es diu Mai les ales.

0: Aquesta cançó es diu Serotonina i és un dels temes del disc que ve a compartir amb nosaltres, Claudine. Què tal, Claudine? Com estàs? Bueno, Claudine o com és? Com et dius?
1: Claudine. O sigui, jo em dic Clàudia.
0: Clàudia.
1: El meu projecte artístic sí que és Claudine.
0: És Claudine.
1: Sí.
0: I la gent et diu Claudine en la teva
1: vida
0: privada?
1: Al meu entorn?
0: Sí.
1: No, em solen dir Claudia. Sí que és veritat que com que aquest nom artístic va sorgir mentre estudiava la carrera d'art dramàtic, era un dels meus primers personatges que vaig fer. Llavors, els que van compartir aquell taller amb mi, concretament, sí que alguns encara em diuen Claudine. I, bueno, va sortir allà el nom. Llavors, aquelles quatre persones em diuen Claudine, la resta del món normalment em diu Claudia.
0: Està bé. Claudia, farem la pregunta tòpica. Ets una cantant que actua o ets una actriu que canta?
1: Jo crec que sóc una actriu que canto. O sigui, més que res, perquè la formació la tinc d'actriu.
0: Per tant, passa l'actriu que la cantant.
1: Jo crec que sí, però faig més l'altre, no ho sé. Tinc dubtes.
0: Ah, amigo.
1: Tinc dubtes.
0: Escoltant en Serotonina, molts artistes parlen de la tristesa des d'un punt de vista poètic, però tu poses el focus en la química cerebral, amb la serotonina.
1: Sí, tot això ve perquè aquestes cançons, Serotonina, forma part d'aquest disc que es diu Inútil, i són les cançons d'un espectacle musical que estrenem ara el mes de maig al Teatre Maldà, que es diu Inútil, un cactus i altres desastres, on tractem temes de salut mental, depressió, ansietat i síndrome de la impostora, no? I llavors, en aquest moment de l'obra, el personatge ha d'anar als psiquiatres i ha de començar aquesta rutina amb fàrmacs per la... o sigui, un antidepressiu, vaja. I bueno, això és una mica inspirat en mi perquè, malauradament, o no...
0: Has passat per aquí?
1: Bastants cops. Ara mateix, de fet, prenc medicació. La idea de tot això de l'espectacle és com desestigmatitzar tot això, per tant, no m'importa parlar.
0: I l'idea parteix de la teva experiència personal?
1: Sí, o sigui, com que totes les cançons s'han fet... per l'espectacle aquest en concret, llavors han vingut donades en funció de les escenes, no? Com si diguéssim. Però com que és una autoficció, l'obra està bastant basada en la meva experiència, ja no tant els fets en si, sinó a nivell d'emocions, de sentiments, no? Sí que parteixen bastant de mi en cada moment, perquè el personatge protagonista, que jo també faig, l'encarno jo, doncs també passa per aquestes etapes d'autosabotatge i d'antidepressius.
0: Uau! Inútil no és ningú que et senyali en plan inútil? No.
1: Em senyalo jo mateixa.
0: En sèrio?
1: Bueno, d'aquí surt, surt de tot això, tot l'EP.
0: Però és a través d'algú concret, eh? Aquesta exclamació d'inútil?
1: Venia donat de... O sigui, bàsicament s'acaba reduint tota la síndrome de la impostora. I llavors, el d'inútil és que sovint... va venir, això fa bastants anys ja, que portem arrossegant aquest projecte, va venir de que jo mateixa em sentia inútil perquè potser no em sentia capaç de fer moltes coses i veia com tota la gent del meu voltant sí que anava fent coses. Parlo a nivell professional, sobretot. Yeah. I tot i que jo tenia una altra feina per anar combinant actriu, cantant i la feina normal, doncs jo tenia aquest sentiment de zero productivitat, sóc inútil, no serveixo per res, no? I ve una mica d'aquí, però sí que s'extrapola una mica a totes aquestes veus d'autosabotatge que tenim constantment a dins. No parlo en general, però molta gent sí que les té, i jo...
0: Qui més qui menys, eh?
1: Sí, per això.
0: Sí, sí, absolutament.
1: Llavors, inútil és el títol i tal, però serveix per dir altres coses.
0: Exacte. Clar, és que en el món de la interpretació, el síndrome de l'impostor és molt típic, diguéssim, no?
1: Jo crec que sí. Jo crec que sí, jo suposo que en altres àmbits.
0: I penso que per viure o sobreviure en aquest món del teatre o de la interpretació, s'ha de tenir el cap molt ben moblat, perquè pots caure molt fàcilment amb això, amb dir, hòstia, és que el que faig no sé on vaig. No. I acceptar el passar càstings, ha de ser duríssim.
1: Horrible. Bueno, de fet, és aquí està el tema, no?, que pots sentir que tens més o menys talent, però el tema és que moltes vegades... per la por al fracàs ja ni ho intentes, no? Llavors ja no et presentes a aquest càsting, que és el que em passa a mi moltes vegades. Llavors, al final, Aquesta, és que justament això que estem parlant es representa exactament a l'obra de teatre.
0: Estem fent spoiler, vols dir?
1: Bueno, no, però és que just hi ha l'escena del càsting, de com aquest personatge va fer el càsting i tots els meus pensaments intrusius que em passarien pel cap abans de fer càstings.
0: Aprenent de futbol, hi ha l'entrenador Guardiola, que és un senyor savi, sí, més a més, l'altre dia l'escoltava fent unes declaracions i tenia raó, deia, no, és que si en el món de l'esport, en aquest cas del futbol, el 90% és perdre. Guanyar, guanyes de tant en tant, però exacte, estàs acostumat a perdre, a la derrota.
1: El mateix amb els càstings.
0: No, exacte, el 99% és això, són els, no? De tota la gent que se presenta, només n'hi haurà un que guanyarà. Els altres hauran d'acceptar la derrota.
1: I potser no depèn ni del teu talent ni com ho facis. Potser depèn de que medeixes un 70 i necessiten algú que faci
0: exacte,
1: un 40.
0: Exacte, però interioritzar això i que no t'afecti, això de ser lo complicat.
1: És difícil,
0: no?
1: Sí.
0: I tu com ho portes, tu? O sigui, què has fet per intentar, doncs, això, solucionar-ho? O estàs en ell, pel que m'estàs dient?
1: Bueno, sí, sí, no, o sigui, sí que he fet càstings i he fet coses, no? Però em sento molt més còmode en el Yo me lo guiso, yo me lo como, com ara, no? Que he fet jo la meva música, he fet jo la meva obra de teatre, en la que jo surto, i llavors és com que em vaig donant feina a mi mateixa, no? Fins que algun dia suposo que bueno, no sé què passarà d'aquí un temps, però jo què sé, potser trobo el camí per fer altres coses.
0: Però en tot cas, Clàudia, posar-ho això damunt d'un escenari i compartir-ho amb el públic és una actitud molt valenta i crec que, a més, a tu et deu ajudar moltíssim.
1: Això m'ho diu molta gent, allò que és molt valent, perquè
0: vam
1: fer una lectura dramatitzada un dia, va venir gent i em va dir, això és molt valent, això que fas, i jo vaig pensar, però per què no ho veig? Jo no ho veig, això.
0: Bueno, compartir la teva
1: vulnerabilitat. La teva
0: vulnerabilitat, correcta.
1: És que jo crec que sempre ho he fet, no me n'he avergonyit mai, i llavors ho visc amb total normalitat. Uh-huh. Llavors, no, jo no ho veig, això, jo ho veig molt normal en mi. No sé.
0: No, està molt bé que ho facis i que ho normalitzis i que parlis obertament d'això, de la síndrome de la impostora, i que a més a més en construeixis un espectacle i un disc. Vull dir que, escolta...
1: No, clar, aprofitem, no, la jugada, ja que faig les cançons aquestes, doncs les aprofitem i les traiem, que a més jo, no sé, mira, tot i la síndrome de la impostora, estic molt contenta de l'EP, o sigui que, no sé, jo crec que és maco. És rodonet.
0: Sí, home, sí. Escoltem la cançó que dona títol al disc i també l'obra?
1: Sí.
0: Es diu Inútil.

0: Avui estem amb la Clàudia Nogués, el seu nom artístic és Claudine, a punt per estrenar un espectacle, m'has dit el 5 de maig?
1: El 7 de maig.
0: El 7 de maig, això és a tocar.
1: Sí, sí, sí, no queda res, estem molt nerviosos.
0: El EP també es publica coincidint amb l'estrena de l'espectacle o ja està publicat?
1: Ja està publicat.
0: És un... I tal com ens expliques tu, i queda ben molt entès amb la mesura que anem parlant, és un recorregut una mica que va de l'autoboicot fins a acceptar que no som suficients, que necessitem ajuda, no?
1: Sí, és un viatge que va des d'això que m'has dit tu, de les veus de l'autoboicot, fins a totes aquelles... tots aquells consells que ens van donant des de fora, com hi encaixem també, fins a un moment de caïmiento, com es diria això en català?
0: No t'ho sabria dir.
1: No ho sé, ens ho inventem. Perdó. Doncs, i després per l'ús dels fàrmacs per poder sostenir-te i arribar a estar millor i a sentir-te millor amb tu mateixa.
0: Què seria de la societat sense els fàrmacs? També t'haig de dir, eh?
1: Sí. Sí, perquè més que res... O sigui...
0: Però hi parles amb farmacèutics i dius, escolta, aquí...
1: No, sí, sí.
0: La façana és estupenda, però que anem tots a
1: sí,
0: tope,
1: sí,
0: eh?
1: Qui més qui menys, és ara un euro fent per aquí i tal. Jo el problema el veig amb el tema d'ansiolítics i antidepressius, de que moltes vegades anem al CAP i t'enxufen un orfidal, un diazepam, així com així, sense realment fer una avaluació. I, en canvi, si t'ho pots permetre, que aquesta és... parla malament la putada, que anar al psiquiatre privat o al psicòleg és molt car i la salut mental a la pública t'acabes morint d'esperar.
0: Sí, perquè no hi ha...
1: Llavors, sí, sí. O sigui, és que no, hi ha una llista d'espera brutal i no tens l'atenció que seria necessària. Llavors, si tu pots permetre anar al psiquiatre i realment t'avaluen, et donen unes pautes que no et tornes addicte a aquestes substàncies i t'ho treuen d'una manera... O sigui, clar, està controlat, però és que jo conec a tanta gent que té la targeta del CatSalut, bueno, de la meva salut.
0: La recepta electrònica, sí.
1: De manera sistemàtica, crònica, un diazepam o orfidal per dormir i tal, i dius, però això ho controla algú? I diu, bueno, no, m'ho prenc cada dia per dormir. I jo, però... Estàs fent algun tipus de tractament o bufet llibre de pastilles cada dia?
0: Clar, a més, això són pastilles que al final no pots prescindir.
1: No, clar, però... Això hauria de ser durant un període controlat de temps, s'hauria d'anar traient de manera paulatina i, evidentment, amb algun control al darrere, perquè és que són fàrmacs perillosos si es fa un mal ús d'ells.
0: Sense fer spoiler, de què va l'obra? Bueno, ja m'ho estan explicant, però hi ha una trama aquí? O...
1: Sí, bueno, són com esquetxos. L'obra seria un concert en el qual la protagonista explica com ha arribat fins a aquest concert, passant per sessions de teràpia amb psicòlegs, psiquiatres, parelles tòxiques, amistats que salven, amors que curen, i fins arribar a aquest concert que no hi arriba miraculosament i encara que està aparentment feliç i serena, segueix tenint aquelles veus a dins que li diuen potser desafines, i l'altre que veu a l'altre costat que li diu bueno, però no passa res si desafines.
0: L'obra és un monòleg teu o jo sou més?
1: No, som tres. Som jo, que la Clàudia no és, i llavors hi ha la Nila Padrós, que toca la guitarra i canta, i després hi ha, bueno, també fa mil personajillos de la meva mare, de la veu aquesta interior, l'encarna ella, de psiquiatres, tal. I després hi ha el Pau Oliver, que toca el piano, canta i fa els altres personatges, el professor, l'amant, el no sé què, i jo només faig de Cristina.
0: El Pau Oliver és músic també, no?
1: Toca el teclat...
0: És d'aquí el Poblenou, no? O és un altre Pau Oliver?
1: Deu ser un altre. Va. O sigui, el Pau Oliver és un actor que, per exemple, va sortir ara fa poc a L'alegria que passa, de Degoll de Gom i bueno, coses d'aquestes.
0: El buscaré, és que crec que el conec, però potser m'equivoco de persona.
1: Potser sí, eh? I els tres toquem les cançons en directe, llavors en fem una versió acústica i anem explicant així tota la història. Anem entramant la història a través de les cançons.
0: Està bé. He buscat a Pau Oliver i que no hi tan guapo no el conec.
1: No el coneixes?
0: No.
1: Vaja.
0: Per cert, que l'EP, o l'espectacle, no sé exactament, té un subtítol que és Un cactus i altres desastres.
1: Això és l'obra.
0: Que jo no sé si aquí hi ha spoiler o no.
1: Bueno, és també sobretot perquè s'entengui que té un punt còmic l'obra. És... parlem d'un drama sense fer-ne un drama.
0: Això
1: llavors li volem
0: bé.
1: Donar una mirada lluminosa, que també s'aprecia a l'EP, no? Que parla de, pues, això, de prendre antidepressius cada dia, de caure i aixecar-se, d'acceptar-se i d'aquestes veus interiors, però tot és des d'un punt de vista una mica còmic, però evidentment respectant molt, que era una de les meves preocupacions. No estem banalitzant res, ho estem tractant amb molta cura, però amb una mirada lluminosa, que crec que és important perquè tampoc cal que la gent vingui al teatre a voler-se tallar les venes.
0: Lògicament. A vegades hi ha gent que hi va, a buscar drama. I...
1: Sí, però no és la nostra intenció. Volem somriure. La gent, jo crec que quan vingui, sortirà amb un somriure.
0: A veure si ho he entès. Tu tenies unes cançons i d'aquestes cançons n'han sortit un espectacle o ha estat al revés?
1: Al revés.
0: Ha anat al revés.
1: Ha anat al revés, el que passa que jo he aprofitat la jugada i he dit, ah, les vaig a gravar i faig doble promo.
0: I quin paper juga aquí l'Alícia Serrat?
1: L'Alícia Serrat és la dramaturga i directora, coautora d'alguna de les lletres i, bueno, d'alguna de les cançons amb mi, i va ser ella la que va com incitar aquest projecte. Jo volia fer alguna cosa, però és que, clar, si no et presentes a càstings no tens feina, no sé què, i va ser una escolta, pues el fem nosaltres i parlarem sobre això, que és com que és una autoficció, jo li he explicat molt, molt, molt la meva vida i ella a partir d'aquí ha anat entramant tota la història. I aquest és el paper que té ella, dramaturga, directora, compositora.
0: T'hi sents molt reconeguda en el que s'explica? O tens aquesta capacitat de dir... Bueno.
1: No, o sigui, en les emocions sí que m'hi sento reconeguda perquè bàsicament, o sigui, clar, el que està escrit és a partir del que jo també he explicat. Sí que és veritat que el que passa en l'obra és tot ficcionat. Llavors, el que passa, podries arribar a sentir reconegut o reconeguda perquè són coses supercotidianes, però no m'ha passat a mi com a tal a la vida. El que passa que les emocions que hi ha al darrere sí que em pertanyen. Mm.

0: si t'agrada el teatre, també entra, i si t'agraden els musicals, ja ho tens el combo completo. Jo crec que, no sé, és que és
1: aprofitar. No despreciem ningú, eh?
0: No, és que clar, no sé, jo crec que he fusionat les dues coses que més m'agraden, que és fer teatre i fer concerts, i llavors tinc la sort de que cada nit de maig jo faré això a l'escenari.
1: Està molt bé. T'has format al taller de músics?
0: No, jo he estudiat interpretació a l'Escola Superior de ESAT Eòlia, bueno, ara es diu Centre Superior d'Art Dramàtic, i jo de música, jo m'he format com a... He fet cant, sobretot, molta formació de cant, i he fet piano i guitarra alguns anys, però bàsicament és autodidacta. Mm-hmm. O sigui, jo, músic, aquí sí que tinc a saco de síndrome d'impostora. En plan, jo canto, sí, però ja està. Però jo, no, ja la meva formació és d'actriu.
1: Escolta, doneu algun tip per gestionar això del síndrome d'impostor o impostora? Que jo també m'hi trobo molt.
0: Sí?
1: Sí, tant.
0: Un tip? Clar, és que...
1: Jo què sé.
0: Jo encara hi soc. Donar-li la volta a aquest pensament. No? En plan, si tu penses... és que ara aquí això podria sortir malament i tal, sempre hem de poder pensar una altra cosa, en plan, vale, però no s'acaba el món i segurament el d'aquí al costat li està passant exactament el mateix.
1: Probablement. Heu fet alguna prèvia de l'obra o què?
0: La primera prèvia la fem el dimecres. De fet, demà estic molt emocionada perquè comencem a assajar amb l'escenografia i tinc moltes ganes, perquè clar, de cop passes d'assajar amb una cadira que no és i tal, amb la cadira que sí que és,
1: que, serà,
0: que té gràcia, està unificada i tot, i això, tinc moltes ganes, tinc moltes ganes.
1: Per tant, encara no tens feedback, de com pots respondre la gent.
0: Tinc el feedback d'un dia que vam fer un concert teatralitzat, i la gent, això, em va sortir i deia, ets molt valenta, i jo pensant, però per què? Si només he cantat, no sé. No, però jo crec que pot agradar. Jo crec que és molt maco.
1: A mi m'havien venut que venia una mallorquina, però trobo una actriu que parla un català central impolut. D'on surts tu?
0: Mem, vols que t'aixerri en mallorquí?
1: Ai, sí.
0: I d'ara t'aixerraré en mallorquí.
1: Sembles la Maria Jaume ara mateix.
0: I do.
1: No, quin és el teu origen? D'on surts tu?
0: Jo soc... mig madrilenya, mig catalana, wow. Mig mallorquina.
1: Quina barreja.
0: O sigui, clar, pare madrileny, mare catalana, i jo i ma germana vam néixer a Mallorca. Llavors, a casa s'ha parlat sempre castellà i català central, però de portes a fora hem parlat sempre mallorquí. Llavors, jo, la que trepitjo la illa, doncs, xer mallorquí, i amb els meus amics xer mallorquí, però arribo aquí, o em trobo un català per la vida i li he de parlar català.
1: I el teu dia a dia, o la teva vida, passa entre Mallorca i Barcelona?
0: Sí. Sí. I en quant a l'idioma, o sigui... clar, la gent em diu, però si ets de Mallorca, com és que no escrius en mallorquí i escrius en català central? I és perquè me n'he adonat que el català central, en aquest cas, és la meva llengua materna, que jo al meu gat li parlo en català central. I, o sigui, és com... el meu cap té les divisions aquestes i llavors, clar, la gent es sobta molt i diu, però tu ets de Mallorca? I jo, sí, soc de Mallorca.
1: És que ens fa molta gràcia el parlar mallorquí nosaltres.
0: Ja sí, però per què?
1: No ho sé. Som així, la gent, els catalans som així. Ai,
0: és com, ai, quina gràcia, no?
1: Els mallorquins, quina gràcia que ens fan, és veritat. Tu deus saber més que jo, això, no?
0: Bueno, m'ho fan, en plan, a veure, parla'm en mallorquí. I què vols que et digui?
1: Escolta, després d'aquesta estada al Maldà, això tindrà més recorregut, espero.
0: Sí. De fet, a Mallorca ja hi ha una data confirmada, que això hi he anat jo molt al darrere, i de fet estem començant a tancar bolos per Catalunya, cosa que també fa molta il·lusió, però ara mateix estem molt enfocats en aquest mes de bueno, la temporada aquesta que estem aquí, que és aquest mes de maig, i després a veure on arriba, que esperem que molt lluny i que estiguem temps rotllant això després de 3 anys de feina. Crec que l'espectacle s'ho mereix.
1: I a Claudine, el projecte Claudine, sí. Tindrà vida fora del teatre, diguéssim. Creus que pot funcionar,
0: sí.
1: Sol, caminar sol?
0: Sí, l'únic que... A mi el que em faltaria és algú que em fes de mànager. I em amiento a los managers. Perquè, clar, el multitasking arriba fins a un límit.
1: Tu fas tot tu sola?
0: Clar. Llavors, i ara que se'm junta amb el projecte de la companyia, o sigui, amb l'obra de teatre, que surt el disc i tot, són moltes coses de les que encarregar-se. Llavors, jo ara mateix no tinc el cap per posar-me a buscar concerts, evidentment. Si algú em diu, escolta, vols fer un concert? Jo monto la banda i jo faig el concert. Però jo suposo...

0: Suposo que quan això estigui més pausat, doncs, evidentment, reengegaré Claudine i a nivell de fer concerts jo, o en banda, o sola, i a veure cap on em porta.
1: L'última pregunta és aquesta. Si haguessis d'enviar un missatge a la Clàudia que va començar a escriure aquestes cançons des de la por, què li diries avui?
0: Uau, pregunta molt maca i molt difícil. Li diria que confiï en el seu instint perquè finalment sí que han sortit.
1: Molt bon, una bona conclusió. Amb quina cançó tanquem?
0: Amb Perfectament Imperfecta.
1: Perfecte. Perfectament imperfecte. Clàudia, Claudine, moltes gràcies per la visita. Molta sort amb aquest espectacle, gràcies. Que esperem que això, que el puguis girar tot el que faci falta i més. I fins al pròxim disc.
0: Moltíssimes gràcies.

És una de les noves cançons d'en Manu Guix. Demà vindrà a compartir-les amb nosaltres aquí al Catalunya Express de Ràdio 4. Arribem al final de l'edició d'avui i ho fem amb una banda gironina que últimament s'ha destapat, que era una de les favorites o de les preferides últimament del president de l'estat espanyol, el president Sánchez, que els ha elogiat. Es diuen Minibus Intergalàctic. Marxem amb ells i la gradolça lliçó de la vall del Mas Daurat. Fins demà, adéu-siau.

0: Són les 7.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Barcelona acull a aquesta hora una nova manifestació pro-Palestina en complir-se el 78è aniversari de la Nakba o catàstrofe, l'èxode de la població com a conseqüència de la creació de l'Estat d'Israel l'any 1948 i l'ocupació dels territoris palestins. Una situació que encara continua a hores d'ara. Seguint la marxa que es fa sota el lema No Nakba, no genocidis, no guerres, no mordasses, i és el Joaquín Calvent endavant.
2: La manifestació avança pel passeig de Gràcia, participen unes 600 persones, tot i que aquestes xifres encara no són oficials. Commemoren la Nakba, el desastre per als palestins, amb l'expulsió de les seves cases i l'exili, amb la creació de l'Estat d'Israel fa 78 anys. Els organitzadors han repartit unes claus que representen les claus que els palestins van portar quan van deixar les seves cases amb l'esperança de tornar-hi. Escoltem a la Natàlia Buxarar, presidenta de la comunitat palestina a Catalunya.
3: Quan es van ocupar van dir que els grans moriran i els joves s'oblidaran, però els grans no van oblidar res, sinó que van conservar la clau. Què és la clau? La clau del dret al retorn, que són més de 8 milions de palestines i palestines que no tenim el dret al retorn, i és el que nosaltres demanem, viure una Palestina lliure, on pugui viure tota la gent amb els mateixos drets i tornar a casa nostra, i visca Palestina lliure.
2: La manifestació finalitzarà davant la seu de la Comissió Europea per denunciar el que consideren la complicitat de la Unió Europea amb l'Estat d'Israel.
0: Gràcies, Joaquín. A Alacant, a la població de Dolores, aquest dissabte han aparegut morts per ferida de bala un matrimoni i el seu fill de 24 anys. L'home era guàrdia civil. S'estan investigant les circumstàncies del triple crim i no es descarta cap hipòtesi, entre les quals la d'un cas de violència masclista, tot i que no hi havia denúncies per maltractaments. Dilluns es farà l'autòpsia a les víctimes. Pilar Bernabé, delegada del Govern a la Comunitat Valenciana.
4: Todas las investigaciones están abiertas y, por lo tanto, también está abierta la investigación en la línea de un posible asesinato por violencia de género. No obstante, como les digo, hay que esperar el resultado también de la autopsia y que toda la investigación pueda dar sus frutos.
0: A Itàlia, un cotxe que circulava a gran velocitat ha atropellat aquest dissabte una dotzena de persones, de vianants, al centre de Mòdena. 7 d'aquestes persones es troben en estat greu i el conductor ha pogut ser detingut. Segons la primera reconstrucció, el cotxe circulava a gran velocitat pels carrers del centre de la ciutat i en sortir ha intentat apunyalar una persona quan l'intentava detenir, que finalment ha aconseguit detenir-lo fins que ha arribat la policia. I l'únic pacient espanyol positiu en antivirus que s'ha ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid continua estable i millorant segons el Ministeri de Sanitat. Es tracta d'un home de 70 anys que es troba en una unitat d'aïllament d'alt nivell. La resta de 13 ingressats són asimptomàtics i continuen la quarantena, de moment ingressats, tot i que hi ha la possibilitat que la puguin continuar a casa en algun moment. Dilluns els faran una nova prova PCR i, si surt negativa, podran rebre visites equipades amb EPIs segons el protocol i potser podrien fins i tot sortir de l'habitació. En la mateixa situació es troben les dues dones ingressades al Clínic de Barcelona i en un Hospital d'Alacant, que van compartir vol a Johannesburg amb una dona neerlandesa procedent del creuer afectat per antivirus que va acabar morint. El sindicat CGT ha acordat estendre a tot Catalunya la vaga convocada a la xarxa de biblioteques de Barcelona. Fins ara la vaga era els dissabtes, però a partir d'ara es farà també els divendres. Aquest dissabte, quarta jornada de vaga, l'han secundat 37 de les 40 biblioteques barcelonines. El comitè d'empresa format per la CGT i la Intersindical lamenta que no hi hagi hagut avenços després de 8 mesos de negociació amb l'Ajuntament per millorar les seves condicions laborals. I a Lleida avui s'ha fet una convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir que forma part d'un pla pilot de la Direcció General de Trànsit per reduir les llistes d'espera per fer aquestes proves. S'hi han examinat unes 300 persones, però usuaris i autoescoles es queixen que hi ha 5.000 persones a Lleida esperant per examinar-se. Pepa Sangenís.
5: La Federació d'Autoescoles de Lleida diu que la mesura d'entrada és benvinguda, però que és insuficient perquè els 300 alumnes només representen un 5% de tots els que hi ha a les llistes d'espera. Tot i així, les autoescoles que avui han portat alumnes a fer aquests exàmens ho valoren positivament. Ariadna Martí, propietària d'una autoescola.
6: Sí, dels 20 m'aproven, 10, 12, i puga fer una miqueteta de neteja, nosaltres ja estarem contents.
5: El subdelegat del Govern Central a Lleida, José Crispín, ha destacat que només avui es faran un 24% més d'exàmens que en tota una setmana.
7: Per tant, és una resposta allò extraordinària a aquesta demanda que hi havia per part de les autoescoles.
5: Aquesta convocatòria extraordinària d'exàmens de conduir és un pla pilot que només es fa a Lleida i Navarra.
0: Gràcies, Pepa. Ho deixem aquí. Més notícies a les 8. Bona tarda.
1: Ràdio 4.
8: Ràdio 4 et convida a l'Acústicament Fest 2026. Una festa amb les millors bandes que han passat per l'Acústicament. Dijous, 28 de maig, a les 8 del vespre, a la Sala La Nau de Barcelona. Amb les actuacions de Júlia Colom, Magalí Sare, Masoni, Hipnosi. Vine a gaudir amb nosaltres de la millor música en directe gràcies a Ràdio 4. Acústicament Fest 2026. Apunta't a través de formulari al web de Ràdio 4. Acústicament Fest, el festival de les ments acústiques.
9: A Ràdio 4 cada setmana descobrim com la ciència i la tecnologia formen part de la nostra vida.
10: Vols entendre millor el món que ens envolta?
9: Digue-li Ciència és el programa que apropa la ciència als ciutadans.
10: Donem visibilitat a científics, universitats i centres de recerca, a les investigadores i les tecnòlogues que estan canviant el futur.
9: Perquè ho tenim clar, sense ciència no hi ha futur.
10: Escolta Digue-li Ciència, Ràdio 4, cada dissabte a les 7 del matí.
9: I diumenge a les 8 del vespre.
10: I si no arribes, descarrega'l quan vulguis a la plataforma RN Audio.
9: O al web de Ràdio 4.
10: Ciència per entendre,
9: tecnologia per avançar
10: i coneixement per a tothom.
11: Digue-li Ciència, amb Pere Buigas i Núria Coll. Ràdio 4. Territori clandestí, amb Consol Sáenz.

Què tal, com esteu? Molt bona tarda. Obrim les portes, ja ho sabeu, d'aquest el nostre territori clandestí. Els dissabtes ens agrada ocupar-nos de qüestions que tenen a veure amb la cultura, entesa com una eina disposada al servei de la societat. I la societat pot fer amb ella canvis socials, culturals, econòmics i, per què no, també polítics. Avui em sembla que el Dani Granados ens porta una bona mostra al seu Cultures Paral·leles.

0: Molt bona tarda, Dani Granados.
1: Molt bona tarda, Consol Sala.
0: Portem 11 anys. 11 anys. Eh? 11, de territori clandestí, de cultures, sí, de cultures paral·leles, i pràcticament en tots els nostres espais han sortit paraules com cultura comunitària, cultura de base, cultura autogestionada, i portem 11 anys parlant de tot això.
1: I
0: em fa la sensació, exactament, i tu i els nostres convidats i convidades ens ho explicaran, em sembla que encara queda molta feina per endavant, perquè sí, és ben cert que potser la societat civil, les entitats, els col·lectius, fins i tot les persones, no, a nivell particular, s'estan movent, i molt, i els hi agraïm, i de quina manera, en aquestes direccions, però potser, diguéssim, aquells estaments que podrien posar, doncs, o podrien no posar pals a les rodes, no sé si van amb la mateixa línia.
1: Sí, bueno, sabem, i ho hem dit moltes vegades aquí a Territori Clandestí, la ciutat, no, i la convivència, la ciutat és conflicte. I segurament l'espai de representació més clar del conflicte a la ciutat és la representació cultural, és la participació cultural, és un àmbit de disputa clarament, no? Llavors, tu, aquí hi ha diferents opcions. Tu pots representar opcions estratègiques i polítiques de ciutat que representen un tipus de cultura que intenta tapar aquest conflicte, que, bueno, que té molt brilli-brilli i que sona molt bé de cara a crear, doncs, estratègies de màrqueting i marca de ciutat, això que hem conegut tantes vegades com la marca Barcelona. Però després hi ha tot un teixit que entén aquest conflicte com un àmbit de disputa política, no? Un teixit cultural que té a veure amb models també d'economia sostenible, però que té una pàtina molt important d'activisme per defensar un model de ciutat que respecti, diguem, els drets humans, els drets de la ciutadania, la diversitat, etc, etc. I hi ha molts noms, hi ha moltes maneres d'anomenar això. Abans ho estàvem comentant amb els nostres i les nostres convidades. Però un que s'ha anat imposant i que, a més, és el que dona nom a aquest col·lectiu, és el de la cultura de base, que és són aquestes entitats i aquest teixit i aquestes comunitats que estan en aquestes trinxeres de la transformació urbana mitjançant la cultura.
0: I aquesta setmana, precisament, i a la presó model de la ciutat de Barcelona, s'han celebrat les jornades de treball de cultura de base i comunitària que volien respondre, i ja m'explicareu si heu respost, si heu trobat la resposta o no, a la pregunta model de cultura? Quin model de cultura, m'imagino? Volem, ens presentes a les nostres convidades?
1: Doncs tenim el Gerard Talló, tenim el Diego Salazar i a la Semolina Atòmic, persones de referència, diguem, d'aquestes trinxeres que estàvem explicant abans, i són tres de les persones que han estat, diguem, impulsant aquestes jornades i aquests espais que es presentaven com unes jornades de treball, no? Que això és una cosa, diguem, que es diferència d'altres actes més reivindicatius, perquè el que tinc la sensació, jo, que cal aquí és com arremangar-se i posar a articular dinàmiques i processos col·lectius de transformació, no? Semolina, com ha sigut aquestes noves jornades de treball de cultura de base? Per què s'han fet i quins són aquests objectius?
2: Bon dia. Hem vingut Gerard i Diego i jo avui aquí després de les jornades. Estem una mica ja polvo perquè tot el que fem nosaltres és activisme. Això és perquè penso que, com la mateixa cultura de base ha sortit d'una necessitat real d'uns projectes, de les persones, entitats, col·lectius que estan relacionats amb l'art, amb l'educació, amb la ciutat, amb la societat, amb la política. I, com moltes vegades, intentem aixecar un moviment que bàsicament és una lluita per dret a la pràctica i a l'accés a la cultura i a l'art, i que asseguro que parlarem entre tots ara mateix moltíssim. Què vull dir el model de la ciutat, per exemple, la que tenim ara mateix, i perquè moviments com aquest, i com dependre de l'activisme, tenen seus punts molt alts, no? Que vas com un tren o un avió, i fes activitats i fes moltes coses, i després hi ha una baixada, perquè passa això, jo penso, per la naturalesa dels moviments activistes d'així. Llavors, en aquesta vegada no som de nou reunits que són membres de la cultura de base, que hem fet també un informe sobre els stats dels projectes que portem nosaltres, i que hem dit juntem-nos màximament possible i debatim entre tots. Per això són jornades de treball que hem convidat a tota la gent de la ciutat, a ciutadans, a debatir el model de cultura que volem i que tenim ara mateix i per què volem canviar-lo totalment. Bàsicament és així.
0: La Semolina Atòmic, que ja sabeu vosaltres, és l'artífex, conductora d'entre altres moltes iniciatives de l'Antic Teatre, que forma part d'aquesta plataforma de cultura de base, que ens ha fet la introducció, Dani Granados, de tot allò que s'ha plantejat durant aquestes dues jornades i que ara parlarem amb tots els nostres convidats. Però ja que parlàvem d'activisme i estàvem comentant una mica que cansado és ser activista, por favor, perquè entre altres coses no només ets activista d'una causa determinada, acabes sent activista de 4, de 5. Mira, per mostra un botó, la senyora que sonarà a continuació és la Clara Pella i, per cert, presenta el seu nou i meravellós treball discogràfic el pròxim dia 21 a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.
3: Yo en el humo veo incendios y en tus ojos veo mares.

0: A l'eco meravellós de la Clara Pella, 17 cançons compartides, perquè diu la Clara Pella que la millor manera de combatre la soledat precisament és compartir-la. Mira, tenir algú al teu voltant i recórrer aquest camí plegades, que és una mica el que han volgut fer, no, Dani Granados, com dèiem, amb aquestes jornades que ens presentava fa una estona la Semolina Tomic, de jornades de treball de cultura de base i comunitària. Han estat 2 dies, veig molt cansats també el Diego Salazar, de Fes Cultura i Connecta, els Cooperativa, i el Gerard Altayó, poeta, activista cultural, i també el col·lectiu de l'Automàtica. És que no, és que després, bueno, a la foto somriran, segurament, però si ara mateix els veiéssiu, van fent aquell... Ha estat intens?
1: Ha estat intens l'esforç, ha estat intens la cuina, ha estat intens el temps, sobretot preparatiu, no? I ha estat intens, sobretot, l'energia de... intentar recollir una mica la pregunta que el Daniel posava al davant, de per què jornades de treball i no un altre model, no? Ha estat intens l'intentar recuperar tot un moviment que estava bastant parat i recuperar-lo d'una manera que era, doncs, sempre penso que aquest activisme està vehiculat, almenys a Barcelona, amb l'herència de l'anarcosindicalisme, no? Vull dir, quan un vol lluitar pels béns comuns o pels canvis socials, o s'apunta a un partit polític o fa la guerra pel seu compte, no? Alguns de nosaltres segurament venim més d'aquesta branca més desestructurada, però alhora també més comunitària, i aquí, evidentment, el cansament es multiplica, perquè no tens una estructura darrere en la qual et puguis recolzar, no? De tot, és a dir, tant d'enviar els correus com de la gestió de generar, doncs, en aquest cas, doncs, l'Instagram que acabem de muntar, que sembla ridícul perquè és contradictori amb la forma de funcionar, però avui en dia no tens altra manera que passar pel sedàs i comunicar-te amb les xarxes, però clar, recuperar una web, convidar la gent, portar uns excels de, no?, qui s'ha apuntat, quanta gent ve, fer els cafès, no? Això és com que no tens una estructura, els cafès, com et pots imaginar, doncs és algú a casa bullint cafeteres posant-les en un termo. No? El que porta les carpes vol dir una furgoneta amb una persona recollint les carpes, deixant-les anar, consensuant amb tothom. Això és, no tens una estructura al darrere, i això no només és un cansament intel·lectual, sinó que també és un cansament físic. No?
0: Dani, jo ja m'he cansat directament mentre el Gerard ens explicava la logística de les jornades, però ara hauríem d'entrar en el gruix, no? Entrem... precisament del que es va parlar.
2: Entrem en matèria, perquè la gent ho sàpiga també, per ubicar els nostres oients i les nostres oients. Cultura de base com a col·lectiu i com a moviment social, perquè al final és el que estem parlant, va néixer, té molts anys ja, va néixer el 2008, també en un moment de crisi on les polítiques culturals del país estaven, diguem, desenvolupant unes pràctiques que no eren del tot democràtiques, o així ho enteníem alguns, que jo també estava allà, dels que vam començar aquest moviment, i en diferents moments, no?, quan s'ha començat o s'ha reforçat aquesta alteració de la dinàmica més democràtica de la cultura, doncs aquest col·lectiu es va activar, no? Ha passat el 2019 i torna a passar ara amb diferents objectius. Hi ha una cosa que em marca les jornades i que a mi em sembla molt rellevant, i m'agradaria que el Diego ho expliqués, perquè ell va fer la introducció precisament i ho va explicar en aquestes jornades, que és la idea de que la cultura de base com a tercer pilar de l'ecosistema, no? Què vol dir aquesta idea del tercer pilar de l'ecosistema i per què aquesta reivindicació?
3: Doncs hola i moltes gràcies, Dani i Consol, per la invitació. Doncs parlem de model, no? Parlem de model cultural, parlem d'ecosistema cultural, no? Si entenem que tenim un ecosistema, en un ecosistema, doncs hi ha els grans arbres, hi ha els petits arbustos, hi ha els roedores, i hi ha tot un seguit, no? Els insectes, tot un seguit.
2: I els depredadors.
3: I els depredadors, exactament. Tot un seguit, no?, d'éssers vius, no?, que estan disputant un espai, no? I què tenim dins d'aquest model que tenim aquí a la ciutat? Sobretot, això és un model que és un model que també s'utilitza en altres llocs, no?, però en aquesta ciutat està molt marcat. Aquí tenim un model que només ens parla de que hi ha una acció que és públic institucional, És a dir, tota l'acció que fa, en aquest cas, en la ciutat, l'Ajuntament de Barcelona, i també la Generalitat, que també entra en la gestió d'equipaments, en la gestió de centres cívics, fa fàbrica de creació, teatres, etc. Tenim un altre espai, que és l'espai privat, comercial, no? Aquí tenim al Mago Pop, no? per dir-ho ràpid, no? O sigui, gent que fa taquilla i amb aquesta taquilla fa diners i negoci. Però hi ha un tercer pilar que existeix, no és que esté apareixent ni que esté, simplement que està soterrat, està en precarietat, està invisibilitzat, que és el sector de la cultura de base, que és un sector que també diem públic comunitari, en el sentit de que té interès públic, no? I que està construït des de l'autoorganització ciutadana, no? I que és tota aquesta xarxa d'entitats, cooperatives, col·lectius, persones, artistes, petites empreses també, no? Que estan desenvolupant una feina, però que és clar, de defensa dels drets culturals de les persones.
2: Però què està passant llavors ara perquè es reactivi aquest espai? És a dir, quina conjuntura hi ha que forci, no?, a activar aquest múscul, a articular-ho, a incorporar gent nova, que això és molt important, no?, sempre en aquest tipus de moment. Què està passant?
3: Tenim unes evidències clares, no? Tenim tancaments directes d'espais. Tenim expulsió. Tenim un model de ciutat. O sigui, dins del model cultural tenim un model de ciutat. Però clar, el model de cultural, doncs, tenim les evidències. Ha tancat Perifèries i Marrones, el primer teatre dedicat a les persones afrodescendents d'Espanya aquí a Barcelona. Tenim el proper tancament de la Descomunal. Tenim tota la problemàtica que té el mateix Antic Teatre ara mateix amb la renovació de la seva gestió i del seu projecte artístic. Tenim el Teatre Arnau Itinerant, que ha estat una lluita d'anys de les comunitats de Sant Antoni, el Raval i el Poble Sec, per aconseguir fer gestió comunitària del Teatre Arnau, que s'està recuperant ara i que l'Ajuntament no està reconeixent aquestes lluites.
1: Jo diria també que el que ha passat és molt natural, d'alguna manera, dins dels propis pols de tensions dels cicles electorals, no? És a dir, encara que mai no ens haguéssim casat ni ens casarem en cap no, institució o en cap representació política, sí que és cert que teníem un espai de diàleg obert i possible en el qual ens confrontàvem, però que durant l'època dels comuns hi havia hagut, doncs, una certa reactivació d'aquest espai de cultura de base amb una il·lusió, per la manera de dir, ostres, ara podem, no, dialogar amb algú i podem obrir o canviar coses. Hi ha un moment en què, evidentment, doncs, els socialistes, en aquest cas el Collboni, va entrar a l'Ajuntament i la part de cultura, doncs, la va passar el nostre gran amic Xavier Mercè. Va haver-hi una reacció, crec, connatural de tot l'espai més activista de la ciutat, de dir, hem d'anar, ens ha tancat la trinxera. O sigui, ara ens ataquen, ara ens bombardegen, ara ens ve, no?, una gran apisonadora pel damunt i no tenim cap més remei que xuplugar-nos, no?, tapar-nos el cap perquè no ens caiguin les pedres al damunt. I ara que ja han passat, doncs, 2 anys, estem farts, m'imagino, d'estar protegint-nos els clatells.
2: Amb algunes ferides, no?, al cos, no?
1: Amb algunes ferides, amb moltes, no?, amb això, amb molts projectes que estan caient i tal, i crec que simplement s'està veient que no podem continuar, doncs, no?, aguantant el cop, perquè si aguantem el cop, passaran, no?, sempre, no? No passaran, i passaron, no?, i passaron de largo, no? Ens ha arribat un moment que suposo que col·lectivament ens estem adonant que o ens activem o, no? O bueno, és que ens trinxaran per totes bandes.
0: Hem parlat de o heu parlat de Perifèries i Marrones, de la Descomunal. Són dos casos en què convergeixen, per una banda, doncs, aspectes evidentment econòmics, i per una altra banda, doncs, també en alguns casos, doncs, problemes respecte, doncs, a qüestions legislatives, permisos, etc, etc. Antic Teatre, que n'hem parlat en moltes ocasions, Arnau Itinerant, que és un projecte, doncs, exemple precisament d'aquest treball comunitari i col·lectiu per part d'entitats veïnals.
4: Hi ha molt més.
0: I moltíssims més que podíem anar dient, perquè pràcticament cada dia en surten crits de socors de diferents entitats i col·lectius. I hem parlat, evidentment, de les institucions, hem parlat d'Ajuntament, hem parlat de Generalitat. Eren presents en aquestes jornades, pregunto?
4: No, i això és una denúncia que volem fer.
0: Les vareu convidar? Sí, pregunto, sí, no, també.
4: No. Jo sempre dic una cosa, quan, per exemple, el Focus, l'empresa Focus fa poc ha fet una moqueta sobre el seu nou teatre i privat i l'escola privada, hay que tenir en compte que no tenim una escola pública d'art en la ciutat. Hay que pagar per estudiar i poder fer art. És brutal, sabes? Tot és privatitzat. Llavors, quan ells solo anuncien aquest fet, no? Que esto se farà en 2028, no sé, en 2 o 3 anys, allí han estat totes les formes polítiques, Elilla, Collboni, la Hernández, la General, tots, sabes? O sea, el poder que tenen és brutal. Nosaltres hem convidat tots, inclús l'Ernest Urtasso del ministre de Cultura, que hem trobat en una altra jornada jo i el Diego, i que ha dit que vindrà, se parece que tot el temps deia que vindrà i que han tingut que anar a Brussel·les. I el Collboni, els seus cabinets, no s'han confirmat que vindran, i a l'últim moment, i això lo fan sempre, s'han excusat tots, tot partit PSC. Llavors, nosaltres amb PSC és un problema molt gros, perquè el plan Endreça, que ells han aixecat i que realment fan el plan Endreça, perquè estan desallotjant, han desallotjant la Massana, no? Ara estan a Màgora, en aquest moment, ara mateix. Llavors, és una guerra, és una guerra brutal, i està passant unes coses que, per exemple, quan nosaltres fèiem nostres activitats en espais, associacions, no? Per exemple, me recordo quan la Poderosa tenia el seu espai, la Caldera, la primera Caldera, quan fèiem una activitat com a l'associació o així, pues la fèiem més o menys bé. Però ara què està passant? Ara, quan una associació petita, per exemple, com la Rarita de la Sans, ha fet una petita acció en seu local durant festes populars del Sans, ha vingut la policia i tenen una multa de 28.000 euros. Imagina't. El Foc, un altre espai que és molt important en la ciutat, on tenim molts col·lectius junts, com Yoko Collectives, que són tot afro, gent afroascendiente, brutals, que treballen per tot el món, sabes? I molts altres col·lectius en el mateix lloc han fet, no sé, una activitat i una multa de 22.000 euros. Llavors, nosaltres vem aquest atac en aquesta, a la cultura autogestionada i autoorganitzada és el que no la volen. Això és directament així.
1: Em sembla important també matisar, d'acord amb tot el que diu la CEMO i amb totes les lluites i la denúncia i la crítica s'ha de fer sempre, no? Però una de les estratègies que havíem girat d'alguna manera, una de les idees de les jornades de treball, i per això es diuen treball, no? I no de crítica, era una idea o una estratègia de combat polític diferent, en el sentit de dir no podem instal·lar-nos més, no podem continuar tots aquests col·lectius, no? En la queixa, en la denúncia, sinó que havíem de passar l'acció amb la proposta, amb la construcció, amb arremangar-se i posar-se a treballar. I, per tant, anem a dibuixar propostes concretes, no, tangibles, que puguem portar a l'administració des de tot el col·lectiu, de dir, mira, problema laboral, això i això. Problema de subvencions, això i això. O sigui, propostes concretes, treballem, posem un consens i intentem participar com a ciutadans, que en realitat som els últims d'autors o els primers d'autors, d'alguna manera, de la política, de la legislació, de l'administració. O sigui, ells treballen per nosaltres, no nosaltres per ells. Anem a fer aquest discurs, no? Anem a activar-nos com a autèntics propietaris, no?, de la ciutat i de la política, i siguem participatius, intentem transmutar-ho des de baix i no des de dalt.
0: Em sembla superinteressant això que apunta el Gerard Altaió i del que també s'ha parlat. No podia ser de cap altra manera, perquè si no, no ens en sortirem amb aquestes jornades de cultura de base, de les estratègies que s'han d'utilitzar per poder tirar endavant aquesta manera d'entendre la cultura i tots aquests projectes. D'estratègia saben molt també aquests senyors i són estrió.

0: Estàs perdent el temps. Si no tenim rostre,
1: la música dels Trio... Parlem d'estratègies, va.
2: Sí, i de les equilibris, no? Perquè ara em deia la Semolina, és que, clar, és molt important que la gent sàpiga que hi ha multes de 28.000 euros per espais tan petits com aquests a Sants, no? I una de les coses que situa d'una manera molt encertada Cultura de Base és posar focus i dades als desequilibris, no? I en aquestes jornades parlaven de tots els pressupostos que van a projectes com el nou Museu Thyssen, a l'ampliació del MENAC, a la nova seu de Liceu al Mar, al Fòrum amb aquests esdeveniments, al Teatre Gènesis de Focus, no? I al mateix temps, 28.000 euros de multa a la Rarita, no?
3: Rarita,
2: sí. A la Rarita, no? Què és el que voleu construir com a resposta a aquest desequilibri?
4: Ens hauríem de posar primer d'acord tots dintre de com ho construïm, no? Hi ha gent que potser és més beligerant en el sentit de que es van en contra d'aquests grans equipaments, consideren que el pressupost no hi hauria de ser, d'altres que potser pensem que el problema no és si els equipaments tenen un pressupost o no, sinó que hi ha altres pressupostos que s'haurien... No? És un desequilibri, és a dir, no es tracta de tancar el MENAC o de que no es faci, el gran xanxullo de Focus, vull dir, si volen fer que el facin, el que no pot ser és que això vagi en detriment, no?, de la inversió possible i possibilista que hi és i que només és un tema distributiu per projectes, diguem-ne, doncs, de cultura real, que és la que trepitja el carrer, que és la que vertebra, doncs, tota la comunitat i que vertebra els accessos no només a la informació, sinó culturals, a la pràctica, no?, al gaudi i a la creació d'una comunitat que, en el fons, és com sempre s'ha construït la cultura, no des del museu. Això és una idea del XIX, no?, molt, molt, molt decimonònica. Vull dir, estem al segle XXI, hem de construir la cultura d'una altra manera, horitzontal, porosa, no?, transformativa, i en aquí és on hi ha una problemàtica on no... Què hem de fer? Simplement hem d'aconseguir més inversió, no?, estratègica en tot allò que són les xarxes comunitàries, que també passa per educació, vull dir que és un problema transversal, no és un problema només del sector de cultura de base, no? No estem en una lluita d'un quiosc per defensar el nostre xiringuito, no? Més aviat és al revés, és una idea de aquesta problemàtica és transversal, travessa problemes que són d'habitatge, travessa problemes que són de precarietat laboral, travessa problemes que són de lloguer, vull dir, travessa moltes coses, no? I aquí el que també no pot ser és que d'una banda, doncs, aquestes problemàtiques s'intentin resoldre d'una manera sectorial, perquè ens estaríem equivocant, perquè en el fons són problemes de ciutadania, no problemes del clúster, no?, de cultura de base, i per l'altra banda també la necessitat de vertebrar, doncs, un imaginari, no?, unes solucions possibilistes que, com dic, no són només distributives del pressupost, no?, són distributives també de solucions que travessin d'una manera, no?, global la problemàtica en la que estem.
2: Clar, aquest és un dels grans reptes, no?, el que situa el Gerard també, és a dir, quan hi ha retallades, per exemple, en cultura, en sanitat o en educació, no?, com hem vist aquests dies, i no s'està recolzant des de la perspectiva pública bé aquest teixit o aquest servei públic, doncs hi ha manifestacions significatives. No? En l'àmbit de la cultura no estem aconseguint, entre tots i totes, i aquí la responsabilitat és molt compartida, de que hi hagi una massa crítica ciutadana, no?, que en el fons són les usuàries i les participants d'aquests espais, d'aquestes antenes culturals que d'alguna manera garanteixen això que hem acordat que es digui drets culturals. No? Uh-huh. Llavors, com penseu que podem enfortir també, no, Diego, aquesta estratègia per inocular més múscul social més enllà d'aquest, permeteu-me dir-ho així, però d'aquest teixit més productiu o d'aquest clúster professional que en el fons està reivindicant una cosa que no és tant per si mateix, sinó que és pel conjunt de la societat?
5: Sí, de fet, una de les qüestions més que posàvem al centre durant les jornades era la necessitat de fer aliances. O sigui, nosaltres estem parlant sempre del model de ciutat i no únicament del model cultural, perquè no podem deslligar una cosa de l'altra. I llavors les estratègies i les aliances han de ser també con les altres lluites que s'estan portant a terme, en termes d'habitatge, en termes de sanitat, en termes d'educació, com el que veiem ahir. Primer, les aliances, però també necessitem un espai propi, un espai de reconeixement propi d'aquest espai de lluita, no?, que és l'espai de la cultura de base i comunitària, com la diem. Hem de trobar-nos, hem de continuar trobant-nos, és el que hem fet aquests dos dies, de fet, és un intent de reconeixement de nosaltres mateixos com a agents, no? I com a agents que estem treballant amb una idea de cultura i de participació cultural molt concreta, no? Nosaltres parlem d'una cultura que és autogestionada, que és autoorganitzada, parlem d'una cultura que està arrelada als barris, que està basada en el dret a la cultura i no en la cultura com a mercaderia, i que el que intenta és fer que la gent s'ajunti i que la gent s'organitzi també per fer activitats culturals. I aquí és on nosaltres tenim el repte de no únicament que siguem els agents que estem dinamitzant aquest teixit social, sinó que també sigui el teixit social que s'apropi i vulgui també venir en els espais que proposem.
1: Aquests dies els mestres han sortit al carrer, també ho han fet els metges. El Dani Granados deia, quan el sector de la sanitat, quan el sector de l'ensenyament surt a protestar, la gent, diguéssim, té una percepció molt clara del que són aquests problemes, els poden comprendre, perquè qui més qui menys els hi afecta de manera molt directa. Teniu la sensació de que la gent no acaba de percebre la importància de la cultura, o encara té la cultura com quelcom amb el que ells no són partícips, que sí que poden de tant en tant accedir a alguna de les mostres, però que no és quelcom especialment important o imprescindible per les seves vides diàries?
4: És com la pol·lució. Val? O sigui, estem parlant d'un tema que és transversal a tots els sectors. O sigui, molts metges d'aquests també fan teatre, o també, no?, molts mestres d'aquests que s'estan manifestant pinten, no sé, no? Tenen clubs del que sigui, de lectura. O sigui, la cultura és això, la cultura és transversal, no és sectorial. Si la batalla fos pel clúster, perdona, era d'empreses de teatre, no? Sí que hi hauria una manifestació o una visibilitat clara, però quan estàs parlant, com dic, com la pol·lució o l'aire, no? Tots respirem. O sigui, una mani per no poder respirar és molt difícil, perquè és quelcom que no és tangible o no és sectorial, és transversal, no? I amb la cultura és el mateix.
3: Jo no penso així, jo penso que en Espanya hi ha un problema grave, perquè la educació ni de guarderia, ni primària, ni la secundària, en l'escola pública tenéis la pràctica d'art dintre de l'educació obligatòria. Jo vinc d'un país on la música, pintura i artes escèniques eren exàmenes. Tu no sorties de l'escola primària, secundària, sense tocar un instrument. I no perquè tots serem artistes, sinó quan jo escolto una música, puc parlar amb tu en meu temps lliure. La qüestió és què estic fent jo en meu temps lliure. Vaig al futbol, l'altre dia la mobilització quan hi ha aquí futbol en Barcelona és brutal, perquè la millor escola del món del futbol és en Barcelona. Però per mi,

0: De la escuela, no es que va a hacer un entretenimiento, es una aprendizaje. Mientras eso no se introduce en la escuela pública, no pueden hablar ni de la cultura y menos la cultura como un fet social, porque si tú lo tienes eso en la educación, am 10 años anar a practicar la cultura a un museu, tu mateix, cada lloc que té el seu chorus, seu recitals, les seves bandes, ¿sabes? Hay un fet que ahora te lo digo exactamente. Y por eso yo soy, por ejemplo, brutalmente contra todos los festivals de música profesionales, porque en un país normal, en facultat, en la escuela, son mateix estudiants que construeix un festival de música. ¿Sabes? Son ellos que fan la cultura, la organizan la cultura. Yo mai he visto un festival de música feta a nivel profesional.
1: La Telecogresca d'aquí es un proyecto comunitario que trabaja en esta dirección.
0: Bueno, pero fins ara, yo estic aquí 40 años. En 40 años que estic aquí, en España y aquí, no tenemos el estatuto de artista. ¿Sabes? ¿Qué voy a decir? ¿Sabes? El estatuto de artista son drets laborals, no que parlem de...
1: Sí, son moltes coses. O sigui,
0: esto es básico lo que estic dient jo. Educació i el teu drets de laborals. No pido més.
1: Són coses que, com deia abans, s'emmarquen en aquesta dinàmica que ja portem uns anys de reivindicar i d'intentar implementar estratègies en funció dels drets culturals. Els ensenyaments artístics i el vincle entre cultura i educació és un element absolutament central. És un punt de partida.
2: I llengua.
1: I la llengua. Sí. I la lluita contra la precarietat, que bàsicament és com les persones treballadores en l'àmbit de la cultura, artistes o no artistes, i això, Semolina, crec que és important, perquè a vegades quan parlem de cultura sembla que només parlem d'artistes. I cal reivindicar també, per buscar aquesta empatia, no?, que tu deies també, Consol, del conjunt de la ciutadania, una cultura pues que no només té a veure amb la manifestació artística, que té a veure amb pràctiques quotidianes, que té a veure amb llengua, com deia el Gerard, que té a veure amb com entenem la socialització a l'espai públic, que té a veure com entenem un passeig a una platja o una conversa a un bar, i que no estigui mediat per coses mercantilitzades o productes estrella com pot ser un partit de futbol. En aquest sentit, una de les coses que fa cultura de base és situar aquesta mirada àmplia de la cultura, i que és fonamental, perquè si només parlem de les arts, que és fonamental, i de les condicions materials per a les arts, ens quedarem en un àmbit reduït, no? Però és fonamental trencar aquesta perspectiva. Llavors, a mi el que m'agradaria és que també es poguéssiu explicar com va anar el procés de treball, no? Com us veu organitzar durant aquestes jornades per abordar aquests reptes, no? O quins serien els reptes que veu situar vosaltres per poder trencar, diguem, aquestes costures de la cultura més hegemònica que ens marca què és cultura i què no és cultura. Llavors, què és per vosaltres cultura i quins són els reptes que heu abordat?
3: Doncs hem abordat diferents espais de treball. O sigui, una mica l'organització va ser 7 taules de treball, no?, on vam parlar de sostenibilitat econòmica i laboral, que és un tema molt central en tota aquesta cultura de base. Hem parlat d'espais, permanència i l'expulsió, perquè és el que estem veient, no? Això és parlar de les conseqüències del model, diguéssim. Hem fet una taula de recursos i de la relació amb l'administració, que fixeu-vos, i ahir el parlàvem a l'assemblea, no?, que estaven dient, bueno, reconeixem o no reconeixem la institució i com estem relacionant-nos amb la institució. És un tema central en aquest àmbit, no? Hem parlat del reconeixement institucional i polític d'aquest espai, no? I estem intentant construir aquesta imatge pròpia per sortir i per fer justament la disputa política.
1: Pròpia imatge federada, no? És a dir, que no és un col·lectiu, sinó que és un espai ampli, no? I aquest era una mica del repte, també.
3: I aquí han sortit totes les aliances, perquè també, evidentment, nosaltres no estem començant, ja dèieu vosaltres que això s'ha començat el 2008, però pues, tenim un acumulat de coneixement i d'estratègies de reivindicació de l'autoorganització social, perquè és que del que estem parlant bàsicament és d'autoorganització. Es pot fer autoorganització en aquesta ciutat, en aquest país, o no es pot fer autoorganització? La ciutadania ha de tenir el dret i les possibilitats possibilitats de fer la seva pròpia cultura en aquest cas, no? Que és el que diu la Marilena Xaui quan parla de política cultural. La cultura no és la que programen i la que ens lliura l'Estat, no? La cultura és la que fa... la

0: cada poder de la ciudadanía a recursos, y aquel recursos como que als controla un poder, doncs hem d'anar a demanar i a disputar aquests recursos.
1: I diu una altra cosa sobre aquesta disputa que diu el Diego Lamarina Chau i una antropòloga brasilera, que és una referència per parlar de drets culturals. Diu que l'única manera de construir drets és acabar amb privilegis. I això és molt important.
0: Sí, i ja com una mica per acabar amb les taules, teníem una taula que va ser molt interessant d'articulació del teixit i d'autoorganització, que és mirar cap a dins i veure totes aquestes preguntes, quines respostes poden tenir en termes d'autoorganització, ja d'aquest espai, diguéssim. Les aliances amb la resta de lluites, vam tenir a la Victoria Columba de regularització ja, parlant de com s'han organitzat, vam tenir xarxes d'espais comunitaris, vam tenir, qui més?
2: Cultura COP, és la primera vegada també que hem aconseguit juntar molts col·lectius i molta gent junta, perquè nosaltres no sabíem com anaran aquestes jornades. Nosaltres hem fet un call, hem explicat, estem fent això ja mesos, des de gener, estem organitzant això, perquè en abril també hi havia tota una acció del Teatre Arnau en front del Molino, amb molta reivindicació. Mm-hmm. Llavors, la qüestió és aquí estratègicament no parar ara i fer activisme i organitzar-nos i a veure com i què fem. Penso que un dels pròxims, estan parlant, que ha sortit de les jornades, que pròximes jornades farem en l'Àgora Juan Andrés, abans de l'estiu, segur, així que tenim que mantenir el ritme, i ens hem juntat la gent com de cultura cooperativa, xarxa d'espais comunitaris, tota la gent, no? I artistes de cultura de base, que són bàsicament tots projectes independents, autogestionat, ha vingut gent d'altres lluites, com de Magba, ara mateix tenim una lluita ahí en Arrabal brutal, bueno, havia molt més sindicats de lloguers que han estat convidats.
0: La xarxa d'Economia Social i Solidària.
2: Sí.
3: Com a Batex, perquè entenc que hem de tancar, simplement que s'ha construït o s'ha recuperat un espai de les lluites particulars, individuals, com per poder tenir una referència, una força col·lectiva per reivindicar problemàtiques concretes, però el resultat de les jornades, que és l'important, és que el que s'ha bastit és un espai col·lectivitzat de la lluita.
1: Per seguir,
3: en la qual tenim un horitzó d'aquí un any amb les properes eleccions, per construir, diguem-ne, col·lectivament un teixit porós i un teixit de sinergies i de compatibilitats entre totes aquestes lluites compartides, no? Que, per tant, ens tornareu a sentir en breu, perquè el soroll serà contundent.
1: Important que no estan defensant el seu paper, sinó un dret que és de tots i de totes.
4: Mm-hmm. Semolina Atòmic, Antic Teatre, Diego Salazar, Fes Cultura, Connectats Cooperativa, Gerard Altaió, poeta i activista cultural i membre del col·lectiu L'Automàtica. Moltíssimes gràcies. Queda molta feina per endavant, com dèieu. Engrescar a la gent. Podeu entrar a l'Instagram Cultura de Base, allà teniu tota la informació del que s'ha anat parlant aquests dies, i tindreu, a més, doncs, amb dades de pròximes convocatòries. Dani Granados.
1: Seguim.
4: Sí.
1: Aquí seguirem amplificant tot això.
4: Tenim feina. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies per convidar-nos. Gràcies.

Ens acomiadem i ho farem donant... Anava a dir donant el comiat, però el millor de les creadores, dels artistes, que sempre ens deixen la seva obra, i nosaltres sempre tindrem a disposició de poder escoltar aquelles magnífiques interpretacions d'El Cabrero. Cantaó ens ha deixat aquesta mateixa setmana, un home amb una dignitat absoluta, amb un esperit rebel, ingovernable, i que avui s'ocupa de posar el punt final al nostre territori clandestí.

0: Són les 8.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. Unes 6.000 persones, segons l'entitat convocant, la coalició pro-complicitat amb Israel, un miler, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquesta tarda a Barcelona per recordar la Nakba, o catàstrofe palestina del 1948, que va suposar l'èxode de la població per la invasió israeliana. 78 anys després, la situació continua. La marxa ha acabat davant la seu de la Comissió Europea, al Passeig de Gràcia de Barcelona. L'ha seguit el Joaquín Calvente.
2: Unes 2.000 persones han participat en aquesta manifestació convocada a motiu de la Nakba, el desastre per als palestins, amb la marxa forçada de les seves llars amb la creació de l'Estat d'Israel fa 78 anys. Un fet que, denuncien, encara continua. Escoltem a Natàlia Buixerard, presidenta de la Comunitat Palestina a Catalunya.
3: La Nakba continua a Gaza, on més de 2 milions de persones es troben als carrers. Israel, l'estat sionista d'Israel, continua bombardejant Gaza, continua ocupant terra de la zona de Gaza. No només això, sinó que la gent està vivint als carrers, estan desnutrides, amb manca d'aliments i manca de tot. I tot això amb la complicitat de la comunitat internacional.
2: La manifestació finalitza davant la seu de la Comissió Europea simbòlicament com a denúncia de que aquestes agressions israelianes als territoris palestins i també al Líban o l'Iran no passaria sense la complicitat dels governs. Escoltem Alice Sampson, portaveu de Pro-Complicitat amb Israel.
4: Hem de seguir, perquè tot i que hem aconseguit erradicar algunes complicitats, la realitat és que les complicitats encara estan imperant al nostre territori. Per això, una vegada més, exigim al govern de l'Estat espanyol que posi fi a les relacions militars entre Espanya i Israel.
2: Durant els parlaments també s'ha recordat la flotilla humanitària global Sumut, que continua cap a la franja per tractar de trencar el bloqueig israelià a Gaza.
0: Gràcies, Joaquín. Mentrestant, soldats israelians han matat avui un ciutadà palestí al camp de refugiats de Jenin, a Cisjordània, ocupat militarment per Israel. En el que portem d'any, una cinquantena de palestins han mort assassinats a Cisjordània, una dotzena a mans de colons israelians. I estem també pendents del succés que s'ha accelerat aquesta tarda a la ciutat de Mòdena, al nord d'Itàlia. Un conductor a gran velocitat ha atropellat diverses persones, 7 de les quals han resultat ferides, 2 de greus. Una d'elles és una dona en estat crític que podria perdre les dues cames. Després de l'atropellament, el vehicle s'ha encastat contra l'aparador d'una botiga. En sortir, l'home ha intentat apunyalar una persona quan l'anava a detenir. Tot i això, han pogut retenir el conductor fins que ha arribat la policia que l'ha detingut. De moment no es descarta cap hipòtesi com la que es tracti d'un atemptat, segons l'alcalde de Mòdena. I a casa nostra avui es compleix un mes de l'inici del procés de regularització extraordinària d'immigrants. A Catalunya hi col·laboren més de 75 entitats socials i col·lectius que s'han convertit en una peça clau per oferir suport a les persones que volen regularitzar la seva situació i poden tenir més dificultats. És el cas de l'Ismail de Guinea.
5: Associació ajuda per la paper, per la regularització. Espera treballar, formació, regularització, bueno, con todo el migrante. Vive aquí en Espanya.
0: Des de la coordinadora Obrim Fronteres, que és una de les entitats que assessoren els immigrants, reclamen més recursos a l'administració. Sentim Maria Creixell, membre de la coordinadora.
6: Ja no dic de tramitació, però aquests passos previs d'anem a mirar la documentació, anem a veure què et falta, si ho poden fer veïnes, perquè no ho poden fer les administracions públiques. Això no ha passat i, per tant, ho hem estat assumint. Els col·lectius, molts de nosaltres col·lectius de base, que no rebem ni gran finançament ni molts cops cap mena de finançament públic i que sense recursos ho estem tirant endavant.
0: Obrim Fronteres en retreu a l'administració que no s'hagi preparat abans per aquest volum de feina ja previst. El sindicat majoritari a l'ensenyament, USTEC, insta Esquerra Republicana i els comuns a incloure les reivindicacions del sector en les negociacions sobre els pressupostos. Yolanda Segura, portaveu del sindicat.
7: Per això demanem als grups parlamentaris i especialment, doncs, com ja he dit, als socis de govern, que facin valer la seva responsabilitat i garanteixin que els pressupostos incorporin compromisos concrets, calendaritzats i pressupostats. Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment.
0: Vostè, que ha acusat la Conselleria d'Educació de falta de voluntat negociadora en saber que la reunió prevista per a dimarts és passar dimecres, i li recorden al president de la Generalitat, que torna demà d'un viatge oficial a Califòrnia, que té un conflicte obert amb l'educació que cal resoldre de forma immediata. Vostè, que ha decidit aquest dissabte continuar les mobilitzacions fins a aconseguir les seves reivindicacions de millores laborals. Des de la CUP, Pilar Castillejo assegura que no entén com Esquerra i els comuns poden donar suport als pressupostos de la Generalitat.
8: I en aquesta situació de conflicte evident de conflicte amb els mestres, amb els sanitaris, de conflicte amb l'habitatge, de conflicte social arreu. No entenem com pot ser que Comuns i Esquerra estiguin donant suport als pressupostos de la Generalitat.
0: Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, fa costat als docents i assegura que el conflicte al sector de l'educació no és només una qüestió laboral puntual, sinó un problema estructural de país.
9: Sense docents forts no hi ha escola forta. I el professorat català està al límit. Hi ha fatiga emocional, hi ha sobrecàrrega burocràtica, hi ha manca de suport institucional i una sensació creixent que el sistema cada vegada els exigeix més i, en canvi, cada vegada se'ls protegeix menys.
0: Ho deixem aquí de moment. Més notícies a les 9.
1: Ràdio 4.
10: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
11: l'Auditori.
10: I per anar de museu, concert i espectacle,
11: l'Auditori.
10: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
12: Posa't al dia en cultura audiovisual i tecnològica escoltant cada setmana
13: L'Altra Ràdio, amb Sintoniki.
12: Tots els dissabtes a les 9 i 5 del vespre a Ràdio 4. Som tecnològicament bellugadissos.
1: Ràdio 4.

0: Atenció, educadora emocional a l'estudi de Ràdio 4, a Lletra Lligada. Cristina Gutiérrez, bona tarda. És que ja sabeu, que els deures arribaran després, però això serà després, al final de la descoberta de la història que està a punt d'explicar-nos aquesta educadora emocional a partir d'una frase que parla... De què ens vols parlar avui?
1: Doncs mira, es porta una frase molt bonica... O més, la nena era molt bonica, la frase potser és més normaleta, però la nena era tan bonica i parla sobretot d'empatia, parla d'emocions, però allò no és novetat perquè sempre parlem d'emocions, però sobretot parla d'empatia.
0: I ja sabeu que quan ella diu que era molt bonica no té res a veure amb el físic,
1: no.
0: Vull dir, amb tot el que hi havia al darrere.
1: Bueno, tots els nens són bonics i físicament tots són guapos i guapes.
0: És que tots, és que
1: tots són preciosos,
0: no, clar,
1: per mi sí, tots.
0: Això potser també... Ara ens estem ficant amb un meló que no vegis, però ho diem ja quan tenim certa edat, que tot ens sembla, no?
1: Tots són bonics.
0: Que quan ets jove, tot és més fàcil, tot és més, més guapo, tots són més bonics. Bé, perdoneu el parèntesis, tanquem parèntesis. I el que sí que anem a escoltar ara és aquesta frase real d'aquesta nena, de carn i ossos, que va pronunciar, que segur que ens tocarà per dins. Qui era la protagonista? La protagonista, sí, perquè ja ens has dit que és una nena.
1: La Julieta, de 9 anys, que va dir: "Em porto l'univers d'emocions. Les emocions serveixen per saber com estem i saber com estan els altres."
0: Uau, això ja és mirar més enllà d'un mateix,
1: Exacte. I es veu com l'empatia comença a fer acte de presència. Jo penso que una nena tan sensible com era la Julieta, quan entén ella què li passa, és molt més fàcil llegir els altres, i ella, la Julieta, ha nascut per això, per llegir els altres.
0: Quina meravella. Doncs mira, les persones que es tinguin al seu voltant quan ella sigui molt més gran, o ara mateix, es podran nodrir d'aquesta riquesa d'ella. Parla'm d'ella, de la Julieta.
1: Mira, la Julieta va venir a la granja a fer un dia d'excursió amb la seva escola, la seva classe, i el que et deia era una nena tan maca, tan dolça, tan sensible, tan calmada, d'aquelles que observen molt i escolten més, encantadora. Aquell dia vam anar a l'univers de les emocions que tenim al bosc. L'univers és un model creat per el doctor Rafael Vizquerra, és el pare, el gurú de l'educació emocional,
0: sí.
1: I que nosaltres hem adaptat perquè un infant petit de 8-9 anys entengui com funciona el cervell emocional a través d'una mapa amb 6 galàxies, que és el model aquest de Rafael Vizquerra. El mapa, aquestes 6 galàxies, atenció, són por, ira, tristesa, alegria, amor i felicitat. És a dir, una manera d'entendre el constructe que tenim, el de la intel·ligència emocional, allò que tenim, si ens agrada bé i si no ens agrada també, allò ho tens al cervell. Llavors entrem al bosc amb l'ena de cervell que està dins del bosc i ens movem per allà, per la ira, per la tristesa, i fem coses allà dins.
0: I què entenem exactament, allò, movent-nos per aquest univers tan curiós?
1: Mira, en aquest cas, amb ells, al seu dia d'excursió, vam treballar tres conceptes. La gravitació emocional,
0: sí,
1: que vol dir que les emocions t'arrosseguen sempre cap a baix. Què vol dir a baix?
0: Ah.
1: Cap a la ira, la por i la tristesa. La gravitació és com la gravetat. Si jo tiro una pilota, cau a baix.
0: Sí.
1: Doncs a baix estan la ira, la por i la tristesa. I qualsevol aconteixement, una emoció és una resposta involuntària del teu organisme davant de qualsevol cosa que passi, davant de qualsevol cosa, el primer és com si t'empujessin cap a baix. La gravitació t'empuja primer cap a la por, la ira o la tristesa. I això ho fem jugant allà. Sí, ens entenem molt bé. Aquesta és la primera. La segona és la regulació emocional, que vol dir decidir què fer amb allò que sents, i també la consciència emocional, que és entendre, vale, on m'ha anat. He anat a la ira o no, he anat a la tristesa, o no, he anat a l'enuig, o no, he anat a on he anat, on m'ha portat aquesta emoció. I amb això, el que deia, passa moltes coses.
0: La Cristina, jo
1: no us ho podeu imaginar.
0: Això del tachant, quan ella diu "i aquí passen coses", és com de misteri. Com ara què? Quines coses passen?
1: Mira, en aquest cas, perquè cada grup és un món, quan deixes de mirar només cap endins, és a dir, que és el que va fer a la Julieta, i comences a mirar els que tens al costat. Per exemple, a nosaltres van demanar que situessin els nens i nenes dins d'aquestes 6 dimensions que hi havia al bosc,
0: sí,
1: que els companys i les companyes es posessin a sobre de com se senten a classe. Llavors, en aquest cas, alguns se'n van anar a l'estrès, uns altres se'n van anar al desànim, alguns altres van anar a l'alegria, d'altres a l'enfado, i algú es va anar a l'equilibri. l'equilibri. La... Sí, sí, l'equilibri, se sentia equilibrat a classe. Era una mena de radiografia molt interessant que els profes, els docents que teníem allà al costat, els hi va flipar veure com en un moment tenia una radiografia de classe com cadascú se sent, perquè si jo sé que tinc un que li produeix l'equilibri, uau, què estic fent jo, no? I un altre, doncs, estrès, què li està passant perquè senti estrès? O tristesa, perquè aquest desànim?
0: I potser és una manera també d'entendre, no?, en quin punt estan els seus alumnes i entendre algunes de les conductes que veuen
1: clar,
0: a classes.
1: Clar, exacte.
0: Els dona pistes.
1: Dona molt, pistes quasi que una redacció.
0: Escrites,
1: clar, perquè després tu, i per què, i què et fa? Llavors aquí els nanos poden, i mira que eren petits, però tenen claríssim, perquè al final la constructa de la intel·ligència emocional tenim al cap, sí? És que no sabem utilitzar-lo o treure-li profit, però de tenir-ho el tenim.
0: Fantàstic.
1: A més dels profes, la Julieta també vaig veure com escoltava els seus companys i companyes, com els mirava, i semblava que els sensacions d'aquestes nens que veus com baixa, tanca els ulls una mica i intenta entendre'ls. De fet, va ser quan, de fet, és quan ella va dir, no?, que les emocions serveixen saber com estem, per saber com estic jo, no?, però també saber com estan els altres.
0: I aquí hi ha empatia de les de veritat, diguem.
1: Exacte. I la més genuïna, i sense grans discursos, ni rotllos, ni powerpoints, és la genuïna, no? L'empatia és entendre des de quina emoció algú altre t'està parlant, i també des de la que jo també t'estic escoltant, i quan ho entens l'altre se sent, doncs, això, comprès, acceptat, vist, i clar, tot canvia tant.
0: Uau, doncs és bàsic, per tant, entrenar l'empatia, saber-la identificar. I com ho fem aquí? Ja us ho deia al principi, amb deures.
1: Mira, anem a jugar entrenant l'empatia a casa, però d'una forma divertida.
0: Ah, genial.
1: Vale? I us proposo el joc de detectiu d'emocions, fer de detectius.
0: Sí. Sí? Com? A veure.
1: Mira, es tracta d'observar els que esteu a casa, tota la gent que ha vist a casa vostra, sí, i escriure en un paper l'emoció que sent avui. Per exemple, és un joc, és un concurs de detectius, tu tens
0: jo,
1: un paper...
0: Jo et miraria a tu i diria, ui, avui crec que la Cristina té aquesta emoció.
1: Exacte. Jo, el papa, la mama, tothom que estigui a casa, i uns als altres, tots anem apuntant, i avui, en aquests moments, no ahir, avui
0: clar,
1: en aquests moments.
0: No, esclar, recordar-te'n.
1: Sí? I després ho confirmem preguntant, Maricruz, he posat, estàs alegre, és cert o no? No, sí o no, un 40, és igual, sí o no. I guanya el que més hagi encertat.
0: Ah.
1: I a més us proposo que seria genial fer-ho les trobades familiars, perquè és més divertit, perquè hi ha nàvits, hi ha tiets, hi ha cosins, pot ser molt divertit. I recordeu, a més, que si nosaltres ja ens hem entrenat una mica abans a casa, el dia que fem això tindrem avantatge i potser guanyem a tota la família, que això també és guai.
0: Clar, ens està demanant observar sense jutjar, que és molt difícil, només per encertar, i això està bé perquè no estem gens acostumats a evitar el judici.
1: Exacte. Saps, l'empatia no és només dir t'entenc, que està molt bé i guai, és demostrar-ho amb la mirada, amb el cor i amb els actes. I és que, com diu la nostra Julieta, aquesta nena tan meravellosa, quan entens què et passa a tu dins teu, s'obre la porta de connectar amb els altres.
0: Que meravellosa, a mi ara ja m'han agafat ganes. De moment ja estic mirant els tècnics amb cara de com deuen estar emocionalment ara en aquests moments.
1: Exacte.
0: És a dir, ja tinc ganes de posar-me a jugar. Si ho feu a casa, si us plau, digueu-no, si com ha anat, si heu encertat, us heu equivocat molt, si resulta que el més petit de casa era el més, no?, avespat de tot i estava més atent a allò que sentia, o si us heu equivocat molt, lletralligada@rtv.es, o com sempre, Instagram, Facebook, Twitter, allà també ens hi trobareu. I a la Cristina Gutiérrez, de tant en tant, ja sou també a Ràdio 4, Lletra Lligada. Cristina, gràcies.
1: Moltes gràcies.
2: Escoltes Lletra Lligada a Ràdio 4.
0: Ens encanta poder compartir amb vosaltres converses sobre qüestions que us preocupen de l'educació i de la criança dels vostres infants i adolescents, i aprofitar també el material que de vegades cau a les nostres mans i que pensem que pot ser molt útil, com el projecte educatiu que va començar en forma de conte i que en pocs anys s'ha transformat en tallers i xerrades per treballar amb els alumnes de primària el bon tracte i la prevenció de la violència de gènere. L'hem conegut aquesta setmana i de seguida us l'hem volgut presentar. Darrere d'aquesta iniciativa hi ha la pedagoga Estela Moreno, que viu a Sevilla, així que per saludar-la connectem amb la nostra emissora a la capital andalusa. Hola Estela, què tal, com estàs?
3: Muy buena.
0: Bienvenida. Bienvenida al programa.
3: Gracias.
0: Oye, de entrada puede parecer difícil hablar de violencia de género con alumnos tan pequeñitos, de primaria, de infantil, pero la realidad y la actualidad nos muestra que son temas y conversaciones quizás un poquito incómodas, pero que hay que mantener con ellos y con ellas para que desde pequeños entiendan que hay que tratar bien a los demás y que además uno mismo debe ponerse límites, ¿no? Para que le traten bien también a uno.
3: Así es, claro. Es muy importante hablar con los niños y las niñas de estos temas tan importantes, ¿no? Que también les afectan, ¿no? De alguna manera. Y aunque puede parecer complicado, yo pienso que nada de eso, ¿no? Que es muy fácil. Y sí se puede hablar de estos temas y realmente de cualquier tema con la infancia.
0: Tú has estado en más de 2.000 centros educativos de España, es decir, que has podido trabajar la experiencia a través de talleres, de charlas con muchísimos alumnos. ¿Cómo suelen recibir ellos estos contenidos? Cuando les hablas del buen trato, ¿saben a qué te refieres?
3: Totalmente, claro que sí. Los niños y las niñas saben perfectamente cómo les tratan y qué se siente, ¿no? Si te tratan bien y te tratan mal. A veces no saben si es correcto o no, pero saben perfectamente y entienden muy bien de lo que estamos hablando. Sí, sí es importante adecuar los contenidos y adecuar las palabras a su edad, ¿no? Para ello, o sea, yo en mi caso me ayudo de los cuentos, de las marionetas, de los colores, ¿no? De las metáforas, ¿no? Para llegar al mundo de los niños y las niñas es muy importante ponernos a su altura, ¿no? Hablarles a sus ojos utilizando sus palabras, ¿no? Es una de las mejores maneras para llegar a su mundo y para que ellos entren en el mundo nuestro, ¿no? Y para que entiendan la realidad en la que vivimos desde su punto de vista, ¿no? Creo que es importante no perder esa perspectiva, ¿no?
0: Claro, si uno habla de violencia de género, parece que es un concepto como muy grande, entre comillas, para hablarlo con niños tan pequeños. Pero claro, al final todo tiene sus raíces. Estamos viendo también, y es algo que nos preocupa, imagino que a ti también como pedagoga, comentarios de chavales, de adolescentes, cuando se dan cuenta de ese control que a veces tiene pues el novio, la novia, ¿no? La pareja, sobre el móvil, sobre los mensajes, los comentarios sobre la forma de vestir, y que llama la atención a los que ya tenemos cierta edad, que esto que parecía que habíamos conseguido, ¿no? Trabajar mucho, ahora parece que damos un paso atrás, que están interiorizando que esto es normal, ¿no? Es decir, ese control que hacen sobre mí, incluso con esas edades tan jovencitas, de 16, 17 años, es porque en realidad me quiere y les parece claro, normal.
3: Se sigue reproduciendo y esos mitos del amor romántico, ¿no? Sí. Y esa idea, ¿no? De si me controles porque me quiere o tengo que hacer lo que me pide porque si no me deja. Entonces, creo que es muy importante, como bien has dicho al principio, ¿no? Que desde pequeños y pequeñas sepan identificar emociones, sentimientos, buenos tratos, malos tratos, y que sepan poner límites, ¿no? Entonces, mi idea era esa, ¿no? Si empezamos antes, ¿no? Esa fue mi gran pregunta, ¿no? ¿Y si empezamos antes? ¿Y si empezamos a tratar este tema en la infancia? Habremos avanzado muchísimos cursos, ¿no? Habremos ganado, claro, ¿no? Años, ¿no? Entonces, eso fue lo que me hizo que cuando yo escribí este cuento, tenía muy claro que tenía que llegar a la infancia. No solo para la infancia, porque realmente este cuento y este proyecto es para todas las edades, ¿no? Y se adapta muy bien al momento vital en el que se encuentre la persona que en cada momento lea el cuento, la historia o el proyecto, ¿no? Pero sí tiene que empezarse a trabajar desde la infancia, porque yo creo que la clave está ahí.
0: Us deia, famílies, que aquest projecte educatiu va començar a través d'un conte, com ara recordava la nostra convidada, que és pedagoga i està especialitzada en violència de gènere i maltractament per la UNED. Ha fet un màster per especialitzar-se. Després ens explica

0: corazón de rojo.
1: Amb el somriure de la Pepuca convertit en cançó, us diem adéu avui. Aprofito per donar les gràcies als nostres companys de l'emissora de Sevilla i al control tècnic de Ràdio 4, Irene Moreno, a la producció, Sònia Rodríguez. Famílies.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. Unes 6.000 persones, segons l'entitat convocant, la coalició pro-complicitat amb Israel, un miler, segons els Mossos d'Esquadra, s'han manifestat aquest dissabte a Barcelona per recordar la Nakba, o catàstrofe palestina del 1948, que va suposar l'èxode de la població per la invasió israeliana. 78 anys després, la situació continua. Natàlia Buixarar és la presidenta de la Comunitat Palestina a Catalunya.
2: Quan es van ocupar van dir que els joves que els grans moriran i els joves s'oblidaran, però els grans no van oblidar res, sinó que van conservar la clau. Què és la clau? La clau del dret al retorn, que són més de 8 milions de palestines i palestines que no tenim el dret al retorn, i és el que nosaltres demanem, viure una Palestina lliure, on pugui viure tota la gent amb els mateixos drets i tornar a casa nostra, i visca Palestina lliure.
0: Els organitzadors de la marxa han denunciat el genocidi contra el poble palestí i han reclamat que Espanya trenqui tota relació amb el règim de Netanyahu. La marxa ha acabat davant la seu de la Comissió Europea al Passeig de Gràcia de Barcelona. I a aquesta hora comença bien el Festival d'Eurovisió, marcat en aquesta 70a edició per la absència de diversos països, entre els quals Espanya, en desacord amb la presència d'Israel. Ho ha destacat a la manifestació de Barcelona Ali Samson, de la coalició pro-complicitat amb Israel.
3: Durant tota la mobilització que hem dut a terme durant els passats mesos, hem aconseguit posar fi en algunes complicitats. L'exemple més clar és que avui Ràdio Televisió Espanyola no participa al concurs d'Eurovisió a nivell europeu.
0: A Modena, al nord d'Itàlia, un conductor a gran velocitat ha atropellat aquest dissabte diverses persones, 8 de les quals han resultat ferides, 4 de greus. Una dona es troba en estat crític i podria perdre les dues cames. Després de l'atropellament, el vehicle s'ha encastat contra l'aparador d'una botiga i la dona hi ha quedat atrapada. En sortir del vehicle, l'home ha intentat apunyalar una persona quan l'anava a detenir. Tot i això, han pogut retenir el conductor fins que ha arribat la policia que l'ha detingut. De moment no es descarta cap hipòtesi com la que es tracti d'un atemptat, segons l'alcalde de Modena. I a casa nostra, els Mossos investiguen la mort violenta d'un home al districte de Sants-Montjuïc. Els fets han passat fa una hora i mitja al carrer Mineria, a la Marina del Port. Testimonis presencials han explicat que s'han sentit diversos trets. Els Mossos d'Esquadra busquen l'homicida. I a Alacant, a la població de Dolores, aquest dissabte han aparegut morts per ferida de bala un matrimoni i el seu fill de 24 anys. El pare era guàrdia civil. S'estan investigant les circumstàncies d'aquest triple crim i no es descarta cap hipòtesi, entre les quals que es tracti d'un cas de violència masclista. Dilluns es farà l'autòpsia a les víctimes. Pilar Bernabé és la delegada del govern a la Comunitat Valenciana.
4: Todas las investigaciones están abiertas y por lo tanto también está abierta la investigación en la línea de una posible asesinato por violencia de género. No obstante, como les digo, hay que esperar el resultado también de la autopsia y que toda la investigación pueda dar sus frutos.
0: I en llibertat provisional, tres policies canadencs que presumptament van agredir sexualment una dona, una prostituta, en un taxi a Barcelona dimecres passat. També la van colpejar quan la dona va mostrar resistència. El president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta pel talent català durant la darrera jornada del seu viatge oficial a Califòrnia. Ho ha fet després de visitar la planta de Grifols a Los Angeles, on es troba la seu corporativa d'aquesta productora mundial de medicaments derivats del plasma. Enviada especial a Los Angeles, Lorena Enns, bona nit.
5: Bona nit. Sí, l'empresa catalana compta amb més de 13.000 empleats a més de 40 estats del país nord-americà, dedicada a desenvolupar hemoderivats i altres solucions biofarmacèutiques per tractar pacients amb malalties cròniques. El president Salvador Illa ha posat en valor la tasca de Grifols i ha reivindicat que el talent català, ha dit, no té fronteres. Ho ha expressat des de la seu corporativa ubicada a Los Angeles. L'escoltem.
6: Els que no es queden a Catalunya, què fa la gent aquí? Doncs ja ho he dit alguna vegada. El que és important és estar als circuits del talent. I Barcelona i Catalunya estem al circuit del talent. Si volem talent de màxim nivell, la gent va i ve. I necessitem que gent d'allà vingui aquí, es formi aquí, a Stanford he trobat molts doctorants catalans, a Berkeley també, i que d'aquí tornin allà i d'allà tornin al món. És estar en el circuit del talent.
5: El president, encara a la recta final del seu viatge a Califòrnia, en aquests moments visita la productora Higher Ground Productions, fundada per Barack i Michelle Obama, i finalitzarà la jornada amb una trobada amb catalans establerts a Los Angeles.
0: Gràcies, Lorena. I aquest dissabte és jornada de reflexió a Andalusia de cara als comicis de demà. El president de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, aspira a aconseguir la majoria absoluta per tal de no necessitar Vox per a governar, mentre que la candidata socialista, l'exvicepresidenta del govern, María Jesús Montero, ha reclamat durant la campanya el vot dels socialistes penedits perquè tornin a confiar en el PSOE. A aquesta hora comença a Gran Canària la final de la Copa de la Reina entre el Barça i l'Atlètic de Madrid. És la quarta final de Copa entre tots dos equips i sempre s'ha imposat l'equip català. Les blaugranes aspiren a aconseguir aixecar el títol per tercera temporada consecutiva i també a repetir el pòquer de títols del 2024 perquè ja tenen la Supercopa d'Espanya i la Lliga. A més, dissabte vinent disputaran a Oslo la final de la Champions contra l'Olympique de Lió de Jonathan Giraldez. I l'equip masculí, també campió de Lliga, juga demà contra el Betis a casa. Serà l'últim partit com a local al Camp Nou de Robert Lewandowski, que avui ha anunciat que marxa del Barça. Acabem amb la previsió meteorològica a Emet Juan Carlos Pinya.
7: Demà diumenge a Catalunya esperam intervals de núvols en la formació de núvols d'evolució al terç nord, on seran probables els ruixats ocasionalment amb tempesta durant la tarda, localment forts a Girona i a l'interior est de Barcelona, on podran anar acompanyats de calamarsa. Les temperatures diurnes pujaran a la meitat occidental i es mantindran amb poques variacions a la resta. Arribarem a màximes de 24 graus a Lleida, 22 a Girona, 21 a Barcelona i Tarragona. Per altra banda, farà vent fluix de direcció variable predominant la component oest, excepte el litoral, on predominarà la component sud. És una informació d'EMET.
0: Ho deixem aquí. Molt bona nit.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: L'altra ràdio, amb Sintoniqui.
1: Cada setmana per nosaltres és oportú que existeixi una edició de l'altra ràdio, però potser en aquest cap de setmana, donat que el diumenge és dia 17 de maig, s'escau el Dia Mundial de les Telecomunicacions. Per tant, data significativa, data internacional, que va convocar la Unió Internacional de Telecomunicacions fa molt de temps. Per tant, aquesta edició de l'altra ràdio s'escau justament en aquest cap de setmana. Per nosaltres en antena el dissabte, justament 16 de maig, 9 i 5 del vespre, sempre el divendres anterior, en el si de RN Audio a Internet. La benvinguda més cordial a l'edició d'aquest magazín de la cultura audiovisual i tecnològica, des d'aquesta ràdio pública, que és Ràdio 4, que porta per número 1 l'edició, la 2642.
2: Buenos días, tengan todos ustedes.

0: Authentic Latin Beats.
1: Pero si quieren saber un poco más de qué se trata,
2: arranca y vámonos.
3: Es tracta de fer un programa prou variat. 10 blocs tenim per davant. Entrarem amb un record al locutor Rafael Taibo, que ha mort recentment. Jaume Benet ens portarà notícies i novetats del món de la tecnologia audiovisual i de la intel·ligència artificial. Eduard García Luengo amb la seva secció de comunicacions a l'espai, ciberseguretat amb l'informàtic Jordi Paraguirre. També hem de tenir temps pel tecnoantropòleg Ricard Faura amb la seva secció sobre inclusió i capacitació digital. Novetats de la ràdio i la televisió local a casa nostra amb l'enginyer Toni Cintes. Meravelles de les telecomunicacions amb Salvador Cavaller. Supercomputació i intel·ligència artificial amb la doctora Àtia Cortés des del Barcelona Supercomputing Center i tecnologia social cooperativa ètica des de Colèctic. Tot aquest programa, aquests 10 blocs, els farem mano a mano. Cristian Estanescu, realització tècnica, control de so i Sintoniqui a la direcció i presentació.
4: L'altra ràdio vintage, amb en Sintoniqui, sempre ràdio 4.
5: L'altra ràdio vintage.

0: moment d'obrir programa amb un fragment històric extret de l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona, projecte col·laboratiu participatiu sense ànim de lucre que es troba en aquesta adreça d'internet arxiuradio.uab.cat. Avui dediquem aquest espai en el locutor Rafael Taibo, que va morir el dijous, dia 7 de maig. Rafael Taibo va treballar molts anys a Ràdio Nacional d'Espanya, en concret els programes de Ràdio 2, l'actual Ràdio Clàssica, i va compaginar aquella feina amb les locucions dels documentals, com per exemple els documentals del Capitán Cousteau. Rafael Taibo va començar a Ràdio Ferrol, de la cadena SER, després es va anar a l'emissora de la SER a Santiago de Compostela i una vegada a Madrid va entrar en el quadre d'actors de la cadena SER. Posteriorment va passar a treballar a Ràdio Nacional d'Espanya, però degut a algun problema amb el polític Manuel Fraga Iribarne va haver de deixar l'emissora l'any 1963. Després d'un nou pas per la cadena SER, va tornar a Ràdio Nacional d'Espanya a l'any 1979 per treballar fonamentalment a Ràdio 2. Es va jubilar l'any 2000. I Rafael Taibo, cal dir que és considerat un dels locutors en llengua castellana amb millor dicció. El primer fragment de Rafael Taibo que escoltarem és un anunci emès per la cadena SER a l'any 1971.
1: Ahorre, sí, ahorre 8 pesetas en el nuevo tamaño familiar de Profiden. Profiden de acción total.
0: I ara escoltarem a Rafael Taibo a Ràdio 2, l'actual ràdio clàssica de Ràdio Nacional d'Espanya, en el programa Perfiles, emès el 27 de febrer del 1986.
2: Ràdio Nacional de España, Ràdio 2. Perfiles, hoy dedicado a César Franck. Su lugar en la música francesa, serie escrita por Enrique Martínez Miura.

0: Buenas noches. La vida musical española ofrece escasas oportunidades de acercarse a la obra de César Franck. Cierto es que algunas de sus partituras se hallan sólidamente instaladas en el repertorio, pero su insistente programación resalta todavía más la ausencia casi total de parcelas enteras de su producción, como la camerística o la dedicada al órgano. Esta serie de perfiles, que podrá cubrir, evidentemente, solo en parte luego de las audiciones en vivo, siempre insustituibles, pero al menos permitirá al oyente, en ello confía el autor, Enrique Martínez Miura, una aproximación útil al compositor que impulsó la renovación de la música francesa del último cuarto del siglo XIX.
1: Abans de saludar el nostre primer especialista, repàs a l'actualitat. Els Premis Nacionals de Comunicació es lliuraran el proper dimarts, dia 19 de maig, a la ciutat de Sabadell. Enguany, el Consell Executiu ha atorgat els Premis Nacionals de Comunicació de la Generalitat de Catalunya de l'any 2025, que és el màxim reconeixement a l'excel·lència en el camp de la comunicació a Catalunya o bé en llengua catalana, a Justo Molinero, el Banc de Sabadell, el Diari de Sabadell, el programa Hospital de Proximitat, la plataforma 3CAT, RAC1, Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya i Esther Vera. Pel que seria ràdio, amb una trajectòria de gairebé 45 anys al capdavant de Ràdio Teletaxi, l'executiu català assenyala la carrera professional radiofònica i empresarial d'èxit de Justo Molinero, que, diu el jurat, ha dignificat la ràdio popular, l'ha fet créixer i l'ha convertit en una eina de cohesió social. També destaca l'estil directe, empàtic i sense artificis del periodista, que ha aconseguit consolidar un format musical innovador amb gran èxit d'audiència i integrant generacions senceres d'immigrants. Cal dir que Justo Molinero ja va rebre fa anys un Premi Nacional de Comunicació, per tant, és el segon que rebrà. Pel que fa a la coproducció de Televisió de Mataró i la XAL, la xarxa audiovisual de televisions locals, Hospital de Proximitat, se la distingeix per haver sabut apropar amb sensibilitat la realitat del sistema sanitari als espectadors, donant veu tant als professionals com als pacients. El Premi Nacional de Comunicació Digital ha estat per la plataforma 3CAT. Li reconeix el fet d'haver-se consolidat com un entorn de consum audiovisual útil, accessible i plenament connectat amb els nous hàbits de l'audiència. Amb una audiència aproximadament d'usuaris registrats que volta el 1,5 milió de persones, convertint el 3CAT en la tercera plataforma més escollida pels catalans. A més, el govern subratlla que el 43% dels seus usuaris tenen menys de 45 anys. En el cas de RAC1, se'n distingeix la fita històrica per la ràdio catalana d'haver superat el 1 milió d'oients diaris en el 25è aniversari de l'emissora, que es va celebrar justament l'any passat. El jurat creu que ha sabut construir i consolidar un model de comunicació basat en la credibilitat, la immediatesa i la proximitat, que l'ha portat a connectar amb l'audiència i a assolir registres històrics. El 27 d'octubre del 1964, Ràdio Televisió Espanyola va fer la primera emissió en llengua catalana i en el 60è aniversari d'aquella efemèride, el govern ha atorgat a Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya el Premi Nacional de Comunicació Televisiva. També en destaca la defensa sostinguda de la llengua catalana al llarg d'aquests anys, una aposta que recentment s'ha vist reforçada amb la posada en marxa de la 2CAT, que ha contribuït a un increment de l'oferta televisiva en català. Pel que fa als 26ens Premis Ràdio Associació, es lliuraran el proper dijous, dia 21 de maig, a la Sala La Paloma de la ciutat de Barcelona. Enguany, el jurat ha atorgat el premi al millor professional a Xavi Bundó per haver portat el lideratge del cap de setmana amb el seu programa Via Lliure de RAC1. La Renaixença ha estat guardonat com a millor programa de ràdio per una excel·lent proposta multimèdia en què destaca la qualitat tècnica i de so, la música en directe, el bon equilibri entre els col·laboradors i l'experiència immersiva del públic que assisteix al programa mitjançant l'ús d'auriculars. En l'apartat audiovisual, el Guardó 1924, en aquesta edició, ha premiat la 2CAT, aquest canal de Ràdio Televisió Espanyola que fa pocs mesos que funciona, del qual es destaca que té com a objectiu prioritari promoure la llengua catalana i reforçar la presència del català en l'àmbit audiovisual. Finalment, el jurat ha atorgat 4 mencions d'honor. A Jordi Basté, per la seva trajectòria de 50 anys fent ràdio, convertir-se, en aquest cas convertint-se, en líder absolut pel que fa a l'audiència de la ràdio en català, amb el seu programa El Món a RAC1. Pilar Sampietro, la nostra companya, per la seva trajectòria vinculada durant 42 anys a Ràdio 4, l'emissora pública que esteu escoltant en aquest moment, i d'aquí es destaca que ha proposat paisatges sonors i en el camp de la biodiversitat i el món de la cultura ha tingut un paper destacadíssim. Destaca el jurat, els programes lligats al món de l'ecologia i biodiversitat, com Mediterrània, per exemple, Ràdio 3, Vida Verda o Emergència Climàtica a Ràdio 4, que són els seus últims programes, sonat que, com bé sabeu, la Pilar Sampietro es troba ja amb el trànsit d'acabar la seva trajectòria davant dels micròfons, que no pas la seva activitat periodística en jubilar-se. Un altre dels distingits amb una menció d'honor és Carlos Losada, director del programa Converses de COPE Catalunya i Andorra, durant 23 anys al capdavant d'aquesta iniciativa. Valora el jurat la seva trajectòria radiofònica. I també menció d'honor pel projecte Signària de la Universitat Pompeu Fabra, que facilita la participació de persones sordes en entorns radiofònics amb la generació d'una veu sintètica sense haver de renunciar a la seva llengua de signes. Cal dir que dijous vinent se sabran els guanyadors de les categories concursals. Dic que el Premi d'Innovació figura com a finalista el programa La Barrera del So de Ràdio 4 de la Irene de Zumbila, i el Premi al Millor Podcast figura com a finalista Escolta Poblet de Ràdio 4, un programa copresentat per la Sílvia Tarragona. Encara més premis, perquè l'Auditori 1899 del Futbol Club Barcelona va acollir el dijous de la setmana passada la 5a edició dels Premis Sonor de podcast en català. Entre els 12 guardons podem esmentar millor podcast de ficció, No Pengis, millor podcast de narrativa de no ficció, En defensa de companys, millor podcast d'entreteniment, Salsa Romesco, millor podcast de contingut de marca, Biblioteca de Catalunya, Una caixa de sorpreses. Dic que aquest podcast, presentat per Pere Andreu Geriot, es va iniciar el juny del 2021 com una nova línia de difusió de la Biblioteca de Catalunya. Ja porta publicats 103 episodis que han intentat apropar al públic de manera divulgativa la gran riquesa documental de la Biblioteca de Catalunya, i des de l'altra ràdio, permeteu-me, evidentment, felicitar a tots els guanyadors dels Premis Sonor, però felicitar especialment el Pere Andreu Geriot, presentador de Biblioteca de Catalunya, Una caixa de sorpreses, perquè fa molts anys que segueix l'altra ràdio de Ràdio 4 i ens ha vingut a veure molts programes especials que hem fet cara al públic. La millor podcaster ha estat per Carla Rubio, comunicadora, presentadora, creadora de continguts digitals, col·laboradora de Som Eva, i que, per exemple, presenta podcasts com Tranqui, Jo també i Xafogó. I aquest divendres, dia 15 de maig, a les 5 de la tarda, l'Ajuntament de Barcelona va fer un acte d'homenatge a Montserrat Minobis, periodista, feminista i referent del periodisme compromès amb els drets humans, la igualtat de gènere i la cultura de la pau. Minobis, durant molts anys de la seva trajectòria, va treballar en aquesta ràdio, va treballar a Ràdio 4. L'homenatge es va fer a l'interior de l'illa de l'Eixample, la ciutat de Barcelona, que porta el seu nom, Jardins de Montserrat Minobis. Està en el carrer de Casp, just a tocar del Passeig de Gràcia. Durant l'homenatge es va recordar especialment el seu paper com a primera dona degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya, així com la seva trajectòria professional i cívica, estretament vinculada a la defensa d'un periodisme ètic, rigorós i transformador. També es van llegir alguns dels seus textos per posar veu al seu pensament i a la seva mirada crítica i humanista. L'acte va culminar amb la descoberta de la placa que dona nom a aquest interior d'illa de l'Eixample, com a gest de memòria i reconeixement públic permanent a la figura de Montserrat Minobis. L'homenatge va comptar amb la participació de Jordi Valls, tinent de l'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona i regidor del districte de l'Eixample, Joan Rodríguez, president del districte de l'Eixample, Joan Maria Morros, degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Alba García, directora executiva de l'Institut Català de les Dones, Esteve Crespo, director de Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya, i Carme Minovis, germana de Montserrat Minovis.
2: L'altra ràdio, amb Sintoniqui.
1: Després del repàs a l'actualitat, saludo el primer especialista que intervé en el programa d'avui, el tecnoantropòleg Ricard Faura, vicepresident segon de l'Ateneu Barcelonès. Benvingut, Ricard.
3: Hola, Sinto. Mira, m'agradaria parlar del gran aparador anual, que és la trobada que té Google i que aquesta enguany es celebrarà el 19 i 20 de maig a Montanviu. En aquest cas, l'esdeveniment arriba amb el focus principal de la intel·ligència artificial com a eix central, no? Per un moment, imagineu-vos que el vostre telèfon deixa de ser una eina per convertir-se en un secretari personal que entén el món tal com el veieu o el veiem cada un de nosaltres, no? Això és el que Google posarà sobre la taula a partir d'aquest 19 de maig, no? En aquest cas, Google fa un pas més enllà des del concepte d'intel·ligència artificial que respon a preguntes cap a una intel·ligència artificial que actua, d'alguna manera té aquesta capacitat d'actuar. El protagonisme serà la nova generació de Gemini, que és molt més ràpida, més natural i amb més capacitat per ajudar-nos en el dia a dia. Fins ara parlàvem d'una intel·ligència artificial on li parlàvem i esperàvem la seva resposta, no? Ara la conversa començarà a ser molt més fluida. Pots interrompre-la, parlar-hi amb naturalitat o fins i tot ensenyar-li amb la càmera el que pots tenir dins de la nevera i rebre ajuda a temps real, no? És com tenir un assistent que comença a entendre el context en el que vius. No és només un cercador de dades, és una eina que t'acompanya mentre vas fent coses, no? En aquest cas, Android també es torna més intel·ligent i proactiu. Cada cop s'haurà d'utilitzar menys aplicacions perquè el sistema començarà a anticipar-se el que vulguem fer, no? Des d'organitzar un viatge fins a gestionar les tasques del dia a dia. Part d'aquesta intel·ligència passarà directament al dispositiu, fent-lo a la vegada més ràpid i més privat, que això és important. Tot i que el núvol continuarà jugant un pes important, no? Google també continua apostant per les ulleres intel·ligents, i ha fet de diversos intents. Aquesta vegada sembla que vol apostar-hi fort. La idea és clara, no? Deixar de mirar constantment la pantalla del mòbil i començar a veure la informació integrada en el nostre món real, com poden ser mapes sobre el carrer o traduccions en directe mentre escoltem algú. L'impacte, en aquest cas, pot ser enorme, però també obre preguntes importants. Quanta autonomia volem donar a aquests sistemes? Fins a quin punt poden actuar per nosaltres? Aquí s'obre tot un nou camp, no? Google assegura que està posant èmfasi en la seguretat i sobretot en el control del propi usuari i mecanismes a la vegada per identificar què és el que ha generat la màquina i què és el que no. Per tant, no només és una evolució del mòbil, és un canvi en la manera com ens relacionem amb la tecnologia. La intel·ligència artificial ja no és un lloc on vas. El motor que hi ha darrere de tot el que faràs serà la intel·ligència artificial. Així que prepareu-vos. El vostre telèfon està a punt de tornar-se molt, molt més intel·ligent i fins i tot potser molt més xerraire.
1: Cada 15 dies a l'altra ràdio tenim la sort de comptar amb un espai que ens prepara el Barcelona Supercomputing Center. És avui la doctora Tia Cortés, del grup d'intel·ligència artificial del rendiment del BSC. Aquí podreu escoltar. Àtia, benvinguda. Quin tema ens portes en aquest programa?
4: Hola, Cinto. Un any més, per aquestes dates, vinc a parlar del Dia Mundial de la Salut de la Dona, que és el 28 de maig. Una data que des del BSC, i en particular des de la iniciativa Bayo Info for Women, marquem en el nostre calendari i la posem de rellevància perquè avui en dia segueix havent-hi molt de desconeixement del cos de la dona, de les condicions de salut de la dona, de la simptomatologia per diferents patologies, no?, com afecta de manera diferent a homes i dones, i això, doncs, òbviament, afecta a una gran part de la població mundial, a més a la meitat de la població mundial, i no només això, sinó que des d'un punt de vista de l'ètica, no?, o fins i tot de la bioètica, doncs voler garantir aquest accés equitatiu als serveis de salut des d'un punt de vista de l'atenció i el coneixement que podem tenir cap a els nostres cossos és molt rellevant. Com he dit també altres vegades, el fet de que cada vegada s'utilitza més la intel·ligència artificial en l'àmbit de la salut, doncs bé, pot acabar amplificant molts d'aquests biaixos que tenim de manera ja històrica, social, no?, el fet d'haver desatès les necessitats de la dona en salut, haver-les exclòs d'estudis clínics durant dècades, cosa que ja s'està millorant. Doncs tot això són dades que l'utilitzar-les per entrenar models, si no anem amb cura a l'hora d'analitzar les dades que estem utilitzant o dissenyar bé els estudis clínics, no?, o els processos de recol·lecció de dades, doncs, òbviament, tots aquests biaixos es poden amplificar. Tot i així, la IA també pot tenir aplicacions molt positives dintre de l'àmbit de la salut, i en particular volia parlar d'un cas que ha sortit recentment d'un dels grups del Departament de Ciències de la Vida del BSC, el grup liderat per la Marta Mele, en el que s'ha publicat o s'ha elaborat, diguéssim, el primer gran atlas de l'envelliment del sistema reproductiu femení. I això s'ha fet gràcies a la intel·ligència artificial. Gràcies a l'anàlisi de centenars d'imatges, no?, de mostres que s'han recollit en un conjunt de dones de diverses edats, doncs s'ha pogut fer una anàlisi de com l'expressió genètica i com els nostres òrgans van canviant al llarg de la nostra vida, i en particular en un moment clau com és la menopàusia. És un factor, és un, diguéssim, un moment de la nostra evolució en conceptes de salut que fins ara no s'havia estudiat gaire, sincerament no s'havia donat molta rellevància en quins podien ser els símptomes previs i post-menopàusia, i és un tema que cada vegada es va parlant més i més, intentant consciència cada cop més. I bé, gràcies a l'ús del supercomputador, no?, gràcies a l'ús del Mare Nostrum, de mètodes avançats de reconeixements d'imatges i de processament de dades, tècniques també com l'aprenentatge profund, el deep learning, no?, eines d'intel·ligència artificial, doncs bé, s'ha pogut fer tot aquest processament massiu de dades per tal de poder crear aquest mapa detallat òrgan a òrgan de tot el que seria el sistema reproductiu. I bé, és una porta, diguéssim, que s'obre a tot un camp d'investigació que és molt rellevant i que permet fer molts estudis d'una manera menys invasiva cap a la dona i intentant, doncs, millorar el que seria la nostra salut en general. Una abraçada.
2: L'altra ràdio, amb Sintoniki.
1: Després de l'apartat de computació que ens ha arribat des del Barcelona Supercomputing Center, ens endinsem a la secció mensual de ciberseguretat. Comencem dient que les Jornades Nacionals de Recerca en Ciberseguretat es van celebrar del 6 al 8 de maig al campus Diagonal Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya a la ciutat de Barcelona. Durant aquells tres dies, la UPC es va convertir en el fòrum científic i tècnic de referència en ciberseguretat a tot l'estat espanyol. Més de 180 experts i expertes en ciberseguretat van participar a les 11es Jornades Nacionals de Recerca en Ciberseguretat. El programa d'enguany va posar el focus en la necessitat de desenvolupar solucions tecnològiques davant d'unes amenaces digitals cada cop més sofisticades. Al llarg dels tres dies, amb jornades intensives, els assistents van participar en sessions tècniques, taules rodones i presentacions de projectes de recerca. També s'hi van tractar molts aspectes vinculats a la ciberseguretat, com per exemple la detecció, la prevenció i resposta davant de ciberatacs, la seguretat en la intel·ligència artificial i en els models de llenguatge i aprenentatge, la protecció de la privacitat o els atacs en infraestructures crítiques, entre altres. Cada mes tenim la sort de comptar a l'altra ràdio de Ràdio 4 amb l'informàtic Jordi Paraguirre, que és l'expert en ciberseguretat del programa. En aquest mes de maig ens ha preparat el següent espai.
5: És un cas conegut, però aprofitant que un article d'en Tom Nardi al Digital Hack Day en parlava, ho amplificarem aquí. És important. L'autor ens explica que va aprofitar una oferta de discs externs USB i se'n va firar uns de 80 GB, només per $10 la unitat. Tant la baixa capacitat com no sé aquesta una potència de 2 li va semblar estrany, però els va comprar. I picat per la curiositat, els va obrir i trobar que tenien gairebé 20 anys. I encara més encuriosit, va voler veure què hi havia dins i quin tipus de discs eren. Els registres interns del disc marcaven més de 31.000 hores de funcionament i tots els altres indicadors marcaven els discs com en estat de fallar en qualsevol moment. Els discs estaven formatats i buits quan se'ls connectava a un ordinador. Però algú que ven disc en aquest estat no té gaires escrúpols. Així que amb una eina per recuperar fitxers esborrats va constatar que el venedor no va forçar l'esborrat total dels fitxers, només els va formatar. Formatar un disc, sobretot de manera ràpida, només recrea i neteja les estructures de dades del dispositiu on s'emmagatzemen els noms dels fitxers, els directoris i les posicions del disc on trobar-los. No s'esborra el contingut. Així, la informació segueix estant allí, però no és accessible. Bé, no és accessible amb les eines convencionals del sistema operatiu. En Tim hi va trobar moltes fotografies familiars, de vacances i retrats, i també fitxers de text i plànols de l'empresa de la companyia on treballava l'antic propietari dels discs. Res que no fos una mina d'or, però sí un avís molt clar a tothom. Tant per aparells d'empresa com de particulars, cal assegurar que quan ens desfem de dispositius d'emmagatzematge d'informació, la informació esdevé totalment inaccessible. És a dir, que els fitxers s'han esborrat amb una sobreescriptura amb zeros i uns a l'atzar. No n'hi ha prou en formatar. Mireu si la vostra aplicació per a formatar o gestionar discs us permet aquesta sobreescriptura. Altrament, cerqueu-ne una que ho faci. Donacions, regals, reciclatge, segona mà de discs i d'ordinadors i altres dispositius, targetes de memòria, recordeu sempre aplicar aquest esborrat de fàbrica que garanteixi l'esborrat total o la sobreescriptura a l'atzar. I si cap d'aquestes opcions no és possible, mireu de retirar el disc o la targeta i destruir-lo físicament. Sí, com en Bárcenas, a cop de martell i trepant si cal.
1: Val molt el professor de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Jaume Benet, l'especialista d'audiovisuals de l'altra ràdio, que en el programa d'avui ens ha triat el següent estri. Estigueu al cas, perquè sempre en Jaume Benet ens parla de coses sorprenents a l'audiovisual.
6: Avui, Xinto, i per variar, toca parlar d'imatge generativa. Això va molt i molt de pressa. El que hi era el més revolucionari i espectacular, avui ja no ho és tant, perquè ha sortit un nou algoritme que li dona un tomb. Si te'n recordes, fa uns mesos, Google va revolucionar el món de la imatge generativa amb la presentació del Nano Banana, que ens va deixar tots bocabadats, ja que era un algoritme que treballa contextualment. Era molt intel·ligent, és molt intel·ligent i no tenia res a veure amb el que s'havia fet fins aquell moment, tant pel que fa a realisme com a comprensió dels prompts. De fet, Nano Banana ha esdevingut l'aplicació més utilitzada per a generar els fotogrames inicials que s'utilitzen en la generació d'imatge cinemàtica, de vídeo o de cinema. Aquesta imatge fixa, recordem que Nano Banana només genera imatges estàtiques, es passa a una aplicació de generació de vídeo com Kling, Seedance, Veo o similars que generaran una animació hiperrealista. Quina és, doncs, la novetat que ha vingut a esvalotar altre cop el galliner dels algoritmes d'imatge generativa? Doncs ni més ni menys que ChatGPT Images. OpenAI, l'empresa més coneguda i d'alguna manera l'iniciadora amb ChatGPT de tota la revolució de la intel·ligència artificial, s'havia quedat molt endarrerida pel que fa als algoritmes d'imatge generativa. Tenia un model que funcionava dins de ChatGPT que s'havia quedat molt endarrerit respecte no només a Nano Banana, sinó a la majoria d'algoritmes existents al mercat. Per tant, havia de fer un cop a la taula per a demostrar que seguien al capdavant de la innovació en intel·ligència artificial. Aquest cop a la taula rep el nom de ChatGPT Images. El que el diferencia dels seus rivals, començant per Nano Banana, és que és un model thinking. És un model de pensament. Quan jo li demano que em generi una imatge, no només crea aquesta imatge, sinó que cerca més informació en busca de més context. Per exemple, jo li podria demanar que em fes un pòster sobre una exposició fotogràfica a la Casa Batlló, amb un prompt on posaria les dates, l'autor, i penjaria alguna fotografia significativa per a que la utilitzés. ChatGPT Images no es limitaria a seguir el prompt, sinó que cercaria més context i afegiria l'adreça de la Casa Batlló, el seu telèfon d'informació i un disseny gràfic adaptat al tema de l'exposició. Una altra millora molt substantiva respecte als algoritmes d'imatge generativa fins ara existents és la capacitat de generar textos consistents. Textos, em refereixo més que al significat dels textos, a la part gràfica, que no es mengin paraules, que no es mengin lletres. Els algoritmes d'imatge generativa han hagut d'anar superant un seguit d'obstacles fins a arribar al nivell de prestacions actual. Si te'n recordes, va costar molt de que aquests algoritmes fossin capaços de generar mans amb 5 dits, no amb 6 o 7, amb 5 dits, i a més ben posats. Això al final es va superar, però encara ens quedava una assignatura pendent en la generació de textos coherents on cada lletra s'entengués i cada paraula estés al seu lloc. ChatGPT Images ha superat amb nota la generació de text gràfic. Ara les lletres i les paraules estan al seu lloc i tot té sentit. Dit això, ChatGPT Images no és tampoc l'algoritme d'imatge generativa definitiu, que ens ho solventarà tot. Nano Banana, per exemple, segueix sent molt bo en la generació d'imatges hiperrealistes i Midjourney treballa molt bé amb la generació d'imatges artístiques. El que ens ha portat el ChatGPT Images ha estat, sobretot, precisió i fiabilitat. ChatGPT Images, de moment, és totalment gratuït. Només cal entrar en el ChatGPT de tota la vida i a través del prompt li demanem que ens generi una imatge. També li podem posar una altra imatge a partir d'aquesta imatge que ens generi el que nosaltres vulguem. També li podem posar una imatge, per exemple, una fotografia antiga, i també li podem dir, com amb el Nano Banana, que ho fa molt bé això, també li podem dir que ens arregli aquesta fotografia, que, per exemple, aquesta fotografia tingui un aspecte com una fotografia presa per una càmera digital actual a tot color, el que vulguem. Jo, amb les proves que he fet, realment, amb el que va més bé al ChatGPT és, a banda de la generació d'imatges realistes, d'arreglar fotografies, com hem dit abans, a banda d'això, el que va més bé és per a generar il·lustracions explicatives de fenòmens complexos, on hi ha, sobretot, molt de text, perquè això ho fa molt bé. Fa molt més bé que Nano Banana, que Midjourney o que qualsevol altra aplicació de generació d'imatges. Vinga, fins ara.
2: L'altra ràdio, amb Sintoniqui.
1: Música que ens introdueix a l'espai dedicat a tecnologia social ètica. comunitària que ens porta Colèctic, cooperativa tecnològica amb seu al Raval de la ciutat de Barcelona. Saludo ara a la Marta Solís, de Colèctic. Quin projecte ens portes avui, Marta?
7: Doncs avui, des de Colèctic, us volem parlar d'un nou projecte en el qual estem treballant per promoure la sobirania tecnològica de les organitzacions. Aquesta iniciativa l'estem portant a terme de la mà de les cooperatives FEM, Procomuns, Copdeps i l'Apòstrof, i amb el suport dels ajuts l'empenta de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. Tecnologies, que és el nom oficial del projecte, neix per oferir a les organitzacions més sobirania tecnològica, com hem dit, però alhora més independència de les grans corporacions, més control de les seves dades i més coherència amb els seus valors. En essència, des de Tecnologies volem acompanyar les organitzacions perquè deixin enrere les eines privatives, que al final contribueixen al control, a la censura i a la dependència, iniciant un camí cap a l'ús d'eines lliures, obertes, responsables, ètiques. I com ho farem? Doncs vam començar amb una primera fase on vam analitzar de la mà de més d'una trentena d'organitzacions aquestes eines tecnoètiques amb la voluntat de definir-les, descriure-les, establir-les i de manera conjunta, col·lectiva, a consensuar uns criteris que tinguessin en compte diferents mirades, diferents prismes, diferents aspectes, com per exemple les llicències, el tractament de dades, l'impacte tecnològic, l'accessibilitat o, per exemple, la inclusió. Ara som a la segona fase del projecte, on estem portant a terme una diagnosi de la situació actual. Mitjançant una enquesta, analitzem les necessitats d'aquestes organitzacions, quines són les seves realitats, quins són els reptes de futur. Amb totes aquestes informacions i totes aquestes dades abordarem les dues darreres fases del projecte, que en un primer lloc serà la confecció d'uns itineraris de formació i posteriorment portar a terme aquestes formacions, que seran obertes, que seran gratuïtes i que properament tindreu com tots els detalls al web del projecte. Sabem que el repte és gran, però creiem que com a societat hem de fer un pas endavant cap a les tecnologies lliures que fomentin la nostra autonomia digital. A Colèctic fa molts i molts anys que ho fem i ara, de la mà de FEM Procomuns, Copdeps i l'Apòstrof, i en el marc d'aquest projecte, Tecnologies, doncs volem ajudar altres organitzacions a fer aquest pas, aquesta aposta, i a endinsar-se en el fantàstic món de la sobirania tecnològica.
1: Diversitat de continguts a l'Altra Ràdio és una característica habitual del nostre programa Cultura Audiovisual i Adojo, i tècnica i tecnològica des d'aquesta ràdio pública que és Ràdio 4, moment ara de les meravelles de les telecomunicacions, amb Salvador Cavaller des d'astroradio.cat. Ganes d'escoltar ja la meravella de les telecomunicacions d'aquest mes de maig.
8: Avui parlaré de la sèrie Aurora, de transceptors d'una curta per radioaficionats, o sigui, emissors receptors. Fins ara, doncs, quan volíem tenir un equip de ràdio d'ona curta, doncs, normalment es començava per un equip de 100 watts, que és la potència estàndard, després una font d'alimentació, en alguns casos es feia falta també una cobla d'antena per poder sintonitzar bé el sistema radiant, i si volíem una mica més de potència, doncs un amplificador, que normalment doncs, són de 500.000 watts de potència. Bé, doncs amb aquesta sèrie, amb una sola capsa, el fabricant Flex Radio ha col·locat un equip transceptor d'última generació, SDR, més un amplificador, més una copla d'antena, més la font d'alimentació i l'amplificador de 500 watts. O sigui, amb un equip que només pesa 8 quilos, tenim un equip

0: tots aquests equips estan preparats per treballar d'una forma local o també fàcilment, remotament, a través d'internet, el podem operar des de qualsevol lloc del món. També permeten la recepció simultània de fins a 4 freqüències en el marge de 1,8 a 54 megacicles. O sigui, és com si tinguéssim 4 receptors independents funcionant a la vegada. Podeu veure els models i fotografies, característiques i preus a la pàgina web astroradio.cat buscant la marca Flex Radio.
1: Canviem de temàtica. Després de les meravelles de les telecomunicacions, ens anem cap a unes meravelles de les telecomunicacions que ens permeten fer comunicacions a l'espai. Això vol dir que saludo ja a l'Eduard García Luengo, l'especialista en comunicacions a l'espai de l'Altra Ràdio. Eduard, benvingut al programa. Com estàs?
2: Ben trobats. Molt bé, endavant.
1: Comencem dient que els governs de Catalunya i de l'Estat espanyol han presentat oficialment la candidatura conjunta Barcelona IAC 2029 per acollir l'International Astronautical Congress, el congrés de referència mundial del sector espacial a la ciutat de Barcelona. La proposta, impulsada per l'Agència Espacial Espanyola, la Secretaria de Polítiques Digitals de la Generalitat i l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, aspira a convertir Barcelona en el gran punt de trobada internacional de la indústria espacial, la recerca i les institucions globals l'any 2029. La candidatura catalana arriba sota el lema Resiliència Hídrica des de l'Espai, una aposta que connecta, per tant, les tecnologies espacials amb la lluita contra la crisi climàtica i la gestió sostenible dels recursos hídrics. Dic ara, tota la informació que escoltareu seguidament que ens prepara cada mes l'Eduard García Luengo la podreu trobar ampliada i amb enllaços en el Facebook de l'Altra Ràdio. Anem per un tema de màxima actualitat i ja ens anem apropant a l'eclipsi total de sol que es podrà veure perfectament des de Catalunya. Comences avui parlant d'eclipsis i en concret d'un kit educatiu que ha preparat la ESA, l'Agència Espacial Europea.
2: Sí, actualment es comencen ja a trobar per les xarxes i per les informacions quantitat de material, a més de veritat de gran qualitat, per preparar a nivell personal, familiar, a nivell educatiu. Són tres esdeveniments, però el que ens afecta ara és aquest estiu que ve del
1: 2026, del 12 d'agost.
2: Sí, bé, doncs comencem a parlar de FESA, l'Educació Astronàutica, que és un departament de l'ESA. Ha desenvolupat un kit, és un llibret, per dir així, en format PDF, són 72 pàgines, es poden descarregar, i la veritat, dic perquè me l'he mirat encara i ulls, és més, inclús me l'he imprimit tot, és realment una obra d'art, per dir així, per treballar aquest projecte en una escola. Aleshores, vull dir, està de forma gratuïta i us ho podeu descarregar a l'adreça que trobareu, doncs, a la web.
1: Al Facebook de l'Altra Ràdio, perfecte.
2: Correcte, sí. Parla també que amb el nom del Sol i el trio d'eclipses 2026, 2027 i 2028, el Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports ha dissenyat al costat de l'equip de treball d'Educació i de la Comissió Científica el fonament del trio d'eclipses, doncs un curs, ho simplifico perquè és molt llarg tot aquest nom, aquest curs es posarà en marxa del 5 de maig al 12 de juny. És un curset per preparar professorat i també la gent que vulgui i a més donant una titulació a aquest esdeveniment. Aleshores, això està fet a través de l'INTEF, vull dir, com que heu de demanar-ho, mireu també l'adreça
1: sí. que fàcil de trobar, com diem, aquí l'Eduard apunta els temes ampliats amb enllaços perquè són molt llargs, Facebook de l'Altra Ràdio, tot detallat, tot complet, per tant a l'Eduard us posa en dies vista prou material gratuït per formar-vos sobre el món dels eclipsis. Sí. Saltem ara cap a eines, la majoria d'avui, que tenen a veure amb el món de la radioficció, fins i tot també de la radioescolta. La primera es diu Time Mapper.
2: Sí, de fet és una suite semblant al Opel HamCloud que a vegades no parla de vosaltres, no? És una suite, doncs, on es pot descarregar dona molta informació a la pantalla, doncs com el temps mundial, altres característiques de comunicacions, i és una eina molt bonica i divertida per aplicar a les escoles, oficines, doncs, d'emissores de ràdio amateur, que també que vulguin fer tenir-ho. I, bueno, teniu l'adreça per poder descarregar aquesta aplicació. És molt bonica, molt vistosa, a més.
1: D'acord, doncs val la pena visitar el Facebook de l'Altra Ràdio i anar cap a l'enllaç que us portarà en aquest Time Mapper UHD. Una altra estri que segurament podríeu utilitzar si us ve de gust és aquest Secu Place Secu 2000.

0: 1200, perdó, CQ200, ara ho dic bé.
1: Sí, CQ200. Bé, és una ara parlarem de dues aplicacions molt similars. Aquesta és una aplicació que és per telèfon mòbil, per tablets, on es podeu, doncs, a través d'ella connectar amb el món de la comunicació de radioaficionats. És una ionosfera simulada i, doncs, bueno, permet comunicar-se, o sigui, bilateralment, o sigui, tenir emissió i recepció.
0: D'acord. Sí, és com unes bandes, diguem-ne, virtuals, sí, on es poden establir
1: atmosfera d'internet,
0: contactes, sí, que simulen el que fan els radioaficionats a les seves bandes. CQ Place, CQ200. Val la pena les recomanacions. Anem ara cap, sembla, un receptor que funciona amb iPhones, sí, i amb iPads.
1: Aquest és molt... Me'l tinc que descarregar, no he tingut temps, però me'l veig molt bé. És per iPhones i per iPad, és un receiver, un receptor, en el qual, doncs, em permet, doncs, fer-lo també... Tenir informació per escolta. En aquest cas, escolta de moltes bandes, bandes de navegació, bandes aèries, sí, sí, de ràdio, curtes, en la curta, aviació, FM... Bueno, i també, doncs, és una aplicació que la podeu descarregar. Comentant, a més, que la primera sí que és en trial, o sigui, és de 90 dies de
0: prova, que s'ha de pagar. Sí.
1: I aquesta altra, en principi, és tota gratuïta.
0: I acabem, en 20 segons finals, parlant del World Radio Map.
1: Bé, doncs, és una altra eina, doncs, que mostra les transmissions de ràdio d'ona curta que actualment estan en emissió, representades en un mapa interactiu del món. I això funciona també a través dels sistemes de
0: iPads, pel que veig, i d'iPhones.
1: Sí, sí, sí.
0: Perfecte, doncs Facebook de l'altra ràdio, amb tot detallat i ampliat. Excel·lent la col·laboració d'Eduard García Luengo, que torna al programa el mes vinent.
1: Molt bé, a reveure.
2: L'altra ràdio, amb Sintoniqui.
0: Un plaer tancar programa donant un cop d'ull a l'actualitat de la ràdio i televisió local a Catalunya amb l'enginyer Toni Cintes. Benvingut, Toni.
3: Gràcies, gràcies.
0: Esteu aquí al locutori, com esteu escoltant, de Ràdio 4, Roc Boronat 127. Recuperem el que dèiem en el nostre breu informatiu inicial, que ha estat protagonitzat pel món dels premis. Jo he esmentat alguns dels guanyadors dels Premis Nacionals de Comunicació i esmentava precisament que un dels Premis Nacionals de Comunicació ha estat per la coproducció de Televisió de Matador i la Xal Hospital de Proximitat, i en Toni Cintes ens pot fer un breu apunt, jo ja no he dit més qüestions, sobre aquesta excel·lent sèrie documental.
3: Exacte, l'estil d'aquestes sèries de Netflix que veiem sobre temes hospitalaris, doncs mira, els podem veure en Hospitals de Catalunya, concentrat a l'Hospital de Mataró, perquè per proximitat amb Televisió Mataró els hi va molt millor, però també a l'Hospital de Granollers, el de Tarragona, l'Arnau de Vilanova, el Sant Jaume de Calella, per exemple, o el Josep Trueta de Girona. Són els hospitals que surten en aquesta sèrie que han fet des de Televisió Mataró. Una sèrie que també ha estat reconeguda amb el Premi Zoom, el millor format de televisió, sí, en català.
0: Multitud de guardons.
3: I en el Zapping, en el millor programa
0: guardons,
3: de televisió.
0: Tres guardons, que està local. Dit aviat. El trobeu tota la sèrie a La Xarxa Més. Uh-huh. La Xarxa Més. També tornem a l'inici del programa. Esmentava que la setmana passada es van lliurar els Premis Sonor del podcast en llengua catalana. També he esmentat alguns dels guanyadors. He felicitat el gran Pere Andreu Geriot, company d'ofici, que fa un excel·lent podcast per la Biblioteca de Catalunya. He dit alguna de les categories, però hem reservat ara la secció del Toni Cintes alguns dels Premis Sonors lligats als podcasts de comunicació de proximitat.
3: Exacte, per exemple, que aquí podem citar un programa, una ficció produïda per Ràdio Televisió Cardedeu. Recordeu que la Ràdio Televisió Cardedeu, Televisió Cardedeu, va ser la primera televisió que va sortir, la primera emissora
0: original. Primera televisió local, efectivament.
3: Exacte, la primera televisió local.
0: Anys, Toni, molt seguida de prop per Ràdio Rubí.
3: Sí, a Ràdio Rubí.
0: Gairebé coetànies, però la primera que surt en antena en FM, Ràdio Arenys, que Toni Cintes...
3: No hi ha aquesta dualitat.
0: Ha estat director de l'emissora de Ràdio Arenys durant força anys en diferents etapes.
3: Bé, Ràdio Televisió Cardedeu, amb el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals i la Generalitat de Catalunya, va presentar el podcast interactiu de misteri i terror psicològic, 48 hores, en què tu, o sigui, la persona que l'escolta, és el protagonista. Cada decisió que prenguis canviarà el rumb de la història. Jo us animo a escoltar-la.
0: Bona iniciativa. Dius que es diu...
3: Les 48 hores.
0: 48 hores.
3: És com un temps, bueno, un temps enrere.
0: Podcast de Ràdio Televisió de Cardedeu.
3: Exacte.
0: Llavors, i l'altre és un podcast també molt guardonat de comunicació local.
3: Sí. Les 6 de Ravensburg, que crec que hem parlat alguna vegada, Demunt FM, també està coproduït amb La Xarxa, com l'anterior. i és, un, és un llibre, o sigui, està inspirat en un llibre de la Míriam Romau, que està publicat per Pagès Editors, podeu trobar a les a llibreries també.
0: Anem cap a premis, que ja convoquen la iniciativa, que vol dir que es donaran d'aquí unes quantes setmanes, els Premis de Comunicació Local de la Diputació de Barcelona.
3: Sí, sí, i ja, és la, ja serà la 39a edició, ja s'han presentat, com si diguéssim, i a partir del 1 de juny, qui vulgui presentar candidatura ho pot fer. Els premis que hi ha possibles són el Tassis Torrent de Premsa Comarcal i Local, el Miramar de Televisions Locals, el Rosalia Rovira de Ràdios Locals, la millor iniciativa comunicativa d'un ens local de la província de Barcelona, que està centrat només a la província de la Barcelona, el premi Carme Car al lideratge femení dels mitjans de comunicació locals i comarcals, aquest és relativament nou, i el premi d'honor de la comunicació de la Diputació de Barcelona, que ja fa uns quants anys que també va sortint any rere any.
0: Saltem ara a actualitat d'emissores, anem cap a Ràdio Tordera. Què ha passat a Tordera?
3: Sí, sí, us recordeu fa uns dies que parlàvem de Ràdio Tordera i dels...
0: del futbol, oi? Que es va felicitar l'Ibai Llanos al principi de la temporada,
3: sí,
0: no?
3: Sabia,
0: l'Ibai Llanos,
3: jo sabia que
0: que va felicitar a Ràdio Tordera, sí, perquè amb aquell equip de futbol que li ha pujat de categoria ara fa pocs dies...
3: Exacte.
0: Va seguir una transmissió dels companys de Ràdio Tordera.
3: I clar, què va passar? Que es, sí, es va viralitzar aquest espai de la transmissió de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, que utilitza molt les xarxes socials per transmetre en vídeo els programes dels partits del club de futbol Tordera, doncs es va trobar de banda i sempre demana permís, això ho dic perquè parlo amb ells, en els clubs contraris per poder fer
0: molt
3: la transmissió
0: bé
3: en vídeo, per això dels drets, i el club de futbol de Sils, que no els hi permetien fer la transmissió en vídeo, no va quedar clar el motiu, però això ha sigut hora de polèmica.
0: N'haurà fet un munt, perquè la temporada està acabant.
3: Tota
0: és a dir,
3: sencera.
0: Sils em van
3: tota
0: dir que
3: sencera
0: no, pel motiu que fos.
3: I llavors, al final, van haver-la de fer només amb àudio per ràdio.
0: Saltem ara novetats pel que seria a Badalona Comunicació.
3: Sí, el periodista Agustí Rodríguez és el nou conseller delegat de Badalona Comunicació, és un mitjà, ja el coneixeu, de ràdio i televisió, i pàgina web també relativament nova. L'Agustí ha estat... treballant a ENA, treballant a la COPE, TV3, a Ràdio Minuto, amb l'Espanyol, fins i tot, com a cap de premsa, i ha substituït el Xavier Casanovas, que s'ha anat a director d'informatius de Barcelona TV.
0: Xavier Rodríguez, fill d'Agustín Rodríguez, gran comunicador de Ràdio Joventut, Ràdio Cadena Espanyola. Breu passejada en 30 segons d'algunes coses de Sant Jordi.
3: Sí, perquè si el dia de la ràdio és el dia de la ràdio també per les emissores municipals i el dia d'estrena i de fer programes especials,
0: i
3: que ja és un costum.
0: I a les escoles, que ara hi ha Sant Jordi a les zones,
3: exacte,
0: des de l'ICTEC.
3: Doncs ara Sant Jordi és l'aparador de les municipals al carrer, perquè el dia de Sant Jordi s'acostuma
0: a
3: muntar
0: alguns
3: molt
0: exemples
3: ràpid. Mira, Ràdio Rubí, Ona la Torre, Ràdio Barberà, tot això ens ha anat arribant, Ràdio Sant Feliu, Ràdio Molins de l'Ela, Tafula, Ona Malgrat, Palamós, El Prat, Rap 107, Ràdio Sabadell i Ràdio Castelldefels, que a més
0: bé
3: a més ha celebrat 42 anys coincidint
0: 42,
3: amb Sant Jordi.
0: Sant Jordi, felicitats als companys de Castelldefels. Tot això ràdio a l'exterior, com a Ràdio 4, que vam estar 13 hores a Plaça Catalunya fent programa amb motiu de 50 anys a Ràdio 4.
3: Altaveu i l'aparador.
0: Un dia podríem fer una secció llarga sobre les comunicacions internes per fer ràdio a l'exterior.
3: Mira, que això estaria molt
0: bé. Estaria bé.
3: Va, preparo.
0: Doncs mira, ho prepares. Però més vinent, actualitat de la ràdio i televisió local amb el Toni Cintes, que torna a l'altra ràdio. Fins aleshores, Toni, moltíssimes gràcies a
3: gràcies
0: tots vosaltres. Fins la setmana entrant i, sobretot, molt bona ràdio!

0: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlock, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
1: Ràdio 4.

0: Japón se ha rendido. Puesto de rodillas por el arma más terrible jamás concebida. La bomba atómica.
1: Ian McGregor, benvingut a Sense Memòria. És un plaer tenir-te avui aquí en el nostre programa Ràdio 4.
2: Thank you for having me on.
1: A la pràctica, quina és la condició indispensable per esdevenir criminal de guerra? Incendiar i arrasar ciutats de forma totalment intencionada amb l'objectiu de matar milers de civils o el fet d'haver perdut la guerra?
2: I would say it's none of those. It's in hindsight who judges who. Who says who is a war criminal and who is a hero, who is a war hero. For instance, General Curtis LeMay, who was in charge of the American bomber campaign over Japan before the atomic bombs, he firebombed 66 Japanese cities, dehoused 8 million Japanese civilians and killed approximately a million. And he actually said to one of his aides, if we lose the war, I will be executed as a war criminal. And he ended up in the 1960s being head of the American Air Force. So it's just history judges.
3: Realment cap. En retrospectiva, al final el que fa que una persona sigui criminal de guerra o no és qui està jutjant i qui decideix qui és un criminal o qui és un heroi. Per exemple, Curtis LeMay va ser el militar a càrrec d'organitzar la campanya per bombardejar, abans de que es llancés la bomba atòmica, de bombardejar 66 ciutats japoneses, i va matar més d'un milió de persones i va deixar sense sostre a més de 8 milions. I, de fet, ell n'era conscient perquè va dir a un dels seus assistents que si no guanyava la guerra, aleshores que l'executarien. I, de fet, al 1960, després de la guerra, ell va acabar ser el cap de les forces aèries d'Estats Units.
1: He de dir que la campanya de bombardejos sobre Tòquio abans de Hiroshima i de Nagasaki és un capítol que a mi m'ha impressionat profundament. És terrible i, sobretot, ja no només el que passés, sinó la intencionalitat que hi havia al darrere, no? Suposo que per això entenc que hem començat per aquesta pregunta.
2: Yes, well, I didn't know that much about it. I go from project to project, and I'm pretty much not a learner, but I'm going to go deep into the research. So I'll find out a lot of facts. Some surprise me, some horrify me. And yes, this campaign was completely premeditated.
3: La veritat és que no sé massa del tema perquè jo normalment treballo com projecte per projecte, i aprofito molt l'aprenentatge, faig molta documentació per a cada un dels meus llibres i la veritat és que sempre trobo, doncs, temes que a mi també m'horroritzen, no?
2: America had always thought that if they ever fought Japan, they would have to plan for some kind of cataclysmic naval encounter that would decide the winner. But obviously, as technology developed by this Second World War, air power is the key thing. And so they knew that they could possibly target Japanese housing because predominantly it's traditional and it's made from wood and paper. So they built sample cities in the desert of Utah in the United States that were styled as Japanese houses. They also built some German villages. And then they spent the next 18 months perfecting how you would bomb them with incendiaries.
3: El cas és que Estats Units sempre havia pensat que de vèncer el Japó seria de manera cataclísmica amb una gran batalla naval que decidiria el final de la guerra. Però, clar, al llarg de la Segona Guerra Mundial la tecnologia va anar avançant i es va potenciar molt la força aèria. Així que van decidir aprofitar-la perquè, a part, també les cases dels japonesos estaven fetes principalment de paper i de fusta i podien prendre foc molt fàcilment. I, de fet, per a perfeccionar com aquesta estratègia, van construir ciutats com falses, japoneses, però també com mostres de pobles alemanys al desert de Utah per fer proves durant 18 mesos i, doncs, perfeccionar aquest pla.
2: And so once they had the plane, which is the B-29 Superfortress, which the Japanese couldn't defend against, really. They were flying so high and they were very well armed. They then saturated Japan with napalm, and it worked, You have to say brilliant.
3: I un cop les aeronaus B-29 van estar preparades per funcionar, que eren unes naus en aquell moment molt avançades que podien volar molt alt i que estaven cuirassades, va ser quan van aprofitar per llançar aquestes bombes incendiàries, el napalm, a les ciutats japoneses.
0: La noche del 10 de marzo de 1945, nuestros bombarderos convirtieron la capital japonesa en el mayor crematorio que el mundo había visto jamás. 100.000 personas fueron incineradas en un solo ataque aéreo. Aún persiste el hedor a carne quemada y cadáveres en descomposición.
1: Ian McGregor és historiador i editor especialitzat en història contemporània, en particular en la Segona Guerra Mundial, la Guerra Freda i la història soviètica i europea del segle XX, però avui, amb la seva companyia, viatjarem fins al Pacífic, fins al Japó, fins a la carrera per construir en poc menys de 10 anys la bomba atòmica i la terrible decisió de fer-la servir. Ian McGregor és aquests dies a Barcelona, on ha vingut per presentar aquesta història, que és la que recull al llibre Los hombres de Hiroshima, editat a Ático de los Libros. Julia Llàcer, hola. Estàs
3: hola.
1: Preparada?
3: Sí, com sempre.
1: Doncs Ian, Julia, comencem?
2: Absolutely.
4: Sense memòria. Amb Isabel Díaz.

0: A un quart de nou del matí del 6 d'agost de l'any 1945, un únic avió va sobrevolar Hiroshima. Segons més tard, una resplendor blanca més intensa que el sol va transformar la ciutat en un infern. En aquell instant va començar una nova era i el món va canviar per sempre. Avui embastarem els 10 anys previs en aquest moment a partir d'alguns dels protagonistes d'aquesta història, però n'hi ha un dels personatges escollits per Ian McGregor per explicar aquesta història que no ho sembla, però és imprescindible i no és habitual perquè els periodistes no acostumen a ser protagonistes. Estic parlant de John Hersey, el periodista i escriptor que un any després de la bomba atòmica sobre Hiroshima, va escriure el gran reportatge Hiroshima a The New Yorker, i gràcies a ell el món va obrir els ulls al que era realment un atac nuclear. Ian, John Hersey és el teu protagonista?
1: He's one of the main characters, but he's my favorite character. So, as a writer, I obviously respect his work, but equally I suppose you could say his moral compass was very strong, and also the research that I did with his personal papers that are stored at Yale University and interviewing his family too, it's, you could argue he reinvented what a war reporter should be. Up until then, most war reporters were staying with the big armies in their headquarters, but they certainly weren't on the front line. And he was one of maybe three or four American journalists in the Second World War, especially in the Pacific and then in Europe, that would go on to the front line. And they're not interested in talking to the great men, the great leaders. They just want to know what the ordinary person
2: realment
1: is doing.
2: Realment és un dels meus personatges principals, però sí que és veritat que és el meu preferit. A més, com a escriptor, tinc un gran respecte per ell, perquè també crec que, a part de la seva feina, té com una brúixola moral molt sòlida. I, a més, perquè en la meva recerca, doncs, quan estava estudiant els documents que va deixar, quan vaig estar a Harvard i també quan vaig entrevistar la seva família, vaig veure que és una figura que realment va canviar el periodisme de guerra i va crear una mica la figura del corresponsal de guerra. Perquè en aquell moment es duia més, per exemple, que els periodistes de guerra es quedessin als quartells amb els militars més que anar a la línia del front. I realment va ser l'únic de tres o quatre periodistes que van viure en les seues carns, doncs, la Segona Guerra Mundial, el conflicte del Pacífic, Europa també, i que van estar a la línia del front. I crec que el que feia la seva feina especial és que preferia entrevistar les persones a entrevistar i donar importància a les grans figures militars.
1: And that's what I like about my books. I'm more interested in interviewing eyewitnesses that are just ordinary people, but they're caught up in extraordinary circumstances. That's what Hersey did, and that's why I really admired him. But he's core to the story because he's the reason that generations after the end of the Second World War first learned about the horrors and consequences of radiation poisoning and nuclear fallout.
2: Jo també sóc una persona que preferís donar importància als testimonis oculars, diguem, relatar les històries de persones ordinàries a les quals s'hi passen coses extraordinàries. Per això tinc aquesta connexió i realment ell va ser la raó per la qual en aquell moment i també per a les següents generacions hi hagués un major coneixement de les conseqüències que l'atac nuclear i que l'enverinament per radiació havia provocat en aquesta part del món.
0: Hersey va dir als anys 80, tu rescates el llibre, que el que ha mantingut el món al resguard de la bomba des de 1945 no és la por a una arma concreta, sinó la memòria del que va passar a Hiroshima. Potser estem perdent, aquesta memòria s'està difuminant ara ja, 80 anys després, o que creu que encara està molt present?
1: I think it's the fear is definitely diluted amongst the new generations or younger generations. The wartime generation that then lived through the 50s, 60s, 70s and 80s were very marked by the destruction that they lived through. And they remembered Hersey's words, and then they ended up living through the Cold War, where they're told nuclear Armageddon could be seconds away. I always find, because I'm a Cold War historian more than anything, and so I realize that a lot of the younger generation think that the Cold War is consigned to history, because obviously it ended officially 40 years
2: Realment
1: ago.
2: Crec que aquesta por ha quedat reduïda en les generacions noves o les generacions més joves. En les generacions que van viure la guerra i que van viure entre els anys 50, 60, 70, 80, sí que van quedar marcades per la destrucció que van viure i recorden les paraules de Hershey, perquè també doncs era un aprenentatge que també estava molt present durant la Guerra Freda, que era un moment en el que pràcticament cada dia es vivia amb la por a la fi del món. Però crec que avui en dia, com a historiador de la Guerra Freda, que és com el meu àmbit principal, veig que les noves generacions consideren que és un conflicte que ja ha quedat en el passat, que ja no és rellevant, perquè al cap i a la fi va acabar fa 40 anys.
1: But the main combatants are still there, the nuclear arsenals are still there, so the danger hasn't got away. It all depends on how strong the checks and balances are in government that makes sure that rash decisions don't have consequences where weapons are being fired, and also international agreements are maintained, as we can see today what's going on in the Middle East and then in Iran. That can suddenly explode, and that's when you want rational leaders in charge. And obviously we could talk about Donald Trump, but it's that kind of concern I think we should focus on, that the reporting is accurate too, and it's allowed to be reported, because then you have a very educated population that can make rational decisions where we won't go to war with nuclear weapons.
2: Pero encara existeixen les mateixes inquietuds, encara existeixen els arsenals nuclears, i realment que s'utilitzi o no, s'utilitzen o no aquestes armes, depenen de que hi hagi una sèrie de controls implementats, sòlids, i que no es pugui, per exemple, activar una d'aquestes armes per caprici, podríem dir. I també per impedir que això passe, és molt important que hi hagi acords internacionals sòlids implementats, i bueno, cosa que veiem que no passa, com per la situació actual a l'Orient Mitjà o el que està succeint ara a l'Iran. Podríem també parlar de Trump, però a mi sobretot el que em sembla és que hi ha d'haver una divulgació de la informació fiable, estesa, per a que la població estiga al corrent del que està passant i que no es prenguin decisions apressurades.
0: Doncs anem una mica a posar antecedents històrics en aquest moment clau de la història del segle XX. Ho dic perquè habitualment identifiquem la línia temporal d'aquest final abrupte de la Segona Guerra Mundial com si Pearl Harbor fos l'inici i Hiroshima i Nagasaki al final, que en part ho eren, no? O sigui, de forma tècnica podríem dir que sí que ho eren. Però el que volia dir és que aquests dos moments només són el punt culminant d'un procés que va començar dècades enrere, a finals del segle XIX o principis del XX, en el que hi ha dos forces estatals, dos països que volen ser hegemònics al Pacífic, i aquests són els Estats Units i el Japó. Vull dir, aquí, en aquesta lluita hegemònica per controlar el Pacífic, és on hem de buscar l'arrel d'aquests problemes o d'aquest problema concret de la Segona Guerra Mundial.
1: I would agree with that to a degree. I say in my book that it's not just a military conflict, it's a racial, ideological conflict, possibly more vicious than anything in Europe, especially on the Eastern Front between Germany and the Soviet Union. And as you say correctly, it didn't start in Pearl Harbor. It started, I would argue it started really after the end of the Great War and the Versailles Treaty, because that's when Japan had been allied with the USA, Great Britain and France against the Imperial powers. And they expected that they would be treated equally. They were one of the great powers now. They were in the great power club. And they weren't. They didn't get their share of what they thought they would get, what they thought they deserved.
2: Sí que estic d'acord que era, bueno, va ser una lluita política, però també ideològica, i sobretot també un conflicte que va ser totalment feroge, més del que s'ha vist a Europa i a la zona de la Unió Soviètica, etc. Sí que és veritat que es diu que va començar amb Pearl Harbor, I jo, de fet, estic amb la línia temporal que has traçat tu. Jo diria que va començar, més concretament, al final de la Primera Guerra Mundial amb la signatura del Tractat de Versalles, perquè en aquell moment el Japó era com un aliat més amb Estats Units, amb França, amb Regne Unit, i va formar part d'aquestes potències. I clar, en formar part d'aquest tractat, pensava que el país pensava que se li anava a tractar de manera igualitària, però al final aquest no va ser el cas i va considerar que no li havien donat com la seva part del pastís, la que es mereixia.
1: And equally, America then brings in policies that stifle Japanese immigration to the USA and stops Japanese immigrants getting specific jobs too. And that's in the 1920s, and that's before the great economic crash and the depression, which then leads to some countries like Germany and Japan, their economies shrink, they have extreme ideologies on either side, usually it's fascism against socialism or communism, and the military begin to take over. Japan and Nazi Germany mirror each other quite a lot.
2: A més, en aquell moment, els Estats Units va començar una política de pressió dels migrants japonesos que intentaven migrar cap als Estats Units, amb la qual cosa també els impedia accedir a cert tipus de feines. A tot això se li va afegir al 1920, amb l'inici de la Gran Depressió, que va representar una gran crisi econòmica per a Alemanya, però també per al Japó, i cosa la qual va provocar, com ja sabem, una dicotomia d'ideologies que en molts països es va expressar en fascisme versus comunisme. I també es va donar com una militarització a la societat. Jo diria que en aquest sentit l'itinerari que va seguir Alemanya és paregut al que hi va haver al Japó.
1: But as I say, it's Japan looked at Asia. I mean, they were already certain to have a war on the Chinese mainland. They saw the Chinese as inferior and Japan needed living space. But they saw the colonial powers, America, France, Britain, and the Dutch, that had colonies throughout the Pacific and Asia, and thought, we need to take that back. And at first they said or portrayed themselves to other East Asian Pacific nations that they were their liberator. And that would obviously not be true. They would be a liberator which would certainly quickly turn to occupier, and then subjugation, slavery, oppression, and execution. And that's before Pearl Harbor. So, yes, they saw America as one of their main opponents, but when you study it, you think it's an insane policy to follow through on anyway, because they are taking on the greatest economic nation on earth. They could give them a bloody nose, which is what they did at Pearl Harbor. But economically, it was a mismatch. They were always going to lose. And it was really a radical decision that ended up in their destruction.
2: Però, clar, el Japó també va intentar, diguem, suplir les seues pretensions colonialistes mirant cap al seu continent, i com que era un país xicotet que necessitava més espai, van intentar invair Xina, perquè a més els consideraven inferiors. Però en aquell moment, en aquesta zona del Pacífic, també hi havia moltes potències colonialistes com Holanda, França, Estats Units, Regne Unit, i van arribar a la conclusió que havien d'acabar amb aquestes potències per fer-se amb els diferents terrenys del Pacífic. En un principi, els japonesos es van presentar com a alliberadors, però clar, això no era veritat, perquè al final, si una persona té pensat invair, esclavitzar i executar fins i tot les persones d'un poble, no és un lliberador, és un esclavitzador. I després, això va ser tot abans de Pearl Harbor, i sí que després vam tenir aquest conflicte entre Japó i els Estats Units, i sí que és cert que en alguns punts el Japó va poder donar-li, parlant malament, una pallissa als Estats Units, però al final era un error perquè no estaven al mateix punt ni al mateix nivell econòmicament.
3: Ambos somos culpables. Sí, invadimos territorios en China, pero ¿no nos precedió Gran Bretaña, incluso Portugal? Sí, tomamos Singapur y Malasia, pero las tomamos de los ingleses. Y no quitamos Filipinas a los filipinos, sino a los americanos, quienes a su vez se la quitaron a España. Si es un crimen internacional ocupar un territorio por la fuerza, ¿Quién condenó a los líderes británicos, franceses, holandeses y americanos? Ya lo ve, general. Solo hemos seguido su buen ejemplo.
0: De fet, fins i tot la carrera per aconseguir la bomba atòmica va començar abans o gairebé de forma paral·lela a la Segona Guerra Mundial. Clar, si hem de posar dates, tot i que les dels descobriments científics estan una miqueta abans, però sí que, per exemple, una de les dates que podríem posar és la del 1939, quan el president nord-americà Roosevelt rep una carta d'Albert Einstein advertint-lo sobre els esforços de l'Alemanya nazi per crear una bomba atòmica. I només dos mesos després, o sigui, estem parlant encara del 1939, a Washington ja es celebra la primera reunió del Comitè Assessor sobre l'Urani. Es comencen a posar les primeres pedres o a donar els primers passos per a aquesta carrera armamentística per aconseguir una determinada arma.
1: Yes, baby steps. That's what drove the first three years of the Manhattan Project, which takes in America is now at war, and they're pouring money into lots of programs and inventions, and the Manhattan Project would be one of the biggest, so it's about $24 billion in today's money. It was always the specter of the Nazis are 18 months ahead of anyone in perfecting or enriching uranium-235, which is what you need, the explosive material. That was the fear. And as I say in my book, eventually the Allies would realize that it was a red herring, that the Nazis had not given up, but they'd sidelined the program, primarily because Hitler wasn't going to give them the money or the facilities or the space that you need to do this, because he was more of a believer in he needed conventional weapons to fight his wars, and by that time he'll be fighting wars on two fronts, east and west. He would rather spend his money on something he could recognize, such as the V1 and the V2 rocket programs, which ironically by the end of the war cost as much money as the Manhattan Project.
2: Així va ser els tres primers anys. De fet, al principi el projecte Manhattan era com un projecte més per a la guerra, perquè clar, quan hi ha una guerra, doncs un país estableix diferents programes, s'invertix, però es va acabar convertint en una gran inversió i de fet es van assolir els 24.000 milions de dòlars estadounidens actuals, una gran quantitat. I una de les raons era que es pensava que els nazis portaven 18 mesos d'avantatge, que ja portaven 18 mesos enriquint urani-235, que això és el que va crear aquesta urgència i aquesta por. Però això no era veritat. De fet, els alemanys sí que tenien el seu propi programa de desenvolupament d'una bomba nuclear, però l'havien deixat al marge perquè Hitler no considerava que valgués la pena invertir espai, recursos i diners en una arma que no podia veure. Ell preferia armes tradicionals i més en aquell moment que tenia dos fronts oberts. Per exemple, va preferir invertir en el programa de missils BV-2, que irònicament va acabar representant una inversió similar a la del projecte Manhattan.
1: Yes, by the time war starts, so Roosevelt instigates, yes, we need to set up a committee. It's just another Washington committee. It's a dozen politicians and military men with some scientists meeting to discuss, figuring out what they're going to do. They don't have a big budget. I think the maximum they had at the time was $600,000. But as we know, once your country is in a war, the money belt gets loosened and you start investing heavily in the things you think will win the war. And hence the Manhattan Project.
2: Així que en un principi aquest comitè que es va crear era un comitè més de militars i de científics típics que es creaven per a la gestió de la guerra en un context similar, i en un principi només va rebre una inversió inicial de $600,000. Però un cop es va anar desenvolupant la guerra, es va invertir molts més diners.
1: And also when I talk about the B-29 Superfortress, which would deliver the bomb, that is actually the most expensive thing America spent in the Second World War. It cost the equivalent of $28 billion. So those things get the green light, and then it becomes an absolute race to get them ready. And whether you agree with the bomb being dropped or not, you have to admire the fact that from a standing start, America combines its military and scientific communities with its industrial might to create the world's first atomic bomb that's capable of being dropped, and they do all that within 3.5 years.
2: Això també va vindre relacionat amb el desenvolupament de l'aeronau B-29 Superfortress, que també fins i tot va rebre una financiació superior a la del projecte Manhattan i que va arribar als 28.000 milions de dòlars actuals. He de dir que, fins i tot, si no estem d'acord amb les decisions que es van prendre o si ens semblen poc morals, hem d'admirar que Estats Units va ser capaç d'ajuntar el poder científic, militar e industrial per a crear una bomba atòmica, que era un gran desenvolupament tecnològic en només 3 anys i mig.
0: Sí, no, jo realment he quedat sorpresa amb la capacitat dels Estats Units en no res de mobilitzar la quantitat, vull dir, els milers de persones, treballadors que va arribar a mobilitzar, va ser capaç de construir ciutats senceres del no res, construir xarxes de ferrocarrils, vull dir, la mobilització econòmica i humana que es va fer per desenvolupar el projecte de la bomba atòmica, que es va fer en 2 vies, la de l'urani i la del plutoni. Vull dir, va ser immens. Per això, de vegades penso, mirant l'avantatge que ens dona el pas del temps, és que realment potser en aquell moment l'únic país del món que estava preparat per desenvolupar la bomba atòmica era els Estats Units. No crec que hi hagués cap altre país, potser la URSS, però ningú més. Ningú més, no.
1: No, it's that's why Winston Churchill was happy that British scientists were able to travel over to the USA to work eventually on the Manhattan Project. And before that, he was very happy to transfer really valuable project research work, not just on the technology that could produce uranium-235, but on constructing nuclear reactors, but also on radar, which an Aztec, which the Americans were way behind the British on. He was very happy to transfer that because he realized that Britain couldn't afford it. They'd been already in the war for 18 months before America joined, and they were fighting on many fronts. And it, as we know, it takes a lot of money, a lot of space, and you need a big industry to develop this kind of program.
2: Estic d'acord, i per això Winston Churchill en un principi va estar molt content de poder enviar els científics britànics a treballar directament als Estats Units. No només això, sinó que també va compartir amb els estadounidencs molt material de recerca sobre la tecnologia de l'urani 235, però també de construcció de reactors nuclears i de tecnologia de radars, que en aquell moment els britànics tenien una tecnologia molt més avançada, la tecnologia Aztec. Perquè la veritat era que el Regne Unit no es podia permetre tindre el seu propi programa de desenvolupament d'armes nuclears. Ja portaven 18 mesos en guerra i tenien molts fronts oberts i no tenien els recursos suficients ni de diners, ni d'espais, ni industrial per a poder desenvolupar aquest tipus d'arma.
1: And once the Manhattan Project was up and running properly under General Leslie Groves, I don't think there was one state within the United States that didn't have something to do or connected to the Manhattan Project. There's over 100,000 people working on it. Most of them didn't know what they were working on, and they didn't know they were connected to other sites. It's only really the weapons laboratory at Los Alamos that Oppenheimer ran that had 10,000 people, that only the cream of his scientific team knew what they were building, which is under 200 people. But that's the main reason. Only America could have done this, and definitely under that kind of tight schedule.
2: I realment, un cop el general Leslie Groves va entrar en aquest projecte, no va quedar cap estat d'Estats Units que no estigui relacionat d'alguna manera amb el desenvolupament d'aquest projecte. Era un projecte que tenia 160.000 treballadors, tot i que ells no sabien exactament a què s'hi estaven dedicant. Només en tenien més consciència els treballadors que hi havia a les instal·lacions de Los Alamos, que era la part que estava dirigida per Oppenheimer, on treballaven unes 10.000 persones, i de fet, que sapiguessin exactament què estaven fent, només n'hi havia menys de 200 persones. Així que, en efecte, crec que només Estats Units haguera pogut fer-ho, i també amb aquesta tecnologia tan limitada.
0: A més, Leslie Groves crec que és tot un personatge, vull dir, és una personalitat molt especial, molt específica i amb una capacitat de gestió immensa. Vull dir, ell comparteix protagonisme en aquesta història. És un dels homes d'Hiroshima als que fa referència en el seu darrer llibre, juntament a altres noms com el de Vannevar Bush, ja hem citat el comandant Curtis LeMay, o el mateix Paul Tibbets, que va ser el comandant i pilot de l'Enola Gay. Entre tots ells, té algun personatge que per ell destaca especialment? Potser el mateix Groves.
1: I would say General Groves, only because you need... Paul Tibbets is like General Groves in terms of he is a very good commander, he's a very good leader of men, and he gets the job done that he's been given. And Groves is the same, but Groves... If he was alive today and in business, he would be running one of the big companies like Apple.
2: Doncs escolliria el General Groves, perquè, bueno, realment el Paul Tibbets també té les mateixes característiques. Ambdós eren doncs, grans comandants, persones molt capaces, molt expeditives, però jo és que crec que en el cas del comandant Groves, si encara vivís... i estés, bueno, treballés, jo crec que ara mateix seria com el president d'una d'aquestes grans empreses tipus Apple, per exemple.
1: You could imagine him doing that because he had an overview, a strategic overview of what needed to be done. He could see the bigger picture. He didn't suffer fools, which I talk about in the book. I'm sure that he would probably be in more human resources meetings than he wanted to be, but He was a very intelligent man on lots of different levels, and he could engage with the scientific community. He had a very good grasp of science and engineering, which allowed him not to be the quiet person in the room when they're discussing the science of creating an atomic bomb.
2: Perquè era una persona que tenia una visió molt estratègica, que era molt capaç de valorar el panorama general d'un problema. I crec que no li agradava massa la burocràcia, crec que no era la persona més feliç quan havia de formar part de reunions de recursos humans, per dir-ho d'alguna manera, però era una persona molt intel·ligent, que sabia parlar el llenguatge de la ciència, que tenia com coneixements d'enginyeria. Era una persona que no es quedava callada quan estava a reunions amb els científics, que sabia contribuir i era una persona que tenia molt d'ímpetu, molta energia.
1: And that, I suppose that's the reason why Oppenheimer, the movie... I think does him a disservice because I've said it in many talks I give. Matt Damon, big Hollywood star, in a 3-hour-plus movie, his character, General Groves, is probably got about 8 minutes of dialogue and he kind of drifts in and drifts out of the movie. And you would think he was a peripheral character. But to me, he is the number one central character of the Manhattan Project. It wouldn't have succeeded in the time it was allowed if it wasn't for him. And he stayed true to his commitment and his belief in the project, as in, he was, unlike Oppenheimer, he didn't rub his hands in guilt after the event. He knew exactly what they were building, who they were going to target, and what it would do to them, just like Oppenheimer did. And even though Oppenheimer willingly worked on the project, the film portrays him as riven with guilt, and I don't buy that. And I would rather look at someone like Groves. It's not that he was proud, he was of dropping the bomb and killing people. He was proud that he'd been given a job by his government, and he fulfilled it. So yeah, he's probably my favorite character in those terms.
2: I una de les raons per les quals no m'agrada la pel·lícula d'Oppenheimer és perquè crec que no li fa cap favor al personatge de Leslie Groves. Leslie Groves l'interpreta Matt Damon a la pel·lícula i en 3 hores només veiem 8 minuts de diàleg, quan és que no és un personatge secundari. Sense ell no s'hagués pogut realitzar el projecte Manhattan, no hauria tingut cap èxit i tampoc s'hauria aconseguit la cronologia que s'havia marcat. Sense ell no hi hauria projecte, simplement. I després hi ha un altre tema, que és que a la pel·lícula, Oppenheimer arriba un moment que es vol rentar les mans del que ha fet, com si no fos conscient del que estàvem fent, de quin era l'objectiu i de les conseqüències que tindria. I a la pel·lícula el retraten com ple de culpa. I a mi m'agrada molt més, diguem, la perspectiva de Grus, perquè jo estic segur que no estava orgullós d'haver tirat una bomba al Japó, però sí que estava molt orgullós de que li haguessin confiat un treball governamental i haver-lo fet bé. I per això és un personatge que m'agrada.
4: Soy el coronel Groves y este es el teniente coronel Nichols. Llévela al tinte.
5: Pues si es así como trata al teniente coronel, mejor no saber cómo va a tratar a un humilde físico.
4: Ya le avisaré si alguna vez conozco a uno.
5: Vaya.
4: Hay teatros de operaciones por todo el mundo, pero a mí me toca quedarme en Washington.
5: ¿Por qué?
4: Yo construí el Pentágono. A los mandamases les gustó tanto que me pusieron al frente del Distrito de Ingeniería Manhattan.
0: Clar, per això la pel·lícula es deia Oppenheimer i potser no Projecte Manhattan, que hauria estat potser més adient. Potser l'objectiu era un altre. És una llàstima perquè no ens quedarà molt de temps de programa, això vol dir que no ens quedarà molt de temps d'entrevista i jo volia plantejar diferents coses, diferents temes, així que passarem ara per sobre, deixarem a Grooves, que és un personatge que a mi també doncs, m'ha interessat especialment. Una de les coses que m'interessen és que quan veus tot el procés per desenvolupar les armes nuclears, no només és una carrera científica, sinó que també està molt influït, diguem, per la carrera bèl·lica. Les campanyes bèl·liques al Pacífic, aconseguir terreny, territori, apropant-se al Japó, són part de les etapes per poder arribar a aquests darrers bombardejos, entre ells els de Hiroshima. M'agrada veure d'alguna manera com tots els escenaris estan lligats.
1: Well, the island hopping campaign, because the American advance towards Japan was the island hopping campaign going obviously across the oceans, but then there was the land campaign that was going to go through the Philippines as well with the US Army. So the island hopping campaign was the US Marines really with the US Pacific Fleet.
2: Sí, hi ha com diferents campanyes militars per invadir el Japó. Per una banda tenim aquesta estratègia d'anar d'illa en illa guanyant terreny, que per la part més naval, però també hi havia una campanya militar de terra per Filipines, per part de l'exèrcit estadounidenc. Però sí que és cert que l'estratègia que es tenia d'anar d'illa en illa, en un principi, era per anar guanyant terreny per a establir bases aèries que estiguessin més a prop del Japó per poder invadir-la, bàsicament.
1: But absolutely, that their main target really was they wanted to capture islands close enough that they could then establish air bases that could take the fight to Japan. And you have to remember, though, that the Manhattan Project was top secret. All the commanders that were conducting the war, right up until, I would argue, probably March to maybe end of April 1945, had no idea of the Manhattan Project. They had no idea there was an atomic bomb. They believed what they were doing was they'd established the air bases, which were the biggest airfields in the world at the time, and there was roughly around 800 B-29 superfortresses in their squadrons. They were doing conventional bombing raids on Japan, and that was the thought that it's just different arms of the American armed services vying to see who's going to win the war and defeat Japan. The Navy had one idea, the Army had one idea, and the Army Air Force had one idea.
2: Però en aquell moment els comandats pensaven fins a 1945 que aquesta invasió s'anava a fer bàsicament amb bombes incendiàries i ja s'estava establint una força d'un cos aeri de 800 aeronaus B-29 que es pensava que es farien servir per a bombardejos amb bombes incendiàries. Era bàsicament una competició entre les diferents branques de l'exèrcit i de la marina. Cadascú tenia com la seva idea de com envair i arribar al Japó.
1: So the whole lifespan of the B-29 superfortress in the Second World War was led by General Henry Hap Arnold. And it was his vision that not only would the B-29 air power defeat Japan and make them surrender through conventional bombing, but also his reward at the end of it politically would be they would establish the American Air Force detached from the army, which he would lead. So there's lots of players involved, and the Manhattan Project comes in at the end of that process to the surprise of quite a few of them. And that's obviously the psychological weapon that tips the Japanese leadership over the edge to then say, right, we'll surrender. But before that, they'd been really battered into submission.
2: De fet, aquí hi ha una altra figura important, que és Harvey Hub Harnold, que és la persona que va impulsar la figura dels les aeronaus B-29 i que, de fet, va ser tan eficient que, en acabar la guerra, se li va recompensar amb la creació de la Força Aèria Americana, que era ja una branca que no formava part de l'exèrcit, sinó que era com la seva pròpia branca de dret propi. I realment, aquests militars no eren conscients de que hi havia una bomba atòmica involucrada i diguem que el projecte Manhattan ja va passar al final. I va ser aquest projecte que es va fer servir com a arma psicològica per aconseguir que finalment els japonesos acabaren per rendir-se.
0: Sí, Arnold me l'havia deixat abans en la llista dels noms així més importants d'aquesta història, i sense ell i sense l'articulació a la Força Aèria Nord-Americana, doncs tampoc no es podrien explicar totes aquestes coses que van passar. A mi no m'agradaria acabar sense plantejar un parell de coses més, mínimament, em semblen importants. Una d'elles és la pregunta que em faig sempre. Per què els Estats Units va llançar la bomba sobre Hiroshima? Vull dir, encara que no s'havia produït una rendició incondicional del Japó, que era el que demanaven, el Japó era un país gairebé derrotat. La seva població estava gairebé morint de gana. És a dir, la guerra podia haver acabat aviat. No li quedaven molt més que mesos, crec jo, potser. Per què ho va fer? Va ser un experiment?
1: No, I think that it's a bigger political picture. On the one side, the fighting in the Pacific is still going on in lots of different places and in mainland China. There are thousands of men, women and children dying every week because of the fighting. For instance, the Japanese defense of Manila, the capital of the Philippines, over 100,000 civilians are killed in the fighting there. So if you're the president of the United States, Harry Truman, and you're looking at this, how do you end the carnage? You obviously want victory, but equally, I think his mind was made up about the atomic bomb when he was at Potsdam deciding how Europe would be occupied by the Allies, and he was there with Winston Churchill and Stalin, and it's there that they give the Potsdam Declaration to the Japanese to say unconditional surrender, which the Japanese are always not going to agree to because they have to protect the emperor or the emperor's position. But it's at Germany that Truman

0: Jo crec que el moment en què es va decidir a fer servir la bomba atòmica va ser quan va anar a Potsdam. Allà doncs, era quan es va negociar l'ocupació d'Europa per part dels aliats, es va reunir amb Stalin i amb Churchill, es va intentar negociar la rendició incondicional, que no va ser incondicional dels japonesos perquè havien de protegir el seu emperador, però crec que allà quan va veure la destrucció de, que havia assolat Alemanya, es va donar compte de que segurament la situació amb el Japó seria similar, perquè clar, amb dos tenien en comú el tenir un líder fanàtic i com aquesta necessitat d'anar fins al final.
1: So, politically he thinks that, militarily he's told by his planners, if we launch the invasion of Japan, we're going to possibly take a million casualties ourselves in the first six months, and roughly 4 million Japanese will die in the fighting. And that's not just to take the whole country, that's the first phase. So you can see that a man who had previously served on the Western Front as an artillery officer when he was younger knows the power of explosives, will think, I've got this new wonder weapon that could probably convince them. And Hiroshima was a military target. It's a legitimate military target, but he's just going to use an atomic bomb on it. And so, yeah, I think there's more layers to why it was used. Just, I don't think it's an experiment. I think it's militarily, politically, that's why they chose
0: aleshores, to do it. Aleshores, crec que també, per una altra banda, els estrategistes militars estaven fent comptes de què passaria si es continuava una guerra tradicional i treien uns càlculs com, per exemple, que per acabar amb la vida de 4 milions de japonesos s'hauria de sacrificar la vida d'un milió de... d'estadounidens, que clar, i això no seria com a la guerra completa, sinó més en la primera fase. I crec que en aquest moment és quan va decidir també fer servir aquesta arma de gran poder. I també es va decidir fer a Hiroshima perquè era un objectiu militar. Així que crec que més que un experiment per si, és com va ser una acumulació de capes de raons militars i polítiques.
2: Bueno, un objectiu militar, però crec que també explica el fet de que Hiroshima doncs, era una ciutat que no havia estat destruïda i també servia d'alguna manera per poder calibrar, per poder valorar les conseqüències d'una bomba com aquesta. Crec que ho he llegit en el seu llibre, més o menys. Però és que no ens queda temps per entrar en aquest tema i jo volia entrar, perquè ell ho fa i em sembla molt interessant i molt necessari, i volia entrar ni que fos una mica, com a mínim, citar el nom de Michiko Kodama, que és amb qui comença el llibre. Ella és una supervivent de Hiroshima, la va entrevistar, crec, i, clar, de la seva història, tot i que va sobreviure a Hiroshima, de la seva història, per exemple, podem extreure que la seva filla, doncs, per exemple, va morir a l'any 2011 de càncer. Els que van sobreviure a Hiroshima, al Japó se'ls deia Ibakusha. D'alguna manera estaven també marcats, fins i tot per la seva societat. A dia d'avui, les generacions actuals encara viuen les conseqüències d'aquell ADN, no? De l'ADN radioactiu de Hiroshima. Encara està present, encara es viuen les conseqüències. No sé si em voldria fer alguna reflexió sobre aquest tema.
1: Yeah, I mean, it's a contentious subject in Japan still, because there are thousands of atomic survivors still alive. They're in their 80s and their 90s, some of them are approaching 100. They're still very active politically in lobbying the Japanese government for compensation, recognition even. But their numbers are dwindling every year. And with Michiko Kodama, she was my first interview in Tokyo, and I just saw the interview as another interview. It was only after 3 hours of interviewing her that I thought, well, she's a major character. And I really wanted to impress upon the reader that this is a human story that you're about to read. And that's why I put her at the front of the book, because you're going to learn about the Manhattan Project, you're going to learn about the war and who led it and these men, but I like the idea of a woman's story at the beginning of the book and what she went through. And I thought that was really strong. And it worked, because all the talks I've given in the UK, that her story has the strongest effect on an audience. which is what you want, because you want people to

0: take the subject seriously.
1: Realment encara és un tema complicat. Al Japó encara queden unes mil persones que van passar per això, que ara tenen entre 80, 90, 100 anys i que són molt actius políticament i que encara demanen un reconeixement i una compensació. Però, clar, és una generació que està desapareixent perquè està morint. Sobre l'entrevista, de fet, va ser la primera que vaig tenir al meu viatge i al principi em pensava que seria una com qualsevol altra, però després de 3 hores d'entrevista em vaig adonar que havia de ser un dels personatges principals del llibre, perquè al final transmet molt bé el drama humà d'aquesta història. I és veritat que al meu llibre pues, es trobarà informació sobre la guerra, la Segona Guerra Mundial, sobre aquests homes d'Hiroshima, sobre el projecte Manhattan, però volia començar amb una història impactant sobre una dona. I de fet, a les xerrades que faig a Regne Unit, aquesta és la història com que més impacta al públic, i això és el que vull, perquè al final és com fer pensar la gent i que sigui un tema que es prenguin seriosament.
0: But yeah, I worry about the next generation because these atomic survivors haven't got what they want, they haven't got the recognition what they wanted. And they're dying away into history, and they're being forgotten. And I can see that every day when I'm talking to my friends in Japan. So, yeah, I think the modern generation of, you know, 20, 30-somethings in Japan, they know everything about nuclear holocaust and nuclear fallout and the science of it. But it won't help these people that are now dying and passing away. You know, their time is gone, and they were never recognized.
1: Sobre el tema de les noves generacions, la veritat és que estic preocupat perquè doncs, les generacions afectades estan desapareixent i no han aconseguit el reconeixement que es mereixien, i les noves generacions de persones de 20 o 30 anys si saben molt sobre la ciència de la radioactivitat i com funciona, però això no ajuda a les persones que encara estan demanant el que es mereixen.
2: Per cert, no s'ha traduït al japonès.
0: No, not yet. It's contentious subject. That's the thing. I've got 3 Japanese publishers looking at it, and I'm in Japan in June. I'm doing talks in Tokyo and Nagasaki, so I'm hopeful.
1: Com he dit abans, és un tema complicat. Hi ha com 3 editorials que estan veient a veure si me'l compren, i ja veurem si tinc sort quan vagi al Japó al juny.
2: Doncs jo és que m'he passat de temps en aquesta entrevista. A més, sé que l'estan esperant. Ara té un altre compromís, i llavors deixo per un altre moment el portar aquesta conversa al present, vull dir, viure o analitzar el present des d'aquest capítol de la història recent del nostre món, però no ens quedarà ja més temps, o sigui que ho deixem aquí, però ha estat un plaer, i amb McGregor, per compartir aquest temps amb tu i amb la Júlia a Sense Memòria, i que gaudeixis de l'estada a Barcelona.
0: Thank you for having me.
3: Sense memòria. Ens agrada la història.

0: Ràdio 4 et convida a l'Acústicament Fest 2026. Una festa amb les millors bandes que han passat per l'Acústicament. Dijous, 28 de maig, a les 8 del vespre, a la Sala La Nau de Barcelona. Amb les actuacions de Júlia Colom, Magalí Sare, Mazón, Hipnose. Vine a gaudir amb nosaltres de la millor música en directe gràcies a Ràdio 4. Acústicament Fest 2026. Apunta't a través de formulari al web de Ràdio 4. Acústicament Fest, el festival de les ments acústiques.
1: El cap de setmana a les 12 arriba l'hora del vermut a Ràdio 4.
2: Doncs tanquem els ulls. Imagineu-vos en un lloc on us agradaria estar. On ens hi sentim còmodes, amb calma, on estigueu bé.
3: Sota sospita. Amb Laura González.
1: Dissabte i diumenge de 12 a 2:15.
3: Ràdio 4.

0: La barrera del so. Amb Irene Desumvila. A Ràdio 4.
1: Explorar l'artesania de fer cançons, entendre els racons de l'ofici i entendre-ho a través d'escoltar, o intentar escoltar amb atenció. És el que us proposem a l'Acústicament dins de la barrera del so. Per cert, que avui us ho tornarem a explicar, ja ho hem anat comentant, però ens fa molta il·lusió, i és que som finalistes del Premi Ràdio Associació d'Innovació. Ho som, segons el jurat, per proposar precisament una nova i innovadora manera d'escoltar el so. És la darrera vegada que ho anunciem perquè serà la setmana vinent quan sabrem si hem guanyat. Se sabrà en una gala a la Paloma el proper dijous. Així que desitgeu-nos sort. Sobretot moltíssimes gràcies a la feina feta per tot l'equip, en aquest cas també al nostre tècnic, l'Alejandro Pacho. Avui també les vies de so. Som-hi amb un nou Acústicament.
2: Per jo, sa música és una manera de transitar sa vida.

Un cant, una ofrena, un ritual, un sagrament de sang per seguir alimentant cos i esperit. El gest d'unes mans que amassen la memòria, la vibració d'una veu que canta el gra, l'aigua, la sal, el foc. Pa és el nou disc d'Anna Ferrer, la transmutació del llinatge en litúrgia sonora. L'ofici de quatre generacions de forners brollant ara per la gola d'un artista que canvia la farina per les melodies. És la mateixa artesania, dits que palpen la matèria, mans que acullen l'arrel, un so que es cou lent i ferm. La comunió fent de la música el sosteniment del món. L'art fet aliment, fonament, vida, com el pa nostre de cada dia. Avui a l'Acústicament, la mena acústica d'Anna Ferrer.

0: Anna Ferrer, què tal? Com estàs?
1: Molt bé, molt emocionada d'escoltar-te a tu explicar el que és pa.
0: Doncs s'ha transmès a través de totes aquestes cançons, que és una mica el que estaves cantant precisament ara. Deies, i tu amb ses mans i jo amb sa boca, s'aliment que a tots pertoca, nodreix cos i esperit.
1: Això és. Intentar seguir fent això que han fet tots els meus avantpassats. Ho han fet a través d'espa, doncs intentar-ho seguir fent a través de sa música.
0: Fins ara la teva família ho feia amb el pare, tu ho fas amb la música, desapareix una professió de forners a la teva família, que és fort, perquè realment avui dia fer pa és quasi potser un acte de resistència, perquè tot és absolutament processat, no? Però és que la teva música també és així.
1: Això és el que intent fer i pensar per poder dormir tranquil·la, no? Perquè realment, com dius, crec que espa ara mateix ho ha estat sempre, un símbol de resistència, però fer pa ara mateix és fer política, gairebé, no? O fer-ho de la manera que ho ha fet la meva família, volent oferir l'aliment, un aliment democràtic, diguéssim, no? Perquè també hi ha moltes maneres de fer pa, i ara també està entrant una nova manera de fer pa, que és quasi un pa de l'elit. Vull dir que també està passant això, no? Sí, intentar seguir oferint aquesta cosa que estigui a l'abast de tothom.
0: I l'art també l'abordes una mica així, tu, és a dir, des d'aquesta consciència, des d'aquest compromís, des d'això tan fraternal. Llegia una entrevista que deies la nostra generació és filla dels privilegis, però serem els primers adults que viurem el declivi i la precarietat. L'art ha de respondre a aquesta expressió, o sigui, a aquesta situació amb expressions que són individuals i alhora col·lectives. O sigui, que pa en realitat també està parlant d'un canvi de món, no?
1: Totalment, és que vam, jo crec que som... Sí, ara estic sorpresa d'aquesta frase que vaig dir en algun moment, perquè no recordo gens haver-la dita, però estic d'acord.
0: Estàs d'acord amb tu mateixa?
1: Estic molt d'acord amb jo mateixa. Sí, clar, mos agafa un moment de molt de canvi, que jo crec que ni tan sols encara podem entendre cap on va tot. O sigui, que crec que seria precipitat intentar entendre gairebé, no? Com que està passant un canvi molt gros, hi ha moltes noves formes d'emigrar que estem visquent aquí també i que se transforma la nostra realitat, no? I les artesanies són una de les conseqüències d'aquesta transformació i sí que crec que és important seguir proposant sempre situacions col·lectives per no, dins d'aquesta transformació tan grossa i dins d'aquest procés d'alienació una mica de lo que és ser humà, no? Que crec que és un dels perills més grossos, no? Que ens oblidem de lo que és ser humà. Crec que lo col·lectiu ens ho va recordant.
0: Per això tu també estàs molt connectada amb la tradició, per recordar-te bé de què és ser humà.
1: Sí, mira, darrerament estic com obsessionada amb una cosa que crec que va bastant per aquí, que és com que pens que hem perdut el sentit comú, o sigui que el sentit comú s'ha convertit en algo subjectiu, no? Que sembla que tenim dret a opinar sobre el sentit comú. I jo crec que en un altre moment de la història, on estàvem tots més connectats, o en altres indrets del món també, no? On potser encara passa això, no? Que estan més connectats amb la natura, on tenim entès el territori com un ser més, crec que el sentit comú deixa de ser subjectiu i passa a ser objectiu justament perquè estem connectats en aquesta col·lectivitat, en aquesta unió, no? I crec que la tradició o la música tradicional, en tant que és un cant col·lectiu, és una forma més d'entendre i d'ocupar un espai al món més just per als altres.
0: La connexió amb la terra i amb allò orgànic, i de fet pa és que simbolitza tantes coses, dèiem aquest canvi de món una mica, no? Aquesta artesania que canvia, que potser es perd, i pa també com a símbol universal de vida, de sosteniment, d'unió, de fraternitat, i que et connecta també fins i tot amb moltes cultures i religions. Vull dir que et serveix per moltes lectures.
1: Sí, és que el pa te'l pots agafar per xerrar de gairebé tot el que travessa la vida, no? Perquè, com tu dius, o sigui, travessa els temps, les cultures, les classes socials, que això és algo molt potent, no? Que hi hagi un aliment que travessi les classes socials, no? Me sembla que és aquesta part política d'espa que dèiem abans, i que això fa que bueno, pues que igual que dèiem, no? que es cantar en comú pot ser una forma d'entrar en contacte amb aquesta col·lectivitat, crec que el pa també és l'aliment que ens fa entrar en contacte amb la col·lectivitat, no?
0: M'ha marcat això que has dit, del pa de les elites. És fort, això, eh?
1: Sí, perquè està començant a passar, no? També que hi ha forns ara artesans que no estan a l'abast de tothom, també, no? Vull dir que també el món està passant de manera que hi hagi gent que hagi de comprar espàssega a sa metzinera perquè no en pot pagar una altra. Vull dir que també aquí no sa responsabilitat no és dels individus, és del sistema, no? Com sempre.
0: Sí, sí. I novament el pa també com a aquest element que alhora també et permet parlar de la terra perquè en realitat uneix molts elements, no? És a dir, l'aigua per pastar la farina, no? L'aire que genera en la fermentació, el foc a la cocció...
1: És molt fort. És que és tan elemental, el pa. O sigui, és una forma molt, molt clara de representar aquella part més elemental de ser humà, no? O sigui, jo penso que és primer... ser que va decidir que juntar farina i aigua generaria i foc generaria so, no? No sé, em sembla increïble. Algo tan senzill i que ha salvat de sa fam a tanta gent.
0: El primer ésser que va fer això i després també tota la teva família que ho ha anat fent amb un ofici que es palpava, es tastava, s'olorava i també s'escoltava, perquè també hi han sons d'aquest univers...

0: I ara, si escoltem atentament...
1: La tierra cabe en uno y en el otro los siete mares.
0: S'escoltaven uns... que semblaven... Mira, jo faig volar la imaginació. En un principi semblen com unes campanes llunyanes, no? Però què són exactament?
2: Són els bols amb on es barreja la farina i l'aigua.
0: Sí. Hi ha molts estris que has fet servir també, potser fins i tot com a elements percutius o...
2: Totalment, o sigui, el kit de percussió està basat, hi ha un bombo i la resta són gairebé tot estris de forn. Hi ha pales de fusta antigues de forn, de llenya, i llavors hi ha rodillos de fusta, llavors hi ha motllos de formatjada, que és una pasta tradicional de Menorca. Hem creat com un instrument entre tres, hem juntat tres motlles i és com un instrument amb el que es percuteix.
0: O sigui, has fet de luthier, també.
2: Hem jugat en això molt fort. I després hi ha altres temes que ja apareixeran que inclouen les màquines directament. Les úniques màquines que s'utilitzen a sobredor de la meva família són per pastar, no? Pastar és la barreja de farina i aigua, barrejar grans quantitats, perquè abans es feia físicament i això era una... Bueno, són... El cos de la meva iaia és un cos molt cansat d'haver pastat molt. I és l'únic que s'utilitza per aquestes màquines mescladores, que li dèiem, que són les que junten la farina i l'aigua i que també formen part d'aquest disc.
0: De fet, la mescladora sona una mica així.

0: Ara aquí hem d'imaginar la família, no?
1: Exacte, exacte. Sí, és que és realment fascinant posar-se atenció a un obrador en qualsevol cosa que no sigui també com espai, justament, no? Com la quantitat de sons que estan passant a la vegada, la quantitat de patrons musicals que n'extreus d'aquestes màquines quan varies la velocitat o varies el braç amb el que està pastant.
0: Va, és increïble. És que jo et volia preguntar una mica... Bé, abans, deixa'm que comentem també que aquesta cançó que hem posat, que són tus manos les primeres... És també a través d'una melodia del Nepal?
1: Exacte. O sigui, vaig agafar dos cants de trilla, un cant de trilla de València i un cant de trilla del Nepal, i sobre el cant de trilla de València se senten aquestes lletres que jo vaig cantant, que són unes lletres que jo he escrit amb un pare, seguint com el format literari dels versos tradicionals, diguéssim, no? Però són com les declaracions d'amor a allò que jo he après de mon pare. I això que estem sentint ara... És una melodia que es canta al Nepal per trillar, es gra.
0: Que fort, eh? I que realment té com un element molt de ritme, que no sé si fins a quin punt marca el tempo de l'ofici mateix, no?
1: Era així. Bueno, jo vaig tenir un informant que estava al Nepal quan just estava fent el disco i just m'ha dit, estic amb un col·lectiu de gent que tenen un repertori que s'està a punt d'extingir i saben una cançó de trilla.
0: Uau,
1: dic, per favor, grava massa. I era amb lletra, però jo no me vaig aventurar a cantar amb lletra, però sí que m'explicava que ho feien percutint cum, cum, cum. I en cada cop era una acció de sa feina, clar.
0: Brutal. Jo et volia preguntar això, com era la vida quan eres petita, aquell univers, quina olor feia, quin tacte, quin gust, quina rutina de cada dia i quins sons, no?
1: Pues és un record, mira, se me posa pell de gallina. Tenc un record molt, molt polit, molt polit, que li desitja qualsevol persona. Crec que és... te fa... A part de que creixes veient com la teva gent estimada ofereix les mans per alimentar un poble, que això és algo preciós ja en si mateix, també creixes rodejada d'aliment primari, no? Com un aliment que ve molt fresc, molt directe del territori, no? Pues els ous, la farina, l'aigua, no? I a part, és com una espècie de món, jo ara hi penso, és que era com un món de fantasia, perquè també era com... podies jugar molt, o sigui, ma mare sempre deia, tu vas viure molt sobrador perquè realment era molt compatible amb sa criança, o sigui, tu podies estar allà, te donàvem un pasta i uns motlles i tu te posaves a fer galetes i nosaltres podíem treballar, no?
0: En realitat, potser la teva passió per la música i l'art potser neix una mica aquí, és a dir, neix com allò plàstic, potser tocant el pa com si fos, no? Amassant, tocant la matèria, no?
1: Totalment, o sigui, jo reivindic moltíssim aquest ofici com un art absolut, no? Perquè ho és, o sigui, jo veig especialment a mon pare i a l'avi meu, que són com els més bruixots en aquest sentit, no? Vull dir que la relació que tenien amb sa massa és molt alquímica, vull dir que mon pare veu una massa o l'olora i ja sap dir alguna cosa, no? Vull dir que hi ha una cosa molt de... Bueno, d'art, de disciplina artística, totalment.
0: I deies que era fàcil ser petitet i estar a l'obrador.
1: Sí, estaves molt inclòs ràpidament, no? O sigui, podies jugar en el mateix joc que els adults, no? O sigui, després pues, no es venia, o jo me feien a vegades amb una capsa, amb un cobo, que era com les capses on es repartia el pa, me la posaven al revés i jo venia les quatre galetes que havia fet, no? També. Però, clar, no és tan normal, no?, que tu cresquis en un entorn on pots fer el mateix que fan els adults, d'alguna manera.
0: Totalment. I això que sembla absurd i ridícul i fa una mica de ràbia, que sigui una mica revolucionari el poder estar en un lloc que estàs proper a la Terra, que d'alguna manera potser vius de manera fins i tot una mica comunitària o tribal amb la família, no?
1: Sí, perquè clar, estaven tots ficats allà. O sigui, l'àvia, l'avi, mon pare, mon mare, tietes, cosines de mon pare, o sigui... Era tota una cosa molt, molt familiar i si hi havia persones que no eren directament de sa família, pues, ràpidament les senties part de sa família també, no?
0: És maco viure així, créixer així?
1: Molt maco. És realment un regal que és un dels dolç que jo he de fer de lo que no li donaria a un fill si mai en tenc cap.
0: D'aquesta manera, i suposo que d'aquest record també neix en part, iaia o iaia també parla de la pèrdua?
1: iaia xerra molt concretament d'un ritual diari que fa la meva iaia fornera, perquè un fill seu, un tiet meu, es va morir de sobredosi en l'època de l'heroïna, l'època forta de l'heroïna, va morir molt jove i bueno, ella té un ritual diari que li encén una espelma i a la versió del disc se sent un àudio d'ella explicant el ritual directament, que li encén una espelma, li resa tres pares nostres i li demana que ell sigui qui cuidi els vius, no? O sigui, com que ella resa els morts, diguéssim, especialment el seu fill. Però és algo que és preciós i alhora és un dolor que jo veig com heredar, perquè jo era molt petita quan ell va morir i vaig créixer una mica com havent de ser l'alegria que omplia aquesta tristor, no?, d'aquesta pèrdua. I un poc amb aquesta cançó pues, intento alliberar de... Bueno, reconèixer el dolor que és que hi hagi una mort així i alhora alliberar-me de la responsabilitat que jo no puc assumir. Que
0: és preciós i fet a través de la música. Sí, bé, és cert que jo moltes vegades he comentat que no sé fins a quin punt n'hem parlat prou d'aquella època, perquè hi ha moltíssima gent que es va quedar pel camí, va ser molt fort tot allò, i tampoc fa tant que va passar, i realment doncs, va haver-hi molta gent que va morir o va quedar doncs, malalta, i és greu. I mira, doncs mira, un altre testimoni que recull aquest pa de l'Anna, sí, de l'Anna Ferrer. Avui t'has portat la guitarra, que això, aquesta guitarra, clar, és que també quadra moltíssim amb tot, clar.
1: Clar.
0: Una guitarra super artesana, no?
1: Sí, sí, total. No hi ha res que sigui mentida aquí. Sí, tinc una guitarra preciosa, és una guitarra romàntica. Vaig fascinar-me per aquestes guitarres fa com 6 anys o 7 anys a través del projecte de Paranòstic i me'n van construir una a Menorca, un luthier brutal amb Hopkins Guitars, que recomana a tothom, i aquí la tenim.
0: I que, per entendre'ns, és una mica diferent d'una guitarra espanyola, no? Clàssica, és com...
1: És més petitonet, el cos és més petitonet i te la veus com més estilitzada, però perquè el cos és més petitonet.
0: Doncs amb aquesta guitarra romàntica ens pots interpretar aquesta iaia, t'escoltem i després continuem parlant.

0: És el ritual de la iaia, doncs també recollit en aquesta cançó de l'Anna Ferrer, que a més en la versió del disc també vas incloure un àudio d'ella, oi?
1: Exacte, on ella m'explica exactament com és aquest ritual.
0: I sí. Com ha estat, diguéssim, apropar-te a la iaia d'aquesta manera? Ella ha escoltat la cançó?
1: Sí, com que tenim una relació molt, molt intensa i realment jo és com que tinc una empatia molt forta amb aquest dolor seu, m'ha costat una mica, o sigui, no he sigut capaç de cantar-li, per exemple, o capaç de posar-li sa cançó juntes, no? O sigui, és com que a mi em ve massa gran. Però va passar una cosa molt màgica, que és que la vaig escriure plorant com una loca, o sigui, és que a vegades dic, s'hauria de gravar a sa gent que, quan composam, a vegades estàs com composant i no, com... I la vaig escriure tal, i el matí següent, que la vaig anar a veure sa meva iaia, i me la vaig trobar com a mig passadís, dic, què fas? Diu, vaig a fer ritual d'en Pepe. I dic, uau, doncs me'n vaig, que és el teu moment, saps? I em diu, queda avui, si vols. I va com aquesta cosa una mica psicomàgica, no? De que, bueno, ella no ho sabia, que jo havia escrit la cançó, jo no li havia dit, però just va passar, vaig escriure la cançó al vespre i al matí és com si la vida un poc me regalés aquesta intimitat d'ella, no?
0: Jo què sé, és que a vegades amb l'art passen aquestes coses.
1: És molt fort, sí.
0: I em deies també, m'hi acosto molt perquè també vull tenir les màximes fotos d'elles, no? La gravació aquesta de l'àudio, que allà va ser quan vas gravar aquest àudio que surt al disc, no? En aquest moment.
1: No,
0: o va ser un altre dia?
1: No sé si ja estava gravat de feia molta estona, o sigui, com que la grap moltíssim, no tinc molt clara, no me'n record molt de quan va ser això, però sí, m'encanta registrar-la, doncs que m'acosta bastant molt imaginar sa vida fora d'aquesta persona, o sigui, potser és com sa meva millor amiga, saps? Vull dir, és algo com bastant fort, sí.
0: Que fort. Bé, i a vegades també és això, quan et vas adonant que el món canvia, perquè també van canviant les persones i és com algo molt estrany i difícil d'entendre, no? Mm-hmm. Sí, sí. I deies, és una cançó que has interpretat també per primera vegada sola, no?
1: No, és que, clar, com que en Pa tinc la sort d'estar acompanyada d'uns músics increïbles, en Pol Batlle, en Toni Llull, en Darío Barroso en el disco, en Àlex de Maestro Espada, no he tocat mai els temes de Pa encara sola. I acaba de passar. Molt bé.
0: Doncs t'ho agraïm moltíssim. I Pa, que també va ser primer, com Paranòstic, primer un espectacle i després un disc.
1: Sí, i ho faria encara més extrem jo, és que jo duria aquesta proposta en el límit, més com va ser en Paranòstic, no? Com que va passar molt més estona, no?, de directe. És bé que el disc aquest l'hem viscut, l'he gaudit molt, crec que és el disc que més he gaudit, amb molta diferència. Ha estat un plaer molt gran treballar amb l'Àlex Hernández de Maestro Espada, i que també hi havia alguna cosa d'experiència, que eren dues experiències diferents, no? El directe és tan escènic, té tanta dramatúrgia, i el disco volia recollir jo tant la sonoritat, la part aquesta documental d'arxiu, de sons de sobrador, que en el fons també té sentit haver-ho viscut com dues coses separades.
0: No, i de fet a l'espectacle també hi ha una consciència de tot allò escènic molt forta, perquè per exemple el vestuari és Pa del mateix forn, no?
1: Exacte, o sigui, tota la caixa escènica, diguéssim, l'hem forrada amb gairebé 600 papers de forn, residuals del forn de mon pare i mon mare, on pots veure potser les marques d'espans que s'han enfornat allà, no? Sí.
0: Oh, quina passada. Com era el backstage, no? El moment de vestir-te.
1: El backstage el backstage i tot el procés de creació. El dia que vam dir amb l'Ernesto Artillo, que ha estat el director escènic que m'ha acompanyat en tot això, seria molt guai, no?, com colgar todo de papeles, venga, hola, si sents, com pengem 600 papers.
0: Hola, què tal, eh?
1: Sí, sí, però molt divertida aquesta aventura.
0: I un sac de farina gegant, perquè tu t'omples de farina, també portes tota la cara doncs, plena de farina, no?
1: Sí, van passant coses, o sigui, un poc la idea és que allà representam aquesta cosa de que mon pare prepara massa i amb aquella massa que ell hagués fet pa, a través de jo aquella massa simbolitza altres coses, no? És com un... es converteix en una eina artística.
0: Uh-huh. I la participació del teu pare en els espectacles.
1: Això és molt fort. Mon pare me va dir que sí, jo al·lucino. O sigui, ara que estic puguent... Perquè duc com 2 anys molt obsessionada amb creant pa, no? I llavors és com... Sí, vale, perfecte, seguim, no? Però ara que he pogut respirar un poquet i mirar-me en perspectiva, al·lucino que aquest senyor forner hagi dit que sí a la seva filla de fer una gira i de fer d'actor. Passa que té una presència realment espectacular amb mon pare, llavors s'entén.
0: Clar, hosti, pensar i elaborar com el pa, elaborar un projecte artístic així. Quant temps porta això? Són moltes coses.
1: Són moltes coses. Era la meva primera vegada també fent una cosa d'aquestes dimensions. I, bueno, molta confiança també, perquè he tingut també molta sort d'estar acompanyada d'una productora d'escèniques, el clima mola, elles van proposar uns timings de feina, a més en format residència i descans, residència, no? Com, vull dir que anàvem fent residències d'una setmana, 10 dies, gairebé pues, això, una vegada cada 2-3 mesos, durant un any i mig.
0: I que va inaugurar la Fira de la Mediterrània de Manresa i va ser increïble, tothom va parlar de pa, eh?
1: Que guai, que bé, va ser molt emocionant.
0: És que la gent quan et veu en directe, jo t'haig de confessar que pa no he tingut l'oportunitat de veure'l, sí, vaig veure Paranòstic i, bueno, no sé, és que és això, quan l'art et deixa una mica sense paraules i necessites callar, has de callar una mica i deixar una mica espai al silenci, saps què vull dir?
1: Ja, que bonic, gràcies, t'entenc, com a públic t'entenc.
0: I és maco, penso que un artista potser, la fita de l'artista potser és aquesta, no? Un nivell d'emoció, de llenguatge que arriba al públic i que només, o sigui, no t'ho puc explicar ara per la ràdio en paraules, és, sí. Ho has de veure, no?
1: Veniu.
0: Veniu, quan serà?
1: Bueno, de pa gros, que dic jo, no?
0: Es pa
1: gros, ara falta una mica i no, tampoc sé si ho puc dir. Però diguéssim que durant l'estiu no hi ha pa gros. Hi ha actuacions pues, d'Anna Ferrer, a Catalunya,
0: que
1: a Itàlia...
0: Cert, si ens estàs escoltant en divendres, que ja saps que ho publiquem en digital el divendres abans, avui ja estàs tocant, avui divendres, i demà dissabte també.
1: Exactament. Faig intervencions, sí, faig una petita intervenció, unes trobades de pensament que es diuen Mutare, i a la Nau Bòstic, i llavors demà, dissabte, a la nit dels museus, estaria al Parc de la Ciutadella, una instal·lació preciosa, una iniciativa de l'altra orilla, una aventura. Bueno. Només puc dir que cantar serà el que menys faré.
0: Uau! Doncs si ja vens d'enfarinar-te de dalt a baix, penjar no sé quants pans a tot arreu.
1: Molt fort.
0: Doncs l'Anna Ferrer, que s'aventura a pujar a dalt de l'escenari a fer moltíssimes coses i que ho ha fet també acompanyada del seu pare. Aquí sempre li diem a algú, escolta, envia un missatge i també explica'ns alguna anècdota que sigui significativa doncs, pel nostre entrevistat. Avui aquí escoltem.
2: Hola, som en Toni Ferrer, som pare de nana i som forner de quarta generació. Ella seria la quinta. Com el camí que du no és fer pa, sinó que és cantar, doncs decideix fer el seu projecte darrer, que es diu Pa, i és com un traspàs de quarta a quinta generació, on ella recupera vivències i conseqüències d'haver ser criat dins un obrador i d'haver viscut dins un forn. La veritat és que en principi me semblava un disbarat, però una vegada haver pogut estar dins la preparació del projecte i l'execució, pues estic realment content de que ho hagi fet i de que hi hagi pogut participar. Me sembla que sí que era necessari, perquè és una manera de mostrar la feina dels forners de lo que han fet durant molt d'anys, de servir en el poble, un producte bàsic i que arribava a tothom. Darrerament va baratant un poc això, però bueno, fins a dia d'avui, possiblement l'aliment més democràtic i més internacional de tot el món. Bueno, i en Nana pues, hem tingut vivències moltes, moltes, moltes, però ja me sembla que n'hi ha una que la marca i realment és la festa que van fer quan la seva germana va fer 10 anys. Que bueno, van fer una festa un poc a la menorquina, on hi va haver cavalls, hi va haver bereneta i brasílies i carabassons, però hi va haver cantares. I ja me sembla que poc que va de comptar ella. Vinga, adéu, besos per tots.
0: Avui també ha participat el pare.
1: Ai, quines ganes de plorar.
0: No, em sembla molt interessant dues coses que diu. O sigui, aquesta manera de donar visibilitat també a una feina que moltíssima gent ha fet doncs de manera anònima, no? I sí. Però que és molt, molt essencial. I després també, com que sempre li demanem als que doncs, ens fan de com pinxes en aquesta... que expliquin alguna anècdota significativa per tu i deia aquesta festa.
1: Sí, que fort. Que fort, quina emoció. És molt guai perquè just la setmana passada vaig fer una intervenció a les trobades Camus, unes altres trobades de pensament que es fan a Menorca, i vaig muntar un cor per aquella ocasió i llavors ja hi havia dues persones i un dels dos me va dir jo crec que vaig venir a casa teva a cantar fa moltíssims anys, no sé què, i dic... Tu estaves en aquell dia que jo vaig decidir que la música seria la meva vida, que és aquest dia que està dient mon pare.
0: Uau.
1: I quan la gent me demana si soc filla de músics, pues, sempre dic que no, soc filla d'artistes, consider, no? Perquè ser forneig artista, però sí que a meva pues, han tingut una vinculació molt forta amb la cultura popular del poble i a Menorca una forma de viure la cultura popular és cantar en comunitat, bàsicament. I això que a meva ho han alimentat i ho han propiciat molt. Llavors, aquesta festa que compta amb mon pare, que és la primera que jo tinc record d'haver viscut, no? Potser tenia 2 anys.
0: Dos? I,
1: sí, 2 anys.
0: Uau, i te'n recordes una mica?
1: Sí.
0: Uau.
1: Bueno, és aquesta cosa que has vist una foto, sí. Tal, no?
0: Com una imatge, potser,
1: sí,
0: allò...
1: Sí, no saps molt bé quin tal, però dintre jo crec que és allà, perquè realment, o sigui, tota la meva trajectòria... El que sempre me centra és recordar que jo el que me connecta amb la música és fer-la col·lectivament i que estigui en mans de tothom. I això va passar aquell dia allà, no?
0: Uah, és preciosa, eh?
1: Sí.
0: Molt bonica la història. Anna, és un plaer també escoltar en col·lectivitat, escoltar-te en col·lectivitat aquí a l'Acústicament, a la Barrera del So. Felicitats pel disc, felicitats per la feina i per aquesta connexió tan difícil, penso també, de quelcom, o tan fàcil al final, de quelcom tan individual, personal, de l'ànima pròpia, amb allò col·lectiu, no?
1: Totalment. Sí, jo crec que realment, com més personal és el que expliques, més universal es torna, perquè fa que cadascú connecti amb la seva història, no?
0: Anna, moltíssimes gràcies per haver vingut.
1: Gràcies a tu, guapa.
0: I amb vosaltres, no marxeu encara.
3: I mare, vull morir sol.

que ja en som deliberada.

És Son, una altra de les cançons de l'Anna Ferrer, un exemple del poder de la veu, una veu pràcticament sola, que és absolutament evocadora.

això és Mapa del Trance, el nou treball discogràfic d'Antonio Arias, que presenta sota el projecte anomenat Maulit, on s'acompanya de Moncho Rodríguez, un àlbum que sintetitza diversos anys d'exploració en la música nahua marroquí.

un projecte que vol unir cultures que són llunyanes i alhora també tan properes, eh? I un instrument per escenificar aquest nexe d'unió entre Andalusia i el nord d'Àfrica. Un instrument que és el guembri.

Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat, música, cinema, teatre, art, viatges, futbol i moltes coses més. Escolta'ns al cotxe, de camí a la platja o a la muntanya, a casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i 2 d'ells cap de setmana.

Ei, família, què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí amb un nou episodi del Pop d'Abans Molava Més. Avui amb la segona meitat de l'especial dedicat a The Police, aquell grup format l'any 1977 pel cantant i baixista Gordon Sumner, més conegut com Sting, i el baterista Stuart Copeland, als quals s'hi va afegir poc més tard el guitarrista Andy Summers, que tenia 10 anys més que els altres dos. Tot i ser tres músics amb molt de talent, els va costar molt donar-se a conèixer, però mica en mica van aconseguir que cançons com Roxanne o Can't Stand Losing You entressin a les llistes, i el seu segon disc, Regatta de Blanc, va encapçalar les llistes de diversos països, com també ho van fer els singles Message in a Bottle, Walking on the Moon i Don't Stand So Close to Me, el single d'avançament del seu tercer disc, Zenyatta Mondatta. Un disc que van gravar a correcuita sota pressió del segell discogràfic, que volia més material per publicar, però que alhora també volia que fessin gires. I, és clar, no pots treure temps d'on no n'hi ha. Van gravar el disc en només 3 setmanes i van acabar l'últim dia a les 4 de la matinada perquè just després marxaven de gira, començant per Bèlgica i arribant fins a Austràlia. Aquest disc el van gravar a Països Baixos perquè per temes d'impostos no podien fer-ho al Regne Unit. Això sí, amb el mateix productor que els dos primers discos, Nigel Gray. Les presses es noten en el fet que dues de les 11 cançons són instrumentals i que algunes de les cançons semblen poc treballades, repetitives o no tenen gaires canvis de melodia. Però tot i això, el disc va rebre molt bones crítiques i va ser número 1 al Regne Unit i Austràlia i número 2 a diversos països. Entre les seves cançons més destacades hi trobem aquesta Man in a Suit.

Man in a Suitcase, la novena cançó del disc Geniata Mondata, un disc del qual se'n van extreure només dos singles. El primer és aquella Don't Stand So Close to Me, que ja vam escoltar al final del programa anterior, i el segon és una cançó que parla de com a la gent li atrauen les cançons senzilles i que no diuen gaire cosa, un single titulat irònicament The Do Do Do, The Da Da Da.

The Da Da Da va arribar al número 5 a les llistes britàniques i va ser el primer single de The Police que va entrar al top 10 de les llistes als Estats Units. Fins i tot en van gravar i publicar una versió en japonès i una en castellà.

No sé com deu ser la lletra en japonès, però en castellà, amb frases com te quiero con velocidad, què voleu que us digui? La lletra en anglès és mil vegades més rica i interessant, tot i la frase de du-du-du, de da-da-da, que molta gent no li ha acabat de funcionar. Acabem el repàs al tercer disc de The Police amb una cançó curteta, senzilleta i prou enganxosa, titulada Canary in a Coal Mine.

Any després de la publicació d'aquest Zenyatta Mondatta, The Police van treure el seu quart disc, Ghost in the Machine, el primer amb un títol normal, per fi, sense paraules inventades o agafades d'altres idiomes que no fos l'anglès, i també el primer que no va produir Nigel Gray. De fet, si els dos primers discos s'havien gravat al Regne Unit i el tercer a Països Baixos, aquest quart àlbum es va gravar a l'illa de Montserrat, aquella petita illa del Carib sota sobirania del Regne Unit, però que pren el nom de la famosa muntanya catalana des que Cristòfor Colom la va descobrir l'any 1493. Doncs resulta que en aquesta petita illa, George Martin, el mític productor dels Beatles, que tenia una casa allà, va obrir-hi també un estudi de gravació l'any 1979, anomenat Air Montserrat, en què, tot i estar en actiu només 10 anys, van gravar-hi discos artistes de la talla de Paul McCartney, els Rolling Stones, Dire Straits, Elton John, Black Sabbath, Duran Duran, Earth, Wind and Fire o The Police, esclar, que entre el juny i el juliol de 1981 van gravar el que seria el seu quart disc, que sota la producció de Hugh Packham va suposar un canvi important en el so de la banda. Després de tres discos en què bàsicament The Police sonava com el que eren, un trio de bateria, baix i guitarra, amb veu, aquest Ghost in the Machine sona molt més ple, amb una important presència del saxo a la part central de l'àlbum i, sobretot, amb molt protagonisme dels teclats, com per exemple el primer single extret del disc, aquesta Invisible Sun.

Invisible Sun, el single d'avançament del quart disc de The Police, tot i ser una cançó lenta i densa, va ser tot un èxit al Regne Unit, on va arribar al número 2, i a Irlanda, on va ser número 5. Precisament a Irlanda del Nord, on en aquell moment hi havia un important conflicte entre els partidaris de ser irlandesos i els unionistes britànics, va ser on Sting va composar aquesta cançó contra la guerra. El videoclip de la cançó conté imatges d'aquest conflicte i per això la BBC no el va voler emetre. On tampoc es va emetre als Estats Units, ja que aquest single directament no es va publicar allà. En aquell país, la primera carta de presentació que es va sentir d'aquest disc va ser el que el Regne Unit va ser el segon single de l'àlbum, la cançó més coneguda de totes les que formen aquest Ghost in the Machine, que encara avui dia sona regularment a la ràdio. Aquesta, Every Little Thing She Does Is Magic.

Little Thing She Does Is Magic va ser l'èxit més gran de The Police fins llavors, ja que va encapçalar les llistes del Regne Unit, Canadà, Irlanda i Països Baixos, i va ser número 3 als Estats Units. No deixa de ser curiós, ja que la va composar Sting 4 anys abans, als inicis de The Police, i de fet en va gravar una maqueta, però es va quedar en un calaix, ja que semblava massa tova pel grup en aquells inicis en què estaven més enfocats al punk. Pel quart àlbum, quan ja s'havien suavitzat, Sting va proposar al grup de fer-la, però els altres dos seguien pensant que era massa tova, mentre que Sting pensava que seria un èxit amb tota seguretat. Després d'intentar portar-la cap a un terreny més, diguem-ne, polis, i veure que no funcionava, el que van fer al final té molta tela. Van agafar la maqueta que havia gravat Sting 4 anys enrere com a base de la cançó i Stewart Copeland i Andy Summers van tocar-hi a sobre mentre Sting els anava donant indicacions. I no només això. Contra l'opinió de la resta del trio, Sting va fer volar cap a Montserrat un teclista de sessió anomenat John Russell perquè hi gravés el piano. Això va portar més tibentors, sobretot amb Andy Summers, que no creia que el piano formés part del so de The Police, i també li treia protagonisme a la seva guitarra, és clar. Això va passar al llarg de tot el disc, començant per la seva primera cançó, que Sting va composar a la part de darrere d'un camió la primera vegada que va agafar un sintetitzador, un d'aquells tecladets Casio, concretament. De fet, en aquesta cançó, Sting no volia que hi hagués guitarra i volia tocar a ell el sintetitzador. És a dir, que Andy Summers no faria res. El guitarrista, per la seva banda, no estava conforme amb això, òbviament, volia que no hi hagués sintetitzador i que el substituís la seva guitarra. Després d'unes quantes discussions acalorades, van acordar un punt mig. Es gravarien tots dos instruments, però els sintetitzadors quedarien una mica per sobre a la mescla d'aquesta Spirits in the

Després de la gira d'aquest Ghost in the Machine, a finals de 1982, el grup es va agafar un any sabàtic, que potser ja els feia falta després de tant estiventós, i cada component del trio va centrar-se en els seus propis projectes personals. Andy Summers va gravar un disc amb Robert Fripp, Stuart Copeland va composar la banda sonora de la pel·lícula Rumblefish, de Francis Ford Coppola, i Sting va fer d'actor a diverses pel·lícules, inclòs un paper important a Dune, de David Lynch. Sting, com a cara visible de The Police, cada cop tenia més fama, i la seva relació amb el baterista de la banda es va anar deteriorant, sobretot per temes d'ego i de diners, com sol ser habitual. I quan es van posar a gravar el cinquè disc del trio, les tensions entre ells dos van ser cada cop més evidents, especialment a la cançó que va ser el primer single de l'àlbum, en què Sting va demanar al baterista que fes un ritme bàsic, molt bàsic, el més bàsic possible, com si no conegués Stuart Copeland, un baterista que no sap estar quiet, que sempre està fent coses aquí i allà, variant. No li facis fer coses simples. Doncs, és clar, això va fer explotar la tensió entre ells dos, fins al punt de barallar-se a cops de puny. Allà va estar a punt de cancel·lar-se la gravació del disc. Sort que després d'una reunió de la banda amb la presència del mànager Miles Copeland, el germà del baterista, la cosa es va reconduir. Finalment, la bateria d'aquesta cançó es va acabar compilant de diversos llocs, amb el bombo agafat d'una caixa de ritmes, i va acabar sonant així.

Every Breath You Take, tot i l'atenció durant la seva gravació, va acabar sent el single d'avançament del cinquè disc de The Police i, com podeu imaginar, va ser tot un èxit mundial. Va encapçalar les llistes a 6 països, inclòs el Regne Unit, i fins i tot Estats Units, on va ser l'únic single de la banda que va arribar al número 1. I, de fet, va encapçalar les llistes durant 8 setmanes i va ser el single més venut de l'any en aquell país. Va guanyar 2 Grammys a Cançó de l'Any i Millor Interpretació d'un Duo o Grup amb Veu, i el Premi Ivor Novello a Millor Cançó de l'Any, i surt ben amunt a un munt de llistes de millors cançons de la història. Tot i això, molta gent encara avui dia la té com una cançó d'amor, quan en realitat és una cançó d'assetjament, d'obsessió malaltissa envers una altra persona de la qual el protagonista diu que observarà tot el que fa sense deixar-la tranquil·la. I és que Sting la va compondre en un moment ben estrany de la seva vida, quan s'acabava de separar de Frances Tomelty per sortir amb Trudy Styler, que era la millor amiga de Frances Tomelty. El cas és que aquesta Every Breath You Take va ser la carta de presentació del cinquè disc de la banda, titulat Synchronicity, que, impulsat per l'èxit mundial d'aquesta cançó, va ser número 1 a diversos països, va guanyar 3 Grammys i apareix a un munt de llistes de millors discos de la història. I és que és un molt bon disc, ple de cançons espectaculars com una de les dues que donen títol al disc, aquesta Synchronicity One.

Synchronicity One, aquesta curiosa cançó que obre el cinquè disc de The Police amb aquest compàs 6-4 i aquest aire de rock progressiu tan poc característic del grup, va sortir com a single només al Japó. Suposo que era massa estranya per al públic occidental, que segurament era més adequat per l'altra cançó que dona títol al disc, aquesta Synchronicity 2.

County Chill va ser número 16 als Estats Units i 17 al Regne Unit. Un resultat que no està gens malament, però bastant lluny de Every Breath You Take. Esclar, és una cançó més complexa, amb més canvis, molt bona, però un palet massa llarga i amb tocs potser poc comercials per ser número 1. Al contrari que el següent single extret del disc, una altra cançó enorme, amb una gran melodia, però aquest cop un palet més comercial, i que va triomfar sobretot als Estats Units, on va ser número 3. Una cançó amb una lletra inspirada amb el trencament de Sting amb Frances Tomalty, titulada King of Pain.

publicat 5è disc de The Police té tantes cançons interessants que fins i tot algunes d'elles no van sortir com a single, però en canvi formen part de diversos recopilatoris de la banda. Un exemple d'això seria una cançó que Sting va escriure inspirada en la novel·la El cel protector de Paul Bowles, que conté un relat sobre tres germanes que somien prendre te al Sàhara algun dia. Una cançó en què The Police torna una mica als orígens amb tocs reggae, però amb unes atmosferes molt interessants també creades per Andy Summers jugant amb la guitarra i passant-la per efectes i pedals de volum. És aquesta, Tea in the Sahara.

Una altra cançó del disc Synchronicity de The Police, que tampoc va ser single, però que dona una mica de ritme a l'àlbum, és una cançó composta pel baterista Stuart Copeland. Molt curteta, per poc no arriba als 2 minuts, i força curiosa en estructura i arranjament, però amb una tornada amb molta energia i ganxo. Aquesta més Gradenko.

Després de la publicació de l'exitós àlbum Synchronicity, The Police eren, segons diversos crítics, la banda de rock més gran del món i van fer una gira mundial apoteòsica passant per llocs com el Shea Stadium de San Francisco davant de 70.000 persones o quatre nits amb entrades esgotades a l'estadi de Wembley a Londres. Després de la gira, la banda es va prendre un any sabàtic, que veient les tensions dins de la banda devia ser molt benvingut. Sting va encetar la seva carrera en solitari, mentre Andy Summers va gravar un altre disc amb Robert Fripp i Stuart Copeland va viatjar a l'Àfrica per fer un documental musical. L'any 1986 es van retrobar per gravar un nou disc, però el dia abans de la gravació, Stuart Copeland va caure d'un cavall i es va trencar la clavícula, la qual cosa òbviament li impedia tocar la bateria, per això van optar per regravar cançons antigues utilitzant caixes de ritmes en lloc de bateries. El problema va ser que Stuart Copeland, òbviament, volia programar les bateries, però Sting també volia, i a més volia fer-ho amb un trasto diferent. Sting i Stuart Copeland van tornar a discutir fort. Això va ser la gota

acabar fer vessar el got i The Police es van separar. Cada un d'ells va seguir amb les seves carreres en solitari. Només es van reunir entre 2007 i 2008 per fer una exitosíssima gira mundial. Fins aquí, doncs, aquest doble programa dedicat a The Police. Acabem amb el segon single extret de l'àlbum Synchronicity, una cançó que va ser número 1 a Irlanda i Polònia, aquesta Wrapped Around Your Finger. Ens veiem la setmana que ve a una altra edició del Pop d'Abans Molava Més. Fins llavors, moltes gràcies.

0: Ràdio 4.
1: El científic nord-americà Craig Venter, considerat un dels pares del genoma humà, ha mort als 79 anys. Va ser una figura clau en la seqüenciació del genoma, liderant la investigació privada amb Celera Genomics, fet que li va valer el 2001 el Premi Príncep d'Astúries d'Investigació Científica i Tècnica, juntament amb d'altres pioners. Al llarg de la seva carrera va impulsar avenços importants en genòmica, com la identificació ràpida de gens humans i el desenvolupament de la biologia sintètica, arribant a crear la primera cèl·lula bacteriana controlada per un genoma sintetitzat. També va destacar per projectes globals com l'estudi de la diversitat microbiana oceànica. La seva visió, basada en buscar nous enfocs, va transformar la ciència genòmica i va obrir noves vies en la comprensió de la vida. Craig creia que la ciència avança quan les persones estan disposades a pensar de manera diferent, a actuar amb decisió i a construir allò que encara no existeix.
0: Digue-li ciència. Amb Pere Buigas i Núria Coll.
2: Hola, Pere.
1: Hola, Núria.
2: Doncs, Pere, avui parlarem de la cuina del futur. Sembla que els aliments no només es triaran pel gust, sinó també pel seu impacte ambiental i nutricional. Ja veiem ingredients alternatius, com proteïnes vegetals avançades, algues o fins i tot carn cultivada en laboratoris. I aquesta, dissenyada per reduir el consum de recursos i les emissions. La idea, doncs, no és substituir la tradició, sinó reinventar-la amb més consciència.
1: Les cuines també seran més intel·ligents. Electrodomèstics connectats, forns que ajusten la temperatura automàticament segons la recepta o sistemes que et suggereixen plats amb el que tens a la nevera per evitar el malbaratament. Cuinar serà més fàcil, més precís i, sobretot, més personalitzat.
2: Però potser la pregunta no és només què menjarem demà, sinó com volem alimentar-nos com a societat. Aquesta resposta ens l'ajudarà a respondre Antoni Massanés, director general de la Fundació Alícia. A la segona part parlarem sobre reptes i les noves oportunitats que obre la comunicació digital amb la professora en comunicació audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra, Mònica Jiménez.
1: Benvingudes i benvinguts al programa on es parla de ciència a Ràdio 4.

0: Toni Massanés és gastrònom, investigador destacat i actualment director general de la Fundació Alícia des de la seva creació el 2003. Ha rebut nombrosos premis com el Ciutat de Barcelona, el Juan Mari Arzac de Gastronomia i Mitjans de Comunicació, l'Ignasi Domènech, l'Especial de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició o el de Divulgació. Responsable de la guia Slow Food BSN 2026. Va ser elegit com un dels 35 millors comunicadors gastronòmics d'Espanya, entre els 50 personatges més creatius de la gastronomia espanyola i també entre els 50 més influents.
1: Benvingut, Toni.
2: Hola,
3: molt bé, content d'estar aquí amb vosaltres.
2: I nosaltres de tenir-te aquí al programa.
1: Sembla que la cuina saludable progressa adequadament o no acabem de trobar el camí? Comencem per un bon meló.
3: Sembla que la cuina saludable en general no acaba de progressar adequadament. I en canvi el que sí que progressa adequadament, podria progressar més, però progressa, és el coneixement científic relacionat amb els problemes d'alimentació que tenen a veure amb les nostres malalties, amb les nostres situacions diferents al llarg de la vida. Clar, hem d'entendre que hem de menjar tots, no? Cada dia, diverses vegades, aquí i a tot arreu del món, i que, per tant, això és una cosa tan central en la nostra vida i que afecta tant la ciència, cada cop ho veu més, també, no?, quan parlem de factors ambientals, que tenen a veure amb la nostra salut, doncs el primer que sempre es diu és la alimentació, i per tant, cada cop anirem sent més conscients d'això. El que passa és que som més conscients d'això, però alhora sempre ens havíem alimentat sense coneixement científic, però sí amb saviesa de les cuines tradicionals relacionades amb els entorns propers, allò que es produïa, el paisatge a la cassola, el coneixement dels calendaris, de les fruites fresques, totes aquestes coses, en canvi, les estem oblidant. Per tant, l'alimentació ha de tornar a aprendre coses que s'havia ja oblidat i incorporar tota aquella nova evidència que ens permeti fer-ho millor.
2: Es dius que no progressem prou, que impedeix aquest progrés?
3: Impedeix aquest progrés que, precisament, com que hem de menjar tots, són molts milers de milions al món, i ho hem de fer cada dia, etc. Doncs algú ja fa temps que se'n va adonar que això és un excel·lent negoci. I llavors el que fa, més d'un, i el que fa és, mirar de què mengem les coses que més li donen valor afegit, etc, etc. Per tant, que la indústria agroalimentària, no?, que és una potència, el que intenta fer és fer el seu objectiu, que és guanyar calés amb allò que mengem. En principi no és que vulgui que mengem pitjor, però sí que és veritat que hi ha uns mecanismes que estan afavorint que
2: consumim aquest determinades coses i d'altres.
3: Clar,
2: no?
3: Perquè abans heu dit en la introducció, no menjarem només pel gust de les coses, no? En realitat, què és el gust? El gust és una estratègia adaptativa, és un mitjancer que fa que els animals superiors, mengem allò que ens convé, en principi. En el cas dels éssers humans, aquest gust no només és biològic, per tant, no només naixem predisposats a que ens agradin les coses dolces, que no ens agradin les coses amargants, bla, bla, bla, bla, no? És una part del que nosaltres ni diem gust, però tenim una part molt important en què som éssers culturals i, per tant, no, hi ha una educació del gust que fa que ens agradin determinades coses i no unes altres, que es posin de moda el tematge, que es posi de moda la xocolata de Dubai i totes aquestes coses. Tot això barrejat, que té la seva complexitat, fa que en realitat cada cop mengem més amb un gust que ens ve modulat per tota una sèrie d'interessos que no són aquells que van generar l'eina evolutiva, que eren aquelles coses que ens han d'agradar, aquelles coses que ens convenen, o ens agraden aquelles coses que ens convenen com a individus com a espècie, i això té a veure amb la salut i amb la sostenibilitat. Per tant, el mecanisme del gust, que és aquesta relació de desig-plaer que ens fa que cada cop triem una determinada, mossegar una determinada cosa, perquè això canvia a cada mossegada.
2: I el que ens fa gaudir, no?
3: Exacte, doncs tot això, cada cop està més modulat d'una manera en la que ens hem de reendreçar per allò que us deia abans, no? De que hem de tornar a reprendre, per exemple, que la dieta mediterrània...
2: D'això
1: ara, l'estem perdent, la dieta mediterrània?
2: Sí, això ho diuen, un referent.
3: Ho diuen els estudis epidemiològics, això, diguéssim, és una evidència.
2: Si no ens cansem de dir que és important, no?
1: Clar, home, i tant.
3: No ens ho cansem de dir nosaltres, i no s'ho cansen de dir fins i tot la gent que té més evidència i influència científica de l'alimentació, encara que no siguin mediterranis, perquè nosaltres podríem dir, mira, ens ho fem venir bé, no? Però que a Boston, no?, diguin a l'escola pública de Harvard, heu de menjar com menjaven aquells senyors de la senyores de la Mediterrània, no? Que això, que no sabien per què ho feien, però que ho feien molt bé.
1: I per què està passant això, doncs? Perquè cada vegada estem més preocupats, o això diem tots, no?, de menjar bé, però d'altra banda estem perdent la nostra base de la dieta mediterrània, no?
3: Per moltes coses. No totes dolentes, eh? Per exemple...
1: Un resum.
3: Un resum, i que és definitiu i que no en parlem mai, és perquè abans la gestió de l'alimentació la fèieu les dones, no us ho pagàvem, no us ho agraíem, no us ho valoràvem, però és essencial, és aquestes coses que no diuen, amb economia feminista se'n diu tota aquesta qüestió de les cures, o de l'economia de la vida, era una cosa essencial, però que nosaltres no us agraïm, nosaltres vull dir tots, homes i dones, diguéssim, tots,
1: no?
3: En general, no ho consideràvem en absolut, segurament no ho consideràvem precisament perquè ho fèieu les dones, i les coses que fèieu les dones, vam construir una cultura i una societat que no
1: les valorava,
3: i llavors quan veu dir, home, escolta, això no pot ser, no? No podem estar com estem, que teniu, evidentment, tota la roba, i vam dir, sabeu què podeu fer? Si voleu ser importants com nosaltres, feu aquelles coses que fem nosaltres. I estem aquí. I això, insisteixo que té coses bones, ho he fet molt senzill, molt ràpid, però, evidentment, en general i en el nostre entorn, ara estem millor... des d'aquest punt de vista de la situació de les dones que fa un temps, però des del punt de vista alimentari esteu deixant, i això hi ha estadística també, no és una percepció, hi ha estadística sociològica sobre això, esteu deixant de cuinar i no estem cuinant més, hi ha matisos, però pocs, diguéssim, en general, i si anem al tall gros, esteu deixant de cuinar, nosaltres no ho fem, i això acaba provocant, per exemple, que abandonem la dieta mediterrània.
2: Bueno, però això té a veure, no?, que les noves generacions, o en general tots, no tenim temps de cuinar a casa, que és això el que dèiem, no?, de fer aquest menjar casolà, vull dir que és també una conseqüència del ritme de vida.
3: No tenim temps de cuinar a casa, però quantes hores mirem que no miràvem abans les pantalles... Per això, els estudis que fan sobre l'abandonament amb joves de la dieta mediterrània, amb joves universitaris, han fet enquestes, etcètera, doncs això, no? És inversament proporcional al temps dedicat a gestionar l'alimentació, per exemple, del dedicat a... que es poden passar, ens podem passar, també, encara que no sigui jove, hores i hores davant de les pantalles i no sempre, diguéssim, fent coses de profit, no?
2: Badant, bàsicament.
3: Badant i d'això. I... per exemple, o hem incorporat altres hàbits, per no dir coses dolentes, també bones. Mm-hmm. Per exemple, la gent jove ha incorporat com una cosa absolutament necessària i profitosa anar al gimnàs, cosa que els de la meva edat no fèiem, digués, és així de clar, ni ens ho plantejàvem, ni etcètera, no? Per tant, fer esport, però clar, això també és un temps, això que és bo, diguéssim, i d'altres coses que són dolentes, i moltes prioritats fan que al final arribem a la conclusió que això, que no tenim, no diem que no dediquem, jo diria, que no dediquem, llavors podem triar temps a gestionar la nostra alimentació, quan, per altra banda, com he dit al començament, cada cop hi ha més evidència que l'alimentació és clau per tenir salut corporal, però també, i cada cop més és així, benestar emocional.
2: Això és molt important.
1: I una cosa que em ve també al cap, perquè tecnològicament també s'ha avançat molt en aquest tema, no? I llavors diries, ens ajuda a estalviar temps en el moment de cuina, el tema dels robots... Com, no? Com es podem equilibrar, potser, no? Gràcies a tota aquesta tecnologia, la tradició i la innovació tecnològica per aconseguir, no?, poder menjar bé, perquè al final diries, bueno, és que ara tampoc potser les dones, no?, i els homes, o tothom en general no té temps per cuinar. Però bueno, ara també tenim això, no?, robots a casa de cuina que ens estalvien temps, forts que escalfen, no?, i abans...
3: No, claríssim, evidentment.
1: Per què no ho fem potser servir
3: doncs
1: tant?
3: Doncs perquè per ara i poder serà una solució, per ara els robots no fan prou. Ens fan algunes coses, no? És evident que fer una allioli és molt més senzill ara que quan, no? I és molt menys temps, però hi ha altres coses que no fem prou bé, que no prioritzem. No és qüestió de dedicar-hi molt temps a menjar bé. Es pot fer amb molt pocs minuts al dia. Sí que és qüestió de dedicar-hi una mica de no delegar absolutament aquesta cosa, esteixo que és tan important. Fins i tot hi ha una altra cosa, no? Mentre tu mires, diguéssim, d'una tirada, 8 episodis en una de les plataformes on ara, no?, dediquem la nostra atenció, jo a vegades dic, no?, escolta, és igual, el brou, que és una de les coses més... Es fa sol, és que no has d'estar allà mirant-ho. I és molt senzill.
2: No, triga una estona.
3: Però,
2: per això, no?
3: Sí, però ho fas, però es fa però sol.
1: Fa sol.
3: Sí. I perquè hi ha una qüestió, que a més és de ciència, diguéssim, molt bàsica, que és que ja fa molt temps hem descobrir que l'aigua, mentre hi hagi aigua, allò no passa de 100 graus, i per tant es pot cremar, diguéssim. I per tant pots encantar-te molt, però no ho fem. Per què? Perquè no decidim, no, ni això, no decidim que el llegum, per exemple, que és bàsic en la nostra alimentació, que abans en menjàvem molt i ara en mengem molt poc, massa poc, i en canvi mengem molta més carn vermella de la que hem de menjar, el qual no és bo ni per nosaltres ni pel planeta, etcètera, etcètera, doncs el llegum, i que és bo, i quan està ben cuit és bo, el podem fins i tot comprar fet. Per tant, no es tracta de ser un essencialista, no es tracta de ser un radical, i per tant, benvingut tota la modernitat que ens ajuda a menjar molt bé, però un moment al dia hauríem de pensar, escolta, jo decideixo, això és l'autèntica sobirania alimentària, jo decideixo què és el que menjo.
1: Parlàvem d'una mica això de la indústria alimentària, doncs ara, no? Perquè què decidim? Què decidim? El que a vegades ens diu la indústria alimentària que hem de comprar, no? A vegades... creus que, o sigui, els efectes que posen, no?, la indústria alimentària dels additius, no, en el menjar, les etiquetes que ells posen, ens enganyen?
3: A veure, també és com hi ha
1: tots aquests números que no sabem, tot molt pensat a vegades, no? Perquè acabem amb una espiral.
3: No va ser una conxerció, insisteixo. O sigui, la indústria alimentària, el que vol, perquè és el que fa la indústria i la... diguéssim, el entorn econòmic en el que estem, no? Vull dir, hem decidit viure en un sistema econòmic que és el que és, que té moltes coses bones i també en té dolentes. Però el que vol fer és guanyar-se la vida, diguéssim, no? I per tant, el que fa és donar-nos allò que creu que ens agradarà més i pagarem més per ell, diguéssim, no? En vendrà més. Per tant, on tindrà més guany, eh? Adam Smith pur, si voleu, totes aquestes coses. Nosaltres... d'alguna manera podem triar menjar coses més sanes i no ho acabem fent. Aquí és allò que dèiem del gust, de les nostres eleccions, etcètera, etcètera. És veritat que, a més, durant molt temps, aquesta feina que no fèieu les dones, te'n recordes, i que vam externalitzar, els éssers humans som un animal, i això va ser segurament la transformació més clau en la nostra evolució que s'hagi donat, que en un moment donat vam decidir que en lloc de menjar-nos les coses tal com estaven, com les trobàvem al nostre entorn, i aplicaríem coneixement i les transformaríem, i això va ser un canvi tan revolucionari que es va permetre créixer el cervell, etc, etc, perquè vam escurçar el tracte, el nostre aparell metabòlic, una sèrie de coses, de canvis molt molt brutals, diguéssim, que ens han fet
1: evolutius,
3: com som,
1: no?
3: Però que fa que nosaltres depenguem de menjar coses cuinades. els éssers humans necessitem, és la nostra estratègia alimentària, necessitem menjar coses cuinades. Si no cuina ja la mare o l'àvia, no? I hem decidit que nosaltres tampoc cuinem, algú ha de fer. Qui ho fa? La indústria alimentària, molt bé. Però què passa? Recordo que no ho pagàvem i no ho agraíem a les que ho feien ara, que eren la mare i l'àvia, o la parella femenina, o el que volguéssim. Llavors, el que vam dir a la indústria alimentària és indústria alimentària, volem que ho facis, però volem que ho facis, i fins ara ens havia sortit molt barat, per tant volem que ho facis molt barat. I la indústria alimentària ens ha fet cas, perquè encara ens queixem molt de que l'alimentació és molt cara, i si comparem la despesa en relació al pressupost familiar, és al·lucinant el que ha baixat en 100 anys, del 80 al 16%. Tot i que és veritat que els últims 6 o 7 anys ha pujat molt. Al·lucinant, el pressupost familiar real, és al·lucinant. Per tant, si us demano què és el que ha pujat i s'ha multiplicat per 3 en els últims 50 anys, mentre es dividia per 3, ara he dit 50, el cost del menjar, què és?
1: Els processats?
3: La vivenda.
1: La cosa general.
3: O sigui, dic, perquè alliberem renda, no tenim calés per menjar, no, però ens els gastem en una altra cosa que s'aprofita. És igual, tot això no ens han quedat pagesos, tot això. Què hem dit? La indústria alimentària l'hem demanat que ho faci econòmic, ho ha fet molt bé. I li han demanat una altra cosa, que és una qüestió de responsabilitat empresarial, i que ho ha fet tan bé que en realitat a Europa és el lloc on menjar és més segur del món. Fins fa 100 i pico d'anys, 200 anys, les malalties relacionades amb toxinfeccions, etc., eren causes principals de mortalitat. O sigui, per tant, estàvem aquí. Ara són excepcions que surten al diari quan uns macarrons en una escola han provocat una... Per tant, també la seguretat alimentària ha sigut molt important. Ara, què passa? Que amb tot això el que hem fet és, diguéssim, haver que reformular les receptes d'aquests aliments perquè durin molt, perquè no es facin malbé, i hem incorporat coses que fan això, doncs que no hi actuin els microbis, que no és bla, bla, bla, bla, però que a la llarga poder, en alguns casos, no en tots, en alguns casos, diguéssim, doncs tampoc són tan saludables per nosaltres. Estem aquí.
4: La Fundació Alícia és un centre d'innovació gastronòmica que uneix ciència i cuina amb l'objectiu de millorar la manera com mengem. El seu treball es basa en la col·laboració entre científics com nutricionistes o biòlegs i cuiners, cosa que permet generar solucions reals a problemes alimentaris. Participa en projectes de recerca centrats en la salut, com l'adaptació de dietes per persones amb malalties o restriccions alimentàries. També treballa en la valorització del patrimoni gastronòmic i en la promoció d'hàbits saludables, connectant d'aquesta manera territori, cultura i alimentació.
1: Ho acabem d'escoltar, no? Com es pot, no, ajudar malalts amb dietes adaptades que afavoreixin, no? Ho acabem de sentir, la seva salut. Com ho feu? Quins són els resultats que teniu amb tot això?
3: Quan vam néixer, fa 23 anys, nosaltres naixíem d'un moment en què la gastronomia excepcional, els grans restaurants, el Bull, etc., estaven triomfant al món, estaven petant-ho gràcies a la innovació. Per tant, érem l'epicentre, vam ser l'epicentre d'una revolució, diguéssim, de la cuina extraordinària, aquesta cuina que vas un cop, dic, o a la vida, o cada 2 anys, o el que sigui, no? I nosaltres el que vam fer va ser veure que el que podíem fer era aplicar aquesta innovació, juntament amb el rigor científic i nutricional, per mirar de trobar solucions per la cuina ordinària, que sempre dic que és la important, que és la que ens ha d'alimentar, la del dia a dia, o sigui, en lloc de la dels diumenges, o les celebracions grosses, diguéssim, la del dia a dia. Quan ho vam començar a fer, i aquí ens van ajudar, no?, el doctor Valentí Fuster, etcètera, i ens diu, bueno, però com ho podeu fer? Al món no hi havia res, Ho dic perquè al món no hi havia res semblant a això. De fet, encara ara hi ha moltes coses, com el nostre tema d'això de medicina culinària, de tema de malalties, en la que som absolutament capdavanters. Tot i que sí que ara el món comença a veure que això és un camí molt, molt important.
5: Sí, però encara un estem... centre molt singular a nivell, no només de Catalunya ni d'Espanya,
1: sinó de mundial.
3: I està, vull dir que està malament que ho
5: diguem. No, diguem-ho, perquè a vegades aquí, no?
3: Clar, llavors ens vam
5: fa
3: veure...
5: vergonya dir que som molt
1: estupendos amb algú, no?
3: Sí. Llavors vam dir, bueno, bé, farem la cuina del dia a dia, però sí, farem la cuina per tothom. La missió de la Fundació Alícia és que tothom mengi millor, que tothom, però vam dir, jo recordo que un dia que venia el Valentí Fuster i em deia, tothom vol dir cadascú en cada circumstància. Hem de menjar tots. I tots tenim diferents circumstàncies. O estem embarassats, o som molt esportistes, o tenim un càncer de mama, o tenim disfàgia, o tenim epilèpsia. Malalties, i podríeu sumar-ne 60 que hem de... Que hem de, per no parlar de malalties minoritàries, quilomicronèmia, ara estem fent un projecte, coses que, no, que segurament no havíeu ni sentit, diguéssim, no, a nivell de malalties, o però on l'alimentació és essencial. Per diferents coses. Una, per prevenir. O sigui, evidentment, no? Sabem que menjant de determinada manera prevenim determinades malalties. Claríssimament. I això és clau, allò que dèiem dels factors ambientals. Dos, a vegades és terapèutica, per curar. Si tenim, per exemple, som, patim diabetis, tipus 2, etc., és important, no?, una reducció alimentària i arriba i és terapèutica. O amb d'altres, o si tenim la pressió alta, o malalties de molta prevalença. Però a vegades no podem fer ni prevenir, que ho fem, no? Alicia, prevenir, ajudem a prevenir, diguéssim, o fem projectes per prevenir, fem projectes per acompanyar, diguéssim, els tractaments, etc. Però a vegades no podem ni prevenir ni ajudar a curar, però tot i així, tots no som malalts a la vida, som persones, i hem de continuar menjant cada dia. I hem de continuar menjant bé, i menjar bé vol dir menjar saludable, menjar sostenible, i també que aquesta... aquest mecanisme, aquest mitjancer que hem dit, que és del desig plaer del menjar, diguéssim, no? Continuï funcionant. Perquè si no és així, encara que ho necessitem, no mengem. Vull dir que nosaltres, en molts casos, el problema que fem amb les malalties és que sabem, la ciència nutricional coneix quins són aquells nutrients que necessita aquella persona que té aquesta malaltia, i que, per exemple... casos reals, que necessita menjar un 80% dels greixos en cada una de les seves ingestes, això és una bestiesa. El problema és que no s'ho menja perquè el mitjancer... O sigui, perquè no pot, perquè no li ve de gust, perquè és que li provoca rebuig. O quan amb un tractament de quimioteràpia doncs apareix gust metàl·lic, diguéssim que passa molt amb la proteïna, però sí, però és que has de menjar-ho perquè forma part essencial de que tu puguis recuperar-te, no? En aquest cas, doncs moltes vegades el que hem de fer és mirar com aconseguim això. Insisteixo, per tant, prevenir, curar o cuidar a través de l'alimentació, de la cuina, perquè és la part aplicada, si voleu, de l'alimentació, la gestió real de l'alimentació. Nosaltres no mengem un 55% d'hidrats de carboni, més no, macronutrients, més uns quants micronutrients, perquè necessitem més zinc, perquè no sé què. Nosaltres el que fem és menjar ensalada russa i calamars la romana. Això sí que ho entenem. Això és el que dinem. No?
5: Bueno, a vegades potser som una mica massa autoexigents amb això. No, no menjaré massa d'aquí, d'allà, perquè un 30%, un 20% el que deies. No? I potser això...
3: És que és mentida. És que no ho podem eficaç, fer, no? Això. No? Fins i tot, quan hem volgut mirar molt calories... La ciència, Vull dir, des del punt de vista de mirar molt la ciència dietètica, mirar molt calories, mirar molt proporcions... És que no es pot gestionar, això. És que no és cert que ho podem gestionar. A veure, hi ha alguns casos extrems en què és molt important, no? I nosaltres treballem amb aquestes malalties, que no hi hagi determinat aminoàcid, el cas concret, per exemple, d'una malaltia, perquè provoca... No es metabolitza bé quan tens aquesta malaltia i provoca una toxicitat al cervell. És igual, això. Aquí sí que hem de veure com ho traiem, en aquest cas. Però, si no, el que no podem... és pretendre pesar-ho tot, mesurar-ho tot, perquè tampoc és sa. No, o sigui, no només és que és impossible, perquè mengem moltes vegades, cada dia, i si contem cafès tallats, el que piquem, etc. És que, a més, no és sa, perquè això, que se't diu ortorèxia, està obsessionat per menjar sa, diguéssim, és això, no és sa. És
1: una obsessió.
3: Hem de menjar també perquè estem amb amics per socialitzar. I això és tan important que nosaltres, alguns dels nostres projectes que fem és agafar que els hi recepti el cap, i això publicat, de fet està en vies de publicació en revistes científiques, que el cap els hi recepta la gent que té soledat no volguda, amb totes les complicacions derivades, per exemple, en lloc d'antidepressius, que vagin a menjar junts al bar de menú i és el de menys el que mengen, perquè l'important és que mengin junts i això acaba revertint en la seva salut emocional i mental.
5: Abans parlaves d'aquest nexe amb l'equilibri, no? Emocional i el mental.
3: Menjar bé vol dir tot això. I si no ho entenem, diguéssim, és que no entenem res.
1: I cap a on t'anirà la cuina del futur? Què creus que seran... No? si hi ha algun ingredient o quina tendència crearà, no?, la cuina dels pròxims anys.
5: La dissenyarà la intel·ligència artificial?
3: Bé,
1: possiblement.
3: Bé, allò de la intel·ligència artificial és una oportunitat, però és un repte gran, eh? No només pel menjar, però pel menjar ho és molt. Nosaltres ja estem treballant en projectes d'aquest tipus. Tenim molts reptes. Com a, si parlem de salut, encara ens queda moltes coses per resoldre i, sobretot, ens queda revertir i educar perquè aquell model mediterrani, etcètera, torni a ser-hi en general, i després nosaltres treballem amb la medicina culinària, això que fem Alicia, diguéssim, no?, amb com els casos especials, les situacions especials, les podem anar ajudant. Però a nivell de sostenibilitat, per exemple, hem d'alimentar un planeta, i ara per fer-ho ens descarreguem dues vegades la capacitat de regeneració del planeta cada any. Per tant, el que estem fent és menjar-nos el menjar dels nostres fills i dels nostres nets. Això és, som ocupes del futur, diguéssim, no? Per tant, això no pot ser. Què hem de fer? Doncs hem de crear molt coneixement per veure com ho fem per alimentar-nos en el futur, per trobar les proteïnes, no?, per treure-les sense malmetre els recursos del planeta. Un senyor repte, un senyor repte.
1: Això passa per la carn cultivada al laboratori, per exemple?
3: Per això poder passarà, per ara immediatament no, això és, però està molt bé que ho investiguem. Per ara, aquí, en moltes d'aquestes línies d'investigació que són molt, molt prometedores i que val molt la pena de cercar, el problema és que sabem que per ara, o sigui que no pot ser immediat, no? I a vegades quan hem volgut fer molt immediat, els últims temps hi ha hagut a vegades hypes, amb algunes coses que pensaven que passaria de seguida i que no passaran. Aquí, quan tenim que escalar moltes d'aquestes coses que a vegades fem en laboratori, escalar vol dir que ho fem per tots, és com trobem el coll d'ampolla en molts casos. Però serà això, serà proteïna generada poder per fermentació de precisió, però ara el que no tenim són els digestors per fer-ho encara, etcètera.
1: Escala, no?
3: Però també serà menjar més llegums.
1: Més fàcil, no?
3: Clar, tornar a menjar més cigrons. I vull dir, que a vegades...
5: No, que també són proteïnes, no?
3: Home, i tant, per això...
1: Vegetal, no? D'origen vegetal.
3: I de molta qualitat, i que nitrogen en el terra, i que cuiden la microbiota del terra, i també molt la microbiota intestinal nostra, on la ciència està veient que és molt més important del que ens pensàvem. Anirà molt per això, un cop més. Per crear coneixement endavant, però sobretot, saber que tot aquest temps la cuina ha generat sistemes alimentaris fantàstics que han servit per alimentar la gent fins ara. I aquests hem de no oblidar-los, perquè només mirant endavant no arribarem al futur.
1: Hi ha algun projecte que tingueu en marxa la Fundació Alicia que t'agradaria ressaltar?
3: Nosaltres, dos ràpids. Un, en medicina culinària, enfortir això, càncer, totes aquestes ajudes per ajudar la gent en el seu dia a dia quan té alguna situació, fins a més deixant de malalties, etc. Un altre, necessitem productors i necessitem productors a prop. Fem innovació amb petits productors, acompanyem els petits productors, els petits pagesos i els pescadors de casa nostra i de tot arreu on vulguin, evidentment, però perquè el dia que no tinguem gent que ens faci... Podem tenir molt coneixement, però la cuina és ingredients i coneixement.
1: Si no hi ha els ingredients, malament.
3: Però si no tenim tomàquets per continuar amb la tribunica,
1: ho passarem malament.
5: Toni, molt, molt breument, una més. Per alguna persona jove que ens estigui escoltant, l'alimentació, la cuina, avui en dia hi ha graus universitaris també que toquen aquestes matèries. Com els podríem motivar perquè facin d'això el seu futur professional?
3: Hi ha graus universitaris, però també hi ha, deixa-m'ho defensar, formació professional. Defensem la formació professional perquè, i està molt bé tot el demés, perquè hem investigat, però el que necessitem i que es guanyem bé la vida és alguns ha de fer el menjar, alguns ha de cuinar, com hem dit abans, som animals que no podem viure sense cuinar. Per tant, si hi ha alguna professió de futur que hem de valorar amb tot el que suposa, però que també hem de prestigiar des del seu punt de vista, des del punt de vista d'aportació a la societat, és d'aquest, de tota la cadena, des de la pagesa,
1: no?
3: o la pescadora, fins al que ens acabi cuinant, ho faci al restaurant, ho faci a l'escola, ho faci a l'hospital, ho faci a l'indústria agroalimentària, que hem de fer-ho més bé, o ho fem a casa, que per ara també continuem necessitant-ho.
5: Doncs Toni Massanés, gastrònom, investigador, entusiasta, diria jo, de l'alimentació, director general de la Fundació Alícia, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres, un plaer.
3: Un plaer
5: meu. I no dic més que estàs convidat a tornar al programa com vulguis.
1: Moltes gràcies, Toni.
4: És dolent menjar gluten? Per la majoria de les persones, no. El gluten és una proteïna present en cereals com el blat, l'ordi i el sègol. Només és perjudicial per persones amb celiaquia, sensibilitat al gluten o al·lèrgia al blat. De fet, eliminar-lo sense necessitat no sempre és el més saludable. El més important és mantenir una dieta equilibrada i variada més que evitar el gluten perquè sí.
6: Digue-li ciència. Amb Pere Buigas i Núria Coll.
1: La publicitat digital i l'ús constant dels mòbils han canviat profundament la manera com vivim, com consumim informació i ens relacionem amb el nostre entorn. Avui estem exposats a missatges publicitaris de forma contínua i personalitzada i sovint integrats a les xarxes socials i als continguts que consumim cada dia.
5: Tot això influeix en els nostres hàbits, en la nostra imatge personal i fins i tot en les decisions que prenem, especialment en àmbits com l'alimentació i les relacions socials. Sobre aquests reptes, així com les noves oportunitats que obre la comunicació digital, en parlem a continuació amb Mònica Jiménez.
0: Mònica Jiménez Morales és doctora en comunicació audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, on també exerceix com a professora i dirigeix el grup de recerca en comunicació, publicitat i societat. La seva recerca se centra en els efectes del discurs als mitjans de comunicació, les xarxes socials i la publicitat en la societat, especialment en col·lectius vulnerables. Ha dirigit diversos projectes de recerca i ha publicat en llibres i revistes acadèmiques d'impacte internacional. Actualment dirigeix el projecte SMART sobre salut mental, adolescents i xarxes socials.
1: Benvinguda, Mònica.
7: Hola. Moltes gràcies, un plaer.
1: Com ha canviat, no?, la tecnologia, la manera com consumim la publicitat al nostre dia a dia, oi?
7: Moltíssim, perquè abans realment nosaltres havíem d'anar, com aquell qui diu, a buscar la publicitat, o si més no, o sigui, allà la teníem a casa, al saló de casa, i tu tenies el poder de tancar aquella publicitat, de dir, no miro aquests anuncis, però esclar, tot l'entorn digital... Te trobes la publicitat de formes que no perceps, amb la qual cosa sí, hi ha hagut un canvi radical.
5: Ens sentim una mica amenaçats, no?, per tant missatge publicitari que surt enmig de tot allò que volem fer amb el nostre telèfon o amb el nostre ordinador.
7: Sí, jo no sé si amenaçats, aclaparats és la paraula, però realment és difícil fugir d'això, perquè tu estàs tan tranquil fent el consum que sigui, no?, en aquest entorn digital, i realment allà te la trobes, i com us dic, de vegades ni tan sols percebem què és publicitat com a tal.
1: I quin impacte, no?, tenen les xarxes socials en la construcció, no?, de la nostra persona, de la nostra imatge? És enorme, oi que sí?
7: És enorme, efectivament. I clar, el tema de les xarxes socials és que sempre s'ha parlat en termes de temps, no? Passem tantes hores, però realment el perill són els continguts. Clar, què passa a xarxes socials? En poc espai de temps estàs rebent una llau de missatges, d'estereotips, no?, de maneres de ser que realment tenen molt poc a veure amb nosaltres. Llavors, clar, tu vols ser allò, no? T'estàs projectant amb allò i té això una enorme incidència en tot plegat.
5: Només els joves estan pendents de les xarxes?
7: No, i aquest has obert un meló enorme, això, perquè, clar, es parla molt dels joves, dels adolescents, què passa amb nosaltres mateixos, què passa amb la gent més gran, no? Hi ha un tema també, o sigui, clar, persones molt més grans, a partir de, bueno, l'edat de la jubilació, clar, passes de treballar, tenir unes rutines, uns horaris, a no tenir res, amb la qual cosa un telèfon mòbil és un món. I passen moltes hores les persones grans, molt grans, enganxades al mòbil i enganxades a les xarxes socials.
5: I els perills són diferents per un jove que per una persona gran?
7: Són diferents, perquè, clar, diguem-ne, tu tens més recorregut, no?, a certa edat, ets més vulnerable. Quan ets un infant no tens tants referents, no tens tantes eines, no?, per contrastar, per entendre tot allò, per decodificar, amb la qual cosa sí, és diferent, i els riscos són uns altres.
1: quins són, no, els riscos per una persona gran? Potser sempre parlem més dels joves, no, perquè són els que estan com en vies de desenvolupament, no, més en temes de sentit crític, no, potser. En la gent gran, quins són els riscos?
7: Les estafes. Es parla molt d'estafes a gent gran que arriben, doncs bé, a través de l'entorn digital, a través de les xarxes socials. Determinades pautes, fins i tot alimentàries, aquests consells, no? De mira, doncs ara està molt de moda, doncs, aquest suplement, aquesta vitamina, aquest no sé què. Doncs això, clar, és molt diferent dels missatges que reben els menors, perquè a més, o sigui, hi ha uns algoritmes que afinen molt i que tenen molt clar allò, quin és el missatge, doncs, que han d'oferir, doncs, per edat, per sexe, pel que sigui.
5: Pels joves potser el risc està en la pressió estètica, els models, la bellesa...
7: Totalment, i a més, o sigui, determinades, clar, les plataformes, clar, és diferent, perquè es parla molt de xarxes socials, no totes són el mateix, però realment sí, o sigui, tots aquests estereotips impacten a una velocitat brutal, i el perill de tot això és quan més lluny estàs tu d'aquests estereotips, pitjor. O sigui, et fa sentir malament, hi ha tota una pressió brutal, no? I tot això acaba incidint, allò, malauradament, moltes vegades en trastorns de salut mental.
1: I com a usuaris podem desenvolupar aquesta mirada crítica, no? que necessitem potser per evitar tots els efectes, no? De la publicitat digital?
7: Mira, jo poso sempre un exemple molt tonto, no? La primera vegada que portem un infant al cinema a veure una peli de superherois, el primer que fem és dir, això és mentida, això és ficció, no se t'ocorreixi saltar, tirar-te per un balcó perquè tu no voles, no? Hi ha tota una ficció. Doncs una mica una cosa tan tonta al final com dir, ei, clar, tot això que veus aquí, què t'ensenyaran? La cara lletja de tot plegat? Tot això és en part una ficció, o sigui, només veus per un foradet, no? És com mirar pel forat del pany i només veus les coses boniques. Amb la qual cosa, jo crec que és un exemple molt bàsic, molt tonto, però es pot començar per aquí.
5: Quina responsabilitat tenen les marques que promocionen una determinada imatge o estereotips?
7: Totalment, o sigui, les marques tenen un poder enorme, perquè al final són les que estan modulant el discurs publicitari, no? Amb la qual cosa, jo crec, moltes... Ha canviat molt això els últims anys, però realment cal fer un exercici de responsabilitat i de pensar, escolta'm, què estem transmetent, no? No només amb el missatge d'aquell anunci, d'aquella campanya, sinó amb els models, no? Que fas servir, no? Això, a veure, és real, mira al teu voltant, no? La població, el 95% de la població és així, no? Amb la qual cosa tenen una responsabilitat enorme i cal fer aquest exercici, no? Abans de posar certes imatges, doncs, en mans de les xarxes socials o de la publicitat en general.
1: I com ho podríem fer, doncs?
7: Justament, o sigui, fent aquest exercici, perquè realment a Espanya funciona el que es diu l'autoregulació publicitària. Hi ha una llei de la publicitat, però d'altra banda s'aboga, doncs, pel fet aquest, no?, que les marques, doncs, tinguin el poder, tinguin, no?, de pensar i de reflexionar. Algunes ho fan, ho estan fent molt bé, d'altres no tant.
5: Consum de la informació a les xarxes. Tu ets professora d'una facultat de comunicació. Aleshores, què podem fer per desenvolupar aquest sentit crític que deies, no?, dins d'aquest tallau de consum constant d'una aplicació o una altra, no?, d'un TikTok a un Instagram.
7: Mira, una cosa que no és fàcil, donat el ritme amb el que aquestes plataformes ens bombardegen amb tota mena de missatges. Aturar-nos, respirar i pensar molt bé què hi ha al darrere aquests missatges i qui hi ha al darrere aquests missatges, no? Sobretot és fer aquest exercici d'escolta'm, per què està dient això? Per què apareixen aquests productes o per què la versió de la història és aquesta, no? Si parlem d'informació. Aleshores, és una cosa tan senzilla que no fem, insisteixo, pel propi ritme frenètic d'aquestes plataformes.
8: Una finestra a la butxaca, de Mònica Jiménez Morales i Mireia Montaña Blasco, és un conte infantil protagonitzat pel Cas, un gos molt curiós que observa una família completament atrapada pels mòbils i les xarxes socials. Entre pantalles, likes i vídeos, el seu dia a dia queda dominat per la tecnologia fins que una escapada a la muntanya els fa adonar-se de la importància de desconnectar i viure el que passa fora de la pantalla.
1: Com neix aquest llibre, Mònica?
7: Mira, aquest llibre és el resultat de 3 anys de recerca sobre xarxes socials, adolescents i salut mental, i realment han sortit molts resultats d'aquest projecte, però volíem arribar a la societat, perquè és una mica en el que passa sempre la recerca universitària, que allà es queda. Aleshores, inicialment vam pensar, doncs mira, fem un escape room digital, per exemple, per treballar a les aules, per treballar amb les famílies. El que passa és que, clar, pensàvem, tanta pantalla no pot ser, estem criticant justament les pantalles, no pot ser. Aleshores vam decidir fer aquest conte que explica, doncs això, una família, els pares, els fills, se'n van d'excursió un cap de setmana, i el que no volíem fer tampoc era criminalitzar els influencers, per exemple. És que, clar, és que sempre... No, o sigui, l'ús dels mòbils neix a les famílies. Són les famílies les que paguen uns mòbils als fills. Aleshores, clar, des de l'actitud dels pares d'anar a un restaurant i passar-se l'estona mirant el mòbil o fent fotos fins a...
5: Quatre en una taula, cadascú amb el mòbil mentre serveixen el dinar, no?
7: Exacte, la situació és aquesta, el punt de partida. I realment l'objectiu no era més que poder parlar de l'ús de les xarxes, de l'algoritme en família. Ja està, no era res més que això.
1: I quins són, no?, aquests riscos i les oportunitats, d'altra manera, perquè potser descrius en el llibre, sobre l'ús del mòbil?
7: Els riscos jo crec que se'n parla molt, o sigui, que penso que és un tema allò de conversa social actualment, no?, des de l'estereotip aquest del que parlàvem, models de conducta que no són els més adequats, notícies, tot això està clar, però oportunitats són moltes també, moltíssimes, i és resultats parcials al nostre estudi. En funció dels continguts que consumeixes, no tot és tan negatiu. De vegades aquests propis continguts t'arrosseguen cap a fora, a participar d'activitats, a tenir una vida cultural, a tenir... Aleshores, doncs, és una mica també el que volíem plantejar i donar eines a les famílies per l'arribada del primer mòbil, perquè vam veure que es parla molt de l'adolescència, però què passa als anys previs? Això s'ha de començar a treballar des de petits, i aquest era en realitat l'objectiu del llibre, no? De donar una eina per treballar en família tot això.
5: Un llibre que has escrit, ho dèiem, amb Mireia Muntanya, i també amb il·lustracions, no?, de...
7: La Roser Mates. Exacte.
5: És un llibre molt visual, no?, Qui voleu que el llegeixi, aquest llibre?
7: Les famílies, en general. És un llibre per nens ni nenes d'entre 5 i 8 anys, però, com us deia, és una excusa per parlar-ne en família. De fet, al darrere hem inclòs un contracte de confiança i superpoders, perquè sí que corren molts per internet, no? Quan arriba el primer mòbil, doncs me'l descarrego, però eren molt seriosos, eren molt des de la perspectiva adulta, i vam veure que allò no quallava amb els nens, no? Què m'estàs explicant? Què he de fer? Aleshores, doncs, vam escriure aquest contracte, per signar entre famílies i infants, a dir, mira, escolta'm, aquest és el teu compromís, aquest és el meu, però tot això entès des del punt de vista que som un equip i qualsevol cosa la parlarem, i qualsevol cosa que tu vegis, nosaltres veiem, doncs parlarem. I donar eines a les famílies també, perquè no és fàcil, batallar amb tot això del mòbil, i quan tothom a la classe té mòbil i a casa no, i bueno, una miqueta això.
1: I com es batalla això, no? De quan dones el primer mòbil al teu fill, no? Totes les preguntes, totes les famílies es deuen fer, no?
7: Clar, jo crec que no hi ha una edat, jo diria quan més tard millor, sinó que clar, cada família amb les seves circumstàncies, no? Per motius X, de vegades, doncs, cal aquest primer mòbil. Però realment sempre, o sigui, explicant, no? I ha de ser una cosa compartida, i s'ha d'entendre allò com una eina, no te'l dono perquè juguis, perquè miris, no, escolta'm. I justament jo penso que aquest contracte és una bona eina, no? Per dir, mira, doncs, escolta'm, raonem tot això i parlem-ne tots i siguem conscients del que implica tenir aquesta finestra a la butxaca.
5: Fa una estona, al principi del programa, comentava amb Antoni Massanés, no?, de la importància de l'alimentació en l'equilibri mental i emocional, no? Quina és la importància del benestar digital?
7: Totalment, no? És aquest punt d'equilibri, com et relaciones, diguem-ne, amb tot aquest entorn digital, i és importantíssim saber trobar aquest punt d'equilibri, no? Des de les hores que passes enganxat al mòbil fins als continguts, tot això, i cada cop més és fonamental, perquè malauradament aquest consum digital actualment ocupa bona part del nostre dia. Aleshores és reduir molt més tot això i trobar el punt d'equilibri entre la vida, el món real i el món digital.
1: S'hauria de prohibir la tecnologia a les aules? Aquesta pregunta que ha donat tantes voltes.
5: Pregunta a la professora.
7: Resposta, definitivament no. Jo jo crec que estem, parlo així en plural, perquè som tot un equip treballant en aquest tema des de fa anys. No estem a favor de prohibir, s'ha d'educar. El que passa és que és més fàcil, no?, prohibir que educar, i no implica menys diners, menys temps i menys... No, s'ha de promoure aquesta mirada crítica, no?, i aquest bon ús al final de la tecnologia.
5: Però en reconeixeràs que és difícil quan estàs a la universitat o també en els altres nivells educatius, però en el teu cas en la universitat, i fas la teva classe i veus que els teus alumnes estan amb l'ordinador obert, possiblement prenent apunts, però possiblement veient els gols d'ahir al vespre del seu equip de futbol. Aleshores, això com es gestiona?
7: Mira, jo et diria més, o sigui, estaran més mirant els gols que no pas seguint la teva classe. Però, clar, aquí la pregunta, jo crec que és una cosa com a professors, professores, ens hauríem de qüestionar, no? Què puc fer, què aporto jo?

0: Ja, si no ho has explicat, és pluja fina. Aleshores, doncs clar, parlem de nadius digitals, però és que realment ningú els ha ensenyat, ni a nosaltres mateixos ens ho hem trobat així, no? Aleshores, això ha de començar molt abans, molt abans. Pràcticament des de que neixen són més petits. A interioritzar aquest discurs, a dir, ei, escolta, no, un altre cop la història aquesta dels superherois. No et creguis tot el que expliquen les xarxes.
1: Sí, que llavors l'ensenyament passaria ja a començar, no? Quan són molt petits, de separar, no? Una mica ara sí, pantalla, ara no pantalla. Com realment, no? Gestiones aquest moment de que un nen petit vol l'iPad, vol la tableta, vol el mòbil, no? Vol mirar no sé què, no? Una mica sempre suposo que és aquesta la problemàtica que es troben, no? Les famílies, com dius que no, com li expliques que ara sí, ara no, no?
0: Clar, és que malauradament, jo crec, no? Cada vegada veient més, en contextos socials, nens molt petits, fins i tot amb el cotxet, no? Amb l'iPad ja incorporat. Clar, això de cap manera, o sigui, dic, no soc favorable a prohibir la tecnologia a les aules, però és que no cal, tampoc, no tan petits, s'han d'estimular amb altres coses, no? És els seus primers contactes amb el món, com pot ser, no? Hem passat del contacte amb el món real a que els primers contactes siguin amb el món digital, amb la qual cosa després no hi ha manera, no, d'explicar-ho, de frenar-ho i de separar tot això. Per tant, o sigui, potser introduir aquesta tecnologia tan petits, no, definitivament, però tampoc soc partidària de prohibir-ho rotundament a l'ensenyament, la tecnologia.
2: El vostre conte Una finestra a la butxaca, el protagonista és un gos, no?, el cas, que se'n dona compte, perquè és molt curiós, de que la família està atrapada pels mòbils i les xarxes socials. Això sol passar, que des de fora es veu més que un està atrapat que no el qui és protagonista d'aquesta situació enganxada?
0: És així, precisament volíem aquesta mirada del gos, no? És de la família, però alhora doncs, és un animal. Clar, què esteu fent? Què feu? No? Esteu fent el ridícul? Esteu mirant una cosa aquí que teniu entre mans i esteu ballant? En sèrio, això, no? I és així, no? Justament, no? Com el que passa tantes vegades, no? Quantes vegades, home, és que t'estic parlant i no m'estàs escoltant, estàs aquí enganxat al mòbil, no? Aleshores, sí, és així, però volíem portar-lo al toc aquest, no, d'humor des de la mirada d'un animal, no, el gos de la família, però què fas mirant protectora si tens un gos de veritat? Què fas mirant aquests gossets i els likes i el... Doncs és una mica això, no, el fer pensar i el plantejar-nos, ostres, veiem des de fora però som incapaços, no, de posar aquesta mirada en, no, en l'àmbit familiar i veure què és el que està passant aquí.
2: Tu dirigeixes un grup de recerca en comunicació, publicitat i societat a la Universitat de la Pompeu Fabra, uh-huh. Facultat de Comunicació del Pompeu Fabra. Quins projectes teniu ara en marxa? Què esteu estudiant?
0: Doncs tenim projectes molt relacionats amb el benestar, que parlàvem, amb la salut, per exemple, o sigui, aquest sobre salut mental, però n'hi ha altres, per exemple, comunicació mèdico-pacient, o, per exemple, com la veu doncs pot ajudar a persones amb Alzheimer, per exemple, no? Doncs com es modula la veu d'una manera o d'una altra pot ajudar aquestes persones. També treballem, doncs, diguem-ne, en l'àmbit més de publicitat, de marques, no? Tot el tema, doncs, de discurs publicitari, per exemple, treballem el tema place branding, però una mica l'ànim això és treballar, doncs, continguts i com això, doncs, impacta en la societat.
1: Hem parlat abans una mica així de puntetes, no? Però parlaves ara també una mica de la publicitat, aquesta nova era de la publicitat. Quin paper juguen, no?, els influencers en l'educació, justament, dels més joves?
0: Ai, els influencers.
1: És un bon meló, no?
0: És un meló enorme, perquè igual que n'hi ha de molt bons, n'hi ha de molt dolents, no? Aleshores és difícil generalitzar. Però són referents, no? I jo recordo quan estudiava fa molts anys, es parlava dels líders d'opinió, d'alguna manera ho són, i per tant, doncs diguem-ne que moltes vegades el que ells diuen va a missa. Compte amb això, el que hem dit també, prendre distància, respirar, pensar qui hi ha al darrere de tot això. Hi ha alguna marca? Per què parlen d'aquesta marca? No? Una miqueta fer aquest exercici.
1: Moltes gràcies, Mònica.
2: Recordem, abans de tancar el programa, autora, coautora, junt amb la Mireia Montaña Blasco i la il·lustradora Roser Matas Nadal, del llibre Una finestra a la butxaca, per aprendre a utilitzar millor tot el que són els dispositius digitals i compartir-los amb família sense que això ens distregui, no?, més del que seria convenient. Doncs, Mònica Jiménez, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i molta sort amb la recerca que feu.
0: Gràcies, un plaer, gràcies.
1: Moltes gràcies.
2: El control...

0: tècnic ha estat Jaume Tudela i hem comptat amb la veu de Carla Villegas i Maricruz Hernández.
1: Si voleu recuperar-lo, el podeu trobar a la plataforma RN Audio o al web de Ràdio 4.
0: I no oblidem que sense ciència no hi ha futur. Gràcies per seguir-nos.
2: Vida i ciència. Amb Pere Buigas i Núria Coll.

0: Radio 4.
1: Hola, què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes a l'Hora Clàssica. Com sempre que escolteu aquesta sintonia, ja sabeu que tenim per davant doncs gairebé una hora de bona música i de bons convidats, gent de la música que ens acompanya. Avui parlem del Gran Teatre del Liceu perquè ha estat aquesta setmana testimoni del debut del tenor Xavier Andoaga com a protagonista a l'òpera Werther de Jules Massenet, un paper que fins ara no havia abordat en la seva curta trajectòria i que havia aixecat una enorme expectació. A l'Hora Clàssica hem tingut la sort de viure aquest moment de primera mà i de poder parlar amb el mateix cantant. Avui, per tant, dediquem el programa al Werther de Massenet, que es pot veure al Liceu, escoltant les explicacions del tenor bas Xavier Andoaga. Les funcions s'allarguen fins al 17 de maig, encara teniu temps de veure-la, en una proposta que posa el focus en la dimensió més íntima i emocional d'aquesta història. Doncs bé, escoltarem la música de Werther i també les explicacions del seu protagonista. Ho farem els propers minuts, gràcies a que a l'altra banda del vidre tenim el Martín Noia i el Thomas Smith. I com sempre, el Pep Gorgori, que ens porta tota la informació i tota la música. Pep, has pogut estar amb la Xavier Andoaga, ja ho dèiem al principi. Com ha estat això?
2: Doncs sí, hola Marga, clar, les agendes que té gent com el Xavier Andoaga són complicades com per venir a l'estudi, però aquesta vegada crec que valia molt la pena acostar-nos al Gran Teatre del Liceu amb els micros i anar-li a gravar una entrevista que podrem anar desgranant avui a l'Hora Clàssica. Pensa que en el Metropolitan de Nova York van badar una mica i quan van voler fitxar-lo per les properes temporades, això ha estat ara molt recentment, no van poder-lo fitxar per la temporada 26-27 ni la 27-28. Hauran d'esperar la temporada 28-29, dos anys i mig, perquè pugui anar en una altra producció al Metropolitan després d'haver-hi cantat ja algunes vegades amb un notable èxit. Per tant, tot un luxe que el poguéssim enxampar al Gran Teatre del Liceu, compartir amb ell una bona estona amb aquesta persona, aquest cantant de només 30 anys, encara no n'ha fet els 31, amb la dosi perfecta d'ambició, ganes, il·lusió, humilitat, peus a terra i molta, molta humanitat.
1: Doncs...